0: I ja ho sabeu, un cop al mes ens acompanya l'Eduard Jané per fer-nos una llista de totes aquelles cites que hem de marcar a la nostra agenda en plana cultural per descobrir els imperdibles que ens ofereix Sant Cugat. Segur que aquesta agenda, Eduard, ja estarà una mica marcada per aquest esperit nadalenc, eh?
1: I tant que sí. Jo, de totes maneres, clar, diu imperdible. Jo m'agrada dir més o menys tot el que fan perquè hi hagi la gent que si s'hi vol perdre o no s'hi vol perdre.
0: Però, que tingui tota l'oferta, vaja.
1: Exactament, que ho sàpiga.
0: Això perquè és, si hem d'anar totes...
1: Això, no, impossible.
0: No tindrem temps.
1: A mi em costa, eh? A mi em costa, ja t'ho dic de veritat. I, clar, seguim amb la programació de Sotasons al Bar Mocambolla, el Casal de la Banca, que vol dir que concerts de petit format, que no s'ha de pagar, menys que et prenguis una cerveseta o un entrepanet, etcètera, etcètera.
0: La consumició.
1: Sí. La consumició que es faci. Hi ha un concert a l'inicial, aquest del dia 18, de demà, dia 18, que és un concert de jazz vocal i actua en Flan Sinatra. Jo encara recordo una pel·lícula que es va rodar a Barcelona fa uns
0: mira,
1: anys.
0: Sembla que ara farà que era... més de 100 i escaig d'anys de la seva mort.
1: Sí, sí, però vull dir... Jo vaig una pel·lícula que es deia Sinatra, el títol de la pel·lícula era Sinatra, i el feia Alfredo Landa i l'Anna Obregón.
0: Mare de Déu.
1: Rodada a Barcelona. I hi ha una cosa que també es feia, es deia molt en una època, era el Flan Sinatra. Això és bo. Això és una mica. Bueno, i aquí, quan han començat a parlar, se sentia una mica de fons una música que era la veu de la Itza, la santcugatenca princesa del Sul, i que farà un concert de Nadal dijous, dia 19, que és el que tanca, de moment, els concerts d'aquest petit format de Bocamoll, perquè no tornen fins al 24 de gener.
0: Vacances llargues, vacances de Nadal.
1: Bueno, ells continuen. No, el Bocamoll continua. El que passa és que no hi ha concerts.
0: Bé, el bar és obert.
1: El bar està obert.
0: I les propostes segur que tornaran amb força.
1: Exactament. I llavors seguim la temporada del Teatre Auditori, Emma Vilassau, Sant Cugat, Déu-n'hi-do. I és un mes molt especial perquè, efectivament, com deies tu abans, doncs hi ha una programació que està pensada molt per les festes nadalenques. I hi ha més oferta de l'habitual. Però, diguéssim que abans d'arribar a aquest punt, tenim el Casting Lear, que es fa el divendres 19, una obra d'Andrea Jiménez, que va guanyar diversos premis MAX, millor espectacle de teatre, millor adaptació original, i per ella, per la mateixa Andrea Jiménez, i el Juan Mayorga, que havien fet una versió prèvia de l'obra de Shakespeare. Jo, en aquests casos, sempre em passa igual. És una obra del Teatre de la Badia de Madrid que segur que sempre tenen garantia
0: de qualitat. El segell
1: de qualitat,
0: oi?
1: Sempre, sempre.
0: Això sí, és en castellà.
1: És en castellà, i hi ha una improvisació, i és que cada una, diuen, almenys el programa ho diu, cada una de les funcions tindrà un actor que no ho ha fet abans. Que jo no sé si aquí continuarà, per tant, ha de ser un actor, m'imagino, que sigui d'aquí i que hagin quedat d'acord per poder-ho fer.
0: Caldrà anar-hi per descobrir-ho.
1: Sí. Jo sempre he comentat que això de que es faci una obra de Shakespeare i es faci diferent, si no ha vist l'obra original, doncs no la veu. Veu una altra cosa, però bueno, aquest és un altre tema. Llavors ja passem a aquesta programació de Nadal i el dilluns dia 22 torna en Joan Pera.
0: Aquest no falla, eh? És com el torró.
1: No falla.
0: Que torna al Teatre Auditori.
1: Un sogre de lloguer. Sogre de lloguer, Susana Garatxana i el Jaume Vinyes. Jo, que, com dius tu, no falla mai. Jo recomano pels seguidors del Pera, que n'hi ha molts, n'hi ha problema, i, en fi, qui vulgui anar ja a veure què passa, doncs que hi vagi. I el dia següent, el dimarts 23, torna també el concert de gospel Chicago Mass Choir, amb 15 cantants, teclats i baix i percussió. Jo sempre dic el mateix. Passa una fotografia que es veu que és un cor, que és una massa, realment, perquè ja n'hi ha 40 o 50 cantaires. I a l'hora de venir aquí, o
0: on sigui,
1: són 15.
0: Però perquè ja en tenen prou amb aquelles veus que tenen,
1: sí,
0: aquests cantants de gospel.
1: I ho fan molt

0: Bé, està molt bé. I una cosa que és habitual i que ja és de
1: Home, i
0: sempre,
1: tant.
0: que és el clàssic concert de valsos i danses de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat, que és dirigida pel mestre Brutons, que ho fan el dia 27, i el diumenge 28 i el dilluns 29 torna al Ballet de Barcelona amb Giselle, que és un clàssic dels clàssics. Una companyia que és estable, de Barcelona, que porta el nom de la ciutat, el capital de Catalunya, però que és creació de Chase Johnson i amb un estil del Ballet Nacional de Cuba. I en el programa no figuren ni els coreògrafs originals, que és en Perro Giancolari, ni el compositor de la música del Fadam. Home, sisplau, aquests van fer-ho. Aquest ballet de Barcelona ho interpreta, però hi havia aquests que ho van fer. Poseu-ho en un programa sempre, doncs, qui són els autors. I, bé, per acabar de rodonir els espectacles nadalencs, hi ha el concert de la Franz Schubert Filharmonia.
1: Que déu-n'hi-do, si també són un dels habituals, eh?
0: A més, la suïts de Tchaikovsky, el Trencanous, i el Llac dels Cignes, la Bella Dorment, Fantàstic, no? Però llavors ja, a partir d'aquí, ja fem un salt i fins al dia 9 de gener...
1: Ens deixen pair aquests àpats de Nadal, de Cap d'Any, baixar els excessos...
0: Exacte.
1: Ja hi podem tornar el dia 9 amb una recomanació que fas extensiva
0: aquesta,
1: a tothom, oi?
0: Aquesta sí que dic que ho recomano a tothom, perquè és gegant, és una obra de Marc Rosenblatt, va guanyar 3 premis a Laurence Olivier i Premi al millor espectacle de 2025 de Londres. Jo penso que es tracta de la llibertat d'expressió a partir de fets reals. El personatge central és aquell escriptor, el Roald Dahl, autor de la Matilda.
1: Sí, home, aquest el coneixem tots, eh? Ni que sigui perquè a l'escola hem hagut de llegir les seves obres.
0: O una pel·lícula basada, precisament, en la seva obra. I és, en aquest cas hi ha un personatge, un actor que el personifica, que és extraordinari, que és en Josep Maria Pou, amb un repartiment esplèndid. Entre ells, jo vull remarcar en Jep Barceló, perquè en Jep Barceló és el que va protagonitzar els primers anys el màrtir Cugat d'en Josep Maria Jaume. Vol dir que, escolta'm, llavors fem un salt mortal a partir d'aquí, perquè passem el diumenge 11 amb Soc, de la companyia Marta Sitjà, que és circ amb argument, una celebració de la diferència, de la llibertat, de la singularitat. I tornem a una obra que també recomano molt, molt, que és La corona d'espines, Josep Maria de Sagarra, una producció del Teatre Nacional de Catalunya dirigida pel Xavier Albertí, que a més ha composat música especial per l'obra. També un repartiment de 12 actors, que això avui en dia
1: només
0: ho pot fer el Teatre Nacional,
1: sí,
0: perquè tenen un pressupost molt, molt fort. I també el front del personatge de l'Àngel Gunyalons, que pel que jo he vist ha sigut
1: esplèndida.
0: Molt, molt, molt, molt bo. I per tancar el mes, torna el diumenge 18 amb l'Andenc Ballet de Biarritz, amb La Saison, que és la música de Vivaldi. O sigui, les 4 estacions de Vivaldi, musicades diferents, i amb el Guido Giovanni Guido, quasi contemporani. Bueno, i seguim.
1: Seguim ràpid perquè se'ns acaba el temps,
0: se'ns acaba el
1: temps, i la cultura no s'atura.
0: Al mes de desembre no ho podem oblidar, el 25è aniversari de Sant Cugat del Vallès, Pedra i Sang, de tragicomèdia musical sobre l'assassinat de l'abat viu del monestir de la nit de Nadal de 1350. Això s'ha de veure al monestir amb 6 funcions, una al 25, una al Sant Dia de Sant Esteve, i de Nadal, Sant Esteve, i dues als 27 i 28. Amb un repartiment que supera, això és a dir, més de 40 persones a l'escenari.
1: Amb els actors, amb el cor, un clàssic de Nadal que no falta mai a Sant Cugat i que més enguany estan d'aniversari, amb aquest 25è aniversari i també activitats paral·leles que envolten tota aquesta programació.
0: Exacte. Hi ha un concert de Nadal també, que en aquest cas és especial, que es fa doncs, a l'auditori del Centre Borja, que és Illuminare, amb orquestra Dilatants, i un grup que arriben fins, si no m'equivoco, fins a 100 cantants, de 90 a 100 cantants. O sigui, això serà una cosa molt especial, dirigida per la Meritxell Tarragó. I hi ha una primera part de l'orquestra que fa música a diferents autors i una segona d'aquesta estrena d'Illuminare de la nord-americana Helene Hagenberg. I recordar que els tributs continuen.
1: No s'aturen, el siglo.
0: El dissabte dia 20 de desembre li toca The Logical Group, és a dir, Supertramp.
1: Ens acomiadem ballant?
0: Bueno, som-hi.

0: Avui al Faves Contades parlarem de literatura i ho farem de la mà de la Mireia Llevenes, l'autora de Sugar Killer, la seva segona novel·la i la primera publicada amb un editorial. Després d'obrir-se camí amb l'autoedició amb La Voz de les Muses, ara ha fet el salt a contraluz editorial amb una història que barreja novel·la negra, crítica social i també un cert retrat generacional. Parlem del procés d'escriure, parlarem del fenomen del sugar dating, dels límits entre la ficció i l'experiència personal i també del difícil camí de publicar avui en dia. Mireia, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Els nostres oients potser coneixeran la teva veu, per la tertúlia ciutadana.
1: Em fa tanta il·lusió tornar a estar aquí, però avui per aquest motiu.
0: Avui per aquest motiu. Havies vingut també la temporada passada quan parlàvem d'autors novells, que també havíem fet una...
1: Maria Celles.
0: Una tertúlia, i avui tenim la teva segona novel·la sobre la taula. La primera va ser aquella La Voz de les Muses, que va ser autopublicada, que t'havíem explicat també des d'aquesta casa. Quines diferències has viscut entre aquestes dues experiències, no? De passar de l'autoedició a publicar amb contraluz?
1: Autoeditar-me va ser un procés molt bonic i molt solitari alhora, no? Perquè jo vaig poder decidir tot, jo vaig fer la maquetació, el disseny de la portada, jo decidia què ficava, què no posava, qui volia que passés allà, no? Jo m'ho vaig prendre una mica com la meva petita obra d'art i va ser molt bonic, ningú m'havia de dir que sí, que no, que funcionava, que no, però alhora jo no tenia experiència i m'hagués agradat moltíssim tenir algú que em guiés. Això, clar, per una banda. I a
0: suposo que vas aprendre moltes coses a marxes forçades, per dir-ho d'alguna manera.
1: Totalment. I a part, la distribució va ser terrorífica, perquè, clar, jo enviava els llibres un a un, anava els dilluns a Correus i els enviava.
0: Sí, perquè recordo que no l'havies volgut a posar a plataformes com Amazon per una qüestió
1: de
0: mediambiental i de valors, oi?
1: Sí, exacte. I pensava, bueno, potser no faig tantes ventes, però com a mínim em busco una impremta i llavors puc anar a les llibreries de Sant Cugat i allà, doncs, que ells també puguin endur-se un percentatge.
0: Celler de llibres, per exemple.
1: Per exemple, el celler de llibres. I va ser, en aquest sentit, va ser molt bonic, però, clar, moltes vegades gent que m'escrivia i aquí, jo no està, no el trobo. I, clar, és que, clar, jo no podia arribar a totes les llibreries, ni molt menys, no? I bé, aquest va ser com una mica el mal de cap. I, clar, ara, de cop i volta, tenir una editorial que m'està distribuint per tot el territori, no?, per tota la península. Inclús he rebut fotos que estic a llibreries a les Illes Canàries. O sigui, és molt fort, no? Una lectora que ja em segueix la pista des del primer llibre, no?, em deia, és d'Úbeda, de Jaén,
0: wow.
1: I deia, em va escriure dient, me vaig anar a la meva llibreria local, que és molt petita, i pensava, bueno, el demanaré, que potser aquí no el tenen, no? I es veu que sí, que clar que el tenien, no?
0: Estava llavors,
1: aquesta il·lusió d'haver estat, bueno, i que vas a un FNAC o vas a una casa de llibre i em tenen allà al costat dels tops, no? Llavors, clar, en aquest sentit, la distribució és fantàstica, i a part, qui tingui l'oportunitat de veure el llibre, és que no hi ha color, me l'han fet aquí amb tapadura, amb la faixa, o sigui, l'edició és preciosa.
0: Llavors, molt top.
1: Clar, no hi ha color, no hi ha color.
0: Tu ens explicaves, no?, sobretot aquest mal de cap d'aprendre tot del procés de l'edició i maquetació, però el mal de cap aquest de la distribució. Et puc preguntar quants llibres vas vendre fent-ho tot tu sola?
1: 400.
0: 400 llibres, suposo que ho saps, perquè tu saps que el 49,4% dels llibres que es publiquen a tot l'estat no aconsegueixen vendre ni un sol exemplar.
1: En sèrio?
0: Només el 4,5% dels títols que es posen al mercat venen més de 100 exemplars, que és el top més alt.
1: Uau! Ostres,
0: per tant,
1: jo soleta!
0: En la teva autoedició vas aconseguir situar-te en aquest 4,5% del pastís, que és la franja més alta d'aquells autors i autores que venen més de 100 llibres.
1: Doncs gràcies per regalar-me aquesta dada, perquè no la sabia, eh? Jo com vaig fent així, mica en mica, formigueta, no era conscient.
0: Per tant, Déu-n'hi-do.
1: Déu-n'hi-do.
0: Déu-n'hi-do, tenint la ciència al costat que ens dona aquestes dades. Què has après en tot aquest procés ara? Quin canvi hi ha hagut? Primer, m'agradaria saber com t'arriba a tu l'oportunitat de publicar amb un editorial?
1: El llibre de La Voz de les Muses va arribar a molt bones mans. Va sortir un molt bon padrí, el Francesc Miralles, que és la persona més generosa que he conegut mai. Va comprar el meu llibre, li va encantar, i em va dir, t'he de presentar la Sandra Bruna, que és una agent literària, a la que jo, abans d'autopublicar-me, havia mirat la seva web i pensant, ai, tant de bo algun dia, una, aquelles idees que somies i que
0: no?
1: deixes anar, no? Com que ho somies i ho deixes anar. I sí, el gener del 2025 em vaig reunir amb ella, amb aquesta proposta, que ja la tenia.
0: Tu ja el tenies escrit?
1: Sí, no, jo tenia la idea.
0: D'acord.
1: Jo sabia que volia parlar d'aquest tema amb un thriller, llavors li vaig presentar un parell de capítols i una sinopsis de com aniria, i li va encantar, perquè m'ha dit, no hi ha cap llibre, no existeix literatura que parli d'aquest món.
0: Mm-hmm.
1: I a un thriller em sembla xulíssim, no?, com aquesta manera de treballar la psicologia dels personatges. I res, em va dir, és que ja sé quin editor et publicarà. I vaig dir, ostres, vols dir? Sí, sí, escriu-me uns quants capítols més. Llavors, al maig vaig signar amb Contraluz Editorial, perquè exactament era l'editor que ella deia, i sí, sí, va aconseguir vendre'ls el projecte, però res, amb 5 capítols i una sinopsis amb spoiler, vull dir que el llibre estava per escriure, i l'entregava al setembre. O sigui que...
0: Déu-n'hi-do.
1: No, però és que el pitjor de tot és que jo al maig no vaig poder escriure perquè estava en un canvi de feina, amb tot el que implica un canvi de feina, d'adaptar-te als horaris, de fer formacions... O sigui, vaig fer un munt d'hores i una inestabilitat emocional que la part creativa... O sigui, m'encantaria dir que escrivia a les nits, quan ningú tal, al silenci... Però és mentida,
0: no és
1: estava rebentada. La realitat és que tenia la novel·la a sobre, o sigui, al cap, que m'escrivia a sobre, i que en poc més d'un mes, o sigui, de mitjans de juliol a mitjans de... o quasi finals d'agost, vaig escriure la resta del llibre.
0: Déu-n'hi-do,
1: perquè estava de vacances.
0: Clar, amb l'autoedició això no passa. Els timings te'ls marques tu, però aquí
1: exacte.
0: Tenies una data d'entrega.
1: Sí.
0: Això suposa un estrès, suposo.
1: Suposa un estrès i jo m'autoenganyo. És a dir, jo tenia la data d'entrega el 15 de setembre i jo pensava, això ha d'estar per l'1 de setembre, perquè després voldré revisar, voldré fer coses i no vull haver de córrer, no? I sí, sí, és que recordo que era com per allà els 20 d'agost, així ja el tenia escrit. Però és que m'escrivia a sobre. O sigui, jo quan estic escrivint, jo desapareixo. No és el meu ego dient, ah, vull posar això perquè quedi així, perquè... No, no. O sigui, no hi ha Mireia, llavors jo sóc l'ombra de la Macarena, que és la nostra prota, que suposo que ara parlarem d'ella. Jo era com la seva ombra i jo estava ficada en la pel·lícula que jo m'havia inventat. Llavors, clar, jo estava allà ficada i pensava, ah, aquest personatge l'hauria de traicionar, no? Però és que, clar, aquest hauria de fer això, però... No, és que crec que ha de fer això. Jo estava allà ficada...
0: Com escrius? Com és el teu procés creatiu, no? Hi ha autors que diuen, doncs em faig una, sobretot en novel·la negra, no? Tinc molts clars els personatges, la seva psicologia, i després faig la trama, d'altres que escriuen d'una manera lineal, d'altres que van barrejant...
1: Sí.
0: Tu com ho fas? Tu
1: igual
0: has hagut de fer molt de pressa i no sé si has pogut triar gaire.
1: No sé si he pogut triar gaire, però sí que tinc una tendència. Diuen que hi ha com dues tendències, no? L'escriptor brúixola, que és el que va fent... No, sap com comença, però no sap com acabarà, i hi ha l'escriptor mapa, jo sóc aquesta segona. I
0: tu tenies sí que, clar al final.
1: Jo em faig un mapa, sé com acaba, però sí que és veritat que doncs, és com quan tu tens un mapa de muntanya, però dius, ah, però mira, aquí hi ha una petita... Hi ha un caminet que pot tenir bones vistes. Jo m'entretinc pel caminet amb bones vistes i és perquè estic totalment ficada amb la història. Llavors, clar, l'emoció amb la que jo ho visc crec que és, pel feedback que m'estan donant els lectors i lectores, crec que és això el que es llegeix.
0: El que es transmet a les pàgines de,
1: sí, sí, sí.
0: de Sugar Killer.
1: Ho passo pipa, però pipa, eh?
0: Suposo que el millor de treballar amb una editorial, pel que ens deies abans de l'autoedició, ha sigut aquesta deixar anar la distribució,
1: sí.
0: No?
1: Sí, i també doncs, tenir algú que en sap, que sap del que és... Que, bueno, clar, és que al mercat al final hi ha uns temes que agraden, que venen més que d'altres, no? I, ostres, que una gran editorial com Anaya, no? Grup Anaya, que aquest és el segell Contraluz, però confiï i que cregui en el potencial d'aquest projecte, ostres, a nivell d'autoestima, que jo tenia un... I encara tinc encara una miqueta el síndrome d'impostora, doncs, ostres, és com dir, uau, si li veuen potencial és perquè el té, no? O sigui, si no estarien apostant, perquè...
0: És un negoci.
1: És un negoci,
0: el
1: no?
0: Negoci
1: I és una empresa que han de tirar endavant i els ha de sortir els números, no? O sigui que molt contenta.
0: Parlem de Sugar Killer. Jo quan faig entrevistes de llibre sempre em fa por fer spoilers. Aleshores demano
1: qualsevol
0: als escriptors i escriptores que em feu vosaltres la sinopsi,
1: vale.
0: Perquè a més tampoc ningú la pot explicar millor que el que ha escrit el llibre.
1: Vale,
0: no?
1: Em sembla.
0: I jo et pregunto, de què va Sugar Killer? Què explica?
1: Mira, Sugar Killer és la història de la Macarena, que és una jove de 27 anys que té una doble vida. Durant el dia és un estudiant de Belles Arts i per la nit pensa que ningú sap que té aquesta doble vida, no? I per la nit ella és Sugar Baby, que ara entrarem a...
0: Ara parlarem de conceptes.
1: De què és, no? Llavors, sent Sugar Baby, el que fa és quedar amb senyors grans molt adinerats i llavors els sedueix, els droga i els roba el més preuat que tenen. Llavors, és una manera de justiciera. El que passa és que, és el que deia abans, que es pensa que ningú sap qui és ella i aquesta doble vida, però sí que hi ha algú que...
0: Mama de blau.
1: l'home de blau, que la va seguint a tot arreu i que li farà una gran proposta i sense voler ficarà a la boca del llop. Llavors veurem si pot sortir o no.
0: No diguem res més, plantegem l'enigma. A priori, sembla que et trobes amb una novel·la negra, però jo no me l'he acabat, però sí que li trobo pinzellades d'altres gèneres.
1: Totalment.
0: No? No sé si una mica fins i tot del xiclit...
1: Sí, molt de xiclit.
0: No? Una barreja de gèneres que no sé si ha sigut volgut o ha sigut aquesta ombra teva que se't posa quan escrius o la influència d'allò que tu llegeixes o allò que t'agrada.
1: Jo crec que és més això. O sigui, jo crec que aquí ha passat... els últims gèneres que he estat llegint aquest últim any han acabat aquí, no? Posats, perquè m'agrada molt el thriller, però sí que és veritat que jo veig molt del xiclit també, veig molt de no ficció i de temes de feminismes, mm-hmm. perquè el llibre està ple d'això, tot i ser una novel·la, no? O de creixement personal, m'agrada molt la literatura juvenil.
0: Tenim una Alba. També.
1: Exacte, sí, hi ha una Alba, i has arribat, és que no,
0: sí?
1: No recordo, no sé per on vas i no
0: la
1: sé...
0: La tenim.
1: Ja has arribat, hi ha una Alba com tu, llavors, bé, no era previst, de fet, recordo que, clar, jo quan li envio a l'editor els cinc primers capítols amb la sinopsis, jo penso, li estic prometent un thriller, quan jo acabo el llibre dic, m'ha quedat més que un thriller, perquè té coses de thriller, però té altres gèneres, i pensava, ai, veuràs, que ara em diran, on vas? Això no ens val, no? Però sí, sí,
0: però
1: li,
0: no.
1: Li va precisament agradar molt aquesta conjugació de gèneres i aquesta creació d'un gènere nou, potser, no?
0: Mm-hmm. És que no cal limitar-se, no? A vegades les etiquetes és allò que diem que ens limiten, doncs en aquest cas són etiquetes compartides que fan créixer la història,
1: sí,
0: i la fan més personal.
1: I que sento que és com jo en llibre, no? En el sentit de que és la manera de deixar la meva empremta també, no? Que ja n'hi ha molta novel·la negra i molt característica i que sempre és com ABCD, no? Doncs bé, si puc aportar un altre matís, un altre color, doncs per què no?
0: De quins autors o autores veus tu?
1: Clar, és que...
0: De tot,
1: però amb els noms dels de thriller vaig supercuixa sempre perquè són noms que de vegades no sé ni pronunciar, però clar, sortint del thriller, per exemple, hi ha una Sara Torres que jo menciono, mm-hmm. perquè s'entengui que no té absolutament res a veure, però està aquí la seva empremta, no? O
0: aquestes picadetes d'ullers.
1: Sí, et diria ella, eres el primer nom que em ve, eh? Però sí, és que en realitat, no, un Ada de Carmen Laforet, aquesta manera de descriure les coses, crec que és molt meva, o sigui, com, no és meva, seva, no? Però com que la penso molt quan descric, no?
0: La perquè, tens present.
1: Sí, no? Un llibre que és majoritàriament descriptiu, no? Ada, llavors... Bé, no sé, tant de bo semblar-m'hi, eh? Aquestes grans escriptores, però veig de gèneres molt diferents. O, per exemple, recordo molt Les vulnerabilitats de l'Elvira Sastre, que també té com aquesta cosa que t'enganxa fins al punt de és una paranoia que t'obsessiona i et genera ansietat, no? Llavors, que no sé exactament quin gènere és, però que té aquesta cosa com psicològica. I a mi és que lo psicològic m'encanta, perquè trobo que és el que fa que el lector o la lectora s'enamori dels personatges.
0: Mira, parles de personatges, parles de referents, i hi ha una pregunta típica que es fan a totes les entrevistes de llibres, no? És què n'hi ha de tu en el personatge principal? Clar, jo et conec una micona, jo sé que tu has estudiat Belles Arts,
1: sí.
0: La Macarena està estudiant Belles Arts, sé per entrevistes que he vist que el teu treball de final de carrera anava del sugar dating,
1: exacte.
0: No? I la pregunta obligada és... Què hi ha de la Mireia Llévenes en la Macarena? Si és que hi ha alguna cosa.
1: Hi ha les poques coses que has mencionat que són casualitats, no?
0: Són casualitats.
1: Són contextos, en el sentit... No casualitats perquè són triades, no? Però són contextos que jo puc descriure perquè els he viscut, no? Com el que deia, soc estudiant de Belles Arts, per tant, quan descric les escenes, no? Que dic escenes perquè molta gent m'ha dit que el llibre podria ser una pel·li perquè és molt cinematogràfic,
0: sí.
1: No? Hi ha escenes a les classes de dibuix, això, que descric tal qual com jo les recordo de quan jo estava allà, no? amb aquella intensitat, amb les olors, amb els sorolls, amb la pell que es percep, no? I això està, tot és meu. Però sí que és veritat que jo no tinc absolutament res a veure amb la Macarena ni amb el que ella fa. I he viscut coses a través d'ella, no? Però tornant una mica a la pregunta, no és casualitat que el meu projecte final de carrera n'és d'aquest tema. Jo, quan estava fent tercer de Belles Arts, vaig començar a rebre missatges, i així, si vols, podem introduir una mica què és això de sugar dating. Vaig començar a rebre missatges per Instagram de senyors, això, doncs de 50 cap a dalt, proposant-me ser la seva sugar baby i oferint-me 5.000, 7.000 euros a la setmana a canvi de conversa i de això, una conversa. I em deien no sex required, és a dir, que no requereix sexe, però clar.
0: Mm-hmm. Saps? Creu-t'ho tu,
1: no? I llavors, la primera vegada em va fer molt fàstic i vaig voler esborrar el missatge, però em va començar a repetir. I wow. Què passa? Per què rebo aquests missatges?
0: Sense tu, bé...
1: Res, absolutament res.
0: Fet una publicació de busco sugar daddy.
1: No. O sigui, l'algoritme i aquestes coses que deu tenir, suposo, no? Llavors... Clar, quan vaig començar a rebre això, un dia vaig parlar amb una companya i mira quins missatges he rebut. I em diu, no, jo també rebo. Dic, què dius? I llavors vaig començar a veure que era una cosa com molt generacional i que quan preguntava sabia de dones de la meva edat, o més joves, sobretot més joves, que alguna vegada havien rebut algun d'aquests missatges. I llavors vaig dir, això em sembla un temazo, perquè sigui el meu projecte final de carrera, que ha d'haver tota una investigació, no? I doncs vaig endinsar-me en tot aquest món i resulta doncs, que hi ha aplicacions, que això és com un Tinder,
0: Senyors grans que busquen noies molt joves...
1: Exacte, per fer de patrocini. Et patrocino la teva carrera, el teu màster, la teva entrada a un pis, no? O sigui, en termes de patrocini. Mm-hmm. I no deixa de ser un altre tipus de prostitució. Però, clar, en una època en la que també tenim un OnlyFans o altres plataformes d'aquestes en les que no, ja es mercantilitza la intimitat i la sexualitat uh-huh. de la dona, principalment, de la dona. També n'hi ha d'homes, però, clar, doncs, és clarament aquest moment de neoliberalisme sexual del que parla Ana de Miguel, no, d'aquests missatges que rebem de dona... Tu sigues lliure amb el teu cos, pots fer el que tu vulguis, empodera't, sigues la teva pròpia jefa, però en el fons és, però mira, de quina manera, no? Prostituint-te. Llavors, clar, és una realitat a la que penso que estem arribant, però que no que és una patranya una altra vegada del patriarcat, no?
0: De fet, això t'anava a dir, que hem parlat que el llibre no, té aquesta, el thriller i aquest, aquestes moltes etiquetes que hem dit, però també hi ha molta crítica social. Uh-huh. D'altra banda, jo llegeixo una crítica social al patriarcat, al masclisme, a la cosificació... Uh-huh. Però sense voler jutjar, en tot cas, m'ha semblat a la Macarena,
1: exacte.
0: Que és qui decideix ser... decideix i després parlem dels matisos de les decisions a la vida, fer de sugar baby.
1: Sí,
0: no?
1: Perquè el que no volia era, ni amb el llibre ni amb totes les entrevistes que porto fent, jo l'última cosa que vull fer és jutjar a una dona que decideix prostituir-se. Els seus motius té. Suposo que perquè he empatitzat amb aquest personatge, mm-hmm. no? En tot cas...
0: Has investigat molt? Has parlat amb moltes sugar babies? Sugar babies?
1: M'han contactat.
0: T'han contactat elles?
1: M'han explicat històries i sí, s'ha pigut cosetes.
0: I sugar daddies?
1: No, ni un. Fixa. Estan tots amagats. Per què? Ah, és que aquí, perquè saben que és a qui hem d'assenyalar, no? Perquè al final és un problema estructural de... Hi ha moltes diferències de poder i socioeconòmiques, no? I aquesta... l'esquerda salarial que hi ha, no? entre homes i dones, no? Que cobrem molt menys, per un dels molts exemples. Uh-huh. Llavors, això és un problema estructural que segueix fomentant doncs, aquesta cosa de dona necessita calés. No? En algunes entrevistes em deien no, però aquestes noies tenen famílies desestructurades. I els deien no, gens ni mica. O sigui, no té absolutament res a veure amb això. Entenc. Són persones que necessiten calés.
0: Les noies que t'han escrit per explicar-te no, mm. la seva situació, entenc que hi ha perfil de tota mena.
1: De tota mena. I o sigui, jo els estava superagraïda perquè haguessin tingut la generositat d'explicar-m'ho, no? I llavors, amb elles no és a qui hem d'assenyalar. A qui s'ha d'assenyalar és amb ells, que aprofiten, que tenen poder i que n'abusen d'ell. És aquí s'ha d'assenyalar les persones que... O sigui, el sistema que segueix fomentant aquestes dinàmiques i a les persones que abusen del poder que tenen. Uh-huh. Llavors, bé, això es va quedar en un projecte final de carrera i em sabia greu que fos només això, un projecte, no? I pensava, és que és un tema molt interessant que està sota la catifa, però això s'ha de posar sobre la taula i se n'ha de poder parlar.
0: Déu-n'hi-do, m'has deixat gelada. Escolta'm, el tenim en castellà, però no sé si es traduirà en altres idiomes, si el podrem llegir en català...
1: Tant de bo, jo ho he demanat, però necessitem que es vengui molt perquè passi, però de moment no és una cosa que estigui...
0: Doncs seguirem la pista. I escolta'm, estàs treballant, com que ja està entregat, sí. No sé si ja estàs escrivint alguna altra cosa, tens alguna altra història al cap, necessitaves parar...
1: Jo sempre estic escrivint altres coses. Jo tinc una segona part pensada.
0: Clar, perquè t'anava a dir, això pot seguir,
1: això
0: no?
1: Pot seguir.
0: La Macarena pot ser un personatge acompanyat d'aquest home de blau i ho deixaré aquí.
1: O no.
0: O no.
1: O no, perquè clar, potser no és un thriller, potser no acaben vius. Clar, és que potser no, però potser per això necessita una segona part, no sé, qui sap. Però a part d'aquesta, estic amb una novel·la juvenil al cap que tinc ganes també en català.
0: Molt rebé.
1: Sí, sí, sí.
0: I abans d'acomiadar-nos, perquè ja hem arribat al final, avui hi ha una cita.
1: Avui hi ha una cita a la que us convido que vingueu, hagueu llegit el llibre o no, avui ens trobem al Zoom Zoom.
0: Hi haurà spoilers?
1: Intentaré que no, perquè preguntaré si qui ha llegit el llibre, però si hi ha gent que no l'ha llegit, no farem spoilers, però promet ser una trobada molt especial i bonica al Zoom Zoom, que és un lloc increïble, i... Parlarem de tota aquesta temàtica, de qui és la Macarena, de què parlarem més sobre què és tot això...
0: El sugar dating, eh?
1: I parlarem de feminismes i de com ens atravessa tota aquesta maldat que hi ha en el món.
0: Doncs Sugar Killer, la segona novel·la de la Mireia Llévenes, que ja la teniu a les llibreries. Convidats tots a llegir-la. Teniu l'autora aquí a la ciutat, que a més us ofereix aquesta oportunitat de parlar-ne avui al Zoom Zoom. Possiblement, segurament, hi haurà
1: més cosetes, sí.
0: Si hi ha peticions. Mireia, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a tu.
2: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.

0: guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
1: Benvinguts i benvingudes a un nou guaita que tenim amb en Sergi Corral. Sergi, bon dia.
2: Molt bon dia, Ona.
1: A veure, de què ens parlaràs avui?
2: Doncs mira, parlarem de temps d'orenetes, perquè estem a la primavera.
1: I tant.
2: La primavera és un molt bon moment per la ornitologia, en podríem dir així, i en aquest cas les orenetes crec que és una espècie, o unes espècies, millor dit, emblemàtiques, de, tradicionals i que porten bones senyals i que relacionen amb l'arribada del bon temps i tot plegat, i ja veuràs que avui per això els hi dediquem un programa, un guaita que tenim, a tot aquest reguitzell d'espècies que estan dintre del grup de les orenetes, no? Entre aquest any, entre la primera i segona setmana de març, és quan van arribar les primeres orenetes a
1: Catalunya. Per tant, ja les tenim aquí, eh?
2: Ja les tenim instal·lades aquí, segurament les tenim ja fent niu o preparant el niu ja per criar, en la seva migració del sud a nord, des de la Ràpita fins a Portbou, o sigui, arriben pel sud. Aquestes aus passen els mesos d'hivern en territori africà, normalment subsaharià, en podríem dir, i al final de l'hivern inicien la migració cap al nord, des del sud de la península Ibèrica, fins a arribar a bona part d'Europa, on evidentment hi faran niu, es reproduir i creixeran les cries en un cicle que es repeteix any rere any. És un cicle que és molt interessant perquè a partir d'aquí se n'estudia el que se'n diu la fenologia, que és l'estadística de l'arribada de les orenetes, i amb això també ja es pot veure que degut a la pujada de temperatures, etc., cada cop també van arribant una miqueta abans.
1: Les orenetes s'avancen, doncs.
2: S'avancen, és com la floració dels fruiters. També va passant una cosa similar. Són ocells, hem de dir, bàsicament insectívors. És a dir, que mengen insectes. Tenen una contribució essencial al control de la població de mosquits i altres insectes. Per tant, al control de plagues. La primera dada que et donaré que impacta una miqueta és que en un sol dia poden ingerir, una oreneta pot ingerir entre 800 i 1.000 insectes. Se tipa de valent, eh?
1: Sí, queda amb la panxa ben plena. També hem de pensar que, clar, els insectes són petitons.
2: Són petitons.
1: Però per alimentar-te'n necessites uns quants.
2: Clar, tu imagina't la quantitat d'orenetes que hi ha amb totes les espècies que direm ara dintre d'una estoneta. Imagina la quantitat d'insectes que poden menjar en un dia, eh? Per tant, contribueixen molt al control de plagues.
1: Per tant, la gent que té nius d'orenetes a casa, això li va bé, no? Perquè deu tenir menys mosquits.
2: Exacte. Exacte. Les orenetes acostumen a fer nius, com dius, a l'entorn urbà, bé sigui sota teulats, cornisses, voltes, etc. Aquests nius estan fabricats en fang, que evidentment les orenetes els busquen a les zones humides, com pot ser marges de rius, basses, tolls fets per la pluja. Per això, anys enrere, en èpoques de tanta sequera, les orenetes van... No és que potser fins i tot nidifiquessin menys, perquè van tenir molta dificultat a l'hora de trobar fang humit per fer el seu niu. Elles agafen petites porcions de fang amb el bec i les barregen amb la seva pròpia saliva. És a dir, la saliva actua com un ciment natural que compacta, no? En assecar-se dona una estructura molt dura, molt cohesionada i que no vagi el niu cap avall, bàsicament. Sovint barregen aquest fang amb fibres vegetals per donar més consistència al niu. Triguen de mitjana entre una i dues setmanes a construir el niu.
1: Déu-n'hi-do, triguen força.
2: Triguen força.
1: Llavors s'han de buscar un altre lloc mentrestant, o com ho fan això?
2: Van fent viatges. No n'hi han de moment, sinó que es dediquen bàsicament a construir el niu. També s'ha de dir que moltes orenetes aprofiten nius de les temporades anteriors per també entrar, i només l'han de posar maco, per entendre.
1: Ho han d'arreglar una mica.
2: Van a l'Ikea de les orenetes a buscar els mobles que els hi fan falta i posar el niu. Requereix que l'ocell, una oreneta, necessita entre 700 i 1.500 viatges transportant aquest fang per fer el niu,
1: Déu-n'hi-do, hi ha molta feina, per fer aquests nius.
2: Molta feina, per això han de menjar tant, també,
1: Clar, i per això mantenen els nius de l'any passat.
2: Exacte.
1: Per estalviar-se aquesta feinada.
2: Evidentment. Hem de dir que els seus nius, com la resta de les espècies protegides, no es poden destruir, tot i que no estiguin ocupats. Atenció, és necessària l'autorització que atorga el Departament de Medi Ambient i Habitatge per retirar-ne els nius. encara que les orenetes no estiguin criant.
1: Per tant, si ens fan niu a casa, no el podem destruir, eh? Aquell no niu podem... ja es queda allà per
2: exacte,
1: sempre.
2: Exacte, no podem sortir amb una escombra allò... Allà, és que la oreneta, clar, se'ns caga molt a la repisa de la finestra i por ahí, fa molt merder... No, senyors, això està absolutament prohibit. Únicament es donen autoritzacions d'aquest tipus quan es fan obres de rehabilitació. Uh-huh. I en aquest cas només s'autoritza a retirar els nius fora de l'època de cria. I s'obliga a mantenir les condicions favorables perquè després de les obres les orenetes puguin tornar a fer el riu, a fer els nius. Uh-huh. També s'autoritza per enderrocs inevitables, eh? Per exemple, cases que estan en runa, etc., o situacions sanitàries molt clares, o sigui que... Uh-huh.
1: Que estiguin creant un problema de salubritat,
2: un no? problema de salubritat. Hem de dir, que no ho he dit abans, que l'oreneta a l'hora de fer els nius, a part d'agafar fibres vegetals per tenir més consistència, també agafa altres plomes, també agafa altres objectes així tous per fer coixí dintre del niu.
1: Ah, carai, perquè vol estar còmode allà dins.
2: Exacte,
1: allà.
2: Estan còmodes ella i les cries que vinguin després. Uh-huh. Això també és molt important. Vull dir, s'adequen al niu, s'adequen tot perquè la cria sigui amb la major comoditat possible i, evidentment, els pollets puguin tirar endavant. Uh-huh. Vale? Ara toca, una vegada explicat que migren, que fan els nius, que mengen insectes, etc., anem a descobrir quines espècies d'orenetes tenim aquí a Catalunya.
1: Doncs som-hi, quines tenim?
2: Doncs mira, dins d'aquest grup d'ocells tan estimats hi trobem fins a 8 espècies diferents. Uh-huh. En si, d'orenetes pròpiament dites en tenim 4, que són l'oreneta vulgar, l'oreneta cua blanca, l'oreneta cua roja i l'oreneta de ribera, que inclouen els gèneres Hirundo, Cecropis, Delicon i Riparia. Uh-huh. Són els gèneres que inclouen, eh? I hem de sumar-hi 2 espècies de falciots, el ballester i el roquerol. Ja veurem que el roquerol és l'única de totes aquestes espècies que no és migrant.
1: Que el roquerol no se'n va?
2: No se'n va. Es queda a Catalunya i a la península ibèrica tot l'any. Uh-huh. Vale? Fent niu. Hem de dir que aquí tenim col·laboració o ens hem informat molt de l'Institut Català d'Ornitologia, a l'ICO, i de l'ICO aquest, per cada una de les espècies que veurem, farem una pinzellada, en traurem l'àudio del seu cant.
1: Ah, carai, avui sentirem cantar les orenetes.
2: Sentirem cantar les orenetes.
1: Que bé.
2: La pàgina de l'ICO, a part de la fitxa de l'ocell amb la seva zona de distribució, característiques i zona de distribució, té el cant per poder-lo baixar en el seu catàleg, per poder-lo escoltar o baixar-lo si voleu.
1: Doncs som-hi, comencem una mica, no?, amb aquestes orenetes. Quines tenim?
2: Doncs mira, anem primer de tot per l'oreneta vulgar. Hem de dir que a vegades costa d'identificar-les perquè... tenen una fesonomia una miqueta similar i ens centrarem sobretot en els detalls que ens permet diferenciar-les. Uh-huh. L'oreneta vulgar, Hirundo rústica, nom científic, fa entre 15 i 20 centímetres, pesa al voltant entre 15 i 25 grams, és mida petiteta. La panxa, aquí és important, la panxa o el ventre és de color blanc. La part dorsal de les ales és de color blau fosc. A vegades amb un to fins i tot metàl·lic, amb un to brillant. I el rostre és de color vermell.
1: Ah, carai.
2: La distingim per això, sobretot, la part blanca de sota i el rostre i el color blau. L'oreneta comuna acostuma a fer els nius als interiors de garatges, porxos i quadres o estables. Uh-huh. Interior. Et sembla que l'escoltem?
1: Som-hi, anem a escoltar-la.
2: Tant de tertúlia, eh?
1: Sí, no? Sembla que n'hi ha més d'un aquí.
2: Sí. Estan de tertúlia, estan fent una mica de safreig, però, escolteu, aquest és el so de l'oreneta comuna.
1: Doncs som-hi, anem per un altre.
2: L'oreneta cua roja és la Cecropis dàurica. Mides similars a l'oreneta comú, es diferencia perquè és més fosca. I la taca vermella, la taca blanca, en aquest cas, de la gola, és molt més clara i estesa. Uh-huh. que l'anterior, presentant també una zona groguenca al naixement a la cua. Les plomes de la cua més amples que en el cas de l'oreneta vulgar.
1: Uh-huh. Per tant, aquesta la diferenciaríem una mica per la cua, no?
2: Per la cua,
1: la gran diferència.
2: Exacte, per la cua i la part més clara de la gola, No tan fosc com l'anterior... En aquest cas, anem a escoltar aquesta oreneta cua rogenca.
1: Som-hi.
2: Thank you. so una mica més agut, també.
1: Sí, té un so diferent,
2: Té un so una miqueta diferent,
1: Sí.
2: Doncs aquest és el so de l'oreneta cua rogenca. Anem a la cua blanca?
1: Som-hi.
2: Es diu Delicum urbicum, és una mica més petita que les dues anteriors, entre 12 i 15 centímetres. Presenta una part ventral de color blanc, però la part dorsal és de color negre, també amb alguna mica de blau, però bàsicament negre, a diferència de l'altra que era més blavosa, que abarca totes les ales i fins al cap.
1: Per tant, aquesta també té el cap negre,
2: també
1: no
2: té el
1: vermell
2: cap negre.
1: Com la primera.
2: No té el cap vermell com la primera, aquesta també té el cap negre.
1: Aquesta potser és la que dibuixem, no? Quan som petits i dibuixem una oreneta, que la fem tota negra amb la panxa blanca.
2: Sí, potser és aquesta, sí, aquesta va més sentit de la que dibuixem.
1: Doncs anem a escoltar com sona aquesta, la oreneta cua blanca.
2: Més delicat.
1: Sí.
2: Són més delicats, se sent una abella fins i tot a fons. Més delicat que l'interior, però també tenen una conversa...
1: Sí, també en sentim més d'un aquí,
2: Una conversa potent.
1: Anem per una altra?
2: Doncs va, anem a una altra. Anem a l'última de la que hem dit de les quatre espècies d'oreneta, que és l'oreneta de ribera, és la ripària ripària, que fa de mida també entre 12 i 18 centímetres, molt semblant a l'anterior, és més petita fins i tot que la cua rogenca i la vulgar, i la principal diferència en aquest cas el tenim en el color del dors i les plomes, que en aquest cas és de marró.
1: Ah, carai,
2: és color marró. Sí. La part del ventre és més clara i blanquinosa, però presenta una anella, també marró, a prop del cap, que li envolta el cap. És de color més marronós. Les altres eren més negres, aquesta és més marronosa. I en aquest cas sol criar en els talussos dels rius i rieres.
1: Per tant, aquesta ja no busca entorns urbans,
2: Ja no busca. Fa com coves, com forats, en aquests talussos dels rius i rieres.
1: I d'aquí una mica el nom, no? Oreneta de Ribera.
2: De Ribera. Els mateixos forats, per exemple, que fa els abellerols, que també crien en aquestes zones. Anem a escoltar-la.
1: Aquesta està contenta, xerra molt.
2: I si ens hi fixem de fons, sentim les granates o els gripaus, senyals que està a prop del riu, senyal que està a la ribera. Ara tenim les quatre oranetes ja ben classificades, ja ben distingides. Aquesta última que hem vist, la tonalitat marronosa, la cua blanca, sobretot a la cua, la part ventral de color blanc, la oraneta comú, la Cecropis dàurica, és més fosca i la clara, la taca del fons és més clara, la part ventral, i l'oreneta vulgar, que és la panxa i ventre blanc i de tons blavosos que hem vist abans a la part superior. Anem al roquerol.
1: Som-hi.
2: El roquerol té un nom científic una mica més difícil que els altres. Tinopgrone rupestris. No el vulgueu dir a les vostres cases, sobretot, que us fareu mal. És l'únic representant del grup que passa tot l'any a Catalunya, com he dit abans, que no migra, sol viure també a les cavitats de penyes, penya-segats i coves. Mereix entre 14 i 33 centímetres i les plomes tenen un color bastant més fosc que totes les altres oranetes.
1: Per tant, aquest és una mica més gros,
2: És una mica més gros i ja no té aquelles tonalitats blanques que tenien les oranetes anteriors. L'anarem a escoltar.
1: Té un so molt diferent,
2: Sí, aquest té un so diferent. És més contundent, més emotiu, més contundent. És de més poques paraules,
1: Exacte, sembla que estigui enfadat.
2: Sí, sembla que estigui enfadat, sí. Doncs el roquerol, que és el que podem veure l'únic de l'any aquí a casa nostra. Anem pels falciots, tenim el falciot comú, l'Apus apus. En aquest cas també és una oreneta migrant que viatja des de l'Àfrica subsahariana fins a Europa. Té una coloració fosca, només amb una taca blanquinosa al coll. Identificatiu, el coll, taca blanquinosa. Fa entre 15 i 20 centímetres, però amb les ales esteses pot superar els 40 centímetres.
1: Per tant, aquest és gros.
2: És més gros. La curiositat dels falciots és que passa gran part de la seva vida volant.
1: Ah, carai.
2: Fins i tot es reprodueix volant.
1: Ostres.
2: I dorm també volant. Només toca terra per posar ous i covar-los.
1: Carai, això és només d'aquest falciot comú o hi ha altres ocells que també
2: són,
1: fan?
2: Són dels falciots, en aquest cas. Mm-hmm. Són les dues espècies de falciots que tenen aquest comportament similar, que bàsicament la totalitat de la seva vida la passen en vol.
1: Ha de ser complicat, això, de dormir volant, reproduir-se volant...
2: Això mateix. Els falciots són aquell tipus d'au que a vegades veiem un pollet a terra o una au a terra i que l'hem de posar al vol, perquè ens indiquen allò, no?, de que si no és volant li costa molt tornar a aixecar-se i tornar a volar, que en aquests casos el que sí que recomanen és trucar al 112, trucar als agents rurals, per exacte, no manipular massa.
1: Exacte, com professional, no?, l'ajudi a tornar a volar.
2: Ah, això mateix. Escoltem el falciot.
1: Doncs som-hi. Més estrident aquest, eh?
2: Molt agut, eh?
1: Sí.
2: Molt agut, que sovint l'escoltem molt més a l'inici i final del dia. Uh-huh. Sí, les tardes aquestes d'estiu, d'inici primavera i estiu, d'inici i final de la jornada, que bàsicament és també quan acostumen a depredar més insectes, a menjar, perquè els insectes volen més baix.
1: Uh-huh. Per tant, els hi va millor.
2: I ho tenen més. O quan fa molta humitat, que va ploure, per exemple, o dies de molta humitat, que els insectes volen més baix, els veiem volar més baix, també. Uh-huh. Tenim l'altre, que és el falciot pàl·lid, Apus pallidus, que és una espècie molt similar, però no tan fosca. Té un color un xic més blanquinós i una taca blanca del coll més extensa que l'anterior. Té la taca igualment, però una mica més ampla.
1: Doncs anem a escoltar-la.
2: També és molt similar, eh?
1: Exacte, aquest també té una veu molt aguda, eh?
2: Sí, sí, és una veu molt aguda, s'assembla molt a l'anterior.
1: I ens en queda una només.
2: Sí, ens en queda el ballester, el Apus melba, que és el falciot més gran de tots, amb una mida que supera els 20 centímetres i una envergadura als 50. Envergadura de les ales obertes als 50. A part de la mida, la diferència és que tenen el pit i el ventre de color blanc. Els anteriors, que eren més foscos, que només tenien la taca aquella blanca al voltant del coll, aquest té el ventre de color blanc, també.
1: Mm-hmm. Doncs som-hi, anem a escoltar aquest últim. Aquest també té un so força diferent de la resta, eh?
2: Més potent, més agut, però sí. Més potent, i canta com una mica més seguit. Més...
1: Exacte, més llarg, no?
2: Més llarg, sí.
1: Mm-hmm. Doncs Sergi, moltes gràcies per descobrir-nos les orenetes i ens retrobem a una altra guaita.
2: Fins la propera.
3: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.

0: La ràdio amb samarreta.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
3: Voleu sentir què li diu un avi al seu tractor? Escolteu aquest poema amb atenció, que ens ho explica amb les seves rimes.
4: Hola, sóc Anna Benavit. Vaig a tercer B de primària i a l'escola Mare de Déu del Carme, del Conetge. El poema que he escrit es diu L'Avi i el Tractor i ho ha escrit Joana Raspall. He escrit aquest poema perquè és sobre m'agraden els tractors. L'Avi i el Tractor havia llaurat amb l'ase fins que va comprar el tractor, que feia molta més feina i el camp quedava millor. Un dia a mitja llaurada, el motor es va espaiar i va córrer a buscar l'ase per poder-lo remolcar. L'ase es va clavar de por i no avançava ni un pas. No ve prou l'escriassar, arri, que no arrencaràs, en rebre xuriacades, brama, l'ase, a mi no. Mira si amb les torratades pots fer caminar el tractor.
3: Quin poema tan bonic que has escollit, Adam. Com a tu, a nosaltres també ens agraden els tractors i la poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu.
4: Adeu, Embaladits.
5: Ens agrada la poesia.
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
6: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
7: Calaix Actiu, literatura infantil i juvenil, amb les recomanacions de Misha, prescriptora cultural.
8: Hola, hola. Per començar, us recomano un llibre que m'ho ha fet passar d'allò més bé. Quina família més boja, Magalí, de Núria Busquet, amb il·lustracions de Màriam Benarab, que publica l'editorial Anima Llibres. La Magalí té 10 anys, els cabells rinxolats i una família estrambòtica. A l'escola tampoc descansa. Entre els seus amics, les nenes maques, la profe de mates i el seu arxenemic, quin cara grassa, que no sap ni respirar pel nas, sempre acaba castigada. Voleu venir a viure la bogeria amb ella? Si ho feu, riureu de valent. El llibre és una barreja de novel·la i còmic pensat per a lectors a partir de 8 anys, però alhora està ple de picades d'ullet i crítica social per adults que us encantarà tingueu l'edat que tingueu. Paraula de Misha. D'altra banda, us vull parlar de l'últim Premi EDB de Literatura Juvenil, El Miol de la Maresma, de Mayr Ayamonte, que publica EDB, recomanat a partir de 12 anys. És la història de la Vera, la filla d'un guarda del Parc Nacional de Doñana. Quan a principis dels anys 80 coneix el Fèlix, un petit linx ibèric orfe per culpa dels caçadors furtius, el destí de la Vera canviarà per sempre. L'autora no només ens parla de la importància de preservar la flora i la fauna del nostre país, sinó que fa un homenatge als biòlegs i biòlogues que durant anys han treballat per aconseguir que el linx ibèric deixi de ser una espècie en perill d'extinció. El Miol de la Maresma és una història carregada de drames i alegries, d'esperança i resiliència. I la Vera, la protagonista, pot ser un bon exemple per a totes les nenes que també senten passió per la...
6: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
9: Sí. Salutacions, us parla Mireia Puente. Aquest dilluns, 10 d'agost, s'han posat en marxa les obres de millora dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya. Ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès a través del seu compte d'Instagram. Estava previst que les obres comencessin molt abans, però s'han acabat endarrerint a causa d'una incidència administrativa en el procés de licitació. Un cop resolta la incidència, finalment s'inicien aquests treballs de millora, que està previst que tinguin una durada de 12 setmanes i inclouen la renovació de paviments, revestiments, portes i acabats, així com diverses actuacions per solucionar filtracions i entrades d'aigua. Les obres, doncs, coincidiran amb l'inici de curs, un fet que preocupa a les famílies sobre com acabarà afectant els infants del centre. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya renovarà el tram de via comprès entre les estacions de Gràcia i Sarrià en la línia Barcelona-Vallès entre els dies 11 i 23 d'agost. Les obres de renovació comportaran talls de circulació en aquest tram, de manera que, mentre durin els treballs, s'oferirà un servei alternatiu d'autobusos que cobrirà el recorregut entre les estacions de Gràcia, Sant Gervasi, Muntaner, La Bonanova, Les Tres Torres i Sarrià. El trajecte el farà per la via Augusta. Les obres s'han programat en unes dates de baixa demanda amb l'objectiu d'intentar reduir el mínim d'impacte en les persones usuàries. Els treballs previs a les obres es van iniciar el passat mes de maig, però no han causat cap afectació al servei, ja que realitzaven en horari nocturn fora de l'horari comercial. I un total de 46 oficines de correus de la província de Barcelona, entre les quals la de Sant Cugat, s'han habilitat per presentar esmenes sobre el procés extraordinari de regularització de persones migrants. Es podrà fer fins al 30 de setembre sense necessitat de demanar cita prèvia i en horaris establerts. En el cas de Sant Cugat, serà des de 9:15 fins a 3:15. I en esports, l'entrenadora i tenista del Club Esportiu Valldoreix, Sònia Delgado, s'ha proclamat campiona del món més 45 aquest divendres a Lisboa amb la selecció espanyola. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari, constantment a les xarxes a cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Bé, i què voleu fer aquests dies?
2: Anar a una piscina caribenya.
3: Dormir en un hotel del Far West.
4: Volar a llums d'un drac.
1: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
5: Braseria La Bolera.
6: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
5: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
6: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
5: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
6: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
5: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
7: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
8: Aquest 2020

0: o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: ara continuem. Continuem amb aquest especial Sant Jordi parlant de literatura, però us he de dir que parlarem d'un gènere que no acostuma a sortir a les llistes dels supervendes d'aquesta diada. Em refereixo a la literatura eròtica i per fer-ho avui ens acompanya una veu coneguda del programa, la psicòloga i sexòloga Ruth Canals. Què tal? Com estàs?
1: Hola, molt contenta. M'encanta aquest dia.
0: T'encanta?
1: M'encanta.
0: Ja
1: a tu
0: veig.
1: No?
0: I tant. És un dia molt especial. Ens permet de compartir una celebració com aquesta en directe des de la plaça.
1: Tant a nivell personal com professional, m'encanta. És un dia que obre moltes coses.
0: Escolta, avui parlarem de literatura eròtica, que segurament no és el tema més típic pel Sant Jordi, no?
1: Bueno, no és que sigui molt o poc típic, sinó que realment la gent no en compra massa o...
0: S'amaga,
1: no? Sí? Fins i tot per llegir-ho, o potser ho llegeixen més amagat a casa, no sé, però no veus que es faci massa propaganda, no?, de llibres d'aquest tipus, però per això estem aquí, tu i jo, avui.
0: Doncs mira...
1: Per ajudar.
0: I tant, el que farem serà repassar algunes propostes, algunes recomanacions per endinsar-nos dins d'aquest gènere, què et sembla?
1: Perfecte, jo em porto uns quants.
0: Vinga,
1: val?
0: Comencem.
1: Haig de dir que passejant n'he descobert uns quants més.
0: Jo també he descobert un.
1: Que déu-n'hi-do, eh? Sí que
0: n'hi ha,
1: sí que
0: n'hi ha.
1: Ah, que guai.
0: Després
1: me l'ensenyes, perfecte. Bueno, comencem. Mira, jo, per exemple, n'hi ha un que són Les edades de Lulu, del Modena Grandes, que és una novel·la molt intensa i també psicològica, val? Per exemple, hi ha una frase, no? M'he anat apuntant coses per poder-ho comentar avui, perquè, clar, evidentment no me'l sé de memòria, aquests llibres. Doncs hi ha una frase que diu: quería que no terminara nunca, quería perderme dentro de esa sensación, no? Què ens diu això? Pues moltíssima intensitat i la idea de deixar-nos emportar per aquest desig, no? Una mica.
0: Aquest és un clàssic, eh? Les edades de Lulu.
1: Sí, sí. També tenim...
0: Més opcions.
1: I tant. La vida sexual de Catherine M., val? De Catherine Millet, que aquesta és molt directa. Val? Per exemple, quan diu... mi cuerpo estaba siempre disponible para el deseo. Quina frase, no? Guai.
0: Home, clar
1: i potent. Exacte.
0: Clar
1: i no català. Ara parlarem d'això.
0: Clar i castellà.
1: Clar i no català.
0: Però vaja, bueno, qualsevol idioma que ho diguis, si ho dius directament, millor, no?
1: I tant. I després, bueno, evidentment, el més molt popular que es va fer fa uns anys és el de 50 sombres de Grey, que, bueno, pel·lícules i de tot, però, bueno, que va haver una trilogia increïble que la gent es va aficionar bastant més a la literatura eròtica gràcies a aquest llibre i pel·lícula.
0: Sí.
1: Sí, aquesta, bueno, el que passa que hi ha una part aquesta de control, de submissió, que...
0: Jo he vist la pel·lícula, que no he llegit el llibre.
1: Doncs jo diria que el llibre està millor... Perquè la teva imaginació vola més, vola molt més, com passa normalment, entre llibres i pel·lícules, però imagina't ja amb aquest temazo.
0: Què explica? A 50 sobres de Grey?
1: Sí.
0: Perquè quan hi ha pel·lícula i hi ha llibre, sempre hi ha diferències. Vull dir, la pel·lícula no acostuma a ser ben bé el que s'explica en el llibre...
1: És bastant semblant a la pel·lícula en si. El que em refereixo jo és que quan tu l'estàs llegint... al final, el no tenir la imatge directa, com passa amb les pel·lícules, tu et deixes anar i a lo millor t'imagines el protagonista d'una manera que no és com a la pel·lícula, sinó com a tu t'agrada.
0: Clar.
1: Val? Si jo m'imagino el protagonista com a mi m'agrada, segurament se'm dispararà el desig molt més, perquè m'imagino el que a mi m'agrada, no el que la pel·lícula em posa, sí?
0: I, per cert, no sé si en català hi ha gaire literatura eròtica.
1: Doncs la veritat és que no.
0: No?
1: Haig de dir que no.
0: No n'hem trobat.
1: No. Ens adonem que moltes d'aquestes referències que hem estat parlant doncs, són en castellà o les podem trobar traduïdes, però si en català no. I a mi això doncs, bueno, no m'acaba d'agradar massa i penso que la gent s'hauria d'animar una mica a escriure literatura eròtica perquè la necessitem, realment. Ens porta moltes coses.
0: I no sé si hi ha alguna recomanació que sigui actual, perquè hem passat una mica pels...

0: pels clàssics...
1: Sí, i més novel·la i tal, no? Jo també recomanaria, si és un apropament a lo que és la nostra sexualitat, a viure la nostra realitat sexual d'una manera més conscient i més sana, és llegir llibres com, per exemple, el de Laura Morán, el d'Orgasmitos. És que el porto aquí, sí, el porto aquí, val? I porto un tou de pòssits, perquè és que realment és un llibre que té moltíssima infografia del que és l'aparell reproductor femení, de com arribar a l'orgasme, de que l'orgasme no només és la penetració, o sigui, coses que haurien de ser tan bàsiques.
2: Molt pedagògic, no?
1: Molt pedagògic, il·lustratiu i confrontatiu també, eh? Perquè trenca molts tabús que al final ens han fet creure. Mm-hmm. I, evidentment, doncs, ens ajuda a tenir una sexualitat molt més plena, evidentment, aquests llibres. Després tinc l'altre, el de Mindful Love, de l'Emma Ribas, que també té el Mindful Sex,
2: sí,
1: val? Que també és molt pedagògic, però en aquest ens parla més aviat de, des d'un lloc de connexió amb nosaltres mateixos, de viure el sexe des de la connexió, val? Des de... no algú només físic, sinó el sentir. El sentir està molt connectats en el que estem fent. Bueno, el nom ja ho diu, no? Mindful Love o Mindful Sex, d'Emma Ribas. Aquests dos a mi m'agraden molt a nivell pedagògic i per centrar-nos una mica, no? En tenir una sexualitat doncs més enriquidora.
2: Molt bé, sí, ja ens cal, no?
1: Que, totalment.
2: Que sembla que encara estem a la caverna.
1: Mm-hmm. Que no hem en sortit, moltes ocasions, sí.
2: Sí. Que no hem sortit de la cova i que ens queda descobrir el món exterior. Mm-hmm. Segurament, si passéssim per aquests llibres o aquests llibres passéssim per les nostres mans, ens ajudarien això, a descobrir i a després ens ajudaria
1: a posar en pràctica
2: tot això que
1: exacte,
2: podem...
1: Exacte, a potenciar la nostra vida sexual, també. Després... perdona, Carme.
2: No.
1: També digues. Tinc llibres per recomanar per joves, val? Això és superimportant, perquè al final sempre estem parlant de que s'ha de treballar la sexualitat des de petits, des de joves, per després en la vida adulta, doncs...
2: Però joves, a partir de quina edat estem parlant?
1: Bueno, és que jo penso que la sexualitat sempre s'ha de treballar. Ja ho saps, que això ho parlem a ràdio normalment, que sempre, sempre, sempre, des de ben petits...
2: Des de que naixem fins que morim.
1: Sí, a veure, des de diferents matisos i diferents maneres, però sempre hem de parlar de sexualitat, val? Però mira, si ens endinsem més a la part més adolescent, més als joves, no?, que al final és quan, bueno, fan aquest despertar, no?, més brutal a nivell d'hormones i tal. Hi ha llibres com, per exemple, El sexe mola, de Bello Lid, que ens parla doncs, que el desig, per exemple, no és perfecte, però és real, no? I que tots podem tenir desig i no igual que els altres. És a dir, parla molt de les diferències de cadascú a nivell sexual i que totes són vàlides sempre quan et respectis a tu i respectis l'altre, val? Hi ha una condició molt de responsabilitat sexoafectiva en aquest llibre. I després hi ha un altre, el de La regla mola, d'Anna Sàlvia, no sé si el coneixes.
2: Em sona molt, sí.
1: La regla mola, que està molt bé perquè al final ens ajuda doncs, a entendre el cos, saps, des de ben jovenetes, i és el primer pas per viure també la menstruació, la regla, sense vergonya.
2: Sí, és veritat, abans parlaves de la Bello Lid, que són autores que connecten molt, molt bé i d'una manera molt directa amb aquest públic jove.
1: Sí, molt, molt, perquè és que i connecten perquè és que realment aquest jovent també necessita que algú els digui les
2: clarament.
1: Coses clares, no? Quan sense tantes històries rocambolesques, val? O sigui, al final
2: exacte.
1: El sexe és vida i és per tots i, per tant, hauríem de poder-ho parlar d'una forma més natural com fan aquestes autores.
2: Sí, per tant, podríem dir com a conclusió que llegir literatura eròtica ens pot ajudar.
1: Moltíssim, moltíssim. Activa el nostre desig... Al final la imaginació vola, ens connecta amb la sexualitat, que hi ha persones també, no?, que al llarg de la vida passen moments en què està com apartada o tapada, val? O sigui, com que no li donem massa importància.
2: Està en un segon pla, no?
1: Està en un segon pla i a vegades en un tercer, val? Depèn de quin moment de la vida ens trobem amb això. Llavors, llegir ens fa reconnectar amb aquesta part sexual que tots tenim i que al final el sexe és vida i que si a més ho fem des d'aquest lloc amb literatura il·lustrativa, pedagògica i després hi ha novel·la eròtica que ens porta ja al món que més ens agradi a cadascú de nosaltres, fantàstic, no?
2: Mm. Mira, ara he trobat, per aquí he fet una fotografia d'aquella recomanació que et deia.
1: Sí.
2: Es titula Sex Story.
1: Ah, també l'he vist.
2: La primera història de la sexualitat en còmic. Sí. Va per la segona edició.
1: Sí, sí.
2: L'he fullejat a...
1: L'has fullejat,
2: una mica. I la veritat, estava interessant. Clar, és que, a veure, són gèneres. Si resulta que tu una novel·la no t'atrapa, segurament amb un còmic et serà més fàcil.
1: No, a més és superil·lustratiu, clar, el còmic, i realment ja només per... Dius tu, és que tu ja t'has posat a fullejar-lo perquè realment els dibuixos són... molt clars.
2: Sí, clar. Són explícits.
1: Totalment, molt
2: aquí
1: explícits.
2: Aquí sí que també t'ajuda.
1: I tant, perquè a vegades diu, això està aquí, i funciona així. Està molt bé, sí, que hi hagi dibuixets i tant.
2: Bé, doncs, jo no sé, tu has comprat ja el llibre? Has comprat llibre?
1: Jo sí, he comprat el llibre ja per la meva parella, i he rebut la rosa. Sí, sí.
2: Molt bé.
1: I tu?
2: Feina feta. No, jo sóc sempre d'última hora. Bueno, he fet alguna reserva, però sí, vaig a última hora. Vaig
1: molt
2: a última
1: bé,
2: hora.
1: Calma.
2: Escolta, doncs...
1: te'n recomano, que te'n llegeixis algun d'aquests.
2: Sí? Quin?
1: Sí. Mira, el d'Orgasmitos és molt, molt xulo.
2: Orgasmitos, que no vol dir orgasmes petits.
1: No. Vol dir orgas i posa entre parèntesis mitos. Uh-huh. Vull dir, per trencar mites també en relació a l'orgasme femení.
2: Correcte. Uh-huh. Era un acudit ràpid.
1: Vale.
2: Okay. Ruth, escolta, que tinguis una bona diada de
1: Igualment.
2: Sant Jordi. Ara se'ns ha tapat el dia, eh? Ara fa una mica de fresqueta... Corre, passa l'aire i la veritat és que no passarem calor.
1: No, millor.
2: Millor.
1: Perquè amb tanta gent, si a més passem calor.
2: Molt bé, Ruth.
1: Escolta, molt bé, Mònica.
2: Moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres. Un plaer. Bona diada.
0: Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
3: La ràdio amb samarreta.
0: La informació més propera a tu
3: i la millor música.
0: La ràdio amb samarreta.

0: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu.
1: www.cugat.cat
2: Continguts en xarxa.

0: Al Pou tenim amb nosaltres Gervasi Herranz, investigador del grup Mulfox i participant de la secció d'espintrònica dins de l'exposició Quàntica a l'ICMAP, que es pot visitar fins al 30 de gener de 2026. Benvingut, Gervasi.
1: Gràcies per la vostra invitació.
0: Tu ets experta en espintrònica, un camp que juga amb la propietat quàntica de l'espin dels electrons. Ens pots explicar en paraules més senzilles què és i per què és tan rellevant?
1: L'espin és una propietat que tenen partícules elementals i específicament el cas dels electrons. S'anomena una propietat específicament quàntica perquè diguéssim que només a través de la descripció amb aquesta teoria es pot entendre l'espin, en concret l'espin dels electrons. Llavors això ens ho podem imaginar com si els electrons tinguessin com una mena d'imant, de moment magnètic, i és, diguéssim, té una sèrie, si ens concentrem en les aplicacions pràctiques, controlar aquest espín dels electrons pot donar avantatges en alguns conceptes nous de dispositius electrònics en particular. No? És a dir, els electrons tenen dues propietats importants. Una és la càrrega, que tots coneixem, és la càrrega que permet que hi hagi la interacció entre càrregues elèctriques. I una altra propietat important és l'espí dels electrons. Llavors, si hi ha temps per explicar una mica com és l'electrònica convencional i què la diferencia respecte al desenvolupament de dispositius espintrònics.
0: Sí, no? I tant.
1: Va, doncs, diguéssim, tots més o menys coneixem l'electrònica convencional, que està basada sobretot en materials semiconductors, especialment el silici. El que es fa és controlar el flux d'electrons, és a dir, tenim corrents elèctrics, que vol dir que hi ha un flux d'electrons en els dispositius. No? Ens podem imaginar que hi ha en els transistors, que són els elements fonamentals en els dispositius electrònics d'avui en dia, que trobem en els xips, en els microprocessadors, etc., és la unitat fonamental. En aquí hi ha un control del moviment dels electrons. I en particular es pot fer que aquest flux d'electrons es pugui tallar o deixar passar, com si fos un interruptor, no? Seria la funció bàsica. I això es pot fer en camps electrostàtics, no? Doncs és un camp elèctric i fent servir la càrrega dels electrons pots controlar que hi hagi aquest flux o no, com si fos un interruptor. Però, a part d'això, com he esmentat abans, hi ha l'espin dels electrons. Llavors, hi ha un interès en fer servir els espins dels electrons, que és aquest petit moment magnètic que només pot apuntar cap amunt o cap avall, segons les regles de la mecànica quàntica, i això ens dona una sèrie d'avantatges, sobretot en el fet que permet fer doncs, dispositius que siguin més eficients energèticament, poden ser fins i tot més ràpids. O sigui, hi ha una sèrie d'avantatges en explotar aquesta propietat dels electrons.
0: D'acord. Parlem ara de les aplicacions més pràctiques d'aquests espins. En quin tipus de dispositius o tecnologies ja s'aplica l'espintrònica?
1: Diguéssim, l'espintrònica va entrar sobretot a partir d'un cert moment que la descoberta ens podríem remuntar al final dels anys 80, principis dels 90, i hi ha una propietat molt important que és el fet que la resistència en materials magnètics pot canviar molt quan apliques un camp magnètic. I això és el que es diu la magnetoresistència gegant. Vol dir una resistència que canvia molt amb el camp magnètic i es van desenvolupar dispositius que explotaven aquest fenomen. I això, per exemple, va fer incrementar molt la capacitat d'emmagatzematge en els dispositius d'emmagatzematge, que eren dispositius de discos durs explotant aquest fenomen a partir dels anys 90. De fet, es va donar el Premi Nobel de l'any 2007 a la descoberta d'aquest efecte, que és, diguéssim, l'entrada als efectes espintrònics. Posteriorment, el que s'ha anat més enllà, i no només en l'aplicació d'emmagatzematge en discos durs, fent servir aquests fenòmens relligats als espins, sinó també en memòries que siguin no volàtils. Les memòries normalment són volàtils, les RAM, seran que, per exemple, que quan encenem un ordinador i després l'apaguem, hi ha una part de la memòria, que és la RAM, que es buida, es perd. Diguéssim, és per això, per exemple, que normalment quan engeguem el dispositiu, doncs s'ha de carregar en aquesta memòria doncs tot d'informació relacionada doncs, amb la gestió del sistema operatiu, el que sigui, etc. En canvi, diguéssim, l'avantatge de fer servir aquests efectes magnètics que hem esmentat és que hi ha el que s'anomenen les memòries magnetoresistives o RAM magnètiques, que són no volàtils, perquè com que per explotar les pintes d'electrons necessites materials magnètics, diguéssim, la informació queda emmagatzemada de manera magnètica, en els moments magnètics. I això no s'esborra, no és volàtil. Posteriorment també s'ha desenvolupat altres maneres per fer que aquesta informació emmagatzemada de manera magnètica es pugui de manera dinàmica doncs modular, per exemple, amb corrents. És tot el que doncs és un camp que s'ha desenvolupat més endavant, que està relacionat amb efectes que es diuen de spin torque, o sigui, vol dir que corrents en els quals hi ha una polarització de spin, tu pots fer que la informació emmagatzemada magnèticament es pugui canviar, per exemple, de spin up, spin down. És a dir, hem dit abans que els spins poden apuntar en dues direccions. Amb un corrent polaritzat amb spin, és a dir, que tots els electrons tinguin el mateix spin, pots fer que una unitat de memòria, que a la seva vegada té una direcció determinada, la pots invertir. I això és una manera de gestionar la informació d'una manera energèticament més eficient. Hi ha algunes aplicacions una mica ninxo, però és un camp en el qual aquesta aplicació doncs produeix dispositius potencialment rellevants en el camp de l'electrònica.
0: D'acord. Llavors, si, com comentaves abans, l'espintrònica ja ha estat mereixedora d'un Premi Nobel, a partir d'aquí, quins són els reptes que us plantegeu als investigadors d'aquest camp?
1: Diguéssim, han passat uns quants anys després d'aquest reconeixement de la rellevància de l'espintrònica. S'han fet avenços molt significatius, però és veritat que, diguéssim, hi ha reptes, com per exemple el que dèiem abans s'ha de tenir uns efectes d'interacció entre els corrents i l'orientació d'aquests spins d'una manera el més eficaç energèticament. Llavors, dins d'aquest camp, per exemple, és en la possibilitat de que aquests canvis siguin el més ràpid possible, no? I avui en dia, per exemple, és important que aquesta actualització de les dades emmagatzemades sigui el més ràpid possible, perquè cada vegada necessitem microprocessadors més ràpids. Llavors, un dels reptes és aconseguir o descobrir materials en el qual aquests efectes de control dels espins en memòries magnètiques sigui el més ràpid possible. Generalment, diguéssim, l'objectiu és arribar en el picosegon o en el nanosegon. No? I, per altra banda, s'han de trobar materials que tinguin És a dir, quan tu injectes un corrent polaritzat amb espín, el que t'interessa és que aquest corrent també tingui una coherència. És a dir, que normalment, diguéssim, quan tu injectes un corrent en un material polaritzat amb espín, perd la polarització d'espín al llarg, al cap d'un temps i al cap d'una distància recorreguda. Perquè, diguéssim, hi ha col·lisions a nivell microscòpic que fan que aquesta polarització d'espín es vagi perdent. Llavors s'ha de trobar també materials en els quals aquesta coherència o aquesta longitud de difusió d'espín sigui el més llarga possible. Aleshores, hi ha materials, per exemple, materials 2D, o, per exemple, materials basats en grafè, o materials topològics, per exemple, que són materials que s'han anat desenvolupant a l'última dècada, que poden permetre arribar a aquests objectius.
0: D'acord, Gervasi, doncs moltíssimes gràcies. Molt interessant tot el que ens expliques sobre l'espintrònica. Et desitgem molts èxits en el futur.

0: La ràdio amb samarreta.
1: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Fisioteràpia en l'esport de base.
3: La fisioteràpia és fonamental en l'esport de base, ja que ajuda a prevenir lesions i millora el rendiment dels joves esportistes. Mitjançant l'avaluació i correcció de la tècnica, l'enfortiment muscular i l'estirament adequat, els fisioterapeutes asseguren que els esportistes desenvolupin una base sòlida i segura per la pràctica esportiva. A més, la fisioteràpia contribueix a una recuperació més ràpida i efectiva en cas de lesions, minimitzant el risc de recaigudes. Invertir en fisioteràpia des de les primeres etapes esportives no només protegeix la salut física dels joves, sinó que també promou hàbits saludables que perduraran al llarg de la seva vida esportiva.
1: Salut activa.
4: Miquel Carreras, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: Nosaltres com a fisioterapeutes intentem promocionar molt l'esport. Llavors, per la mainada que comença a fer esport, és molt important, ja que de cara a un futur prevenim possibles malalties com pot ser l'obesitat o com poden ser un caràcter més sedentari i demés. Heu de tenir clar que quan la mainada comença a fer esport és important que hi hagi una progressió dins d'aquest esport. Sempre recomanem que hi hagi un escalfament previ, on hi hagi una mobilitat, on els nanos comencin a moure's una miqueta. Llavors passaríem al cost del treball, on podria ser l'entrenament més general, no? I acabaríem sempre amb una part final d'estirament de relaxació muscular, per així evitar que hi hagi possibles lesions futures i demés. És important tenir clar que la mainada no és com un adult. Sempre recomanem que les càrregues no siguin molt intenses. No fa falta sempre córrer cada dia, dilluns, dimarts, dimecres, sinó que recomanem que les càrregues siguin progressives i adaptades al que pot ser l'infant.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: Ràdio en samarreta. Els millors programes per tornar a escoltar aquest estiu a Ràdio Sant Cugat. També a www.cugat.cat.
7: Calaix Actiu. Literatura infantil i juvenil. Amb les recomanacions de Misha, prescriptora cultural.
8: Hola, hola. En primer lloc, us vull recomanar un àlbum il·lustrat d'allò més original publicat per l'editorial Picarona. Fa poc, durant una sessió de contacontes, un nen em va comentar que era impossible que el drac de la història que jo estava llegint s'acostés volant al sol, perquè la radiació còsmica el mataria. Doncs bé, trobo que el llibre que us recomanaré és ideal per a aquesta mena de nens i nenes curiosos. Es titula El llop ferotge investiga els contes infantils, de Catherine Cawthorn i Sarah Ogilvy. Tal i com el seu títol indica, aquest llibre divulgatiu barreja ciència, tecnologia i enginyeria amb els contes més clàssics. La princesa va sentir realment un pèsol diminut a través d'una muntanya de matalassos? I una carabassa va poder convertir-se en un carruatge per portar la ventafocs al ball? Doncs clar que no. Tot són ximpleries de contes de fades. O no del tot. El llop ferotge té la missió de descobrir la veritat que s'amaga darrere d'aquests contes i, de pas, netejar el seu propi nom. I per a joves a partir de 14 anys, amants de la novel·la romàntica, us recomano Els Faura, entre el seny i el desig. És el primer títol d'una col·lecció escrita per Marc Picó i publicada per Montena. Es tracta d'una història sobre nissagues familiars i amors prohibits ambientada a la Catalunya rural del segle XIX. És d'allò més àgil de llegir i té la mida perfecta per portar-lo a la platja. Us explico. La Maria Faura torna al poble 7 anys després de la seva misteriosa fugida a Barcelona i s'haurà d'enfrontar a tot el que havia intentat deixar enrere. Una societat dominada pel deure i la família, secrets que creia enterrats i els ulls verds d'en Ricard Campmany, el fill de la família amb les vinyes més grans de la contrada. Ella vol oblidar. Ell no ha pogut fer-ho. Si voleu més recomanacions, no oblideu seguir-me a les xarxes com a misha-ql i al web paraulatamisha.com. Fins a la propera. Adéu!
7: Llibres infantils i juvenils amb Misha, prescriptora cultural. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
9: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia.

una incidència administrativa en el procés de licitació. Un cop resolta la incidència, finalment s'inicien aquests treballs de millora, que està previst que tinguin una durada de 12 setmanes i inclouen la renovació de paviments, revestiments, portes i acabats, així com diverses actuacions per solucionar filtracions i entrades d'aigua. Les obres, doncs, coincidiran amb l'inici de curs, un fet que preocupa a les famílies sobre com acabarà afectant els infants del centre. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya renovarà el tram de via comprès entre les estacions de Gràcia i Sarrià en la línia Barcelona-Vallès entre els dies 11 i 23 d'agost. Les obres de renovació comportaran talls de circulació en aquest tram, de manera que, mentre durin els treballs, s'oferirà un servei alternatiu d'autobusos que cobrirà el recorregut entre les estacions de Gràcia, Sant Gervasi, Muntaner, La Bonanova, Les Tres Torres i Sarrià. El trajecte el farà per la Via Augusta. Les obres s'han programat en unes dates de baixa demanda amb l'objectiu d'intentar reduir el mínim d'impacte en les persones usuàries. Els treballs previs a les obres es van iniciar el passat mes de maig, però no han causat cap afectació al servei, ja que realitzaven en horari nocturn fora de l'horari comercial. I un total de 46 oficines de correus de la província de Barcelona, entre les quals la de Sant Cugat, s'han habilitat per presentar esmenes sobre el procés extraordinari de regularització de persones migrants. Es podrà fer fins al 30 de setembre sense necessitat de demanar cita prèvia i en horaris establerts. En el cas de Sant Cugat, serà des de 8:45 fins a 3:15. I en esports, l'entrenadora i tenista del Club Esportiu Valldoreix, Sònia Delgado, s'ha proclamat campiona del món més 45 aquest divendres a Lisboa amb la selecció espanyola. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari, constantment a les xarxes a cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.

0: disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
1: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Joel Soriano, bon dia.
1: Bon dia, també.
0: I la Júlia Albero, molt bon,
2: bon dia.
0: Bon dia. Els tres benvinguts. Durant el programa escoltarem diferents peces relacionades amb la seva experiència coral, com no podia ser d'una altra manera. També ens acompanya la Clara del Ruste, professora d'educació del cos del centre. Clara, benvinguda.
3: Hola, bon dia a tots.
0: Bon dia. Vinga, que anaves embalada a explicar-me què hem escoltat.
3: Sí,
0: d'entrada.
3: Sí, perquè és una carta de presentació, perquè és una peça composta per en Raimon Romaní, que es diu Ànima Mea, i era interessant subratllar aquest fet, perquè el Pal de Paller, director de tot aquest moviment i tota aquesta família, com ells diuen, del món de la coral en el conservatori, doncs és el Raimon Romaní. Ànima Mea, en llatí, i cal dir que això es va, aquesta gravació és en directe de l'any 22, a la qual van participar en un concurs molt important a Avilés. Participaven també una coral de Madrid, una altra de Valladolid, una altra de Villarrobledo i un de Toledo. I resulta que en aquest certamen van guanyar aquest premi, primer premi fantàstic, cantant també No se va la paloma, d'arranjament de Manuel Oltra, també Del mal que pas no puc guarir, te'l tabull. Io mio son Giovineta. Claudio Monteverdi. I després El cant de l'alegria, també d'un altre compositor, Xavier Cardona. Per tant, estem dintre de tot aquest repertori, Ànima Mea, també, de Raimon Romaní.
0: Uh-huh. Bé, doncs avui tenim l'oportunitat de conèixer millor la coral jove del Conservatori de Sant Cugat, dirigida per Raimon Romaní, com ens ha especificat ja la Clara. I comencem amb la Júlia Albero, que has participat en aquest i altres certàmens. Com és l'experiència de cantar en una coral?
2: Home, jo descriuria com... O sigui, per mi és com una religió, pràcticament, no? És a dir... Jo hi vaig tots els dijous, pràcticament és com anar a missa, no? I també viure la família coral és com viure-la com una comunitat, no? Llavors, participar en una coral, que també és algo vital durant molt de temps, és algo vital per mi.
0: Quant temps portes?
2: Jo a la coral jove hi vaig... No, a la coral jove no. A la coral juvenil, perquè això em poden ajudar una mica també ells, no? La coral del conservatori es divideix en tres grans corals, no?
1: Sí, com en tres fases d'edats, no? Està sí, la coral juvenil, sí. Està la coral del conservatori i està la coral jove, no? Va per franges d'edats. La juvenil va de 12 a 15, diria.
2: Sí.
1: La coral del conservatori va de 16 a 20, sí. A 19. I la jove, que seríem nosaltres, va de 20 a 25, amb alguna excepció, però de 20 a 25.
0: I heu anat passant per les diferents sí. corals?
2: Sí, sí.
1: I aquí sí?
4: No tots.
2: No.
1: I aquí
2: clar,
1: no.
2: Jo sí, jo la vaig Júlia. Començar
0: la Júlia,
2: des dels 12 anys. Sí, sí.
3: Sí.
0: Ah.
2: I vaig passar per totes les etapes.
3: Sí.
0: I concretament l'experiència de participar en aquesta coral jove del conservatori?
2: Bé, o sigui, per mi és el que deia abans, és forma part del meu dia a dia, és algo molt essencial d'aquí sóc jo, no?, com a persona. Mm-hmm. I llavors, bueno, els objectius que hi marca el Raimon, el director, no?, com a la seva vocació, també són una mica els meus, no?
0: I quin record guardes de la vostra participació en aquest certamen Coral Villa de Avilés?
2: La veritat és que no pensàvem que guanyaríem. És una realitat, no hi pensàvem. Perquè ja, o sigui, veníem... Jo crec que va ser com el punt d'inflexió de començar a tenir un gran recorregut, no? Llavors, sempre quan diuen els premis, vas amb nervis, no? Tots agafats a les mans, a veure què dirà cadascú, no? Diuen la tercera posició i no som nosaltres. Diuen la segona posició, tampoc som nosaltres. I quan ja...
0: I havíeu llançat la tovallola, o què?
2: Sí, clar, hi ha moments que dius, potser ja està, no? Ja... fora de tal, no? Però clar, quan després diuen que guanyes és una experiència molt abrumadora, sí, sí.
0: L'èxtasi.
3: Sí. I en el vídeo està recollit, també es veu en el moment, hi ha tot un vídeo complet de tota aquesta fase. Però sobretot és conseqüència d'un gran treball, perquè el Raimon, mm-hmm. en aquest sentit, és molt rigorós, mm-hmm. en el sentit d'aconseguir aquesta... Bueno, ja en parlareu vosaltres, també, perquè són els que ells ho viuen, de primera mà, Sí, sí, endavant.
0: Tenim més música, no?
3: Sí. Sí, sí. I tenim aquesta segona música que en parlaré, sí, perquè és molt especial. Què volia dir? És una música que es va recuperar, un senyor, un gran compositor, pianista, i aquestes recuperacions estan, són molt potents, perquè és el Ola Geisel,

0: Gailo.
1: Gailo, veus? Dic així. Va recuperar perquè va descobrir un còdex molt antic en un monestir suís, i aquest còdex d'Engelberg resulta que van fer a partir d'aquí tota una composició. I això va ser molt interessant. És una música a capella, van entrant diferents veus, inspirada en música antiga, però clar, és una cosa actual inspirada en música antiga.
2: Escoltem una mica?
1: I tant.
2: Vinga, va.

0: Jo voldria dir que torna a ser en llatí, per tant ja ens parlaran què passa amb aquest llatí que permet cantar tan bé i dir les coses tan ben dites. I el text és molt curiós perquè diu: l'unicorn és capturat, és presentat a la cort reial, a la trampa dels caçadors, arrossegant-se, es va alliberar del pal perquè estava ferit, es cura amb el verí de la víbora. Diu: canteu aleluia al xai moribund, canteu aleluia, crideu aleluia al lleó victoriós. Bé, alguna cosa passava.
1: Jo m'agradaria saber quina és la sensació de cantar una llengua com el llatí, que m'imagino que abans heu de fer una traducció per saber què és el que esteu cantant, no? O no?
2: Sí, de fet sí. Jo crec que molts cops, ja no només
3: en llatí, sinó en qualsevol idioma en el que cantem, no? Ja sigui alemany, ja sigui italià, ja sigui català, castellà, qualsevol idioma, jo crec que és important sempre traduir-te'l a la teva llengua, no? per saber interpretar-la, l'obra. Al final, cantant no és un fet de moure les cordes vocals i ja està, no? És un fet de sentir. I no es pot transmetre un sentiment si no entens el que estàs sentint, no? Jo crec que la llengua és una de les principals maneres de transmetre-ho. Llavors, a l'assolir aquest coneixement del que estàs dient, pots aprendre una mica del que cantes.
1: Ara que cantar en llatí és ben bé diferent a tots els altres idiomes, no?
3: Sí. Bueno, té coses que potser altres no tenen, no? Cada idioma té la seva particularitat, no? I el llatí sempre ve d'aquests textos antics, acostumen a ser textos, potser inclús alguns de la Bíblia o coses així, no? Que a l'hora de cantar-los dius: ostres, jo què sé, alguna obra que hem cantat del Raimon, no? Cielos Novos, per exemple, aquest cel nou, terra nova, no? I has d'imaginar-te tot un cel nou, una terra nova, vull dir, tu has de creure, no? I cantar-ho amb aquesta força telúrica quasi, no? De què vol transmetre l'obra.
0: Clar, perquè es canta amb paraules i llavors aquestes paraules expressen i sons i acompanyen aquesta música. Aquí són els grans compositors que fonen la música amb les lletres i amb la paraula, no?
1: L'Anna volia dir alguna cosa, no?
4: Jo, al respecte del que deia en Joel, precisament, per mi, en la meva experiència personal, cantar en llatí quasi que és un descans de vegades quan estem cantant amb tants idiomes diferents, perquè al final, per qüestions pràctiques, per exemple, és més senzill de pronunciar, és més senzill de cantar. En canvi, quan estem fent un Mendelssohn i hem de cantar en alemany i tots pronunciar alemany correctament sense que ningú el parli...
1: O basc.
4: Fins i tot català o castellà antic, a mi personalment em sembla més un repte que quan hem de cantar en llatí.
1: Jo m'imagino que arriba un moment que apreneu una mica dels diferents idiomes, no? Encara que no els parleu. Perquè de cantar.
5: De fet, bueno, jo anava a comentar també que hi ha gent a la coral, com la Núria, no? que ella coneix també bastant el llatí i ho pot traduir tal qual, no? Llavors, bueno, a part de que coneix, també s'assembla a, per exemple, a italià, no? I és fàcil d'entendre què està passant, sí.
1: Mm-hmm. Clara,
0: sí.
1: Tenim més?
0: Sí,
1: més música,
0: una tercera.
1: No?
0: I aquesta és Monteverdi. I aquí anem amb un autor, que realment és el de la transició entre el Renaixement i la música barroca. És molt important en el món del cant i de les peces per aquest moment de bisagra, i això en la música. Per tant, anem fent de música, si ho aneu veient, unes trajectòries diferents, però importants i claus. D'autor contemporani, tenim el Raimon, autor contemporani, ara Monteverdi, aquest de bisagra, que, res, amb aquesta peça cantada per un grup coral d'Indonèsia.

0: Una coral d'Indonèsia.
1: Sí.
0: És ben bé que tant se val d'on venim que...
1: Sí, és això. És
0: que quan un es posa en el paper de cantaire d'una coral, no es distingeixen els accents, no?
1: No, no, és així, que permet aquesta, no sé, aquest coneixement d'altres cultures cantant el mateix, amb les llengües...
0: És que si no ens dius que és una coral d'Indonèsia,
1: no
0: haguéssim dit que són ells mateixos, no?
1: L'hauríeu de veure en el vídeo, perquè estan preciosos.
0: Escolta, deixeu-me que li pregunti a l'Anna Fuster quina és la seva vinculació amb la musicana.
2: Doncs mira, jo vaig començar a estudiar música de més gran, amb 16-17 anys vaig començar a tocar el piano, i a partir d'aquí vaig decidir que volia fer la carrera de musicologia. Llavors, a primer de carrera havíem de fer llenguatge musical i s'havia de cantar. Jo mai havia cantat, em feia una vergonya horrible fer l'examen de lectura recitada i entonada. I llavors vaig decidir apuntar-me al cor de l'Autònoma i a partir d'aquí vaig començar a cantar i vaig descobrir que m'encantava. I vaig començar a interessar-me per aquest món, vaig conèixer la coral jove i ara per mi és una part essencial de la meva vida, del meu dia a dia, i no m'imagino deixant de cantar mai.
0: Perquè què t'ha portat? O sigui, què has trobat que desconeixies que existia?
2: Doncs he trobat que desconeixia que existia, que pots no tenir vergonya de la teva veu, que a la nostra cultura això és un tema que portem molt arrelat, la veu és una cosa tan personal que ens fa vergonya mostrar-la. De fet, si tu veus algú de lluny, potser no el reconeixes, però si et fa un crit, sí. Llavors, jo tenia molta vergonya de cantar de la meva veu, i he descobert que cantar no només em permet alliberar una mica aquesta part de mi, sinó que també em permet fer-ho juntament amb gent que té les mateixes passions i amb qui m'he acabat convertint en íntima, en amiga íntima. Sí,
0: que sí. O sigui, tenim el cas de l'Anna, que ella s'incorpora, diríem, més gran. Tenim el cas de l'Anna, que comença...
1: De la Júlia.
0: De la Júlia.
1: Veterana.
0: Això, que ella ha fet tot el recorregut, diríem, natural. I en el cas del Joel?
3: Bueno, jo vaig començar a tocar el piano de molt, molt petit i sempre m'havia agradat la música, i sempre havia fet alguna classe de cant, sempre havia fet alguna cosa així, no? I quan vaig ser ja molt més gran, vaig decidir que era hora d'apuntar-me a un conservatori i a treure'm un títol professional de piano, no? I del qual arribo em van dir, no, tu, per aleshores et toca fer coral. I jo vaig dir, bueno, pues mira, doncs ho farem.
0: Sí?
3: I em vaig apuntar amb desconeixement absolut, no? Jo ja havia cantat en algun conjunt grupal de veus i tal, però mai havia cantat en una coral a aquest nivell, diguéssim, no? I quan vaig entrar, sí que vaig veure com... És això que ha dit l'Anna, no? Com entres com a única vergonya, no? Tothom es coneix molt, tothom ha compartit molt, i tu entres allà i dius, i jo què faig aquí, no, realment?
4: Estaves molt natural, tu, eh?
3: Bueno, perquè jo també soc molt extrovertit així, sí, no? Però... Sí. Però vaig entrar res, no farà ara 2 anys.
0: 2 anys?
3: 2 anys. Però, per exemple, aquest certamen d'Avilés... que tant se'n parla, que va ser una de les fites importants de la coral jove, no? Jo no l'he viscut, però se n'ha parlat tant i hem convertit tantes emocions, al final és això, no? Les emocions que ens uneixen, no? Cantar junts, estar a flor de pell a l'escenari, no? Que és com pràcticament si l'hagués viscut, aquest concurs. O sigui, jo et podria explicar la història com si jo hagués cantat en aquest
0: concurs. I què has descobert formant part de la coral?
3: Jo he descobert l'emoció de cantar. L'emoció de cantar i l'emoció de fer emocionar la gent cantant, no? Aquesta transmissió, o sigui, a mi m'emociona, i de fet és el que dèiem abans, no? Quan estem a concursos, que potser hi ha una mica cinisme en això, els concursos, no? Perquè, clar, la música no és per competir, la música és per gaudir-la i tal. Sí que és veritat, no? Però nosaltres no fem els concursos per comparar-nos, per competir. Ho fem per gaudir de la música, per veure altres corals, per veure altre món, per gaudir de la música, si més no, no? I a l'hora de quan estem allà als concursos, sortim a l'escenari i demostrem tot el que valem o el que creiem que valem, si més no, no? I jo he descobert això, el gaudi de sortir a un escenari i gaudir cantant.
0: I aquest gaudi no es converteix en una mena d'alliberament?
2: Oh, i tant. Sí, sí.
0: Clar.
2: Sí, sí. Per no? Mi, sí. També, sobretot, perquè el meu instrument és el piano i és un instrument que pot ser molt individual si no t'ho muntes bé. Llavors, cantar en coral fa una comunitat que no trobes d'altra manera.
1: Els tres sou pianistes.
4: Sí, sí, sí. I saxofonista.
1: Exacte.
0: Escolta, un dia fem un petit concert.
1: Ui, bé, boníssims, tots tres. Jo posaria la música 4.
0: Vinga, som-hi.
1: Perquè és molt especial, i ara va... el títol és El llac d'Escòcia, vol dir així, però clar, és que és un cor d'homes, exclusivament d'homes, de Houston, Texas, i van decidir fer aquest cor, són 12, màxim 16, i canten sense director. Ells tenen un director que és el Raymond Romaní, però en aquest cas...
0: A veure com ho fan sense director. Vinga,
1: sense director.

0: Quin plaer, escolta, estar tot tan ben embastadet, no?
1: No, i a més, en aquest cas, sense director, ells empasten fantàstic. Són directors de cors de tota una regió d'Estats Units. En aquest cas tenen el Raymond Romaní, que és rigorós, exigent, meticulós, li encanta, no? Dieu vosaltres en aquest sentit,
2: jo,
1: per homenatge.
2: Jo que té moltes diferències aquesta coral amb la nostra, no? Ha dit que són 12 persones, no?
1: Sí, clar.
2: És un cor de cambra, pràcticament. De cambra. Sí.
0: Vosaltres quan sou?
3: Ara mateix.
2: 40. Sí.
1: Clar. Quina potència.
2: I va creixent.
1: Sí?
2: Sí, no té director, no, com has dit.
1: Aquest no té director. No, clar. Estan tots absurds. És una altra història.
0: Però és que amb 40 o més ja necessites un director, si no allò és un grigall.
1: Sí.
0: No, pot ser un grigall.
1: Sí.
0: S'han d'entendre molt bé. Per cert, que volem aprofitar perquè ens expliqueu si esteu treballant en algun nou projecte. Què esteu preparant?
3: Bueno, constantment estem treballant nous projectes, no? Sempre hi ha projectes quasi transversals. Bueno, tenim projectes, evidentment, de la Coral Jove, no? També venim de fer projectes sempre amb la família coral, no? Amb les tres corals juntes de totes les edats, que la fem cap al febrer-març, que ja l'hem fet, però bueno. I ara, bueno, estem preparant, evidentment, el Gran Premi Coral, que es farà aquest any, es celebra Cocentaina. I és, bàsicament, un certamen que recull les... per dir-ho així és molt pedant, no? Però les 5 millors corals d'Espanya que es presenten, perquè n'hi ha que no es presenten.
0: La millor de totes no es presenta, no?
3: Clar. Aquest puc assegurar que es presenta, però bueno.
0: I això per quan és?
3: Això es farà el novembre d'aquest mateix any, del 26, a Cocentaina, a València. I bé, és un projecte són 5 concursos a nivell estatal que estan associats, que el guanyador de cada un representa la ciutat, que són Granada, Egea, Burgos...
2: Cocentaina.
3: Sí.
2: I
3: San Vicente de la Barquera.
2: Vale.
3: El guanyador de cada un d'aquests 5, l'any següent, representa la ciutat i és com que guanya el premi a Coral.
0: Un repte per vosaltres?
2: Sí, totalment.
3: És tot un repte.
0: Després de l'experiència de Vilés, no?
4: Bé, nosaltres anem per Granada l'any passat. Això ja va ser un repte per nosaltres perquè el resultat que vam tenir no, tampoc ens l'esperàvem. Llavors ara tornar-hi, i a més a Cocentaina, que és una sala molt seca. És un repte, sí.
3: I a més que estem parlant de cors amb molta potència, molt de recorregut.
2: Amb molta història.
3: Molta història. També. Vull dir que no serà fàcil... posicionar-nos en un bon... Bueno.
2: I que segurament porten fent aquest concurs ells moltíssimes més vegades que nosaltres.
0: S'han engrescat, aquesta colla, i hem de repassar molt ràpidament, Clara, si vols fer algun apunt d'alguna de les activitats que teniu previstes.
1: Sí, hi ha una trobada de corals que es fa tot a Sant Cugat, que venen les de Vic, de Girona, i totes aquí a Sant Cugat, que és el dia 21, aquesta trobada de corals. També del 23 al 26 fem una cosa molt important a l'escola des de fa temps, que és la Setmana de la Creació per la Música i el Moviment. Aquesta importància del cos, de la creativitat, la música, els instruments, tot en allà a l'escola. I es fa totes aquestes mostres. I, escolteu-me, hi ha una colònia de corals d'adults, perquè ara això ja es fa també. Els adults fan
0: colònies dels adults,
1: sí,
0: també?
1: Sí, amb el Raymond Romaní. I ho fan a la Conreria Tiana. I ho fan del 14 al 15. Això és preciós. Es troben i ho han exigit ells, perquè quedaven com marginats. Clar. Oi, no, ells no. Doncs sí, també. I anem a escoltar la 6.
0: Acabarem amb la 6?
1: Amb la 6, perquè és Mendelssohn.
0: Ah, ostres, paraules majors, això.
1: Escolta'm, i aquí digue'ns alguna cosa, Joel.
3: Mendelssohn és, bueno, almenys per mi, és una de les figures centre del romanticisme primigeni, no?, diguéssim, i és aquesta obra, el Den er hat seinen Engeln befohlen.
0: Parlant alemany, Alemany,
1: sí.
3: És meravellosa, parla dels àngels, parla del cel, i tota l'obra, l'harmonia empasta amb la veu, o sigui, tot està molt pensat, i trobo que Mendelssohn això ho fa molt bé.
0: Ai, com deia abans la Júlia, això fa missa, no?
1: Sí.
0: Però és fantàstic,
1: Fa connexió,
0: jo crec que...
1: Connexió amb el cos, amb tot.
0: A l'Anna Fuster, a la Júlia Albero, al Joel Soriano i, evidentment, a la Clara del Ruste. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui, per parlar d'aquesta fantàstica, fantàstica tasca que feu al Conservatori. Avui coneixent la coral jove del Conservatori de Sant Cugat. Moltíssimes gràcies.
3: A tu.
2: A vosaltres.
0: Que vagi molt bé. Gràcies, gràcies, Clara.
5: La ràdio amb samarreta.

0: La cuina de Carnaval i Setmana Santa representa un contrast cultural i gastronòmic fascinant. El Carnaval és una celebració d'excessos, greixos i carns, en tots els sentits. Abans de la Quaresma, temps de preparació i purificació, i de Setmana Santa, caracteritzades per l'austeritat, la tradició de no menjar carn, però sí peix, hortalisses i dolços tradicionals. Ens endinsem en aquesta cuina a partir d'alguns productes més paradigmàtics, i ho fem de la mà del Manel Guirado, cuiner, sommelier, professor de gastronomia i coordinador de l'aula gastronòmica de Sant Cugat. Manel, benvingut.
1: Moltes gràcies.
0: Com portes aquesta època de l'any?
1: En el meu cas, com qualsevol altra època, però sí que m'agrada recórrer el receptari tradicional, no?
0: Sí? Ho segueixes? Vull dir, ho practiques?
1: Encara que sigui pels tallers o per... No? Per fer els tallers també busquem idees i, no? De titulars o... treballar una mica amb la temporada. I al cap i a la fi, la cuina de Setmana Santa Quaresma és una cuina de temporada i de tradició, en el qual potser recuperes productes que durant l'any potser no... o receptes, sobretot, que durant l'any potser no faries tant, és una excusa, i després, òbviament, acabes recorrent al producte de temporada.
0: Bé, doncs un dels productes que ens ve així ràpidament al cap és el bacallà.
1: El bacallà salat, sobretot.
0: Sí.
1: Val? Que és que, sí, el que sí. Per nosaltres és bàsicament és el bacallà. Fixa't que nosaltres diem bacallà i entenem bacallà salat, i si parlem del fresc hem de dir bacallà fresc.
0: Correcte.
1: Perquè som una cultura de bacallà salat, tot el que és la península Ibèrica, sobretot, bueno, també Itàlia, algunes parts de França, etc. Però Portugal, Espanya, Catalunya som de bacallà salat, perquè durant moltes èpoques ha sigut l'única font de peix que es podia menjar de forma recurrent, pel cap i a la fi estava dessecat, no es feia malbé. Imagina't una zona d'interior doncs, que no podien anar amb peix fresc perquè no arribava en condicions, etc. No? Llavors, ja, el que deia, no? El bacallà doncs, salat és un producte molt tradicional i en una època com la Setmana Santa, que juntament amb el Nadal és quan recorrem a la tradició, no? Doncs el bacallà, que ja el mengem tot l'any, però torna, no? Com un producte paradigmàtic d'aquesta època. No només per aquest fet, sinó també podem trobar-li explicacions una mica simbòliques i religioses. El bacallà salat l'hem de dessalar. O sigui, està sec,
0: sí.
1: Salat. En certa manera, quan el posem a dessalar, es torna a inflar.
0: L'hidratem.
1: L'hidratem. I, en certa manera, hi ha qui veuen això una espècie com de resurrecció de la carn.
0: Bueno, això no m'ho havia plantejat mai, però sí, no? ho acceptem, sí.
1: Clar, l'altre sí, és una sí. cosa seca, moribunda, diguem-ne. Quan jo el dessalo, el torno a fer comestible o el torno a fer viure, no? Per tant, podria ser un símbol de la resurrecció de Jesús.
0: I el bacallà és un producte que ens dona molt joc per fer doncs, una varietat de plats?
1: Exacte.
0: Com quins?
1: Doncs mira, aquí potser a Catalunya són més de fer-lo guisadet, com una espècie, diguem-ne, d'estofat guisat. En el qual intervindran doncs, tota una sèrie d'ingredients que també després podem comentar que també van molt lligats a la Setmana Santa.
0: Sí.
1: Avanço. Ou.
0: Perfecte.
1: És com aliment de Setmana Santa total i després tota una sèrie, sobretot, de vegetals que estan en temporada. Estem acabant l'hivern, està començant la primavera, per tant, les últimes carxofes, els primers pèsols, primeres faves, espinacs, bledes i també espàrrecs. Per tant, aquí és bastant freqüent doncs, fer aquest bacallà doncs, prèviament rebossadet, després fem un bon sofregit amb una miqueta de birranci, uns fruits secs també, uns pinyons, unes panses, i pel mig doncs, un ou dur, uns espàrrecs simplement cuits amb aigua i sal al punt, uns pèsols, i aquí tenim un bacallà de Quaresma, que òbviament tenim variants de receptes, les que vulguis, en funció del cuiner. Més cap al llevant... Allà tot ho celebren amb un arròs. Doncs un arròs de bacallà és un plat molt típic de Quaresma doncs, per la zona de València, Castelló, Múrcia, etc.
0: I si no, un bacallà guisat? Guisat amb els seus cigrons, amb l'ou dur...
1: Exacte, el que us deia. Sí, cigrons m'ho he deixat. És un altre ingredient també bastant paradigmàtic.
0: I ara no recordo si eren espinacs o bledes.
1: Doncs segurament depèn del que es trobi en aquell moment. Són dos productes de l'horta. Exacte, sí. Sí, tot i que normalment et diria, no sempre, però que moltes vegades el bacallà es deixa una miqueta més sencer,
0: sí,
1: també es permet, sí. També es permet doncs, acabar-lo trencant i fer, no?, el que en altres llocs en diuen un potatge, no? En la qual, per exemple, el cigró, El cigró seria més protagonista juntament amb la bleda o l'espinac, i el bacallà és l'element una mica més esqueixat que acaba de donar-li sabor, no? Però no és el protagonista del plat. Boníssim, potatge.
0: Què més, a part del bacallà, parlàvem de les hortalisses, no?
1: Exacte. Llegums, és una època molt de llegums, que és una font de proteïna vegetal, no entrem aquí en conflicte amb la religió, i a més barat. És a dir, és una cosa que també va molt amb la tradició, és a dir, en aquest país, i a la península Ibèrica, s'ha menjat llegum per un tubo, perquè era una molt bona forma d'alimentar-se a nivell nutritiu i diguem-ne, energètic. I ara, òbviament, també s'està descobrint que és una forma extremadament saludable, no? Molta llegum, bastanta verdura, poqueta carn. Una mica d'hidrat de carboni, que sempre fa que el llegum puguis aprofitar millor la proteïna. Per tant, aquells potajes que encara, per exemple, la comunitat gitana segueix fent, no? L'arroz con habichuelas, per exemple. Això, des d'un punt de vista nutricional, és fantàstic. Setmana Santa, com en Nadal, recuperem, no?, aquesta tradició que cada vegada es va perdent, doncs, perquè no cuinem tant. I inclouríem també, doncs, les hortalisses que hi ha de temporada, els pèsols i les faves, amb el qual podem fer ofegadets, afegint una mica de bacallà, si volem, plats de cigrons, com hem dit, de potajes, de cigrons amb bledes o espinacs, a partir d'aquí, diguem-ne que... O plats amb espàrrecs. El següent producte que tractarem, que és l'ou, doncs, un remenat, diguem-ne, d'espàrrecs amb... i ou, doncs seria també un plat de Quaresma fantàstic.
0: I ells tendres.
1: Exacte.
0: Sí, sí. Això ho completem, també, no?
1: Sí, sí,
0: posem
1: sí,
0: una
1: sí.
0: Miqueta més de...
1: Producte de temporada, fantàstic.
0: Però l'ou dona per fer moltes coses.
1: Clar, fixeu-vos que l'ou és l'exemple que deia una mica de producte de temporada, és un gran exemple. Quan entrem en el carnaval, a Quaresma, etc., estem acabant l'hivern, estem començant la primavera, normalment, amb la qual cosa les hores del sol, diguem-ne, van a més, hi ha
0: sí.
1: més sol. La qual cosa, des d'un punt de vista biològic, les gallines comencen a produir més ous. I, de pas, les vaques, els mamífers, comencen a produir més llet. Per tant, no és d'estranyar que moltes receptes salades i dolces utilitzin l'ou i la llet, també. D'acord? Que ara parlarem després si parlem de dolços. Des d'un punt de vista una altra vegada simbòlic, doncs l'ou és un producte important, no? Que va relacionat, doncs, amb la creació de la vida, però també la resurrecció, no? Si jo trenco un ou, en certa manera és un sarcòfag
0: que
1: s'obre i que dona pas a una nova vida, una altra vegada, un símbol. Si tornem una mica a la idea més terrenal, no?, doncs l'ou a l'edat mitjana encara era prohibit durant la Quaresma i la Setmana Santa, amb la qual cosa el que es feia és anar-los guardant. I quan arribava al final de la Setmana Santa, allò era la festa de l'ou. S'havien pintat, s'havien tallat, amb la qual cosa ve la mona, no? Que les seves versions més originals, doncs, òbviament, es fan amb ou de veritat.
0: Exacte. Ja que som amb l'ou, parlem de receptes. Receptes en aquesta època, també moltes, no?, per triar i remenar.
1: Sí, a veure, sobretot jo et diria que potser, ja hem parlat, doncs, d'aquests plats amb bacallà i tal, on l'ou sempre hi és present, però sobretot després, a partir d'aquí, podríem parlar més de receptes dolces, d'acord?, on l'ou i a vegades la llet també hi són presents. Potser d'entrada podríem parlar dels més típics, a casa nostra serien els bunyols, dels quals tenim, si parlem de dolços, dues variants principals, per una banda el bunyol de vent i d'altra banda el brunyol o bunyol de l'Empordà. Són diferents, en els dos casos hi ha presència d'ou. En el cas del bunyol de vent no s'utilitza llevat, en el cas del brunyol sí que se n'utilitza i a més s'aromatitza amb matafaluga, etcètera, etcètera. Però al cap i a la fi són els típics dolços que entren dintre, diguem-ne, de la llei cristiana, es poden menjar perquè no porten pròpiament carn, però que òbviament són energètics, perquè tenen sucre, tenen greix i tenen de tot.
0: Tu parles de dolços, però és que els bunyols de bacallà...
1: També.
0: Aquí també
1: guanyen. Ara em centrarà els dos, sí, també n'hi ha de salats.
0: Sí, sí.
1: Clar,
0: sí.
1: Els bunyols de bacallà, doncs, uneixen els dos productes, diguem-ne, no? És el bacallà com a proteïna animal emblemàtica d'aquesta època i el format bunyol, que òbviament el trobem a tota la Mediterrània, Península Ibèrica, França, Itàlia, el Marroc, és a dir, tot arreu, a Israel, etc. Però que a casa nostra, doncs, a Catalunya és especialment important en aquestes dates.
0: Bunyols, què més dolços?
1: potser no tan típics a casa nostra, per Setmana Santa, vull dir, però hi hauria les torrades de Santa Teresa, la Torrija.
0: La Torrija, això.
1: La Torrija és bastant més a la zona central de la península, doncs per Madrid, etc. És molt típica ara per Setmana Santa. També podríem parlar de la simbologia, doncs, no?, de fer reviure el pa, que al cap i a la fi és una
0: el
1: recepta...
0: El passec que està per llançar les gallines.
1: És una recepta d'aprofitament totalment,
0: sí.
1: Genial en aquest sentit. També ho és el pa amb tomàquet, al cap i a la fi. I que aquest també és una recepta que trobem bastant estesa a moltes zones del Mediterrani. De fet, diguem-ne, com a epicentre, possiblement és nord península ibèrica, se n'aniria cap a la zona del Languedoc-Rosselló, i a partir d'aquí els francesos se la fan seva i l'anomenen pain perdu, que és el pa perdut, el pa, no?, que llançaríem. No? Doncs també
0: i també ho fan com aquí?
1: Similar, sí. Doncs tindran les seves variants. Allà són més gent de mantega, són més gent de nata. Potser una recepta una miqueta més densa, el pa potser serà diferent, però la idea és més o menys la mateixa. Sí, bastant similar.
0: Que bones, eh?
1: Tampoc és mateixa la Torrija o la Torrada Santa Teresa que fem aquí, que la que puguis trobar al sur de la península. Vull dir, sempre hi ha variants. Però,
0: segurament.
1: Però,
0: el que no faltarà serà l'ou, la llet...
1: Exacte. El pa...
0: La canyella...
1: Exacte. I... Canyella, però veus, per exemple, a la zona del sur, jo he tastat de receptes que et diria que de canyella no en porten. En la llet, a l'hora de sucar, se'ls hi posa una miqueta de vi d'allà de Xerès.
0: Ah.
1: I després, en comptes de sucre, el que es fa és fer un caramel de mel, es bull la mel, i després s'hi suca la torrada en aquesta mel. Deliciós.
0: Sí?
1: No facis cares rares.
0: Sí.
1: Deliciós, està molt
0: no,
1: bo.
0: No, perquè m'estic imaginant la densitat del...
1: És dens, és dens.
0: Sí, sí, sí.
1: Home, no. Fan els pestinyos i tot això, aquesta influència ara,
0: sí,
1: pel cap i a la fi.
0: Sí, però el pestinyo és una mica més lleuger, perquè ja la massa és seca, no?
1: Lleuger.
0: Més lleuger en el sentit de pes, no de...
1: Sí, sí.
0: No, calòric ho és.
1: Tot greix. Greix i sucre.
0: Ja.
1: Greix i sucre. Tenim una variant interessant, així ràpid, que és la... Bueno, variant, és una altra recepta, però que al cap i a la fi també és un tros de cosa que rebosses i fregeixes, que és la leche frita, que també és molt típica en algunes zones. Deliciosa. Aquí no tenim gaire cultura, això.
0: No, no.
1: Això és més al nord, on, si cap, hi ha més quantitat encara de llet. No? Galícia, Astúries... És una recepta molt d'allà. I es basa principalment en quallar llet, bueno, més que quallar, fer-la densa a partir d'una farina o d'una maicena, fer com si féssim una espècie de crema pastissera molt, molt, molt densa només de llet, aromatitzada amb llimona, canyella, etc. Amb això ho talles, fes com unes pastilles que rebosses amb ou, farina, i les fregeixes. I més canyella, i més sucre, si vols.
0: Ja.
1: Deliciós. I és molt de Setmana Santa.
0: Tu ets també més de Torrijas o de...
1: Depèn del dia. Un dia una cosa, un dia l'altra. Però soc molt de textures, flonges, així de flams i tal. De la leche frita ho trobo una troballa, una cosa molt, molt bona.
0: Interessant.
1: Sí.
0: Però sí que hi ha un dolç que és molt propi de casa nostra, també de la zona mediterrània, no? Perquè arribaria fins a on? La mona.
1: Parles de la mona?
0: De la mona, sí.
1: Home, en trobem fins pràcticament a Andalusia, et diria. O fins a on, què vols dir?
0: Sí, no, geogràficament.
1: Home, com a origen, en principi jo diria que parteix dels romans, ja. Amb la qual cosa, ara mateix, segurament a tota la Mediterrània
0: pots trobar. Però la tradició es manté?
1: Això no n'estic segur. Sí que sé que tota la Mediterrània el trobes, és a dir, te'n vas a Albacete, Múrcia, tot això en tenen. No sé si les zones d'Itàlia també fan la seva mona, però són variants molt diferents que la nostra.
0: I a les Balears també es fa?
1: Sí.
0: Balears
1: sí, sí,
0: també.
1: Sí, em consta que també. A més, que en alguns llocs, per exemple, doncs la mona és simplement un tortell molt bàsic, quasi com un pa amb un ou al mig,
0: sí.
1: Que pot ser salat, inclús. En altres, doncs, ja s'assembla més a un tortell, per dir-ho, de Reis amb l'ou. En alguns llocs, inclús, es menja abans, és a dir, per Carnestoltes, el Dijous Gras, perquè a la zona d'Albacete la mona va associada al Dijous Gras. Nosaltres, en canvi, és...
0: A posteriori,
1: no? Uh-huh. Quan ja puc tornar a menjar, no? Segons l'edat mitjana, ou. I potser la mona més complexa sí que és cert que és la que practiquem aquí a Catalunya, que ja ha evolucionat a un pastís amb
0: artístic.
1: Figures i històries. Per mi té una explicació, sobretot el fet que l'ou ja no sigui de veritat, sinó que sigui de xocolata, i és que cap al segle XIX, Barcelona, sobretot, es va convertir en un centre d'elaboració de xocolata, d'importació de cacau i elaboració de xocolata. Grans fortunes, no? Passeig de Gràcia, es van fer a partir del cacau i la xocolata. La casa Ametller era de la família Ametller de les xocolates i Barcelona ha tingut una tradició molt important de xocolaters, amb la qual cosa doncs, segurament va haver-hi un interès per convertir la Mona en quelcom de xocolata doncs, per afavorir el lobby xocolater, diguem. Mm.
0: La Mona. I quins altres dolços hi posaríem ara en aquesta llista?
1: Doncs possiblement hem parlat dels pestiños, segurament tota una sèrie, diguem-ne, d'especialitats de pastisseria monàstica, a partir d'ou, els tocinillos del cielo, i pastisseria d'aquest estil.
0: Les cremes, no?
1: Perdó, també, que ara me l'oblidava. La crema de catalana, o la crema de cremada, o la crema de Sant Josep, se suposa que, se sap, doncs, almenys des de l'edat mitjana que existeix, probablement el seu origen és Catalunya. Ho dic perquè internacionalment és més coneguda la versió francesa, la crème brûlée, però possiblement l'origen és aquí. Es fan diferent, però el concepte és el mateix. Els dos grans productes, diguem-ne, que hem comentat, ou i llet, es couen i després es cremen. Coincideix, a més, amb l'època de Quaresma, que és quan, 19 de març, que és quan és el dia de Sant Josep, per això també se'n diu la crema de Sant Josep i es degusta aquell dia. Hi ha gent que només fa la crema cremada, la crema de Sant Josep, el dia de Sant Josep.
0: Quina pena.
1: Sí. Sí, hi ha gent que m'ho comentava, diu, no, a casa meva, la meva àvia només feia la crema de Sant Josep.
0: Està bé
1: per Sant Josep.
0: Que hi hagi una data, sí. un dia de celebració especial. Però escolta,
1: Sí.
0: Menjar com aquest, tampoc no és que sigui massa de crema, però...
1: Sí, sí. Però és també, segurament, l'altre dolç important, precisament per l'utilització d'aquests dos productes i perquè, a més, doncs, se li ha donat una data senyalada, diguem-ne.
0: Fem alguna recepta allò ràpida, pràctica per algun d'aquests productes?
1: Vinga, doncs si voleu us explico ràpidament com podem fer un bunyol de vent, que el podem aplicar, per exemple, ràpidament un bunyol de bacallà perquè la base és la mateixa.
0: Uh-huh.
1: Es basa, almenys el que jo normalment faig, el que es fa normalment, per fer un bunyol de vent ens basarem en el que es diu la pasta chou, que es fa, se li ha donat el nom francès.
0: És que s'ho saben fer bé.
1: Perquè s'ho saben fer bé. La pasta chou, en realitat, és senzilla de fer. És la, diguem-ne que té la seva elaboració i té un parell de truquets, però no és complicada. Aigua, mantega, tot i que si no Setmana Santa o no teniu escrúpols, podeu utilitzar llard de porc, farina, ous i sal. Amb això fas la pasta bàsica. Agafo la mantega, llard i aigua, amb la sal, i les poso a bullir. Quan està tot bullint i desfet, trec del foc i aboco de cop la farina i començo a remenar. I amb això obtinc un paston, allò, una cosa densa, que la farina absorbeix tota l'aigua. Vaig remenant, deixo que refredi una mica, i a partir d'aquí torno a posar, bueno, no fa falta remenar, de fet, torno a posar en el foc, molt fluixet, i vaig remenant. El que vull aquí és evaporar l'excés d'aigua. Que quan vegi que aquesta massa es comença a desenganxar de les parets perquè aflora tot el greix i em fa una bola brillant, ho trec del foc, aquí sí que deixo que baixi la temperatura i el que faré és anar afegint ous i remenant, que els vagi incorporant. Quants ous? Aquí dependrà de la textura. És a dir, el que jo vull és el que a l'escola comentaven, deien, el pico de pato.
0: Vale.
1: És a dir, jo agafo amb l'espàtula una mica d'aquesta massa i deixo que vagi caient de l'espàtula, que vagi lliscant com una gota. Aquesta gota hauria de caure a una velocitat lenta, val? Però hauria d'adquirir una espècie de forma de bec d'ànec.
0: Sí.
1: Amb qual cosa aquesta és la textura que ens interessa. És una textura que a mi em permeti, doncs, amb una màniga pastissera, una cullera, fer una boleta, d'acord? Que no sigui ni molt densa ni molt líquida.
0: Val.
1: I això ja fregir.
0: I aquesta mateixa base, per fer el bunyol de vent, li podem afegir el que li afegirien als brunyols?
1: Els brunyols és diferent, ara explico. En aquí el que podríem fer és convertir-lo en un bunyol de bacallà, simplement aquesta base que hem dit, sí. Li afegeixo bacallà esqueixat ben sec, que no hi hagi excés d'humitat, molt sec, julivert i all, torno a remenar i ja tenim
0: Fantàstic.
1: Una base. I aquí li afegeixo una miqueta de de llevat químic, que en diuen,
0: ja,
1: d'impulsor. Però si està ben feta, jo crec que no li fa falta. El brunyol seria una miqueta diferent. Aquí sí que hi ha versions que porta nou, n'hi ha que no, algun greix sí que en porta. El que passa aquí el que fas és una pasta en la qual li fas llevat natural, i el que fas és llevar-lo.
0: Val.
1: O sigui, tu has de fer com una, com si, la matafaluga. I llavors el que fas és simplement deixar-lo fermentar durant unes hores que infli, i a partir d'aquí el que es fa és fer unes boletes als quals se'ls fa un foradet al mig, com si fossin mini rosquilles, mini dònuts, per dir-ho d'alguna manera, i es fregeixen.
0: Va.
1: Explicat molt ràpid, eh?
0: Ja.
1: En tots dos casos, bacallà no, eh? En tots dos casos després el que fem és embadurnar-los, els enrebossem amb sucre, li podem posar en els de vent una mica un xorret d'anís, els podem farcir, sí, de crema...
0: Una miqueta de gustet.
1: Els podem farcir de crema, com crema pastissera, que també és molt d'aquesta època, llet i ous, tornem-hi.
0: Que bé.
1: Fàcil.
0: I ens ha quedat una temporadeta a la mar de bona.
1: No estem infringint cap llei i ens estem posant fins
0: macos,
1: de menjar.
0: Ens estem posant macos.
1: Des del salat,
0: escolta,
1: fins al dolç.
0: És tradició. No serem els instigadors de trencar amb els bons costums que tenim en aquest país.
1: Molt bé.
0: Manel, moltíssimes gràcies.
1: I
0: bona Pasqua.
1: Igualment.
0: Que vagi molt bé.
1: Vinga.
0: Adéu-siau.
1: Gràcies.

0: Thank you very much. I'm very excited, very happy, very moved, very everything tonight to be up here, to be singled out from among all these very talented people. I sometimes come to the Academy Awards and watch them year after year, and I get caught up in the spectacle of it, in the event, in the very complex type of entertainment. And I guess I know I forget that what we're really here for is to single out who we think is the best for that given year. And if that's what I'm to be this year, then I appreciate it with, I accept it with an honor, and I'm very moved because of that. I think we set out to make a film, a very truthful film, a very good film. I think Bruce Beresford, Horton Foote, the Hobels, EMI should all be commended for a very wonderful job that they did in putting this film together. I think it's a valid film, valid enough that we have gotten very much applause of a certain kind from certain members of the country western community, such as my friend Johnny Cash, Willie Nelson, Waylon Jennings, and this is certainly a very high level of criticism coming from those people. And if I didn't have that on one hand, I would feel that this on the other hand was not complete. But the combination of both tonight makes this a very complete and exciting evening for me tonight. And I want to thank the Academy very much for this award. I'm very happy. Thank you.
1: Hola, amics. Això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquesta veu era la de l'actor Robert Duvall, que ens ha deixat fa molt poc. Concretament, va morir el 15 de febrer passat, a l'edat de 95 anys. És un plaer parlar d'ell perquè era un dels grans. Quan dic grans, ho dic en sentit qualitatiu, perquè no era una estrella. Era un actor, un gran actor. I la prova és que va guanyar el reconeixement del públic sense ser pròpiament el protagonista de les pel·lícules que interpretava. En va fer algunes com a protagonista, sí, però sobretot feia personatges secundaris. Però quins grans secundaris. Secundaris que ell, amb el seu talent, elevava a la categoria d'inoblidables. I ho va fer des del començament. El seu primer paper va ser a la meravellosa pel·lícula Matar un rossinyol, de Robert Mulligan, basada en la novel·la de Harper Lee. Allà Robert Duvall interpretava el veí solitari de Gregory Peck, que els nens del poble creuen que és un home dolent. Després, Duvall va tornar a treballar amb Gregory Peck a Capità Newman i tot seguit a La caça de l'home, al costat de Marlon Brando, Jane Fonda, Robert Redford i Angie Dickinson, on feia de marit de la dona promíscua que interpreta Janice Rule. Ara sentíem Robert Duvall en el moment de recollir l'Oscar al millor actor el 9 d'abril de 1984 pel seu paper a Ten de Mercies i ara el sentirem en una escena del Padrí Primera Part, de Francis Ford Coppola. Duvall feia el paper de l'assessor jurídic de la família Corleone.
2: I found out about this Captain McCluskey who broke Mike's jaw.
3: What about him?
2: Now, he's definitely on Salazzo's payroll and for big money. See? McCluskey has agreed to be the Turk's bodyguard. What you have to understand, Sonny, is that while Salazzo is being guarded like this, he is invulnerable. Now, nobody has ever gunned down a New York police captain, never. It would be disastrous. All the five families would come after you, Sonny. The Corleone family would be outcast. Even the old man's political protection would run for cover. So do me a favor. Take this into consideration.
1: Una escena de Robert Duvall de la primera part del Padrí. També apareix a la segona part. Pel seu paper a la primera va estar nominat a l'Oscar el millor actor secundari i també ho estaven els seus companys de repartiment James Caan i Al Pacino. Però l'Oscar va ser per Joel Grey, el mestre de cerimònies de cabaret. La filmografia de Robert Duvall és llarguíssima perquè va treballar fins als 91 anys. Us diré algunes de les pel·lícules memorables que va fer. Bullet, amb Steve McQueen i Jacqueline Bisset. Valor de llei, amb John Wayne. Gent de pluja i La conversa, totes dues molt bones i totes dues dirigides per Francis Ford Coppola. Mash, de Robert Altman. Joe Kidd, al costat de Clint Eastwood. Confessions sinceres, amb Robert De Niro. O Network, amb Faye Dunaway, William Holden i Peter Finch. Robert Duvall, en els seus començaments, quan feia teatre a Nova York i anava curt d'armilla, tenia com a companys d'estudis a Dustin Hoffman, James Caan i Gene Hackman. Amb Gene Hackman compartia pis i sempre em va parlar molt bé d'ell. Deia, un amic és algú que fa molts anys em va oferir els seus últims $300 quan em vaig trencar la pelvis. Un amic és Gene Hackman. Una gran interpretació de Robert Duvall va ser la del coronel Kilgore a Apocalypse Now, un altre cop dirigit per Francis Ford Coppola, que li va donar un gran prestigi com a actor, en el sentit que va poder demostrar la seva versatilitat a l'hora d'interpretar personatges completament diferents. Quan tenia 72 anys, exactament, va intervenir a Open Range, un western que podríem dir-ne de tardor, dirigit per Kevin Costner. Aquí els protagonistes eren tots dos, Kevin Costner i Robert Duvall. L'escena que sentirem transcorre en un saloon i Robert Duvall parla amb un xèrif.
3: No hay por qué montar un alboroto en el café.
4: Tengo una orden judicial para detenerles por agredir a los hombres de Baxter.
3: Y nosotros tenemos una por intento de asesinato de un muchacho que yace en casa del médico luchando por su vida. Y otra para los tipos que mataron al hombre que tuvo en su celda. Pero no están escritas por un sheriff corrupto con estrella de latón, sino por nosotros. Y las vamos a cumplir.
4: No me diga.
3: No tenemos nada contra ustedes. Los hombres de Baxter mataron a nuestro amigo. Dispararon a un chico de 16 años y le pegaron tan fuerte que quizá no viva. Intentaron robar nuestro ganado. Y su sheriff no piensa hacer nada. Aquí no les gustan los forasteros. Ni a nosotros estar aquí. Pero un hombre debe proteger sus bienes y su vida. Y no permitiremos que ni un ranchero ni su sheriff nos los quiten. No queremos hacer daño a nadie del pueblo.
4: Todo aquel que preste ayuda a estos malditos vaqueros infractores de nuestra ley tendrá que vérselas conmigo.
1: Open Range, un western que manté un dels codis clàssics del gènere, que és el de l'amistat masculina, en aquest cas la de Robert Duvall i Kevin Costner. En el terreny personal, Robert Duvall es va casar 4 vegades. La primera amb Barbara Benjamin, una locutora, que va conèixer durant el rodatge de Matar un rossinyol. La segona va ser l'actriu Gail Youngs, 23 anys més jove que ell. La tercera, la ballarina Sharon Brophy. I la quarta, Luciana Pedraza, neta de la pionera de l'aviació argentina, Susana Ferrari. Es van conèixer en una fleca, comprant el pa, i va donar la casualitat que tots dos havien nascut el mateix dia, el 5 de gener. Només hi havia una petita diferència, i és que Robert Duvall era 41 anys més gran que ella. Ell li va donar el paper protagonista a Assassination Tango, una pel·lícula dirigida i interpretada per ell mateix i produïda per Francis Ford Coppola, amb una acció que transcorre a l'Argentina. Duvall i Luciana Pedraza van crear la Fundació Robert Duvall per ajudar els infants de les famílies en risc d'exclusió social al nord d'Argentina i van estar junts 20 anys, fins a la mort d'ell. Ella té ara 54 anys. Tenint en compte que Duvall no tenia fills, es calcula que Luciana Pedraza podria heretar entre 50 i 70 milions de dòlars. En total, Robert Duvall va estar nominat a l'Oscar 7 vegades, 4 com a secundari i 3 com a principal. I, com he dit abans, el va guanyar per Tenda Mercis, de Bruce Beresford, en què era el protagonista absolut i feia un paperàs. Encarnava una antiga estrella de la música country que havia arruïnat la seva vida i la de la dona i del fill per culpa de l'alcoholisme. Si al començament us heu fixat en el que deia Robert Duvall quan va recollir l'Oscar, haureu vist que va esmentar els cantants que el van inspirar per aquesta pel·lícula i que van ser Johnny Cash, Willie Nelson i Waylon Jennings. Fins i tot, d'aquell mateix any, hi ha un vídeo titulat Waylon Jennings, Amèrica, en què, a més de Jennings, hi apareixen la seva dona, la cantant Jessie Coulter, Johnny Cash i Robert Duvall. Robert Duvall no era cantant, però va voler ser ell mateix qui cantés les cançons de la pel·lícula Tenda Mercis. Serà, per tant, escoltant la cançó És dolorós afrontar la realitat d'aquesta pel·lícula que tancarem aquest cinema a la xarxa que ha tingut Ayman Trique a les vies de so. Robert Duvall va dir: "Sempre m'he considerat un actor de personatges. Sempre he intentat ser versàtil per mostrar les moltes cares de l'experiència humana." Fins la setmana vinent, amics.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. Aquest dilluns 10 d'agost s'han posat en marxa les obres de millora dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya. Ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès a través del seu compte d'Instagram. Estava previst que les obres comencessin molt abans, però s'han acabat endarrerint a causa d'una incidència administrativa en el procés de licitació. Un cop resolta la incidència, finalment s'inicien aquests treballs de millora, que està previst que tinguin una durada de 12 setmanes i inclouen la renovació de paviments, revestiments, portes i acabats, així com diverses actuacions per solucionar filtracions i entrades d'aigua. Les obres, doncs, coincidiran amb l'inici de curs, un fet que preocupa a les famílies sobre com acabarà afectant els infants del centre. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya renovarà el tram de via comprès entre les estacions de Gràcia i Sarrià en la línia Barcelona-Vallès entre els dies 11 i 23 d'agost. Les obres de renovació comportaran talls de circulació en aquest tram, de manera que, mentre durin els treballs, s'oferirà un servei alternatiu d'autobusos que cobrirà el recorregut entre les estacions de Gràcia, Sant Gervasi, Montaner, La Bona Nova, Les Tres Torres i Sarrià. El trajecte el farà per la via Augusta. Les obres s'han programat en unes dates de baixa demanda amb l'objectiu d'intentar reduir el mínim d'impacte en les persones usuàries. Els treballs previs a les obres es van iniciar el passat mes de maig, però no han causat cap afectació al servei, ja que realitzaven en horari nocturn fora de l'horari comercial. I un total de 46 oficines de correus de la província de Barcelona, entre les quals la de Sant Cugat, s'han habilitat per presentar esmenes sobre el procés extraordinari de regularització de persones migrants. Es podrà fer fins al 30 de setembre sense necessitat de demanar cita prèvia i en horaris establerts. En el cas de Sant Cugat, serà des de 9:15 fins a 3:15. I en esports, l'entrenadora i tenista del Club Esportiu Valldoreix, Sònia Delgado, s'ha proclamat campiona del món més 45 aquest divendres a Lisboa amb la selecció espanyola. Doncs això és tot, la informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a les xarxes a cugat.cat.

0: serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Bé, i què voleu fer aquests dies?
2: Anar a una piscina caribenya.
3: Dormir en un hotel del Far West.
4: Volar a llums d'un drac.
1: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
5: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
6: Braseria La Bolera.
7: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
6: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
7: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
6: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
7: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
6: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
0: Ràdio Sant Cugat.
8: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Avui al Faves Comptades ens endinsem en la segona edició d'Impulsa Startup, un programa d'acceleració empresarial de la Cambra de Comerç de Terrassa que aquest any ha impulsat 12 projectes tecnològics del territori, entre els quals n'hi ha dos de Sant Cugat. Analitzarem en què consisteix aquest programa, què ha portat als emprenedors i quins resultats ha generat. Per fer-ho ens acompanya en Daniel Ferrer, ell és santcugatenc i fundador de Will David. Molt bon dia, benvingut.
1: Bon dia, moltes gràcies.
0: És la segona edició d'aquest programa d'acceleració que es fa des de la Cambra de Comerç de Terrassa. No sé en quin punt tu vas conèixer

0: d'entrar entre les empreses que hi participaven.
1: Per a les persones que us dediqueu al món de l'empresa i de l'emprenedoria, un programa d'acceleració és una cosa coneguda, no? Però per a aquella gent que no estigui tan avesada en aquest sector, què diries que és un accelerador de startups?
0: Doncs jo crec que és una empresa una espècie de concurs on diverses empreses hi poden participar, se'ls dona una sèrie de recursos i d'ajuda a nivell de mentoria i de, doncs, ajuda a nivell de consells o fins i tot econòmica, en alguns casos, per intentar, empreses que estem començant, doncs, donar-nos aquest impuls, per això també el nom, suposo, doncs per guanyar una mica de recursos i per participar en les primeres parts o els primers passos de l'empresa, que és normalment bastant complicat, doncs començar, i s'agraeix moltíssim aquest tipus d'ajudes.
1: Per parlar-ne també ens acompanya la Montse Junyent, ella és la responsable d'emprenedoria i del projecte Impuls Startup de la Cambra de Comerç de Terrassa, que ara el Daniel ens feia 5 cèntims de com es va posar en contacte i com va conèixer aquest projecte Impulsa i com funciona una acceleradora per a aquella gent que no estigui tan avesada a aquest llenguatge. Montse, és la segona edició del programa Impuls Startup. Per situar-nos una mica, explica'ns com neix aquest programa d'acceleració i amb quin objectiu el feu des de la Cambra.
2: Sí, doncs com bé comentava el Daniel, al cap i a la fi el programa el que busca, doncs, és donar impuls a aquestes empreses de base tecnològica que normalment, doncs, tenen una casuística més particular i que necessiten, doncs, aquest acompanyament. Aquest és un programa que neix des de Càmera d'Espanya, que és la cambra paraigües, diguéssim, de totes les cambres regionals. Va sorgir a través d'un grup de treball en què nosaltres des de Cambra Terrassa ja estàvem implicats i vam ajudar, doncs, a definir com volíem que fos aquest programa. I l'any passat va ser la primera edició per totes les cambres que ens hi vam adherir. Va ser una edició molt exitosa, ens vam adonar, doncs, que realment estàvem aportant el nostre granet de sorra a aquestes empreses que estaven naixent o algunes que ja havien nascut i que tot i així necessitaven aquest impuls, i per això vam decidir, doncs, repetir-lo aquest any i de fet continuarem l'any que ve.
1: Quin és el tipus de projecte que pot accedir en aquest programa? Són empreses que ja estan constituïdes? Són idees en prototip? Quins són els requisits bàsics?
2: Doncs hi ha uns requisits molt, molt marcats, que són, doncs, empreses de base tecnològica, és a dir, que utilitzen algun tipus de tecnologia innovadora per escalar aquest projecte, i que han d'estar o bé ja constituïts i amb menys de 5 anys d'existència, o bé que sigui un projecte no constituït però amb un prototip validat.
1: Com funciona el dia a dia d'aquesta acceleradora, no? Durant 6 mesos, què reben exactament els projectes que en formen part, que enguany són 12?
2: Doncs aquests projectes, per una banda, reben l'acompanyament de cambra, del que nosaltres anomenem els tutors cambra, no? I per altra banda tenen el que són els seus mentors, que són persones expertes del món de les startups, persones que tenen o bé experiència pròpia muntant una startup o bé relació amb el tema d'inversors, etc. I el que nosaltres fem és, doncs, en un inici fem una entrevista individual amb cada projecte per veure, doncs, quines necessitats tenen en específic. A partir d'aquí nosaltres els assignem un mentor i els creem el que nosaltres creiem que és un itinerari per resoldre aquestes necessitats. A partir d'aquí, nosaltres com a tutors, el que anem fent és, doncs, verificar que les mentories estan anant bé, que n'estan traient profit, i veure si tenen alguna necessitat addicional, específica, i veure si els podem posar en contacte amb alguna altra persona.
1: Hem començat parlant amb el Daniel, que és un d'aquests 12 projectes participants a Mobile Debit. Daniel, per qui no us conegui, tot i que tu ets veí d'aquí de la ciutat, explica'ns breument què és Mobile Debit. Com ho diries així en 30 segons, algú per presentar la teva empresa?
0: Doncs Mobile Debit és una empresa especialitzada en intel·ligència artificial i ciberseguretat, i ajudem altres empreses, independentment del volum i de la indústria, a adoptar aquesta tecnologia per guanyar competitivitat, per guanyar eficiència i per securitzar també, doncs, tots els seus sistemes informàtics.
1: I com neix la idea de crear Mobile Debit? No sé si vens d'un recorregut previ en tecnologia, amb intel·ligència artificial, que són les solucions que vosaltres proposeu. Quin és el punt de partida del projecte?
0: Doncs el projecte comença a Alemanya, a la meva prèvia empresa. Érem una consultora especialitzada en ciberseguretat, i quan surt el boom de la intel·ligència artificial amb ChatGPT i tota aquesta tecnologia, comencem a adoptar aquestes noves tecnologies a nivell intern per guanyar eficiència, per automatitzar processos, i és quan veiem que hi ha una oportunitat d'ajudar altres empreses a fer el mateix, però amb la base de ciberseguretat que teníem, no? I així és com torno a Espanya i obro el projecte de Mobile Debit fa un any i mig.
1: Ens has explicat aquesta etapa primera a Menorca, després coneixes al Mobile World Congress la gent de la cambra. Per què vau decidir presentar-vos a l'Impulsa Startup? I no sé quines expectatives que esperaves trobar-t'hi

0: quan vas aplicar?
1: Doncs vam decidir participar perquè qualsevol ajuda és benvinguda en aquest punt que comences i que arrenques amb un nou projecte. Les expectatives no eren ni altes ni baixes. Jo diria que teníem clar que hi hauria bastanta ajuda, perquè des del primer punt que vam començar a parlar amb la Marina i amb la Montse vam veure que la proactivitat per part seva era bastant positiva. I ha sigut, jo, a tothom que em pregunta li dic que ha sigut una mica com teràpia per l'empresa, no? Hem tingut l'oportunitat de pensar-hi molt en totes les tutories que hem fet, en què estem fent, com ho estem fent i per què ho estem fent, que són coses que a vegades quan comences doncs no tens el temps o no pares a pensar-hi i vas una mica, diguéssim, atropellat, no?, pel dia a dia. I en aquest sentit jo crec que ha sigut bastant positiu, ens ha servit com a teràpia, com dic, i hem pogut reflexionar molt sobre moltes coses i n'hem tret moltíssim profit de totes les sessions.
0: Volia preguntar quina valoració en feies. Evidentment és positiva, però no sé què és el que ha sigut que us hagi ajudat més en la mentoria, potser també en el networking amb els altres projectes, amb el contacte amb la cambra, si haguessis d'allò de triar. Què és el que més valores d'aquest recorregut?
1: 100%. I pensant en el nostre projecte, probablement el networking ha sigut el més important. Tenim, de fet, deures pendents de l'última sessió de dijous. Tinc diverses targetes i diversos contactes que haig de començar a contactar ara d'aquesta setmana. Crec que el networking ha sigut molt important. L'ajuda que ens ha donat la nostra mentora, en aquest cas Mireia, crec que ha sigut també molt positiva. Justament era una persona molt especialitzada en el món de consultoria que aplicava bastant al nostre. Suposo que hauríem fet una mica d'estudi previ als tutors. Llavors, en aquest sentit, jo crec que ha sigut molt positiu i estem molt contents i amb moltes ganes de seguir tirant ara dels fils que han anat sortint.
0: Al principi dèiem que hi havia dues startups santcugatenques que formaven part d'aquests 12 projectes seleccionats per l'Impulsa. També tenim un representant de l'altra startup, és el Xema Chaqués, que és un del director executiu de Lifefresh. Xema, en el vostre cas, Lifefresh treballa amb solucions de fred intel·ligent per situacions de calor extrema. Explica'ns una mica com es tradueix tot això.
2: Bon dia, moltes gràcies. Sí, bàsicament això és una solució que intentem aplicar per a aquelles persones que estan sotmeses a situacions de calor molt intensa i que dura massa temps i, per tant, que les porta a una situació d'incomoditat. I això ho apliquem tant al món laboral, tant la gent que treballa fora, construcció, jardineria, forces de l'ordre, com gent que està dintre, cuiners, persones que treballen en indústries, en fons de calor, i el que volem portar és benestar. Nosaltres millorem vides, és un projecte fantàstic.
0: Ara has explicat que és un projecte que aplica a diferents àmbits, al laboral. Sí. Em sembla que també té algunes opcions terapèutiques per a persones que estan en tractament de també quimioteràpia o de lesions.
2: Així és. Això, nosaltres som una companyia que en diuen Deep Tech, per tant tecnologia, però bioquímica, i ens va fer molta il·lusió perquè sempre se'ns apropen persones que superen la nostra imaginació i ens diuen, mira, jo tinc aquest problema. I jo tinc la parella d'un amic meu que va haver de patir pues, el tema de quimio i ràdio, i de seguida em va dir, Xema, és que el cap li bull. No podria ser que l'ho teu li servís? I ostres, pues provem, vaig a fer una fórmula especial. Vam estar uns dies, li vam donar una fórmula especial amb diverses alternatives i vam veure que una li funcionava molt bé i li treia tota aquesta sensació d'un cos horrible que et queda posteriorment, que és necessari, però que té uns efectes secundaris. Si li podem donar benestar després d'aquestes sessions, pues ja som feliços i ara ja tenim el producte al mercat i molt contents de poder ajudar les persones que estan en aquesta situació.
0: El Daniel ens deia que tenia deures de dijous passat, que va ser el Demo Day. De fet, el vostre projecte va ser el més ben valorat d'aquesta cita. Això s'ha traduït també en una dotació econòmica de 4.800 euros. Què suposa per vosaltres haver participat en l'Impulsa i ser el projecte més ben valorat d'aquest Demo Day?
2: Sí, jo et diria, participar és una oportunitat enorme. Jo sempre convido a tothom que tingui l'actitud de seguir aprenent. Quan participes en qualsevol programa sempre aprens noves coses, les pots aplicar, pots millorar i, per tant, sempre és superpositiu i ja el camí és de per si una gran fita que pots assolir. Si a sobre pues, tens un reconeixement, pues, encara molt millor. Al final sempre diuen que els líders de les grans empreses estan molt sols. Pues imagineu-vos amb una startup que són pocs. És que la solitud és quasi infinita. Per tant, tot el que sigui recolzament, suport i una mica de reconeixement, jo crec que és la nostra gasolina per seguir lluitant endavant.
0: I coincideixes, Daniel, amb aquesta solitud de l'emprenedor?
1: Sí, sí, segurament sí. L'únic que sí que és veritat que intentem fer molta comunitat, no? I entre nosaltres doncs, ens recolzem una mica i jo crec que això s'agraeix.
0: De fet, Xema, tu tens experiència en això de la creació de start-ups. Hi havia una entrevista que t'havien fet a La Vanguardia, que n'has engegat més de 20. Què ha tingut d'especial Lifefresh?
2: Doncs, mira, especial és que jo sóc enginyer de formació i de vocació i, per tant, sempre havia tingut la il·lusió d'engegar un projecte que tingués sentit crear una fàbrica. I aquest projecte vam arribar a la conclusió, a part de les seves patents, que com que la majoria de gels refrigerants es fan a Àsia, són països que les patents no les respecten gaire i que probablement veus el teu producte fabricat a un preu més baix i fent-te la competència, doncs vam decidir que per un tema de supervivència a l'empresa havíem de fer fa. I era el meu gran desig. I a més, haver-ho pogut fer aquí, al Vallès, al costat de cases...
0: A Castellbisbal teniu la fàbrica.
2: Sí, i estem supercontents i ha estat un repte majúscul. I la veritat és que estem molt, molt, molt contents i és una manera, perquè al final doncs les companyies que tenen coses físiques en principi tenen que perdurar més, no? Que algú ens perduri doncs més enllà i que a més generi més riquesa, sobretot arrelada al territori, perquè al final lo digital ens hem tornat globals. Però la fàbrica necessita diverses persones allà i han de ser presencialment. I, per tant, doncs, també això ens fa feliç perquè com comentàvem ara, doncs, al final fas més pinya i això sempre és positiu.
0: Daniel, quins són els pròxims passos de Will David un cop acabi el programa? No sé si nous clients, ronda d'inversió, nous productes, què tens sobre la taula?
1: Bona pregunta. A nivell d'inversió ara mateix no ho estem mirant. Hem tingut creixement orgànic fins ara i la idea és continuar així, finançant-nos amb els nostres mateixos projectes, diguéssim, dels nostres clients. Sí que tenim un objectiu molt clar cara l'any que ve, que és començar a vendre projectes a nivell internacional. Llavors, ara acabem d'incorporar una nova persona a Londres que ens ajudarà amb tota la part més comercial fora d'Espanya i creiem que és el següent pas. Aquí tenim un hub tecnològic molt interessant i molt important. Estem connectats amb universitats molt bones, amb perfils molt interessants i professionals molt bons. I l'objectiu és començar a internacionalitzar per poder vendre aquests serveis doncs, fora d'Espanya, ja sigui al nord d'Europa o fins i tot d'Amèrica, si es pot en un futur, doncs seria interessant.
0: I Xema, en el cas de Lifefresh, cap on voleu enfocar els pròxims mesos? No sé si escalar la producció, sí. Obrir mercat internacional, sí. Com deia el Daniel.
2: Sí, nosaltres som una companyia que des del primer dia ha venut més a l'estranger que aquí, i per tant aquesta vocació l'hem de seguir recolzant. Estem amb ronda d'inversió ara, portem més de 3 milions invertits amb la companyia, per les patents, la fàbrica, etc. Ara en busquem un i mig i jo animaria, ja que la majoria dels nostres socis són empresaris d'aquí del Vallès, jo animaria els empresaris que ajudin i que s'hi sumin, perquè tenim grans reptes, hem d'incorporar a l'equip gent que desenvolupi tot Middle East, tenim un viatge pendent a Aràbia Saudí, Kuwait, etc. Allà la calor intensa dura 10 mesos i a més el nivell de potencial de compra és molt alt i també ja volem posar el primer peu a Estats Units perquè entenem que és el gran mercat i també tota la part central i el sud d'Estats Units també tenen molts mesos i per tant doncs, amb aquesta vocació internacional a seguir creixent amb il·lusió.
0: Montse, quina valoració en global en feu d'aquesta segona edició, tant en la qualitat dels projectes com també en els resultats, no?, que estem veient?
3: Jo ets a dir que aquesta segona edició els projectes n'hi havia molts que estaven en una fase potser més inicial, no? Trobem que sí que és veritat que tot i haver-hi uns requisits d'entrada, hi ha projectes en diferents nivells i sí que hem vist doncs, una evolució molt clara de l'inici fins al final, no? Sobretot de cara a quan toca presentar aquest projecte, aquest Demo Day del que parlàvem, que es va celebrar dijous passat, en què els projectes tenen 4 minuts per presentar el seu projecte. Nosaltres hem vist una evolució molt gran de com ens van presentar aquest projecte cada persona fundadora en un inici i de com es va presentar aquest dijous passat. Hem vist un canvi inclús a vegades de model de negoci, un canvi de perspectiva i que creiem doncs, que aquí les mentories hi han tingut molt a veure.
0: Uh-huh. I breument, perquè ens queden un parell de minutets per acomiadar-nos, ens ho deies, ja esteu preparant la convocatòria per al 2026. No sé què us agradaria consolidar, què us agradaria reforçar de l'impuls a Startup de cara a les pròximes edicions.
3: Doncs, com bé comentava el Daniel abans, ens agradaria molt reforçar aquest aspecte de comunitat, no? Perquè també, en relació amb el que deia el Xema, doncs, aquesta solitud, ens agradaria molt reforçar doncs, la comunitat entre les startups participants, generar més espais de debat, inclús entre ells, o de coneixença, i sobretot el que volem és doncs, també ampliar aquestes places perquè més startups puguin beneficiar-se d'aquest programa.
0: Estan enfocades al territori ja en aquesta segona edició, eh?
3: Exacte.
0: Doncs enhorabona a la Cambra de Terrassa.
3: Gràcies.
0: Per aquesta segona edició i als projectes de Sant Cugat, per estar entre els 12 escollits, doncs que imagino que entre els 14 que s'hi van presentar això ja és un mèrit, i per seguir endavant amb les vostres empreses. Esperem que tingui molt d'èxit i seguir parlant amb vosaltres en entrevistes posteriors perquè ens aneu posant al dia de com evoluciona tot plegat. Daniel, Montse, Xema, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos a Faves Contades.
1: Gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.

0: L'educació viu un moment de debat intens al paper dels docents, les condicions a les aules, la irrupció de les noves tecnologies i la necessitat de formació constant del professorat són qüestions cada cop més presents. En aquest context, avui al Faves Comptades podem posar el focus en la tasca dels mestres i en els reptes que afronta el sistema educatiu. Per fer-ho, ens acompanya la Mireia Portero. Acaba de guanyar el guardó a millor docent d'Espanya 2025 en educació no formal dels Premis Educa a Banca, coneguts popularment com els Goya de l'educació. Mireia Portero, molt bon dia, benvinguda.
1: Bon dia, moltes gràcies per convidar-me i totes les persones que estan escoltant, també una salutació.
0: Abans de res, enhorabona per aquest reconeixement. Ara ho parlàvem abans de començar l'entrevista, Vam parlar quan estaves nominada aquest estiu i ara ja tens el guardó. Què significa haver estat escollida com a millor docent d'Espanya 2025 en educació no formal?
1: Doncs per mi ha estat una sorpresa perquè aquest guardó parteix dels alumnes que et proposen. En el cas d'infantil i primària et proposen les famílies i totes les altres categories a l'alumnat. Jo en aquest cas he estat seleccionada en educació no formal, que treballo a l'empresa Innovació i Desenvolupament Docente de Sant Cugat, i va ser una sorpresa total. Jo havia guanyat molts premis educatius, però tots eres tu que presentaves una feina. Mm-hmm. Aquí no. Aquí va venir totalment de nou que t'arribava un correu conforme havies estat nominada aquests premis i realment han sigut un goig.
0: Fa especial il·lusió això que expliques, no? Que sigui l'alumnat qui et proposi per aquest premi, no ser tu qui es presenta.
1: Sí. Sí, sí, fa una il·lusió increïble. De fet, jo pensava que el tema de la formació, al fer-la online, no podies connectar tan emocionalment amb les persones. En canvi, han sigut gent a distància que ha fet la nominació. Per mi, bueno, ha sigut com un somni, no? En estar a l'escenari i sentir el teu nom també com a guanyadora ha estat increïble.
0: Perquè competies amb un bon grapat de docents.
1: Sí, hi havia 60 docents, entre cada categoria. Cadascuna tenia 10 i eren 6, infantil, primària, secundària, batxillerat, FP, universitat i educació no formal.
0: Mm-hmm. Creus que aquests premis també serveixen per posar una mica en valor la feina que es fa des de la docència?
1: Jo penso que sí. De fet, els mestres moltes vegades ens sentim poc importants en alguns moments. De fet, fem moltes hores també a casa que no estan reconegudes, no només les hores de docència, sinó que després hem de corregir, hem de preparar sessions, i més els mestres que som innovadors, tot aquest tipus de feina porta moltes hores i no sempre tens una recompensa. Evidentment, de l'alumnat sí, perquè està content, somriu, vol treballar, però no és una feina a vegades 100% reconeguda.
0: Uh-huh. Després parlarem del paper del reconeixement dels docents per la societat. Tu, de fet, combines la feina, tu treballes en una escola, ets mestre, si no m'equivoco, també cap d'estudis, i a més treballes com a docena i docente. Què és exactament, per les persones que potser no estiguin tan avançades, això de l'educació no formal i quin paper juga dins del sistema educatiu?
1: Doncs l'educació no formal és l'educació que no està arreglada. Vale? Llavors, jo concretament faig formació a docents i faig formació de gamificació, competència digital docent, ABP, que seria aprenentatge basat en projectes, i aquest mes també he començat a fer temes d'intel·ligència artificial, diferents tipus, avaluació i Canva i Geniali. Llavors, seria tot el que no està dins d'un sistema arreglat, però realment té uns objectius, vale? No només a mestres, sinó a qualsevol tipus de persona. Hi ha gent que potser es dedica més a l'alumnat vulnerable, i en aquest cas pues, forma docents, que aquests formaran a altres docents o al seu alumnat.
0: Mm-hmm. Quina importància té aquesta formació constant en un món que canvia tan ràpid?
1: O sigui, el món...
0: No, ens parlaves ara de la intel·ligència artificial,
1: sí.
0: De molts conceptes que seran nous per molts mestres que van estudiar en un pla d'estudis on tot això ni existia.
1: Exacte. La formació constant és molt important en els mestres. Com tu bé deies, ha canviat moltíssim. No té res a veure 10 anys enrere amb ara, però no només a nivell de tecnologia, també a nivell de moralitat, la gent és diferent, la forma de funcionar de l'alumne també és completament diferent perquè reben molts estímuls que abans no ho tenien. Llavors, clar, s'ha de captar la seva atenció. I nosaltres realment necessitem formació constant per anar alineats amb la societat, perquè l'escola no està blindada, i estem preparant alumnes per un futur que no sabem quin tindran. Llavors necessitem formar-nos contínuament doncs perquè puguin estar ben formats quan surtin del centre.
0: Quin és el principal repte que et trobes a l'hora de formar docents?
1: Doncs els docents és que concretament ja venen predisposats a formar-se perquè nosaltres necessitem aquest tipus de formació. Hi ha molts mestres que potser se senten insegurs fent les classes, sobretot si intervé tecnologia. Llavors, ells ja venen amb una necessitat d'agafar aquest tipus de formació, i no només amb tecnologia, sinó amb innovació pedagògica. Des de la pandèmia va canviar molt l'educació. O sigui, en aquell moment vam veure que havíem de motivar l'alumnat, i llavors els centres pràcticament tots es van transformar 100%. Llavors, els mestres que no estan sortint actualment de la universitat, doncs és la forma que tenen d'arribar a un coneixement i poder treballar amb els alumnes actuals.
0: Fa uns anys, de fet, es van començar a introduir les noves tecnologies a les aules, però sembla que hi hagi algunes escoles que hagin optat per fer com un pas enrere, no? De fet, hi ha molt debat sobre l'ús de les pantalles a la societat en general, però que també es trasllada a l'escola, de la intel·ligència artificial, de les eines digitals. On creus que hi ha el punt d'equilibri perquè siguin eines útils i no només un entrebanc o una distracció?
1: Aviam, jo he viscut molt tot el procés de la implementació digital, perquè quan vaig entrar al centre només hi havia 12 ordinadors per tothom. Llavors, va venir la pandèmia, ens vam haver de confinar i, evidentment, no estàvem preparats per afrontar-ho, no? Llavors, des de casa, doncs, vam preparar Drive, vam buscar metodologies més innovadores, i l'any següent, a la tornada, vam haver de fer classes híbrides, perquè teníem alumnat a l'escola, teníem alumnat a casa, teníem alumnat que estava malalt, i, bueno, tot això va generar que la majoria de centres adquirissin més dispositius. Vale? Llavors, nosaltres, en concret, vam adquirir més tauletes i Chromebooks. El departament va donar molt suport i va donar formació als mestres. Llavors, durant tot aquell curs van tenir formació, entre cometes, pagada, vale, que jo vaig impartir en el meu centre i en un altre de Barcelona, i ens feien com un suport de mentories per poder fer tota la documentació digital i que no la utilitzéssim d'una forma incorrecta, sinó fent servir tot el tema ètic, que ens adquirissin pensament crític, etc. Llavors, l'any passat, també des d'Europa, van arribar subvencions a Catalunya per tot el tema de robòtica. Vale? Que nosaltres, per exemple, és una assignatura de les que jo imparteixo, STEAM, i bueno, la qüestió és que s'ha hagut de graduar, però no només la tecnologia. La tecnologia, evidentment, hem de tenir una part de pedagogia per poder-la explicar. La tecnologia per si sola no fa res. Vale? Llavors, has de programar-ho molt bé perquè realment sigui útil, perquè els nens, aproximadament, l'eina ja la saben fer servir. Però tu els has d'ensenyar, doncs, tot el que hi ha al darrere. Uh-huh. Aquest procés ha portat molt de temps i, clar, s'ha hagut de fer normativa digital, posant els PECs dels centres, etc etc. Però si ho aconsegueixes bé, realment la tecnologia ajuda, és un aliat. No, ni els llibres són dolents i els hem de llançar tots, ni la tecnologia és dolenta i l'hem de llançar tots. Vull dir, la tecnologia està a la vida diària i han d'aprendre com es fa servir.
0: Per tant, les eines digitals poden transformar també la manera d'aprendre, o hi ha el risc que es converteixi només en una moda pedagògica?
1: Jo penso que no és una moda pedagògica. De fet, als centres, això, hem adquirit els dispositius i jo penso que els estem utilitzant d'una forma coherent. Com també comentava, als nens moltes vegades els hi costa mantenir l'atenció perquè reben molts estímuls. Vale? Llavors, amb la tecnologia, tu pots captar-la de determinades formes. No és el mateix fer un control per escrit que, per exemple, aplicar-los un Kahoot i que ells facin unes preguntes concretes per nota. No és el mateix que tu puguis adaptar una activitat a mà o adaptar-la a mia, que tu pots aquí agafar molts nivells d'aprenentatge. Tu pots pujar el text i baixar el text de nivell i això servirà i enriquirà a diferents alumnes, no només quedant en el terme mig.
0: Mm-hmm. Quins reptes i oportunitats plantegen les noves tecnologies, i ara que ens parles de la intel·ligència artificial, tant per als mestres com per l'alumnat?
1: Doncs aviam, en l'alumnat és que, de fet, la vam començar a fer servir a l'inici, però llavors van fer tots els protocols d'intel·ligència artificial i ara amb les edats que jo treballo no es permet. Vale? Però sí que és cert que és molt útil pels mestres. Jo que treballo la gamificació, que és utilitzar utilitzar el joc en contextos que no són lúdics, com per exemple l'educació. Clar, a mi em va molt bé per crear la narrativa, que és tota la història que va al darrere. Llavors, aquestes narratives porten certs reptes. Amb la intel·ligència artificial tu pots crear els reptes conforme ells avancen i adaptar-los al grup. Pots personalitzar, perquè jo partia per treballar de pel·lícules, no? He treballat amb Harry Potter, amb Star Wars, amb Operación Triunfo, etc. Llavors, ara, amb la intel·ligència artificial, pots crear personatges que només seran pel teu centre o que són creats per l'alumnat. I tot això ajuda moltíssim. pots fer que rebin un feedback immediat també l'alumnat. O sigui, jo per mi té molts avantatges, però clar, s'ha d'utilitzar correctament i trobar un equilibri entre eines més tradicionals i més innovadores. En el centre que jo treballo fem un combinat.
0: Es pot trobar aquest equilibri, ara ho deies, no? Ni la tecnologia és bona ni dolenta, ni els llibres són bons ni dolents, no? Es pot trobar, o s'està treballant per trobar aquest equilibri entre tecnologia i noves eines digitals amb una educació més tradicional, per entendre'ns?
1: Sí, nosaltres, per exemple, jo treballo en un centre concertat, no?, que van 6 hores a l'escola, que habitualment la pública aniria 5. Llavors, en aquesta 6a hora, nosaltres, per exemple, tenim posats àrees de projectes que es treballen per connectar molt més amb la vida quotidiana, és on treballen també el tema de robòtica, i aquestes àrees pues, són molt més innovadores i utilitzen la tecnologia. No? Ara, per exemple, estem fent aquest trimestre projectes amb les impressores 3D. Però, clar, per arribar aquí parteixen de formes geomètriques, però aquestes formes geomètriques les ha treballat el mestre de matemàtiques d'una forma potser més tradicional. Però jo, quan m'arriben a mi, hi ha certs conceptes que ja els saben perquè els han treballat amb el seu tutor. Digues mates, digues llengua, sigui medi. Vull dir, ells els treballen conforme ho necessiten. Jo, per exemple, avui que he fet classe de 9 a 10, hem fet medi d'una forma tradicional, però jo, per exemple, a medi també he fet servir realitat virtual i augmentada en diverses sessions. Però avui, concretament, trucava una sessió tradicional.
0: Per tant, sí que existeix, sí. O sí que pot existir, sí. Aquest equilibri. Clar, els mestres heu d'estar en formació constant, adaptar-vos a noves realitats, tant tecnològiques com socials. La societat avança i canvia. El sistema educatiu facilita prou aquesta formació contínua als docents o parteix més a vegades d'una voluntat o necessitat dels mateixos docents d'estar al dia i fer classes com les que tu imparteixes a iDocente?
1: Doncs aviam, el sistema ho proposia depèn. Jo he treballat a diferents centres, hi ha centres que m'han facilitat la formació i hi ha centres que no. Llavors, sí que és cert que hi ha molta formació que ofereix el departament, que és de forma gratuïta. I llavors pots trobar la que és privada si vols algun aspecte concret que no coneixes. Jo en el centre que treballo, sí, ens ofereixen formació constant a tots els mestres i al claustre fem la mateixa formació per anar tots en una mateixa línia. I llavors a internet hi ha una oferta, hi ha un ventall molt gran per trobar formacions molt més encarades i van sortint contínuament, perquè jo el mes passat impartia 4 temàtiques, ara imparteixo d'aquestes 4 ampliat 7 més. Vull dir, la formació permanent es va actualitzant contínuament. Jo són formacions molt d'IA, concretament especialitzades, i clar, com evoluciona molt, també evoluciona la formació.
0: Mm-hmm. Les darreres setmanes hem vist mobilitzacions, vagues dels docents. Com interpretes tu, que formes part d'aquest col·lectiu, també aquest malestar dins del sector?
1: Doncs jo és que concretament no estic en un mal centre. Estic en un centre que té molt bon alumnat i bones famílies. Llavors, cap dels mestres ens hem mobilitzat. Però sí que és cert que ens trobem pues, amb ràtios elevades, tot i que les ràtios nosaltres actualment les tenim a 20. Jo, quan vaig començar a treballar, hi havia 27 o 28 paraules, això ha reduït, però no pots fer una atenció individualitzada a vegades quan et trobes amb algun tipus d'alumnat a l'aula. Vale? És cert que nosaltres posem la millor voluntat que tenim. Nosaltres ara estem fent una formació de mesures i suports universals, però hi ha gent més especialitzada per atendre'ls.
0: Parlem de l'educació inclusiva, sí. No? Del decret del 2017. Sí.
1: Llavors, fem tot el possible, però bueno, que hi ha gent molt preparada per poder-los abordar també. Hi ha escoles que tenen CIEs o que tenen vetlladora, però això, per exemple, en aquest sentit, no seria suficient. Hi ha vegades que has de deixar de fer classe doncs, per atendre alguna necessitat. Després, per altra banda, el tema dels sous, Catalunya és una de les que té el sou més baix de tota Espanya. I realment aquí la vida tampoc és més econòmica. Uh-huh. I bueno, així aniríem sumant diferents coses, els sous. Jo vaig perdre, per exemple, estadis, vull dir que s'han anat ajuntant diferents casuístiques.
0: Uh-huh. Això és una part no, que s'està negociant amb l'administració, però hi ha una altra part, que és el reconeixement social, no, de les famílies i de la societat en general. Teniu la sensació que no es valora prou a vegades la feina dels mestres o que se'ls demana moltes coses?
1: Realment sí. Amb l'horari és impossible cobrir totes les necessitats que dona l'aula. Vull dir, moltes vegades els nens aprenen per la bona voluntat que posem als docents. Jo per les tardes treballo moltes hores i treballo els caps de setmana i això no és reconegut ni pagat. l'alumnat que jo tinc és agraït, tant el de la formació com els estudiants, i les famílies generalment també, però no tothom es troba en aquestes situacions. Hi ha molts, no sé si barris o ciutats, que potser és complexa d'una classe i que s'ha de treballar en aquest sentit. Jo és que estic en una bombolleta.
0: Què creus que hauria de canviar per millorar l'educació a casa nostra?
1: Doncs, aviam, necessitaríem també tenir determinats recursos, no? I això no partir només de la voluntat docent. Jo, per exemple, en el centre que treballo, estic a l'equip digital, estic de cap d'estudis i no tinc un ordinador propi, per exemple. Clar, tu has de portar a tu de casa teva. Treballem a vegades sense tenir despatxos perquè tots els diners que s'ingressen habitualment es donen per l'alumnat. Llavors, el mestre ha d'estar bé per poder fer un bon acompanyament a l'alumnat. Jo penso que s'han de cuidar els mestres. És cert que ara és molt important el benestar i s'està començant a aplicar la docència. De fet, nosaltres fa poc hem passat una auditoria de benestar.
0: Mm-hmm. Per tant, recursos, no?
1: Sí.
0: Al final, que és el que es demana en molts sectors. No sé quin creus que és el principal repte que té l'escola i l'educació avui en dia i els pròxims anys, no? Moltes vegades ens posem a les mans al cap últimament quan veiem els informes PISA o de l'OCDE, que tampoc sé si és en el que ens hauríem de fixar, i potser la gent té la sensació que l'educació està pitjor que en etapes anteriors. No sé si és una sensació i si tu creus que està justificada o injustificada i quins són els reptes que tenim ara per ara.
1: A mi, a més que jo em trobo en un centre molt concret, que nosaltres les competències bàsiques surten a un nivell alt. Llavors, no estic potser dins de la mitjana de Catalunya, estem per sobre. Penso que aquest és un repte. Generalment, els resultats han anat baixant, no? Sobretot des de la pandèmia. Sí que és cert que no és que estiguin pitjor preparats, sinó que estan potser preparats amb altres temes, no? Perquè els nens ara la tecnologia la dominen, que potser anys enrere no. El pensament crític el tenen més desenvolupat. També treballen cooperativament, que això antigament no es feia. Treballen molt més la comunicació, que són habilitats que realment hauran de tenir en un futur.
0: Mm-hmm. Per tant, potser són competències que no es diagnostiquen a través d'aquests tipus d'examen que es fan de competències.
1: Exacte.
0: Bàsiques, oi? Si tinguessis ara al davant un estudiant de magisteri que comencés avui, fem veure que setembre, a la universitat, què li diries?
1: Jo li diria, doncs, que ha escollit una professió molt maca, que intenti a trobar el millor dels seus alumnes, que segur que cada persona té un potencial o una cosa important i que s'enganxi algú del seu equip que tiri, que realment podrà aprendre molt d'ell.
0: I des de la teva expertesa en aquesta educació no formal, no? Com li diries a les persones o què els diries per què és important formar-se sobretot en noves tecnologies, que és en el que tu fas més formacions en intel·ligència artificial, ens expliques tot, una mica tots els cursos que ofereixes, per què els diries que és important també formar-se en aquest sentit?
1: Bueno, jo penso que cadascú té una àrea d'expertesa, no? Llavors, jo, per exemple, amb el meu centre no recomanaria a tothom que fes formacions digitals. Sí que hem fet un mínim, però cadascú, dintre de tot, ha de trobar què realment pot aportar el centre. Llavors, actualment necessitem un ventall molt ampli. Hi ha gent que potser fa en educació emocional, perquè el tema que ja ho hem comentat de la moralitat ha canviat. Penso que és molt important, perquè no estem fent ara el mateix que quan vam sortir de la carrera. O sigui, necessitem una formació permanent per estar al dia, perquè la societat evoluciona rapidíssimament.
0: I per acabar, aquelles persones que són molt beligerants amb la presència de tecnologia a les aules, quin missatge els hi donaries?
1: Que l'utilitzin amb criteri. De fet, són mestres. Ells saben que necessiten els nens d'aquella edat que enriqueixin sobretot els continguts, però que hi ha continguts que s'han d'aprendre d'una forma més tradicional. O sigui, jo, per exemple, he utilitzat molta tecnologia, però sempre ha tingut un sentit pedagògic darrere. No l'he utilitzat perquè sí, perquè simplement perquè és més divertit.
0: Mm-hmm. Doncs amb aquest missatge ens acomiadem. Enhorabona una vegada més a la Mireia Portero per aquest guardó a millor docent d'Espanya en educació no formal. Moltíssimes gràcies,
1: gràcies
0: per aquesta
1: Alba.
0: Conversa. Que vagi molt rebé.
1: Gràcies.

0: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
1: Continguts en xarxa.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Naila Martínez, My Nutritionist. Avui sí que se'm dibuixa una rialla i un somriure tan, tan geni, tan de veritat, tan, tan, tan. Què tal? Benvinguda.
2: Molt bé, moltes gràcies.
1: Escolta, i avui hem de donar-li la, no, la benvinguda als mini nutris.
2: Sí.
1: Avui vens acompanyada.
2: Avui vinc acompanyada amb els meus jefazos.
1: Sí? Hola.
2: Què voleu dir, hola?
3: Hola.
2: Amb la veu.
3: Hola.
1: Hola, com us dieu?
3: Jo, David. I jo, Luca.
1: I avui, els jefazos, què? Ens parlareu de...?
3: De les fruites d'estiu i algunes receptes.
1: Vinga. Doncs quines són les fruites d'estiu? Naila, t'han pres la feina.
2: M'han pres la feina.
3: Una nectarines, síndria, meló...
4: Prunes.
2: Molt bé.
3: I també el plàtan, però que és de sempre, el plàtan.
2: És de temporada tot l'any,
3: sí.
2: No? No ho hem preparat, eh?
3: També els préssics.
2: Els préssics?
3: El préssic aquell que és una mica aplastat.
2: El paraguaià, no?
3: Sí.
2: I ja està,
3: I
2: no?
3: Ja està,
2: jo crec
3: sí.
2: Que
1: Déu-n'hi-do,
2: n'he dit
1: moltíssim.
3: No, la papaya.
2: La papaya, però la papaya també és de temporada, no? És tropical, no és del nostre país.
3: Vale,
2: no?
3: Pues sí.
1: Vale, Déu-n'hi-do. I de totes aquestes fruites teniu alguna preferida? O...
3: Sí.
1: Sí?
3: Jo la nectarina.
1: La nectarina. I com t'agraden, David, que cruixeixin o que te regalimin per aquí de pels braços, diguéssim?
3: Pues
1: ben
3: que
1: madura.
3: Cruixeixin.
1: Ah, tu una mica que cruixessin, molt bé. I tu, Luca, de totes aquestes fruites...
4: La síndria.
1: La síndria, que bona.
2: De quin color és la síndria?
4: Roig.
2: Oh, està bona? Com està, dolça o salada?
4: Dolça.
2: Ah.
1: I sabeu fer receptes?
3: Sí.
1: Com ara quines?
3: No ho sé, què ho dic?
2: Que no ens ho han preparat. Espera, primer, jo m'agradaria preguntar-los a veure si ho saben. No és un examen, fills meus, però a veure si ho sabeu. Les fruites?
3: Ah, sí.
2: Què porten les fruites?
3: Ja sé, les fruites porten aigua, també sucre, propi de les fruites...
2: Que saps com se diu?
3: Molt bé.
2: Fructosa, sí? Que és el sucre propi de les fruites.
3: I també... Bueno...
2: Vitamines.
3: Sí.
2: Fibra.
3: Sí.
2: I la fruita d'estiu porta més aigua que la d'hivern?
3: Sí, perquè necessitem més aigua a l'estiu per hidratar-nos.
2: Molt bé. Què et sembla, Piri? El proper secció ve ell?
1: Sí, sí, sí. Pot fer-la perfectament ell. D'acord, molt bé. I, escolteu, vosaltres mengeu més fruita a l'estiu que no pas a l'hivern?
3: Sí.
2: Sí o igual?
3: Més a l'estiu.
2: Sí?
1: Potser perquè n'hi ha més, o la que ja és com amb... No sé. Hi ha més fruites a l'estiu, Naila, o m'ho sembla a mi?
2: Hi ha més varietat, jo
1: sí.
2: Crec que sí, que hi ha més varietat a l'estiu. Hi ha moments a l'hivern en què pues, al final és la pera, la poma, el plàtan, i després sí que anem tenint doncs, el caqui, no? Van sorgint aquelles de temporada, però sí que la varietat és més limitada en mesos. No? I ara doncs, tenim una varietat molt gran de fruites que ens hidraten, com molt bé has dit, David, i... Doncs que podem formar part del nostre dia a dia doncs per afegir aquesta hidratació, perquè amb aquesta calor que tenim, no? Necessitem aigua. Què et sembla, Luca? Necessitem aigua ara? Fa molta calor, no? Sí?
1: Però molta, molta, eh?
2: Sí. I receptes, a veure, si ens en recordem, és que encara no hem començat a fer receptes d'estiu, Piri, a casa nostra, però... No,
1: és que l'estiu ha començat ara, diguéssim.
2: Clar, sí.
1: És la primera setmana que no teniu col·le, aquesta.
2: Que hi ha col·le?
3: No.
1: No.
3: No.
1: Esteu contents d'haver acabat el col·le?
3: Sí. Sí.
1: Jo també. Quin curs fareu l'any que ve?
3: Jo quart.
1: I tu, Luca?
4: I jo P3.
1: P3?
2: Tu has fet P3. I què faràs?
4: 4.
2: P4. Molt bé. Bueno, i nosaltres a l'estiu fem receptes amb fruites, fem gelats.
1: Sí. Ai, explica'ns els gelats que
2: fem. Fem gelats amb base de plàtan,
3: sí.
2: Que sí? Perquè el que fem ara és aquells plàtans... que estan molt madurs, que ja no es poden menjar, que estan massa madurs.
3: Com que estan dolços.
2: Estan dolços, i què fem? Els tallem i què fem amb ells?
3: Els triturem i els posem per base dels gelats.
2: Vale, però primer els congelem, no?
3: Sí.
2: Quan ja ho tenim congelat, després el dia que ens ve de gust un gelat, el triturem i ens serveix de base de gelat. A vegades hi posem, què? Cacau, no?
3: Sí, cacau o alguna altra fruita.
2: O alguna altra fruita perquè tingui un altre sabor.
1: Que també estigui congelada.
2: Que pot estar congelada o no?
1: Ah, d'acord.
2: Sí, si està congelada, òbviament la textura serà més de gelat, perquè realment el plàtan el que fa és donar-li una textura molt cremosa. I al final ho traiem, ho triturem i ens ho podem menjar en aquell moment. I si tenim motlles, doncs podem fer gelats amb el pal, però si no... que així amb la cullera està boníssim.
1: Boníssim, és que al final és com un granissat, perquè jo això m'ho he copiat, David.
4: Alguna recepta amb el gazpacho.
2: El gazpacho, és veritat.
1: Vinga.
2: El gazpacho també. Què porta el gazpacho?
1: Espera, però que vols explicar bé el gelat.
2: Vale,
1: no?
2: Perdó.
1: Sí, que us avançava. Sí, la base del gelat és plàtan ben madur. Sí. Aquells plàtans que es posen madurs de seguida, no els tirem.
2: Els tallem,
1: els congelem.
2: Tallats, millor, perquè així després a l'hora de triturar-los es trituraran millor. El tallem i el congelem. Llavors, quan ens ve de gust menjar-nos aquest gelat, tallem aquest plàtan, el triturem amb una processadora d'aliments i allà hi posem, doncs, hi podem posar cacau perquè tingui sabor de xocolata, o hi podem posar crema de cacauet, per exemple, o hi podem posar iogurt i una altra fruita que pot estar congelada o no.
1: I les fruites que congeleu a part del plàtan, quines serien que quedin més bones?
4: Pues jo crec que les maduixes.
2: Les maduixes, sí, les maduixes. Si les vam congelar. Si no, ara ja gairebé no en queden.
4: Ja, pues alguna nectarina crec que
2: també
4: quedaria bé.
2: Sí, podem congelar-ho tot.
4: Sí?
1: Però la síndria potser no tant.
2: Bueno, podem congelar també, ens quedaria més granissada perquè, clar, la síndria porta més aigua i, per tant, ens quedaria com a més granissada.
1: Ara estic pensant en un granissat de meló, un granissat de síndria, que bo, no? I no cal posar-li ni res, res.
2: O una sopa de meló.
1: Ah, que bo.
2: Amb un encenalls de pernil salat.
4: Sí, el gazpacho.
1: Vinga, anem al gazpacho. Tu t'agrada el gazpacho, no?
4: Sí.
1: Com el feu?
4: Pues amb ceba, amb pepino, amb tomata, oli i sal.
2: I podem posar pebrot també.
4: Sí, podem posar pebrot.
2: I aigua.
4: Sí.
2: Oli, vinagre i sal, com molt bé has dit.
1: Fantàstic.
2: I ja està, és fàcil.
1: I poseu algun glaçó vosaltres? Un cubito de gel?
2: Depèn.
4: Sí.
2: Si ens el volem menjar ja... aquesta aigua, o sigui, si fem la recepta per a dinar, per exemple, doncs hi posem aquests glaçons perquè estigui fred i si ens dona temps a deixar-ho a la nevera i que s'arrofredi, doncs no és necessari posar-n'hi.
1: I tu, Lucas? Ai, Luca, perdona, què fas? Que també fas? Nosaltres t'hem vist cuinar, eh? Què fas?
2: Què t'agrada cuinar,
1: tu? Què t'agrada cuinar? T'agrada cuinar el gazpacho, també?
4: Macarrons.
2: Hamburgueses, no? De què?
4: Hamburgueses
5: de salmó.
4: De salmó.
1: Ah, sí? I ens sabries dir la recepta, Luca? Que com se fan les hamburgueses de salmó?
2: Què porten? Què te'n recordes?
5: Pa ratllat.
4: Pa ratllat.
2: Deixa que ho pensi.
5: Vale.
1: Què més?
2: Quin peix hi posem? Salmó, no?
4: Salmó.
2: Clar, pa ratllat, ou...
5: Sí.
2: I llet.
4: Sí, llet.
2: I ho barregem tot i llavors què fem?
5: Boletes.
4: Boletes.
2: I les aplastem, no? Les aplastem
5: i després,
2: així.
5: I després les posem a cuina.
2: I després les posem a la paella. Qui les posa a la paella, tu o jo?
4: Jo també.
2: Tu també? Sí, al principi que no cremet. Sí?
1: Escolteu, i talleu vosaltres les fruites.
5: Sí.
1: Tu també, Luca?
2: Què prepares tu? Quina amanida prepares tu d'estiu que ens encanta?
4: Ah. Pepino.
2: Sí, i com ho fas?
4: Tallant-lo.
2: Primer què fem?
4: Pelar-ho.
2: Sí, i després?
4: Tallar-ho.
2: Sí, i on ho posem?
4: A la taula.
2: Claro, i ens ho mengem. Tinc uns chefs a casa,
1: tens
2: Pili.
1: Tens uns superchefs a casa.
2: Tinc uns cuiners, que sí? I a part és que els encanta, els agrada molt cuinar. I a més, doncs, això també, per qui ens està escoltant, doncs, apropar els nens i nenes a la cuina també fa que després tinguin més ganes de tastar-ho. A vegades, perdona, Pili, a vegades aquest cogombre que prepara el Luca no arriba a la taula.
1: Pot ser. Però al final és fer un experiment, no? Que els experiments ens agraden molt fer-los, un experiment amb el menjar que després tu si escolta, si surt bo, pots repetir-ho, no?
5: Sí.
1: Clar.
4: Sí.
1: I si no surt bo, la propera vegada canvies pues, una mica menys de sal o una mica més de pepino, no sé.
4: Sí.
1: Anem canviant una miqueta.
2: Sí. A la Bé li agrada molt posar espècies, que sí? A les amanides i... Què t'agrada posar?
5: All.
2: Sal, vinagre.
5: Oli. També... A vegades...
2: Orenga, no? Posem a la pizza... O... Sí? Sí, els agrada.
1: Doncs escolta, gràcies per venir i explicar-nos aquestes fruites d'estiu, de temporada, i aquestes receptes. Jo m'he quedat amb la recepta dels gelats, amb la del gazpacho. La recepta de la sopa de meló ja ens la direu un altre dia, d'acord?
2: Sí? Vale. Sí? Venim un altre dia a explicar-la? Sí?
1: Vinga.
2: Sí.
1: Doncs moltes gràcies per vindre, que passeu bon estiu.
2: Igualment.
1: Adeu.
2: Adeu.
3: Adeu.
2: Adeu.
6: Continguts en xarxa.

0: Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
1: La ràdio amb samarreta.
0: La informació més propera a tu.
1: I la millor música.
0: La ràdio amb samarreta.

0: Els mocadors tenen una història sorprenent que va molt més enllà del fet de sonar-se el nas. Una curiositat poc coneguda és que durant segles van ser un dels objectes més carregats de simbolisme social i emocional. A l'Europa del Renaixement, fins ben entrat el segle XIX, els mocadors de tela s'utilitzaven com a instruments de comunicació silenciosa. En un temps en què les normes socials limitaven les mostres públiques d'afecte, especialment entre enamorats, un simple gest amb un mocador podia transmetre un missatge complet. Per exemple, deixar caure el mocador accidentalment era una manera subtil i perfectament entesa d'iniciar una conversa amb algú que interessava. Agitar-lo lleument des d'una finestra o des d'un balcó podia significar comiat, salutació o fins i tot una declaració d'afecte. A més, les dames sovint perfumaven els seus mocadors amb essències florals. D'aquesta manera, quan els entregaven a un cavaller com a record, l'aroma n'evocava la presència. Amb el temps, els mocadors també van adquirir un valor pràctic i higienista, especialment a partir del segle XX, quan van aparèixer els mocadors d'un sol ús. Tot i això, el mocador de tela continua sent, en moltes cultures, un objecte carregat de tradició, elegància i, sorprenentment, un llenguatge propi que ha travessat els segles.
1: Ràdio en samarreta. Els millors programes per tornar a escoltar aquest estiu a Ràdio Sant Cugat. També a www.cugat.cat.
2: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
4: Sabeu quina estació arriba abans de l'hivern? Sí, exacte, la tardor. I com explica aquest poema, a la tardor passen coses precioses. El sentim?
5: Hola, sóc el Cesc de l'escola Els Cosestans de Cunit de Quarta. El poema que he escollit es diu La tardor. Poema. La tardor. Els arbres es muden, de roig i de groc. Les fulles tremolen sota un sol de foc. El vent la fa caure, les du sota el pont. Quan surti de casa, trespitja les fort. Les mosques s'amaguen, l'hivern és a prop. Les flors espantades es tanquen.
4: Moltíssimes gràcies, Cesc. Com a tu, ens agrada la tardor i la poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu!
5: Adeu, embaladits!
6: Ens agrada la poesia!
2: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. Aquest dilluns, 10 d'agost, s'han posat en marxa les obres de millora dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya. Ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès a través del seu compte d'Instagram. Estava previst que les obres comencessin molt abans, però s'han acabat endarrerint a causa d'una incidència administrativa en el procés de licitació. Un cop resolta la incidència, finalment s'inicien aquests treballs de millora, que està previst que tinguin una durada de 12 setmanes i inclouen la renovació de paviments, revestiments, portes i acabats, així com diverses actuacions per solucionar filtracions i entrades d'aigua. Les obres, doncs, coincidiran amb l'inici de curs, un fet que preocupa a les famílies sobre com acabarà afectant els infants del centre. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya renovarà el tram de via comprès entre les estacions de Gràcia i Sarrià en la línia Barcelona-Vallès entre els dies 11 i 23 d'agost. Les obres de renovació comportaran talls de circulació en aquest tram, de manera que, mentre durin els treballs, s'oferirà un servei alternatiu d'autobusos que cobrirà el recorregut entre les estacions de Gràcia, Sant Gervasi, Muntaner, La Bona Nova, Les Tres Torres i Sarrià. El trajecte el farà per la via Augusta. Les obres s'han programat en unes dates de baixa demanda amb l'objectiu d'intentar reduir el mínim d'impacte en les persones usuàries. Els treballs previs a les obres es van iniciar el passat mes de maig, però no han causat cap afectació al servei, ja que realitzaven en horari nocturn fora de l'horari comercial. I un total de 46 oficines de correus de la província de Barcelona, entre les quals la de Sant Cugat, s'han habilitat per presentar esmenes sobre el procés extraordinari de regularització de persones migrants. Es podrà fer fins al 30 de setembre sense necessitat de demanar cita prèvia i en horaris establerts. En el cas de Sant Cugat, serà des de 9:15 fins a 3:15. I en esports, l'entrenadora i tenista del Club Esportiu Valldoreix, Sònia Delgado, s'ha proclamat campiona del món més 45 aquest divendres a Lisboa amb la selecció espanyola. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a les xarxes a cugat.cat.

0: serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
2: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
1: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
2: Perquè la teva salut és el nostre futur.
1: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
3: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
4: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
5: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
7: Per tu, no sóc un dels teus amants, però creu-ho l'Himàlaia per tu, i robaré 12 diamants.
8: Benvinguts i benvingudes a la secció Per tu, del Faves Comptades a Ràdio Sant Cugat. Som un grup de persones del Centre Ocupacional del Taller Geroni de Moragues de Sant Cugat i cada mes ens agrada portar-vos una selecció de temes d'actualitat, cultura i reflexió que ens afecten a tots. Un espai on les nostres veus compten i les vostres també. Avui us hem preparat una edició variada, amb molts temes interessants, com sempre amb el nostre toc especial. Entre els temes d'avui tenim les noves tarifes del ferrocarril, la detenció de Nicolás Maduro, la peste porcina, el terratrèmol del Vallès Occidental, el descarrilament de dos trens a Còrdoba, el descarrilament de Gelida, la pel·lícula Super Mario Galaxy i un resum de la Supercopa d'Espanya. Aquesta és la nostra proposta d'avui, un programa ple de continguts interessants i variats amb temes que ens connecten a la realitat social, política, esportiva i cultural. Estem aquí per compartir

0: Ja és occidental.
1: El passat 9 de gener, sobre les 5:39 de la matinada, un terratrèmol de magnitud 2,7 a escala Richter es va registrar al Vallès Occidental. Segons va informar l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, l'epicentre del sisme es va localitzar a Sant Quirze del Vallès, a prop de la frontera amb Rubí. El terratrèmol no va provocar danys i, segons dades de l'Institut Geogràfic Nacional, el terratrèmol es va poder notar lleugerament fins a Valdoreig. Així mateix, va haver veïns a Sant Cugat del Vallès que el van notar.
0: Molt bé, Marc. Joan, què ens expliques de l'accident de trens de Còrdoba?
2: Un greu accident entre dos trens d'alta velocitat va ocórrer a la província de Còrdoba diumenge passat, 18 de gener, a la tarda, prop del municipi d'Ademús, deixant una xifra d'almenys 42 persones mortes, entre elles el maquinista del tren Àlvia. El sinistre va ocórrer al voltant de les 9:40 hores, quan un tren de la companyia Ilio, que cobria la ruta Màlaga-Madrid, va descarrilar i va envair la via contigua. Poc després, el comboi va ser embestit per un tren Àlvia, operat per Renfe, que viatjava en sentit oposat entre Madrid i Huelva. Segons el servei d'emergència i les autoritats, el xoc va provocar la derivació de tots dos trens, amb diversos vagons greument danyats. Els equips de rescat van treballar durant la nit i el dilluns següent per atendre les víctimes, identificar els morts i extreure a les persones que encara romanien atrapades entre les restes dels combois. Les xifres oficials van indicar més de 120 ferits, dels quals decenes van romandre hospitalitzats, alguns en unitats de vigilància intensiva. Fins llavors, les causes exactes del descarrilament no s'havien determinat oficialment, encara que es va descartar inicialment un error humà. Les recerques es van concentrar en possibles fallades d'infraestructures, com a unions defectuoses en les vies i en les condicions tècniques del tren, que va descarrilar. El comboi accidentat havia passat la seva última inspecció tècnica apenas 4 dies abans del sinistre, la qual cosa va complicar les hipòtesis sobre les causes de l'accident.
0: Moltes gràcies, Joan. I ara seguim amb un altre Joan, que ens segueix parlant dels problemes dels trens.
3: Una persona ha muerto y otras 37 han resultado heridas. 5 de ellas de gravedad al descargar un tren de Rodalies el pasado martes 20 por la noche. Circulaba entre estaciones de Sant Sadurní d'Anoia y Gelida, Barcelona. El convoy ha topado contra un muro de contención que había caído sobre la vía. Al parecer, por el desgaste generado por las fuertes lluvias de los últimos días, el servicio de tren está suspendido en Cataluña y, según la web oficial, no restablecerá hasta que finalicen las tareas de inspección de la infraestructura. Al menos 3 consejeros del gobierno catalán se desplazaron al lugar de los hechos.
0: Gracias, Joan. Estela, ¿qué nos cuentas de estrenos en el cine?
4: Superman es la película de acción, aventura y comedia, basada en el popular videojuego o el mismo nombre. la Sofía, on la operació de un nou personatge. La princesa era el Bowser, el Bowser, el hijo de Bowser. La película se visó su estreno en abril de 2016.
0: Gràcies, Estela. Per acabar, Xavi, què ens expliques del primer títol de la temporada?
5: La Supercopa d'Espanya. El passat 11 de gener va tenir lloc el primer títol de la temporada on es jugava el campionat de la Supercopa d'Espanya entre el Barça i el Real Madrid a l'estadi King Abdullah de Lleida, Aràbia Saudita. En les semifinals, el Barça va jugar contra l'Atlètic de Bilbao, on es va imposar l'equip de Hansi Flick per 5-0. L'altra semifinals la jugava el Real Madrid contra l'Atlètic de Madrid, on va guanyar el Real Madrid per 1-2. La final va ser molt disputada, però es va acabar imposant l'equip blaugrana per 3-2. I així es va poder endur la seva 16a Supercopa d'Espanya. Equip amb més supercopes.
0: Moltes gràcies, Xavi. I fins aquí el programa d'avui. Esperem que us hagi agradat.

0: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu.
1: www.cugat.cat
2: El programa Sense Ficció de TV3 va estrenar dimarts passat Et faran un home, Morts silenciades, un documental que investiga com van morir diversos joves que van marxar de casa per fer el servei militar i que mai hi van tornar. Les famílies van rebre una trucada on se'ls comunicava la mort d'aquests nois, però mai s'ha aclarit quines van ser les causes reals. Dels testimonis que apareixen al documental, dos són de Sant Cugat, la Cristina Aymerich i la Berta Gómez. Són les germanes del Jordi i d'en Joan. Dos dels 1.900 joves que calcula la investigació d'aquest documental que van morir en el decurs del servei militar en època democràtica en circumstàncies estranyes. Avui, el Faves Contades ens acompanya la Cristina Aymerich, ella és la germana del Jordi, que va morir l'octubre del 1993 a Melilla, quan tot just feia un mes i mig que havia estat cridat a files. Cristina, molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: I moltes gràcies per acompanyar-nos, per explicar aquesta història que, malauradament, tantes famílies van viure i que ara, gràcies a aquesta investigació dels companys de la corporació, doncs ha pogut veure la llum.
3: Merci.
2: Cristina, qui era el Jordi? Com era?
3: Doncs, per mi, clar, era el meu germà petit. Va néixer que jo tenia 7 anys i doncs, com és normal, em va tocar fer-li de cangur, cuidar-lo, portar-lo amunt i avall. I, clar, doncs era, bueno, un germà que m'ha encarregat molt, no? Però era una persona molt maco, molt bona persona, molt sensible, alegre i bueno, divertit. Vull dir que, bueno, a casa doncs, fèiem cunyeta. Clar, l'últim, jo ja quan ell va fer 18 anys, o més o menys, jo ja vaig marxar de casa. I aquests dos últims anys, diguéssim, el vaig veure menys, no? El vaig viure menys, diguéssim. Però una persona molt, molt amable i molt, molt fàcil.
2: El 13 d'agost del 1993, el Jordi marxa a Melilla per fer el servei militar.
3: Sí, crec que era el 16 d'agost, però sí, més o menys, sí.
2: El servei militar obligatori i el 5 d'octubre, un mes i mig després, rebeu una trucada on us diuen que s'ha pres la vida. Com passa aquest moment? Què us diuen?
3: Bé, van trucar els meus pares i després el meu pare em va trucar a mi, que jo, clar, vivia a casa meva i bueno, vaig anar corrents cap allà. És una sensació, almenys, clar, jo puc parlar per la meva perquè amb ell no el vaig veure en aquell moment, m'ho puc imaginar, però la meva va ser de desesperació perquè és que ja no hi pots fer res. O sigui, et queda zero esperança, no? O sigui, és un moment de desesperació total. Vull dir, perquè no dius, bueno, clar, si és un accident, si és segons què, potser pots començar a patir o... Però, clar, partíem de zero, o sigui, no ens ho esperàvem gens i va ser del zero al mil en un mil·lisegon, no?, que em va dir el Jordi s'ha matat.
2: Ara deies, no ens ho esperàvem gens, no? Perquè vosaltres teníeu algun indici que el Jordi ho estava passant malament. No sé si havíeu parlat amb ell, si ja havia començat a enviar alguna carta durant aquest mes i mig.
3: Les cartes i els missatges eren positius, no donaven alertes. Sí que és veritat que la meva mare, arrel del primer documental que vam veure, em va començar a explicar algunes cosetes que jo no sabia, perquè potser em van voler protegir en aquell moment, o simplement havia bloquejat i no recordava. Em va comentar, doncs, per exemple, que no tenia gana, que, a veure, un noi de 20 anys que torna d'un lloc que li donen poc menjar, havia d'haver-se menjat el món, no? Vull dir que, bueno, però no explícitament. O sigui, bueno, jo la veritat és que no vaig ser-ne conscient.
2: És allò que un cop passat, no? Sí, comences a buscar aquests indicis i que potser no s'acaben de trobar. Acaba de venir-se a nosaltres la Berta Gómez. Ella és la germana del Joan, ho explicàvem al principi. Berta, benvinguda i moltes gràcies per acompanyar-nos. La teva família, Berta, va viure una situació molt similar amb el teu germà, el Joan. Va ser 12 anys abans que el Jordi.
4: Sí.
2: En el vostre cas, la trucada va arribar un 23 de desembre del 1981.
4: Sí, sí.
2: Com recordes aquell moment?
4: Aviam, el recordo, doncs, amb molta tristesa i amb molt de neguit, perquè va ser una trucada que va ser l'última vegada que vaig parlar amb el meu germà, Joan. Ell, aquella mateixa nit, em va trucar i estava molt nerviós. I llavors em deia que... No em deia, o sigui, sisplau, ajuda'm, però em deia... No sé què m'està passant, no sé què està passant. Jo vull tornar a casa i m'estan perseguint, i m'estan perseguint, i repetia, m'estan perseguint. I jo li deia, escolta, però on ets? Perquè jo et vindré a buscar, on ets? Però ell era o incapaç o no va ser a temps de dir on es trobava, que potser no ho sabia ni ell. I bé, la trucada es va tallar i ja està. I ja està. L'endemà ja la meva àvia em va trucar i em va dir que era mort, que estava mort cerebral. I que... Però jo li deia, bueno, però no és mort, però no és mort. I ell deia... Ell em repetia... Sí, no, no, és que és impossible que visqui tal com està. I així va ser. I així va ser.
1: Cristina, tu em deies que en el cas del Jordi Més va estar molt poc temps fent el servei militar. Potser a posteriori sí que teníeu, no, aquest indici de que no tenia tanta gana, però en el cas del Joan Berta, tu ens expliques que sí que teníeu indicis que allò que ja s'ha explicat a la primera part del documental i que hi ha tants testimonis que hi havia un maltractament a les persones que feien el servei militar, ell l'estava patint d'alguna manera. Amb anterioritat, des de les casernes, us van fer arribar alguna informació a casa per dir-vos que alguna cosa no rutllava bé, que els vostres germans no estaven bé, o hi va haver sempre un silenci?
4: Bueno, l'opacitat era un regle general. Vull dir, mai trucaven a casa, mai s'interessaven per la família ni pel mateix noi. Vull dir, mira, que es troba malament, que està a l'hospital, que... No, mai, res, opacitat. O sigui, silenci, silenci i més silenci.
3: De fet, jo crec que no podien dir res. O sigui, sí que jo després me n'he assabentat, perquè no ho sabia en aquell moment, o ho vaig bloquejar, no ho sé, que es veu que el meu germà protegia amb un altre noi que era valencià, suposo que parlant en català, i es ficaven amb ells. I una vegada un sergent o un superior li va preguntar què t'han dit o què t'han... I res, o sigui, però això era lo normal. O sigui, no podien dir res perquè, si no, encara la rebien més grossa. És tot el que sé. Però, vull dir, que de trucada d'allà ni... O sigui, suposo que s'intentava semblar que no passava res.
1: Aquesta opacitat, no?, que envolta tota aquesta època en el servei militar. Com afecta a... una situació d'aquestes característiques a unes famílies? La Cristina em deia al principi que és allò que no t'esperaries mai, no? Com va transformar les vostres famílies aquesta trucada on us comunicaven que els vostres germans ja no hi eren?
3: Bueno, la meva família va quedar destrossada. O sigui, una depressió total, incapacitat de tirar endavant, de superar-ho. Jo, evidentment, sí, jo ja no vivia a casa, i, evidentment, estava començant una nova vida i ho apartes, ho guardes en una capseta, diguéssim, per tirar endavant, perquè la vida et fa passar per sobre, no? I vaig començar, doncs, vaig tenir fills i, bueno, endavant. A casa meva, el meu pare va tenir una depressió molt gran i al cap de 3 anys i mig també es va morir perquè no es va cuidar i, o sigui, bueno, de pena i de culpa, crec jo. I, bueno, la meva mare, pues, molt malament durant molts anys. Vam estar 10 anys que no en podíem parlar i després n'havíem parlat molt poc fins als documentals.
1: En el vostre cas, Berta?
4: Bé, va ser també... Ens va destrossar perquè jo, la veritat, durant molt de temps em vaig sentir culpable, si és que encara no m'hi sento, de no poder... ha hagut fer res per ajudar-lo. O sigui, si jo hagués sabut res que ell m'hagués dit, jo què sé, al bosc o a algun lloc, no? Al bar, tal, no? Llavors, esclar, jo agafo el cotxe, agafo la criatura que tenia res, 2 mesets, i me'n vaig a buscar-lo. Però és que on vas? On vas? És que vaig intentar trucar al meu pare. El meu pare no hi era, o sigui, no estava localitzable. I, bueno, la meva germana sí que ho va saber. I ella, al final, va poder contactar amb el meu pare. Llavors, sí que van trucar des de Saragossa per dir que era mort i que el portarien cap a casa, cap a Roses, perquè ell va néixer allà. I va passar, doncs, que volien que tinguéssim el taüt precintat, aquell de níquel, o sigui, allò a casa. Volien que ho tinguessin a casa. I clar, tu, és que allò... No, és que no pots acceptar. Dius, bueno, aquí dins hi ha el meu germà, és que no li puc ni veure, no? I no puc tocar, no? I aquí dins està. I jo és que sentia la sensació de que no el volia. No volia allò a casa. Perquè per mi no era ell. I llavors, és això.
1: Tota aquesta opacitat... No? Aquesta sensació de no saber realment què ha passat i què no ha passat, no? Us diuen que ells han mort per suïcidi, però al final és un relat, és una versió de l'exèrcit. En els dos casos no podeu ni tan sols acomiadar-vos físicament dels vostres germans, no els podeu veure. Això fa que tot aquest procés, acompanyat potser d'un estigma que encara aquella època era més gran, de la mort per suïcidi, de l'opacitat de l'exèrcit, ha complicat encara més aquest procés de dol, que si bé complicat en qualsevol de les circumstàncies, això encara ho ha fet més difícil perquè com a família es pogués parlar, es pogués explicar i es pogués sanar a poc.
3: Segur, segur. Vull dir, a veure, per començar el dol, m'imagino que es necessiten uns requeriments que deu estar ja establert. I en el meu cas, el fet de no poder veure'l, que ja... Doncs això va ser com un bloqueig, ja, no? El fet de que estigués el fèretre trencat, de no poder-lo tocar, de no poder confirmar que fos ell, de no saber tampoc exactament què havia passat, de que vinguessin militars al funeral, de que una cosa que sempre m'ha amoïnat molt i que simplement intento no pensar-hi, perquè no tinc solució, no? Però penso, com el van posar allà dins? O sigui, va venir vestit de militar? O sigui, és l'últim que voldria que me l'haguessin enterrat així. O sigui, simplement no hi penso perquè... Bueno, són moltes coses que crec que van bloquejar el dol en aquell moment, perquè sí que el dolor era molt gran, però el normal hauria sigut que l'haguessin pogut fer, no? I jo, en el meu cas, no vaig poder i l'he fet gràcies al documental.
4: Sí, en el meu cas, aviam... Quan va arribar el dia de l'enterrament, jo no volia anar-hi. No hi vaig anar perquè sabia que hi anirien militars. I sabia, perquè sóc una mica impulsiva, ho he de reconèixer, i més llavors, perquè tenia 20 i pocs, bueno, el digués cantat, doncs, claríssim, claríssim. I llavors jo em vaig quedar amb totes les criatures, perquè la meva germana, el meu germà i jo, tots teníem petitets d'un any, dos... Jo em vaig quedar a casa amb tots i els altres van anar a l'enterrament. Però sí que va passar una cosa allà, que és que en aquella època, no sé ara... L'església no deixava entrar els taüts de persones que s'havien suïcidat. I un amic del meu germà, que era bastant íntim llavors, es va acostar al capellà i li va dir, escolti, aviam, això no pot ser. És que no. Què és aquesta discriminació? I és així, li va dir fluixet al capellà. Llavors aquest noi se'n va anar cap als militars i va començar a cridar i a enfadar-se molt, molt, molt. Res, dos segons el van agafar, el van treure del enterrament, del cementiri, i ja no el van deixar entrar.
1: O sigui, la repressió.
4: Una repressió.
1: Fins i tot s'allargaven aquests moments, no?
3: Sí.
1: Que...
3: un moment tan íntim.
1: Tan íntim de la família, que més va haver de suportar que una part de la institució, que d'alguna manera havia sigut corresponsable o responsable, malauradament a parar encara no hi ha certeses, estigués fins i tot present en un moment tan dolorós i íntim per la família. De tot plegat, ningú se n'ha responsabilitzat mai, ningú us ha demanat mai perdó, ni tan sols ara, amb la llei de la memòria històrica, de reparació de les coses que s'han fet malament, perquè recordem que això va passar en democràcia,
3: sí.
1: Tot i que segurament el dolor no desaparegui mai, i segurament ja es va molt tard, una disculpa, un entomar responsabilitats del govern de defensa, del Ministeri de Defensa de l'Exèrcit, a vosaltres us seria d'alguna manera reparador?
3: A veure, en el meu cas, parlo ara ja molt personalment, no sé si seria reparador, o sigui, crec que no seria la paraula. Sí que crec que és imprescindible que reconegui, sobretot jo ho veig com una cosa molt, molt global de la societat, o sigui, això no ens ha passat només a nosaltres quatre, és que parlen de 1.900 nois, o sigui, a veure, o més. Estem parlant de moltíssimes vides estroncades, de famílies destrossades, de molt de dolor... I, sobretot per mi, l'important de tot el que estem fent és que canviem les maneres de fer les coses i que no tornin a passar aquestes coses en cap situació, no? Aleshores, crec que sí que això necessita un reconeixement per part del govern, no? De l'Estat, de que s'han fet coses malament. Jo no aniré a criticar una persona en concret perquè m'imagino que també el funcionament d'aquests espais era molt també opac i no vull criticar una persona concreta, però sí que haurien de reconèixer que s'han fet coses malament i que s'han de fer millor.
4: Exacte.
3: No sé tu què penses.
4: Sí, el mateix. I a més, jo diria que... aviam, la família, si el govern ens diu i reconeix què va passar, demana disculpes i que tot això serveixi perquè no es torni a repetir... Perquè tal com pinta el servei militar en molts països, ara ja comença a ser, si vols de punta, si no vols no, però de moment ja veurem com evoluciona. Llavors, almenys que, a veure, que es reconegui i nosaltres, com a famílies, no busquem venjança.
3: No
4: busquem a una persona, un cap de turc i tu vine aquí, que ara et posarem a caldo, parlant col·loquialment. No, nosaltres el que volem és respecte.
3: Exacte.
4: Volem que s'obrin arxius, volem que aquests silencis es trenquin, que s'obrin portes i que reconeguin això. El mal que van fer i els anys que han passat i encara estem igual.
1: Participant al documental del Sense Ficció, d'alguna manera us ha ajudat en aquest procés de dol, de reparació, per trobar-vos amb altres famílies que van passar per fets semblants i també per fer-ho públic, no? Amb aquest objectiu que ara ens explicàveu, que és que no per buscar ni venjança ni caps de turc, sinó perquè la història no es repeteixi.
3: Clar, sí, sí, a mi, de fet, jo, al veure el primer documental, vaig necessitar contactar amb la televisió per demanar si hi havia una associació o grup de famílies afectades amb les que jo pogués contactar. Després m'ha sorprès connectar també amb el cas de German Wings, per exemple, que s'han trobat entre ells i que van al lloc dels fets perquè ho necessiten. I a mi em va passar una mica això, necessitava parlar amb gent que m'entengués. I, efectivament, el documental, el poder-me trobar amb ells tres i que no ens coneixíem de res, i al primer moment ja vam connectar moltíssim, no? Perquè era des del cor directament, no? Em va anar molt bé, van ser moltes hores de parlar junts i després tot el procés d'anar a poder explicar les coses amb els periodistes i sí que realment em va anar molt bé.
1: En el teu cas, Berta?
4: Sí, aviam, potser em vaig una mica de la pregunta, però és que passava que és que hi havia famílies que no sabia que estava passant això. I la nostra era una d'elles. O sigui, com que tot era tan tabú i que, ui, el teu fill ha anat a la mili i s'ha mort o s'ha suïcidat, que dèbil, no?
3: Sí.
4: Que poc home, no? Clar, tot això en aquella època era... era això, era com... Aviam, és que eren nanos, perquè eren nanos, tenien 18 anys.
3: Sí, sí.
4: I llavors, clar, els portaven en un lloc que ells que no sabien que, si, que estava passant allà.
3: Bueno, era un concepte de la masculinitat molt retrògrad, no?
4: Exacte.
3: Sí, sí. Perquè eren, coincidim, jo crec, que eren nois molt sensibles, molt bones persones, bueno, que...
1: Que no encaixaven potser en aquest estàndard de masculinitat, que malauradament encara hi és, però imaginem-nos fa 40 anys doncs, com era, no? Explicaves, Cristina, que tu arran de la primera part del documental et faran un home, et vas posar en contacte amb TV3 per saber si hi havia una associació. Això us ha servit pel que us heu unit per crear vosaltres un grup, no? Perquè que es diu Grup de Suport de Famílies Víctimes de la Mili, que amb la voluntat d'aquest grup és que la gent que ha passat per una situació similar, recordem que com a mínim són 1.900, segons la investigació del documental, que s'ha trobat amb un mur davant de la sol·licitud d'informació a diferents arxius i les institucions, han passat per situacions com aquestes. Les persones que es vulguin posar en contacte amb vosaltres ho poden fer a través d'un correu electrònic.
3: Correcte.
1: És veu.víctimes@gmail.com.
3: Víctimes Mili, és veu.víctimesmili@gmail.com. Sí, la nostra idea va ser... Bueno, vam tenir la sensació de que érem víctimes nosaltres també, les famílies, i vam voler donar l'oportunitat de que tothom que ho necessités almenys pogués contactar amb nosaltres, però també hem creat un formulari de recollida de dades per intentar agrupar casos i tenir més força si hem d'anar doncs, als estaments polítics o a les institucions doncs, amb dades, no? I animem a tothom que conegui casos o que li hagi passat, que suposo que encara hi ha molt dolor perquè ens contacten amb molt de dolor, eh? Però els animo a tothom a que ens contactin i omplin aquest formulari perquè ajudarà, jo crec, que serveixi per alguna cosa.
1: Mm-hmm. Què us passa pel cap? Ho apuntava la Berta ara fa una estona, no? Que hi ha molts països que tornen a posar el servei militar obligatori arran d'aquest moment que estem de rearmament de geopolític, geoestratègic. Quan veieu això, què us passa pel cap?
4: Esgarrifança, eh? A mi fa esgarrifança.
3: Sí,
4: jo estic...
3: horror, bueno.
4: Penso que la força no ha de portar la pau. Jo, la veritat, estic en contra.
3: Clar.
4: Estic en contra. La força mai portarà la pau. Llavors, clar, ara potser em diran happy flowers, val? Però jo penso que cadascú ha de prendre consciència d'ell mateix i de ser crític i no deixar-se portar per el que mani una jerarquia, una institució. Llavors, la institució militar, ja sabem, no cal dir. No crec que el fet de, com deien ells en la seva època, formar persones sigui això, perquè el que és anul·lar persones. O sigui, les persones estan sota una jerarquia que a vegades fa que perdin la seva dignitat. Per què? Doncs perquè els maltracten, perquè els violen, com ha hagut de vegades, que tot això que a nosaltres ens sembla, bueno, això ja és antic, això ja ha passat. A mi m'agradaria, perquè no ho sé, eh? I perdó si no és així. Però crec que a l'exèrcit aquests casos encara es couen. Encara es couen com la discriminació de les dones a dins de l'exèrcit. Quantes vegades s'ha parlat de que una dona ha sigut violada i ha sortit a la televisió en un programa i ha dit, mira, ha passat això i l'exèrcit no està fent res. És que no ho reconeix, o sigui, estem igual. Tanta democràcia i tanta llei de transparència.
3: Jo crec que nosaltres som famílies que no estem a favor de l'estructura militar, evidentment, perquè no... Però sí, jo sóc en contra. No m'agraden els cossos militars. Si hi hagués d'haver un exèrcit, m'agradaria que fos un exèrcit diferent, modern, transparent i que cuidés a la societat, no que l'ataqués, diguéssim, no? I en cap cas obligatori, evidentment.
1: Uh-huh. Cristina, Berta, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, per explicar-nos aquesta història, per recordar el Jordi i el Joan, també, i perquè això serveixi, doncs, perquè pel que van passar les vostres famílies, els vostres germans, no torni a passar mai més. Moltes gràcies.
3: Moltes gràcies per donar-nos veu.
4: Gràcies, sí.

0: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta. Paraules evitables.
1: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
0: Rovelló, bolet comestible de l'ordre de les rosolals, amb barret de zones concèntriques, en forma d'embut, carn granelluda i làtex de color vinós. Molt conegut i apreciat als Països Catalans.
2: Avui, a Caçadors de Bolets...
3: Ei, mestre Laveu, perdoni'm vostè. Avui sí que parlem de bolets, però no pas de caçar-los, sinó de com hem de dir-ne. Això és el Paraules Evitables, no s'ho prengui malament, eh? Ho farem amb la Maria Antònia Julià, del Termcat. Comencem per un dels reis de la festa, el rovelló. Aquest és un bolet amb molts noms. Esclata-sang, estapé, pebràs, pinatell... Tots es refereixen a la mateixa cosa, Maria Antònia?
4: De rovellons n'hi ha a Catalunya almenys 5 tipus diferents. El rovelló rovelló, el rovelló vinater, el pinatell, el rovelló d'avet i el rovelló de pi negre. A partir d'aquests noms ja els situem una mica allà on es fan, sempre al costat de l'arbre que els fa companyia. Amb l'extensió de territori, la diversitat de colors i la quantitat de boletaires, és normal que hi hagi molts noms. De fet, el nom de rovelló hauria d'aplicar-se en el bolet que rovella, l'Actarius sanguiflus, també conegut com esclata-sangs, justament perquè té una llet de color molt vermell. El rovelló vinater encara té la llet d'un color més vermellós, més de color vi. Però llavors hi ha el pinatell, que té la llet de color taronja, i hi ha gent que per això li diu rovelló, perquè sembla que rovella.
3: O sigui que... Pot ser que al mercat ens donguin gat per llebre. Bé, pinatell per rovelló.
4: Clar, ben bé gat per llebre no, perquè tots són rovellons i tots són comestibles. El que passa és que la qualitat gastronòmica, organolèptica, no és ben bé la mateixa. En general, hi pot haver barreges, sobretot de rovelló, rovelló i de pinatell, però no ens en ressentim. A la cassola és boníssim i, a més, hi ha moltes maneres de preparar-ho, per tant, cap problema.
3: Maria Antònia, seguim a la parada del mercat. Per poder-los distingir, rovellons de pinatells i molts altres bolets, què n'hem de saber? En quines parts ens hem de fixar?
4: Quan comprem un bolet al mercat, el veiem fora del seu hàbitat i moltes vegades desproveït d'alguns dels seus elements més característics, però la gent que va a caçar o plegar, que també en diem així, bolets al bosc, es fixa en una sèrie d'elements que són moltes vegades el que defineix o distingeix aquell bolet d'un altre. El més evident és el barret o capell, que pot tenir diverses formes, però si girem el bolet veurem que pot tenir làmines, que poden ser en forma de làmina, en forma de poros, en forma de punxetes. Després també hi ha dos elements que la gent els ha anat coneixent perquè són importants per conèixer bolets dels que en diem dolents. L'anell i la volva, que són característics de la família de les amanites. I encara diríem el vel recobreix tots els bolets. Quan són joves estan embolcallats en el vel i després aquest vel s'estripa, cau o bé pot quedar a sobre, com és el cas de l'amanita muscària, que té aquelles taquetes vermelles tan característiques.
3: Barret, capell, làmines, anell, volva, vel... Si us sabeu tots aquests conceptes, us podeu graduar en primer de bolets. Sí! Però per ser experts experts, us cal dominar termes com la carn friable o les làmines deliquescents. Ho provem?
4: El bolet, quan el mengem, té una textura, però ja en el camp, en el moment que s'agafa els boletaires, solen tallar un tros per veure si està corcat o no està corcat, i la manera com es talla o es trenca aquesta carn és molt característica. Llavors, si diem que un bolet, per exemple, té la carn friable, vol dir que quan tu intentes tallar-lo o mastegar-lo, s'esmicola amb molts trossos. També podem dir, per exemple, ara penso en el bolet de tinta. El bolet de tinta té el que en diem unes làmines deliquescents, que vol dir que es desfan, que es fan líquides, i el nom és molt gràfic, un bolet de tinta, que és un que, quan és jovenet, és tot blanc i després va quedant tot ennegrit per aquestes làmines que es desfan.
3: I després tenim el tema de l'olor o pudor. Maria Antònia, un bon boletaire ha de tenir un bon nas, oi?
4: D'adjectius dolors, els parlants no en dominem gaires, però quan comences a parlar de bolets i et diuen és un bolet que fa una olor metàl·lica, una olor de gas ciutat, una olor espermàtica, una olor farinosa, una olor butírica, pensem que el sentit de l'olfacte està molt relacionat amb el sentit del gust. I una olor farinosa seria, per exemple, com l'olor que podria fer quan entrem en un obrador, aquella olor que fa la farina. Doncs sí, hi ha bolets que fan aquesta olor.
3: Has dit olor butírica?
4: L'olor butírica és olor de mantega. Hi ha bolets que fan olor de mantega, és a dir, com si haguessis obert la terrina, ensumes aquell bolet i la flaire que fa és de mantega. I l'adjectiu tècnic seria butírica.
3: Deixem les propietats i parlem de noms, dels noms dels bolets.
4: Els noms dels bolets són, els noms populars són molt descriptius i en aquest cas, per exemple, el camagroc és molt abundant, el trobem molt a la tardor en els mercats i té, com diu el seu nom, una cama de color groc i un cap de color marronós, així que sembla com un misto. I clar, el camagroc està relacionat des del punt de vista del nom amb el cama sec, que és un altre bolet que utilitzem molt, per exemple, per fer el fricandó. Aquells bolets dessecats, que hi ha gent que els diu moixernons, però clar, com hem comentat abans amb el rovelló, depenent de la zona, un nom pot designar un bolet ben diferent d'un altre, i el moixernó autèntic, pels entesos, és un bolet molt rar, bolet de Sant Jordi o moixernó, que és blanc, carnós i que no té res a veure amb el que posem en els fricandors.
3: Doncs ha tornat el gat llebrer, amb els moixernons i els camassecs del fricandó. Ja ho escrivia Josep Pla, això dels bolets és tot un món, però si el feien triar, ho tenia clar.
5: Els bolets comestibles es poden menjar molt aviat. Jo he menjat ous de reig, que al meu entendre és el millor bolet d'aquest país, el mes d'agost, la tercera dècada d'aquest mes.
4: De l'ou de reig podem dir que té fama de ser el bolet més excel·lent. Gastronòmicament admet preparació amb cru, laminat i altres preparacions, molt gustós. Però, clar, n'has de saber, perquè és un bolet que per una persona no entesa pot arribar a ser confós amb la farinera borda, especialment cuit, i la farinera borda pot ser mortal. Per tant, has d'estar molt segur que has collit un ou de reig.
5: Són els millors que hi ha, com ja he dit. Llapissosos, mullericosos i suculents.
3: Més enllà de l'ou de reig, que ja ens ha quedat clar que és un bolet d'agost-setembre, en català hi ha moltes dites que vinculen bolets i calendari, oi, Maria Antònia?
4: És una manera popular de recordar el que els botànics diuen la fenologia, és a dir, el costum o l'habitud que té aquella planta o aquest fong, en aquest cas, de fructificar en un moment determinat. Per exemple, el moixernó de l'octubre és el millor. O en el cas de la múrgula, diuen per Sant Josep, la múrgula treu el bec, que la múrgula és un bolet de primavera molt, molt buscat, també. S'ha de consumir amb moderació, perquè alguns bolets, tot i ser comestibles, no tothom els paeix igual, llavors n'hi ha alguns que hi ha persones que no els toleren tan bé. Depèn de la microbiota intestinal de cadascú. Hi ha persones que no toleren els ceps, per exemple.
3: Un altre cas curiós que hem de conèixer és el de la gírgola, que és una mena de Dr. Jekyll i Mr. Hyde.
4: Les gírgoles n'hi ha, que són bons comestibles, però també hi ha alguna gírgola que és bastant tòxica. El que ha passat amb les gírgoles és que actualment es comercialitzen el que en diem la gírgola de fat japonesa i la gírgola d'om japonesa també, que són aquelles tan blanques que ens venen en el mercat, però no són espècies d'aquí. Els bons coneixedors de bolets diuen que les gírgoles són molt bones, però resulta complicat perquè es poden confondre. Hi ha alguna gírgola que és particularment tòxica i, per tant, se n'ha de saber.
3: També tenim molts bolets amb noms referits a altres espècies animals, com el peu de rata, la cama de perdiu o el rossinyol. En aquests casos, hi ha relació bolet animal?
4: La cama de perdiu és un bolet que és molt... és molt bufó, però també has de saber-lo distingir. Diuen els entesos que per l'estiu és un bon bolet, però és com tot. Organolèpticament t'ha d'agradar i t'ha de sentar bé. El rossinyol és un bolet molt bonic, que l'hem de prendre ben cuit, perquè si no és dur i també costa de pair, i és molt aromàtic. I fa gràcia veure que en diem rossinyol pel color, I no té res a veure amb els rossinyols, els ocells. És a dir, no hem de fer aquí una falsa relació perquè no hi és.
3: Ei, Maria Antònia, però això del rossinyol, en pau descansi, és una excepció, no? Normalment, els noms dels bolets són prou evocadors.
4: Els noms populars dels bolets reflecteixen moltes vegades descriptivament allò que és aquell bolet tal com el veiem. L'ou del diable, igual que la gita de bruixa, són bolets que quan maduren es descomponen i fan una pudor horrible, una olor cadavèrica. Tenen una forma molt característica, però sobretot és aquella olor que un cop l'has olorat no l'oblides mai. N'hi ha d'altres, com per exemple l'enganyapastors. És un bolet que s'assembla a un rovelló comestible, però no l'és. D'aquí ve el nom. Hi hauria l'apagallums, que és un bolet que quan és jove té forma d'aquell estri que es fa servir per apagar les espelmes. En canvi, l'apagallums, que és un bolet comestible, quan es fa gran se li diu bolet parasol o parasol, o ombrela, perquè justament té una forma molt oberta. Hi ha aquests dos noms pels dos estadis del bolet. Hi ha el pet de llop i el pet de monja. Són aquells bolets rodons que quan s'assequen anem pel camp i els trepitgem, surt tot de fum. Això seria un pet de llop sec.
3: I els hem anat mencionant, però potser per supervivència hauríem d'aprofundir en els bolets més perillosos. N'hi ha que són autèntics assassins. És veritat que bolet amb beina i corbata és segur que és dels que mata?
4: Alguna dita popular relaciona la morfologia d'un bolet amb la d'aquells bolets que són perillosos o mortals. La farinera borda, que és de la família de les amanites, és un bolet que té una beina, podríem parlar del peu basal, i una corbata, l'anell. I això és un indici que pot donar-nos peu a pensar que aquell bolet és dolent. Però hi ha altres bolets que porten beina i corbata, com per exemple el que hem comentat abans, l'apagallums, que és comestible, és un bolet que quan creix manté de vegades unes restes d'un anell i en canvi ens mengem el barret obert. No sempre és segur que mati, aleshores aquí ja s'imposa doncs, la sapiència del boletaire o boletaires.
3: Ei, que si en aquestes alçades has decidit que no tens ànima de boletaire, també tens la possibilitat de cultivar-ne, no passa res. Així ens arriben, de fet, els xampinyons i els xitaques, que ara són tan de moda. També algun altre experiment no massa reeixit.
4: Amb interessos comercials, com que no hi ha bolets en totes les èpoques i en canvi la cuina en necessita, si no els pots tenir dessecats o congelats, doncs què faràs? Cultivar-los, i això de fet és una possibilitat que s'ha anat mirant des de ben antic. Actualment, tots els xampinyons que comprem són xampinyons de cultiu de l'espècie Agaricus bisporus i de varietats que s'han anat fent blanquetes, que és com ens agraden, que si ens diuen que l'espècie original de camp creixia sobre fems, potser ens esverarem. El que passa és que avui dia ja es fa créixer sobre medis sintètics o naturals, però que no hi ha el fem enlloc. Actualment també hi ha les gírgoles del Japó, que també són fàcilment cultivables, i els shiitakes, que també venen preparats. Cal dir que la idea aquesta d'intentar tenir bolets cultivats fora d'aquestes espècies ha estat llargament buscada. Hi va haver una època que venien pins rovelloners. Tu plantaves un pi que ja en l'arrel portava una preparació amb les micorrises del fong perquè en el futur, quan el pi cresqués, pogués sortir una rovellonera. L'èxit ha estat dispar.
6: A la tardor, la gent del meu país va a caçar bolets. El verb és una mica hiperbòlic. En lloc de dir que van a cercar o a buscar bolets, en diuen caçar bolets. Ho diuen perquè són tan recòndits i difícils de trobar? No ho sé pas. El fet és que diuen que van a caçar bolets.
3: Maria Antònia, i abans de marxar, ens queda la pregunta del milió. Amb el permís de l'il·lustríssim Josep Pla, si hem convençut algú, què seria més correcte?
7: Ràdio Sant Cugat, notícies.
8: Salutacions, us parla Mireia Puente. Aquest dilluns 10 d'agost s'han posat en marxa les obres de millora dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya. Ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès a través del seu compte d'Instagram. Estava previst que les obres comencessin molt abans, però s'han acabat endarrerint a causa d'una incidència administrativa en el procés de licitació. Un cop resolta la incidència, finalment s'inicien aquests treballs de millora, que està previst que tinguin una durada de 12 setmanes i inclouen la renovació de paviments, revestiments, portes i acabats, així com diverses actuacions per solucionar filtracions i entrades d'aigua. Les obres, doncs, coincidiran amb l'inici de curs, un fet que preocupa a les famílies sobre com acabarà afectant els infants del centre. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya renovarà el tram de via comprès entre les estacions de Gràcia i Sarrià en la línia Barcelona-Vallès entre els dies 11 i 23 d'agost. Les obres de renovació comportaran talls de circulació en aquest tram, de manera que, mentre durin els treballs, s'oferirà un servei alternatiu d'autobusos que cobrirà el recorregut entre les estacions de Gràcia, Sant Gervasi, Muntaner, La Bonanova, Les Tres Torres i Sarrià. El trajecte el farà per la Via Augusta. Les obres s'han programat en unes dates de baixa demanda amb l'objectiu d'intentar reduir el mínim d'impacte en les persones usuàries. Els treballs previs a les obres es van iniciar el passat mes de maig, però no han causat cap afectació al servei, ja que realitzaven en horari nocturn fora de l'horari comercial. I un total de 46 oficines de correus de la província de Barcelona, entre les quals la de Sant Cugat, s'han habilitat per presentar esmenes sobre el procés extraordinari de regularització de persones migrants. Es podrà fer fins al 30 de setembre sense necessitat de demanar cita prèvia i en horaris establerts. En el cas de Sant Cugat, serà des de 9:15 fins a 3:15. I en esports, l'entrenadora i tenista del Club Esportiu Valldoreix, Sònia Delgado, s'ha proclamat campiona del món més 45 aquest divendres a Lisboa amb la selecció espanyola. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari, constantment a les xarxes a cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Cuidar de la família, començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: Bé, i què voleu fer aquests dies?
3: Anar a una piscina caribenya.
4: Dormir en un hotel del Far West.
5: Volar a lloms d'un drac.
2: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
6: Braseria La Bolera.
7: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
6: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
7: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
6: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
7: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
6: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
0: Ràdio Sant Cugat.
8: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Ara al Connectats és moment per parlar d'esports i avui repassarem, farem una previsió d'aquest inici de temporada per als equips de Sant Cugatencs. Ho dic perquè ja ha començat la temporada per alguns, fins i tot amb molt bones notícies, i després d'altres que tenen apostes històriques, perspectives de futur pel que fa a aquest nou curs molt interessants. I de tot això en parlarem de seguida amb el coordinador d'esports de Cugat Media, Joan Garcia. Molt bona tarda, benvingut.
1: Molt bona tarda, Carme.
0: Bé, doncs, com deia, una temporada que es presenta, jo diria que il·lusionant, no?, així a grans trets pel que fa a molts equips santcugatencs.
1: Doncs sí, jo crec que la paraula que defineix és il·lusió europea, perquè tindrem dos equips participant en competició continental, i això, doncs, malauradament, per l'esport de Sant Cugat, no és que sigui tradició, però
0: sí... No és habitual.
1: No és habitual, però aquesta última temporada el vòlei Sant Cugat va debutar a Europa, el júnior d'hoquei herba havia competit en tres ocasions, i bé, ara el patiu que cruça en quart femení i el júnior masculí d'hoquei sala jugaran a l'europeu, i a més, el júnior masculí ho farà aquí a casa, a Sant Cugat.
0: Mm-hmm. Si et sembla, comencem per coses que ja estan finiquitades, que ja estan acabades i que, per sort i per l'esforç i el bon treball que han fet els equips, han acabat bé. Comencem pel júnior masculí d'hoquei herba, que ja ha aconseguit el primer títol, ja el té al Sarró, l'ha aconseguit fa uns dies.
1: Doncs sí, va ser aquest diumenge a l'estadi Martí Colomer de Terrassa, al camp federatiu de la Federació Catalana, i ho va fer aixecant el primer títol de la seva història de campions de Catalunya.

0: Lliga de Divisió d'Honor.
1: El polo. És estrany, no?, que el polo se li escapi un títol, o és que es presentava un polo amb un equip de suplents? Què va passar?
0: No, el polo presentava ja tots els jugadors, però és que el júnior ja porta molts anys fent molt bé les coses. De fet, aquesta última temporada va jugar a la Final Four per segona vegada a la seva història, i la veritat és que és un equip que amb jugadors joves que ja han agafat molta experiència a la categoria, i de fet el júnior ja podem dir que és un dels top 4 de l'hoquei herba masculí.
1: La reflexió, el comentari que feia, no era per treure mèrits al júnior, però sí que m'ha estranyat que el polo, que és un equip que els últims anys ha estat sempre disputant títols de les diferents competicions, se li escapés un com aquest. En qualsevol cas, victòria, primer títol, com dèiem, del júnior masculí, per tant, comença molt bé la temporada. I anem ara per un altre, en aquest cas un conjunt femení, el del Sanco de futbol, que s'ha presentat al torneig dels històrics i
0: correcte,
1: ha acabat aixecant la copa.
0: No, sí, ja era la seva tercera participació i ha aixecat el títol per primera vegada, un torneig històric que organitza el Futbol Club Martinenc. Ho fa la categoria masculina, que té més tradició, a la femenina l'ha incorporat fa 5 o 6 edicions, i el Sanco, que va fer un torneig brillant. De fet, al primer triangular, que és la fase prèvia, va guanyar tots els partits i, a més, en porteria 0. Després va arribar a la final i va guanyar el Terrassa per 2-0, amb gols d'Aroa i Ariadna. A més, el conjunt santcuatenc també s'ha endut premis importants, per exemple, el de Lídia Bellmunt com a millor jugadora del torneig, i també el de màxima golejadora, que ha caigut a les mans d'Aroa amb 5 dianes, i això parla també molt bé d'un equip que enguany debuta a Tercera Federació. Han fet el salt per aquesta reestructuració que ha hagut en el futbol femení i jugarà a competició estatal. De fet, el debut serà el 21 de setembre a la Jaume Tubau, quan rebran el Fontsanta Fatjó de Cornellà.
1: Explica'ns una mica com quedarà el panorama pel que respecta a les categories després d'aquesta reestructuració, perquè ens fem una idea. La Tercera Federació a què equival?
0: L'equipararíem a la quarta categoria estatal del futbol femení. Hauríem de parlar primer de la Lliga F, que és la màxima categoria estatal. Després baixem una categoria més, que seria la Lliga F2, per dir-ho d'alguna manera. Trobaríem la primera i segona federació, i la tercera federació seria la cinquena categoria.
1: Molt bé, això també parla molt bé del treball que s'està fent en la branca femenina del Sanco, no?
0: Doncs sí, a banda de tenir totes les categories ja completades des de fa anys, el Sanco, que ha fet una aposta decidida pel primer equip femení, ja portava moltes temporades intentant l'ascens, sempre s'escapava per petits detalls, i la temporada passada hi va haver una reestructuració i els 7 primers classificats de preferent pujaven de categoria, i això els ha donat l'accés en aquesta nova categoria, molt exigent, amb molt bons equips, i veurem què poden fer.
1: Serà interessant. Canviem d'esport, continuem amb noies, un altre equip femení, el del Patí Hoquei Club Sant Cugat, que, com apuntaves al principi de la secció, debuta en competició europea. Un equip femení que ja porta molts anys fent bé les coses, que va tenint relleu generacional i que va mantenint i fins i tot pujant el llistó.
0: Doncs sí, i mira, el millor exemple és el de la portera Carla Batlle, que ha debutat amb la selecció espanyola en un europeu. Tu te'n recordaràs que l'últim precedent d'una jugadora santcuatenca que disputés competició europea o mundial va ser Maria Rosa Tamburini.
1: De fet, fa molts anys.
0: 15 anys. Hi ha una diferència de 15 anys entre Carla Batlle i Maria Rosa Tamburini. I bé, el Patí Hoquei, que disputarà competició europea. I per què disputarà competició europea? Doncs per també una renúncia que hi ha hagut. Ens expliquem. A l'Hoquei Lliga Femenina, aquest any, la Federació Espanyola tenia 7 places per a competicions europees i no 6. Això vol dir que els 7 primers classificats podrien anar a competició europea. Teníem, d'una banda, els 4 primers classificats que anaven a Champions League, a la màxima categoria estatal, i després trobàvem 3 places més per a equips espanyols. El Patí Hoquei, a l'última jornada, va perdre aquesta plaça, la setena, davant del Voltregà, i Voltregà és qui va anar a aquesta competició europea. Però hi ha hagut una renúncia d'un equip alemany i ràpidament el vuitè classificat de la Lliga

0: espanyola ha entrat en aquesta competició europea. Una competició europea on, bé, ja tenim definit el primer partit, que serà a Sant Cugat, el 22 de novembre. El rival serà un equip portuguès, és el Gulfilares. Aquest equip hem indagat una miqueta, és una població de 12.000 habitants, està molt a prop de Porto, i és un equip jove, una mitjana d'edat de 20 anys, jugadores de la casa, un pavelló amb capacitat per a 2.000 espectadors. També el tècnic, el Borja Ferrer, ens comentava que és una gran il·lusió i un gran repte, però que el més important és l'hoquei lliga, per mantenir la categoria. Han marxat jugadores importants, el Van Bros i, sobretot, doncs, Txell Gimeno. Però el Van Bros, que ha marxat per motius laborals a Suïssa, es notarà molt. És una de les jugadores més destacades. I han incorporat jugadores molt joves. Aquesta és l'aposta fonamental del petit hoquei Sant Cugat. Ja fa anys, apostar per jugadores joves que aquí tenen molt de protagonisme i poquet a poquet doncs van pujant esglaons, no? en el nivell de l'hoquei patins estatal. I també des del planter pugen jugadores destacades. Amb això l'equip vol gaudir d'aquesta competició. Recordem que ara mateix estan disputant la Lliga Catalana. Estan pendents d'un partit entre el Fraga i el Voltregà per saber si disputen la Final Four o es queden a les portes. Van perdre el primer partit amb el Fraga, van guanyar el segon amb el Voltregà, i tot fa pinta que el Fraga s'acabarà imposant al Voltregà i llavors no anirà a Final Four, però és un torneig de preparació i de, sobretot, d'agafar sensacions de cara a la temporada regular.
1: Doncs esperem que, com dius tu, gaudeixin d'aquesta experiència que és competir a nivell europeu, però que se centrin sobretot en aconseguir doncs, mantenir la categoria. I anem per un altre equip femení, és el DSB Club Voleibol Sant Cugat, que s'ha reforçat aquesta temporada, un parell de jugadores de nom realment impronunciables. Mira, faré una prova. Mayra Westergaard i l'Anne Zengotita Bengoa.
0: Correcte.
1: Complicat, això,
0: sí.
1: Posem
0: un 10, a la pronúncia. Sí, noms complicats, però noms molt coneguts en el vòlei estatal. Són dos jugadores referents. De fet, la Mayra Westergaard, que arriba a Sant Cugat, ja fa anys i panys que milita a Lliga Estatal. Ha estat a molts equips, ha estat a Aros Rioja, ha estat a les Canàries, l'últim equip és el MB de Lugo, i és una jugadora amb molt de caràcter. Ja l'ha patit al vòlei Sant Cugat jugant en contra, perquè té molt de caràcter dins de la pista. Anima el públic des de dins. Bé, és un tro, sobretot, amb el servei. Un servei molt potent, no? I si et sembla, anem primer a fer una petita radiografia d'aquest vòlei Sant Cugat. Un vòlei Sant Cugat que ha canviat de tècnic. Ha arribat Joshua Pérez, que era el segon entrenador de Leo Passarini la temporada passada, i anteriorment també amb Rafa Ruiz, és a dir, un entrenador que s'ha nodrit dels coneixements de Rafa Ruiz i de Leo Passarini, dos tècnics molt, molt consolidats, i a partir d'aquí ha mantingut el bloc fonamental i ha incorporat aquestes dues jugadores per fer un salt de qualitat. La Anne Zengotita Bengoa té 27 anys, arriba procedent del Kiele, de Castella-La Manxa, jugador posada, i és una de les millors jugadores. De fet, és la quarta jugadora amb més punts sumats pel seu equip aquesta última temporada. Si et sembla, escoltem el que ens deia i quina ha de ser la seva aportació en el conjunt santcuatenc.
2: Creo que al final el club también ha dado un pasito en cuanto a fichajes y se ha esforzado también, así que, y aparte vienen de un equipo muy sólido, de jugadoras con mucha experiencia, así que yo creo que ojalá que sea el año que San Cugat esté entre los primeros y que pueda dar ese salto de calidad en la liga, ¿no?
1: Així ho esperem, no?
0: Sí.
1: I ens agradaria.
0: Són dues jugadores que han vingut aquí. I ara ningú s'amaga, el DSB Club Voleibol Sant Cugat. Així com el discurs abans era més pausat, més tranquil, de hem d'assolir la permanència i no mirem més enllà, aquest any l'horitzó i l'objectiu és anar a la Copa de la Reina, disputar els play-offs pel títol i ser ambiciosos. Aquestes dues jugadores, el pressupost també s'ha incrementat, per tant, quan hi ha inversió ha d'haver-hi retorn, o almenys això s'espera.
1: Resultats.
0: Correcte.
1: Com a mínim, no? Això és el que espera el club. Et sembla que acabem recordant que aquesta temporada, d'aquí uns dies, el dia 29... El dia 29 de setembre arriben els Premis Esport en Marxa, que organitza Cugat Mèdia, i que ja es coneixen els guanyadors. El que passa és que no s'anuncien fins a l'hora de la cerimònia. Explica'ns una mica aquests Premis Esport en Marxa, que tindran una doble entrega corresponent a les dues últimes temporades. Una mica què és el que podem esperar.
0: Doncs mira, podem esperar, primer de tot, un reconeixement a tot l'esport de casa nostra, l'esport santcugatenc, amb dues temporades que han estat plenes d'èxits. De fet, la temporada anterior és la millor temporada de la història de l'esport santcugatenc, amb resultats capdalts i amb èxits sense precedents, no? Aquesta cerimònia s'iniciarà a les 7 de la tarda, el dilluns 29 de setembre, i tindrà un mestre de cerimònia, com és l'Àlex Corretja, que, sens dubte...
1: Amic de la casa, no?
0: Amic de la casa, guardonat amb més Premis Esport en Marxa.
1: De la primera edició.
0: Doncs mira, si han passat ja anys. I, a més, es retrobarà tot el teixit esportiu, una nova temporada, i nosaltres serem com el nexe d'unió perquè tothom s'hi pugui aplegar. Hi ha 10 categories, el jurat ja s'ha reunit, ja tenim el veredicte, però òbviament no es farà oficial fins al mateix dia de la gala. Hem de dir que hi ha hagut una 60 de propostes, per tant, déu-n'hi-do, tots els candidats, però, clar, només pot guanyar un. Per tant, 20...
1: Un per categoria.
0: Un per categoria, per dues temporades, doncs 20 guardons, i res, la festa de l'esport de Sant Cugat.
1: Doncs estarem pendents i, evidentment, que hi participarem d'aquesta festa el dia 29 de setembre al Teatre Auditori Emma Vilarasau de Sant Cugat. Moltíssimes gràcies, Joan, que vagi molt bé la temporada.
0: Molt bé, gràcies a tu.

L'eternitat és tot el que ens queda per compartir, estimat Alexa. L'eternitat d'un silenci teixit d'ecos de vida inorgànica que, malgrat la mutació constant i la desaparició progressiva dels miratges de la memòria, particular i col·lectiva, murmurant, fins ara mirall, t'honora i t'acompanya cap al país dels cavalls salvatges.

0: Avui a la secció de literatura ens centrarem en una de les veus més originals i inquietes de la literatura catalana contemporània, Jordi Cussà Balaguer, escriptor, traductor i dramaturg. Repassarem la seva trajectòria des dels seus anys a Barcelona i també algunes temporades a Sant Cugat fins a l'impacte de les seves novel·les i traduccions. Avui el descobrim de la mà del llibreter de La Salvatge, Roger Grífols. Roger, benvingut.
1: Gràcies.
0: Això que llegies
1: Encantat.
0: És un fragment de...
1: De Cavalls Salvatges, la primera novel·la que va escriure el ja mort Jordi Cussà, un escriptor que a nosaltres particularment ens encanta poder recomanar, perquè encara avui en dia, tot i que s'ha anat reivindicant amb el pas del temps, i això que és tan humà, no?, de quan es mor algú tothom se'n recorda d'ell, nosaltres encara és bastant força desconegut i intentem... poder recomanar-lo sempre que podem. Vaja.
0: És el que et anava a dir. No és un nom molt anomenat, molt conegut entre els lectors més corrents i normals, no?
1: Exactament. També és veritat que ell tampoc s'hi prestava gaire, perquè era una persona que no és que li agradés gaire, no s'hi trobava tampoc massa còmode, diguéssim, davant dels focus. També és veritat que moltes vegades era ignorat... No sé si deliberadament, però sí que és veritat que, sobretot per aquestes primeres obres que va fer una mica, que estan una mica entrelligades amb el tema del... Potser un tema no és molt bonic, que és el per exemple, el de les drogues als anys 80, i les addiccions que van arrasar, diguéssim, gairebé, bueno, a tot el planeta. Surt una mica fora del cànon del que s'entendria com la literatura
0: convencional
1: no? més bueno, diré una cosa que és políticament incorrecta, no? Per les tietes, diguéssim. I s'escapa una mica d'aquí i potser per això tampoc va tenir gaire... I també perquè vivia un amic... Tampoc feia vida a Barcelona. Som un país, vulguis o no, molt també...
0: Centralista.
1: Sí, tot es concentra. Sembla que si no fas vida a Barcelona o no...
0: No existeixes, no?
1: Proliferes per allà, diguéssim, que no acabes d'existir. Llavors ell era bastant... Feia una vida bastant monàstica, a Berga, Catalunya Central, tot i que sí que m'has dit una cosa que jo no ho sabia, que havia estat...
0: Algunes temporades.
1: Per aquí Sant Cugat, a prop de casa nostra, i
0: sí,
1: també
0: sembla
1: per Barcelona.
0: Sí. Uh-huh. Hem parlat de Cavalls Salvatges, que és una obra, la seva primera, de l'any 2000.
1: Uh-huh.
0: Què la fa tan especial, aquesta obra?
1: Aquesta obra l'escriu ell poc temps després de deixar, diguéssim, l'addicció de les drogues dures. Bueno, ell havia estat enganxat a l'heroïna durant 10 anys, també havia fet de camell, vull dir que va tenir una vida bastant... No diria polifacètica, sinó més aviat particular i com de pel·lícula de Martin Scorsese, una mica. I es va dedicar, mentre es desintoxicava, va anar a una casa... Bueno, es va tancar a una casa rural, em sembla, que li van deixar, i allà va començar, mentre es desintoxicava, va ser com un tractament per ell, va ser pedagògic, perquè va començar a vomitar tot allò que portava dins, que clar, era tota aquesta vida que havia tingut, tots els amics...
0: En forma de
1: sí,
0: literatura, podríem dir.
1: Que no és ben bé autobiogràfica, la... Aquesta novel·la té aspectes autobiogràfics, naturalment, i bastants, però també té moltes altres parts que són novel·lades directament, però sí que va ser com això, per ell va ser com una curació, com una manera d'encarar, diguéssim, la seva pròpia addicció, la seva pròpia sanació, la seva pròpia supervivència. Clar, va ser molt dolorós aquest procés perquè, clar, es van recordar de molts amics que ja no,
0: ja
1: que
0: ja
1: no hi eren. Perquè tot això va coincidir també, clar, com sabeu, el tema de l'addicció de l'heroïna va provocar, a part de la mort, diguéssim, directa per la pròpia ingesta de droga, també va comportar el virus del SIDA. També moltes altres persones també van acabar indirectament mortes també pel tema aquest tan dur que va ser el...
0: Moltes epidèmies alhora.
1: Sí, exacte.
0: No? Podem dir que...
1: I és especial, perdona, disculpa. És molt especial per la manera com que està escrita, perquè no és una novel·la de drogues. Vull dir, sí que el tema de la droga hi és, però en realitat tracta els temes de la literatura universal, com l'amor, l'amistat, la mort. Vull dir que en realitat és una gran novel·la, per mi és una de les millors novel·les, segurament, escrites en català de les darreres dècades.
0: Hem de dir que és un escriptor que és molt eclèctic, no?, perquè abasta diversos gèneres.
1: Correcte. Ell va voler... Clar, va començar així, però ell no va voler que l'etiquetessin només això. Perquè moltes vegades, despectiva o semidespectivament, se'l coneixia com aquest ex-yonqui que escrivia, no? Vull dir que... aquest ex-yonqui que s'havia convertit en
0: escriptor.
1: Semblava
0: que era més yonqui que escriptor.
1: Correcte, i era no? Com que només semblava que tot era, no?, tot girava al voltant de la droga i de les addiccions. En realitat el que a ell li agradava és jugar amb el llenguatge, escriure, crear històries, crear relats, i en realitat això de l'era circumstancial, vull dir, no va escriure això perquè era en aquell moment el que necessitava escriure. Després va fer més endavant una segona part, que no és ben bé així, però és Formentera Lady, que també va sobre una mica sobre aquest tema, també. Però, a banda d'això, va escriure les altres novel·les que va escriure, no tenien res a veure. I també el teatre tampoc tenia res a veure. Poesia també va escriure, vull dir que va ser molt polifacètic. I això de la novel·la de yonquis o de novel·les de drogues és circumstancial, perquè només va fer com a molt un parell. I no les considero així, jo. Vull dir que són, en realitat, novel·les. Alta literatura, per mi.
0: Citarem alguns títols, per exemple, novel·les, tenia La Serp,
1: sí,
0: que
1: correcte.
0: Va ser el 2001.
1: Sí, sobre la Fundació d'Empúries, novel·la històrica molt, també molt... Va fent salts temporals, juga molt amb el llenguatge, un llenguatge molt ric, el català el desenvolupa d'una forma molt, molt original, trobo. I sí, La Serp va ser per treure's una mica l'etiqueta aquesta, va ser precisament aquesta novel·la.
0: I també té una altra novel·la amb tocs més de política, A reveure Espanya, el 2010.
1: Sí, sí. També té El noi de Sarajevo, que aquest va guanyar, també cada finalista va guanyar un premi. Té, bueno, la darrera abans de La Pòstuma, que era L'emperador i la reina Lluna, que sobre la fundació del primer emperador xinès que va aglutinar va unificar la Xina, diguéssim, la Xina tal antiga, diguéssim, que és aquest, són 600 pàgines, és una obra magna, que amb aquesta obra va guanyar el Premi Serra d'Or, que té molt prestigi. La pena és que es va morir, just li van donar i es va morir. Vull dir que va tastar la mel de l'èxit, diguéssim, del reconeixement literari, i reconeixement a nivell de lectors, perquè estava anant molt bé aquesta novel·la, anava per la tercera edició, quan va rebre el premi aquest, i bueno, al cap d'un dia es va morir.
0: Hem parlat, diguem, de la seva versatilitat, no? Mm-hmm. En quant a treballar un gènere o un altre, però és que, a més, també va fer de traductor.
1: Correcte.
0: De traductor de
1: grans noms. Sí, sí. Sí, sí, això potser no se sap tant, però ell, imagino que també complementava, perquè ja sabem que la vida de l'escriptor, suposo que la carrera d'escriptor, no sé si et dona, a no ser que siguis el Dan Brown i tots aquests, no sé si et dona per viure, llavors suposo que era el complement perfecte. Llavors es dedicava a traduir, també, de l'anglès, Patricia Highsmith, Truman Capote, Boyle, vull dir que va traduir amb molts grans noms, i em consta que ho va fer amb gran encert. A banda de traduir també el Cavall Salvatge i Formentera Lady, del català al castellà, vull dir, va traduir les seves pròpies novel·les.
0: Ah, sí? Va ser ell mateix qui va traduir?
1: Sí. Sí, sí, una editorial relativament petita de novel·la negra, més o menys, que es diu Sahalin, que ens agrada molt també, es va voler publicar-lo i ell mateix es va encarregar de traduir, diguéssim, els seus propis textos.
0: I segurament de fer aquestes traduccions d'aquests grans noms de la literatura universal, podríem dir, alguna cosa també se li va quedar impregnada.
1: Segurament, no? Sí, sí. Sí, sí, clar, també n'aprenia molt de la traducció, i traduir també és jugar amb el llenguatge, és un ofici també, és artesanal pràcticament, però també és molt imaginatiu, de buscar la millor solució, i segurament d'aquest hàbit, diguéssim, de buscar, de rebregar el llenguatge, de buscar la millor solució, segurament també el va ajudar molt a la seva pròpia producció artística.
0: Sobre els trets característics que defineixen l'estil literari de Cussà?
1: Jo, sobretot, penso que és això, com juga amb el llenguatge, en aquest cas en la llengua catalana, perquè això és molt original. També aquest, l'originalitat que té, o la... perquè a vegades, moltes vegades se'ns ha dit, no?, que la literatura catalana és impossible escriure català sobre certs temes, no?, utilitzant llenguatge, per exemple, els temes aquests més de carrer, de baixos fons, de yonquis, per dir-ho d'alguna forma. I en aquest cas era un artista, vull dir, perquè tu quan llegeixes Cavalls Salvatges o Formentera Lady no veus cap mena d'impostura. Tot flueix d'una manera molt natural i això no és fàcil en català, perquè és que et creus totalment la... No és impostat, no et creus totalment el que t'està explicant l'autor, llavors hi entres molt millor. Contracció de paraules... Ell jugava molt, era un gran juganer amb la llengua. I també tenia molta imaginació, la manera de crear històries dintre la mateixa història, o sigui, barrejava molts estils, podia fer dins d'una mateixa novel·la, hi havia literatura epistolar, introduïa moltes cançons, també era com... era metaliteratura, com es diu ara, no? Que també... Quan ell havia sigut discjòquei, llavors també introdueix el tema de la música, és molt important.
0: Tot estava relacionat.
1: Correcte. Tot està relacionat, i llavors també és com que... és com si estiguessis enmig d'una pel·lícula, també, que vas sentint com les cançons, si t'agrada la música, també, això és veritat.
0: I malgrat... hem dit al principi que no ha estat un autor massa conegut, la figura de Jordi Cussà, de quina manera ha influït en la literatura catalana actual?
1: Jo crec que
0: sí,
1: cada
0: sí,
1: cop...
0: ho ha fet, eh?
1: Potser d'una manera, potser evident no, però sí que penso que cada cop... dels propis coetanis hi havia molts escriptors que ja potser ja també el tenien ben considerat. Jo penso que per a les noves generacions també l'estan descobrint ara. I potser encara no som conscients de l'abast que tindrà, però penso que sí que cada cop, poc a poc, no és una cosa que diguis, ostres, mira, que està molt reivindicat, però penso que cada vegada més sí que incidirà més i serà més present, diguéssim, dins de la literatura catalana contemporània. El que passa és que és veritat que a vegades les coses necessiten temps, no? Com tot, i no... hi ha autors que potser arriben i ja triomfen, i aquest serà, en el seu cas, serà una cosa més a foc lent, i penso que potser requerirà una mica de temps. Nosaltres també, evidentment, el anirem recomanant sempre que puguem, i de fet, moltes vegades que el recomanem, o la gran majoria de vegades que el recomanem, també és a ser un públic concret, no se li pot recomanar a tothom, sempre ens ho acaben valorant i ens donen les gràcies per haver-los descobert aquest autor tan fantàstic.
0: Bé, doncs avui li donarem les gràcies al Roger Grífols, el llibreter de La Salvatge, per portar-nos aquest autor. No sé si vols afegir alguna cosa
1: només
0: més.
1: Només per acabar, perquè sempre se l'ha tingut com un escriptor maleït, perquè és veritat que tenia aquesta aura d'escriptor maleït, de poeta maleït, que tant... vull dir que tant... tant hem vist en literatura universal. Llavors ell tenia una frase molt curiosa sobre això. Diu, s'han acabat els poetes maleïts que veneràvem quan teníem 18 anys. O almenys jo era tan burro per admirar-los als 18 anys. Per què ha de ser maleït un poeta o un escriptor? Ha de ser beneït, conegut i, si pot ser, comprat. Que això és en definitiva el que tot escriptor vol.
0: El que s'espera, també. Roger, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
1: A vosaltres, un plaer, com sempre.

0: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
1: Drets de butxaca. Descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
2: Benvinguts i benvingudes un dia més a Drets de Butxaca, aquesta secció on descobrim els drets que no sabíem que teníem amb el nostre jurista, en Jan Botí. Jan, bon dia.
3: Molt bon dia, Ona.
2: A veure, quin dret descobrirem avui? De què ens parlaràs?
3: Doncs avui no descobrirem cap dret en concret.
2: Ah, carai!
3: No, perquè farem una mena de tom a la secció per un dia.
2: Mm, un programa especial.
3: Programa especial.
2: Vinga.
3: Programa especial perquè, ostres, em va semblar molt interessant que hi ha moltes persones, jo inclòs, que fem moltes coses en el nostre dia a dia que ens pensem que les fem bé i resulta que no les fem tan bé.
2: Ah, carai.
3: I aleshores, mira, aquest episodi vindria a ser allò de el que fas és il·legal i no ho sabies.
2: Ah, mira, per tant, avui no descobrirem un dret que no sabíem que teníem, sinó una cosa il·legal que no sabíem que ho era.
3: Exacte. Coses d'aquelles que dius, és que ho has fet mil cops, o tothom ho fa, o mai ningú t'ha dit res, fins que un dia ens arriba una multa, ens arriba una denúncia o una inspecció. I aleshores descobrim que allò que semblava la cosa més normal del món resulta que no ho era tant.
2: Doncs som-hi. Si vols, comencem a revelar alguns d'aquests mites. Anem amb el primer. Gravar una conversa és il·legal.
3: Fals.
2: Mm-hmm.
3: Però té trampa.
2: Ui, a veure, explica'ns-ho.
3: És a dir, tu pots gravar una conversa sempre i quan tu participis en la conversa.
2: Uh-huh.
3: I això és important saber-ho. El que tu no pots fer és gravar una conversa, col·locar un micròfon a un tercer sense que ho sàpiga per espiar-lo, per exemple. Això no ho pots fer.
2: Estaries vulnerant el dret a la intimitat.
3: Exacte.
2: No?
3: Que n'hem parlat alguna vegada, o en parlarem segurament, perquè és una cosa que passa de manera recurrent. No? Però en aquest cas, ostres, si tu intervens, per tant, entre tu i jo, jo ara podria col·locar un micròfon aquí sota i gravar això, i no explicar-t'ho.
2: Mm-hmm.
3: Jo això ho puc fer. Jo això ho puc fer. Per tant, hem de tenir molt clar que el que és il·legal és gravar tercers, sense que jo hi participi, difondre la gravació sense causa justificada.
2: Mm-hmm.
3: És a dir, aquí és on jo crec que moltes vegades neix la confusió. No és tant en el fet de gravar si jo participo, sinó en difondre injustificadament perquè llavors ens estàs manllevant segurament potser detalls íntims de la persona que afectarien a un dret fonamental que té, que és el dret a la intimitat, penjar-ho a les xarxes socials, distribuir-ho entre els teus contactes. I això per què passa? Doncs perquè al final molta gent creu que el fet de gravar no estàs cometent cap delicte. I molta altra gent pensa que gravant i difonent-ho és aquí on hi ha la il·legalitat.
2: Mhm.
3: Per tant, tinguem present que sí que podem gravar si participem, però que compta amb la difusió i que compta 100% amb gravar els demés sense la teva participació. Aquest primer mite, desmentit.
2: Som-hi. Doncs anem a un segon. Al carrer puc fer fotos i vídeos lliurement.
3: Seguim amb la temàtica de les gravacions i seguim amb la falsedat.
2: Mm-hmm.
3: No és una cosa de que jo pugui fer el que em sembli sense cap mena de restricció.
2: No hi ha barra lliure.
3: No hi ha barra lliure, perquè tu el que no pots és difondre aquelles imatges que hagis gravat pel carrer, on segurament és possible que es produeixin situacions que puguin vulnerar la intimitat de persones, això és possible que passi, publicar contingut humiliant que hagis vist en el carrer, gravar menors sense el consentiment, aquest punt és rellevant perquè això pot generar problemes. És molt sensible el tema de la protecció de dades en els menors.
2: Clar, aquí ja hi entra en joc també que són menors.
3: Aquí,
2: és una altra protecció.
3: Això ho amplia. Per tant, aquest exemple, que és tan habitual, que és allò de, no, veig jo una parella discutint pel carrer. Ho publico a TikTok perquè se'm faci viral. Escolta'm.
2: No, això no es pot fer.
3: Anem en compte perquè el carrer és públic, però els drets fonamentals, i això és un dret fonamental, imatge, intimitat, això, honor fins i tot, honor, perquè clar, poden estar manllevant també aquesta faceta teva, no? Això no, això no.
2: I aquí seria diferent si ho fa una persona a títol individual o que si ho fa amb un mitjà de comunicació o alguna...
3: Certament aquí entraria la voluntat de la cosa.
2: Uh-huh.
3: No és el mateix que jo gravi pel carrer perquè estic veient aquesta discussió expressament, el contingut que s'exposa, el que s'explica, el que se sent. Això és un tema. I l'altre és que jo estic fent la meva feina de periodista, de comunicador, i de fons, com uns secundaris, apareix una gent que no sabem ben bé què estan dient perquè no és el meu objectiu. Jo estic parlant amb la senyora Conxita.
2: Uh-huh.
3: No és el mateix. No és el mateix.
2: Uh-huh. Per tant, ho hem de tenir en compte, això també, eh?
3: Absolutament.
2: Anem al tercer mite. Posar música, fer soroll o obres a casa meva és el meu dret.
3: Fals. Tinc dret a fer aquestes coses? Fins a cert punt. Puc posar música? Home, i tant. I pots cantar a la dutxa, també. Ara bé, hem de tenir molt en compte que els decibels, els horaris d'allò que estem fent i la reiteració hi tenen a veure. I tenen a veure perquè que tu estiguis a casa teva, això no implica que no vius en comunitat. Home, si vius al mig de la muntanya perdut, escolta'm.
2: Fes el que vulguis.
3: Absolutament.
2: Bueno, però tingues cura dels animals, també, sí, que hi ha per allà a la vora.
3: Sí, sí, però les plantes no es queixaran de que posis el so de la música molt fort. Ara, la veïna del tercer potser sí, i amb raó. I amb raó. Igual que el tema de fer obres. Tot això, ho puc fer sense cap mena de limitació? No. Segurament les ordenances municipals ens regularan en quins horaris puc fer soroll, ens diran de tal hora a tal hora, ens diran en quina intensitat.
2: Uh-huh.
3: Si faig obres, ha de ser sempre ben demanat el corresponent permís d'obres. No és que només he vingut a fer el lavabo. A veure, compte, perquè és que si t'enxampen i et presenten una demanda per fer això, tocarà pagar.
2: Uh-huh.
3: I segurament més, perquè hauràs fet una cosa que no corresponia.
2: Per tant, sempre informem, no? Sempre que hem de fer obres i demanem aquest permís d'obres.
3: I demanem llicència. Per tant, jo englobat diria, estàs a casa teva, fantàstic, compleix amb els terminis, compleix amb les franges horàries, compleix amb les ordenances municipals, que generalment són bastants clares perquè és una competència de l'Ajuntament i, per tant, intenten entrar bastant a la cuina del detall de la cosa. I no ens escudem en allò de, bueno, és que només ha estat una estona, oh, és que només és un dia, però un dia cada setmana.
2: Mm-hmm.
3: Ostres, intentem trobar l'equilibri entre el dret que tinc jo d'escoltar música, de poder fer el que consideri de tocar el piano, però de fer-ho també convivint amb els drets dels meus veïns.
2: Al final es tracta una mica d'humanitat i convivència, no?
3: Sí, i si bé és cert que no cal que sigui cada dia... Ostres, una sola infracció ja et pot comportar la sanció. Ara, és possible que perquè passi un dia el veí no vingui a reclamar-t'ho, perquè un dia, escolta'm, tots podem fer una celebració. Però, ostres, convertir això en hàbit és on aquí pot entrar el conflicte amb els veïns, absolutament innecessari.
2: Mm-hmm. Doncs som-hi, anem a un altre mite. Si compro alguna cosa i no em donen el tiquet, no passa res.
3: Si vas en un establiment legalitzat, com són la majoria, no és cert. És a dir, t'han de donar un tiquet, t'han de donar una factura, perquè això és una protecció que té el consumidor davant de qualsevol situació. Parlàvem l'any passat, de fet, en un dels programes, si no recordo malament, de en quin grau jo puc retornar productes que he comprat, en quines casuístiques... Quins drets tenia com a consumidor? Bueno, doncs un dels drets que tinc com a consumidor és la de tenir un comprovant d'allò que he comprat. Per tant, diguem que el cuento la vieja aquell de... que no fa falta, no entraria dins del que correspon. Per què? Pel que dèiem, ens protegeix, garanties, reclamacions, ens ajuda a qualsevol problemàtica que tinguem. Què passa? Home, si jo accepto que no em donin el tiquet, una cosa és que jo després el llenci. Però, clar, si ja accepto que la vol, estic perdent drets d'entrada. Abans de començar la partida ja estic perdent drets perquè és que ja no podràs retornar allò, segurament. Mm-hmm. Per tant, afavorim l'economia irregular, cosa que tampoc és el que hem vingut a fer, i no podem reclamar, que és el que en tot cas ens interessa més.
2: Per tant, allò que a vegades fem de dir no, no cal el tiquet, no cal, sí que cal el tiquet.
3: Jo crec que
2: és
3: sí.
2: Millor tenir-lo.
3: Sí, home, a veure... Si has anat al supermercat a comprar una mica de sobrassada i formatge per fer-te un biquini...
2: Potser no cal.
3: Potser no cal. Però si has anat a comprar la torradora o la biquinera, doncs llavors et diria que sí.
2: Guardem-lo perquè si hem de retornar alguna cosa, si el producte està en mal estat, ens el demanaran.
3: Exactament, sí.
2: Doncs som-hi, anem cap al següent mite. Puc posar una càmera a casa meva encara que gravi al carrer o al veí?
3: Pots posar una càmera, però no gravant el que et doni la gana.
2: Uh-huh.
3: És a dir, jo puc tenir una càmera davant de casa meva on es gravi l'espai que enfoca, per exemple, la porta de casa meva. Aquell espai que és estrictament privat meu, no? O que enfoca directament l'interior de casa meva. El que no podem és enfocar la via pública de manera permanent i continuada. Jo no puc tenir una mena de televisor o de directe del rambleig de la gent per davant de casa. Mm-hmm. Això no ho puc fer.
2: De fet, aquí estaríem parlant de càmeres de vigilància, no? Càmeres de seguretat. Tu no pots posar una càmera per dir l'enxufo al meu televisor i així vaig veient la gent com passa.
3: No. Això no. De fet, el que no podem tampoc és anar a captar de manera permanent portes, finestres dels veïns.
2: Uh-huh.
3: Perquè això estaríem vulnerant també la protecció de dades i fins i tot de la imatge. Perquè, clar, és una qüestió una mica perillosa. Per això diem, encara que sigui per raons de seguretat, aquestes raons de seguretat estan delimitades a la meva propietat, a la porta de casa, i per tant, no fer-ho, doncs, com passa habitualment, doncs ens pot correspondre una sanció si ens enxampen, si ens ho reclamen. Per tant, intentem no arribar-hi.
2: Uh-huh. I ara que hem parlat d'aquests 5 mites, però què podem fer si ens trobem a l'altra banda? O sigui, que no som nosaltres els que estem posant la càmera, sinó que algú ha posat una càmera que ens enfoca a la porta de casa nostra.
3: Sí, jo crec que en global de tots els mites que hem parlat i també d'aquest, no assumim per legal tot allò que sentim.
2: Uh-huh.
3: Perquè, no, és que això sempre s'ha fet així, no, és que jo ho faig així, ja però vostè qui és? Si vostè és advocat, me'l creuré, no? Tindrem aquesta presumpció de veracitat. Si vostè es dedica a qualsevol altra cosa, home, potser s'ha documentat molt bé, però ja posem-li una mica el dubte a sobre, perquè és que sempre s'ha fet així, és que no hi ha cap problema. Anem en compte perquè un dia el podem tenir.
2: Uh-huh.
3: Un dia el podem tenir. Llavors, intentem fer-ho. I en general, com que hem parlat molt sobretot de gravacions, en àmbits molt diferents, jo diria, extremem molt les precaucions del que fem. És a dir, no, això de gravar tercers, anem en compte. No ho prenguem com un hàbit. I sobretot, què en fem?
2: Uh-huh.
3: Què en fem?
2: La difusió. És allò que deies, no? Gravar-ho sí que podem, però no podem difondre-ho.
3: No podem, perquè, clar, aquí podríem entrar en la vulneració del dret, eh? I hem parlat d'altres temes, no? És una qüestió de no alterar la convivència veïnal, és una qüestió de garantir drets de consumidors. Per tant, bueno, aquests 5 mites que sentim recurrentment és el que hauria de fer. Com sempre, intentem, en el cas de que ens produeixi, que deies tu, què passa si estic a l'altra banda? Ostres, poder-ho demostrar, poder mm-hmm. demostrar que allò està passant.
2: Necessitem proves.
3: Sí, i fem la reflexió abans. Perquè un cop publicat és el que algun cop, no?, amb converses amb periodistes passa que hi pot haver una rectificació.
2: Mm-hmm.
3: Però que fins que no arriba, el mal ja l'hem fet.
2: Exacte.
3: Doncs amb tot el tema de la gravació, jo crec que aquí ho hem de tenir en compte i s'ha de vigilar.
2: Doncs quedem-nos amb aquesta idea que s'ha de vigilar. Uns consells finals en aquest programa especial d'avui?
3: Sí, en aquest programa especial jo em quedaria amb la idea de dir, escolta'm, no tot el que veiem que la gent fa és legal per se.
2: Mm-hmm.
3: No tot el que s'ha fet sempre d'aquesta manera s'ha fet de manera correcta, sempre. I el desconeixement de la normativa no t'eximeix del seu compliment.
2: Això és molt important, eh? El desconeixement no ens eximeix.
3: El desconeixement no. No, és que jo no ho sabia ja, escolti'm, però vostè és un ciutadà responsable que ha de saber que les seves actuacions tenen conseqüències. Per tant, el desconeixement de la llei no t'eximeix de complir-la. Això ho hem dit sempre. Malgrat hi hagi persones de la realesa d'aquest país que hagin dit que és que jo no sabia res i els hagin absolt. Malgrat això, els ciutadans de peu, i jo us recomano que no us creieu que perquè la realesa se'ls hi perdoni també se us perdonarà a vosaltres.
2: Perquè probablement no passarà.
3: Exacte. I més encara ara, que vivim envoltats de tecnologia, que estem exposats de manera permanent, que estem convivint amb el del costat, això sempre, però que hi ha aquestes ciutats cada vegada més grans, més pisos, més... Per tant, ostres, hi ha molts conflictes que els podem evitar i molts conflictes legals que neixen de gestos petits que desconeixem i que ens pensàvem que era una cosa innocent. Bueno, doncs escolta'm, no passa res per desconèixer-ho, però un cop heu escoltat aquest episodi, doncs informeu-vos una mica més del que feu fins ara, jo és el que us diria. Perquè si hi ha accions que al final estan implicant altres persones, ostres, encara que a tu et sembli la cosa més normal del món, has de tenir més cura que no pas quan t'aplica només a tu mateix, que també, però sobretot amb els demés, no? Perquè és allò que deia un filòsof conegut, no? De que la teva llibertat acaba on comença la meva. Home, una mica és això. Llavors, per mirar i veure que això no ho col·lisionem, tinguem-ho en compte i prenguem-ho en consideració, perquè potser estàs trepitjant una línia legal sense saber-ho.
2: Perquè al final vivim en societat i, com deies, no, els drets d'un acaben on comencen els drets de l'altre i això és molt important i ho hem de respectar. Moltes gràcies, Jan, per desmuntar-nos aquests 5 mites avui i per donar-nos tots aquests consells pràctics de bona convivència, al final.
3: Generalment, de bona convivència.
2: Ens retrobem a un altre Drets de Butxaca. Moltes gràcies, Jan.
3: Gràcies a vosaltres.
0: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat

0: Tot i que sovint al cinema veiem explosions i sorolls espectaculars a l'espai, la realitat és molt diferent. A l'espai no hi ha so. Això és perquè el so necessita un medi per propagar-se, com l'aire, l'aigua o un sòlid. I a l'espai exterior, pràcticament buit, les ones sonores no tenen partícules per transmetre's. Tanmateix, això no vol dir que l'espai sigui completament mut. Els científics han descobert que certes ones electromagnètiques i vibracions de partícules carregades poden ser transformades en so mitjançant instruments especials. Gràcies a això, podem escoltar planetes, estrelles o fins i tot forats negres en forma de sons digitalitzats. Per exemple, la NASA ha publicat enregistraments del so del vent de Mart, captat pel rover Perseverance, i també vibracions provenents de galàxies llunyanes convertides en freqüències audibles per a l'ésser humà. Aquests sons artificials ens permeten comprendre millor com funcionen els camps magnètics i les radiacions còsmiques. En certa manera, podem dir que l'univers té música, però és una música que només podem percebre gràcies a la ciència i la tecnologia.
1: Ràdio en samarreta. Els millors programes per tornar a escoltar aquest estiu a Ràdio Sant Cugat. També a www.cugat.cat.

0: L'estómac humà produeix àcid clorhídric prou potent com per dissoldre molts materials i descompondre els aliments amb gran eficàcia. Aquest àcid és tan fort que podria danyar greument els teixits del propi cos. Llavors, per què no ens autodigerim? La resposta és que l'estómac té un sistema de protecció extraordinari. Les seves parets estan cobertes per una capa gruixuda de moc que actua com una barrera química. A més, les cèl·lules de la mucosa gàstrica es renoven molt ràpidament. Aproximadament cada pocs dies es regeneren completament. Aquest ritme accelerat evita que possibles danys causats per l'àcid s'acumulin. Quan aquest sistema falla, per exemple per infeccions bacterianes o per certs medicaments, poden aparèixer úlceres. El més sorprenent és que tot aquest procés passa de manera automàtica i contínua, sense que siguem conscients. El nostre cos manté un equilibri delicadíssim entre destruir aliments i protegir els seus propis teixits, demostrant fins a quin punt els mecanismes interns són precisos i sofisticats.
1: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Els hits de tots els temps.
2: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. Hem mobilitat un accident a la C15 a Sant Pere de Riudebitlles, obliga a habilitar pas alternatiu. També un altre accident a l'AP7 a l'Ametlla de Mar, deixa un carril tallat direcció Barcelona i provoca circulació amb retencions en aquest punt. A banda, també una avaria a l'AP7 a Sant Cugat, també deixa un carril tallat sentit Girona i també l'incendi d'un vehicle a la 2 a Pallejà, direcció Lleida, deixa només un carril obert. I la Generalitat invertirà prop de 30 milions d'euros per ampliar el regadiu del canal Segarra-Garrigues amb 2.100 noves hectàrees que entraran en servei a mitjans de 2027. Les obres beneficiaran 935 explotacions agràries del Cogul, Granyena de les Garrigues, Aspa, l'Albagés, el Soleràs, Juncosa i la Granadella i permetran elevar fins a unes 26.000 hectàrees adherides al sistema. Tot i que els projectes abasten més de 3.000 hectàrees, en aquesta fase només es connectaran, com dèiem, les 2.100 corresponen als propietaris que ja s'han adherit al REC. I el sistema sanitari ha detectat prop de 450 urgències oftalmològiques en els dos dies posteriors a l'eclipsi. El dimecres se'n van registrar 239 als hospitals i 165 als CAP, tot i que només van representar entre un 2 i un 3% de l'activitat urgent. El SEM va atendre 109 persones per incidents relacionats per l'eclipsi, 37 per afeccions oculars i 6 van haver de ser traslladades a centres sanitaris. Salut alerta que algunes lesions oculars poden aparèixer durant els propers dies i recomana consultar un especialista si apareixen molèsties o alteracions de la visió. I la Generalitat ha confirmat 4 nous casos positius de pesta porcina africana, 2 a Barcelona, 1 a Molins de Rei i 1 a Esplugues de Llobregat. D'aquesta manera, el total de positius des de l'inici del brot ascendeix fins als 379 senglars. Des del primer cas detectat a finals de novembre s'han analitzat 11.029 senglars, dels quals 10.650 han estat negatius. I una dona de 84 anys ha mort aquest dijous mentre es banyava en una piscina de Castelldefels, al Baix Llobregat. També al matí un altre home de 78 anys perdia la vida mentre es banyava en aquest cas a la platja Gran de Palamós, al Baix Empordà. Des de l'inici de la campanya, 19 persones han perdut la vida a les platges catalanes, 11 en piscines i una trentena de persones han resultat ferides per ofegament en piscines de Catalunya. I Catalunya ha batut el rècord de dies en un mateix any, amb temperatures de més de 40 graus. Fins al 13 d'agost els termòmetres han superat aquesta xifra en 17 ocasions, una més que el rècord de l'any passat. La tendència va a l'alça i des del 2022 ja és habitual superar els 10 dies amb temperatures extremes. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
3: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
2: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
3: Perquè la teva salut és el nostre futur.
2: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
4: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
5: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
6: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
7: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Nascut a Rubí l'any 1947 i santcugatenc des dels 3 mesos de vida, ha dedicat gairebé tota una vida a la feina i a l'esport. Enginyer elèctric de formació, va treballar durant 46 anys a Interquim, a Laboratoris Ferrer Internacional, on va ser cap de Departament d'Enginyeria i Manteniment. Però segurament pel que més se'l coneix és per la seva vinculació a la penya blaugrana Sant Cugat. Avui saludem el president Josep Maria Félez. Benvingut.
1: Bon dia tingueu.
0: Comencem pel principi. Vas néixer a Rubí, però als 3 mesos ja eres a Sant Cugat. Sí. Parlem una mica dels teus records d'infantesa aquí.
1: El fet de viure, de néixer a Rubí, sembla que va ser una mica accident, perquè, per exemple, fa tota la vida a Sant Cugat, i concretament la meva dona diu que no sóc de Sant Cugat. Com que ella és Sant Cugatenca de pro, diu que no sóc de Sant Cugat perquè sóc de Rubí 3 mesos i ja està.
0: Això és per empipar-te, no?
1: Sí, exactament.
0: Com va ser la teva infantesa?
1: Bueno, jo penso que va ser bona, perquè va ser el germà del mig de 5 germans, que érem, jo era el del mig, i per tant, vull dir, estava cuidat pels grans i també pels petits, també me'n cuidava jo molt, però ja era una altra època, i bé, jo amb el meu pare tinc molt bons records, perquè sempre tenia els 5 minuts, en aquests anys tan difícils de feina, tenia els 5 minuts per jugar amb mi pilota.
0: O sigui que ja de petit ja...
1: Sí,
0: pilota era el teu objectiu?
1: Sí, i el meu pare treballava dissabtes i diumenges i sempre tenia els 2 minuts aquells per jugar amb mi pilota, al carrer.
0: Com era el... Ara que parles del carrer, com era el Sant Cugat d'aquella època? On vivies?
1: Jo vivia... Vaig viure al carrer Santiago Rossinyol, després vaig viure a la Rambla Rebetellada, i ara casat, i bueno, i ara pues, estic vivint als 4 cantons i a Collfabà. I bé, Sant Cugat aquella vegada, me'n recordo jo, per exemple, pues, me'n recordo del llac dels 4 cantons, que no sé, hi ha molta gent que no se'n recorda, ni l'ha vist, almenys, no? Jo tinc fotografies d'aquestes, i bé, és una experiència d'haver viscut un Sant Cugat amb el seu semàfor al mig dels 4 cantons i els cotxes i el senyor Urbano, l'oro que es posava els dies de previs a Nadal a recollir les paneres i els cistells i les

0: al col·legi de la Roquer, que estava al carrer Villar. Era una miqueta de pro, era bastant dels bons. El meu pare es va poder pagar allà els estudis i d'allà vaig passar a l'escola industrial.
1: Mm. Vas estudiar enginyeria elèctrica, sí, a la Industrial de Barcelona. Què et va portar a escollir aquest camí i com recordes aquells anys d'estudiant?
0: Bueno, perquè els meus germans ja ho eren, ja havien estudiat maestria i enginyeria i jo vaig seguir el d'això d'ells. I inclús vam treballar inclús a la mateixa empresa i vaig seguir el camí, una miqueta el camí d'ells, que a la vegada era el del meu pare, no? I, bueno, i aquests anys pues, van ser de força, jo diria que durs, però me'n recordo molt bé, perquè jugar, o sigui, treballava, jugava a futbol i estudiava.
1: On jugaves?
0: Havia jugat, pues, havia jugat al Verdi de Gràcia, vaig jugar al Valldoreix, vaig jugar també, però vaig jugar a Verdi de Gràcia, sobretot, que va ser campions de Catalunya de la Lliga Adheridos, famosa Lliga Adheridos, i vaig estar un any al Barça. El Barça que no, era dels dolents i no tenia fitxa, i, vale, i estava, vaig estar amb el Reixac jo jugant. Sí, sí.
1: De què jugaves?
0: De lateral. Sí, de lateral dreta, sí. I després ja em vaig vincular a Sant Cugat del Vallès.
1: Continuem amb la branca més professional. Dèiem al principi que has treballat 46 anys a Interquim, a Laboratoris Ferrer Internacional. Com vas anar a parar allà i quina va ser la teva evolució, l'evolució de la teva carrera dins de l'empresa?
0: Bueno, la indústria química Ferrer Internacional es va posar a Sant Cugat. Estaven a l'Avinguda Icària a Barcelona i es va entrar a Sant Cugat per comprar els terrenos, que feia molts anys que es tenien, i aleshores van construir la fàbrica i van portar la química fina, diguéssim, de laboratori. I aleshores vam entrar bastanta gent de Sant Cugat, hi ha molta gent de Sant Cugat, i vam entrar a treballar allà, jo, evidentment, a enginyeria i manteniment, i allà vaig estar molts anys, i érem dos persones sols, el cap del departament i jo, i vam anar evolucionant fins que un bon dia vam arribar a tindre fins a 40 persones dins del departament.
1: Déu-n'hi-do, i t'has jubilat allà?
0: Sí, sí, m'he jubilat, sí, fa uns quants anys. Amb 59 anys em vaig jubilar. En tinc 78, sí, que imagina't.
1: Mare meva. Imagino que en tants anys de feina també hi ha hagut moments bons, reptes difícils. Quins consideres que han estat els reptes més importants que has hagut d'afrontar professionalment?
0: Professional, el dia a dia, posar-se al dia de totes les coses, que ha sigut un repte difícil perquè la ciència ha avançat moltíssim i aleshores, sobretot en temes d'enginyeria, ha avançat moltíssim, no? I vull dir, oi, has de lluitar cada dia per no quedar-te enrere. I això es nota si no estàs cada dia. Jo recordo que treballàvem fins als 9 o 10 del vespre, vull dir, estava claríssim això. I després la convivència és, has de saber apartar el tema treball i el tema oci. I el tema oci penso que ho vaig portar bastant bé perquè treia hores on fossin.
1: Mm. Hem parlat de la teva afició, la teva gran passió, que és l'esport, principalment el futbol. A casa éreu del Barça?
0: Sí, per descomptat, el meu pare era, ja em portava ja... Jo ja havia anat a les Corts, amb 7 anys ja havia anat a les Corts. O sigui, el meu pare ja m'hi portava, era un forofo del Barça tremendo, sí.
1: Mm-hmm. I és això, és aquesta afició al Barça i al futbol el que t'ha portat cap a tot el moviment associatiu, esportiu de la ciutat?
0: Sí, sí, sí, sempre he tingut passió. Ja estant abans de la penya, jo vaig estar ja a un consell directiu de Ferrer Internacional que tenien equip de futbol i formaven part de la ciutat de Sant Cugat i ja, llavors ja estava dintre del teixit aquest que presidia l'alcalde Lletxós i Garcia, el Francisco de Paula Lletxós i Garcia. I aleshores va formar tots els clubs de Sant Cugat, totes les entitats, i ja fèiem coses per la ciutat i torneig. I llavors va ser quan va intervindre la penya blaugrana, que em van dir si volia entrar-hi, vaig entrar-hi, i va ser dels primers directius de la penya. La primera junta directiva de la penya vaig estar-hi jo ja.
1: Mm. Què és el que t'ha aportat a tu tota aquesta tasca, tota aquesta relació amb el món de l'esport, la relació amb les entitats, què t'ha aportat a tu personalment?
0: Jo penso que un grapat de persones conegudes, amics i bones relacions, i també per discussions, però evidentment hi han d'haver sempre, no?

0: O he parlat amb molta gent que m'ha agradat, i conegut a molta gent arrel de tot el món, perquè és així, i sempre pots escollir i fer bons amics, i que et queda un teixit social molt bo.
1: Fa gairebé mig segle que ets soci del Barça, no?
0: Sí, 49 anys, sí.
1: 49 anys. Sots el soci 12.777.
0: Correcte.
1: De 143.000 que té el Barça. Com recordes els primers anys de soci i què significa per tu ser soci del Barça durant tot aquest temps?
0: Bueno, era soci del Barça, però no podia anar perquè jugava a futbol i, per tant, els horaris no eren compatibles, no? Però sí, sí, vaig poder fer soci tard, vaig fer soci tard inclús, perquè tenia la sort de que el meu pare era soci del Barça, el meu pare era el 711 de soci, i per tant, aleshores, abans no és com ara, que necessita un bebè, necessita carnet per entrar, no? Abans podia entrar el pare i el fill, no? I jo entrava amb el meu pare i no necessitava carnet ni soci, fins que ell, diguéssim, ja va deixar el carnet, i aleshores jo vaig jugar a futbol i després em vaig fer soci.
1: Què et sembla el nou estadi? Has pogut anar?
0: No he anat, l'he vist de fora, no he anat, però ja em van dir tots els que van anar-hi el divendres, que és espectacular. El millor que hi ha és les sortides, que està tot obert, que no és una fiambrera com un camp que sabem, que és que diuen, però que penso que està tot obert i això és molt bo, perquè dona llum, visibilitat i evacuació ràpida, que és una de les coses principals.
1: Tal com està el futbol avui dia, amb tanta gent doncs, que inverteix, compra clubs, sembla més aviat un mercat que no una afició, un sentiment. El Barça continua sent més que un club?
0: El Barça és més que un club perquè els socis ho volen així. És un sentiment de la gent, és una passió que se sent, i per això diuen que és més que un club, perquè no és per les seccions, molt menys. Aquest dematí bé no discutíem, és més que un club perquè és el soci el que vol que sigui més que un club, però vull dir, és sentiment, pur sentiment de la gent.
1: Però penseu els socis i els barcelonistes que això continuarà per molt més temps, o s'està acostant el moment en què això pugui canviar?
0: No crec que canvi, no crec que canvi mai, perquè ara precisament és l'època dels joves i aquests a poc a poc es van adaptant. Ja hi ha unes generacions que estan entrant, més aviat, diguéssim, ens van retirar amb els grans ja, però són els que van anant dintre el futbol, són els que entraran, són els que fan sorolla dintre el camp i és el que interessa fer, animar, els grans ja no animem, i penso que això és una cosa que evoluciona cap al futur del Barça, que no crec que mai que es desapareixi.
1: Has estat president de la Penya Blaugrana Sant Cugat, ho ets encara, durant sí. Gairebé 26 anys.
0: Sí.
1: Quina diries que ha estat la clau per mantenir viva aquesta entitat durant tant de temps i amb tu al capdavant?
0: Bueno, el primer de tot és estimar l'entitat, amb el seu passat blaugrana, que això del Barça, que és important. La fundació que ja vaig fer jo de fer els equips de futbol, que és una de les coses que ha mantingut bé la penya en aquests moments, que diuen que està considerada com una de les millors del món, perquè tenim en aquest moment 500 nens jugant, i actes socials no parem de fer-ne. Tinc una junta directiva que penso que es mereix un respecte, perquè poca gent avui dia a les juntes directives aporten el que jo tinc, no? I per tant anem fent coses a base de les hores de la pròpia gent, termes de treballar i tot aquest rotllo, no? I penso que això m'ha mantingut ser fidel tants anys, perquè la gent m'ha animat moltíssim, incloïts els expresidents, que són les persones que m'han apoyat en tot moment aquest tema.
1: I fins quan et queda corda per continuar la presidència?
0: Això és una cosa que es veurà, no sé quan tardarà, però bueno, hi ha un moment, l'any que ve, dos anys, sembla que són dos anys, menys un any i mig queda d'eleccions, i voldria que ja sortís algú també que volies fer-ho, perquè penso que s'ha de renovar, no?
1: I si no surt ningú?
0: Es veurà, però ha de sortir algú ja que em pugui rellevar, i bé, penso que jo sempre estaré al darrere d'això, no ho deixaré mai, perquè apoyaré el que faci falta, si ho necessiten i ho demanen, però bé, penso que s'ha de buscar un relleu, perquè penso que hi ha moltes coses de futur.
1: Tornem a parlar del Barça per concretar exactament, segons el teu punt de vista, la relació entre el Barça i les penyes. Com és ara?
0: Fatal. això està fatal, el senyor Laporta no suporta la Confederació Mundial de Penyes, i bueno, és un tema a discutir. Penso que jo precisament dono bastanta culpa al penyista perquè no ha sabut lluitar. Amb això no m'hi poso jo, no m'hi conto, perquè jo soc dels que lluito, però penso que no he lluitat massa per mantenir això. I inclús llavors ve l'altra, la part aquesta de diguéssim, d'enfrontar-te, que no s'ha pogut enfrontar tothom. Jo tampoc no puc parlar massa perquè no soc de la corda de la Junta actual, però sí que estic a l'agrupació de penyes futboleres, en el qual el Barça sí que ens ajuda. Només som 16 penyes futboleres, en les quals rebem una d'això a través d'una tasca que fem de nens, i aleshores de tornejos que fem entre les seccions del Barça i de tots els clubs.
1: Hem parlat que entre les teves aficions hi ha l'esport i el futbol en concret, però tu ets un apassionat de la història antiga. Sí. Del futbol mundial.
0: Sí, sí.
1: Hi ha algun moment, algun equip, un jugador que t'hagi marcat especialment?
0: Sí, sí, sí, tota la vida he sigut cubalista, tota la vida. Del Cubala, he sigut del Cubala, però fan número 1 i ho seguiré sent mentre, encara dintre de la història, que parlàvem, a la història del Barça, hi ha els 100 els jugadors que han marcat més gols en 100 partits. I el Cubala està dintre la llista aquesta. Ni Messi, ni Maradona, és el Koala. Està aquesta llista.
1: Quines altres aficions tens que no estiguin al voltant de la pilota?
0: Bueno, he jugat al tennis molt, he jugat al squash, però ara la part física no m'acompanya.
1: Però tot això té pilota, també.
0: Sí, sí, no m'acompanya.
1: Has rebut molts reconeixements, insígnies d'or, d'argent, per part de clubs, federacions, sí, sí, agrupacions... Sí. Quin d'aquests reconeixements t'ha fet més il·lusió i per què?
0: Bueno, jo, a veure, és que tots tenen un significat especial i no és un més que l'altre, al contrari. A veure, per exemple, tinc una insígnia de dius de la Unió Esportiva Les Fonts, perquè era molt amic del president, que era l'Artur Travessa, que era un fanàtic del Barça, soci número 43 del Barça, sembla que era, i que m'apreciava moltíssim, i jo vaig estar molt amb Les Fonts i em va posar la insígnia de bronze. Després hi ha la insígnia de la Catalana, de la Federació Catalana, que també penso, no sé si me la mereixo o no, però me la van posar. I després la del Sant Cugat, evidentment, és una insígnia, perquè jo vaig ser dels artífices del Sant Cugat de segona regional de la tercera divisió amb el Quijano i el Gavaldà.
1: Tu ets avi.
0: Sí.
1: Però et queda temps per exercir d'avi amb els nets?
0: I tant que sí.
1: Sí?
0: Molt. I a més tinc dos nets que juguen a futbol amb el primer equip de la penya.
1: Doncs així ja, tot rodó.
0: I ja està. Si és la dona, no s'enfada amb mi.
1: I ara que parles de la dona i de la família, per tenir una trajectòria com la teva, el suport i el paper de la família és molt important. Com ho heu portat, això?
0: Ho hem portat molt bé, gràcies a ella, perquè si no és per ella no es pot fer tot això, que m'ha apoyat en primer moment tot. Jo recordo que jugava al futbol vaig jugar amb el Sant Cugat i vaig estar, per exemple, jugava a les tardes del diumenge i arribava i jugàvem a Camarles en posta a la Ràpida i arribàvem a aquelles carreteres que no n'hi havia i arribàvem aquí a les 12 de la nit i anava a veure 5 minuts el diumenge a la nòvia, que era la meva dona d'ara. I bueno, estava 5 minuts i hasta el dilluns els vèiem. I bueno, inclús recordo que li vaig dir que quan plegués del futbol, quan es caséssim, plegaria del futbol. I, bueno, vaig plegar, però va vindre els companys de Ferrer Internacional i vam fer l'equip nou de futbol i, bueno, vaig tornar a jugar a reemprendre. I després va néixer un fill a jugar a futbol i així. I ell ha sigut la part principal i artífice d'aquest projecte de que a mi m'agradi la pilota i pugui estar tants anys al front de tot això.
1: I ara tens algun projecte o algun somni pendent?
0: Sí, sempre n'hi ha molts, molts, molts.
1: Digue'm algun.
0: Pues mira, ja, per exemple, la penya. La penya és un assumpte, reestructurar totalment la penya. Amb diverses facetes, esportiva, social, penso que s'ha de fer una volta de la truita i penso que ho farem abans de plegar.
1: I algun somni més personal?
0: Personal, doncs mira, que tinguem salut i poder veure els fills jugar, els nets jugar, i bé, que podem estar al front de tot això, que m'agrada molt estar al Candelero, se'ls diu, i estar-hi i poder dedicar-li hores com jo. Uh-huh.
1: Josep Maria, res, jubilat, però una jubilació superactiva, no?
0: Sí, sí, sí. A veure, diuen que no me'n quedi a casa perquè no m'ensorraré, diuen això, no sé. Potser tenen raó, perquè sóc molt actiu, m'agrada, moc, no paro, i inclús diuen que m'estigui una miqueta aquest, que no organitzem tantes coses, però ja dic, torno a repetir, tinc una junta directiva que dedica algú i es mouen i tenen treballes. I a més, vulguis que no, la renovo sempre, aquesta junta, i ara mateix tinc un grup de 4 nanos joves de 20 anys que, bueno, tenen ganes de fer coses, vull dir, s'ha d'aprofitar això.
1: Tan joves com els que té el Barça en el primer equip?
0: Sí, sí, 20 anys, sí, sí, sí, senyora, 20 anys.
1: Bueno, sí. És el moment de...
0: Tenen ganes de fer coses.
1: Del relleu, no?
0: Sí, sí, pot ser un relleu, això, pot ser, sí, per llarga.
1: Josep Maria Félez, un plaer haver compartit aquesta estoneta de conversa per fer un repàs, un passeig per la teva trajectòria.
0: Moltes gràcies per convidar-me.
1: Gràcies, que vagi molt bé.

0: Avui a Ràdio Sant Cugat parlem d'un tema que genera curiositat, debat i també molts mites. Les relacions obertes, cada cop se'n parla més, però sabem realment què són? Funcionen? Són per tothom? Doncs per aclarir-ho, avui tenim amb nosaltres la Ruth Canal, psicòloga i sexòloga. Com estàs, Ruth?
1: Hola, molt bé. I tu?
0: Ara és el moment... Bé.
1: Ah, perfecte.
0: Molt bé. A més, arriba l'estiuet i aquest estiuet, a part que ens fa sentir molt millor, sí, doncs facilita un tema com el que avui parlarem.
1: Exacte. Per això avui penso que és interessant parlar-ne, perquè ens obrirà una mica la mirada cap a aquest tema.
0: Sí. Doncs escolta, per començar, definim exactament què és el que s'entén per una relació oberta.
1: Mm-hmm. Bueno, això, avui parlarem de relacions obertes, no? I una relació oberta, doncs, al final, el més important és un tipus de relació que no és monògama, és a dir, que no estem només amb una sola persona, val? El vincle pot ser sexual, però també pot ser afectiu, i la clau de tot en una relació oberta és que no hi ha engany. És a dir, hi ha gent que interpreta que una relació oberta, val, l'associen molt a la infidelitat, no? I el llibertinatge, i que tot val, i no és així. Val? El més important d'una relació oberta és que és algo que no hi ha engany i que és consensuat entre les persones que conformen aquesta relació.
0: Per tant, abans de fer el pas, hauríem de parlar, no?, a la parella.
1: Sí. Sí, sí. És com un contracte, realment, quan una parella decideix, per A o per B, no?, que ho parlarem més endavant, obrir la seva relació... ho parlen. O sigui, el més important és que hi hagi una bona comunicació, perquè és com firmar un acord, val? És com un contracte.
0: Val.
1: No tot sí val, val? O sigui, la gent això que associa a la relació oberta amb libertinatge, és un tabú que hem de trencar. Les relacions obertes no són... A vegades són més llibertines. Les relacions que no són obertes i que la gent s'enganya, no? Que hi ha infidelitat, que una relació oberta que ens convida a tenir molta comunicació i, per tant... són més sinceres, potser, a vegades.
0: Segur. Mm-hmm. I, escolta, quin tipus de preguntes ens hauríem de fer en aquest consens que hem d'establir?
1: Sí, a veure, primer de tot, la més important, si els dos ho volem, val? Perquè és veritat que sovint sol ser una persona que incita l'altra o li proposa, però és molt important que els dos sentin que volen fer aquest pas. Mai fer això per agradar l'altre, perquè l'altre estigui content, no. És una decisió que els dos l'han de tenir molt clara que la volen fer.
0: És a dir, que els dos han de practicar aquesta apertura de la relació o
1: estar d'acord en que... A veure, si s'obre la relació vol dir que els dos, en principi, val? No sé que sigui doncs, un acord molt definit, però, a veure, pot ser que només sigui un que estigui obert i l'altre no vulgui relacions amb ningú més, però l'important és que els dos ho sàpiguen i ho tinguin molt clar quin és el mètode que utilitzaran.
0: Val.
1: Mai fer-ho perquè l'altre li ve de gust, bueno, doncs que l'obri ell i jo no, perquè ell sigui feliç. No, tu també has de ser feliç pensant que la teva parella vol obrir la relació.
0: Sí, perquè si no és una tortura, Xina.
1: Exacte, és una tortura. Després també temes com quins límits posem, això que hem dit, no? Límits significa, no sé, per exemple, dir, tenim una relació oberta, però no podem tenir intimitat amb ningú que coneguem els dos.
0: Val.
1: O no podem repetir amb la mateixa persona. O que no sigui ningú familiar, o, saps? Perquè es lia molt.
0: Que no els portem a casa.
1: Que no els portem a casa, exacte, no? Que no, mai sigui... que quedem en llocs que no siguin comuns. Mai a casa.
0: Ara, això de repetir... qui porta el control?
1: Clar, bueno, es tracta de ser sincer i honest. O sigui, si tu et compromets amb aquest acord, quan tu obres la relació, de dir no tornaré a repetir amb una mateixa persona, si és que es decideix això... l'interessant és que sigui sincer i honest. O sigui, és que és molt important l'honestedat en aquesta... en totes les relacions, però quan s'obre la relació, si es trenca els acords, es trenca la confiança, i per tant, quina gràcia té la relació oberta si no hi ha confiança?
0: Ja.
1: O sigui, és que es passarà malament, hi haurà inseguretat, hi haurà gelosia, val? I després també hi ha una altra pregunta, que això també crea molta discrepància, que és, ens ho hem d'explicar tot? És a dir, si obrim la relació... ens ho hem d'explicar tot o preferim no saber què està fent l'altre?
0: Sí. És una mica... Home, tot, potser no cal, no?
1: No, però bueno, a vegades hi ha gent que diu no, mira, jo no vull saber-ho ni que t'agüites anat al llit amb algú.
0: Pots donar el titular, però els detalls potser no caldrien, no?
1: Sí, però potser hi ha gent que no vol ni el titular, saps? Al final és, jo vull que tinguin una relació sexual sana, divertida, com tu la vulguis tenir, que també la comparteixis amb mi, però si la comparteixes amb uns altres, tens la porta oberta a fer-ho, però jo no vull saber-ho. I també respectable, saps? O sigui, al final és que tot val si la parella ho acorda.
2: Ja. Yeah.
1: Sigui el que sigui, saps?
2: Uh-huh. I és una situació que va a l'alça? És a dir, uh-huh. cada cop hi ha més parelles que es plantegen obrir aquesta uh-huh. relació a tercers?
1: Sí, clar, evidentment. O sigui, cada vegada al final el que és la relació monògama i tradicional evidentment és el que més hi ha, però s'està descobrint al final, no? La gent està veient que la repressió i la sexualitat no tenen que anar de la mà. Clar, és que venim d'uns valors molt tradicionals, molt catòlics, molt, no? I llavors,
2: una mica de l'època de Cro-Magnon, eh?
1: Exacte, llavors, clar, és molt fàcil que ara això s'hagi obert més, mai millor dit, no? Però bueno, és per la història que portem darrere, realment. A la gent també cada vegada, doncs, té més curiositat, no? La joventut d'avui en dia també són més oberts de moltes maneres, no només parlem a nivell sexual, o sigui, les persones, no? En principi, ja no estem tan condicionats per la religió ni per els valors, potser més tancats, no?, que ens han ensenyat. Per tant, som oberts a moltes coses, més cosmopolita, no? Ens relacionem amb gent de molts països diferents, vull dir, estem oberts a moltes coses i, per tant, el sexe també. I la manera com va entendre les relacions no monògames, també.
2: I que algú es podria preguntar què és el que aporta una relació oberta a una parella?
1: Bueno, ho hem comentat una mica, que és el tema de fomentar la comunicació honesta. És a dir, una parella que decideix obrir la relació ha de parlar. Hi ha d'haver molta comunicació de com es fan les coses. I és el que hem parlat, no?, moltes vegades aquí a la secció, que la comunicació és el més important en les relacions, no? Pràcticament. Llavors, és veritat que una relació oberta ens fa, tenir aquest sentiment, no?, d'adrenalina, de descoberta, de no tancar-nos només a una sola persona, si volem explorar el desig amb altres, però sobretot fomenta això, aquesta comunicació honesta, perquè ens obliga a arribar a acords i a comunicar-nos.
2: Però m'imagino que també hi ha riscos, que hi ha dubtes. Clar, com tot, hi ha una cara B, no?
1: Totalment. O sigui, al final ha de ser una relació de parella molt madura emocionalment. És a dir, si un dels dos, o els dos, és insegur o és gelós, però no perquè sigui... A veure, jo quan parlo de gelosia tampoc m'agrada parlar-ho com a algú que és dolent, no? O sigui, moltes vegades les persones tenen gelos, doncs, perquè han passat per situacions que els hi han fet tenir gelos, els han fet sentir insegurs i, per tant, no creure gaire en el que mereixen, no? Llavors, pensen que algú els hi pot fer mal perquè no mereixen això. Llavors, una relació oberta amb una persona que ha de treballar el tema de la inseguretat i la gelosia, doncs ho empitjora, evidentment. Per tant, relacions molt madures, persones que estiguin estables a nivell emocional en relació a la inseguretat, als gelos, i sobretot també... No sé, important dir que... El que he dit abans, no? O sigui, que ha de ser, que els dos han d'estar molt segurs de fer-ho, val? Jo, per exemple, vaig tenir un cas d'un noi jove que va venir a consulta perquè tenia disfunció erèctil. I era perquè havia obert la relació, perquè volia ser molt modern, era un noi jove, tots els seus amics tenien relacions obertes, ell va creure que també les havia de tenir, i per tant va començar amb una noia i van decidir tenir una relació oberta. I aquest noi era tan insegur que, clar, això ho portava fatal. I va tenir disfunció erèctil a causa de la inseguretat que sentia per la relació oberta. Però no s'atrevia ni es donava compte que era per això. Vam haver de fer moltíssima teràpia perquè se'n donés compte que aquesta disfunció erèctil li venia perquè havia obert una relació quan ell no estava preparat ni segur de fer-ho. És que realment s'ha de tenir molt clar per fer-ho. Hi ha molts beneficis, moltes coses bones, però... ha de ser el moment,
2: llavors,
1: el lloc i la persona.
2: La pregunta, Ruth, seria practicar, doncs, la parella oberta és per tothom o no?
1: No és per tothom. La parella oberta no és per tothom. Per la que he dit, no? Principalment perquè has d'estar molt segur de tu mateix, ser una persona gens gelosa, tenir una mentalitat molt oberta i sobretot molta maduresa emocional. No és per tothom.
2: Ja.
1: Has de complir uns certs checks perquè disfrutis d'una relació oberta. És que si no pot ser pitjor. O sigui, hi ha gent que obre la relació per intentar arreglar coses que no funcionen de la seva vida sexual. A lo millor no se senten plens, val? Amb la intimitat sexual que tenen com a parella i diuen, bueno, doncs, i si l'obrim? I així, no? Cobrim les necessitats de cadascun per una altra banda. Mec, error total. O sigui, per què? Error total per la relació. Per la teva vida sexual, segurament fantàstic, perquè et cobriràs tot el que necessitis. Però per la teva relació de parella, fatal. Perquè això és com la gent que té un fill per arreglar un matrimoni. O sigui, no. Primer s'arreglen les coses i després s'exploren altres.
2: Val.
1: Això I, que quedi clar.
2: I si decidim obrir aquesta parella, explorem altres opcions i veiem que per algun lloc s'esquerda aquesta fórmula, tornar enrere és factible? Com s'arregla això?
1: Mm. Sí, clar que és factible. O sigui, al final...
2: Sí, però ho dic per
1: el follon que s'ha muntat, no?
2: Vols sí, dir? Perquè tu has plantejat un altre escenari, sí. S'ha provat, no ha funcionat, i a lo millor no ha funcionat per una de les dues bandes, sí. No? Vol dir que sigui per sí. Les dues, no? Que llavors sí que seria més fàcil
1: sí.
2: Tornar però, al punt de partida.
1: Ja, Carme, però una relació de parella, primer de tot, no s'ha de basar en la idea de que és equip. Llavors, si la relació oberta no està funcionant per un, vol dir que ja no està funcionant pels dos.
2: Clar.
1: Això és molt important, saps? Vull dir, no culpabilitzar l'altre. Holy, no podem tenir una relació oberta perquè tu et sents insegur o gelós. No, no podem tenir una relació oberta perquè no em sento prou segura o segur en la nostra relació perquè, a més, m'hi posis més persones. No és culpa de ningú. És responsabilitat dels dos. És equip.
2: Bé, és equip.
1: És equip.
2: Algun altre cas així en consulta que t'hagis trobat?
1: Sí. Bueno, una vegada també era una parella d'uns 50 llargs, no? També que volien obrir la relació i bueno, doncs jo he firmat contractes a teràpia, saps?
2: Sí, un contracte sí, per obrir la parella.
1: O sigui, com si jo fos l'abogada del placer. L'advocada del plaer.
2: La notària.
1: Sí. Exacte, la notària de dir...
2: Home, això es paga, eh?
1: No, això és molt important, ojo, perquè els ajudes, no? O sigui, gent que ha dit, volem obrir la relació, però no sabem gaire com fer-ho. Si volem fer-ho bé, no volem espatllar la nostra relació de parella, volem que tot això sumi. Llavors, evidentment, s'analitza, no? Es valora la relació d'un, de l'altre... com ho veuen, i es comença a definir un contracte, i ho fem entre els tres, i llavors, doncs, signen aquell contracte, i es fa, és com el que té una piga i va al dermatòleg un cop al mes a revisar-se, la qual li cremen una verruga i tal, doncs igual, un cop al mes tal, es revisa, què tal, com va aquesta relació oberta, hi ha hagut alguna discrepància, s'ha de revalorar algun punt, perquè, clar, també és important saber que quan fem un contracte d'aquests, no?, un acord, ens podem creure que una cosa la portarem bé, però a vegades no. Llavors a vegades s'ha de provar i és molt important tirar enrere i dir no, verbalitzar, a mi això no m'agrada, no em sento còmode amb això, tornem a revalorar-ho, i es torna a revalorar l'acord per obrir la parella
2: i es modifica el contracte.
1: Per això et dic que és superimportant la comunicació. No és una parella que no sap comunicar, no obriu la relació.
2: I escolta, ja a títol de curiositat, aquesta fórmula la fan servir més la gent jove, la gent més madura, tant se val l'edat, no sé, això ho has detectat? Algun...
1: Les relacions obertes, evidentment, la gent jove molt més, el que passa que també t'haig de dir que quan l'obren no saben ben bé el que estan fent, molt d'ells, val? Vull dir, estan provant, és que al final estan coneixent la seva sexualitat des de totes les mirades possibles. En canvi, quan un matrimoni, no sé, de 40, 50 anys, 35, no sé, decideix obrir la relació, es fa des d'un lloc més madur.
2: És diferent.
1: L'altre és com és explorar, és a veure què passa... Aquí ens podem fer molta pupeta, no?, explorant sense saber ben bé on ens fiquem, no? I quan són més grans, les parelles i decideixen obrir la relació, es fa des d'un lloc més madur. I sobretot ja si venen a teràpia, clar. Si venen a teràpia una sexòloga o una psicòloga, no?, a buscar... no sé, assessorament en relació a això, evidentment, clar, la decisió és supermadura. Perquè estàs buscant una especialista que t'ajudi.
2: Bé, jo m'imagino que en el món de la literatura, de la filmografia, podríem trobar exemples, no?, per continuar aprofundint en aquest tema.
1: Bueno, sí. No sé si us en recordeu de la pel·li aquesta de Vicky Cristina a Barcelona, de la Penélope Cruz, l'Scarlett Johansson... I qui és? L'home era el Banderas? No. Era el Bardem?
2: Bardem.
1: El Bardem, sí, sí, sempre els confong, no sé per què. Bueno, sí, sí. Doncs sí, en aquest, no, es veia, no?, aquesta relació més oberta, d'amor entre els tres. Sí, no sé, per exemple, i després hi ha un llibre també, el Ethical Slut, que és un referent també per entendre les relacions no monògames, o explicar d'una forma molt didàctica i molt conscient també. En veritat, podem trobar moltíssimes coses, cada vegada hi ha més referents de pel·lícules i llibres que parlen de manera sútil o més directament sobre relacions obertes, no? Perquè ens inspirem.
2: I escolta'm una cosa, aquesta època, aquesta època de l'any, no? Que se'ns dispara, la libido, tenim allò un desig sexual extraordinari.
1: Bueno.
2: No? Més que de, durant l'època.
1: A l'hivern estem hivernant, no? Potser
2: també,
1: no sé.
2: Sí, estem com els ossos.
1: Té una explicació biològica, al final, la calor. Sí? La calor el que fa, quan arriba la calor, és a nivell d'hormones, val? O sigui, l'oxitocina, la serotonina, el sol, no? El que produeix el sol, com a les plantes, és vida, i ens dona doncs més bon humor, més ganes d'aprofitar el dia, no? La roba és més lleugereta, se'ns veu més la carn, val? Vull dir, hi ha molts factors que obren a la libido. També tenir més temps d'oci per dedicar, no, més descans. Moltes vegades el sexe l'oblidem perquè anem rebentats.
2: Yeah.
1: I l'estiu hi ha vacances i sembla que anem més.
2: Però, Ruth, no pot passar també al contrari, que la calor...
1: Sí.
2: Pues, amb la que està caient,
1: veure,
2: tu creus
1: que amb aire condicionat no hi ha excusa. Amb aire condicionat no hi ha excusa.
2: Bueno,
1: no comencem a posar excuses.
2: Sí, també pots posar un ventilador allà mateix.
1: Ah, claro. A veure, si en tens ganes i vols cuidar la intimitat amb la teva parella, no és excusa la calor.
2: No és excusa?
1: No. Et fiques a la piscina, a la platja, tu mateix. No és excusa. No, no. És que ens agrada, buscar... ens tornem gandulets amb això, eh? Una mica.
2: És aquesta l'excusa?
1: Sí, és com... fa calor.
2: O sigui, aquest és l'element...
1: Ai, no, quin fred, m'haig de treure el pijama i despullar-me. No, no.
2: Ves cap allà, que fas molta calor. Que hi ha gent que desprèn...
1: Calor, ja de per si.
2: Una calor, un escalfor, que semblen mantes tamoranes.
1: Doncs amb aquesta caloreta, potser molta gent, no molta, però... més gent tendeix a voler obrir la relació, també. O sigui, si ho tenien com allò pensant en hivern, no? Allò hivernando, la idea, quan arriba la caloreta, en plan, que tu t'aniràs de vacances amb les teves amigues, i jo me'n vaig amb els meus amics, i si sorgeix algú, doncs aprofita, passa-t'ho bé, ta-ta-tan, i es comencen a veure aquests indicis d'obertura de parella. L'estiu és divertit i perillós, també.
2: Ah, aquí està el tema.
1: Los amores de verano, no?
2: Molt bé, doncs espero que la gent sàpiga aprofitar tota aquesta informació que ens ha ofert la Ruth al llarg d'aquestes sessions. Recordem que la Ruth treballa qualsevol tema sobre sexualitat i parelles Sant Cugat, i que us podeu posar en contacte amb ella a través del seu telèfon, al 671-5701-33, o bé per Instagram a @canals_psico.
1: Sí, @canalspsico.
2: Doncs, Ruth, escolta, res, que l'estiu...
1: ens aprofiti a tots.
2: Ens aprofiti a tots.
1: De la manera que sigui, estiguem contents i tranquils i feliços.
2: Doncs molt agraïts per tota aquesta informació.
1: Gràcies, bonica.
2: Que vagi molt bé.
1: Bon estiu.
2: Una abraçada.
1: A tothom.

0: Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
1: La ràdio amb samarreta.
0: La informació més propera a tu.
1: I la millor música.
0: La ràdio amb samarreta. Continguts en xarxa.
2: Gràcies, Laura. Efectivament, del 17 al 21 de novembre d'enguany, 12a edició del Barcelona Pensa, Festival de Filosofia de la Ciutat Comtal. Coincidint amb el Dia Mundial de la Filosofia de la UNESCO, el tercer dijous de novembre, doncs arriba aquesta 12a edició del festival que es fa al voltant d'aquests dies. És el primer festival de filosofia del conjunt de l'Estat, d'Espanya, i està consolidat com una cita ineludible per qui estima el pensament. En parlem avui al Valors a l'Alça amb Sergi Oms i Carlota Serraïma, són representants de l'equip directiu del festival i professors tots dos de filosofia, en Sergi de la Universitat de Barcelona i la Carlota de la Universitat de València. Benvinguts a Valors a l'Alça, Sergi i Carlota.
3: Què tal?
4: Hola, gràcies.
2: Abans que res, per qui no ho conegui, aquest és un festival que organitzeu des de l'Acadèmia, suposo que hauria de dir, perquè la institució, no?, Marc, és la Universitat de Barcelona, però amb voluntat d'arribar a tothom. Què és el que us mou a llançar aquesta proposta del festival i a perseverar-la durant 12 edicions? Sergi, si vols començar.
4: El festival està, com tu has dit, en la 12a edició i es va començar a fer el 2014. De fet, la va començar a fer la Laura Llevadot, que és professora també d'aquí de la Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona, perquè crec que ella havia vist altres experiències similars a altres llocs d'Europa i, de fet, va ser el primer de Catalunya i el primer també d'Espanya. I la voluntat és de divulgar la filosofia i les coses que fem a l'Acadèmia, i en especial portar les coses que fem aquí a la universitat a fora i també portar coses de fora a la universitat. Aquesta és la principal voluntat inicial del festival.
2: És una cosa contracorrent, Carlota, fer un festival de filosofia avui en dia encara o ja no?
3: Mira, no t'ho sé dir si contracorrent. De fet, jo sempre tinc la impressió que la gent, el públic en general, està molt interessat en el pensament, no? En tot el que sigui, tot el que el dugui a plantejar-se les coses una mica fora d'una manera una mica diferent del que està habituat en el seu dia a dia. El cas és que el Pensa, en totes aquestes edicions, el públic respon molt i molt bé i sempre detectem moltes ganes d'assistir-hi. Aleshores, en cert sentit, jo no crec que sigui anar contracorrent, però en qualsevol cas és supernecessari. Supernecessari perquè, en fi, en el món, no, d'avui, en els temps que corren, efectivament, oferir aquests espais en què puguem pensar una mica sobre les coses fora de la manera, diguem, ordinària, doncs sempre s'agraeix i en fi, és important. Sí.
2: A qui us adreceu, Sergi? Qui és el públic que busqueu amb aquest festival?
4: Tothom, ens adrecem a tothom. Tothom és benvingut i esperem que tothom tingui ganes de venir. Gent interessada en la filosofia, gent amb curiositat en la filosofia o gent que mai s'havia preguntat res respecte als temes que surten al festival, que vingui. Totes les activitats són gratuïtes. De fet, moltes d'elles poden venir simplement sense fer cap inscripció ni res. Algunes sí que demanem inscripció perquè les localitats són limitades. I, de fet, com deia la Carlota, especialment l'any passat, la pandèmia va representar una baixada com de tot arreu. I després ha costat una mica recuperar una altra vegada el públic, però l'any passat va ser un èxit de públic. De fet, fins i tot vam tenir anècdotes més o menys divertides de conflicte perquè la gent no podia accedir a les activitats.
2: Una metàfora fantàstica aquesta, no? Que...
3: Sí, no, divertit, és realment graciós.
4: Sí, sí, sí.
3: Però realment interessant, diguem-ne.
4: I per això sí. En ocasions hem de fer això, inscripcions. Però sí. Sempre les activitats són totes gratuïtes, totes.
3: Sí, i per... Pel que fa això del públic, jo crec que és interessant també subratllar que, per exemple, aquest any, és a dir, tenim algunes activitats que són específicament per adolescents o nens. Aquestes sí que solen ser, bueno, tal com les tenim organitzades, almenys aquest any, són totes elles, diguem, exclusives per grups concrets, no? d'adolescents d'instituts concrets o dels nens i nenes del que s'anomena xarxa filoescoles, filoinstis. Però vull dir que hi ha activitats que estan molt pensades per aquestes franges d'edat. I després hi ha moltes activitats... O sigui, com que el ventall temàtic també és molt ampli, jo crec que acabem, diguem, interpel·lant a públics prou diferents. És a dir, hi ha moltes activitats que són estrictament, doncs, diguem, relacionades amb les arts, no? En museus o teatre o etcètera. Hi ha moltes activitats que són, diguem, simplement xerrades o diàlegs. Tenim presentacions de llibres. Vull dir, el ventall és molt ampli. Jo diria que el tipus de públic al qual s'interpel·la o es pretén interpel·lar també és molt variat. I d'això ens estem molt contents, de fet.
2: Efectivament, guies filosòfiques, conferències, exposicions, presentacions de llibres, taules rodones, representacions teatrals i activitats destinades a infants i adolescents, com deies ara, aquest és el menú de formats que ens proposeu i, a més, ho feu en diversos emplaçaments de la ciutat de forma creixent. Per tant, realment és una aposta en els dos sentits, no? Territorial, entenc, i a nivell de públics, que aneu avançant una mica cada any.
3: Sí, en aquest sentit, jo crec que també estem molt contents, perquè la manera com anem aconseguint, diguem, fer que aquestes activitats que són d'esperit, no?, diguem, acadèmic, divulgatiu, acabin entrant en espais diversos de la ciutat, és molt orgànica, molt, molt natural, i els espais també ens ajuden molt. És a dir, percebem també molt interès per part, doncs, de llibreries, teatres, etc., acollir les coses que els hi portem i que els hi proposem, i sempre, en fi, funciona molt bé i és molt bonic, no?, també poder estar en els espais i en formats molt diferents, no?, teatre, llibreria, sala de conferències, museu... És molt xulo i sí, és molt...
4: Sí, hi ha almenys dos eixos importants i dues voluntats importants. Una és innovar amb els formats, com dèieu, cinema, teatre, dansa, música, exposicions, passejar pels barris de Barcelona, s'ha fet també algun any. I la segona és que les coses acadèmiques se'n vagin a fora i que, en tot cas, l'extraacadèmic vingui a la facultat, en forma, doncs, això, de nens i nenes venint amb una activitat que es fa des del principi, és una de les més boniques, de fet, del festival, amb nens i nenes de moltes escoles del voltant de Barcelona, treballen un tema durant uns quants mesos i després venen aquí a fer la cluenda, diguem, de les reflexions. Aquest any és sobre l'aigua i sobre l'ecologisme. I és el tipus d'activitat com per presentar programes de televisió, per exemple, tipus d'activitat que venen de fora a la nostra facultat.
2: Sobre continguts que ara deies, només agafar el programa dilluns 17 de novembre, que és el primer dia, si no anem errats, que comencen les activitats, Fragilitats, un seminari de filosofia sobre l'estatus moral de mentir i enganyar, un altre diàleg. Després hi ha una audioguia filosòfica a la Virreina, Relat, silenci i escolta. Després, on es pensa a Barcelona, els espais de pensament a debat. Del Rigui i el Trap, pensament i esperit polític de la música negra. No hi ha una temàtica, per tant, sola del festival, no aposteu per un sol eix, i en canvi hi ha moltíssimes reflexions sobre temes molt diferents. Hi ha però algun fil conductor, alguna línia que permeti enllaçar tots aquests punts o realment atén voluntats molt diferents?
3: A veure, a nivell temàtic, no. Un any vam tenir un tema central, que va ser l'any del desè, de la desena edició. Sí que es va decidir que el tema fos el temps, una mica com a celebració d'aquest desè aniversari, però després d'això ja no. O sigui, temàticament la cosa és molt variada. El que serveix una mica de fil conductor és el fet que, és a dir, aquest festival es promou, s'organitza des de la Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona, no? I aleshores, bueno, a mi em fa l'efecte que aquesta és una de les coses realment distintives, no, del festival, perquè a vegades estem acostumats a activitats de pensament i no, festivals de pensament que potser busquen directament, doncs, per dir-ho així, diguem, atraure el públic a partir de, doncs, portar figures que venen de fora, que són molt grans figures, no? Coses d'aquest estil. En el nostre cas, una cosa que ens interessa molt és visibilitzar el fet que la filosofia, és a dir, hi ha una tasca de la filosofia que es fa diàriament, no? Dia a dia, de manera normal i habitual en la facultat. No? I aleshores, un fil, diguem-ne, que sí que es veu a través de tots aquests dies i totes les activitats, és que neixen o bé de la facultat mateixa o bé doncs, de la xarxa que aquesta facultat teixeix amb doncs, pensadors que són de primer nivell, que ja estan vinculats. No? I aleshores, al final, acaben naixent, com dic, bastant orgànicament també, doncs, de les pròpies propostes dels professors que treballen diàriament i professores en qüestions de pensament i que, diguem-ne, que tenen, per la línia de recerca que estan seguint o el que sigui, doncs, un interès a traslladar-la al públic general. I aleshores doncs, acaba naixent doncs, a Barcelona Pensa. Jo crec que sorgeix sí, d'aquesta manera.
4: Sí, sí.
3: I al final és això, tot el que està vinculat amb les investigacions i tal que es fan actualment sobre molts temes.
4: Sí, el festival té un doble format, de fet. Un any és el format marató, que són dos dies, només una setmana, i un any és tot un format setmanal, com és aquest any. De dilluns a divendres, aprofitant el tercer dijous sempre de novembre, que és el Dia Internacional de la Filosofia. I quan fem el format marató sí que nosaltres triem una mica què és el que posem perquè hi ha menys activitats, però quan fem el format setmanal obrim una crida de participació i la gent ens proposa, sempre hi ha moltes propostes, totes molt bones, i no hi ha cap eix temàtic. La gent proposa, com deia la Carlota, les coses que li interessen, de les coses que està fent. Per tant, en part és un reflex molt viu del que està fent l'acadèmia en termes de filosofia.
2: Per acabar, la pregunta que no pot faltar en una entrevista procedent d'un programa que es diu Valors a l'alça. Quins són els valors que voleu enfatitzar en aquest festival? Quins són els vectors culturals de tendències que voleu enfatitzar això que nosaltres en diem valors?
4: El primer que se m'acut, però igual després me'n penediré, no ho sé, sempre hauries dit altres coses, serien valors potser de tipus epistèmic, que són una de les coses que ens preocupa a molts filòsofs, coses com la honestedat intel·lectual, el coratge intel·lectual, la capacitat de mantenir la ment oberta, que són coses que no sempre estan prou valorades i que en la filosofia no només s'estudien explícitament, s'intenten analitzar i entendre millor, sinó que s'intenta o s'hauria d'intentar practicar també en el nostre dia a dia.
2: La Carlota?
3: No, anava a afegir que, a més, doncs, aquests valors que molt, molt encertadament anomena el Sergi com tan característics i bàsics de la filosofia, al final, doncs, no, des del nostre punt de vista, al final són els valors que estan a la base d'altres valors, diguem, cívics, no? De participació, diguem, de solidaritat, no? Aquest tipus de valors més socials, als quals s'apela molt sovint i que sens dubte, doncs aquí, en aquest festival, es tracten i es fomenten, no? Amb el sol fet de voler fer-lo arribar a tothom i que sigui gratuït, i etcètera, etcètera. Però que bé, que està bé cultivar-los des d'aquesta perspectiva que anomenava el Sergi, no? De ment oberta, d'humilitat intel·lectual. És un bon exercici i necessari, com dèiem al principi.
2: Doncs nosaltres fem també una crida a la participació des del Valors a l'Alça en aquest festival Barcelona Pensa, 17 a 21 de novembre, diversos emplaçaments de la ciutat de Barcelona. Moltes gràcies, Sergi Oms i Carlota Serraïma, que són representants de l'equip directiu col·legiat d'aquest festival i són professors de filosofia de la Universitat de Barcelona, en Sergi, i de la Universitat de València, la Carlota. Gràcies i fins la propera.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.

0: La ràdio amb samarreta.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
3: Hi ha poemes divertits, tendres i per fer amics, però el que ara sentirem ens ajudarà a fer els deures. L'escoltem?
4: Hola, sóc la Itziar Fonseca Reguí. Vaig a tercer B de primària de l'Escola Mare de Déu del Carme del Col·legi. El poema que he escollit es diu Obligacions i ho ha escrit la Lola Casas. He escollit aquest poema perquè així sabem el que hem de fer. Obligacions. Sortint de l'escola després de jugar, em poso a fer els deures abans de sopar. Llibreta de llengua la repassaré i les matemàtiques també les faré. Els rius i les muntanyes els he de saber, els noms dels planetes el llistat sense. Ai, mare, mareta, podem sopar ja? Tinc la panxa buida i el cap com un bombo de tant estudiar.
3: Gràcies per llegir aquest poema, Itziar. Ara, les obligacions ens semblen més divertides. Fins al proper Embaladits. Adeu.
4: Adeu, Embaladits.
5: Ens agrada la poesia!
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau.
0: Notícies en xarxa.
6: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. En mobilitat, situació normalitzada a les vies afectades per accidents. Aquest matí, encara ara, això sí, l'incendi d'un camió a la 2 a Pallejà, direcció Lleida, continua deixant només un carril obert. També les obres a la B20, a Barcelona, direcció de Nus de Llobregat, provoquen retencions en aquest punt. I pel que fa al servei ferroviari, Renfe informa que a causa d'una incidència tècnica, els monitors de l'estació poden no mostrar la informació actualitzada correctament. Es recomana consultar els panells laterals i frontals dels trens per tal de verificar la destinació i la informació del servei. I la Generalitat invertirà prop de 30 milions d'euros per ampliar el regadiu del canal Segarra-Garrigues amb 2.100 noves hectàrees que entraran en servei a mitjans del 2027. Les obres beneficiaran 935 explotacions agràries del Cogul, Granyena de les Garrigues, Aspa, l'Albagés, el Soleràs, Juncosa i la Granadella i permetran elevar fins a unes 26.000 les hectàrees adherides al sistema. Tot i que els projectes abasten més de 3.000 hectàrees, en aquesta fase només es connectaran, com dèiem, 2.100 corresponents als propietaris que ja s'han adherit al REC. I el sistema sanitari ha detectat prop de 450 urgències oftalmològiques en els dos dies posteriors a l'eclipsi. El dimecres se'n van registrar 239 als hospitals i 165 als CAP, tot i que només van representar entre un 2 i un 3% de l'activitat urgent. Salut alerta que algunes lesions oculars poden aparèixer durant els propers dies i recomana consultar un especialista si apareixen molèsties o alteracions de la visió. I la Generalitat ha confirmat 4 nous casos positius de pesta porcina africana, 2 a Barcelona, 1 a Molins de Rei i 1 a Esplugues de Llobregat. D'aquesta manera, el total de positius des de l'inici del brot ascendeixen fins als 379 sengles. Des del primer cas detectat, a finals de novembre, s'han analitzat 11.029 sengles, dels quals 10.650 han estat negatius. I una dona de 84 anys ha mort aquest dijous mentre es banyava en una piscina de Castelldefels al Baix Llobregat. També al matí un altre home de 78 perdia la vida mentre es banyava en aquest cas a la platja Gran de Palamós al Baix Empordà. Des de l'inici de la campanya, 19 persones han perdut la vida a les platges catalanes, 11 en piscines i una trentena de persones han resultat ferides per ofegament en piscines catalanes. I Catalunya ha batut el rècord de dies en un mateix any, volíem dir, amb temperatures de més de 40 graus fins al 13 d'agost. Els termòmetres han superat aquesta xifra en 17 ocasions, una més que el rècord de l'any passat. La tendència va a l'alça i des del 2022 ja és habitual superar els 10 dies amb temperatures extremes. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: immortalitzada aquesta cançó, ja veieu, amb les veus de Ella Fitzgerald i Louis Armstrong. El que passa és que aquest tema, que popularment coneixem com You Say Tomato, en realitat es diu Let's Call the Whole Thing Off, que ve a ser una, la traducció vindria a ser com, en plan, deixem-ho estar, eh? És igual, no passa res, deixem-ho estar. I és un tema que van escriure George Ira Gershwin, grans compositors, en fi, de música dels anys 30-40, i la van fer com a banda sonora, va ser el 37, això, la van fer com a banda sonora, cançó principal de la pel·lícula Shall We Dance, una cançó en què hi havia un número molt xulo de patins, de claqué en patins, eh? Amb Fred Astaire, bé, més que claqué, no eren patins, era un número de patinatge amb Fred Astaire i Ginger Rogers, i de fet, doncs, tenim una versió també cantada per ells dos. Però potser la que ha passat més a la posteritat, la que ens ve més al cap, no?, és aquesta en què Louis Armstrong i Ella Fitzgerald, doncs, feien aquest duet fantàstic, aquesta combinació de veus. Tot plegat per dir-vos que és difícil triar entre si dir tomato o tomato, potato, potato, o si dir gazpacho o salmorejo. I és que de tomàquets va el programa d'avui. Aina Barbany, Cardedeu TV. Bon dia, Ràdio Televisió. Dic TV, no, Ràdio Televisió, si no, no estaríem aquí. Hola, Aina, què tal?
1: Molt bé, i vosaltres?
0: Doncs mira, hi ha una mica de divendres, ja patinant, eh? Mai millor dit, sí, com l'escena sí, aquesta sí. De la pel·lícula, patinant, perquè ja és com que ja no podem... No, no tenim encara una mica de ressaca post-eclipsi a Cardedeu?
1: Sí, una miqueta, aquesta, sí. Eh? El que passa és que, ja et dic, aquí ja comença sí. La festa major
0: clar.
1: I la gent ja està a tope. De fet, avui, em sembla, ja hem començat a rebre àudios per al tema del dia, que és gazpacho i salmorejo, quin preferiu, no? El gran dilema de l'estiu.
0: El gran dilema.
1: Sí. I tenim algun àudio ja que bueno, se sent una mica d'ambient festiu. És a dir, jo crec que
0: escoltem
1: ens han àudios, enviat...
0: Escoltem àudios, ara, sí.
1: Si no, després.
0: Vinga, no, sí, em sembla bé, sí? Si ens posem
1: Vinga.
0: A to. I tant.
1: Doncs mira, és la Maria de Cardedeu,
0: Hombre.
1: Que fa uns dies estava fent el Camino de Santiago, doncs avui la tenim a les matinades de la Festa Major d'aquí, de Cardedeu.
2: Bon dia des de les matinades de Cardedeu. Plena Festa Major, bon dia obert per vacances.
0: Bon dia,
2: Maria. Gazpacho, 100% gazpacho. El salmorejo després es repeteix tota la tarda. És horrible.
1: Bueno, doncs tenim aquesta primera resposta, que gazpacho.
0: Molt bé. Aina, una cosa. Les matinades a quina hora són i en què consisteixen?
1: Doncs mira, si no vaig malament...
0: Més o menys, eh? Vull dir, és aviat, és aviat.
1: Comença a les 7. Mm. Llavors, consisteix en que el poble,

0: I llavors, doncs,
1: deixen allà tot el menjar perquè la gent picant.
0: Exacte, llavors és una cosa molt clàssica, molt mítica d'aquí. Jo he de confessar que bueno, ho he intentat més d'un any i he arribat just a l'inici de les matinades i de cop ja m'he quedat que no podia més i he tornat cap a casa. És a dir, que mai he aconseguit fer-les.
1: Jo, per mi, clar, perquè és una prova de resistència, gairebé. Jo, per mi, que això li passa a molta gent, Aina, si vas de festa, no? És el que tenen les matinades.
0: Exacte, pot passar. Però bueno, ja veieu que la Maria, tot i fer el camino, està allà.
1: Clar, és que ella va preparar-se el camino per poder ara fer les matinades. El camino era no res.
0: Això mateix. Sí, sí, sí.
1: Vinga, doncs el debat està sobre la taula. Gazpacho, salmorejo, o jo vaig dir ahir ajo blanco, que també té els seus... També és fresquet i té els seus... Bueno, no sé si molta gent li agrada per aquí l'ajo blanco, però hi ha llocs d'Espanya que sí que se'n mengen més. No sé, a veure què es diuen.
0: Que ens ho facin arribar a través d'Instagram i, si no, al nostre WhatsApp, vale, que el número de telèfon és 696-164-665.
1: Va, repetim-ho, sí, perquè això del WhatsApp, com que l'hem d'incentivar? Què més? A veure,
0: 696-164-665. Vinga. D'acord? Podeu enviar notes d'àudio allà i us les posarem en la propera connexió que fem.
1: Queda dit, queda explicat, ja sabeu que a les 10 escoltarem els vostres missatges. Aina Barbany, des de Cardedeu, moltíssimes gràcies. Fins ara.
0: Fins ara.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
1: Doncs sí, ja veieu, l'Obert per vacances avui ve vermellet i és que parlarem molt del tomaca. Aquí diem tomaca, ja sé que en altres llocs dieu tomaca o altres històries, com allò, com el que ens deien la Ela i el Lluís, però no, aquí diem tomaca i així ho direm durant tot el matí, però sentirem diverses maneres de dir-ho perquè, de fet, ens arribarà un reportatge a vora les 10 que ens han portat els companys de Sant Cugat sobre una varietat, una de les moltes varietats autòctones i amb denominació d'origen que tenim a Tarragona, a Catalunya, perdoneu, que és el tomàquet mandó. Es conrea a Collserola, el tomàquet mandó, i, bueno, jo tinc curiositat per saber si és apte per amanir, per fregar, per fer gazpacho o salmorejo. Ens ho explicaran en un reportatge, com dèiem, dels companys de Sant Cugat. No serà l'única població o zona que visitarem. A més, físicament, avui marxem cap a Arenys, perquè allà estan de festes, festes de Sant Roc. Aquí a Tarragona són festes d'un barri, però allà són tota una festassa. També visitarem a Premià, de la mà del Manel Ferrer, l'arxiu de Premià. Sabrem, vaja, quins documents guarda i com els distribueix i també com en fa promoció, com en fa divulgació, que per això estan els arxius, no només per conservar, també per divulgar tot el patrimoni que tenen. I avui us convidem a fer un parell d'excursions. Mira, una visita, una guia ràpida per diferents pobles de Catalunya que es diuen que no ens els podem deixar de visitar abans de que s'acabi l'estiu. Sabrem quins són. I per altra banda, en la ruta de muntanya, avui ve una mica especial. Us proposem una ruta de muntanya, però subterrània. I és que anirem a les coves de l'Espluga per conèixer el passat prehistòric d'aquesta zona. Què m'he descuidat? Doncs bé, que posarem a punt el nostre català, revisarem una miqueta aquelles paraules que no diem bé o que manllevem d'altres llengües i no caldria, i sobretot també la primera entrevista arribarà en forma d'informació pràctica. Per tots aquells que comenceu vacances, avui és a 14, per tant aquest cap de setmana és com el trencament del mes d'agost, no? Hi ha persones que comencen, tornen i marxen, pels que feu bàsicament una quinzena de vacances. Bé, no sé com us ho munteu, però sí que és veritat que el dia 1 d'agost i el dia 15 d'agost són moments de molt de trànsit a les carreteres. Per això volem 4 consells per saber que tenim el cotxe, el nostre vehicle, a punt per poder viatjar. Avui visitarem un mecànic. Són a grans atrets i espero no haver-me deixat res els continguts de l'Obert per vacances avui, que comença, com és habitual, amb la ronda d'actualitat.
2: Obert per vacances.
1: Comencem amb la primera connexió. Des de Girona FM saludem el Pau Villafañe. Pau, bon dia.
3: Molt bon dia, Núria.
1: Esteu bé?
3: Sí, com sempre. Sí.
1: Bueno, la primera notícia que ens portes és sobre seguretat ciutadana, crec, Lloret de Mar, que detecta 10 multireincidents, 260 detencions, i diu que es presentarà com a acusació. Estem parlant de casos de furts.
3: L'objectiu, expliquen des de l'Ajuntament de Lloret, és aconseguir més condemnes contra els lladres multireincidents i que alhora serveixi com una forma de dissuasió i evitar més furts. A més, el fet de personar-se en els procediments judicials en

0: Curs assenyalen des de Lloret de Mar que respon a la necessitat d'aportar elements de valor dels quals només disposa l'administració local. Adrià Lamelas és l'alcalde de Lloret.
1: A partir d'ara, Lloret de Mar ens apassionarem com a acusació particular contra els delinqüents multireincidents que operen a Lloret de Mar per justícia i per dignitat, perquè no podem permetre que a Lloret doncs, hi hagi persones que com per exemple, que hi ha 10 persones que aglutinen 260 delictes. Això no té cabuda, no ho podem permetre, ni Lloret de Mar ni cap altre municipi, i per tant el meu deure com a alcalde és buscar tots els mecanismes, totes les eines i totes les opcions que tingui per garantir que aquestes persones, doncs, per desgràcia, hagin d'estar on estan o no han d'estar, que és a la presó o on pertot.
0: En aquesta mesura, l'Ajuntament creu que servirà per mantenir viva l'acusació i el procediment en defensa de l'interès general, amb independència de si la víctima és persona o no. Així s'evitarà la impunitat per incompareixença de la víctima i es podran activar les resolucions cautelars d'allunyament i d'ingrés a la presó.
2: I a Llançà han detingut una dona per generar un incendi forestal de 1.200 metres quadrats.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut una dona de 56 anys. Ho van fer a la Jonquera per uns fets que remunten al 2 d'agost a 4:45 de la tarda quan es va generar un incendi en una zona boscosa del Cap Ras. Els Mossos i els agents rurals van comprovar que les flames havien començat a prop d'una zona on hi havia una dona acampada i per això van iniciar una investigació conjunta. Finalment van determinar que l'incendi s'havia produït després que algú fes foc per coure menjar. A partir d'aquí van començar a treballar per saber la identitat de la persona que acampava a la zona.
2: Mor ofegat un home de 78 anys mentre es banyava a la platja gran de Palamós.
0: El telèfon d'emergència 112 va rebre l'avís ahir, cap a 9:45 del matí, alertant que una persona es trobava malament mentre era a l'aigua i el van haver de treure i portar-lo a la sorra per intentar reanimar-lo. Segons va informar Protecció Civil, el sistema d'emergències mèdiques va mobilitzar dues ambulàncies, però no van poder fer res per salvar-li la vida. Els Mossos d'Esquadra també van activar 3 dotacions i la comitiva judicial va fer aixecament del cadàver. Amb aquesta víctima ja són 19 les persones que han perdut la vida a les platges catalanes des del 15 de juny, quan va començar oficialment la campanya de bany.
2: Doncs moltes gràcies per la informació que ens arriba des de Girona. Pau Villafañe, una abraçada i un molt bon cap de setmana, company.
0: Bon cap de setmana.
2: Saludem ara tot seguit la Tina Forès des de Cugat. Tina, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
2: Mira, amb una primera notícia que ens parla de tecnologia, la IA dispara la demanda de centres de dades i posa a prova la xarxa elèctrica.
3: El sector considera que Barcelona reuneix les condicions per consolidar-se com un dels principals hubs del sud d'Europa, però alerta que el principal obstacle per al seu desenvolupament és la disponibilitat d'energia. El catedràtic del Departament d'Enginyeria de la Universitat Pompeu Fabra, Vladimir Estivill, assegura que aquest nou escenari planteja un dilema moral, o sobirania digital, o impacte mediambiental.
4: Tens un dilema moral, un dilema ètic, de... posem aquestes centres de dades, garantiem la sobirania d'aquestes dades, o ens quedem una miqueta enrere i amb risco vols posar la millor tecnologia que dona el millor servei, però hem de ser conscients que aquesta tecnologia té uns certs impactes ecològics.
3: Paral·lelament, entitats ecologistes avisen que l'elevat consum elèctric d'aquestes instal·lacions pot comprometre altres usos industrials i denuncien el risc d'una gentrificació energètica. Mentre aquest debat continua obert, el govern ha decidit apostar pels centres de dades com una infraestructura estratègica per al desenvolupament de la intel·ligència artificial i la sobirania digital, i ja ha identificat 26 projectes potencials per impulsar Catalunya.
2: Molt bé, per altra banda, també hem de lamentar un altre mort per ofegament, en aquest cas el d'una dona de 84 anys, ha passat en una piscina de Castelldefels.
3: Sí, exacte, es tracta de l'onzena víctima mortal en piscines catalanes, és a l'inici de la campanya de bany, que va començar el passat 15 de juny. L'avís al telèfon d'emergència 112 el van rebre a les 3 del migdia d'ahir per informar d'aquest incident. Malgrat les maniobres de reanimació, no es va poder fer res per salvar-li la vida. Des de l'inici de la campanya, una trentena de persones també han resultat ferides per ofegament en piscines de Catalunya, la majoria infants.
2: I una darrera notícia que ens du encara a fer balanç d'una manera doncs, sanitària de l'eclipsi, i és que prop de 450 urgències oftalmològiques han tingut lloc en 2 dies, tot coincidint, com dèiem, amb aquest episodi de l'eclipsi.
3: Gran part de les persones que van acudir a urgències per afeccions als ulls ho van fer el mateix dimecres, amb 239 urgències hospitalàries i 165 als CAPs. Les consultes per afeccions als ulls van augmentar, però tan sols van suposar entre un 2% i un 3% del total de l'activitat d'urgències hospitalàries. Alhora, el sistema d'emergències mèdiques va atendre 115 trucades i 109 persones per incidents relacionats amb l'eclipsi solar. 10 d'aquests van requerir la mobilització d'ambulàncies.
2: Tina Forès, des de Cugat Mèdia, moltes, moltes gràcies i bon cap de setmana.
3: Igualment, Núria, que vagi bé.
2: I ara marxem cap a Terres de Ponent. Arnau Vilà, Emunt, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
2: Bon dia, no sé cap al Pirineu, eh?
5: Doncs no, no, no. Sobretot aquest cap de setmana.
2: Sí? Mira, us dic el titular, diu: el Pirineu de Lleida frega el ple aquest mes d'agost, especialment durant aquestes dues setmanes centrals. Suposo que busquem fresqueta. Com ho tenim, això?
5: Sí, perquè el Arnau. Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida preveu superar els 48.000 visitants entre avui, divendres i diumenge, amb una ocupació hotelera d'entre el 90 i el 100%. Els càmpings i bungalows arriben al 95%, mentre que el turisme rural registra una mitjana del 85%, amb comarques com els Pallars, l'Alta Ribagorça, l'Alt Urgell, el Solsonès i l'Aran al complet. Les altes temperatures han disparat també les activitats d'aigua, amb més d'un 80% dels serveis de rafting, caiac, piragüisme i barranquisme ja contractats. La majoria de visitants són catalans, tot i que creix l'arribada de turistes francesos, belgues i neerlandesos.
2: Així estan les coses al Pirineu. Ara ens posem més seriosos per explicar-vos que la Policia Nacional ha detingut almenys 33 persones en un operatiu contra una presumpta xarxa de tràfic de persones amb finalitats laborals, tot plegat vinculat a la campanya de la fruita.
5: La majoria dels arrestos s'han fet en una central fructícola de Soses, al Segrià, on els agents haurien localitzat treballadors sense documentació que presumptament haurien treballat utilitzant la identitat d'altres persones. Els empleats haurien estat contractats a través de filials i empreses de treball temporal i l'operació ara continua oberta i la brigada d'estrangeria investiga les persones que presumptament haurien reclutat els treballadors i n'haurien gestionat l'arribada a les empreses del sector.
2: També ens arriben els primers balanços sanitaris des de Lleida. Els serveis sanitaris han atès a Lleida més d'una vintena de persones per molèsties oculars després de l'eclipsi.
5: Sí, també tenim dades a la demarcació de Lleida i en total 13 van acudir als serveis públics d'urgències, 5 d'elles a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida i 8 als centres d'atenció primària. En cap dels casos, però, s'han detectat cremades de retina. Les afectacions principals han estat molèsties, sensació de coïssor o l'empitjorament de patologies oculars prèvies. També s'han atès 3 persones per lesions lleus, principalment per caigudes en el moment de l'eclipse.
2: Molt bé, doncs moltes gràcies, Arnau Vilà, des d'Emunt. Moltíssimes gràcies, company, i bon cap de setmana.
5: A tu, Núria, igualment.
2: Adéu. Vinga, va, que ara tornem cap a casa i ho fem amb el Pep Sunyer un dia més. Pep, bon dia.
6: Bon dia, Núria.
2: Mira, si veniu a Tarragona ens veureu que ja tenim el programa oficial de les festes de Sant Magí, que de fet ja han arrencat i estan en marxa, i aquest cap de setmana serà potent. Acabem de passar les de Sant Roc, però encara tenim, no, a nivell de titulars i del que parla la gent, aquella ressaca de l'eclipsi. Més de 27.000 persones, i si ara ens parlaven de repercussions oftalmològiques, aquí a Tarragona la repercussió més directa de l'eclipsi va ser el caos monumental, el caos ferroviari que vam tenir a l'estació de trens. Com ho tenim, el tema?
6: Doncs mira, d'entrada, l'alcalde de Tarragona lamenta aquesta manca de previsió davant d'una imatge que diu contrasta molt amb el que es va viure aquí a la ciutat. Rubén Viñuales afirma que el que va passar a l'estació de Tarragona, de Renfe, va provocar una imatge que no és admissible. Exigeix explicacions i reclama una solució immediata al preu que sigui. Es fa seva, de fet, la petició de la plataforma d'Intentar les Vies. La seva portaveu, recordem, reclamava en aquest mateix programa un cop de puny sobre la taula per part dels alcaldes del territori. Per cert, que el sector turístic de Tarragona desconeix l'impacte de l'eclipsi en les reserves, per on celebra la projecció. La Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona valora en positiu l'experiència que ha suposat un espectacle, diuen, gratuït pels clients i una eina de promoció i projecció pel territori. I al conjunt del territori, Núria, és notícia que l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant descarta tirar endavant el projecte per fer un centre per tractar el càncer amb protons.
2: Això es va presentar ja, no?, el 2021, recordo?
6: Sí, sí, el 21, i preveia, de fet, una inversió important, de 134 milions d'euros que es podria dur a terme un cop s'hagués desmantellat definitivament l'antiga central nuclear de Vandellòs 1, tancada des de l'any 1989.
2: Para, pare, que ja sota que és divendres i anem espitosos i anem amb una mica de marge. Va, tornem a Tarragona, va, parlem de festes.
6: Doncs mira, festes, apunteu, eh? Sant Roc encara continua, arrencava sí. Ahir, continua, el Cos del Bou, van començar ahir, s'allarguen fins diumenge, les festes de Ferran, Bona Vista i Sant Magí. De fet, els portants de l'aigua sí. Arriben diumenge, Núria, a les Fonts de la Brufaganya.
2: A veure, això dels portants de l'aigua, perquè tu i jo ho sabem molt bé, però expliquem ràpidament a la gent, eh? Sant Magí té una ermita, el que diuen Sant Magí lluny.
6: Apuntils, a la Fonts de la Brufaganya.
2: Sí. I allà hi ha unes fonts i hi ha tot un seguit de gent que va amb carros i caminant i van, agafen aigua, cantis d'aigua i els baixen caminant, fan tot el camí.
6: Amb les portadores de l'aigua de Sant Magí, l'aigua miraculosa, eh?
2: És aigua miraculosa. I tal.
6: Diumenge fan missa a les fonts i l'endemà, doncs, a 20 d'hora, a les 7 del matí, ja fan el primer tram del recorregut entre les Fonts de la Brufaganya i faran nit a Bràfim i l'endemà dimarts, 3:15 del matí, una part del recorregut, unes 120 persones, i arribaran, doncs, a Tarragona per fer l'entrada triomfal a la tarda de dimarts.
2: Doncs tu hi aniràs, no? Fer aquest recorregut d'anar a buscar l'aigua. El Pep està beneït per això, perquè cada any agafa l'aigua a la porta, es banya amb l'aigua, no? És una cosa així com molt beneïda. Doncs connectarem amb tu el dimarts quan esteu de camí. Sí, que és tota una experiència. Escolta, i a nivell musical, de festetes, que tenim?
6: Doncs mira, una bona recomanació per demà dissabte al Capsa Music Festival, que arriba al Camp de Mart, i amb Chloe Riembau, que és la guanyadora del Zona 9 d'última edició i que serà, de fet, l'encarregada d'obrir tot un seguit de concerts, eh? Camp de Mart dissabte.
2: L'Associació de Músics, que també participen molt activament a Lo Grande amb aquest festival al Camp de Mar. Perfecte, Pep Sunyer, moltíssimes gràcies.
6: Fins ara.
2: Tanquem ronda d'actualitat i entrem a la primera entrevista.
7: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

0: La primera entrevista de la jornada ens la porta Ràdio Rubí i té molt a veure amb aquest cap de setmana, un cap de setmana de molta mobilitat, segona quinzena d'agost. Possiblement molts de vosaltres us desplaçareu per carretera, però es preveu que milers de persones ho facin d'aquesta setmana, o bé per tornar de vacances, bé per anar-hi, o bé per simplement fer una escapada de cap de setmana, doncs això, a mitjans d'agost. Volem saber com preparar el cotxe abans de sortir, què hem de tenir en compte per no tenir un ensurt, una mala experiència, doncs això, a mitja de la carretera. No? Especialment amb aquestes calors, que si se't para el cotxe allà al mig ja em diràs què fas. Saludem doncs el nostre company, la Mariona Jerez, de Ràdio Rubí. Mariona, bon dia.
1: Bon dia,
0: Núria. T'imagines que vas per carretera i se't queda clavat el cotxe per autopista?
1: Bueno, això li ha passat a molta gent. A mi m'ha passat.
0: A tu t'ha passat? I què? I era estiu i plena calor i tot plegat o no?
1: Bueno, en el meu cas era una peça que es va sortir de lloc i amb una mica de celo i habilitat...
0: En sèrio?
1: Ho vam solucionar.
0: Vale, però primera recomanació, porteu sempre la cinta adhesiva al cotxe, no?
1: Bueno, però primer que parli el mecànic, que és l'especialista, i jo, perquè sóc una apanyada de la vida.
0: Vinga, preguntem-li doncs al convidat.
1: Sí, doncs avui tenim amb nosaltres a Juan Manuel Trancoso, el propietari de Taller Jomà. Bon dia, Juan Manuel.
2: Bon dia. Hola, bon dia.
1: Hola, explica'ns una mica. Arriba aquest cap de setmana d'agost i hi haurà molts desplaçaments. Què hauríem de revisar el cotxe abans de sortir?
2: Bueno, hi ha quatre punts molt importants. Un és l'aigua de motor, l'oli de motor, la roda, la pressió de l'aire. Això és una de les més importants de les peces que s'han de mirar.
1: I quins són els errors més habituals que cometem abans de fer un viatge llarg?
2: Pues això, de no revisar el cotxe. S'ha de portar al taller perquè facin una mica de posta a punt abans de sortir.
1: I...
2: aquest tema, no?
1: Sí?
2: Els olis, els filtres, les rodes, les patilles de tren, tot això s'ha de portar amb molt de compte que estigui bé abans d'agafar el cotxe. Fer-lo portar a un taller que t'ho mirin.
1: I què pot passar si no fem aquestes revisions? Quins problemes ens poden donar a la carretera?
2: Bueno, per exemple, les rodes, si estan en mal estat, es poden punxar, es poden explotar i quedar-te tirada. I provocar un accident, també, clar. I la roda és una part molt important del cotxe. El freno... I llavors el nivell d'oli, aigua, el llum, si has d'anar a la nit, procurar que estiguin bé, que no tinguem cap llum fosa, són parts molt importants del cotxe per revisar.
1: I ara també...
2: L'ideal és portar-lo amb un taller. L'ideal és portar-lo en un taller de confiança i que t'ho mirin abans de sortir de viatge.
1: I ara trobem temperatures molt, molt altes i amb busos. El cotxe pateix més i les rodes, el fred, tot això?
2: Sí, sí, clar, i tant. Per exemple, aquestes calors que fan que pugi la temperatura i que el cotxe es pugui faltar si no té un adequat manteniment del que és el circuit de l'aigua. Això és molt important, sí, amb aquesta calor. I les rodes també, és una part molt important de l'hora de viatjar, que estiguin bé de pressió d'aire... i ve de desgast, que hi ha gent que van a la cotxe i no miren les rodes i poden estar gastades i tindre un problema. No? Sí, sí.
1: I així en resum, quins són els components que més hem de vigilar amb la calor? O sigui, quins són els que més són afectats per la calor?
2: Bueno, la calor no és un punt molt d'allò, però que abans de sortir de viatge, el que diem, portar-lo a un taller és el millor, un taller de confiança, un concessionari que et facin una mica de revisió. I, bueno, i també agafar, i si no, agafar i mirar la pressió de roda, obrir el capó, mirar l'aigua, mirar l'oli i els nivells que estiguin bé. És el més important.
0: De tota manera, intervinc, perquè, clar, la pressió, o sigui, l'aigua, l'oli, tot això, doncs, en un pim-pam s'arregla, s'anivella i tal, però, per exemple, les rodes, o sigui, hem de ser una mica vius de no portar-lo el dia abans de marxar de vacances, ni tan sols dos dies abans. No? Això s'ha de fer en previsió, perquè si trobem algun problema, alguna peça que s'hagi de canviar, o les mateixes rodes, que estan excessivament desgastades, clar, això té un procés, això tard, de veritat. Fem tard o acostumem a fer-ho en previsió? Quina és la vostra experiència?
2: No, Normalment la gent va a l'últim moment,
0: eh? Que sí.
2: Ens trobem això, que arriba la gent que han de marxar i que li mirem el cotxe. Llavors és el que tu estàs dient. A vegades dius, hòstia, pues si tens un amortiguador que està malament o tens una d'allò i s'ha de demanar el recanvi, i triga. Portar-lo, si hi has una setmana o dues abans de sortir de viatge, fer la revisió. És l'ideal, eh?
0: Una setmana o dues,
2: no
0: perquè...
2: l'últim dia.
0: I al final, si s'ha de canviar alguna peça que no està prou bé i tal, la gent que acostuma, i no tenen temps, que acostumen a fer? És que, clar, te pot tirar les vacances en l'aire. O igualment, mira, doncs, dius, tanca'm el capó i jo ja tiraré i a veure fins on arribo.
2: I tiro a l'aventura, no?
0: Sí. Això passa, no?
2: Sí, hi ha gent de tot. Hi ha, i tant, que passa, i tant. Hi ha gent que arriba no, i has de canviar el pneumàtic, has de fer... Jo, bueno, ja ho faré quan vingui i marxen. I clar, això però provocar un accident.
0: Perquè, clar, a vegades sí, ens... Clar,
2: és que... de tot el color.
0: I a vegades...
2: El de tot el color.
0: Passa això, que no només has de pensar en la teva seguretat, sinó també no provocar un accident. De tota manera, ara per vacances, com que no agafem carretera moltes vegades i tenim més consciència de preparació, però de fet el cotxe s'ha de mantenir durant tot l'any, no? Cada quan s'hauria de revisar tots aquests paràmetres bàsics?
2: Vale, ja el cotxe et diu, normalment, quan fem una revisió, posem a zero els comptadors i quan ja marca la llumeta o la clau allà al comptador, ja t'està dient que has de fer la revisió. Vull dir, ja posem el comptador en zero i ja... Normalment són 10-15 mil quilòmetres els canvis d'oli i rodes no té previst un d'allò, és anar mirant-lo.
0: Un consell molt important és que jo crec que tots hauríem de saber és quines eines hem de tenir bàsiques al maleter per poder parar el cop si tenim algun problema. Ara la Mariona, que és molt apanyada, jo portava cinta adhesiva, però jo crec que això és el de menys. Eh? Quines eines hauríem de tenir? Mariona, pren nota.
1: Prenc nota.
2: Jo soc partidari... Sí. De quan tenim una avaria o alguna cosa, mirar de buscar un lloc que no fem nosa, d'aparcar el cotxe i trucar a la grua, trucar a l'assistència. És l'ideal, eh? Perquè a vegades és l'ideal, trucar a l'assistència i portar-lo al taller.
0: De fet, I, això avui dia...
2: Portar els triàngulos, la llum del Galibor i trucar a l'assistència. És el millor, eh?
0: De fet, amb els cotxes d'avui dia ja és així, no? Perquè abans sí que els cotxes tenien un punt més, més accessible, però és que avui dia està tot com molt blindat, no? I ja ha de ser un especialista qui s'ho miri. És de difícil accés, allò d'obrir el capó i veure el què, doncs poca cosa veuràs ja, no?
2: Correcte. Ara tot va així bé per ordenador, mirar la varia que surt, per poder mirar què és, i ara no és com abans. Ha canviat molt.
0: I quins apanyos podem fer? Hi ha algun consell per parar el cop, jo què sé, per si no podem parar o tenim a X metres un taller i intentem arribar-hi? Per exemple, solucions d'aquestes de MacGyver que dic jo sempre, que és, doncs, no sé, en vez del refrigerant, tirar aigua en el circuit. Això, invents, no n'hi ha cap, allò, per parar el cop, no?
2: No, jo a mi em truquen clients, escolta, que m'ha quedat tirat, que em surt el llum de l'oli, que em surt el llum de l'aigua. Dic, pareu, en un lloc que no feu nosa, poseu les senyals d'avaria, els triàngulos, i truqueu la grua. És el millor, perquè sí.
1: I t'anava a preguntar, si passa això, ens quedem tirats a la carretera i fa molta calor... Hi ha gent que potser està seduïda per la idea de quedar-se dins del cotxe amb l'aire posat. Què hauríem de fer realment per evitar pues, situacions de perill o empitjorar l'estat del cotxe?
2: Sí, és el que diem. Mirar de buscar un lloc que el cotxe no faci nostre i marcar-lo bé que el que venen no tingui per perill i de tindre un accident. I de vegades busca una ombra o algo que podem estar-hi fins que arriba la grua, que no hi ha una altra.
1: Sí, no podem esperar dins del cotxe.
2: Sí, també. Però si té una avaria que està calenta o que li falta, doncs el cotxe farà parar i posar-lo. Millor buscar una ombra, un lloc que estigui a prop del cotxe i que no no fem nosa.
0: I en un embús, ara m'heu fet pensar en aquestes situacions en què hi ha un embús, no? I estem parats molta estona, perquè el cotxe no pateixi.
2: És
0: complicat. Però perquè no pateixi, parem motor, el mantenim engegat? Què fem?
2: No, és que si et dona una avaria d'excés de temperatura, de falta d'oli o alguna cosa, s'ha de mirar de parar el cotxe, perquè si no et carregues tot el motor. Llavors, buscar el lloc més aviat que puguem deixar el cotxe estacionat o a la cuneta i senyalitzar-lo bé i trucar assistència. És el que s'ha de fer, perquè un altre no hi ha.
1: I si hem preparat el cotxe, estem a punt d'enfrontar un viatge, bueno, d'aquests fins a Madrid o fins a París, què és millor pel cotxe? Fer-lo tot seguit o anar fent parades freqüents?
2: Fer parada pel cotxe i per tu, per la persona. Fer parada. Dos, tres horetes de conduir, parar, fer un cafè, tirar el peu, deixar refredar una mica el cotxe i continuar. És l'ideal. Jo trobo una burrada aquesta gent que agafen el cotxe i fiquen 8 hores de viatge. Però primer que agafen cansanci, que poden fer un cabell, que poden tenir un problema, i el cotxe tampoc cuida bé. L'ideal és fer 2-3 horetes i parar. Fer un cafè, tirar peu, donar aigua i de veritat retornar al viatge. Fa com molt, però jo penso que és el millor.
0: Hem estat parlant tota l'estona de cotxes, però hi ha altres vehicles que també entren en joc, que també entren a la carretera, bàsicament les motos, eh? Alguna consideració especial a tenir en compte pel que fa a les motos? A mi em van dir una vegada, diu, els propietaris de motos acostumen a cuidar-les molt bé, acostumen a cuidar-les millor que els propietaris de cotxes, perquè, bueno, és una cosa com a més efectiva, la relació que tens amb una moto. Diu, i no tenen tants problemes per això, perquè ja fan el manteniment durant tot l'any. Estaries d'acord?
2: Sí, clar. Bueno, jo el tema de motos no ho toquem, eh? Nosaltres ens dediquem només a la mecànica. Però sí, clar, la moto també és un vehicle que s'ha de portar al dia. I sí, el que tu dius, la gent que fa moto, el motero, segur en tindrà el dia de fer. Són gent més d'allò, més conscients amb la mecànica. Sí. Mm-hmm.
1: I ja per acabar, així, en resum, si només haguessis de donar 3 consells per la gent que comença ara un viatge de carretera per celebrar, doncs, les vacances que els hi queden, quins 3 consells així ràpids donaries?
2: Bueno, el primer li diria que portés el cotxe a revisar, de cara a mirar nivells o canviar olis i revisar. Revisada en general, rodes, motor, nivell, oli, pressió de rodes, mirar frenos, mirar llums. Vull dir, fer una revisió general i ja està. El tema ja no pot anar tranquil.
0: Això serveix igualment, eh? Per ara m'he fet pensar per aquells cotxes que lloguem. Cotxes de lloguer, anem a un lloc, no? Lloguem un cotxe per moure'ns. Hi ha llocs en què pots confiar, hi ha llocs en què t'entreguen un cotxe que en principi, vist des de fora, dius, mare de Déu, què m'han donat aquí? També hauríem de mirar aquestes coses abans d'acceptar-lo? Hi ha algun consell de...
2: Bueno, no... El cotxe de lloguer és una altra història, perquè si et quedes tirat has de trucar a la casa i ja s'espavilen. Normalment aquests cotxes també el fan revisar, eh? Per això, el cotxe que el tenen de renti, miraner, que el fan portar a la consciència. Suposo que estan bastant al dia, aquest cotxe.
0: Important tenir el telèfon, el número del teu mecànic de confiança, Amat, trobo, no? El número de la grua.
2: I assistència.
0: L'assistència.
2: A la grua, correcte. Això que sembla que d'allò, però és molt important perquè et treuen d'un problema de que estiguis tirat en un lloc i assistència et venen a recollir de seguida i et posen un cotxe de substitució. És el més important, eh?
1: Doncs... Sí. Juan Manuel, doncs moltíssimes gràcies per respondre a les nostres preguntes i fer del nostre estim una mica més segur. I, bueno, esperem que tothom que ho hagi escoltat els ajudi a tenir aquest quilometratge de cotxe de forma més còmoda i segura pel cotxe i per un mateix, no, Núria?
0: Sí, gràcies, Juan Manuel Trancoso. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
2: A vosaltres.
0: Avui hem tingut un... Moltes gràcies. Avui hem tingut un mecànic, per donar-nos 4 consells. Mariona, ja veus que més important que la cinta adhesiva és més aviat tenir el mòbil. Si tu tens el mòbil carregat i amb possibilitat de trucar i cobertura i possibilitat de trucar a l'assistència, ja està, no cal que et preocupis massa més.
1: Per la pròxima ja m'asseguraré de portar el mòbil amb tota la bateria.
0: Molt bé, i una ampolla d'aigua, perquè clar... hem parlat del cotxe, però nosaltres també ens hem de cuidar una miqueta si ens quedem enganxats a la carretera. Déu-n'hi-do. Mariona Jerez, moltíssimes gràcies, companya, des de Ràdio Rubí. Una abraçada.
1: Gràcies a tu, Núria. Adéu.
0: Adéu, adéu. I ara seguim endavant i vinga, és aquell moment en què fem autoreflexió, ens fustiguem una mica, i jo molt, la veritat, perquè ens n'adonarem de lo malament que tractem la llengua catalana. És un podcast que ens arriba des de la nova ràdio de Reus, que ens porten el David Fernández i la seva filòloga de confiança, l'Agnès. Tenen unes converses d'estiu molt, molt xules, però unes converses que ens fan envermellir, que ens fan adonar que a vegades no cuidem massa el nostre català. És moment de despertar la llengua.
3: Escolta, Agnès, a lo millor hauríem de començar a encendre el foc, que després se'ns farà tard i això de la barbacoa se'ns farà etern, eh?
4: David, jo començaria canviant una altra cosa.
3: Va, estic preparat. Què hem de canviar?
4: Aquest, a lo millor, en català, hauria de ser potser.
3: És veritat. Potser ja hauríem de començar, doncs.
4: Això mateix, així m'agrada.
3: Bueno, doncs vaig a buscar el carbó.
4: Ja hi som, David, ja hi som.
3: Ara què?
4: Recorda que aquest bueno no és correcte. Si ja has dit doncs, directament es pot eliminar i ja està.
3: Doncs vaig a buscar el carbó.
4: Perfecte, ara sí.
3: Per si acas, però, agafaré una altra bossa, eh?
4: Per si de cas, David.
3: No en deixes passar ni una, Agnès.
4: És que dius barbarismes, acarretades, David.
3: I encara no hem començat a fer el foc, imagina't.
4: Però almenys...
3: Has dit almenys.
4: Sí, és clar. Com ho diries tu?
3: Per lo menys?
4: No, home, no.
3: Doncs mira, apunten una de nova, ja en porto quatre.
4: I això que la carn encara és a la nevera.
3: Què t'ha semblat la pel·lícula?
4: M'ha agradat molt.
3: A mi també.
4: Sobretot al final, no trobes?
3: No m'esperava aquell gir així, de repent.
4: De cop, David, de cop.
3: Ostres.
4: També pots dir de sobte, si vols.
3: Doncs de cop no m'ho esperava.
4: Molt bé.
3: A veure si encara acabaré parlant millor que tu, eh?
4: Ai, David, no corris tant.
3: Home, per lo menos ja no dic vale.
4: Això és veritat, però se t'ha escapat un per lo menos, que ha de ser com a mínim.
3: Ai, sí, però quasi que tampoc dic bueno, eh?
4: Ja t'ha sortit un quasi.
3: Aquest també està malament.
4: No, quasi és correcte. T'ho deia com a compliment.
3: Ah, molt bé, així m'agrada.
4: Però també tenim gairebé.
3: Veus? M'agrada quan no tot és blanc o negre.
4: La llengua és plena de matisos.
3: Doncs això encara la fa més interessant. A veure si aquest prestatge, i no estanteria, queda dret.
4: Segur que sí, David, però les dues són correctes.
3: Ah, sí? Tant prestatge com estanteria?
4: Sí, sí. Actualment les dues s'han donat com a correctes.
3: Doncs intentaré posar-ho bé, però si no queda bé, no importa.
4: No passa res. No sempre cal traduir literalment del castellà.
3: És que no importa, em surt molt. No és correcte?
4: Home, més que res és que no passa res, és ben nostre.
3: Doncs no passa res.
4: Això mateix.
3: A lo millor fins i tot quedarà recte.
4: Potser.
3: Ai.
4: Ja ho sabies.
3: Sí, però havia de provar si estaves atenta.
4: I jo havia de demostrar que sí.
3: Tingues cuidado que aquest gos es tira molt.
4: Ves en compte, David.
3: Ai,
4: ves en compte.
3: És veritat.
4: Tenir cuidado, les coses com siguin, ho diu molta gent.
3: Perquè la gent també parla molt malament. No només sóc jo, Agnès.
4: Exacte, però anar en compte és igual de fàcil, no creus?
3: I tant, ves en compte.
4: Ara sí.
3: Mira, ja sembla que em surti sol i tot. Agnès, ja fem tard. Quan tantes sortim, millor.
4: David, com més aviat, millor en tot cas.
3: Ja m'ha sonat una mica estrany, ja. Però sempre l'opció que em dones és més llarga.
4: Una mica.
3: Però també sona més natural.
4: Exactament.
3: A veure, com més aviat, millor.
4: Ja ho tens.
3: I si acabem aviat, potser encara podrem anar a veure l'ocàs.
4: La posta de sol, David, però també has dit potser.
3: I també està malament, potser, eh?
4: No, per això, que n'has dit una de malament, però d'altra banda també vas millorant.
3: Ja no dic a lo millor.
4: Exacte. Vas progressant.
3: Poc a poc.
4: Bé, poc a poc, no. Més aviat, a poc. Però segur que això ja és important.
3: Fa estona que busco i no trobo les claus. Estic segur que eren damunt de la taula.
4: Segur, David?
3: Sí, si no les trobo m'agafarà un bon susto.
4: Un ensurt.
3: Ai, és veritat.
4: Els sustos els deixem pel castellà.
3: Doncs m'enduré un bon ensurt si no apareixen.
4: Has mirat més la jaqueta?
3: Ui, tenia raó. Eren aquí.
4: Ho veus?
3: Al final, l'únic ensurt ha estat el meu.
0: L'Agnès i el David amb aquestes converses d'estiu tan fresquetes per despertar el nostre català. El que fem ara és, abans de tancar l'hora, marxar cap a Arenys de Mar.
5: Ho has explicat molt bé, eh? Aquí...
0: Ara sí, presentem bé l'entrevista, i és que aquest cap de setmana serà un dels més intensos Arenys de Mar. Al Maresme, el dia 16, és Sant Roc, i allà s'hi celebra el Vot de Vila. Té tres actes molt destacats dins del calendari festiu. El primer, avui mateix, una cercavila nocturna amb gegants, que a més és una cercavila que està d'aniversari. Ara ens ho explicaran millor, eh? Mira, ja de fet podem connectar perfectament amb el nostre company d'Arenys de Mar, amb l'Oriol. Oriol Colomer, sí, ets tu, no, Oriol? Explica. Bon dia.
5: Doncs sí, efectivament, sí. Núria, mira, ho has explicat molt bé, eh? Aquí, a Arenys de Mar, diguem-ne que hi ha tres actes molt destacats en aquestes festes de Sant Roc, que són aquest cap de setmana, avui mateix comença, divendres, també dissabte i diumenge, i entre aquests tres actes, doncs, són la cercavila nocturna de gegants, també la commemoració de l'arribada de la pesta a Santa Maria d'Arenys, i la festa dels massips del dia 16, dia de Sant Roc. Doncs avui parlarem de la primera d'aquestes tres activitats, diguem-ne, tan importants en aquesta celebració del Sant Roc a Arenys de Mar, que és aquesta cercavila nocturna de gegants. Per això tenim aquí a l'estudi, aquí a Radio Arenys, amb nosaltres l'Oriol Colomer, que és un dels caps de colla de l'entitat. Oriol, molt bon dia.
6: Molt bon dia.
5: Bé, tenim avui mateix aquesta cercavila nocturna, i el primer que anem de dir és que estem d'aniversari, 30 anys, 3 dècades organitzant aquesta cercavila nocturna. Déu-n'hi-do, aviat és dit.
6: Sí, exacte, 30 anys. Mira, volia justament aclarir això, perquè ens hem trobat gent que deia és la trentena, però clar, realment no és la trentena, no?, perquè hi ha hagut el Covid pel mig,
5: clar.
6: Però sí que fa exactament 30 anys. També hi havia gent que ens hem trobat que feien 30 anys els gegants, no, que quedi clar que és que fa 30 anys de la primera cercavila nocturna que es va fer a Quirenys.
5: Déu-n'hi-do, vau ser pioners amb aquesta modalitat, amb aquest format de cercaviles nocturnes. Ara, poc o molt, la majoria de municipis tenen un dia o altre que surten els gegants al carrer de nit amb xaranga, però això és una idea que, doncs, va sortir aquí a Arenys.
6: Sí, no, clar, suposo que al final, no, és un acte que atrau molta gent, sobretot públic jove, que és el que normalment es busca, no, en temes de cultura popular, no, intenta atraure els joves, i clar, suposo que al veure que el format funciona, doncs al final tothom ho adapta, evidentment, a la seva manera i en el nivell que pot, però sí, la veritat és que sí, va començar aquí i sembla que funciona.
5: I tant. Situem una mica els nostres oients, gent que no sigui d'Arenys, que ens escolta. Què és aquesta cercavila nocturna de gegants? Si algú no l'ha vist mai, què és exactament aquesta cercavila de nit?
6: Doncs bé, bàsicament és això, no? El que dius, una cercavila que comença quan ja és fosc. Normalment les cercaviles es fan al matí o a la tarda. Llavors aquí el que fem és canviar alguns elements tradicionals per altres elements diferents, no?, que no es veuen normalment. Per exemple, el que és la música, de dia normalment sortim amb gralles, aquí sortim amb xarangues, no?, que fan més festa, és més animat. També es busca sobretot jugar amb temes d'il·luminació, aprofitant que és de nit, i també amb decoració, confeti, petards, tot tipus d'elements que, doncs, que al final ho fan més festiu, no?, del que seria una cercavila normal.
5: Sí, sí, sens dubte, tot això li dona aquest aire especial, eh? No és només sortir amb gegants de nit acompanyats d'una xaranga, sinó que això sí que hi ha moltes poblacions que ho fan, diguem-ne que tot aquest muntatge que hi ha darrere de crear decoració, de crear, doncs, ambientació, tirar confetis, és a dir, diferents elements, hi ha molts municipis on es fan nocturnes que això no es fa, però aquí a Arenys sí, això és imprescindible.
6: Sí, exacte, és al final... No ens interessa només el fet de sortir de nit, sinó el fet de crear un ambient, una festa, no? I creiem que això ha quedat com... ha calat molt entre la gent de Quirenys, i tothom s'ho espera, tothom busca això, i a més ens agrada molt muntar-ho. Per tant, creiem que el més especial no és el fet de sortir de nit, que també, sinó és el fet de tot aquest muntatge que fem.
5: Parlem d'aquest muntatge de cara a aquest any, Oriol, parlem d'aquesta nocturna que tindrem avui mateix, aquest vespre. Una nocturna que hem llegit que va inspirada en l'art, en la pintura, en els pintors. Explica'ns-ho, això.
6: Sí, bueno, cada any es busca al final alguna temàtica, no? Ja que hem de fer decoració, hem de muntar coses, doncs almenys cinta que tingui algun sentit. I aquest any va sortir una mica algo, perquè al final busquem coses que es puguin entendre, no? I va sortir el tema dels colors. I veureu que cada tram del recorregut, no? Pues està decorat o està il·luminat amb un color específic. Per exemple, un carrer està de color verd, un carrer està d'un altre color, tant pel que fa la llum com les decoracions. I sí, és això que dius, no? Una mica la idea era buscar algú amb l'art, amb la pintura, però a l'hora de plasmar-ho, no, al final el que fa lo fàcil és això, els colors.
5: I tant, home, sens dubte, sí. pot ser espectacular aquest recorregut de diferents colors. Clar, imaginàvem els gegants com a pintors, com a artistes, no sé si portaran algun element decoratiu que els assimili a això, si es pot dir alguna cosa en aquest sentit, o tot això és secret i fins aquest vespre no ho veurem.
6: Mira, és de les poques coses que encara mantenim en secret.
5: Poques,
6: ja és... Sí,
5: doncs mantenim-ho. Sí, perquè Déu-n'hi-do, imagino que tota aquesta feinada, que al final es van filtrant coses, no? Es van sabent, perquè Déu-n'hi-do, la feinada de muntar una cerca viva, no sé quant de temps us porta.
6: Clar, nosaltres comencem a quedar per organitzar-ho tot, temes més tècnics, no?, de quins grups volem contractar, etcètera, doncs potser el gener ja, no?, per anar avançant feina. Però clar, evidentment són els últims dos mesos, sobretot dos mesos, que ens hem de quedar molt més sovint, no?, perquè ja fer temes més, jo que sé, tallers per muntar les decoracions, per concretar més què posem a cada tram, què posem, inclús a quins balcons van cada cosa, perquè, clar, al final les nostres reunions últimament són anar fent el recorregut i anar dient: en aquest balcó hem de posar això, anem a veure qui viu aquí. I bàsicament consisteixen en això.
5: Clar, no, això és important, la col·laboració ciutadana, en el sentit d'això, de dir: mira, aquí ens agradaria posar això, confeti, globus, etcètera, hem de pujar en aquest balcó, necessites que la gent que viu en aquella casa, doncs, estigui predisposada a ajudar i a col·laborar.
6: No, totalment, vull dir, és que si no ho podríem fer tal com ho fem ara. Ara mateix depenem d'això, perquè no hi ha infraestructures físiques on podem nosaltres muntar coses. Necessitem les cases de la gent per realment poder tenir-hi accés i poder realitzar el que necessitem, no? Des de penjar llums, a tirar confeti, tirar pilotes, el que sigui. Sí.
5: I, a més, unes cases que normalment no poden ser sempre les mateixes, perquè una de les coses que també canvieu és el recorregut, és el punt de sortida, els carrers per on es passa. Aquest any, sembla que sortiu des de la plaça de les Olles. Explica'ns una mica com va tot plegat.
6: De fet, va bé ara aclarir-ho, perquè molta gent diu: ostres, on està la plaça de les Olles, no?
5: Sí, no? Google Maps, em sembla que l'hem fet servir més d'un per dir exactament, sí. A veure, doncs, sobretot...
6: És la plaça que queda al Rial Pau Costa, una mica més a prop més amunt del Bon Preu, diria que és.
5: Sí?
6: Doncs hi ha una petita plaça. La plaça en si és petita, però els carrers al voltant són amples, i això ens permet, doncs, tenir un inici espaiat, perquè sempre sabem que s'acumula molta gent, i creiem que allà és un bon lloc per sortir. Diríem que ja vam sortir fa bastants anys, ens van comentar.
5: Pot ser.
6: Però bueno, sortim d'allà, baixem pel Rial Pau Costa i girem pel carrer de la Perera, que crec que realment, per els que vulguin buscar de fora, és el carrer de Bisbe Català, diria.
5: Sí,
6: perquè, clar,
5: sí.
6: Els Aquirenys el coneixen diferent.
5: Sí, exacte. Aquirenys és el carrer de la Perera, sí, però oficialment té aquest nom.
6: Llavors sortim a la Riera i pugem pel Rial Sa Clavella fins al carrer de Bonaire.
5: Sí.
6: Un cop al carrer Bonaire, tornem a tirar avall cap al carrer Andreu Gurí, fins a la Riera un altre cop, i llavors tornem a pujar fins davant del mercat. També un altre cop un final ample,
5: sí,
6: perquè sembla que s'acumula molta gent, si es tiren petards, etc.
5: Que això també és una de les qüestions que heu anat incorporant en els darrers anys, aquesta combinació de no passar només per carrers estrets i petits, que va arribar un moment, doncs, en què ja no s'hi cabia, potser als inicis, sí, evidentment, si hi ha menys gent, doncs pots anar passant per carrers estrets, que té Arenys, que en té molts, amb pujades, que sempre ho fan espectacular, però va arribar un moment en què calia fer aquesta combinació de no perdre l'essència, de passar en alguns moments també per carrers estrets i petits que donen aquesta màgia, però també un espai ample, doncs, on sortir, on arribar, sobretot, i que la gent ho pugui veure com és la Riera, sense cap gran aglomeració.
6: Sí, exacte. De fet, aquest any, realment, la majoria de carrers que no són la Riera o que no són l'inici, al final sí que són una mica estrets, i a veure què tal, no? Perquè també està una mica així. Però també és veritat que tots tenen carrers annexes, que sempre va bé per si et vols posicionar, no? Dics, bueno, doncs vec al principi, després me'n vaig al carrer tal per veure com passa, no? En comptes d'anar-ho seguint tota l'estona, que potser pot ser agobiant, no? Per certes persones o per nens petits, per gent gran. També és un dels motius pels quals anunciem el recorregut, que fins fa 3 o 4 anys no ho fèiem i era sorpresa.
7: Clar.
6: Però clar, llavors tothom s'acumulava allà i era anar seguint. En canvi, ara... jo creiem que és més segur, sobretot per tema de seguretat és més segur.
7: Si saps per on van, et pots planificar. O sigui, els estàs seguint i dius, ara massa gent, surts per algun carrer d'aquests perpendiculars o així, que puguis agafar una cantonada i més tranquil. Et pots planificar, que això sempre és important. Sí. Doncs tindrem avui aquesta cerca viva nocturna de gegants, però que també, de fa uns anys, no és només aquesta cerca viva. Diguem-ne que tot plegat comença amb un sopar.
6: Exacte.
7: Això també és important, que ho hem de dir. Com anirà això?
6: Doncs com cada any fem una botifarrada, bueno, com cada any des que ho hem començat, que fa 3 anys, diria, l'organitzem juntament amb el casal Norai. Aquí estem molt agraïts que ens ajudin, la veritat, perquè nosaltres, la colla gegantera, no podem organitzar-ho tots nosaltres sols. Llavors, el sopar es farà al pàrquing que hi ha al costat de l'antic escorxador, que és just allà a l'inici. Doncs allà hi haurà la barra per poder intercanviar el tiquet o per agafar el menjar. I just allà davant del carrer hi haurà unes taules. Llavors, aquest any hem incorporat la venda online, que creiem que és més fàcil, no?, per la gent que ve de fora, sobretot, perquè hi ha molta gent que ve de fora, o per no haver d'anar a un lloc concret, perquè si estem de vacances, el que sigui.
0: Doncs, Déu-n'hi-do, no sé per què totes les entrevistes han d'acabar parlant de menjar, que a mi a les 10 del matí ja m'agafa com a moltes ganes. Moltíssimes gràcies, doncs, per aquesta entrevista sobre les festes de Sant Roc a Arenys de Mar, especialment sobre aquesta primera cita que tenim avui, que és la cursa en participació gegantera, la cursa nocturna dels gegants d'Arenys de Mar. Gràcies, company Oriol Colomer, de Ràdio Arenys. Una abraçada forta i bon cap de setmana. Segur que tindran molt bon cap de setmana a Arenys, perquè estan de festa major, com a totes les altres poblacions que s'esteu escoltant, i que també, d'una manera o altra, la feu grossa. És que, clar, demà és dia 15. És que és una data molt, molt, molt significativa i molt important al calendari festiu català. Nosaltres ho deixem aquí. De moment tanquem la primera hora de l'Obert per vacances, però a partir de les 10:03, més continguts.
8: La xarxa de comunicació local.
9: Una cigarreta.
8: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
10: Adoptar un nou amic. Descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
11: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
12: Bé, i què voleu fer aquests dies?
13: Anar a una piscina caribenya.
14: Dormir en un hotel del Far West.
15: Volar llums d'un drac.
12: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
16: Braseria La Bolera.
17: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
16: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
17: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
16: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
17: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
16: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
8: Ràdio Sant Cugat.
18: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Hem mobilitat un accident a la C31 a Santa Cristina d'Aro, provoca congestió en sentit Maçanet de la Selva amb un carril tallat. També hi ha un vehicle avariat a l'AP7 a Santa Maria de Palautordera, volíem dir, en sentit Girona, que també provoca retencions en aquest punt. A banda, també a Barcelona, a la B20, les obres provoquen retencions en sentit Nus de Trinitat, amb també un carril tallat, i a la 2 a Pallejà encara hi ha afectacions per l'incendi d'un camió amb només un carril obert. I a banda, pel que fa al servei ferroviari, Renfe informa que a causa d'una incidència tècnica, els monitors de les estacions poden no mostrar la informació actualitzada correctament. Es recomana consultar els panells laterals i frontals dels trens per tal de verificar la destinació i la informació del servei. I Renfe ha programat autobusos entre la Garriga i Puigcerdà per reforçar el servei de l'R3 mentre es mantenen les afectacions a la línia. El servei alternatiu començarà avui i conviurà amb els trens, amb els autobusos cada hora des de la Garriga i cada dues hores des de Puigcerdà. La companyia atribueix les incidències dels últims dies principalment a diversos robatoris de cable i també la caiguda d'un arbre sobre la via durant els episodis de pluges intenses. I la Generalitat invertirà prop de 30 milions d'euros per ampliar el regadiu del canal Segarra-Garrigues amb 2.100 noves hectàrees que entraran en servei a mitjans del 2027. Les obres beneficiaran 935 explotacions agràries del Cogul, Granyena de les Garrigues, Aspa, l'Albagés, el Soleràs, Junquesa i la Granadella, i permetran elevar fins a unes 26.000 les hectàrees adherides al sistema. I la Generalitat ha confirmat 4 nous casos positius de pesta porcina africana, 2 a Barcelona, 1 a Molins de Rei i 1 a Esplugues de Llobregat. D'aquesta manera, el total de positius des de l'inici del brot ascendeix fins al 379 senglars. I els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones, un home de 46 anys i una dona de 50, per agredir violentament un home al seu domicili de Torelló. Els fets van passar la matinada del 10 d'agost, quan la policia va rebre un avís per un robatori en un habitatge i en arribar-hi va trobar la víctima ferida molt greu que va ser traslladada a l'hospital. La investigació encara es troba en una fase inicial i, de moment, els Mossos descarten que el mòbil de l'agressió fos un robatori. I una dona de 84 anys va morir ahir dijous mentre es banyava en una piscina de Castelldefels, al Baix Llobregat. També al matí un altre home de 78 anys perdia la vida mentre es banyava a la platja Gran de Palamós, al Baix Empordà. Des de l'inici de la campanya, 19 persones han perdut la vida a les platges catalanes, 11 en piscines i una trentena de persones han resultat ferides també per ofegament en piscines catalanes. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Doncs sembla més aviat rock balcànic que música balcànica, eh? Aquesta combinació, almenys amb aquest tema que ens ofereixen els doctor Prats. Música festiva, en tot cas, que ens trien des de Ràdio Televisió Cardedeu per il·lustrar el tema del dia. Aina Barbany, bon dia de nou.
1: Bon dia de nou.
0: Nyami, nyami. Ara et vindria bé, ja he fet el cafè amb llet, això ja està cobert, ja ho tenim fet, però ara sí. Un gotet, no?, de gaspatxo, salmorejo, betuaina, ja ens vas dir ahir que vas confessar que no. Ni una cosa ni l'altra.
1: No, a mi no m'agrada gaire.
0: Però per la tomaca o què?
1: Mira, no sé, és que crec que tinc una mica de trauma, perquè quan era petita a casa meva sempre
0: vas caure dintre d'un pot de gazpacho, com
1: l'Obèlix. Sí, sempre era com el got de gazpacho que us l'heu de veure, no? I a mi no m'agradava gens, i pues ara encara li tinc més coseta.
0: Home,
1: no sé.
0: Li vau fer avorrir a l'Aina, pobra.
1: Sí,
0: li vau fer avorrir.
1: Sí.
0: I ara quan vols menjar una cosa fresqueta així d'estiu, pim-pam, beguda, què fas?
1: Mira, doncs la veritat és que el que més m'agrada és aigua freda. O sigui,
0: ja.
1: Sí, sí, sí. I si no, de menjar, doncs mira, un bon gelat, mai diré
0: mira,
1: que no.
0: Mira, digue-li tonta, molt bé, molt bé. Jo gaspatxo no, jo directament al gelat. Perfecte.
1: Ah, exacte, me'n vaig als postres directament i ja
0: molt
1: està.
0: Bé. Bueno, que també hi ha gelat de tomaca, eh?
1: També? Què mira, dius ara?
0: I tant, gelat de tomaca. Home, ostres. No és dels típics que s'acostumen a posar amb el, no?, amb el cono i o la, no és dels
1: típics
0: tarrina.
1: Que
0: la tarrina, però sí. Que s'acostuma a fer per acompanyar plats. Plats salats. Sí, sí, sí.
1: Doncs no ho sabia, mira.
0: Mira, si ens ho voleu recomanar. Escolta, i què diuen els oients? A veure, gazpacho i salmorejo, que bàsicament canvia la textura, no? Algun ingredient
1: sí.
0: Deu canviar, però la textura no, que el salmorejo és com a més...
1: Més dens.
0: Més dens, ara ho has dit.
1: Sí. Sí, sí, sí, és així.
0: Sí, sí.
1: Doncs mira, Núria, de moment tenim a la Júlia, no sé si recordes l'altre dia, bueno, de fet ahir, la Júlia i en Marc.
0: Ah, aquella parella que no estaven d'acord en res.
1: Doncs, exacte, doncs avui només tenim a la Júlia, perquè en Marc, doncs no sé on és, però bueno, ens ha enviat un àudio, així que l'escoltem, si et sembla.
2: Hola, bon dia.
0: Hola, Júlia.
2: Jo, entre gazpacho i salmorejo, sincerament em quedo amb el salmorejo perquè és com un àpat més complet, però en canvi és més habitual al meu dia a dia el gazpacho. I és que a casa meva sempre hem fet molt de gazpacho. De fet, la meva iaia explica que quan era petita el detestava perquè com que no hi havia mini pimer, la seva àvia ho feia amb un bol i com si fos un morter i quedava molt, molt grumós. Llavors, a casa meva sempre hem begut moltíssim gazpacho i jo en bec molt, però m'agrada més el salmorejo. I això és la meva opinió.
0: Bé. Pues gràcies, Júlia, molt bé, molt bé.
1: Quina clar. Feina de la seva àvia.
0: Sí, sí. Mira, per el que veig, el gazpacho porta alguna verdura més. Per exemple, porta cogombra i pebrot. Cogombra i pebrot, que el salmorejo no, però el salmorejo porta pa. Que és allò que deia que potser li dona aquella densitat, no?
1: Sí, és possible que sigui això. Mm-hmm. Sí, sí, sí.
0: Què més, què més? La Júlia ho tenia clar, però ella diu, bueno, més d'una cosa que de l'altra, una cosa és el que menjo i l'altra el que m'agrada més, no? Molt bé.
1: Ah, exacte, sí. Tenim també l'Eric i la Natàlia de Tarragona, que ens diuen el següent.
3: Hola, sóc l'Eric Granado de Tarragona.
0: Hola, Eric.
3: A mi m'agrada molt el gazpacho, a mi m'agrada un munt. Molt, que està molt bo, que és un dels meus menjar preferits, bueno, beguda per mi, i però el del iaio, que ja és una mica menjar, que el menjo amb ou dur, està molt més bo que el comprat que tinc, vale? Adeu.
0: Adeu, Eric.
4: Jo sóc la Natàlia Segura i jo estic d'acord amb l'Eric. El gazpacho porta molt més verdures, hortalisses, porta pa, porta tomàquet, porta pebrot, porta cogombre.
1: Ah, mira.
4: El salmorejo és tomàquet amb pa triturat. Això no té cap gràcia. Vinga, bon estiu.
1: Bon estiu.
4: Gràcies.
0: Mira, mira, aquí ja apuntem coses, eh? Que el gazpacho, jo no sé si amb el salmorejo també es fa, però hi ha el gazpacho que normalment es posa amb dauets de verdures, no?
1: Sí.
0: I amb ou dur, deia l'Eric.
1: Ah,
0: mola molt.
1: Doncs, sí, sí, mira, sí, veus,
0: en
1: un sol, altre ingredient.
0: En un sol plat ja ho tens tot una mica, ja tens tot el dinar fet. I entra ràpid.
1: Sí, sí, sí.
0: Molt bé. Què més, què més?
1: Tenim la Martina de Puigcerdà, que ens diu això.

0: El gazpacho me'l posaven en un got.
1: Ai, pobra, tens un trauma.
2: Amb canyeta o sense canyeta?
0: Sense canyeta. No, home, com no. Si fos aigua, però sense ser aigua.
2: Has de treure't els traumes, eh? Jo et convido que quan acabis programa ho provis una miqueta.
0: Potser sí, potser li he de donar una altra oportunitat. He de dir, Núria, que jo pensava... Hi ha coses, no, que agraden molt a la gent, com ara la horchata...
2: Ai, tant.
0: I aquestes coses, jo no sóc gens fan. Mira, et diré una altra cosa, no sóc gens fan de la sopa.
2: I ara...
0: Vale? I la gent em mira molt malament quan dic que no m'agrada la sopa.
2: Està bé perquè t'està servint de teràpia. A l'Obert per Vacances, Aina, te n'estàs adonant de coses...
0: Sí.
2: que no és normal, que no és normal. No t'agrada la sopa a l'hivern? Bueno, a l'estiu
0: no,
2: és difícil,
0: ni a l'estiu. O sigui, no m'agrada la sopa, en general. I la gent em mira molt malament. I podria ser el cas de... Ara, no? El del gazpacho o el salmorejo, que tampoc m'agrada. Però llavors rebem àudios com el de la Dolors d'Arbúcies i ja em sento una mica millor.
3: Vinga. Ho sento moltíssim, però no m'agrada ni el gazpacho ni el salmorejo. El gazpacho un dia el vaig provar i el vinagre i la combinació, no. I el salmorejo tampoc. Ho sento moltíssim, però no m'agrada ni l'un ni l'altre.
2: No ho sentis.
0: Dolors, jo t'entenc.
2: No passa res. De tota manera, no teniu problema en menjar una tomaca amanida, no? Una tomaca
0: no,
2: talladeta,
0: si és
2: amanida,
0: que és més bé al contrari. M'encanta el tomàquet,
2: veus?
0: Però
2: doncs ja
0: el gazpacho i el salmorejo és com que se'n fa una mica de bola. No,
2: també
0: no
2: us dic una cosa, ara dèiem el vinagre i tal. Clar, la gràcia de facis gazpacho o salmorejo, la gràcia és que hi ha d'haver tomàquet, sí o sí, i a partir d'aquí tu poses el que tinguis i el que vulguis.
0: Clar.
2: Que dius, tinc cogombres, venga, saco. Que no tinc pebrot, és igual.
0: Clar.
2: Que només tinc verd, vale. Només vermell, bé.
0: Sí,
2: Mira.
0: Vas fent. Passa
2: amb el que tens.
0: I ja està.
2: Sí, és així. Doncs bé, lo important és el tomàquet, però ha de ser bo, no? Ha de ser dolç, ha de ser sucós...
0: Ha de ser un tomàquet com Déu mana, i tant.
2: I després sembla que perquè no et queden aquells grumolls típics de la pell i tot plegat, s'ha de passar per un color d'oxino, que diuen, un d'aquells finets.
0: Sí.
2: Té feina, No és tan fàcil fer gazpacho a casa.
0: És complicat.
2: Tu recordes la teva àvia si li quedava la cuina tota amb esquitxos de tomàquet? Te'n recordes d'això? No.
0: La veritat és que no ho recordo, però sí que ha de ser complicat, eh?
2: Més que complicat, brut. No? Després vas a netejar tot, però bueno.
0: Sí, és el dolent de la cuina, no? A mi m'agrada molt cuinar, però el que ve després, que és netejar-ho tot, ja fa una mica més demanda.
2: Jo crec que aquí no hi hauria discussió, no caldria que féssim una enquesta perquè tothom diria el mateix, m'assembla a mi.
0: Em sembla que
2: molt bé. Tenim algun comentari més? Aina,
0: mira,
2: ho deixem
0: tenim
2: aquí?
0: Digues. Un últim de la Inés, que ens diu això.
4: Bon dia. Jo prefereixo gazpacho en comptes de salmorejo. No em desagrada el salmorejo, sí que és veritat que potser estic molt més acostumada al gazpacho perquè bàsicament a casa és el que s'ha pres sempre o el que sempre s'ha comprat. I sí que és veritat que també el gazpacho, no sé, sempre ho he relacionat més com l'estiu, més fresc.
2: Clar.
4: El salmorejo també sento que és com més dens i tampoc sento que tingui com tant sabor com el gazpacho.
0: Bueno, coincideix amb molta gent així. Sí,
2: però fixa't les barreges que fa la gent, perquè l'Eric, per exemple, ara estic mirant i és habitual que el salmorejo vagi acompanyat d'ou dur picat i de trossets de pernil salat.
0: Sí.
2: I en canvi l'Eric em deia que això de l'ou dur, sí, però que no amb el salmorejo, amb el gazpacho. Vull dir que al final ho barregem tot.
0: Al final cadascú s'ho adapta com vol i ja està.
2: I l'ajo blanco, ningú ha dit res de l'ajo blanco, eh?
0: No, ningú ha dit res.
2: Bé,
0: ostres.
2: Aquí potser no hi ha tanta tradició. Crec que la base són les ametlles. Les ametlles crues, i això li dona aquest puntet blanc i tal.
0: Bé, de totes maneres, a veure, que encara poden seguir enviant àudios i si tenim temps al final del programa, doncs els posem.
2: Doncs vinga, a partir d'ara és de l'ajo blanco. Em falta algun input, alguna valoració d'aquest menjar també fresquet de cara a l'estiu.
0: I tant.
2: Molt bé. Aina, tornem a connectar encara que sigui ràpidament abans de tancar el programa, abans de les 11, d'acord?
0: Perfecte, Núria, fins ara.
2: Una abraçada. Bé, Aina, no sé si encara hi ets, però també el repte seria si ara mateix, agafes un bric de gazpacho, no et dic que el facis tu, que això és més difícil, que no tenim temps, però i el proves i abans de les 11 ens dius què tal, si t'has sentat bé o no.
0: És complicat, eh?
2: Ai, tens por de no acabar programa.
0: Em vindria més de gust un segon cafè.
2: Vinga, va, doncs també. Gràcies, bonica, fins ara.
0: Fins ara, una abraçada.
2: Dèiem que feu el que feu, les barreges que feu, sigui gazpacho, sigui salmorejo, el tomàquet és imprescindible. És que és el quid de la qüestió. Si és un

0: tomàquet d'aquells madurs, dolcets, sucosos, a més que us dona com a molt de líquid, no? Després hi podeu posar fins i tot, que d'això no n'hem parlat i també ens ho podeu dir, hi ha gent que fa sopa de meló, hi ha gent que al gazpacho li posa síndria també perquè li acaba d'arrodonir el vermell i li dona una frescor encara més aiquosa, però vaja, si teniu un bon tomàquet, poca cosa més necessiteu. I on tenen molt, molt bon tomàquet és a Collserola, allà es conrea el tomàquet mandó. Però això ens ho explica millor el Pau Vázquez, el company de Cugat Media.
1: És un miracle. O sigui, fins ara no havíem trobat cap cultiu que la gent apreciés tant, diguéssim, ja que amb la globalitat de fruita i verdura que arriba de tot el món, doncs costa distingir-se i fer algo únic com s'ha fet.
2: Un miracle. Així defineix Pol Domènech el que ha passat amb el tomàquet mandó. Ell és productor de Can Domènech, una finca de Collserola on fa anys que intenten mantenir viva l'activitat agrícola. I no és habitual que un tomàquet es converteixi en un símbol local. Però el mandó ho ha aconseguit. Té una fira pròpia, ha entrat a les cartes dels restaurants i cada vegada és més conegut entre els consumidors de Sant Cugat.
1: Crec que el 2008 vam començar a fer proves. I des de llavors, doncs, cada any una mica més.
2: El mandó és una varietat tradicional de Collserola. El nom prové de la masia de Can Mandó, on se'n van conservar les llavors durant generacions. És un tomàquet gros, carnós, de pell fina i d'un color entre vermell i ataronjat. Recuperar la llavor, però, només era el primer pas. Calia comprovar si es podia cultivar de manera estable i, sobretot, si podia donar una sortida econòmica a la pagesia.
1: És un gust de tomàquet d'abans, no? I la gràcia de produir-lo aquí a Collserola és que el collim al matí i a la tarda es consumeix, no? Llavors partim d'una genètica antiga amb una part de gust molt bona i sumat a que no passa per càmera. Llavors això fa que al final sigui molt bo quan arriba el client.
2: Del camp al plat en qüestió d'hores. Aquesta és una de les claus. La pell fina fa que sigui un tomàquet delicat, poc amic de les cambres frigorífiques i dels viatges llargs. Això, que pot semblar una feblesa comercial, és també el seu principal valor. Es pot collir madur i consumir molt a prop d'on ha crescut. Però arribar fins aquí ha requerit anys de proves, cultius que no han funcionat, inversió i molta perseverança.
1: La clau són moltes, eh? És haver estat 15 anys buscant tots els cultius i hi ha molts que s'han perdut pel camí, però aquest ha aguantat. I també agricultura de muntanya, agricultura professional, i hi ha molt, molt, molt esforç al darrere que ara està començant a donar resultats.
2: Recuperar una varietat i conservar-ne la llavor és una cosa. Convertir-la en un producte viable és més difícil. S'ha de produir en prou quantitat, cal trobar punts de venda i restaurants, i hi ha d'haver consumidors disposats a escollir-la davant de tomàquets més barats o fàcils de trobar. Íñigo Jauhey, de Rabassaires, explica que durant anys molts pagesos no ho veien clar.
3: Sí que és cert que durant molt de temps molts pagesos eren reacis, perquè és un tomàquet que no és ni productiu, té un preu molt elevat, és difícil de comercialitzar. El món del tomàquet és un món molt ampli. A l'estiu hi ha tomàquet de tots els colors i de tots els tipus i de tot arreu del país. Però jo crec que la fermesa, una mica la perseverança, ha fet que sigui un fet. I ara el tomàquet mandó, com a mínim a nivell local, a aquesta part de Sant Cugat i del Vallès, és un fet.
2: El mandó competeix en un mercat que acostuma a premiar l'abundància, la resistència i la facilitat de transport. Ell ofereix gairebé el contrari: menys rendiment, una temporada curta i molta delicadesa. Per això la diferència no la marca només el gust, sinó tot el que hi ha al darrere. El projecte ha crescut perquè productors, administracions, restauradors i consumidors han començat a treballar en la mateixa direcció.
3: Sí, jo crec que la clau una és l'aposta de la pagesia pel producte, pel tomàquet. És a dir, que la pagesia s'hagi associat, s'hagi unit i cregui en que hi ha un producte que és clau, que és estrella, que es pot conrear i que pot apropar a la ciutadania, i apostin pel mandó. Això crec que és clau. I després és clau també que l'administració, en aquest cas l'Ajuntament de Sant Cugat, també el Parc de Collserola, el Consorci, apostin per apropar aquest producte que uneix a la pagesia als ciutadans del municipi.
2: La història del mandó també serveix per reconnectar Sant Cugat amb el seu passat agrícola. Abans de convertir-se en una ciutat residencial, universitària i empresarial, bona part del municipi vivia de la terra. Encara en queden masies, camps, vinyes i projectes que intenten fer viable la pagesia, a tocar d'una de les zones més urbanitzades del país. Bernat Picornell, tinent d'Alcaldia de Comerç i Dinamització de la Ciutat, ho planteja també com una recuperació de la memòria local.
4: Pot semblar que el tomàquet mandó sigui només un tomàquet que et menges, que compres, que menges i ja està, no? I el projecte del tomàquet mandó va molt més enllà. Va molt més enllà en diferents sentits. Primer, en el sentit històric de Sant Cugat, no? Tornar a reviure, no?, aquells anys en què Sant Cugat, doncs, ens dedicàvem, doncs, a la pagesia, i ho feien, doncs, molts veïns i veïnes de la ciutat. I, per tant, des de la perspectiva històrica, és una bona notícia que això funcioni i funcioni molt bé.
2: Però recuperar camps no és només una qüestió de memòria. Una terra treballada crea espais oberts dins el bosc i ajuda a trencar la continuïtat de la massa forestal. No substitueix la gestió forestal ni les franges de protecció, però contribueix a formar un paisatge més divers i més resistent davant dels incendis.
4: També per una qüestió mediambiental. En un context d'emergència climàtica, d'incendis, d'aquesta, no?, por que tenim, doncs, d'un gran incendi forestal a Collserola, tenir cada cop més explotacions agràries, doncs, que treballin la terra, doncs, és fonamental. Aquests dies ho estem veient amb molts incendis, no?, que els bombers demanen als pagesos, doncs, que llaurin els camps, no? Doncs nosaltres estem convençuts que quantes més explotacions agràries hi hagi a Sant Cugat, doncs, millor ens anirem, més protegits estarem des de la ciutat.
2: L'èxit ja es pot mesurar en quilos. Aquesta temporada els productors preveuen arribar a unes 8 tones de mandó sempre que el temps respecti la collita. I durant l'estiu, prop d'una vintena de restaurants de Sant Cugat l'han incorporat als seus plats. Per a l'Iniño Jauji, comprar-ne no és només triar una varietat de tomàquet, és decidir quin paisatge i quin model de producció es vol sostenir.
3: I després, compromís per part de la ciutadania, és a dir, la ciutadania saber que quan vas a una botiga i tens al davant diferents tomàquets o diferents orígens i hi ha el mandó, entendre que el valor del mandó va molt més enllà d'un tomàquet, és un tomàquet, però és territori, és proximitat, és prevenció d'incendis, és Collserola, és casa, i jo crec que això és un valor que no té preu, evidentment, però és que, a més, estàs pagant per un producte que té una qualitat excepcional.
2: I si tot això acaba al plat, la pregunta és inevitable. Com ens hem de menjar un mandó? El cuiner Manel Guirado defensa que amb un producte així no cal complicar-se gaire.
5: D'entrada és un tomàquet, jo us diria, molt de menjar cru, diguem-ne, l'amanit. És molt carnós, és molt, alhora, suau, diguem-ne. Vull dir, és dolç, és aromàtic, però no és agressiu. Amb la qual cosa, d'entrada, us diria, simplement amanit, amb una mica de sal, un bon oli i una mica d'alfàbrega, tallat a trossos mal tallat, o si voleu, a làmines fines, estil carpaccio, com us doni la gana.
2: I si és massa madur, per tallar-lo encara pot acabar en un gazpacho o un salmorejo. En tots els casos, la pell fina que en dificulta el transport és la mateixa que permet que maduri a la planta i arribi a la taula en el seu millor moment.
5: Clar, bé, aquí l'Iñigo explicava que el hàndicap que té és que és un tomàquet que viatja malament, perquè en seguida, al tenir la pell molt fina, es podreix, però per mi és un valor positiu. És a dir, el fet que no pugui viatjar permet que és un tomàquet que maduri a la planta. Això sempre és molt millor que si madura fora de la planta, amb la qual cosa estem consumint un producte de proximitat, tot allò que implica, però que a més sempre serà més bo que qualsevol tomàquet de característiques similars, però que vingui de molts quilòmetres, que per força segur que colli una mica abans.
2: El 6 de setembre el mandó tornarà a ser protagonista a la 5a Fira i Mercat Agrícola de Collserola, a la plaça de Barcelona de Sant Cugat. Però la seva història no s'explica només en una fira. comença amb una llavor conservada durant generacions. Continua amb més de 15 anys de proves i necessita pagesos, cuiners i consumidors per mantenir-se viva. Potser el miracle de què parlava el Pol no és tan misteriós. És un tomàquet collit al matí que al vespre encara té gust de casa.
0: Imagina't si és fàcil i si és difícil de trobar això avui en dia. Una petita joia que surt de la terra de Collserola. Moltíssimes gràcies, Pau Vázquez, company de Cugat Mèdia, per aquest reportatge que ens ha fet venir gana i també, mira, una mica de llàgrimes als ulls perquè trobo que és entranyable, no?, un producte de l'horta que ens vincula tant a la terra. Vinga, seguim endavant. A mi em ve de gust ara, com sempre, amb aquesta hora, avui una miqueta més tard, marxar a Premià. Avui us parlem des de Premià de fotografies, de documents, d'històries que ens ajuden a entendre el passat d'aquesta població de Premià de Mar. Avui ens acostem a la feina que fa l'Arxiu Municipal i una de les persones que fa més anys que en té cura. Ara ens la presenta el Manel Ferrer de Premià Mèdia. Manel, bon dia.
6: Bon dia, com estàs? Doncs sí, una persona que en té moltíssima cura des de fa molts anys i, a més, Núria, estem gairebé porta a porta amb la ràdio, amb l'Arxiu Municipal.
0: Ostres,
6: i avui
0: veïns.
6: Havíem de fer aquesta parada. Som veïns de porta. I avui us volem presentar l'Àngels Costa, ella és l'arxivera municipal de Premià de Mar, i amb ella ens repassarem una mica què fa un arxiu, què fa una arxivera i també doncs, com ha estat el seu pas dins d'aquest arxiu, perquè en uns mesos, l'Àngels, bon dia, Àngels, com estàs?
7: Molt bon dia.
6: Tens previst jubilar-te, per tant, ja com la llum al final del camí aquest laboral, eh?
7: Sí, encara queden uns mesos, però, bueno, queda a partir un any una mica menys.
6: Escolta, anem al principi de tot. Com arribes tu a l'Arxiu de Premià de Mar? Perquè ja fa molts anys aquesta relació que tens amb l'Arxiu de Premià de Mar. Com va començar tot plegat?
7: Doncs és una relació que va començar l'any 2003, al febrer. Jo no havia vingut mai a Premià, només hi passava amb el tren, perquè sóc de la comarca i sabia que hi havia aquest poble. Però bé, vaig veure una convocatòria al DOC i bé, m'hi vaig presentar.
6: Molt bé, i d'aquell dia fins al dia d'avui, quina valoració em fas a totes les coses que heu fet, perquè després en parlarem, l'arxiu ha canviat també de lloc, però quina valoració em fas de tota aquesta trajectòria des de l'any 2003?
7: Doncs que com a arxivera podríem dir que he fet de tot. Tot el que es pot trobar un arxiver en la seva trajectòria com a professional, crec que m'ha tocat fer tot. I encara veig que encara en queda alguna cosa i estic descobrint noves maneres de fer. Però bé, crec que he passat per tot. Per tot.
6: Perquè ara molta gent ens estarà escoltant i dirà, escolta, què fa un arxiu o què fa una arxivera doncs en un lloc com aquest a Premià de Mar? Explica'ns una mica quines són les funcions o què hi pot trobar la gent a un arxiu com aquest.
7: Bé, doncs, en principi, l'arxivera el que fa amb un ajuntament com Premià de Mar, que té cap a 30.000 habitants ja, el que fa, en principi, és, com t'ho diria, gestionar els documents, tot el cicle de vida dels documents. Des de que s'ingressen a l'arxiu, en qualsevol suport i en qualsevol format, tots els documents que genera l'Ajuntament, tots, és a dir, els arxius administratius, van a parar a l'arxiu municipal. I aquesta és la funció principal. Diguem-ne que seria gestionar tot aquest volum, tots aquests documents que neixen, que es creen en el registre i a les oficines municipals, fins que es tanquen els procediments administratius i els registres, i ningú sap on van els documents, van a l'arxiu.
6: I van a l'arxiu, eh? Sí. Escolta'm, amb això que ens explicaves, i abans estàvem parlant fora de micro, teniu comptats quants arxius actualment o quants documents teniu ara mateix en aquest espai?
7: Doncs en aquest espai no sabem exactament la quantitat, però 8.000 i pico de caixes segur. N'hi caben més de 10.000. Encara ens queda una mica d'espai, però bé, degut a les circumstàncies que ens hem trobat pel canvi d'edifici, doncs, i les noves infraestructures, doncs bé, ens hem vist obligats a deixar uns espais lliures per poder seleccionar per insuficiències d'àrees de treball, etc., i de recursos, documentació que no podem absorbir ara mateix, que necessitem espai d'emmagatzematge per poder ingressar adequadament o bé seleccionar o avaluar i tractar adequadament aquesta documentació per a ser ingressada o bé eliminada. Això és un dels problemes que tenim ara actualment, que en som plenament conscients, i des de que estem aquí a l'arxiu nou, diguem-ho així, estic parlant des del juny o juliol del 2023, estem treballant en aquesta direcció per absorbir, no?, tot aquest volum documental que la majoria, jo crec que cap, s'ha de conservar permanentment, però que ja expressament ja no vam traslladar aquí per la insuficiència d'instal·lacions. És a dir, llavors tenim aquest problema d'infraestructures, però crec que amb l'Ajuntament, nosaltres com a arxiu estem treballant en aquesta direcció, hem traslladat molta documentació que ja no s'ha ingressat físicament, sinó que ja s'ha passat a l'eliminació o se n'ha conservat una part, és a dir, fem la tria i eliminació dels documents, i per tant el mostreig dels documents que ens interessa complementar perquè l'arxiu no perdi la informació bàsica i essencial. I bé, això és el que estem fent. Encara ens queda molta cosa per fer i tenim ara, doncs, que estem en contacte amb la secretària general, que és la meva cap, i amb la gerència, per trobar una manera més ràpida per poder buidar aquests edificis que són realment que no toca tenir arxius, però que els hi tenim perquè no sabem on posar-los. Però, de fet, no es poden llançar així alegrement, perquè s'han d'arxivar i tractar d'acord amb la normativa que dictamina la Generalitat de Catalunya.
6: Això és importantíssim. De fet, Núria, que bé que ens vindria un àngels a la nostra vida, perquè nosaltres tenim, clar, tres calaixos a casa i tenim un enredo de papers tremendo. Imagina't aquests milers de capses que té l'Àngels aquí, no, Núria? No sé si tens alguna pregunta per l'Àngels.
0: Sí, justament, se m'acudia que un dels requisits que ha de tenir un lloc així és l'espai. L'espai deu ser, clar, segons ens explicava l'Àngels, una necessitat imperiosa, però també quina és la qualitat que ha de tenir un bon arxiver o arxivera? L'ordre, Àngels, seria això?
7: Sí, clar, l'ordre, i ser molt sistemàtic i molt planificador.
0: I respectuós i tenim una mena... amb tot això.
7: Molt. Sí. És un respecte terrible, el que tenim. Sí. Molt.
0: A mi saps què passa?
7: La documentació ens fa molt de respecte, però no li tenim por,
0: Això és important.
7: No, cap ni una.
0: A mi em passa que guardo coses, guardo papers, perquè li tinc... Sí, dic, no m'atreveixo a llançar-ho per si de cas, però clar, jo no tinc el segon pas, que és l'ordre. Ja que ho guardes, ordena-ho, no? En el vostre cas hi ha un protocol, a més, molt estricte, no?, que ja marca la Generalitat, un protocol.
7: Molt. I això és difícil per nosaltres, perquè en general, les administracions, ningú hi pensa, en això. Entens? No és que no ho valorin, és que no hi pensen, la gent no hi pensa. La gent no sap que darrere un cable elèctric hi ha un expedient. Yeah. I tu dius, bueno, hi ha un butlletí d'instal·lació elèctrica, entens? I dius, bueno, i aquest butlletí me'l puc llançar o no? Depèn d'on estigui col·locat, depèn de moltes coses. I tu has de saber això. Això ho dona molt experiència. Això, d'entrada, és una feina que jo no ho sé com ho faran els joves d'ara, però jo crec que ens necessiten per poder explicar-los tot aquest mamotreto que suposa el llegir els documents i saber la inversa, la directa i la passiva i la perifràstica, no? És a dir, la informació és tota la mateixa. D'aquest arxiu te'n vas a l'arxiu, per exemple, d'arquitectes del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, no? I dius, bueno, aquí tinc els... Què faig amb els expedients d'obres? Jo els tinc que guardar, i són els projectes de llicències. Però és que ells els llencen. Entens?
6: És important això perquè jo crec que aquestes capacitats que ens està explicant avui l'Àngels, Núria, els joves els hem de tenir cada cop més presents, perquè cada cop tenim pisos més petits, per tant, menys lloc per guardar coses. Per tant, les coses que guardem han de ser especialment importants, Núria.
0: Passa que també hi ha molta digitalització, També es deu trobar l'Àngels amb molt de document digitalitzat, que això també ocupa espai, doncs, virtual, però que també sí. És molt, és el que ens passa per traspolar-ho, el que ens passa a nosaltres quan fem fotografies, que en vez de fer-ne 10, en fem 20, perquè és igual, perquè ja estan i no les esborrem. Doncs amb els documents digitals deu passar una mica això, no? Que hi ha molt de volum.
7: Passa el mateix, passa el mateix, i però les normes són les mateixes, entens? Vull dir, nosaltres ja produïm electrònicament i digitalitzem documents que tenim autèntics aquí a l'Ajuntament, perquè són els actes de fe d'un acte administratiu o d'un fet que ha passat en el moment. I aquests documents s'han de guardar com, bueno, i són els que el secretari vol per poder certificar. D'acord? Llavors, és clar, això tu ho pots duplicar si és tan important. Clar. Per exemple, les actes municipals són la Bíblia de l'Ajuntament. Són la Bíblia, no, bueno, són sagrades. És allò on és la vida de l'Ajuntament, és tot.
6: De fet, amb això, i no podem, no se'ns pot acabar el temps sense preguntar-li a l'Àngels una mica quines són les joies de la corona d'aquest arxiu. Quins són aquests documents, em deies abans, hi ha molts, però una mica què és el que podríem destacar d'aquest arxiu?
7: Bueno, aquí som un arxiu municipal i, per tant, tenim de tot. Tenim, bàsicament, és el fons municipal, des de que es va constituir com a ajuntament el 1836 fins a l'actualitat, fins al dia d'ahir, que ens van portar coses. Uh-huh. Val? Les transferències també seran digitals i també haurem de gestionar l'arxiu digital, que amb això també hi estem ficats. Uh-huh. D'acord? Després també tenim els documents que són emblemàtics o més, però en tenim moltíssims, perquè, com hem dit, tenim documents del segle XIX, de principis del XX, tenim algunes de la postguerra, tenim documents de la transició democràtica, uh-huh. i dels últims, de que és per mi, doncs, el més, el que seria com més reclamat, no, uh-huh. per la ciutadania, com a patrimoni. I després també tenim els documents que ens ingressa la gent del poble, perquè no perdeu de vista que l'Ajuntament promociona la protecció del patrimoni Clar. Documental i nosaltres, com a arxivers, hem de facilitar aquesta feina.
6: Doncs això és importantíssim. Se'ns acaba el temps, Àngels, però tornarem un altre dia a veure. Ja veus que la ràdio va molt ràpid i l'Obert per Vacances doncs, ha de continuar. Gràcies per haver estat amb nosaltres avui aquesta estona.
7: D'acord. Molt bé, tenim Gràcies. Molts documents, si voleu, on podeu filmar algun.
6: Exacte, i podeu venir també a veure-ho, lògicament amb hores concertades, però podeu venir a veure aquest arxiu també. Núria, ja ho veus, se t'acumulen els plans per fer a Premià de Mar quan vinguis.
0: Molt bé, m'agrada perquè l'Àngels té un altre ritme del que portem tu i jo, Manel, tu i jo hem anat a casa d'edat, i l'Àngels és com a... Tranquil.
6: Clar,
0: clar que sí, com ha de ser.
6: Pausa, responsabilitat, i nosaltres som uns kamikazes, Núria.
0: Nosaltres ho trencaríem tot, ara em passo un paper i el trenco. Molt bé.
6: Exacte.
0: Manel Ferrer, des de Premià Mèdia, molt bon cap de setmana, company.
6: Igualment. Adéu.
0: El que fem nosaltres ara és seguir endavant i em ve de gust una passejada per la muntanya. El podcast de muntanya avui ve especial perquè en vez de fer-lo per sobre la muntanya, el farem sota terra, a les Coves de l'Espluga, també anomenades la Nevera de Catalunya. És un racó idíl·lic per visitar durant els mesos d'estiu, no només per la fresqueta que hi fa, sinó també per tot el que ens pot arribar a fer entendre el nostre passat. Un viatge al passat, de fet, a la prehistòria. Des de l'Espluga FM Ràdio, l'acompanya Laia Molné, ens du de la maneta per l'interior d'una de les coves del conglomerat més gran de tota Europa, les Coves de l'Espluga.
8: Avui no anem a la muntanya com a tal, sinó que anem sota de la muntanya. Estar fresquets en un lloc que per l'estiu crec que és una molt bona aposta i ho fem molt ben acompanyats perquè és moment de conèixer tot el que amaguen les coves de l'Espluga de Francolí. Xavier Lozano, guia d'Espluga, bon dia, Xavier.
9: Hola, què tal, Laia, bon dia.
8: Hola, comencem aquesta aventura amb tu i és una aventura fresqueta, no?, per l'estiu.
9: Sí, de fet, el que visitarem és el que està considerat, de fet, en alguns titulars, en alguns reportatges surt així, com la Nevera de Catalunya, perquè en ple mes d'agost, a 33-35 graus a l'exterior, i a dins d'aquest lloc on ara entrarem, estarem a 15 graus de temperatura, amb un 90% d'humitat. Per tant, és un lloc fresquíssim.
8: Quin lloc és aquest? On estem?
9: A les Coves de l'Espluga de Francolí, una de les cavitats de roca de conglomerat més llargues del món.
8: Anem a entrar, si et sembla, perquè la porta ja impressiona. És una porta de ferro, gran,
9: sí,
8: pesada.
9: I tant, obrirem aquesta porta de ferro que tapa l'accés al que és una de les coves de l'Espluga. El poble té tres cavitats diferents que formen part d'un mateix sistema de coves, un sistema horitzontal, és un sistema que transcorre per la plana de la Conca de Barberà, al peu de les muntanyes de Prades, en què es forma una gran canonada subterrània, un conducte subterrani que comença als peus del barranc de Castellfollit, que està a uns 6-7 quilòmetres d'on ara ens trobem, i que arriba fins aquí, al poble de l'Espluga, en un sistema de coves que passen per sota de les cases i els carrers d'aquest poble, per on transcorre un riu subterrani, que va ser el que va crear aquesta gran cavitat.
8: Mm-hmm. Només entrar ja en la frescor, com dèiem, és més que notable, aquí s'està molt bé, i deies aquest gran sistema de coves, nosaltres aquí podem veure una petita mostra que ja és molt gran, però hi ha una gran part que encara no s'ha pogut explorar.
9: No, de les coves de l'Espluga s'han explorat pràcticament 3.600 metres de galeries, totes a la zona suburbana. S'ha aconseguit recórrer un conjunt de conductes del riu subterrani, tant la part seca, per on ja no passa el riu des del final de l'última glaciació, des de l'últim canvi climàtic, fa uns 10.000 anys en què es va començar el clima actual, el clima mediterrani, el riu va deixar d'utilitzar part de les galeries, que són les que ara es poden visitar en una ruta turística convencional que es fa durant tot l'any i que permet descobrir doncs, l'encant d'aquesta cavitat i també l'ocupació que han fet els éssers humans. Però també hi ha una gran part de les galeries que són les que encara estan ocupades pel riu subterrani, doncs que amaguen moltes sorpreses, perquè només s'han pogut explorar fins a l'altura d'un sifó, un segon sifó, que és una part de la cavitat que està per sota del nivell de l'aigua, està submergida, per tant està completament inundada, i aquesta part només es pot creuar amb equip de submarinisme.
8: Més endavant parlarem d'aquesta part que dius tu, aquàtica, no? També ho parlarem amb un altre professional, perquè aquí sí, ens podem vindre a mullar.
9: També es pot visitar, sí.
8: Exacte, sí. Però primer de tot i ens centrem una mica en la història, no? Perquè com deies, són unes coves molt grans, molt còmodes per venir a poblar, crec jo, i això té datat de fa molts milers d'anys.
9: Sí, aquesta cavitat es va formar fa milions d'anys. Primer de tot es va formar una gran roca de conglomerat, després el riu la va perforar i aquest riu a poc també va anar acumulant el fang i els sediments que van taponar una part d'aquesta cavitat. Els humans la van començar a utilitzar sobretot des de l'arribada de l'Homo sapiens aquí a les nostres terres. L'Homo sapiens va arribar a la península Ibèrica fa uns 40.000 anys, procedent d'Àfrica, i va començar a poblar aquest territori que estava gelat, glaçat, era l'última glaciació, el Paleolític Superior, i per tant aquí es va trobar amb uns homínids que ja hi vivien, que eren els homes del Neandertal, que probablement van passar per aquestes coves, però ells aquí no hi van deixar evidències perquè aquestes coves estaven completament plenes d'aigua. On som ara nosaltres, Laia, era un riu subterrani de banda a banda i per tant era una cova no habitable. Però amb l'última glaciació el riu va anar perdent cabal i els Homo sapiens ja sí que van trobar lloc per habitar en aquestes coves, principalment per refugiar-se, però aquest no és l'ús més important que es va fer d'aquesta cavitat durant la prehistòria.
8: Mm-hmm. I quin és l'ús més important?
9: Doncs principalment és l'ús com a lloc de culte, com a santuari, com un espai sagrat, que ho va ser durant pràcticament 35.000 anys. I aquesta és la gran meravella d'aquest conjunt de coves, perquè han estat considerades un espai sagrat durant pràcticament tota la prehistòria, pels Homo sapiens, fins a l'arribada dels ibers. Per tant, estem parlant d'uns quants milers d'anys d'usos pràcticament continuats d'aquestes coves, com un lloc on s'hi celebraven diferents tipologies de rituals. Aquests eren els primers coneixements que es tenien des de les primeres excavacions d'aquesta cova, però ara fa 6 anys es va fer el més gran descobriment, que va deixar clar que aquesta cavitat ja era un lloc sagrat des de l'arribada de l'Homo sapiens. Des de fa almenys 37.000 anys, que és la data en què s'ha pogut datar el conjunt de gravats paleolítics més antics que es van descobrir aquí en aquesta cova l'any 2019.
8: Va ser un moment històric descobrir aquests gravats, gravats a més que estan datats com molt importants pel seu gravat en si.
9: Sí, estem parlant d'un conjunt de gravats de diferents mil·lennis, la majoria pertanyen a l'època del Magdalenià o al premagdalenià, és a dir, fa uns 10.000, 15.000, 20.000 anys, i estem parlant d'un conjunt de dibuixos, la majoria abstractes, també alguns animals, i dibuixos molt antics que es van gravar en aquestes parets, com us he dit, fins fa doncs, 30, 30.000, 37.000 anys. Per tant, estem parlant de la mostra d'art més antiga localitzada a Catalunya i també doncs, el que es coneix com la província paleolítica mediterrània, tot el llevant de la península ibèrica. És peculiar perquè aquí no hi ha pintures, tots són gravats i amb una única finalitat. Escrivien aquests detalls simbòlics, aquests dibuixos dirigits a la divinitat, a la Mare Terra, i els escrivien en un lloc on no calia que hi accedís ningú.
8: Mm-hmm. És, per desgràcia, un conjunt que encara no podem veure, que esperem no, que en un futur proper pugui estar de cara al públic, però està en una zona complicada. Xavier, moltes gràcies per tot això. Et deixarem de la mà, agafarem de la mà l'Arnau per mullar-nos una mica. Moltes gràcies.
9: Cap dins de l'aigua, doncs. Que vagi bé. Gràcies a vosaltres.
8: Doncs ara seguim amb l'Arnau Bosch, responsable de Gorka Ventura, per mullar-nos una mica els peus, però hem de fer una mica un pas enrere perquè ens hem de preparar. Bon dia, Arnau.
10: Bon dia, què tal?
8: Ens hem de preparar, no?, per anar a l'aigua.
10: Sí, correcte. Per equipar-nos i per entrar dintre la cova, doncs ens hem d'equipar amb el tema del neoprè. Llavors haurem de tornar enrere per poder entrar.
8: Què hem de fer? Com ens preparem per anar a l'aigua?
10: Doncs mira, realment com que dintre de la cova trobem el curs aquàtic, ens hem de preparar amb un tratge de neoprè, vale? Tenim tant el que és els mitjons de neoprè com el tratge complet. A part d'això, en aquesta part sí que entrem amb casc i frontal.
8: Mm-hmm. I un cop ho tenim tot, anem cap a la cova, no? Ara sí, tornem.
10: Exacte, tornem, llavors on ens ha deixat el Xavier. A partir d'aquí nosaltres doncs, avancem més endavant, que ja podrem veure que la cova cada cop es fa més estreta i no tenim doncs, aquesta part del museu o llum artificial, diguem.
8: Aquí és on comença l'aventura de veritat. Ho pot fer tothom, primer de tot?
10: Sí, a veure, realment no està recomanat per gent amb claustrofòbia, vale? Ja que la part aquesta de la cova, de la Ruta Ventura, és més estreta que la part del museu i normalment ho recomanem a partir dels 7-8 anys.
8: Mm-hmm. Tenim un primer tram, només començar, que és el que ens imaginem quan anem no, a fer aquest tipus d'activitat.
10: Sí, exacte.
8: Molt estret.
10: Exacte. Només començar ja veiem que la cova cada cop es fa més estreta fins a arribar a un pas de gatera, que són més o menys uns 30 metres, en els quals l'alçada màxima és de 1,15 m a 1,20 m.
8: Però després la cosa canvia, vull dir, s'obre la cova de nou.
10: Correcte, un cop arribem al curs aquàtic, a partir d'aquí ja pràcticament podem anar de peu en tot moment i trobem que la cova és bastant més ampla.
8: Què som dins? Tanquem els frontals i què?
10: No veiem res.
8: Res.
10: Absolutament res. Justament és una cosa que fem nosaltres dintre, que és el fet de descobrir la foscor absoluta. És a dir, estem durant un minutet aproximadament que tanquem tots els llums i llavors vivim una miqueta l'experiència d'estar dintre una cova i escoltar doncs, el seu moviment.
8: Doncs Arnau, moltes gràcies. Ara sortirem, ens secarem una mica, però ja ben refrescats.
10: I tant, ara s'agraeix.
8: I ara hem sortit fora, però hem tornat a entrar perquè tornem a estar molt fresquets amb una altra cova molt petiteta que justament és on es fa un dels tallers, que és el taller de prehistòria. Ho fem acompanyats de la Chantal Puig, membre de Drac Actiu, encarregats dels tallers. Bon dia, Chantal.
11: Hola, bon dia, Laia.
8: Bon dia, aquí també s'està molt bé ara per l'estiu. Quins són els tallers que feu?
11: Doncs mira, aquí a la cova s'ofereixen normalment dos tallers. Un és el taller que diem de prehistòria, que és el que fem en aquesta cova, la cova del Castell, que és un taller en el que expliquem una miqueta com es vivia durant el neolític i el paleolític. Aleshores es fa una cabana paleolítica amb uns pals i unes pells, que es fa, aquesta part és la que es fa fora, i aquí dintre doncs, ensenyem als nens el tema de la il·luminació, com s'utilitzava el foc a dins de les coves, i aleshores parlem del que tenim aquí, a Muntanyes de Prades i a les coves de l'Espluga en concret, que és el tema de l'art. Fan una lloseta de pedra, que per una banda fan una pintura, com les que tenim aquí a Muntanyes de Prades, i per l'altra banda fan un gravat, com els que tenim aquí a les coves.
8: Mm-hmm. I en teniu un altre taller.
11: Sí, després hi ha el taller d'excavació arqueològica, que és el que es fa a les cabanes que hi ha a la sortida de la visita, els que heu vist abans de la recepció, com si diguéssim, i en una d'aquelles cabanes, la més gran de totes, hi ha un jaciment simulat. O sigui, no és un jaciment arqueològic de veritat, però sí que hi ha una zona preparada on hi ha objectes enterrats, i aleshores el que fem és explicar la feina dels arqueòlegs i les arqueòlogues, i aleshores els nens el que fan és, per grups, doncs intentar desenterrar enterrar restes que hi puguin haver-hi allí enterrades.
8: I Chantal, per acabar, hi ha alguna anècdota que recordis, algun moment així especial en aquests tallers?
11: Bueno, anècdotes n'hi ha moltíssimes, pensa que fa 20 anys que fem aquests tallers, o sigui, en tenim moltes, però bueno, així com a part curiosa, a la part de l'art d'aquí de la prehistòria, potser et diria el que més em va sorprendre una vegada va ser un nen que a la part de la pintura va pintar tota la llosa, i quan li vaig preguntar què representava, doncs em va dir que era la cova, a dins, la cova, que no es veu res i està tot fosc. Em va semblar molt graciós.
8: Chantal, moltíssimes gràcies. Acabem amb tu tota aquesta ruta que hem passat per tot tipus de fases, no? Dins de les coves, i recomanant totes aquestes activitats ara a l'estiu també són una molt bona opció.
11: Sí, perquè a més aquí dins és com dius tu, estem fresquets i la calor de fora s'aguanta molt millor.
8: Moltes gràcies.
11: A vosaltres.

Nosaltres el que fem és agrair moltíssim als companys de l'Espluga, de Ràdio L'Espluga, per aquest reportatge que ens ha dut no a dalt de la muntanya, sinó per dintre la muntanya a visitar un dels llocs més espectaculars, fresquets i, en fi, amb més història que tenim aquí a prop del territori, les Coves de l'Espluga. Vinga, va, que després d'aquesta passejadeta, d'aquesta proposta de pla pel cap de setmana, el que fem és buscar-ne d'altres i arriba l'agenda d'activitats.

0: Activitats per un cap de setmana intenset. És 15 d'agost, recordo. Moltes poblacions estan de festa major, no podem passar per totes, però mira, ens en fa una selecció la Lídia Porta, la companya de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
1: Hola, bon dia,
0: Núria.
1: Vinga,
0: ho hem reduït a 3, això et deu haver costat, eh?
1: Sí. Vull dir, que avui només he portat una festa major. La setmana que ve ja sí que venim plens.
0: Vinga, tu mateixa. Escolta, comencem parlant de màgia, d'un festival de màgia relativament jove, tercera edició del Creixell Màgic.
1: Sí, tenim el Creixell Màgic aquí a Creixell, com bé deies, que avui i fins aquest diumenge 16 se celebra aquest festival, que és internacional i que és un punt de trobada pels amants de la màgia, amb propostes que hi ha espectacles, com per exemple el campió mundial de mentalisme Javier Botia, que fa un espectacle, també tallers pels més petits i un mercat amb material del món màgic per comprar-hi cartes, el típic set de màgia borràs que dic jo.
0: Oh, això mola molt, que vagi acompanyat del festival d'un mercat per comprar, perquè sí que hi ha botigues especialitzades, però normalment a les nostres poblacions no n'hi ha, ja te n'has de desplaçar a Barcelona i així.
1: Molt bé. Jo quan ho vaig veure vaig dir, ostres, mira, que xulo que a la gent que li agrada podrà anar a renovar les seves cartes i les seves coses sense moure's gaire lluny. I bé, clar, el mercat i els tallers són gratuïts, mentre que els espectacles, doncs hi ha alguns que són de pagament i alguns que són gratuïts.
0: Molt bé, doncs això passarà a Creixell, tercera edició del Creixell Màgic, des d'avui divendres i fins a aquest diumenge, un cap de setmana intenset. I música, molta música.
1: Sí, tenim... Només tenim aquesta vida graciosa i divertida des que vas arribar al bar. Prometo drames i ratllades algun dia. Aquests són Ginestà,
0: Germans
1: Serrasoles.
0: Es nota, de seguida que el sents ja dius Ginestà.
1: Correcte.
0: Tenen una marca molt clara.
1: Aquests germans són els encarregats de donar el concert de Festa Major de Badalona, que d'avui fins diumenge se celebra coincidint amb la festivitat de l'Assumpció de la Mare de Déu i Sant Roc, que són els copatrons de la ciutat. I bé, doncs, Ginestà presentarà el seu nou àlbum i això serà demà a 11:45 de la nit al passeig de la Rambla. A part del concert de Ginestà, doncs, hi ha altres activitats com una catifa de flors dintre de l'església, menjars populars habituals, cercaviles, matinades, una miqueta el que s'ha parlat aquest dematí a les primeres hores.
0: Sí. Doncs Badalona, que també està de festa major, l'Assumpció d'elles i Sant Roc també, eh?
1: Sí, vull dir, que tots som una miqueta iguals i diferents al mateix temps.
0: Bé, 15 d'agost.
1: Ja. És el que té,
0: és el que té 15 d'agost. Ginestà, que seran protagonistes d'aquesta festa major de Badalona, plena d'actes. I ara, per canviar de tipus de música, jazz. Lídia, em portes molta música avui, eh? Això mola molt. De molt xulo.
1: Per donar-li una miqueta de...
0: de color. De...
1: Exacte. Molt bé. Doncs bé, a tots els diumenges d'agost, fins al 23, que serà la setmana vinent, Olot té un cicle de concerts i hem volgut destacar el d'aquest diumenge a 6:45 de la tarda, que és precisament un concert de jazz del Punx Trio i Samuel Marte. Punx Trio és un trio, com diu el propi nom, d'artistes que toquen un jazz molt concret que es diu jazz manouche, que és un jazz que la traducció seria jazz gitano, és una cosa així
0: qual,
1: com a...
0: Sí, així. Tal qual, sí.
1: I també hi ha Samuel Marce, que és un trombonista de França. I bé, és un format que al trio habitual se li afegeix a aquest trombonista per portar, doncs, aquest tipus de jazz i també un altre tipus de jazz que es diu hard bop. Jo
0: aquest ja sí que no controlo.
1: Desconeguda. Jo no sabia que hi havia subgèneres dintre del jazz, però bueno... desconeixement meu, no passa res, sóc bastant inculta en aquest sentit.
0: Bueno, però això està, per això fem el programa.
1: Per això sabeu l'agenda.
0: Per això l'agenda i tot el programa, que jo estic descobrint un munt de coses xules, també.
1: Doncs això, i el concert es farà al Parc Nou de la capital de la Garrotxa, d'Olot.
0: Que xulo, doncs un parc fantàstic, el Parc d'Olot, estic veient imatges i és una meravella. Jo crec que la tardor fins i tot ha de guanyar molt més, però bé, de moment tenim el que tenim aquest diumenge a 6:45, el concert de jazz amb Punx Trio i aquest músic també francès. Moltes gràcies, Lídia. Acabem així amb tu. Moltes gràcies.
1: Bon cap de setmana.
0: Bon cap de setmana. Doncs jo crec que queda explicat, que no fem el programa per vosaltres, amb tots els respectes el fem. 70 ràdios de Catalunya fem el programa per nosaltres, per aprendre una mica les unes de les altres i saber tot el que passa a tot Catalunya. Jo estic adonant que he de viatjar molt quan acabem programa, quan acabem temporada, me faré un fart de viatjar i conèixer totes les emissores amb qui hem estat contactant aquests dies. I segur que passo per Cardedeu. Aina, vindré. Vinc a veure-us,
2: Sisplau, Núria, aquí t'esperarem,
0: O baixeu vosaltres també a Tarragona.
2: També.
0: Això és un momentet, que feu la bici i cap aquí. Aina, ens queda un parell de minuts. No sé si tenim algun altre comentari sobre gazpacho o salmorejo, que és el tema del dia.
2: Sí, sí, via Instagram, la Pilar i la Núria ens han dit que gazpacho, sense cap mena de dubte.
0: Guanya el gazpacho.
2: Sí, i després tenim un últim missatge que és especial i ara us explicaré per què. Anem a escoltar-lo, és l'Estela.
3: Molt bon dia, Obert per Vacances. Doncs, entre aquestes dues grans opcions, jo escolliria el salmorejo, però un salmorejo molt especial, que és el que fa la meva sogra. És un plat que no pot faltar a l'estiu i per mi, sincerament, me'l podria menjar durant tot l'any. Vull dir, soc addicta al salmorejo.
2: Tenim varietat.
0: Tupers, aquests tupers, que ja esteu tardant en fer-nos arribar. Que rolin els tupers.
2: Sí.
0: Ja està, queda
2: dit. I Núria, per què deia que aquesta última nota era especial? Doncs mireu, es tracta de l'Estela i és la persona que estarà a Cardedeu la setmana vinent, Anna. Perquè jo avui ja tanco per vacances.
0: És veritat, Aina, sí, m'ho han xivat i no n'he sigut conscient. Sí. Aina, i ja no et tornarem a recuperar?
2: No, però seguiré ben atenta al programa. Vinga. Des de l'altra banda de la finestra, diguéssim.
0: Molt bé.
2: I l'Estela ho farà superbé, també.
0: Doncs vinga, Aina Barbany, moltíssimes gràcies, companya de Cardedeu, Ràdio Televisió, que aquests dies has estat amb nosaltres proposant-nos temes del dia. Fes-ho al revés, ara envia'ns tu comentaris i àudios,
2: d'acord? Exacte, jo us enviaré àudios i seguiré ben atenta. Gràcies a vosaltres, a tot l'equip, i una abraçada molt forta a tots els oients, també.
0: Una abraçada, Aina, moltíssimes gràcies. I dilluns connectem amb l'Estela i amb més temes del dia i amb més propostes i més continguts. 3 minutets i seran les 11. Passeu molt bon cap de setmana. L'últim alè per resistir i una cançó.
4: La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
5: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita.
6: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
7: Cuidar de la família, començar a córrer, perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
8: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
9: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
8: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
9: Perquè la teva salut és el nostre futur.
8: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
10: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
4: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. Aquest dilluns, 10 d'agost, s'han posat en marxa les obres de millora dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya. Ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès a través del seu compte d'Instagram. Estava previst que les obres comencessin molt abans, però s'han acabat endarrerint a causa d'una incidència administrativa en el procés de licitació. Un cop resolta la incidència, finalment s'inicien aquests treballs de millora, que està previst que tinguin una durada de 12 setmanes i inclouen la renovació de paviments, revestiments, portes i acabats, així com diverses actuacions per solucionar filtracions i entrades d'aigua. Les obres, doncs, coincidiran amb l'inici de curs, un fet que preocupa a les famílies sobre com acabarà afectant els infants del centre. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya renovarà el tram de via comprès entre les estacions de Gràcia i Sarrià en la línia Barcelona-Vallès entre els dies 11 i 23 d'agost. Les obres de renovació comportaran talls de circulació en aquest tram, de manera que, mentre durin els treballs, s'oferirà un servei alternatiu d'autobusos que cobrirà el recorregut entre les estacions de Gràcia, Sant Gervasi, Muntaner, La Bonanova, Les Tres Torres i Sarrià. El trajecte el farà per la Via Augusta. Les obres s'han programat en unes dates de baixa demanda amb l'objectiu d'intentar reduir el mínim d'impacte en les persones usuàries. Els treballs previs a les obres es van iniciar el passat mes de maig, però no han causat cap afectació al servei, ja que realitzaven en horari nocturn fora de l'horari comercial. I un total de 46 oficines de correus de la província de Barcelona, entre les quals la de Sant Cugat, s'han habilitat per presentar esmenes sobre el procés extraordinari de regularització de persones migrants. Es podrà fer fins al 30 de setembre sense necessitat de demanar cita prèvia i en horaris establerts. En el cas de Sant Cugat, serà des de 8:45 fins a 3:15. I en esports, l'entrenadora i tenista del Club Esportiu Valldoreix, Sònia Delgado, s'ha proclamat campiona del món més 45 aquest divendres a Lisboa amb la selecció espanyola. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari, constantment a les xarxes a cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Bé, i què voleu fer aquests dies?
2: Anar a una piscina caribenya.
3: Dormir en un hotel del Far West.
4: Volar a llums d'un drac.
1: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
5: Braseria La Bolera.
6: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
5: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
6: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
5: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
6: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
5: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
7: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Avui al Faves Comptades ens endinsem en el món del teatre amb una nova edició de Faves Tendres, Teatre Breu de Fila Zero, que presenta Mut 2. La companyia estable de la Unió pujarà aquest divendres a l'escenari de l'Ateneu Sant Cugatenc amb l'espectacle Principio de Incertidumbre amb textos de José Sánchez Sinisterra. La funció començarà a les 7 de la tarda, té un preu de 8 euros per al públic en general i de 6 per als socis de l'Ateneu. Això sí, si no us ho voleu perdre, ja us podeu afanyar a fer la inscripció prèvia a la web de l'Ateneu. Per parlar d'aquesta obra i de l'estat de salut de Fila Zero, avui ens acompanyen a l'estudi Ramon Barnils, el Pep García, director de l'obra, la Pepa Pérez, actriu, i el Ferran de Juan, actor i coordinador de Fila Zero i conegut d'aquesta casa, com a tertulià del programa. Molt bon dia, benvinguts.
1: Bon dia, gràcies.
0: El projecte de Faves Tendres ja s'està convertint, podríem dir, gairebé en un clàssic de la casa, de Fila Zero. Per aquells que no el coneguin, què és exactament i com neix aquest format?
2: Bé, és un format de textos breus que ens permet a la companyia poder fer assajos més curts. Són formats que no requereixen una excessiva compaginació de moviment dintre l'escena i ens permet entrar en d'altres aspectes d'actuació i de direcció, i entrem en uns altres matisos. Els textos dels José Sánchez són cap a l'any 85 o així, són textos experimentals, i nosaltres el que fem és construir una atmosfera on tots aquests experiments siguin, diguéssim, siguin verosímils.
0: Seguim posant una mica en context. Hem parlat que és el Mut 2. Mut és acrònim de Mínima Unitat de Teatre. Pels nostres oients que no siguin del món, del teatre, com es tradueix aquest concepte i com ho veurem en aquesta posada en escena del Mut 2?
2: A veure, el concepte és fer el mínim per construir un altre lloc que passa dintre en l'escenari, en l'escena. Els textos són mínims, els actors són els mínims per un grup de teatre amateur, vull dir, no pots posar grans textos complexes, o sigui, ni pots carregar amb una persona amb molts textos, i per això doncs, es fa un grup de 6, 7, 8 persones, et permet assajar per separat, i es tracta de poder anar el més ràpid a el que toca, saps? Mm-hmm. Que és què li passarà al públic i què ens passarà a nosaltres.
0: Ja ens ha fet una mica, no?, un resum de què ofereix aquest tipus de format més breu, tant en logística, en compaginació, en poder assajar per separat, no? Però també, donant-li la volta, quins són els reptes del Mut? Al final és poc temps, has de connectar amb l'espectador, has d'explicar una història, has de generar un món. Què és el més complicat d'aquest format?
2: Bé, jo crec que quan entres en una dinàmica determinada, ja pràcticament passa a ser un treball, diguéssim, que es va descobrint. És com avançar la boira, saps? No vas veient com anirà la cosa. I inclús aquest anar veient, anar descobrint, passa ara en escena, tant pels que estan a fora com pels que estan a dintre. O sigui, mai acabes de ser el mateix quan has acabat un assaig. I aleshores penso que l'autor dona uns textos perquè es puguin interpretar, o sigui, es puguin jugar. I em consta que l'autor té curiositat per saber què es fa, què fan. El director que genera un joc amb l'actor i li va donant normes, sistemes,

0: Les persones que no van veure el Mutu, que també vam poder veure aquí a l'Ateneu Sant Cugatenc, per qui no ho conegui, ara ja tenim una mica aquest context que ens feia el Pep. Què veurem sobre l'escenari? Com funciona aquest espectacle? Pepa.
1: Doncs el que veureu, jo crec que cada persona veurà alguna cosa diferent. D'això és també de què es tracta, no? Són peces petites, eh? El Pep diu que són fàcils. No són fàcils d'entendre. I està molt bé que sigui així, perquè les interpretacions et fan créixer, saps? Cadascú ho pot inventar d'una manera, però, bueno, hi ha, en aquestes peces petites hi ha com una història. Una història que cadascú, pues, ja dirà que és el que ha pensat, que és el que ha sentit, o simplement que no ha entès. Uh-huh. Val? Són com unes 8 pèndoles...
2: No, 10
1: pèndoles, en les quals, pues, petits actors, vull dir que som a millor un, dos, tres, depenent de l'escena, i bueno, van passant coses, i llavors és el que diu ell, tu tens un repte ahí de davant, te lleixes un text que dius, doncs sí, puc entendre-ho, però és que pot ser això o altre, i amb això què faig, no? El primer moment és una mica d'incertidumbre, no? Com
0: diuen. Els actors us trobeu també davant de quan, no sé si és el Pep qui us reparteix, Ferran Pepa, els textos a cadascú una mica, a llegir-lo, a dir, i ara què?
1: Sí, però a més és això, i ara què? Me llegeixo i què li dic jo? Per on començo? Qui soc? Ja, definir el teu personatge. Jo tinc dos personatges, cap dels dos té nom. No és que sigui imprescindible un nom, saps? Però quan diu qui ets, ja m'ho preguntaran. Doncs, ah, però sí, mira, sóc una mare. Una mare una mica singular, perquè no és una mare a l'uso. I llavors tinc un fill que ni te cuento. O sigui, això ja és... es diu connexió i el fill està desconnectat. I una filla que no sap per on va, si va amb la mare, si va amb el fill. I bueno, es crea una història una mica que no sabem si ens connectem, no, o què. I ja. Això queda per vosaltres, per als que esteu escoltant i per als que vingueu a veure'ns, no?
0: Clar, jo veig aquí que hi ha un joc, també, no? Hi ha una voluntat de jugar amb l'espectador i que possiblement allò que fem quan sortim del teatre, de comentar amb les persones amb qui hem anat, què t'ha semblat, allò, potser aquí... Tants caps, tants barrets. Serà així?
3: Sí, és així. No és un teatre convencional. No. Vull dir, jo crec que la gràcia o la xispa d'aquest tipus de teatre més contemporani és aquest, no? Que no és un teatre convencional, no és que entres i sàpigues que hi ha un principi al mig i al final com acaba, sinó que aquí... Perdó. Aquí el públic va descobrint coses, eh? Igual que els actors. Jo et diria que anem descobrint coses i cada vegada que la representem és diferent.
0: Ja vam tenir l'experiència del Mut 1, ara tenim el Mut 2. Com va ser la reacció del públic santcugatenc i què n'espereu, no?, d'aquest divendres al vespre?
3: No, el resultat va ser bo, vull dir, hem fet amb el Mut 1, vam anar...
0: Heu fet gira, també.
3: Vam fer gira a 5 llocs diferents, vull dir que vam estar a Castellà del Vallès, aquí a Sant Cugat vam anar a l'Ateneu, vam anar a la Sala Uré, vam anar a Cal Gerrer, a Barcelona vam anar 2 dies al Cincòmonos, vull dir, la reacció ha sigut bona, eh? La gent, quan surt, la veritat, o amb el que tens més confiança, et diuen, escolta, no ho he entès molt. Agrada, perquè la posada en escena... agrada, però bueno, es té que reconèixer aquella gent que surt i diu aquesta no l'hi he entès, eh?
0: Però a vegades està bé, no?, fer pensar a l'espectador, no?, allò que a vegades dius no l'he entès, però quan surts li vas donant voltes allò que has vist o allò que t'ha transmès, encara que no tinguis molt clar. Hi ha una voluntat també de provocar-ho, això?
2: Clar, jo penso que abans he fet un cercle, però que no està tancat, no acaba amb el personatge, sinó que acaba en el públic. I acaba, va d'un món d'algú que escriu a un món d'algú que es submergeix temporalment, en un espai definit, en un temps definit, i aleshores els efectes secundaris ja no són la nostra responsabilitat. Això forma part de la vida de cadascú. Sí que és cert que no cal... O sigui, hi ha una confiança per part nostra que el cap serveix per unes coses, saps? No per tot. Saps? Uh-huh. Allò que diuen, un intel·lectual és algú que el cos li serveix per transportar el cap. Nosaltres estaríem a l'antítesi... Bueno, jo ho veig així, a l'antítesi d'això, no? O sigui, doncs el cap està allà, però aleshores sí que és cert que el raonament no, és difícil tancar-lo quan el mateix autor

0: t'està dient el que ens va dir en el mutu. Diu, li van preguntar, i vostè com se sent com a autor? Diu, pues com qualsevol, me siento traicionado y me gusta la traición. Aleshores, és obvi que és així per arribar, no? I una cosa que hem procurat en l'estructura, que això és una cosa que en Sanchis i d'altres companys deien, que nosaltres anem a arribar als poros de la gent, saps? Aleshores, com que tots anem amb el cap, has de descol·locar la gent. Aleshores, el que et deia el Pepe, que això ho ha fet amb l'Ai Carmel, amb moltes obres, és, bueno, si tu els fas riure, si aconsegueixes que riguin, això obre els poros, i després tu ja pots anar fent. Aleshores, això ha sigut la guia nostra.
1: Hi ha un fil conductor per totes aquestes píndoles?
0: Es va construint el fil conductor. Realment, la selecció de textos era pensant en qui hi ha i què pot fer, en el sentit de temps, més que de capacitats, perquè les capacitats surten a l'assaig. Què podrà fer, quina disponibilitat... Aleshores, en funció d'això, es crea, que després es va creant, doncs, que un no hagi de sortir dues vegades seguides, i després, quan ja tot això està muntat, es va com, lògicament, produint relacions de veïnatge, de no sé què, a vegades més evidents, a vegades menys, però sí que l'atmosfera es manté, diguéssim, l'atmosfera es manté.
1: Què és el més difícil, Pep, de dirigir, tot i que repeteixes amb el format, un espectacle així?
0: Bé, jo crec que l'has de... O sigui, el tema és que estem... tenim clar que ha de ser verosímil. O sigui, quan un veu una pel·lícula de Hitchcock, ningú pensa que allò és estrany. Si tu analitzes pla a pla, dius, això és impossible. Perquè és una cosa abstracta, però absolutament verosímil. O sigui, aquí dintre té lògica. Aleshores, construir un lloc on això pugui ser lògic és la nostra feina. Lògic no del tot, saps? Perquè a la nostra vida normal, omplir totes les instàncies que has d'omplir, de lògic no és. És normal, però no és lògic. Alguna manera de fer-ho hi haurà més eficient. Però, aleshores, diguéssim, aquesta part que els hàbits de la vida quotidiana doncs, fa que ens siguin lògics, nosaltres en el teatre és més, creiem que el teatre hauria de ficar el lletrero al revés, o sigui, quan la gent surti, veure que entra un teatre.
1: I per vosaltres, Pepa i Ferran, que sou actors i actriu en aquest mood, què és el que us ha sigut més difícil, no?, de sortir allò d'un paper més convencional amb el teu personatge, amb el seu nom, els seus cognoms, el Pepa i els meus no tenen ni nom, i posar-vos en aquest repte?
2: Doncs és tot una mica difícil. Des del moment que tu acceptes un paper, que et diuen, si vols pots fer això, llegeixes i dius, bueno, també depèn de... Jo és que acabo d'aterrar, no tinc una experiència d'anys. Per mi és un repte, llavors. I des del moment que llegeixes, que tu t'ho imagines d'una manera, que tu vas i amb els teus companys i amb la direcció, se va creant algo totalment diferent al que tu penses. Val? I quan te diuen... que surti el personatge, me feia molta gràcia quan deia, que t'ha sortit el personatge, però no sé qui és el personatge, saps? I va sortint, és molt curiós, o sigui, jo m'agradaria fer l'experiència d'una gravació d'una primera actuació a una última, perquè sí que és molt diferent, jo ho veig en els meus companys. Això va creixent, no sé com, ni bueno, sí que sé com, perquè és un treball que és el que dèiem, no som un grup professional. Som un grup amateur, que tenim els nostres horaris, tenim les nostres coses, vull dir, no hi ha un assaig diari, i tot i així, per mi, la resposta que tot això surti, i surti com està sortint, ja hem fet una primera experiència l'altre dia, és per les ganes que li posem, per l'emoció, perquè l'altre dia en la funció entre darrere de les cortines estàvem tots, vinga, va, que surti bé, que no sé què, ai, estic molt nerviós, que no sé què. Tot això ajuda molt. I després els comentaris, no, pues has de fer això sí, o creus tu que podries fer això sí, o no veus aquest... saps? Aquestes indicacions et van creant. Però no, per mi, concretament, que acabo d'aterrar, no és fàcil, però és molt, molt engrescador, és molt divertit.
1: Ferran, tu ja fa una pila d'anys que ets a fila zero.
3: Sí, Sí, però...
1: Com ha sigut el repte? Perquè tipa... ara ho diré de memòria, però el Mutu no hi va ser, no? Com a actor?
3: No, no, no, el Mutu no estava perquè estava preparant l'altra obra. Aquí és crear el personatge. Són personatges molt peculiars. Vull dir, en una obra convencional, el personatge, més o menys, quan el llegeixes, ja saps per on va. Si fas... Bueno,
1: és més fàcil posar-te a la seva pell d'alguna manera,
3: no? Aquí són personatges més complicats, inclús...
1: I aquest absurd, aquest atzar, aquesta...
3: Sí, no? Sí, com diu la Pepa, hi ha una màgia, jo crec que és una màgia, que fa que al final surti el personatge. El vas creant tu. Això també t'ho permet molt el tipus de direcció, no? Una cosa són les primeres normes que et puguin donar, però després el personatge el vas creant tu com a actor, no? I arriba un punt que al final ets personatge, no ets actor, no? Vull dir, el meu és un personatge molt peculiar i al final està, m'ho crec jo, que sóc així, vull dir, i no sóc així, però al final m'ho crec.
1: Hi ha hagut molt mètode aquí,
3: sí,
1: eh?
3: Sí, sí, sí. Vull dir que aquí jo trobo que això és la gràcia, això és la gràcia.
1: Què s'emportarà la gent que vingui a l'Ateneu aquest divendres? Com creieu que ho rebran i que sortiran?
0: Bueno, jo penso que si hi ha una...
3: Un elixir s'emportarà,
0: sí.
3: Eh?
0: Ah, sí, això, un elixir, elixir
3: que també és la màgia del...
0: Però jo penso que el que aspira qualsevol aquí i ara, que és el teatre, el que aspira qualsevol és que amb el temps que ha passat t'hagi passat alguna cosa a tu. Saps? I que sigui algú lo suficientment interessant, enigmàtic, com perquè et quedi algo. Aleshores, això es veu amb el temps. O sigui, és molt difícil sortir d'una obra i dir, sí, no, el temps és el que et va veient...
1: S'ha de fer la digestió.
0: Esclar, perquè et va deixant un pozo, una cosa, cadascú serà el seu món, no ho sé, però et va deixant una cosa... Jo penso que això seria el màxim que es podria aspirar. I els hi donem un bravatge, que ara t'ensenyaré l'ampolla, i que bueno, és una incertesa. O sigui, l'autor impregna tots els seus personatges amb aquest bravatge d'incertesa, i a vostès, al públic, si volen, també.
1: Doncs tothom convidat, eh? Aquest a principi d'incertidumbre, amb el Mut 2, amb aquests textos del Sant Quatén, José Sánchez Sinisterra, serà aquest divendres a les 7 de la tarda a l'Ateneu. Teniu les entrades per 8 euros, sí, si sou socis. Les podeu aconseguir ja des de la web de l'Ateneu. Espavileu-vos, que l'Ateneu tampoc és tan gran, eh?
3: No.
1: I podeu aconseguir la vostra entrada de manera anticipada. Pep, Pepa, Ferran, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
3: A vosaltres.
1: Molta merda, si és que encara es diu, eh?
4: Per aquest
1: divendres. Tothom convidat, que vagi molt rebé.
3: Moltes gràcies.
5: La ràdio amb samarreta.

0: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
1: Continguts en xarxa.

0: Doncs bé, com cada setmana cuinem amb la Joana, la nostra cuinera. Ens porta directament l'olla dels sabors més autèntics, en receptes creatives elaborades amb productes de proximitat, ens descobreix com transformar ingredients locals en plats deliciosos, saludables i plens de tradició. Una cita imprescindible que tenim cada setmana, el dimecres, per a tots els amants de la bona cuina i el gust local. La cuinera de la ràdio Cuina de Proximitat, de Risoteràpia i de consells garantida. Bon dia, Joana.
1: Bon dia, quins elogis avui,
0: eh? Bueno, és que és la veritat, no? Hem de dir les veritats, no? Vinga.
1: Bon dia a tothom.
0: Vinga, a veure què ens proposes avui.
1: Avui també portem un plat, tal com tu dius, de proximitat, que és el que hem de procurar, perquè els nostres pagesos, pobres, passen molts apuros per poder tirar endavant, eh? I això d'anar a comprar i comprar productes de la Índia, de la Xina, d'aquí, doncs mirem de que tot sigui d'aquí per donar vida als d'aquí. Perquè si aquesta gent han de plegar, ho tenim malament, eh?
0: Jo avui comentava amb la tertúlia que aleshores també els supermercats aquí a Tordera la majoria són de València i de zones...
1: Bueno, encara si són de per aquí, molt bé, però és que compres mandarines que venen de Sud-àfrica... No, perquè... Però, bueno, quan vam entrar a la Comunitat Europea, per això ja ens ho podíem pensar, eh? Però, bueno, això és un desastre. Perquè primer hauria de ser algú d'aquí, i si aquí llavors en falta, anar a buscar fora. Però és que ara mires i tot ve de Múrcia, ve de...
0: I el més bo, un deia que se'n va cap fora, eh?
1: I molta cosa se'n va cap fora.
0: El més bo, eh? Sí.
1: Vinga, bueno, Joana. Doncs, un conill... Us ho porto conill amb pèsols i carxofes, perquè ara els pèsols estan molt bons i les carxofes ja són una mica grosses, però ja encara podem aprofitar aquests dies per fer-los.
0: Molt bé.
1: I llavors, doncs, també, o sigui, el conill aquest que us porto és un conill de pagès, que si em podeu trobar... Doncs,
0: no,
1: clar,
0: és difícil, però se'n troba, no, Joana?
1: Sí. Segons a on se'n troben. Doncs llavors què farem? Els ingredients per aquestes quatre persones, com sempre fem, és un conill. Jo sempre el compro una mica petit. A mi no m'agrada el conill gros. Un conill de quilo, quilo 100, tot el més, eh? Costella. Jo hi vaig barrejar una mica de costella, d'aquesta, d'Uroc.
0: Ah, val, boníssima.
1: Una mica de costella d'Uroc, però no un tall per cada un. Per exemple, de cada tall, depèn del gros que sigui, traiat en tres trossos. Un parell de talls, però petitets. I un parell de botifarres crues, que també els vaig tallar trossets. I ho vaig barrejar. Doncs llavors posarem aquest conill, la costella, depèn del tall, poseu-n'hi dos trossets per cada un, tampoc no cal molta. Dues botifarres d'aquestes crues.
0: Però ja tallades?
1: Sí, llavors els atallo. Els atallo.
0: Vale,
1: els atallo a trossets. Cada tros, 3 o 4, depèn de l'ús. Un quilo de pèsols, pesos naturals. Jo dic un quilo, perquè quan estan desgranats queden uns 300 grams.
0: Un quilo amb la pellofa i tot.
1: Exacte. Si els compreu congelats, haureu de posar-hi uns 300 grams. Més no cal. Llavors, 3 carxofes o 4, depèn del tamany de la carxofa. Una ceba per fer aquest sofregit.
0: La carxofa, te pregunto igual, Joana, tallada ja?
1: Sí. Ara ho explicarem tot. Una ceba per fer aquest sofregit. Llavors, tomàquet natural, com sempre, també. Un trosset de canyella per rostir tota aquesta carn. Un bon raig de birranci, per com la tinguem rostida. Oli, sal, aigua, farina i la picada, com sempre, d'aquelles ametlles que diem, 10, 12, 15. Alls. Aquesta cabeça d'alls que us he dit, jo rosteixo aquest conill i llavors aquests alls els desgrano i és els que faig la picada.
0: Bé, però aquests alls ja els poses al conill.
1: I llavors un trosset de xocolata també per la picada. Un trosset petit de xocolata negra. Això per la picada. Bueno, què farem? Direm al nostre carnisser que ens talli el conill a octaus. Jo sempre faig les espatlles a part, sempre tretes senceres, i llavors l'altre ho tallo a octaus. Llavors la costella també la tallarem i posarem a rostir aquesta carn junt amb aquesta cabeça d'alls que hem dit i aquest tros de canyella. I la costella. La botifarra la posarem a l'última hora. Llavors, quan això ja ho tinguem tot rostidet, Hi posarem la botifarra tallada a trossets, a la mida que nosaltres ens agradi, de cada botifarra, 3 o 4 trossos. Quan tinguem això fet, ho reservarem. I en aquest mateix oli ho traiem.
0: Cassola,
1: menys la cabeça d'aix i el trosset de canyella.
0: Joana, la botifarra no es desfà?
1: No, amb les estidores o amb el gabinet, la tallo, no. Queda ben sellada, eh? Vale. Perquè com que no hi treus la tripa, si traguessis la tripa sí que se'ns desfaria. Al treure la tripa, llavors sí, ens quedaria tot esmicolat, però com que no li treus, queda com si la fessis a la brasa, però a trossets.
0: Molt bé.
1: I llavors, amb aquest oli que hem acabat de sofregir, de fregir tot això, hi posarem la ceba. La ceba, ja sabeu que els sofregits sempre són, la base és tot sempre la mateixa. Tant per fer vedella amb bolets, i pots fer algun canvi d'algun ingredient, però poc. Llavors, què farem? Agafarem aquesta ceba, la ben sofregirem, com estarà ben sofregida, i tirarem el raig de birranci.
0: Un momento. Tallada així...
1: Ratllada. Jo la ratllo amb el ratllador. La ratllo amb el ratllador.
0: Te vaig tallant avui, jo.
1: No, però esclar, és que si no, no ens n'entarem.
0: Ah, vale. Ceba ratllada.
1: Ceba ratllada amb el ratllador. La posarem junt amb aquesta cabeça d'aix, que els podem deixar aquí, i aquest tros de canyella que unirem, que això ens anirà donant el gust. La deixarem ben rosseta, com sigui ben rossa, i tirarem aquest bon raig de birranci. Per què? Perquè ens pujaran tots els sucres i la ceba encara ens quedarà més rosseta.
0: Ah, que bo. Això és una tàctica.
1: Més rosseta. Llavors, hi posarem aquesta tomaca que hem dit, també la passarem un rato que ens quedi tot com una marmelada, i anem tirant una mica d'aigua, perquè no se'ns agafi si convé, i com veiem que aquesta tomaca ja està, i tirarem aquesta mica de pebre vermell, que jo sempre és el que poso per donar aquest color i per donar aquest gust.
0: Ara, jo m'hi acostumava ja, Joana, tant de dir-m'ho tu. I bueno, bé, molt bé, li notes un puntet més diferent, eh?
1: I el color també canvia i tot això. Bueno, llavors, quan tinguem aquest bon sofregit, i tirarem aquest conill que ja en tenim reservat, el passarem una mica, i llavors hi posarem l'aigua que ens convingui, per cobrir-lo, però més val que no el cobrim del tot. Sempre som a temps de tirar-hi una mica més.
0: Caldo, si en tenim, també.
1: Si en teniu, si volem, també una mica de caldo, eh? De caldo o de verdures o caldo vegetal, que no sigui gaire fort, eh? Si és d'una escudella, el que heu de fer és rebaixar l'embaiga, perquè llavors queda molt fort. Va. I llavors també, si és d'una escudella, treu el gust d'aquest conill.
0: Sí, de tot el que hi has fet.
1: El bo és trobar-hi aquest conill, que és el bo. Vull dir, amb aigua també queda bo, eh? Llavors, què farem? Si ho mengem el mateix dia, quan tinguem aquest conill una mitja horeta, que llavors el deixem tapat a foc baix que vagi estovant-se, doncs llavors hi tirarem els pèsols.
0: Ah, està bé.
1: En aquí mateix, no cal que els abullim a part. Si ho fem el mateix dia. Mentrestant, haurem agafat aquestes carxofes i haurem deixat ben bé el que és el cor. Els posarem amb aigua i una mica de llimó o julivert, com sempre, perquè no se'ns ennegreixin, i els tallarem en 4 trossos. Els enfarinarem i llavors els reservarem. I farem la picada. I ja la tirarem també aquí dins aquest conill. Els pèsols quasi bé ja estaran cuits, perquè els pèsols vol poc rato, 10 o 15 minuts. I quan ho tinguem...
0: M'afanen una por els pèsols, Joana, que...
1: No, ens queden molt bons, eh?
0: Bueno, però jo me quedo sempre... Ja,
1: perquè els abulls massa. Perquè jo els vaig deixar 7 minuts l'altre dia, perquè eren tan tendres que en 7 minuts van estar...
0: Que me queden xupar, com...
1: Llavors, quan tinguem aquesta cassola feta, agafarem les escarxofes i els hi posarem a sobre. Perquè ens quedi l'escarxofa, com que l'hem fregit, la textura aquesta una mica i no ens quedi tan molla, ho tirarem a sobre. Si ho fem l'endemà, jo el que faig és que faig la cassola i no hi poso res. I llavors l'endemà sí que agafo aquests pèsols, els abullo amb molt poc aigua i una mica pèl de sucre.
0: Ah.
1: Per què? Perquè el sucre fa que el pèsol agafi més gust, tingui més sabor de pèsol, puja. Però molt poc, eh? L'aigua, res. Quan bull, li posa 7 minuts. Llavors els escorres i els hi tires a sobre junt amb les escarxofes. Això si ho has fet el dia abans o dos dies abans. I si ho fas el mateix dia, doncs ho podem fer del mateix dia.
0: I si li tires a dintre la cassola, no passa això, que quedin d'aquella manera?
1: No, quedaran perfectes.
0: Quedaran perfectes.
1: Queden perfectes. I tapats perquè quedin aquella verdor que no marxi, com els abulls. Però res, 5 minuts els pèsols ara, ja t'ho dic, és que molt poc rato. I llavors ho rectifiquem de sal, ho provem, si de sal ho trobem bé, i si no, hi tirem una mica de sal, perquè hem salat el conill, hem empebrat i de tot. I llavors que a nosaltres ens agrada un punt més de sal, ho rectifiquem de sal, i si ho podem deixar reposar una horeta, millor, perquè és més bo.
0: I si encara és per l'endemà,
1: si és
0: més
1: abans,
0: millor, no?
1: Encara millor, només és posar-hi aquesta escarxofa i aquest peso.
0: Sembla un plat complicat.
1: No,
0: però posats a fer-lo, ho tens tot allà mateix.
1: Una vegada ho tens tot rostiret, ja està.
0: El dia que faci pèsols i me quedin bé, t'ho faré saber.
1: Ah, això, m'ho fas saber i llavors en parlem.
0: Perquè Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, ja, els pèsols i jo, i els pèsols.
1: I ara estan molt bons els pèsols, molt, Però han vingut molt aviat, perquè imagina't, estem a març, abans no venien fins a mitjans d'abril, i les faves ja n'hi han, vull dir... Tot s'ha adelantat. Un mes i mig tot s'ha adelantat.
0: Els has pogut comprar al mercat?
1: Sí, al mercat n'hi ha. Natural, sí. Fa temps que anava molt més cara, ara ja es poden comprar perquè van a 5 euros i pico. Anaven a 8 i 10, els pèsols. Bueno, doncs repassem aquests ingredients.
0: Endavant.
1: Aquest conill, la costella, el nostre gust, el que vulguem, les dues botifarres, un quilo de pèsols si són naturals, que en quedaran uns 300, les tres carxofes, una cabeça d'alls, quatre cullerades de tomàquet natural, un trosset de canyella, vi ranci, oli, sal i aigua, i una mica de farina per enfarinar aquestes carxofes que hem dit, i la picada 12-15 ametlles, els alls, que aquests que jo els aprofito i els hi trec, els apelo, i li poso la meitat de la cabeça, la poso a la picada.
0: Després ja els deixes així sencers, no?
1: Els alls, no, jo agafo tota la cabeça i li poso sencera.
0: Bueno, però després com treu...
1: Com els atrec, els poso sencers al mini primer i els atrituro.
0: Ah, val.
1: Els atrituro amb el julivert i les ametlles, I la mica de xocolata aquesta que hi hem posat. I ja ho tenim.
0: Molt bé, Joana.
1: Ja ho tenim.
0: Doncs moltíssimes gràcies una vegada més per aquestes receptes que ens aportes de proximitat, bones i fetes amb molt de carinyo.
1: Molt de carinyo, sí.
0: Fins la propera setmana.
1: Vinga,
0: bona setmana.
1: Adéu-siau.
2: Continguts en xarxa.

0: Sabies que...
1: Existeixen llamps que pugen cap a l'espai en lloc de baixar cap a la Terra. Durant molt de temps, es va pensar que tots els llamps anaven dels núvols cap al Sol o entre núvols. Però a finals del segle XX, càmeres d'alta velocitat van revelar un fenomen espectacular. Enormes descàrregues elèctriques que surten de la part superior de les tempestes i s'enfilen cap a les capes altes de l'atmosfera. Aquestes descàrregues reben noms com Red Sprite, Blue Jet o ELPS. Els Red Sprites, per exemple, poden assolir altures de més de 80 quilòmetres i durar només unes mil·lèsimes de segon. Són tan difícils d'observar que durant segles ningú no estava segur de que existissin. Molts pilots afirmaven haver vist llums estranyes sobre la tempesta, però sovint no se'ls creia.
2: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.

0: curiositat sorprenent és que Venus gira al revés comparat amb la majoria de planetes del sistema solar. És el que s'anomena rotació retrògrada. Això provoca un efecte molt estrany. A Venus, el Sol surt per l'oest i es pon per l'est. Però encara hi ha més. Venus gira tan lentament que un dia venusí dura aproximadament 243 dies terrestres. En canvi, l'any de Venus dura uns 225 dies terrestres. És a dir, un dia Venus és més llarg que un any. Els científics creuen que aquesta rotació tan peculiar podria ser conseqüència d'un gran impacte amb un altre cos celeste en els primers temps del sistema solar o bé d'efectes gravitatoris acumulats al llarg de milions d'anys. Tot plegat fa que Venus sigui un món extremadament estrany, un planeta on el temps literalment funciona d'una manera completament diferent a la nostra experiència quotidiana.
1: FM. Ràdio Sant Cugat.
2: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. Aquest dilluns, 10 d'agost, s'han posat en marxa les obres de millora dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya. Ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès a través del seu compte d'Instagram. Estava previst que les obres comencessin molt abans, però s'han acabat endarrerint a causa d'una incidència administrativa en el procés de licitació. Un cop resolta la incidència, finalment s'inicien aquests treballs de millora, que està previst que tinguin una durada de 12 setmanes i inclouen la renovació de paviments, revestiments, portes i acabats, així com diverses actuacions per solucionar filtracions i entrades d'aigua. Les obres, doncs, coincidiran amb l'inici de curs, un fet que preocupa a les famílies sobre com acabarà afectant els infants del centre. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya renovarà el tram de via comprès entre les estacions de Gràcia i Sarrià en la línia Barcelona-Vallès entre els dies 11 i 23 d'agost. Les obres de renovació comportaran talls de circulació en aquest tram, de manera que, mentre durin els treballs, s'oferirà un servei alternatiu d'autobusos que cobrirà el recorregut entre les estacions de Gràcia, Sant Gervasi, Montaner, La Bonanova, Les Tres Torres i Sarrià. El trajecte el farà per la Via Augusta. Les obres s'han programat en unes dates de baixa demanda amb l'objectiu d'intentar reduir el mínim d'impacte en les persones usuàries. Els treballs previs a les obres es van iniciar el passat mes de maig, però no han causat cap afectació al servei, ja que realitzaven en horari nocturn fora de l'horari comercial. I un total de 46 oficines de correus de la província de Barcelona, entre les quals la de Sant Cugat, s'han habilitat per presentar esmenes sobre el procés extraordinari de regularització de persones migrants. Es podrà fer fins al 30 de setembre sense necessitat de demanar cita prèvia i en horaris establerts. En el cas de Sant Cugat, serà des de 9:15 fins a 3:15. I en esports, l'entrenadora i tenista del Club Esportiu Valldoreix, Sònia Delgado, s'ha proclamat campiona del món més 45 aquest divendres a Lisboa amb la selecció espanyola. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari, constantment a les xarxes a cugat.cat.

0: serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Hora Sant Cugat és un programa de Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: L'Ajuntament de Sant Cugat ha organitzat el 20è Premi Literari de Narrativa Infantil de la ciutat. En l'edició del 2025 hi han col·laborat una vegada més l'Escola d'Art i Disseny de Sant Cugat, les llibreries Pati de Llibres i el Celler de Llibres. I Cugat Mèdia també hi participa, amb l'emissió dels relats guanyadors a Ràdio Sant Cugat, amb les veus dels seus autors i autores. La convocatòria consisteix en escriure obres en prosa, de tema lliure i en català. El jurat està format per representants de l'Ajuntament, de les llibreries i mestres de primària de la ciutat. El premi es divideix en quatre categories, de tercer a sisè de primària, i hi poden participar tots els nens i nenes d'aquests cursos que viuen o van a l'escola a Sant Cugat. Aquests són els i les guanyadores del 20è Premi de Narrativa Infantil de Sant Cugat. Tercer curs, primer premi, Jan Tarragona Sala, de l'escola Gerbert d'Urlac, amb l'obra Una nit al monestir.
2: Hi havia una vegada un nen que es deia Guillem i vivia en una petita casa de Sant Cugat. En Guillem era ros i molt apassionat per la història. També li agradava l'anglès. Un dia, quan sortia de l'activitat extraescolar d'anglès, va passar per davant del monestir i va decidir entrar per veure'l una mica de prop i jugar amb els peixets del claustre. Estava molt distret i content amb els peixos quan, de sobte, va sentir un cop molt fort. En Guillem va anar a la porta de sortida, però, per desgràcia, ja estava tancat. Va mirar el rellotge. Eren les 9 de la nit. Segurament, el guàrdia de vigilància tenia molta pressa per anar a veure el Barça, que avui jugava contra el Real Madrid i no havia revisat que no hi quedés ningú a dins. Pobre Guillem s'havia quedat tancat al monestir de Sant Cugat a la nit. Era la pitjor cosa que li havia passat mai. No sabia què fer. Va mirar per tot arreu, però només hi havia una sortida. Era per la finestra. Li semblava que era massa perillós. Es podia caure i trencar una cama o alguna part diferent del cos. No li quedava altra opció que quedar-se a dormir allà. El lloc on feia menys fred era on estava l'antic menjador dels monjos. Es va estirar per poder descansar i va posar el cap sobre d'una pedra que sobresortia una mica i, de cop, moltes pedres van caure! En Guillem es va espantar molt perquè van fer un soroll molt fort i també perquè va anar a parar de cul a un tobogan. Era llarguíssim. Semblava que no acabaria mai. Però 5 minuts més tard va anar a parar a les runes d'una fortalesa romana. Davant dels seus ulls hi havia un esquelet molt antic que semblava d'un romà. A la mà hi tenia una llista. En Guillem, que no tenia res més a fer i era molt curiós, se la va llegir molt atentament. Posava on havia amagat tots els seus tresors. No s'ho podia creure. De sobte, va sentir un soroll molt estrany. Va mirar per tot el seu voltant, però no va veure res. De sobte, una mena de ratolí se li va tirar a sobre i li va dir: «Sóc el guardià de l'esquelet i el teu guia de l'expedició de la cerca del tresor». En Guillem havia llegit que el tresor més proper estava al Pi d'Enxandre. Sabia perfectament on estava el Pi d'Enxandre i estava una miqueta lluny per anar-hi sol. Va rumiar uns instants si acompanyaria un ratolí. Potser el portaria per les clavegueres o per algun lloc semblant que li feia molta por. «T'ajudaré a sortir d'aquí i a buscar el tresor, però a canvi m'hauràs de donar 8 xocolatines», va dir el ratolí. «D'acord, vindré amb tu, però amb una condició. No anirem per les clavegueres», va dir en Guillem. En Guillem es va quedar pensant. Els seus pares no compraven mai xocolatines, però segur que se li acudiria alguna cosa per donar-li. El ratolí li va ensenyar unes escales molt i molt altes. En Guillem va pujar molt lentament per no caure. Al final de les escales estava molt cansat, però es va animar quan va veure la gelateria on anaven amb tots els seus germans les tardes d'estiu. Aquelles escales l'havien tret del monestir. Tot i així, havia d'anar fins al pie d'en Chantre. Va seguir el ratolí, que anava molt de pressa. En tot el camí no va veure cap persona. Quan va arribar a l'indret on estava amagat el tresor, es van posar a fer un forat amb les mans. Era molt difícil perquè la terra estava bastant dura i el ratolí excavava molt poc. Al final, després de moltes hores, van veure alguna cosa. Era el tresor! El van obrir molt contents i amb molta curiositat per saber què hi havia dintre. I el que hi era... 8 xocolatines i un llibre ple de mapes del tresor. Sant Cugat tenia tresors per tot arreu. El ratolí va agafar les xocolatines i en Guillem no va dubtar gens i va agafar el llibre. Estava tan cansat que va decidir tornar a casa. Ja miraria el llibre amb els seus pares i germans l'endemà. No es creuria en l'aventura que havia viscut. Quan per fi va ser al seu llit, va somiar que anaven a buscar amb la seva família la resta de tresors, amb el seu nom o amic, el ratolí. Fi.
3: Quart curs. Primer premi. Roger Verdú, de l'Escola Tau, amb l'obra Afeblits. Afeblits.

0: més ràpid del que s'esperava, tothom se n'havia adonat. Tot estava causat pel gran núvol de la feblesa. Científics, la NASA, les estacions meteorològiques i fins i tot alguns lectors extremadament informats penjaven contínuament informació a internet o a les xarxes socials. Inclús li havien posat nom. Al núvol li deien Nubes Magna Infirmitatis. En Jaume ho van explicar als seus amics, tan ràpidament com va poder. Havien de fer tot el possible per salvar la població d'aquella catàstrofe. Moltes vegades havien salvat el camp de futbol de ser destruït per un arbre o havien evitat una gran caiguda de roques. Fins i tot havien sortit de l'escola per defensar-la d'una banda de criminals molt coneguda al país, que volien atacar l'escola. Però aquest cas era diferent. Era un problema còsmic en tots els sentits. En Quim va fer un gran discurs davant de tota l'escola. Va parlar de moltes coses, però el més important que va dir va ser això. Haurem de col·laborar amb moltes agències, i de molt diferents, però tot això ho haurem de fer afeblits. Hi va haver una grandíssima riuada de visques i de així ho farem, però ho havien de fer de debò. Dir-ho és molt fàcil, fer-ho no tant. I com va dir Abraham Lincoln, dona'm 6 hores per tallar un arbre i me'n passaré 4 esmolant la destral. Necessitaven preparació. Just quan van arribar a casa, en Quim i en Jaume van començar a comunicar-se amb les agències a les quals haurien d'ajudar. Com que eren nens, els hi va costar molt convèncer els caps de les agències, però era un assumpte molt complicat, i ho sabien, de manera que van acceptar la seva ajuda. Al cap d'una setmana, mentre tothom s'afablia, van descobrir que tenia aquell núvol. Era el gas apodinamono. Ara necessitaven la solució. Van passar hores, dies, minuts, segons, fins que amb l'ajuda d'alguns laboratoris la van trobar. La solució es deia Eshairetikilisi, però ara havien de posar en marxa el líquid químic. I com? Com farien que aquest núvol que estava envoltant gairebé la Terra sencera desaparegués? I havien d'espavilar molt. La gent estava en perill de desfer-se com glaçons de tant que s'afablia. I si perdien gaire temps, corrien ells també perill d'aigualir-se. Malgrat patien i s'afablien, les recerques continuaven, i continuaven fortes. Els del Centre de Recerca Meteorològica de l'Antàrtida van dir que els podrien donar més informació al cap de 5 dies. Van passar els 5 dies i, efectivament, els hi van donar una solució. Amb l'ajuda de la NASA, podien destruir aquell núvol, que els havia portat tants problemes i que tant els amenaçava. Crear un coet amb una càpsula que pogués orbitar la Terra sense sortir de l'atmosfera i que portés un dispensador de Eshairetikilisi, potser eliminarien el gran núvol de la feblesa. Per provar, res no passaria. I si a més funcionava, haurien salvat el món. Al final ho van fer. Al cap d'un mes i mig ja estava tot preparat i tothom molt content, per molt que feble. Quan es van enlairar el coet, estaven més nerviosos que mai, en especial en Quim i en Jaume. Estaven patint més que en els penals d'un partit empatat 1-1. Mentre miraven l'evolució del coet per l'ordinador i veien com funcionava de primera, van flipar. Però en el fons estaven contents. I podien estar-ho, perquè havien salvat el planeta. Fi.
1: Cinquè curs. Primer premi. Ona Gómez, de l'escola Gerbert d'Urlac, amb l'obra La lletra que s'esborrava.
2: Hola, jo sóc la lletra I. I si em deixeu, us explicaré un relat que va succeir a una bufona caseta de platja a Calacrit, en el Baix Empordà. En aquesta casa hi vivia una famosa escriptora de contes. En aquella llar s'inspirava gràcies a les vistes al mar i a la pineda que l'envoltava. Havia escrit nombroses obres reconegudes arreu del món. Però, pel que fa a aquesta història, l'escriptora no és important, sinó el missatge que us explicaré seguidament. Hi havia una vegada la lletra A, que es trobava cansada, farta i avorrida de ser sempre

0: sempre partícip d'alguns dels contes més injustos que s'havien escrit i que encara, a dia d'avui, es continuaven escrivint. La Blancaneus, la Ventafocs i contes de l'època de les nostres àvies i alguns d'altres més moderns que havien normalitzat una imatge que mostrava la dona com a princesetes poc eixerides, en un segon terme sempre com a febles, incapaces de destacar o de fer algun tipus de proesa. La A volia passar pàgina. Estava tipa de participar en contes on les nenes vestien de rosa, duien vestits llargs, sabates de taló i on sempre eren rescatades per algun príncep o cavaller musculós i amb una melena sedosa i llarga de pantent. On es valorava més l'aparença física que no pas l'intel·lecte. Nenes ingènues que es deixaven enganyar pel primer llop que les ensarronava amb aire senyorial. Doncs bé, ja en tenia prou. Feia massa que durava tot allò. No era que no li agradés el color rosa, o l'olor de les flors, o els vestits llargs, o les sabates de taló, i tant que li feia goig. Però també li agradava córrer, embrutar-se, pensar per si mateixa, saltar, cantar, destrossar, construir, dissenyar... En fi, un munt de coses. Per aquest motiu es va revelar. Quan aquella escriptora famosa es trobava escrivint el seu darrer conte, cada vegada que s'anava a dormir, a l'endemà, la lletra A desapareixia. Va trigar a adonar-se'n, però quan es va posar a revisar el text escrit, va veure que la lletra A s'havia esborrat. Primer, va pensar que havia estat un error de l'ordinador i va tornar a refer el text. La segona vegada, va pensar que havia sigut un pirata informàtic que li estava fent la guitza i el va tornar a repetir. La tercera vegada, va refer el conte a mà, amb paper i bolígraf. Així, ningú li podria esborrar de cap manera. Però, de nou, a l'endemà, la A havia tornat a desaparèixer. Ara sí estava ben amoïnada. Què estava passant? Semblava un malson. De sobte, es va adonar que la tinta es movia arreu del paper, formant un missatge. A l'escriptora li va entrar tal canguelo que va sortir de casa cames ajudeu-me. Fins i tot es va deixar la porta oberta. Al cap d'una estona, quan ja li mancava l'alè de córrer, es va aturar. Tenia mil preguntes al cap. Així doncs, va decidir tornar. Havia de saber què posava en aquell missatge i si estava relacionat amb la desaparició de la lletra A. Fent el cor fort, va entrar dins la seva llar, es va fer un te i va seure davant del paper. Deia el següent. Hola, sóc la lletra I. Com ja t'hauràs adonat, la lletra A s'esborra del teu compte. Aleshores, li vaig explicar a l'escriptora els motius pels quals la lletra A es negava a aparèixer de nou en un conte com el que estava escrivint. Aleshores, l'escriptora es va aixecar i va anar de pet a la prestatgeria, on tenia totes les seves obres publicades. Les va estar repassant en silenci, una a una, i després d'una bona estona, es va adonar que la lletra A tenia raó. Encara que tots els seus contes eren diferents, les noies que apareixien eren, en el fons, unes figaflors. La A tenia raó, va xisclar l'escriptora. Què he estat fent? Durant una bona estona, es va quedar en blanc. De sobte, li va venir al cap quins havien estat els seus referents al llarg de la seva vida. Ràpidament va pensar en la seva àvia, també en la seva mare, en la seva editora, i per descomptat, ella mateixa. Finalment, va reescriure un nou conte. Les idees li venien soles al cap. Es va adonar que tenia molta facilitat, perquè fins ara havia estat escrivint contes que no tenien una imatge fidel al món. Quan va finalitzar el conte, va deixar tota aquella pila de papers damunt la taula i se'n va anar a dormir. Quan es va llevar, es va dirigir directament cap al seu escriptori. A la taula es trobava el seu conte, en perfecte estat, amb totes les lletres i una nota d'agraïment de la lletra A. Estimada escriptora, sabia que ho acabaries entenent. Canviem el guió.
1: Sisè curs, primer premi. Jimena Clavell de la Guàrdia, de l'Escola European International School of Barcelona, amb l'obra L'amic invisible.
2: En Mateu era un nen molt curiós. sempre tenia preguntes al cap. Per què els núvols són blancs? Com saben els ocells cap on volar? Però no sempre trobava respostes. Una de les coses que més li agradava fer era escriure cartes. No per enviar-les a ningú, sinó perquè li feia sentir bé posar per escrit el que pensava. A vegades explicava coses divertides que li havien passat a l'escola. Altres vegades es preguntava sobre coses estranyes o simplement escrivia històries que s'inventava. Però el més curiós de tot era que cada nit, quan acabava d'escriure, plegava la carta i la deixava sota el seu llit. Però el matí següent havien desaparegut. Al principi, el Mateu va pensar que potser l'havia mogut sense voler, però després de diversos dies es va adonar que sempre passava el mateix. Així que va decidir fer una prova. Aquella nit, en comptes d'explicar el seu dia, va escriure només una pregunta. Qui s'endú les meves cartes? Quan es va despertar, es va afanyar a mirar sota el llit. La carta no hi era, però al seu lloc n'hi havia una altra. Amb el cor bategant d'emoció, la va desplegar i va llegir. Soc algú que escolta. Pregunta el que vulguis. En Mateu es va quedar bocabadat. Algú li estava responent, però qui? Des d'aquell dia, cada nit escrivia preguntes i cada matí rebia una resposta. Algunes vegades li donaven consells. Altres cops eren frases misterioses que el feien pensar. I una vegada va escriure: com puc deixar de tenir vergonya quan parlo davant de la classe? L'endemà, la resposta va ser: practica davant del mirall. Ningú et mirarà més seriosament que tu mateix. En Mateu li va semblar una bona idea i va començar a fer-ho. Però un dia, en comptes d'una pregunta, va escriure sobre una cosa que li havia passat. Havia discutit amb el seu millor amic, en Roger, i no sabia com fer les paus. No era res greu, però li sabia greu havia acabat el dia enfadat. Així que va escriure: crec que hauria d'haver dit ho sento, però ara em fa vergonya. Què faig? El dia següent, la resposta no eren paraules, sinó un petit dibuix. Dues persones parlen. En Mateu ho va entendre de seguida. No calia fer un discurs llarg ni complicat, només anar i parlar. Així que aquell mateix dia, quan va veure en Roger, li va dir: ei, perdona per ahir. No passa res, va contestar el Roger amb un somriure. I així, tal com havia començat la discussió, es va acabar. Aquella nit, en Mateu va escriure una última carta. Gràcies per ajudar-me, però encara no sé qui ets. Però l'endemà, la carta seguia allà. Ningú no l'havia canviada. Sorprès, en Mateu es va aixecar del matalàs i va trobar una capseta amb totes les seves cartes a dins. Algú les havia estat guardant. Va córrer a la sala i es va trobar la seva germana gran asseguda al sofà, amb un somriure. Eres tu? Va preguntar en Mateu. Sí, va dir ella. Volia veure si t'agradaria que algú llegís les teves cartes. I quan vaig veure que sí, doncs vaig pensar que potser t'agradaria tenir algú amb qui parlar. En Mateu va somriure. Gràcies, va dir. I des d'aquell dia va seguir escrivint, però ja no deixava les cartes sota el llit. Ara, quan tenia alguna cosa important a dir, simplement ho deia.
1: Vintè Premi Literari de Narrativa Infantil de Sant Cugat a Cugat Mèdia. Recupera aquest espai a cugat.cat.
3: Les veus de la ciutat a Hora Sant Cugat.
4: El programa del Centre de Formació d'Adults a Ràdio Sant Cugat.

Bon dia, Sant Cugat. Benvinguts a l'espai Dones del Món, un espai de ràdio del Centre de Formació d'Adults Sant Cugat, a través del qual volem presentar-nos. Som dones vingudes d'arreu del món i ens uneix el nostre desig d'aprendre. Gràcies a tots i totes els que esteu a l'altra banda. Gràcies per escoltar-nos. Oh.

0: de conte.
1: Sopa de pedra.
2: És de nit, ple hivern. Un llop vell s'acosta al poble dels animals. La primera casa és la casa de la gallina. El llop truca a la porta.
3: Qui hi ha?
2: Pregunta la gallina. El llop respon.
3: Sóc el llop.
2: La gallina s'esvera.
3: El llop!
4: No tinguis por, gallina. Sóc vell, ja no em queda cap dent. Deixa que m'escalfi a la vora de la llar del foc i em prepari una sopa de pedra.
2: La gallina dubta. No les té totes, no cal dir-ho, però és molt tafanera. No ha vist mai el llop de debò. Només el coneix per les històries que conten d'ell i li agradaria molta estona sopa de pedra. Així que obre la porta. El llop entra, sospira i demana.
4: Si us plau, gallina, porta'm una olla.
3: Una olla!
2: S'esvera la gallina.
4: Escolta, gallina, per preparar una sopa de pedra fa falta una olla.
3: No ho sé,
2: confessa la gallina.
3: No n'he tastada mai.
2: Aleshores, el llop recita la recepta.
4: En una olla fiqueu-hi una pedra grossa. Afegiu-hi aigua i espereu que bulli.
3: I res més?
4: Res més.
3: Jo a les meves sopes hi afegeixo sempre una mica d'api.
4: Se n'hi pot ficar. Dóna gust.
2: I treu una pedra grossa del seu sac. El porc, però, ha vist com el llop entrava a casa de la gallina. Està neguitós i truca a la porta.
5: Va tot bé?
3: Entra, porc. El llop i jo estem preparant una sopa de pedra.
2: El porc no se'n sap a venir.
5: Una sopa de pedra? Només de pedra?
3: I tant!
2: Diu la gallina.
3: Però si pots ficar api, dona gust.
2: El porc pregunta si s'hi poden ficar carbassons.
4: Se n'hi poden ficar,
2: diu el llop. Aleshores, el porc corre cap a casa seva i torna amb uns quants carbassons. L'ànec i el cavall, però, també han vist com el llop entrava a casa de la gallina. Estan neguitosos i truquen a la porta.
3: Entreu,
2: diu la gallina.
3: El llop, el porc i jo estem preparant una sopa de pedra.
5: Amb una mica d'api i carbassons,
2: precisa el porc. L'ànec, que ha viatjat molt, pretén que una vegada a Egipte va tastar una sopa de pedra i que hi havia ficat porros. Diu que se'n recorda perfectament perquè és el que li agrada més de la sopa, els porros. La gallina pregunta al llop.
3: Es pot fer una sopa de pedra amb porros?
4: Es pot fer.
2: Aleshores, l'ànec i el cavall corren cap a casa seva i tornen amb uns quants porros. El moltó, la cabra i el gos, però, estan neguitosos perquè també han vist com el llop entrava a casa de la gallina. No els fa falta trucar. La porta és oberta de bat a bat.
5: Què feu?
2: Pregunta el moltó.
3: El llop, el porc, l'ànec, el cavall i jo estem preparant una sopa de pedra.
2: Respon la gallina. Ja us podeu imaginar què passa llavors. Un hi vol naps, l'altre proposa ficar-hi col, després cadascú corre cap a casa seva i torna amb hortalitzes, hortalitzes per a tots els gustos. Ara es seuen tots en cercle al voltant de la llar de foc. S'expliquen acudits, discuteixen.
3: Que agradable que és estar tots junts. Hauríem de fer sopars com aquests més sovint.
5: Al principi em pensava que menjaríem sopa de gallina,
2: diu el porc. I l'ànec li demana al llop que conti algunes seves terribles històries per conèixer el seu punt de vista. Però l'aigua de l'olla ja bull i el llop hi enfonsa el cullerot.
4: Em sembla que la sopa ja està llesta.
2: El llop serveix tots els animals. Tothom repeteix tres vegades i el sopar s'allarga fins molt tard. Després, el llop treu un ganivet punxegut del seu sac i punxa la pedra.
4: Ah, encara no està del tot cuita. Si m'ho permeteu, me l'emporto pel sopar de demà.
2: La gallina li pregunta.
3: Ja se'n va?
4: Sí, però us agraeixo aquesta vetllada tan agradable.
5: Que tornarà aviat, el trobarem a faltar,
2: pregunta el moltó. El llop no respon, però no crec que torni. Dies més tard, el llop vell s'acosta a un altre poble d'animals. La primera casa és la casa del gall dindi. El llop truca a la porta.
6: Una producció de Cugat Mèdia amb el suport de Escola Joan Maragall i 11.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. Aquest dilluns, 10 d'agost, s'han posat en marxa les obres de millora dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya. Ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès a través del seu compte d'Instagram. Estava previst que les obres comencessin molt abans, però s'han acabat endarrerint a causa d'una incidència administrativa en el procés de licitació. Un cop resolta la incidència, finalment s'inicien aquests treballs de millora, que està previst que tinguin una durada de 12 setmanes i inclouen la renovació de paviments, revestiments, portes i acabats, així com diverses actuacions per solucionar filtracions i entrades d'aigua. Les obres, doncs, coincidiran amb l'inici de curs, un fet que preocupa a les famílies sobre com acabarà afectant els infants del centre. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya renovarà el tram de via comprès entre les estacions de Gràcia i Sarrià en la línia Barcelona-Vallès entre els dies 11 i 23 d'agost. Les obres de renovació comportaran talls de circulació en aquest tram, de manera que, mentre durin els treballs, s'oferirà un servei alternatiu d'autobusos que cobrirà el recorregut entre les estacions de Gràcia, Sant Gervasi, Montaner, La Bonanova, Les Tres Torres i Sarrià. El trajecte el farà per la Via Augusta. Les obres s'han programat en unes dates de baixa demanda amb l'objectiu d'intentar reduir el mínim d'impacte en les persones usuàries. Els treballs previs a les obres es van iniciar el passat mes de maig, però no han causat cap afectació al servei, ja que realitzaven en horari nocturn fora de l'horari comercial. I un total de 46 oficines de correus de la província de Barcelona, entre les quals la de Sant Cugat, s'han habilitat per presentar esmenes sobre el procés extraordinari de regularització de persones migrants. Es podrà fer fins al 30 de setembre sense necessitat de demanar cita prèvia i en horaris establerts. En el cas de Sant Cugat, serà des de 9:15 fins a 3:15. I en esports, l'entrenadora i tenista del Club Esportiu Valldoreix, Sònia Delgado, s'ha proclamat campiona del món més 45 aquest divendres a Lisboa amb la selecció espanyola. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari, constantment a les xarxes a cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
2: Què tal, com estem? Salutacions cordials d'Esteve Llop. Gràcies per escoltar-nos en aquesta nova edició de la Maroteca de la Ràdio, com sempre a la sintonia de Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Fent aquesta feina ingent d'anar cap al passat a buscar antigues gravacions de ràdio i comentar-les, com sempre, amb l'amic Jordi Caselles. Què tal, Jordi? Com estàs?
3: Hola, Esteve. Doncs encantat, com sempre. I feina ingent, deies, home, és que déu-n'hi-do la feina que això suposa. La que vam tenir tu i jo a l'inici de la Maroteca, aquestes hores i hores i hores d'escoltar cintes per després gravar-ho tot, i després, òbviament, gràcies a la xarxa, diguem, de col·laboradors, per dir-ho d'alguna manera, que ens han aportat molt de material, no? Però bé que és això, és quasi arqueologia, és anar buscant coses enterrades.
2: Absolutament. Mira, una mica per situar-nos, per saber on estem, jo calculo que fins ara haurem radiat aproximadament uns 1.300, 1.400 petits fragments d'àudio, alguns més curts, altres més llargs, d'acord? Doncs encara en queden uns 250 aproximadament de quan vam estar digitalitzant un munt de documents des de l'any 2020 fins al 2022 principis, aproximadament. Doncs des de llavors hem començat a generar nous fitxers, n'hi haurà uns 200 més aproximadament, i jo porto, doncs, uns 3 mesos digitalitzant algunes cintes del col·laborador Miquel Esteve, que molt gentilment ens ha cedit una pila de gravacions que majoritàriament són de les emissores de la Generalitat, de Catalunya Cultura, d'ICAT després i Catalunya Ràdio, bàsicament. I ell, a més, té programes sencers, cosa que complica una mica aquestes coses, perquè vol dir que durant moltes hores es estan registrant per després treure, com que són programes musicals la majoria, tota la part de la música i deixar només la locució. I clar, això és una feina bastant complexa. Doncs portem fent això, com us dic, entre 2 i 3 mesos, aprofitant mentre anem teletreballant, per exemple, o mentre estem fent el sopar, doncs perquè l'ordinador vagi enregistrant aquestes cintes i després anem extraient aquests petits documents en altres moments, que això és el més complex, perquè posar a gravar això és fàcil, però després editar-ho, això és el que sí que porta molta feina. Per tant, per això dic que és una feina ingent, perquè és que no és solament seleccionar un tall i posar-lo, que això sembla molt fàcil, sinó tota la feina, primer de cerca, segon de digitalització, tercer d'edició. Per tant, déu-n'hi-do la feina que hi ha al darrere, encara que no ho sembli. I per tant, això vol dir, amic Jordi, que més o menys amb els documents que teníem fins ara pràcticament cobrim la meitat de la temporada, però la resta no. És a dir, que tal com estem ara, arribem més o menys a febrer, però a partir d'aquí ja no tenim res. És a dir, que ja veurem si amb el que ens queda per digitalitzar en tenim prou o no. I si no, Jordi, doncs penso que podem seguir parlant de ràdio eternament d'aquí fins al final de la temporada. Per tant, no hi ha molt problema, no, tampoc?
3: Jo crec que no. Un mitjà com aquest, que tant ens agrada i que tantes batalletes tenim que explicar, doncs ens pot donar marge per això. Esperem i confiem a veure si com a mínim podem acabar la temporada amb els talls aquests. Si no, doncs això ho omplirem. Mira, clar, ja ho dèiem, Esteve, clar, hi haurà un moment que això s'acabarà, eh? També és cert que a mesura que la ràdio segueix viva va generant hemeroteca, cert, però l'essència de la hemeroteca de la ràdio, on diguem que ens posàvem com un punt de partida més enrere, no?, que no el que està passant immediatament fa tot escàs un any, per exemple, tot i que hem parlat de coses bastant recents, no?, però la idea era sobretot de parlar de coses molt més enrere de que, i la majoria que ja havien desaparegut. Per tant, escolta, haurem de buscar maneres de seguir parlant de ràdio i, si no, d'alguna altra cosa, però com a mínim que sigui a través de la ràdio, això sí.
2: Doncs bé, ja que parlaves d'anar enrere, anem a punxar el que jo crec que serà el tall més antic que mai hem posat al nostre programa. Perquè ja ho sabeu que enguany celebrem el centenari de la ràdio al nostre país. Ràdio Barcelona, la pionera al nostre país, el novembre d'aquest 2024 complirà 100 anys. No pas els 100 anys que diu la cadena SER que fa que existeix la cadena SER, això és mentida, la cadena SER és bastant posterior, però sí Ràdio Barcelona. Aleshores, el que hem fet és començar a fer una selecció de gravacions que podeu trobar a l'Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya. Agafarem petits fragments dels quals siguin representatius de tota la història de la ràdio al nostre país. Començant per Ràdio Associació de Catalunya, no pas el RAC 105 que coneixem ara, ni molt menys, sinó la original Ràdio Associació de Catalunya, que va néixer poc després de Ràdio Barcelona i que, de fet, durant un temps va formar part també Ràdio Barcelona de tot el conjunt d'emissores de Ràdio Associació. Això va passar en el moment en el que els nacionals s'anaven acostant a Barcelona. Anem concretament al dia 24 de juliol de 1937. Aquell dia, el lehendakari José Antonio Aguirre va visitar la Generalitat i Lluís Companys, el president de la Generalitat, li va adreçar unes paraules que es van passar per Ràdio Associació de Catalunya.
4: Les banderes catalana i basca s'ajunten i s'apleguen a l'entorn de la bandera de la República que arriba a l'aire com a bandera internacional contra el perill de la barbària feixista. President Aguirre, pel vostre poble en tortura, pel vostre territori profanat, per les vostres dones i pels vostres fills assassinats, per les altes i meravelloses muntanyes de la vostra terra sagrada, president, escolteu el batec del nostre cor i rebeu l'expressió càlida del nostre amor.
1: La Maroteca de la Ràdio.
2: Déu-n'hi-do aquesta passió amb la que es feien aquestes locucions, eh? Jo crec que en podem parlar una mica, Jordi, d'aquesta manera de parlar, de locutar, de transmetre al públic. Jo crec que, en gran part, es parlava d'aquesta manera una mica tan exagerada perquè es pogués arribar a escoltar bé el missatge que volia transmetre, en aquest cas el president de la Generalitat, Lluís Companys, a les persones que es congregaven en una plaça, com per exemple la plaça Sant Jaume. No és aquest el cas, perquè això és un missatge que es passava per la ràdio, però en qualsevol cas, si ens imaginem un discurs des de la plaça Sant Jaume, clar, la megafonia que hi havia als anys 30, evidentment, era molt precària, i per tant jo crec que s'havia de gesticular molt i cridar molt perquè s'entengués. No sé si ho veus igual que jo.
3: Doncs segurament sí, perquè quasi tots són igual.

0: No, no, no, no, no. I quasi tot sona igual, lo d'aquella època, no?, quan em fan aquests discursos.
1: Sí, si tu escoltes algun discurs del general sí. Franco, sí. Per molt que estigués a l'altra banda, no?
0: Sí, sí, clar.
1: Més o menys el to et sona.
0: Sona igual. Sí. Clar, i aquí i després vam tenir la versió, diguem, modernitzada, que era quan parlava amb Pujol, que déu-n'hi-do també com anava per aquí a vegades, eh? Vull dir, s'han cregut. Però vaja.
1: Bé, com sempre diem, nosaltres trobem a faltar aquells polítics amb capacitat d'oratòria de poder pensar sí. una cosa intel·ligent a l'hora de tant sigui fer un discurs com dialogar amb algú o ser entrevistat. I això ho trobem molt a faltar. Jo crec que aquí anem molt fluixos, a nivell polític.
0: Sí, sí, en Pujol ho era... ho era, estem parlant d'això, d'aquesta capacitat dialèctica, no?, i de mantenir una conversa. Jo diria que Joan Rigol n'era un, també.
1: Sí, desaparegut recentment, desaparegut, també, sí, Pau Descansi.
0: Desaparegut recentment. Joan Rigol jo crec que també, a més ell tenia com una veu i un posat molt institucional. Escolta'm, fixa't, l'oratòria en la política.
1: Les pauses, també,
0: les pauses,
1: si t'hi fixes.
0: Les pauses dramàtiques. Això en el cas d'en Pujol l'havien parlat alguna vegada d'anècdotes d'ell, no?, fent aquestes pauses i aquests jocs de paraules, no?
1: Molt bé, doncs anem a més documents antics radiofònics. Ara anem a una sintonia que és la primera que va tenir Ràdio Nacional d'Espanya. Anem a una gravació del mes de març de 1939, és a dir que ja teníem pràcticament els republicans marxant del nostre país, lamentablement, i aquesta sintonia se li va anomenar popularment La Generala, i era una sintonia que es posava sempre al principi de les emissions de Ràdio Nacional d'Espanya.

0: L'hemeroteca de la ràdio.
1: Tenim una sintonia, tenim l'equip adequat i tenim nom i cognom. Som els Espais d'Art de Catalunya Cultura amb vosaltres de dilluns a divendres de 3 a 4 de la tarda. Espais d'Art, el dia a dia de l'art dels nostres dies, cada dia, a Catalunya Cultura, amb Claudi Puigades.
2: A Catalunya Cultura hi teniu l'Entre Clàssics, la música clàssica com mai l'heu vista. Cada dia de 2 a 3 de la tarda.
3: Entre Clàssics, amb Xavier Chavarria.
4: Catalunya Cultura.
0: L'hemeroteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
5: Doncs aquí teníem unes promocions dels programes de Catalunya Cultura. Precisament és d'aquelles cintes que us comentava que el col·laborador Miquel Esteve ens ha cedit. Aquesta és una gravació de Catalunya Cultura realitzada des de Ripoll el 19 de setembre de 2001. Doncs Jordi, què t'ha semblat això de la Generala? No, suposo que et sonava, no?, una mica la melodia.
6: Sonava una mica una sardana, una mica.
5: Bé, podria semblar.
6: No sé, semblar, però...
5: Falta una gralla, però bé, per això faltaria una gralla.
6: Faltaria una gralla. Sí, sí, la Generala, la Generala, amb curiós nom, la Generala, no? Perquè que era una dona que era general.
5: Doncs no ho sé, no sé quin és l'origen d'aquest nom, la veritat.
6: Clar, la Generala, Bé, no ho sé. Bé, curiosa, Bé, aquest punt recalcitrant, tota aquella època, clar.
5: Bé, doncs anirem revisant aquests àudios, Durant cada programa mirarem de fer una selecció de talls i us els posarem aquí, doncs, perquè pugueu escoltar Història de la Ràdio, que gràcies a l'Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya s'està preservant i permetrà a tothom qui vulgui de poder escoltar aquesta història en format sonor, que això és una cosa que fins ara no era accessible per a tothom. Bé, ja que parlàvem de Catalunya Cultura i com us diem en els propers programes durant aquesta temporada de l'hemeroteca podreu escoltar molts talls, anem a escoltar una gravació en la qual hi surten Núria Balaguer i Mireia Mallol. Vam parlar fa poc de Mireia Mallol, Jordi, que és una periodista que va estar uns anys a Catalunya Ràdio i que crec recordar que vas dir que la coneixia algun contacte teu, no?
6: Sí. La Mireia Mallol és amiga de la colla del meu company de feina, el que s'asseu a la meva esquerra i que treballem junts, no? I fem feina junts. La Mireia Mallol doncs és de la seva colla i bueno, han quedat per sopar, han estat a casa seva, sí, es coneixen de fa molt. I mira, i m'ho va dir, ostres, ja se'm van ser unes fotografies

0: Sí, aquesta. Aleshores, bé, això, aquesta és la... Al final tot està connectat, una mica.
1: Exacte, doncs mira, l'anem a escoltar junt amb Núria Balaguer a Catalunya Cultura en una gravació realitzada el dia 8 de novembre del 2002 a Catalunya Cultura.
2: Nut, acaba de començar el concert dels Sotracs i ho han fet amb un tema prou conegut. No era aquest Susana que sentíem ara fa un moment, sinó que era Shake Mano. Tot just acabem de sentir els primers acords d'aquesta cançó. Però vaja, ja fa una estona que estem per aquí passejant per lo que és la 18a edició de la Fira del Disc del Col·leccionista de Catalunya i podríem destacar moltes coses.
3: Hi ha gaire ambient per aquí? Hi ha ambient?
2: Doncs, hi ha molta gent, la veritat és que hi ha molta gent. A primera hora, sobretot, hi havia cues per entrar. Ara, la veritat és que tot s'ha normalitzat moltíssim, però les expectatives estan acomplertes. 268 expositors de tot el món han posat a la venda, podríem dir, gairebé 2 milions de discos.
3: Déu-n'hi-do.
2: Es diu ràpid.
3: Sí, a veure si els venen tots plegats.
2: I hem de dir, doncs, que la fira ha obert portes avui a les 6 de la tarda, tancarà a mitjanit, després del concert dels Pets, en què presentaran aquest disc tan esperat, el Mala Cara.
3: Un disc que podreu escoltar, sí, que es podrà escoltar en la retransmissió de Catalunya Cultura a partir de les 10 de la nit.
2: Doncs sí, serà a partir de les 10 de la nit que ja, quan s'acabi el parèntesi, començarem íntegrament a sentir no els acords del Sotrac, els taloners dels Pets, sinó que sentirem les guitarres en directe dels Pets, de la gent de Constantí, que presenten aquest doble treball tan especial amb aquest tema inèdit, Mala Cara, que de fet, Núria, l'hem sentit molts dies, aquí el parèntesi.
3: Sí, tant el Mala Cara com el Susana de Sotrac són dos dels temes que escoltem més a Catalunya Cultura, novetats d'aquest any.
2: Novetats, el Sotrac, a més, podríem dir que en aquesta fira s'ha de destacar la presència de grups catalans. Dels dos concerts que s'hi faran, la meitat de la gent són de casa. És el cas dels Pets aquesta nit i el Sotrac, en el que és una nit molt tarragonina, perquè aquesta gent que estem sentint aquí al Palau de Fires Alfons XIII, doncs també són de Tarragona, de l'Hospitalet de l'Infant. Són 5 nois doncs, que d'aquesta població que s'estan una mica llançant a la piscina amb aquest nou treball que han enregistrat i que ha sortit a la venda doncs, pràcticament fa un mes.
3: Un grup que està a l'escena independent del panorama musical català, amb aquesta veu provocadora i guitarres esmolades.
2: Com si et sembla, Núria, anem a sentir un tema d'aquesta gent, del Sotrac. Això es diu La panxa del bou.
3: Som-hi.
4: Moltes gràcies.
2: En directe, des de la Fira del Disc del Col·leccionista de Catalunya, teniu aquí al Palau d'Alfons XIII el Sotrac, amb aquest tema que sentíem, Panxa del Bou.
3: Els hem sentit perfectament, moltes gràcies, Mireia. Aquest és un dels primers temes doncs, que ha sonat en aquest concert de Sotrac a la Fira del Disc del Col·leccionista, que aquest any arriba a la 18a edició, i a partir de les 10 sonaran els Pets. Si et sembla, Mireia, tornem a parlar d'aquí una estona.
2: Doncs d'aquí una estona hi serem acompanyats i ben acompanyats amb el Lluís Andrau, que us farem aquesta transmissió en directe des de l'escenari de Catalunya Ràdio, aquí a la Fira del Disc. S'ha de dir que hi ha molta gent i que el Sotrac ja tenen un bon poder de convocatòria. I amb els Pets, vaja, ja no cal ni que posem xifres.
3: No crec que hi càpiga ni una agulla. Doncs passeu-vos-ho molt bé, d'acord?
2: Així ho farem. Fins després, Núria.
3: Fins ara. Un dels grans èxits dels Pets, aquesta banda tarragonina, la banda de Constantí, el Tarragona amb Masborrona, des del Call Allà, de l'any 91. Tarragona Masborrona, qui no ha cantat mai aquest clàssic dels Pets? Un dels temes que ara també s'inclou en el nou treball, en el Mala Cara, que inclou el bo i millor d'aquesta banda tarragonina, que podrem escoltar, per cert, a partir de les 10 en concert a Catalunya Cultura, en directe des de la Fira del Disc de Barcelona. Parèntesi a les vies de so, Ana Vázquez, i us parla Núria Balaguer. Però no marxeu, perquè a partir de les 10 connectarem amb la Fira del Disc de Barcelona i el concert dels Pets, que presenten en directe Mala Cara, amb Mireia Mallol i Lluís Gendrau. Fins ara mateix.

0: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop. Ràdio Sant Cugat.
1: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
2: La cobertura de concerts i d'esdeveniments semblants que feia Catalunya Cultura en aquells moments, poc temps després d'haver nascut, 8 de novembre del 2002, Núria Balaguer i Mireia Mallol, a la sintonia de Catalunya Cultura. I ara, Jordi, que escoltava les senyals horàries, jo me'n recordo molt, al principi, l'obsessió que tenia en quadrar cada hora de programa. És a dir, que quan jo feia programes musicals, a l'inici, havia de seleccionar l'últim tema que tingués una duració suficient per arribar a les notícies. I és clar, si és un tema que acaba en fade out, tu el pots tallar abans si et fa falta i ja està. Però si no és així i acaba de cop, clar, has d'intentar quadrar el final d'aquell tema amb els senyals horaris perquè quedi bé, no? Aleshores, què passa? Que hi ha molts temes que quan s'acaben, tot i que s'acabin de cop, potser l'editor del disc ha deixat uns segons en blanc, i per tant això també ho has de tenir en compte. I per tant, si ho vols fer bé, què has de fer? Doncs en el cas del CD, anar al final de tot i mirar quants segons en blanc hi ha, perquè això passa bastant habitualment. Potser no són més de 2 o 3, de vegades, o 4, però pot ser que sí. I per tant, doncs es tracta de tenir-ho en compte, no? I sempre és aquesta mania barra obsessió de fer càlculs sobre el temps, no? Això m'ha passat sempre des de llavors. Quan poso una cançó, sempre miro quant dura, sempre. O sigui, posar un disc allò sense més és que no ho he fet a la vida. O sigui, des de llavors sempre miro què dura cada tema. És una cosa curiosa, no?
3: Mira, sí. Això em fa recordar una mica que crec que s'ha perdut, o pot, sobretot a mi m'ha passat amb RAC1, crec que s'ha perdut aquella puntualitat extrema de que entraven els informatius, com per exemple, me'n recordo quan acabava el matí de Catalunya Ràdio, l'Antoni Bassas, que sobre els pitos ja notaves que fins i tot el Fader es baixava de cop, pap, perquè pitos i informatius, no? I després vaig veure com en programes com el Clapés per la tarda, doncs iguals, no? Els pitos i l'informatiu entra 2 minuts més tard, no?
2: Perquè home, això
3: encara,
2: no és...
3: encara te'n acaben de parlar.
2: No és mala idea si tens un entrevistat de rellevància, per exemple, i t'has quedat curt, no? Però és clar, què passa? Que si tu connectes l'emissora per escoltar el butlletí informatiu i, per tant, estàs esperant a l'hora en punt, et trobes que encara estan xerrant d'una altra cosa, no?
3: Exactament. Bé, per això en aquest cas tenim a la Cati, no? Si vols sentir-la doncs puntualment en el moment aquest. Però sí, els pitos és com sempre... Jo he viscut com que un moment, petit moment d'estrès, que vinga, s'acaba, pitos, que tal, no? Que acabem, no? Perquè a vegades he notat aquesta precipitació en el comiat de certs locutors perquè ho estan ja fent sobre els pitos, no? Però vaja, està muntat així.
2: Va, doncs ja que parlem de pitos, de senyals horaris i de butlletins, anem a escoltar un butlletí de Catalunya Informació amb la veu de Mariluz García, que, per cert, no n'hem parlat mai d'ella, i jo la recordo, jo no sé si tu la recordaràs, Jordi, però als principis nostres a Ràdio Rubí, ella estava allà, estava col·laborant al Joc de Dames, al magazín de Belén Tierno, que es feia aquells anys a Ràdio Rubí. Doncs jo la recordo allà. I quan anys després la vaig escoltar a Catalunya Ràdio, Catalunya Informació, em vaig quedar molt parat. Per què? Doncs us explicaré. Primer, el seu nom, clar, Mariluz, se l'ha catalanitzat molts cops i a Catalunya Informació li diuen Mariluz. Això, per exemple, en Kilian Sabrià ho acostumava a dir molt quan feia ell Mariluz. El Catalunya Vespre, Mariluz.
3: Sí, em pensava que li anava a dir Marillum.
2: Bé, també seria una traducció literal, però no, fins aquí no s'ha arribat. Això és el primer punt. Segon, jo no sé si ell és de Rubí o no, però és del Vallès, segur, i ella és castellanoparlant. Jo la recordo parlant sempre en castellà, i recordo que tenia moltíssimes dificultats per locutar correctament en català. Doncs quan jo anys després la vaig escoltar fent butlletins, em vaig quedar molt parat, perquè va aconseguir perfeccionar molt la seva dialèctica, la seva locució en català. Per tant, doncs, és una cosa rellevant, no? I a tenir molt en compte, perquè tant tu com jo, que som catalanoparlants, però que també parlem més o menys correctament el castellà, si parlem en castellà se'ns nota el nostre accent català. Per tant, crec que és molt important destacar aquesta qüestió, que no és gens fàcil.
3: No ho és, no ho és. Mira, amb això del català-castellà, que es noti o no es noti, jo a la feina sí que és cert que faig servir molt, molt més el castellà. Mira, no ho sé, no t'ho sé dir si molt més o no, o a parts iguals, però està clar que sí, que el faig servir, i que moltes vegades doncs parlo amb el resta de la península, i allà sí que jo intento tancar l'accent que en dic jo, no? I a vegades amb alguna amb algun company de feina de la resta de fora de Catalunya. Et dic, escolta, tu notes l'accent català? Vas, li pregunto. I em diu, home, dius, una mica sí. Dic, mira, mira que m'esforço, eh? Saps, de fer un accent molt tancat. Per exemple, o sigui, intento no hablar el castellano como ahora, ¿no?
2: Como la Eugenio.
3: Com l'Eugenio. Hola, buenos días, ¿qué tal? Mire, le llamamos de aquí de la Barcelona. Clar, intento no parlar així, no? I intento fer un castellano más cerrado que no se me note tanto. Pero el tema está en que en alguna sílaba supongo que se me nota que soy catalán.
2: Les L's, no?
3: Catalán. Sí, no sé. Però espera, que ara ja no sé en quin idioma. Total, que això... és un tema d'assaig, eh? Es pot assajar, i jo sempre admiro en els dobladors, que n'hem parlat més d'una vegada, que sents els doblatges en castellà i dius, ostres, però que són catalans, eh? I pues no ho sembla, eh?
2: És que n'hi ha molts, n'hi ha molts.
3: Doncs fan un castellà perfecte. Uh-huh. I el català també.
2: Va, doncs anem a comprovar això que us comentàvem. Mariluz García, Catalunya Informació, fent un butlletí, el de les 10 de la nit del dia 8 de novembre de l'any 2002.

0: La circulació de vehicles pel túnel del Cadí és gratuïta des d'aquesta hora i fins que s'hagi restablert el pas per la C-17 a Montesquiu, que ha quedat tallat al trànsit per culpa d'una voladura desproporcionada que ha envaït aquest tram amb rocs i sorra. Tot i que l'avaria el sistema informàtic d'Iberia s'ha arreglat, encara s'arrossega amb problemes. S'han cancel·lat 18 vols, 5 dels quals amb origen o destinació del Prat. Els retards a l'aeroport de Barcelona són els d'un dia normal, segons la companyia. La família d'un dels joves que van morir a Navarcles després de prendre un còctel de droga sospita que van ser víctimes d'una revenja. Els Mossos ho dubten i creuen que van ser els tranquil·litzants els detonants de la sobredosi. Un dels detinguts ha quedat en llibertat sense fiança i l'altre s'espera per declarar davant del jutge. El govern central aprova un nou estatut del Ministeri Fiscal que limita 5 anys el mandat dels fiscals en cap, que fins ara ocupaven el càrrec de forma vitalícia. Els fiscals progressistes hi veuen un intent de arraconar fiscals crítics amb l'executiu del PP. El PSC assegura que Artur Mas ha sacrificat políticament Jordi Pujol i que li farà passar un any més d'agonia. Mas contesta dient que Pujol serà president fins a final de legislatura i recorda que van ser Maragall i Nadal els que van deixar les seves alcaldies a mig mandat. Els convenis col·lectius dels treballadors catalans discriminen per raó de sexe. Només un 12% apareix alguna indicació expressa a la no discriminació. Un estudi presentat avui demostra que un 14% dels convenis inclouen categories laborals destinades exclusivament a dones, com secretària o rentadora de roba. El Teatre Nacional de Catalunya presenta l'obra dissabte, diumenge, dilluns d'Eduardo de Filippo sota la direcció de Sergi Belbel i amb actors tan reconeguts com Mercè Sampietro o Jordi Bosch. L'obra se centra en la falta de comunicació d'una parella i la relació amb la seva família.
1: Catalunya Informació.
0: Títols d'esports.
2: El Barça tanca la renovació del contracte de Gavri, que firmarà per 3 anys més. La seva clàusula de rescisió passa a ser de 30 milions d'euros. Van Gaal planifica jugar demà sense Saviola per a rebre el Villarreal. A l'Espanyol, la novetat a la convocatòria de Ramon Moya per al partit de diumenge a Vigo és el migcampista Àlex Fernández. La selecció espanyola de waterpolo ha decidit no participar en la pròxima edició de la Lliga Mundial per problemes de calendari. El seleccionador Joan Janet té una sanció de la Federació Internacional. A la Copa de l'Alent, jugat avui Barceloneta 8 i CSK de Moscou 3, i a la Recopa Sabadell 12, Ilvers 1, 6.
0: I pel que fa al temps, entre aquesta nit i demà a la tarda el cel continuarà nuvolat o tapat a tot arreu i pot ploure a punts del nord. Al Pirineu s'esperen més nevades, però ja en cotes superiors als 2.000 metres. Diumenge farà més sol en temperatures més altes. I aquestes són algunes temperatures actuals. A Castelló, 17 graus, 16 a Lleida i a Tarragona. A Barcelona, 15, 14 graus. A Eivissa, en 10 a Madrid, 9 a Girona i a Andorra la Vella, una temperatura de 6 graus.
3: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
4: L'hemeroteca de la ràdio, un viatge al passat de la teva ràdio. L'hemeroteca de la ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
5: No sé si us heu fixat en aquesta temperatura de Madrid i d'Andorra la Vella, allò com si fos un canal internacional d'informació, eh? Això m'ha sobtat una mica.
6: Sí, dos punts distants, no? Però temperatura centre peninsular i temperatura centre pirenaic, més o menys.
5: Exactament.
6: Això que dèiem de l'accent, escolta, molt bé, no? Jo m'ho he trobat perfectíssim, no?, l'accent català.
5: Jo de debò que la recordo 6 o 7 anys abans d'aquesta gravació, sí, sí, a Ràdio Rubí, i en absolut parlava amb aquest accent, en absolut. Per tant, no, escolta, felicitats, perquè costa molt això, i jo mira que ho he intentat, sí, i també he anat polint el meu accent, però a la vegada quan poleixes un accent en un idioma perds el del teu idioma, no? Per tant, això és... No, és senzill.
6: És que el del teu, és que ja tenim... Bueno, és que, a veure, mira, bé, vaig a dir, perquè dic bueno. O sigui, amb el català ja tenim prou de feina. Per exemple, doncs això, tots els barbarismes que se'ns escapen. I després la vocalització, que jo crec que és un idioma que requereix d'una bona vocalització. Vocalització, de dir L's geminades... bé, no? És complex, eh? Jo crec que tota la fonètica de les esses, no? La sussonora, la sorda, la ser trencada...
5: I les vocals obertes i tancades, sobretot...
6: Vocals obertes o tancades.
5: Amb els diferents parlars que hi ha a les nostres terres, no? Perquè no és el mateix algú de Lleida o de Tarragona que de Barcelona o de Girona. Vull dir que hi ha una diferència abismal, no?
6: Com deien, més aquí i a Girona més. Clar, aquí ja estàs canviant la E oberta o E tancada, no? O oberta o tancada. És complex, però algú que no el català el pot veure des de fora, dius, déu-n'hi-do, que jo que tinc companys, per exemple, tinc una companya i amiga que és francesa, però que parla català perfectament, que s'ha tret el nivell C de català i tot, i que superbé. Encara en sap més que jo, quasi. Ja li vaig dir que encara en sabràs tu més que jo. Però, clar, vist des de fora, per ella, com a francesa, diu, déu-n'hi-do el complicat que és el català, no?, en aquest sentit. Amb temps verbals molt diferents, que amb el francès no n'hi ha tants. O l'ú de les hores, no?, que això, l'ú de les hores en català sembla que a tothom que li expliques, no?, doncs dos quarts menys cinc d'una, no?, o passen set minuts de tres quarts de dues. Algú que no sap ni quina hora és.
5: Bé, no sé què m'estàs explicant, perquè de vegades amb els meus fills, clar, tenen alemany, anglès, català i castellà, i llavors en cada idioma, bé, de fet, el català i l'anglès en alguns punts són bastant comuns, l'alemany també, però en canvi el castellà és literal, és molt més diferent.
6: Sí, és molt més diferent. Doncs això, sí. I jo, quan ella em diu allò de les hores, jo li dic allò dels números, perquè, per exemple, doncs, 90 en francès és 90. Intento fer l'accent el millor que puc. Què vol dir 4, 20 i 10?
5: Sí, una mica complicat d'entendre.
6: Que dius, hòstia.
5: El que va fer això...
6: Haig de fer càlculs, O sigui, 4, 20, 10 per dir 90. Bé.
5: Sí, per la gent dels números romans, també.
6: Sí, exacte, també.
5: Va. Bé, un altre capítol és, que em sembla que això ho hem dit aquí algun cop, és la mania / moda de dir les hores de qualsevol manera per la ràdio. Sí. Evidentment, en principi no hi ha ningú que digui les 7:30, per exemple, dirà 8:15, però també molta gent et diu les 7:30. Que això ja és una altra manera, no és català, perdoneu. O sigui, són 8:15, no és les 7:30. Estàs d'acord?
6: Sí, no, i encara... Bé, i tu creus que un 7:10 ho poden arribar a dir? 7:10.
5: Bé, perquè és ràpid, però hauries de dir passen 10 minuts de les 7.
6: Bé, en els mitjans toca, ens toca la manera de dir-ho correcte, no? Perquè moltes vegades, doncs, són una referència per l'oient i no deixa de ser una part lúdica, una part didàctica. Volia dir, de com dir les coses. Aleshores, doncs, una d'elles.
5: Bé, ja que deies lúdica, prenc la llicència de posar una gravació que vam fer el passat mes de maig d'aquest 2024, on fent proves de so fèiem algunes bromes.
6: Vale, a veure, proves de so. Sí,
5: sí, que miro nivells, parla un moment. Bé, hola, què tal?
6: Hola, què tal? Sí, aquí, a aquesta distància. M'estic mirant aquí de reull el CleanFit.
5: Sí.
6: Groc, no arribo vermell.
5: Vale.
6: Bé, doncs, quan si dic el B, sí que he picat. Em puc separar més i tot del micròfon, hola, què tal? Sí, com estem des d'aquí?
5: Ara potser un pèl baix i tot, eh?
6: Sí?
5: Sí. Bueno.
6: A veure, hola, doncs sí, una de les propostes... Sí, vale. Propostes, sempre dic una de les propostes o de les impropostes, sí.
4: Teca de la ràdio. La maroteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. La maroteca de la ràdio.
5: Vale, és que avui representa que és el primer dia que tenim el nivell correcte teu. I llavors ara he d'ajustar tota la taula... I resulta que tenia alguns canals massa baixos i en canvi el de gravació el tenia altíssim i m'estava rebentant el timpà.
6: Dos anys, només ens ha portat dos anys.
5: Sí. Que fort, eh?
6: Ai, Déu meu, sí. Sí.
5: Vinga, va, som-hi?
6: Vinga, quan vulguis.
4: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
5: Bé, això són converses, podríem dir, entre nosaltres, que potser algú no entendrà, eh? Però estàvem parlant dels nivells d'entrada, del teu retorn.
6: El meu retorn. Bé, sí, el dels dos anys venia perquè jo patia una història en el meu ordinador que autobaixava el volum del micròfon. I vam estar provant opcions i tal, fins que... Res, només ens va portar dos anys. Vaig descobrir que que el programa de, del Meet que fem servir tu i jo per veure'ns és el que m'estava alterant la, la, el volum d'aquest d'aquest micròfon.
5: És a dir, que Google manipula les nostres vides fins Google, i tot amb això.
6: Sí, Google. Google manipula això. I bé, al final la solució era fàcil, perquè els vaig treure, desendollar la càmera de vídeo del mateix ordinador on t'estic enviant el so, i la vaig punxar en un altre ordinador que tinc per veure'ns tu i jo aquí, que a més és l'ordinador que faig servir quan hem de mirar algunes coses a internet mentre fem ràdio. Bé, coses de, de la tecnologia meravellosa.
5: Bé, seguim amb més històries radiofòniques, amb més gravacions, en aquest cas sí que es van emetre per ràdio, no pas aquesta prova de so que fèiem nosaltres a nivell intern enregistrant el nostre Hemeroteca de la Ràdio, i en aquest cas anem al Catalunya Matí de Catalunya Ràdio, un espai ja inexistent. Jo calculo que aquesta gravació deu ser de finals dels 90 i es tractava, doncs, d'un informatiu que es devia fer, suposo, els caps de setmana, i anem a escoltar alguns separadors instrumentals d'aquest espai radiofònic.

0: 25 anys després.
1: Un programa que es diu Track Dance i que t'acompanyarà des d'ara i fins a finals de temporada.
0: Track Dance torna a Matadepera Ràdio. El 1997, DJ Llop va omplir de bons ritmes les nits de dissabte amb desenes de trucades dels oients del Vallès.

0: és el logo de Matadepera, no?
1: Track Dance, a Matadepera Ràdio.
2: Mira que arribeu a ser passats amb el pumba-pumba tot el dia, eh?
3: Bé, aquesta era la promoció del 25è aniversari de Track Dance, un programa que va ser molt efímer, n'hem parlat moltes vegades aquí, però és que dona molt de sí, no, Jordi? Aquest estil que ens recorda Flash, aquesta música ballable, aquestes trucades que teníem dels oients. Bé, fa poc vam estar també escoltant algunes d'aquestes trucades, alguns fragments d'aquest Track Dance. Doncs l'any 2022, quan feia 25 anys que s'havia emès aquest programa, vam decidir de tornar-lo una mica a la vida, treure la pols als nostres arxius sonors i digitalitzar totes aquestes gravacions i compartir alguns fragments amb l'audiència de Matadepera Ràdio, on jo tornava una colla d'anys després. I bé, doncs aquí està aquest podcast, que el podeu trobar a les principals plataformes de podcast, com per exemple iBooks, iTunes, Amazon Music o també YouTube, que es diu Track Dance. Si ho busqueu allà, teniu algunes gravacions d'aquest programa, tant les originals com també les que vam fer el 2022, amb mescles noves de música house, dance, i també amb la fantàstica veu, com heu pogut escoltar la promo, de l'amic Albert Parera, actual, i ja fa anys, product manager de Flash FM. Un programa en el que tu també hi vas participar amb les teves veus, que va ser molt divertit de fer això, eh?
4: Sí, a mi m'agrada això, aquest punt de pallasso, ja m'agrada. A més, el programa es presta. Podria fins i tot també haver fet veus, o sigui, de trucades. O sigui, podria haver fet de persona que truca. ETV, ¿qué tal? ¿Cómo está? No, que soy de la colla del Johnny. Tenemos aquí el Ceja, que saludo a tal, al Johnny, al Ceja y al Palos, que está por aquí. ¿Vale, Esteve? Esteve, o como te decían, Esteve. DJ Job.
3: DJ Job.
4: Pues nada, que venga, un saludo a todo y tal. Vale, venga, adeu. Adeu.
3: Sí, podria ser.
4: Bueno, ho he fet molt improvisat ara, però bé, era un dels perfils.
3: Per aquí va, per aquí va. Sí. Molt bé, doncs seguim amb emissores locals, ens quedem a casa nostra, a Ràdio Sant Cugat, i anem a escoltar un programa musical que feia Esteve Sala, una gravació del 1989 d'aquest programa que es deia La Sala Musical, amb Esteve Sala.

Hola, molt bona tarda. En aquests moments passen 8 minuts de la 1 de la tarda. I com cada dissabte a aquesta hora, comencem la sala musical. Un programa de Ràdio Sant Cugat per presentar-te la millor música. I com cada dissabte, comencem amb una bona actualitat. Aquesta és la música de Phil Collins. Des del seu àlbum Bad Seriously, Another Day in Paradise, un altre dia al paraís. Tu i jo junts, un altre dia a la sintonia de Ràdio Sant Cugat.

0: I continuant amb més música al teu costat, música com la d'Enya. És el seu tema Orinoco Flow, des de l'àlbum Watermark, acompanyant a la sintonia de Ràdio Sant Cugat, Enya.
1: La Maroteca de la Ràdio.
2: Bé, que teníem aquesta gravació de la sala musical d'Esteve Sala. Algun comentari a fer d'aquesta gravació del 1989, Jordi, a nivell musical?
3: Musicalment perfecte. Phil Collins des del Pet Sherisley. M'ha agradat molt la traducció al català, que em perdoni l'Esteve Sala, com ha dit paraís.
2: Ai, falta una D aquí.
3: Un altre dia en el paraís. Bé, aquí, si tots ens equivoquem, home. I després, Enya, que, bé, que a part d'aquesta cançó no et sabria dir cap altra. Això potser tu, potser tu em puguis
2: ajudar. Bé, jo tinc un parell o tres de discos d'Enya. La veritat és que va tenir un moment d'esplendor aquell 1988, l'any abans en el que tenia lloc aquesta gravació, amb aquest Orinoco Flow, però bé, ha rodat arreu del món la seva música, que en realitat pràcticament tot és música electrònica, però amb la seva inconfusible veu, no? Una fórmula també de multicapes, d'anar afegint capes i capes de veu per aconseguir, doncs, aquest efecte tan peculiar i tan únic d'Enya, no?
3: Com de cor, no? De
2: exacte.
3: Cantant, sí.
2: Bé, en fi, estem ja acabant el programa d'avui, aquesta Maroteca de la Ràdio, en el qual esperem que hagueu disfrutat de la nostra proposta. Encara tenim alguns talls que no tindrem temps de posar avui, perquè, com sempre, ens enrotllem una mica més del que comptem, però ho deixem pel proper programa. Abans de marxar, Jordi, les nostres vies de contacte?
3: Doncs l'email, lamarotecaradiosantcugat@gmail.com, repeteixo, lamarotecaradiosantcugat@gmail.com. I el WhatsApp, Esteve?
2: El 689-10-74-83, 689-10-74-83. Marxarem amb un tall dels Optimistes, aquest programa que tenia lloc al migdia a Catalunya Ràdio. Anem el 17 d'octubre del 2012 per escoltar, doncs, aquesta alegria que ens portava aquest programa de migdia, que es va acompanyar algunes temporades a la sintonia de Catalunya Ràdio al migdia. Gràcies per escoltar-nos. Fins aviat.
3: Adéu-siau.
4: Comencen els Optimistes!
5: A Catalunya Ràdio arriba l'home més optimista de Catalunya. Amb tots vostès, Àngel Llaça!
6: Bon dia i bona hora, optimistes! Benvinguts i benvingudes al 31è capítol del concurs més optimista de Catalunya. Avui és dimecres 17 d'octubre del 2012 i ens acompanya un fantàstic públic de l'Escola Sant Ferran! Que es noti, que es noti!
7: Ei, què tal? Hola, nens i nenes! Soc l'animador Cantimplora! Hey. Sigueu benvinguts als optimistes! A veure si us ha quedat clar on sou benvinguts...
6: Als optimistes!
7: Això mateix, molt bé, mainada i quitxalles! Ja veig que sou gent eixerida i que heu vingut aquí trempats! Ara, aixequeu tots la mà esquerra! Vinga, la mà esquerra amunt! A veure, aquell de la primera fila, que deixi de fotre mà la noia del costat.
6: Manu, per favor,
7: tu sí que l'has trempat, nano? Ara, espera, escolta.
6: Manu, són nens.
7: Va, canteu amb mi. Vinga, som-hi.
8: Benvinguts, benvinguts, aquí els optimistes. Un concurs on hi pots guanyar.
6: Podeu baixar la mà,
8: Un creuer meravellós i un sopar, oh, deliciós. I també molts bitllets d'avió. Som-hi, que ens implora, Miquel!
6: Yeah! Som-hi, doncs! Som-hi, Manu. Ja presento... Mira, ja que has cantat, presentaria els concursants.
9: Ai, gràcies.
6: Tenim!
9: Aquí.
6: Tenim!
9: A veure.
6: Amb 78 quilos, 56 anys d'edat, del barri de Gràcia de Barcelona, el diabòlic de Gràcia, Toni Panella! I a l'altra banda, ens acompanya amb 81 quilos, 44 anys d'edat, de Vilafranca de Penedès, el crac verd, Jordi Fandos!
2: Espero que tingueu molta sort, perquè la necessitareu. Les preguntes d'avui són molt difícils.
5: El Premi Estrella dels Optimistes és un fantàstic creuer amb totes les despeses pagades i amb un afegit cultural. Envieu un correu electrònic a alsoptimistes@canradio.cat i opteu a endur-vos-el.
6: I ara sí, hem de presentar el nostre convidat d'avui. Bueno, són molts els convidats d'avui, però abans donarem tres pistes musicals i el nostre convidat que està assegut aquí haurà d'ajudar a completar això que està incomplet. La primera. Cuando llega...
9: T'atrapa...
6: No s'ho sap!
9: S'asoma... T'atrapa i vuela.
6: I vuela, molt bé. Sí. Segona.
9: Tu hijo es el último en salir de todas las redes.
6: Molt bé! Sí. I la tercera?
9: Para que hagan las penas los hombres en el mar.
6: Doncs sí, és així, un aplaudiment, s'ho sap! Crec que tothom sap qui ens acompanya, però per si de cas presentarem el seu grup com Déu mana.
5: La Mari Carmen es quedarà muda quan sàpiga qui tenim de convidats. Mari Carmen, tu hijo está de la Ferauer. Muérdeme, si vols saber qui són. Sí, amics, el gat rumbero ja és aquí. I per això us demano un fort aplaudiment per...
10: Esta pandilla de juventud.
5: La Pegatina!
1: Primer nivell. Completa la biografia.
6: Bé, completa la biografia, queda clar, no? No és que us hagueu d'inventar la vida del nostre convidat, sinó que us farem unes preguntes a partir del que ell ens aniria explicant. Això ja ho sabeu, oi? Em mireu amb cara com... sí, no? Com de boxejadors. Penseu que teniu 3.000 punts disponibles i que cada pregunta us en podeu jugar un màxim de 800. Si tot està clar, començarem amb tothom. Som-hi.
1: Primera pregunta.
9: Avui havia de venir l'Adrià, el cantant del grup, però jo s'ha posat malalt,
6: sí.
9: I al final he vingut jo, que també canto,
6: sí?
9: La Pegatina.
6: Molt bé, està bé. No està bé. Els que no canten també fan moltes coses. Els que més lliguen són els cantants.
9: El que està endavant.
6: Sí. Bueno, i el bateria.
11: Els bateries també, eh?
9: Sí, el bateria.
11: També lliguen molt, els cabrons.
6: És el cantant i el bateria els que lliguen.
9: Bueno, la Pegatina som un grup,
6: sí.
9: Amb moltes ganes de passar-s'ho bé amb la gent,
6: sí.
9: I som un grup de Montcada i Reixac, com has dit abans,
6: sí.
9: I tenim ja 3 discos publicats d'estudi.
6: Toni, què t'hi jugues?
12: 400.
1: Pregunta.
6: No contestis ràpidament, pensa. La paraula pegatina és un barbarisme. Com diries pegatina en català normatiu? Temps.
12: En la Xina.
6: No. No ha pensat.
11: No ha pensat.
6: Ho he dit, Mira que t'he avisat, Es diu adhesiu o gomet. En ganxina també és un barbarisme. Tens 4 temes per escollir. Són aquests. Carros de foc.
11: No tinc aquella. Bye, bye, Miss America
6: Pie. Throw my chevy to the levee, but the levee... Què amagarà American Pie?

0: del Miguel Bosé. O si no tenim...
1: The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
0: Del Bob Dylan. Tenim Carros de Foc, American Pie, Sevilla o Blowing in the Wind. Què?
2: Carros de Foc.
0: Carros de Foc. Has escollit Carros de Foc. Carros de Foc, una cançó que ens porta a fer-te preguntes de què serà.
3: De carros, no?
0: D'esports.
2: Ah. Yeah.
0: Més concretament, preguntes sobre els Jocs Olímpics d'hivern.
2: Hola.
0: Amigo.
2: Fot-li, que ve de Reus.
0: D'aquest programa l'hem fet el guionista que parla amb la mal cor, el Xavi Escudé. La productora que quan parla sempre té un telèfon a l'orella, la Sílvia Andrés. La guionista que l'estiu va parlar amb dos lloros.
3: És veritat, és vaig entrevistar dos lloros.
0: L'Anna Ayala, igual parla amb un francès. L'estudiant en pràctiques, que cada dia parla més, l'Andrea Prieto. El tècnic que parla apretant botons, amb Pep Casanovas. El coordinador que no parla, ell gesticula. El Ricard Ostrell. El pianista que parla amb el piano, el Manu Guix. I un servidor que no parla. Crida! L'Àngel Llàcer. Adéu a tots!
2: Adéu,
0: fins demà!
2: Adéu!
4: La Maroteca de la Ràdio.
5: Juli Pérez, aquí tenim el plaer avui de donar la benvinguda. Què tal, Juli, com estàs? Benvingut a la Maroteca de la Ràdio.
6: Moltes gràcies, doncs molt bé, gràcies per convidar-me.
5: Marta del Cerro, què tal? Benvinguda a la Maroteca de la Ràdio, com estàs?
7: Hola, bon dia, encantada de saludar-vos.
5: Lídia Juste, què tal, Lídia, com estàs?
8: Què tal, salutacions cordials.
5: Encarna i Amador, què tal, com estem? Benvinguts a la Maroteca.
9: Hola, molt bones.
10: Hola, bona nit, què tal?
5: Un dels productors del món RAC1, Jordi Ramos, què tal, Jordi, com estàs?
11: Hola, molt bones, com estàs?
5: Ivan Medina, què tal, com estàs? Benvingut al programa.
12: Hola, bon dia.
5: Magda Méndez, què tal, com estàs?
13: Hola, com estàs? Molt bé.
5: Albert Beurlegui, tècnic de comunicació de l'Ajuntament de Matadepera. Què tal? Bon dia, Albert, com estàs?
14: Bon dia, Esteve.
5: Albert Murillo, periodista dedicat, director i presentador del Generació Digital. Què tal, Albert, com estàs?
15: Molt bé, moltíssimes gràcies per convidar-me al vostre programa. Em fa molta il·lusió.
5: Albert Malla, què tal, com estàs?
16: Hola, Esteve. Doncs sí, confirmo que esteu sonats de fer una cosa així, amb la feinada que això representa.
5: Julio, bienvenido, ¿cómo estás?
17: Hola, Esteve, ¿qué tal? Pues, hombre, un placer. La verdad es que esa introducción que has hecho con tanto cariño, la verdad es que, bueno, porque esto es la radio y no se nos ve.
5: Sinto, Niki, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
18: Molt bé, molt content d'estar al vostre programa, tant Esteve com Jordi i tota l'audiència de Ràdio Sant Cugat. D'entrada, jo us felicito aquest 50% i 50% per aquesta magnífica feina que esteu fent d'intentar documentar sonorament passatges històrics de la ràdio.
5: I el que també sembla caiguda del cel és aquesta entrevista que ens ha concedit el mateix Jordi Basté. Aquí tenim el gran honor de saludar des dels estudis de RAC1. Què tal, Jordi, com estàs?
19: Molt bé, moltes gràcies.
5: Doncs gràcies a tu, ha sigut tot un honor.
19: Saltaria, al contrari, gràcies a vosaltres.
5: Toni Mascaró, aquí tenim el plaer de saludar avui en connexió des de Ses Illes. Què tal, Toni, com estàs?
3: Hola, bon dia, Jordi. Bon dia, Esteve, des de Ciutadella. Bon dia, Barcelona, bon dia, Terrassa. No?
5: Així doncs, donem la benvinguda a Jordi Casas. Què tal, Jordi, com estàs?
8: Home, tots mira molt bé, encantat, Esteve, d'estar amb tots vosaltres en aquesta bonica ràdio, en aquesta població tan especial que és Sant Cugat.
5: Jessica Sotodosos, què tal? Benvinguda al programa.
9: Hola, què tal? Moltes gràcies per convidar-me. I una mica emocionada, perquè aquest inici...
5: Saludem els nostres antics companys de classe, que déu-n'hi-do poder dir això, i amics Albert Parera i Toni Abad. Què tal? Com estem?
10: Hola, què tal? Com va això?
1: Hola.
5: Nil Via, moltes gràcies per convidar-nos.
13: No, a vosaltres per venir. Veig que m'heu repassat aquí tot el currículum sencer, vull dir...
5: Bé, ens hem documentat.
13: No us ha deixat res, no us ha deixat res.
6: No ens deixem res aquí, la
13: Maroteca. Molt bé, molt bé. Esteu ben documentats, sí senyor.
4: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
16: Amics oïdors de Ràdio Sant Cugat, avui és un gran dia per a tots nosaltres. Ràdio Sant Cugat, som un equip de gent jove.
5: Nada más, buenas noches, adiós a las 0:37 minutos.
2: Salutacions, d'aquí us ha parlat Cristina Serra.
19: El meu nom, Sílvia Tarragona.
7: La nit dels ignorants, Catalunya Ràdio, 201-74-74.
4: Catalunya Ràdio, Passadença, Diagonal 614, Barcelona 0801. 21.
17: Som un gran país, i més que ho serem si, com va suggerir el mestre Pompeu Fabra, no abandonem mai la tasca ni l'esperança.
11: Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya.
14: Fica Cuba!
0: Això, família, s'ha acabat.
12: però paraula d'Eston, que és només per avui.
14: Bon dia, bona hora, això és Minoria Absoluta, el programa que Catalunya es mereix.
20: Con vosotros, Alberto Malla.
21: Vamos a cubrir esta tercera hora con éxitos de hace algunos años y empezamos con Bruce Springsteen.
22: ¡Mi sora, que se siente!
14: Bon dia, són les 6 i aquest és el matí de Catalunya Ràdio.
23: El matí i la mare que el va parir.
24: Comencem aquesta segona hora del suplement d'avui diumenge, el segon d'aquest mes en curs de l'any 91.
14: Molt bon dia, confusa i confuses, benvinguts.
25: Senyor Marcelí, avui sí. Els de Llet Nostra estan, fi, estan celebrant-ho a la fàbrica, perquè avui torna a la seva secció.
12: Salutacions de l'equip habitual que som Carles Caballero, Pep Garcés, Multifeites i Espais de la DMC i Jordi Casas, un servidor. Comencem.
26: El que va ser president José María Aznar deu entendre les presons com a petits equipaments per reeducar els malfactors.
14: I aquest és el Mickey Motoclub, el programa Patilles de cada dissabte des de les 10 i fins a les 3.
27: El Víctor Ullés com el Ruiz Mateos, també li agrada vestir-se de Superman.
28: Sí senyor, i com nueva rumassa, l'actualitat en menys d'un minut fa temps que està en fallida.
29: Ràdio Rubí, l'informatiu vespre.
30: Molt bon vespre, oients, i benvinguts a una nova edició d'aquest programa, el Rock World.
31: Molt bon dia, sardanistes, un dimecres més amb tots vosaltres.
32: Les nits de dilluns a divendres a Ràdio Sant Cugat comencen amb música.
33: Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
34: Próximo minuto lo vamos a dedicar para hablar con el vicepresidente del govern de la Generalitat, el senyor Pere Aragonès.
35: Doncs mira, ara mateix he llançat un petó pel vidre a un oient que m'ha posat la cara molt gentilment, i esclar, si m'ho demanen d'aquesta manera, doncs he de llançar petons, no?
36: Bona i màgica nit, a pesar de la pandèmia.
37: La Maroteca de la Ràdio.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
0: Allau de reaccions a favor i en contra la decisió del govern espanyol d'allargar la vida de la central nuclear d'Almaraz fins al 2030. L'executiu diu que ha pres la decisió pel conflicte al Pròxim Orient i la guerra a Ucraïna i manté la resta de tancaments per al 2035 i que afectaran Vandellòs i Ascó. Els seus alcaldes celebren l'anunci i creuen que obre la porta a l'allargament també de l'activitat de les catalanes. Escolteu Assumpció Castellví i Miquel Àngel Ribas.
2: Contents? El tema de l'allargament de la nuclear d'Almaraz és un efecte, resultat d'un treball de molt temps, de moltíssima gent, i és merescut perquè realment encara no estem preparats per no tenir les energies renovables.
3: Sí, està clar que el BOE el que no ha fet ha sigut modificar el calendari, per tant, per això mateix ens hem de mantenir una mica l'expectativa. Hi ha molta feina encara per fer, però sí que és veritat que aplana el camí.
0: Per contra, des de Sumar, el ministre Ernest Urtasun s'ha mostrat molt crític amb l'anunci del govern espanyol.
4: En primer lloc, suposa un incompliment de l'acord de govern entre PSOE i Sumar, que havíem acordat mantenir el calendari en tancament de les nuclears. I, en segon lloc, ens sembla una molt mala decisió en matèria energètica, perquè el que farà serà frenar el desplegament de les energies renovables i, per tant, la transició energètica.
0: És divendres 14 d'agost de 2026. Tenim més titulars activats als plans Inuncat i Infocat. Arnau Vidal.
5: Tot plegat per un cap de setmana que es preveu amb una forta calorada gairebé tot Catalunya i per ruixats de tarda molt intensos.
0: Previsió del temps, Marc Jaureguizar.
6: Déu-n'hi-do com apreten les temperatures a aquestes hores de la jornada, i és que a les 12 del migdia ja tenien valors per sobre dels 38 graus a punts com Vallirana, Torroja del Priorat o Alcanós. No només en aquest sector de Ponent també les temperatures són elevades, sinó que també l'interior de les comarques de Girona, prelitoral central, Catalunya central, també a la Vall de l'Ebre i, a més, a les valls del Pirineu, la calor està sent molt intensa. Estem seguint també l'evolució de les nuvolades que es deixen veure en aquestes hores de la jornada, sobretot al Pirineu i Prepirineu. Esperem ruixats aquesta tarda en aquest sector, acabaran afectant també punts a la Catalunya central i a les darreres hores aquests ruixats també apareixeran a la zona de la Franja de Ponent. Haurem d'estar molt pendents perquè tots aquests ruixats podran anar acompanyats de tempesta i descarregar amb molta intensitat.
0: Més coses baixen els visitants a l'interior de Catalunya.
5: Des dels sectors turístics del Ripollès i Osona asseguren que han notat una davallada de l'arribada de turistes en el que portem d'estiu. Per contra, des del Maresme, el sector a Calella fa un balanç excel·lent.
0: Sistema pioner a Catalunya per fer salvaments aquàtics.
5: El tenen els bombers de Barcelona i n'han fet 8 des de la passada tardor. Es tracta de 2 salvavides telecomandats que permeten fer rescats amb personal des de terra. Tot plegat permet millorar el temps de resposta i permet que els rescatadors no entrin a l'aigua.
0: I Ceuta en alerta per la possible arribada de més migrants.
5: El Marroc ha desplegat centenars de policies i militars a la frontera i el govern espanyol ha augmentat un 42% els efectius de policies i guàrdies civils per fer front a una nova crida aquest cap de setmana.
0: I en cultura, a Barcelona avui arrenquen les populars festes de Gràcia.
5: Se celebraran fins al dia 21 amb més de 900 activitats repartides pels 23 carrers que participaran al concurs de guarnits i pels espais habilitats pels concerts. El pregoner serà el periodista Vicenç Anclemente.
0: Esports, Joel Gomis. Continuen els rumors i els intents del Barça masculí de futbol d'acabar de perfilar la plantilla abans de començar la Lliga.
7: El club ha tancat la venda de Ferran Torres al PSG per uns 50 milions d'euros i amb aquests diners confia poder tancar l'arribada de Rodri, un Barça que ja treballa en una nova opció per la davantera si no pot incorporar Julián Álvarez. Deco s'ha fixat en el jugador de l'Sporting de Portugal, Luis Suárez.
0: El control de so, Lluís Sánchez, coordinant Artau Bellavista i Montse Huguet. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada d'aquest divendres. El govern espanyol que ha autoritzat l'ampliació de la vida útil de la central nuclear d'Almaraz a Càceres fins al 2030, tal com havia recomanat el Consell de Seguretat Nuclear.
5: Una petició que havien sol·licitat el passat mes de novembre les propietàries de la central, que són Iberdrola, Endesa i Naturgy. L'executiu de Pedro Sánchez diu que ha pres la decisió tenint en compte la situació energètica excepcional i sobrevinguda pel conflicte al Pròxim Orient i la guerra a Ucraïna, i manté la resta de tancaments previstos per a l'any 2030. 2035 i que afectaran les d'Escó i Vandellós.
0: Les reaccions no s'han fet esperar. Els alcaldes d'Escó i de Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant celebren la pròrroga i veuen una oportunitat per allargar la vida també de les nuclears dels seus municipis. Les seves reaccions les han recollit els nostres companys de 21 Ràdio, Sílvia Larcón, i de Ràdio l'Hospitalet de l'Infant, Ariadna de la Calle.
8: L'alcalde d'Escó, Miquel Àngel Ribes, ha celebrat l'anunci del govern espanyol de prorrogar l'activitat de la nuclear d'Almaraz fins al juny de 2030. L'alcalde considera que aquesta decisió aplana el camí a que es prengui una de similar a les centrals d'Escó i Vandellós. Ribes ha afegit que si les centrals nuclears són segures, no hi ha cap raó perquè no s'allargui la seva activitat.
3: Sí, està clar que el BOE el que no ha fet ha sigut modificar el calendari, per tant, per això mateix ens hem de mantenir una mica l'expectativa. Hi ha molta feina encara per fer, però sí que és veritat que aplana el camí. I si s'han pres unes decisions respecte al Marat, això significa que el dia que sigui necessari per a Escó i per a Vandellós, doncs entenem que les mateixes raons que han servit per al Marat han de servir per aquí.
8: El calendari actual preveu el tancament d'Escó 1 l'octubre del 2030, d'Escó 2 l'octubre de 2032 i Vandellós 2 al febrer de 2035.
9: L'alcaldessa de Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant, Assumpció Castellví, ha celebrat l'anunci del govern espanyol sobre la pròrroga d'explotació de la planta nuclear d'Almaraz. Així, tal com ha publicat el Boletín Oficial de l'Estado aquest divendres 14 d'agost, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha autoritzat l'operació de la planta extremenya fins al 8 de juny del 2030, 3 anys més de la seva vigència prevista. Escoltem Assumpció Castellví, alcaldessa de Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant.
2: L'allargament de la nuclear d'Almaraz és un efecte que jo diria que és resultat d'un treball de molt temps, de moltíssima gent, i és merescut perquè realment encara no estem preparats per no tenir o no dependre només de les energies renovables.
9: L'allargament de la vida útil de la central d'Almaraz podria variar el calendari de tancament de les plantes catalanes com la de Vandellós 2 i Escó 2, previst pel 2035, o la d'Escó 1 per al 2032. L'Associació de Municipis Energies Nuclears, l'AMAC, també ha celebrat la continuïtat d'Almaraz i ha destacat el treball i compromís de moltes persones i institucions que han defensat aquesta pròrroga durant els darrers anys.
0: I Foment del Treball ha reclamat ja al govern espanyol que també allargui la vida de les centrals nuclears catalanes.
5: La patronal celebra la mesura perquè és un pas en la bona direcció.
0: Per contra, des de Sumar i els Comuns, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, s'ha mostrat molt crític amb la decisió.
4: En primer lloc, suposa un incompliment de l'acord de govern entre PSOE i Sumar, que havíem acordat mantenir el calendari en tancament de les nuclears. I, en segon lloc, ens sembla una molt mala decisió en matèria energètica, perquè el que farà serà frenar el desplegament de les energies renovables i, per tant, la transició energètica.
0: I els ecologistes en acció afirmen que la pròrroga del Maraz no té per què alterar el tancament previst de la resta de centrals.
5: L'entitat considera positiu que, tot i aquesta decisió, el govern estatal s'hagi reafirmat en el compliment del calendari pactat.
0: I parlant d'energia, Brunyola és un dels municipis que podria quedar més afectat pel pla per a la implantació de les renovables, el Pla Ter. L'Ajuntament denuncia una afectació del 60% a la visió de la Selva, Paula Fernández.
10: Brunyola és el municipi de la Selva més afectat pel nou pla d'energies renovables de la Generalitat. El Pla Ter podria afectar més del 60% del terme municipal i l'Ajuntament denuncia que el pla posa en risc el model agrícola i territorial del poble. L'alcalde de Brunyola, Roger Puigdevall, reclama que es retiri aquesta planificació.
11: En el seu dia, ja fa molts anys, doncs es va apostar per un model de municipi molt concret, amb una economia basada en l'activitat agrícola, i el problema doncs, és que ara veiem que tot això ho podem enviar a les escombraries si realment s'aprova aquest pla tal com el tenen plantejat. En el cas de Brunyola, doncs, com comentàvem abans, són 90 megawatts, que és una quantitat que, si ho compares amb el consum real del municipi d'avui, és més de 9 vegades el que està consumint actualment el municipi, per tant ho trobem completament desproporcionat.
10: Brunyola no és l'únic municipi de la Selva que s'ha posicionat contra el Pla Ter. També ho han fet Anglès, Amer, Bonmatí, Maçanet de la Selva, Riudarenes, Vidreres i Riudellots de la Selva. Però arreu del territori català, el govern ja ha rebut més de 12.000 al·legacions al pla.
1: Notícies en xarxa.
0: 6 minuts i en punt, 1:15 de la tarda. Us ho dèiem en titulars. Protecció Civil manté activats els plans Inuncat i Infocat per risc molt alt de pluges i també d'incendis en un cap de setmana que es preveu amb una forta calorada a gairebé tot Catalunya, tot i que avui tocarà sostre, i per ruixats de tarda molt intensos i que aniran guanyant terreny els propers dies.
5: Una combinació que pot complicar encara més la mobilitat en un dels períodes de l'any més moguts, coincidint amb la Mare de Déu d'agost.
0: Doncs a l'espera del que pugui passar, els bombers de la Garrotxa, per exemple, fan un balanç positiu del que va d'estiu. Expliquen que tot i les ventades que van deixar molts arbres caiguts fa uns mesos, l'estat dels boscos garrotxins no suposa un perill extrem. A hores d'ara, Olot FM, Roger Isern.
12: El perill zero d'incendi mai existeix, especialment encara menys en èpoques on els termòmetres no baixen dels 30 graus durant el dia, però tampoc vol dir que no es pugui estar tranquil durant mesos on es veuen incendis en molts punts d'Espanya i d'arreu del món. En el cas de la Garrotxa, segons expliquen des del cos de bombers, la situació a la comarca és bona, tenint en compte la gran extensió de massa forestal que hi ha. Segons bombers, el que més preocupa és que el bosc estigui tocat, però alhora veuen que la situació a dia d'avui és positiva pel que fa a perill d'incendi. Ho ha detallat el cap de bombers del Parc d'Olot, Josep Ferrés.
13: Tampoc estem tan malament. O sigui, el que són les obagues, de moment les tenim ben conservades, amb humitat i està estudiat i de moment anem bé. Les zones de soleil, sí. Les zones de soleil pot ser que tinguem, doncs, o que ens esperem que per un llamp aquell incendi que ha aparegut a la nit, pues durant no el veiem a la nit i durant el dia veiem una columna i que quan arribem allà aquell incendi que abans potser cremaria, m'ho invento, 30-40 metres,

0: sí que visita la ciutat, especialment els que s'allotgen en cases de turisme rural de la comarca. En dades, un 30% menys d'aquests turistes no hi passa. Sentim a la primera tinenta d'alcaldia, Bet Piella.
1: Ens sembla que deu ser potser per les temperatures, això entenc que les altres oficines de turisme del país ho han notat també.
0: Pel que fa a l'agost, l'Ajuntament preveu que l'afluència sigui similar o lleugerament inferior a la de juliol, tot i que les dades definitives no es coneixeran fins a finals de setembre. El consistori destaca més que cada vegada més comerços i establiments mantenen l'activitat durant l'agost per donar servei als visitants. L'aposta de Vic, doncs, és consolidar un turisme de qualitat especialment vinculat a la cultura i al patrimoni.
2: I la calor del turisme o la gestió del Mercadal del Comte Guifré són algunes de les possibles raons que poden explicar el descens del turisme que han detectat també, en aquest cas, a Ripoll aquest estiu. Ràdio Ripoll, Martí Palau.
3: El turisme ha disminuït aquest estiu a Ripoll. Aquesta és la sensació de l'oficina de turisme en comparació als últims anys, que ha detectat un descens del públic en general i una anomalia. Hi ha hagut més estrangers a l'agost que no pas al juliol, quan normalment sempre ha estat al revés. Un cop constatada la disminució de visitants, cal esbrinar les causes. Els tècnics no ho tenen massa clar, però factors com la calor o l'economia poden jugar un paper important. Enguany, un altre punt que ha jugat en contra del turisme és el Mercadal del Comte Guifré, que s'ha anunciat amb poc marge i no ha estat tan multitudinari com en anteriors edicions. Parla Virtu Quadros, tècnica de turisme de l'Ajuntament de Ripoll.
4: No tenim massa clar què pot haver estat passant, a part de el que seria la calor, eh? Però també podria ser un factor, per exemple, aquest any teníem el Mercadal, per exemple, que entre que ha fet mal temps al final de, bueno, l'últim dia, el fet de que també hem anat una mica massa tard a donar una mica la informació de totes les activitats, etc, etc, suposem que aquests dies han anat una mica més fluixet també en aquest aspecte.
3: Des de l'oficina de turisme no són massa optimistes per la segona quinzena d'agost, perquè asseguren que sempre es nota una baixada de visitants. De la mateixa manera, el setembre encara s'accentua més aquest descens, amb l'inici de les escoles i la desaparició del turisme familiar català.
2: Sembla, doncs, que menys turistes a l'interior, però no a la costa. Les primeres setmanes d'agost confirmen les bones previsions del sector a Calella, per exemple, que espera que l'ocupació es quedi molt a prop del ple aquest agost. Ràdio Calella, Dolors Lirull.
5: El sector turístic de Calella al Maresme afronta la recta final de l'estiu amb bones perspectives. L'associació turística preveu que l'ocupació hotelera fregui el 100% aquest agost i confia igual als resultats de l'any passat. Les primeres setmanes del mes han mantingut el ritme de reserves, tot i que el sector admet que habitualment baixen durant els últims dies. Sònia Hernández és la presidenta.
6: Fregant el 100% d'ocupació en general. Les tres primeres molt bones, la última sempre tendeix a baixar una miqueta. Les sensacions que tenim en aquest moment i que es van arreglant quasi bé cada dia, és que serà un mes força bo.
5: El turisme familiar continua sent majoritari, especialment entre els visitants dels mercats de proximitat, com el català, l'espanyol i el francès. Els grups de joves representen al voltant del 30% de la clientela i, segons l'entitat, combinen l'oci amb les activitats culturals i d'entreteniment. És per això que Hernández defensa que aquest perfil no s'ha d'associar necessàriament amb conductes incíviques. Assegura que és un mercat que també té pes en altres destinacions de la costa catalana, com Lloret o Santa Susana.
2: Gairebé en punt, un quart de tres, i us ho destacaven també en titulars, els bombers de Barcelona han fet 8 salvaments aquàtics amb un aparell pioner a Catalunya. El cos té, des de la tardor, 2 salvavides telecomandats que permeten fer rescats amb personal des de terra. Tot plegat millora el temps de resposta i permet que els rescatadors no entrin a l'aigua. Marc Dalmau, bon dia.
7: Bon dia. Es tracta d'un salvavides autopropulsat que es controla amb un comandament. Quan es detecta algú a l'aigua que necessita un rescat, els bombers de Barcelona el posen en marxa i amb el joystick es fa arribar fins a la persona que ho necessita. Això escurça força el temps de reacció i ajuda a evitar riscos. Ho explica Sergi Soutor, responsable de salvament marítim dels bombers de Barcelona.
8: El dispositiu té una força d'arrossegament de 240 quilos, que és habitual. Paddle surf, dia de vent, que no pot tornar.
7: Un cop la víctima s'agafa al salvavides, el bomber el condueix a l'embarcació de salvament o bé directament a la platja, tot plegat des de terra i amb el joystick.
8: A complir les mancances que teníem fins ara, que és el rescat a vista de camió que està fent la prevenció, doncs poder actuar. Al final treure'ns també un risc com a equip de bombers i bomberes, que és el dels dies de mala mar, els dels dies de zones on potser l'embarcació no hi pot accedir ben bé, doncs aconseguim una arribada d'uns 500-800 metres amb aquest dispositiu.
7: A Catalunya aquest aparell només el tenen els bombers de Barcelona, que el van adquirir la tardor passada. Fins al 31 de juliol han fet 271 actuacions aquàtiques amb el servei especialitzat, que també compta amb una trentena d'agents i 3 embarcacions. A la costa de la ciutat, a més del servei a l'estiu dels socorristes, hi ha també durant tot l'any

0: Els bombers de Barcelona.
1: I pel que fa a les conseqüències visuals de l'eclipsi, us hem de dir que continua el reguitzell de visites per problemes als ulls.
2: Segons dades del Departament de Salut, el nombre de persones ateses ja supera la xifra de 500 i segurament seguirà creixent.
1: I molt pendents, un dia més de la crisi a Ceuta. I és que el Marroc ha desplegat centenars de policies i militars a la frontera davant les crides a una nova possible irrupció massiva.
2: De la seva banda, el govern espanyol, que ha augmentat un 42% els efectius de policies i guàrdies civils a la ciutat, centra els seus esforços en expulsar els 5.000 migrants irregulars que encara hi ha i en assegurar el repartiment per totes les comunitats dels menors.
1: I atenció, Rodalies informa que la circulació de trens està interrompuda entre Sant Andreu, a Barcelona i Granollers Centre a causa d'un atropellament.
2: La situació afecta les línies R11 i R2 Nord i inicialment s'havia cobert amb circulació per via única entre les dues estacions, amb avís que els trens podien romandre més temps aturats del que és habitual. Finalment, però, s'ha establert un servei alternatiu per carretera, amb autocar en parades intermèdies per cobrir el trajecte.
1: I Renfe programa des d'avui autobusos entre les estacions de la Garriga i Puigcerdà per reforçar el servei de la línia R3.
2: Segons ha informat la companyia en un comunicat, des d'aquest divendres hi haurà desplaçaments per carretera que conviuran amb el tren i ha justificat la mesura per garantir la mobilitat dels viatgers en aquest tram mentre es mantenen les afectacions per les incidències registrades els últims dies i minimitzar-ne l'impacte.
1: Més coses, 12 minuts i 2:45. Una enquesta sobre seguretat, civisme i presència policial efectuada per la Federació d'Associacions de Veïns de Tortosa ha fet palès els principals malestars de la ciutadania del municipi. Canal T, Martí Carot.
3: La Federació de Veïns ha recollit 1.600 respostes i prop de 700 comentaris i ha detectat que el malestar ciutadà està més relacionat amb l'incivisme quotidià que amb la inseguretat. Els robatoris i les baralles també preocupen, però els veïns assenyalen sobretot aquelles conductes que afecten el dia a dia i la convivència als carrers. Tula Llorac és la presidenta de la Federació d'Associacions de Veïns de Tortosa.
4: Si mirem civisme versus seguretat, els resultats denoten que la major insatisfacció està envers l'incivisme, que no pas cap a la seguretat directa. A la gent li preocupen els robatoris i les baralles, sí, evidentment li preocupen, però el que realment desgasta el dia a dia dels veïns són els sorolls, la brutícia, la falta de respecte per l'espai públic i l'ús dels patinets, que és un comentari molt generalitzat. L'incivisme quotidià és el principal fons de malestar al barri.
3: Pel que fa a la percepció sobre la policia, els ciutadans valoren prou bé la resposta policial quan intervenen, però reclamen més presència als carrers, patrullatge a peu i una policia de barri que actuï de manera preventiva. Les conclusions de l'enquesta ja s'han traslladat a una reunió amb l'Ajuntament, delegació del govern i cossos policials, i s'ha acordat que la prioritat d'actuació serà el centre i el nucli històric.
1: I moment ara per la cultura. Per l'inici, aquest mateix divendres, aquesta tarda, de les Festes de Gràcia.
2: Se celebraran fins al dia 21, amb més de 900 activitats repartides pels 23 carrers que participaran al concurs de guarnits i pels espais habilitats pels concerts. Escolteu en declaracions a la xarxa la Laia i l'Aina, que són membres de la Comissió de Festes del carrer Tordera i del carrer Fraternitat de Dalt, respectivament.
5: Treballem molt, correm molt, nervis, ens ho passem bé, fem el carrer nostre, però bueno, avui a l'últim dia anem una mica ja amb les forces baixes i amb empentes i rodolons, però ho aconseguirem.
6: A veure, ho portem malament, però sortirà el que sortirà. Vull dir, al final és una nit que no es dorm i arribarem on arribarem. Tot el que havíem plantejat estarà, simplement que potser hi ha coses acabades més a correcuita.
2: El pregoner de les festes serà el periodista Vicenç San Clemente.
1: Pregó aquesta tarda a partir de les 7 i la seguretat és un dels aspectes prioritaris durant la festa major, especialment en els actes amb més afluència i ús de pirotècnia.
2: Amb els carrers ja preparats per a la celebració, els serveis d'emergència han intensificat les tasques de prevenció al barri.
1: És una crònica del nostre company Marc Pijuan. Marc, bon dia.
7: Bon dia, Jordi. En concret, els bombers de Barcelona recorren els carrers de Gràcia amb l'objectiu de comprovar que davant d'una emergència hi puguin actuar amb garanties. Revisen els accessos, l'espai disponible per als vehicles d'emergència i la seguretat dels elements decoratius. També comproven el cabal i la pressió dels hidrants. Ho explica Gerard Prades, cap d'unitat dels bombers de Barcelona.
8: Tasques de prevenció operativa, de coneixement del territori, per verificar, doncs, per una banda, l'accessibilitat, que aquests carrers que queden interromputs per els guarniments, doncs, conèixer les rutes alternatives per accedir a qualsevol punt del barri. I en segon lloc, també la comprovació de tots els hidrants que trobem a la zona, perquè estiguin operatius en cas de que siguin necessaris en cas d'una emergència.
7: Aquestes inspeccions continuaran els pròxims dies i coincidint amb els actes més multitudinaris, com les matinades de foc, la cercavila i els correfocs, els bombers desplegaran també un dispositiu preventiu especial.
1: I més festes majors a Badalona, tot a punt per a l'inici de la festa major d'estiu, que arrenca aquesta tarda amb el repic de vigília a l'església de Santa Maria. La cita tindrà activitats per a tots els gustos. Ràdio Ciutat de Badalona, Paula Rossinyol.
9: Els actes comencen avui a les 8 del vespre amb la tronada a la plaça de la Vila, el Ballaplaça i la Cercavila. A la nit, a partir de les 10, el Castell de Focs il·luminarà el cel de Badalona i tot seguit el grup Mala Vida oferirà un concert a la Rambla. Després de la mitjanit, el DJ Pepe Reis continuarà la festa. Els actes d'avui a la plaça de la Vila, però, no comptaran amb pregó per tercer any consecutiu, una qüestió que la Comissió de Festes de Badalona critica. Precisament la comissió també té una sèrie d'actes preparats per aquest cap de setmana. S'iniciaran aquest dissabte 15 d'agost a partir de les 12 del migdia amb un vermut musical i un dinar. Tot i això, les novetats principals són la baixada d'andròmines flotants i el torneig popular de Tacatà, que es faran alhora, diumenge, a partir de les 4 de la tarda. La primera serà una cursa contrarrellotge on els participants competiran per tal de completar un recorregut amb embarcacions fetes per ells mateixos. Les inscripcions han superat les previsions previstes.
1: I arribarem als esports amb dues propostes musicals. A mi no em tos ni Déu, el canto, les pastilles en tenen al tanto, si flotant en pau... Per començar, els 31 FAM actuen avui al Festival de Caproig. Són les 7 i se'ns fa tard, és amb tu
2: estarem bé. Tothom de festa que em pilla jet lag. El sextet de joves catalans de música urbana serà el protagonista d'aquest divendres al certamen que se celebra a Calella de Palafrugell.
1: Todas las mamas. I Rigoberta Bandini farà parada, en aquest cas, a Sant Feliu de Guíxols.

0: La cantant catalana farà un repàs a la seva trajectòria en una actuació que tindrà lloc al Guíxols Arena del Festival de la Porta Ferrada.
1: Doncs amb Rigoberta Bandini arribem als esports. Esports, 7 minuts i 2 quarts de 3, que ens porta el nostre company Joel Gomis. Bon dia, Joel. Diversos noms sobre la taula i diverses carpetes per tancar el Barça masculí.
2: Bon dia, Jordi. Divendres de rumors i espera a Can Barça amb les tres carpetes que hi ha sobre la taula. Ferran Torres, Julián Álvarez i Rodri. Ens en porta l'última hora el company Jordi Cervantes.
3: Diversos mitjans donen per fet el traspàs de Ferran Torres al PSG per uns 50 milions d'euros, un moviment que s'ha de confirmar durant el cap de setmana. En el cas de Julián Álvarez, el Barça continua treballant per incorporar el davanter de l'Atlètic de Madrid. Algunes fonts diuen que l'entitat blaugrana s'ha interessat en Luis Suárez, de l'Sporting de Portugal, per si l'afer Julián no es desencalla. En el cas de Rodri, el Manchester City hauria rebutjat una segona oferta del Barça de 55 milions fixos i 10 de variables. Des d'Anglaterra asseguren que el City no el vendrà per menys de 70 entre fixos i variables.
2: Un Barça que no debutarà a la Lliga fins diumenge vinent, 23 d'agost, al camp de l'Elx. Però aquest cap de setmana arrenca la primera divisió amb l'Espanyol, enfrontant-se al Llevant diumenge a les 7 de la tarda. Els de Manolo González volen iniciar el curs amb una victòria a l'RCD Stadium, on l'any passat van tenir una mitjana de 28.699 espectadors per partit, unes xifres que van situar els pericos en novena posició de la classificació d'assistència. Més amunt hi trobem el Barça 5è, 45.990 espectadors per partit, tot i jugar els dos primers duels al Johan Cruyff i amb un Camp Nou sense el 100% d'aforament disponible. En penúltima posició hi trobem el Girona amb 11.957 espectadors per duel. Precisament els gironins inicien la segona divisió aquest diumenge contra el Leganés, mentre que el Sabadell ho farà dilluns al Molinón contra l'Sporting de Gijón. Els arlequinats esperen fer de la nova Creu Alta un fortí per assolir la permanència a la categoria de plata. L'any passat van tenir una mitjana d'assistència de 5.809 espectadors a la Primera Federació, una xifra que volen superar. I pel que fa als amistosos, ahir el Nàstic va perdre el trofeu Ciutat de Tarragona contra l'Osca a la tanda de penals després d'acabar el temps reglamentari amb empat a 2. Laia Tian, Tarragona Ràdio.
4: El Nàstic va perdre el domini del partit després del gol visitant a la primera meitat. A la represa amb el 0 al marcador, l'equip va anar més i va capgirar el resultat. Finalment, pocs minuts després, el conjunt aragonès va empatar el marcador i als penals el Huesca es va emportar el partit. Xisco Campos, entrenador del Nàstic, es mostra satisfet amb la resposta del seu equip davant un rival de nivell.
5: Crec que s'ha vist un equip valent, incòmode, i tant en pilota com a nivell de recuperar camp rival hem estat bé.
4: El pròxim test serà dissabte a València a partir de les 8 del vespre contra el Mestalla de la Segona Federació.
2: I acabem amb un darrer apunt, Jordi, perquè diumenge a la tarda es disputa el trofeu Vila de Gràcia, que es podrà veure en directe íntegrament per la plataforma La Xarxa Més. A 6:45 de la tarda, l'Europa femení jugarà contra l'EM. I a les 9 de la nit, l'Europa masculí se les veurà amb el Manresa.
1: Gràcies, Joel. Per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 3:45 de la tarda.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
7: La xarxa de comunicació local.
8: Una cigarreta.
7: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: Tornar a casa. Viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
10: Pide por esa boquita. Viajar, disfrutar de un verano mejor. Vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
11: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta'n les condicions. Viatges al Corte Inglés.
12: Bé, i què voleu fer aquests dies?
13: Anar a una piscina caribenya.
14: Dormir en un hotel del Far West.
15: Volar a llops d'un drac.
12: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
8: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
15: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
8: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
15: Perquè la teva salut és el nostre futur.
8: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
16: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
17: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
0: Allau de reaccions a favor i en contra la decisió del govern espanyol d'allargar la vida de la central nuclear d'Almarat fins al 2030. L'executiu de Pedro Sánchez diu que ha pres la decisió pel conflicte al Pròxim Orient i la guerra a Ucraïna i manté la resta de tancaments per al 2035 i que afectaran Vandellós i Ascó. Els seus alcaldes celebren l'anunci i creuen que obre la porta a l'allargament de l'activitat de les catalanes. Escolteu Assumpció Castellví i Miquel Àngel Ribas.
2: Contents? El tema de l'allargament de la nuclear d'Almarat és un efecte, resultat d'un treball de molt temps, de moltíssima gent, i és merescut perquè realment encara no estem preparats per no tenir les energies renovables.
3: Sí, està clar que el BOE el que no ha fet ha sigut modificar el calendari, per tant, per això mateix ens hem de mantenir una mica l'expectativa. Hi ha molta feina encara per fer, però sí que és veritat que aplana el camí.
0: Per contra, des de Sumar i els comuns, el ministre Ernest Urtasun s'ha mostrat molt crític amb l'anunci del govern espanyol.
4: En primer lloc, suposa un incompliment de l'acord de govern entre PSOE i Sumar, que havíem acordat mantenir el calendari en tancament de les nuclears, i en segon lloc ens sembla una molt mala decisió en matèria energètica, perquè el que farà serà frenar el desplegament de les energies renovables i, per tant, la transició energètica.
0: És divendres 14 d'agost de 2026. Tenim més titulars activats als plans Inuncat i Infocat. Arnau Vidal.
5: Tot plegat per un cap de setmana que es preveu amb una forta calorada a gairebé tot Catalunya i per ruixats de tarda molt intensos.
0: Previsió del temps, Marc Jaureguizar.
6: Déu-n'hi-do com apreten les temperatures a aquestes hores de la jornada, i és que a les 12 del migdia ja tenien valors per sobre dels 38 graus a punts com Vallirana, Torroja del Priorat o Alcanós. No només en aquest sector de Ponent també les temperatures són elevades, sinó que també l'interior de les comarques de Girona, prelitoral central, Catalunya central, també a la Vall de l'Ebre i, a més, a les valls del Pirineu, la calor està sent molt intensa. Estem seguint també l'evolució de les nuvolades que es deixen veure en aquestes hores de la jornada, sobretot al Pirineu i Prepirineu. Esperem ruixats aquesta tarda en aquest sector, acabaran afectant també punts de la Catalunya central, i a les darreres hores aquests ruixats també apareixeran a la zona de la Franja de Ponent. Haurem d'estar molt pendents perquè tots aquests ruixats podran anar acompanyats de tempesta i descarregar amb molta intensitat.
0: Més coses, baixen els visitants a l'interior de Catalunya.
5: Des dels sectors turístics del Ripollès i Osona asseguren que han notat una davallada en l'arribada de turistes en el que portem d'estiu. Per contra, des del Maresme, el sector a Calella fa un balanç excel·lent.
0: I sistema pioner a Catalunya per fer salvaments aquàtics.
5: El tenen els bombers de Barcelona i n'han fet 8 des de la passada tardor. Es tracta de 2 salvavides telecomandats que permeten fer rescats amb personal des de terra. Tot plegat permet millorar el temps de resposta i permet que els rescatadors no entrin a l'aigua.
0: Ceuta en alerta per la possible arribada de més migrants.
5: El Marroc ha desplegat centenars de policies i militars a la frontera, i el govern espanyol ha augmentat un 42% els efectius de policies i guàrdies civils per fer front a una nova crida aquest cap de setmana.
0: Cultura, a Barcelona arrenquen aquesta tarda les Festes de Gràcia.
5: Se celebraran fins al dia 21 amb més de 900 activitats repartides pels 23 carrers que participaran al concurs de guarnits i pels espais habilitats pels concerts. El pregoner serà el periodista Vicenç San Clemente.
0: Esports, a Joel Gomis, continuen els rumors i els intents del Barça masculí de futbol d'acabar de perfilar la plantilla abans de començar la Lliga.
7: El club ha tancat la venda de Ferran Torres al PSG per uns 50 milions d'euros i amb aquests diners confia a poder tancar l'arribada de Rodri. Un Barça que ja treballa en una nova opció per la davantera si no pot incorporar Julián Álvarez. Deco s'ha fixat en el jugador de l'Sporting de Portugal, Luis Suárez.
0: El control de sol, nostre company Lluís Sánchez, coordinant Artau Bellavista i Montse Huguet, passen 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada d'aquest divendres. El govern espanyol que ha autoritzat allargar l'activitat de la central d'Almarat fins al 2030, com havia recomanat el Consell de Seguretat Nuclear.
5: Una petició que havien sol·licitat el passat mes de novembre les propietàries de la central, que són Iberdrola, Endesa i Naturgy. L'executiu de Pedro Sánchez diu que ha pres la decisió tenint en compte la situació energètica excepcional i sobrevinguda pel conflicte al Pròxim Orient i la guerra a Ucraïna, i manté la resta de tancaments previstos per a l'any 2035 i que afectaran les d'Ascó i Vandellós.
0: Doncs en el capítol de reaccions, els alcaldes d'Ascó i Vandellós ja s'han posicionat i celebren la pròrroga i veuen una oportunitat per allargar la vida també de les nuclears dels seus municipis. Són dos cròniques dels nostres companys de 21 Ràdio, la Sílvia Larcón, i de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, Ariadna de la Calle.
8: L'alcalde d'Ascó, Miquel Àngel Ribes, ha celebrat l'anunci del govern espanyol de prorrogar l'activitat de la nuclear d'Almaraz fins al juny de 2030. L'alcalde considera que aquesta decisió aplana el camí a que es prengui una de similar a les centrals d'Ascó i Vandellós. Ribes ha afegit que si les centrals nuclears són segures, no hi ha cap raó perquè no s'allargui la seva activitat.
3: Sí, està clar que el BOE el que no ha fet ha sigut modificar el calendari, per tant, per això mateix ens hem de mantenir una mica l'expectativa. Hi ha molta feina encara per fer, però sí que és veritat que aplana el camí. I si s'han pres unes decisions respecte al Marat, això significa que el dia que sigui necessari per a Ascó i per a Vandellós, doncs entenem que les mateixes raons que han servit per al Marat han de servir per aquí.
8: El calendari actual preveu el tancament d'Ascó 1 l'octubre del 2030, d'Ascó 2 l'octubre de 2032 i Vandellós 2 al febrer de 2035.
9: L'alcaldessa de Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant, Assumpció Castellví, ha celebrat l'anunci del govern espanyol sobre la pròrroga d'explotació de la planta nuclear d'Almaraz. Així, tal com ha publicat el Boletín Oficial de l'Estado aquest divendres 14 d'agost, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha autoritzat l'operació de la planta extremenya fins al 8 de juny del 2030, 3 anys més de la seva vigència prevista. Escoltem Assumpció Castellví, alcaldessa de Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant.
2: L'allargament de la nuclear d'Almaraz és una efecte que jo diria que és resultat d'un treball de molt temps, de moltíssima gent, i és merescut perquè realment encara no estem preparats per no tenir o no dependre només de les energies renovables.
9: L'allargament de la vida útil de la central d'Almaraz podria variar el calendari de tancament de les plantes catalanes com la de Vandellós 2 i Ascó 2, previst pel 2035, o la d'Ascó 1 per al 2032. L'Associació de Municipis Energies Nuclears, l'AMAC, també ha celebrat la continuïtat d'Almaraz i ha destacat el treball i compromís de moltes persones i institucions que han defensat aquesta pròrroga durant els darrers anys.
0: Doncs Foment del Treball ja ha reclamat al govern espanyol que també allargui la vida de les centrals nuclears catalanes.
5: La patronal celebra la mesura perquè és un pas en la bona direcció.
0: Per contra, des de Sumar i els Comuns, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, s'ha mostrat molt crític amb la decisió.
4: En primer lloc, suposa un incompliment de l'acord de govern entre PSOE i Sumar, que havíem acordat mantenir el calendari en tancament de les nuclears, i en segon lloc ens sembla una molt mala decisió en matèria energètica, perquè el que farà serà frenar el desplegament de les energies renovables i, per tant, la transició energètica.
0: I Ecologistes en Acció afirma que la pròrroga d'Almaraz no té per què alterar el tancament previst de la resta de centrals.
5: L'entitat considera positiu que, tot i aquesta decisió, el govern estatal s'hagi reafirmat en el compliment del calendari pactat.
0: I parlant d'energia, en aquest cas de renovables, Brunyola és un dels municipis que podria quedar més afectat pel pla per a la implantació de les renovables al Plàter. L'Ajuntament denuncia una afectació del 60%. Televisió de la Selva, Paula Fernández.
10: Brunyola és el municipi de la Selva més afectat pel nou pla d'energies renovables de la Generalitat. El Plàter podria afectar més del 60% del terme municipal i l'Ajuntament denuncia que el pla posa en risc el model agrícola i territorial del poble. L'alcalde de Brunyola, Roger Puigdevall, reclama que es retiri aquesta planificació.
11: En el seu dia, ja fa molts anys, doncs es va apostar per un model de municipi molt concret, amb una economia basada en l'activitat agrícola, i el problema doncs, és que ara veiem que tot això ho podem enviar a les escombraries si realment s'aprova aquest pla tal com el tenen plantejat. En el cas de Brunyola, doncs, com comentàvem abans, són 90 megawatts, que és una quantitat que, si ho compares amb el consum real del municipi d'avui, és més de 9 vegades el que està consumint actualment el municipi, per tant ho trobem completament desproporcionat.
10: Brunyola no és l'únic municipi de la Selva que s'ha posicionat contra el Plàter. També ho han fet Anglès, Amer, Bonmatí, Maçanet de la Selva, Riudarenes, Vidreres i Riudellots de la Selva. Però arreu del territori català, el govern ja ha rebut més de 12.000 al·legacions al pla.
1: Notícies en xarxa.
0: 6 minuts i en punt, 3:45 de la tarda. Més coses, us ho diem en titulars. Protecció Civil manté activats els plans Inuncat i Infocat per risc molt alt de pluges i també d'incendis. En un cap de setmana que es preveu amb una forta calorada gairebé tot Catalunya, tot i que avui tocarà sostre, i per ruixats de tarda molt intensos i que aniran guanyant terreny els propers dies.
5: Una combinació que pot complicar encara més la mobilitat en un dels períodes de l'any més moguts, coincidint amb la Mare de Déu d'agost.
0: Doncs tot plegat, com dèiem, en un cap de setmana de plena activitat turística, tot i que Vic, per exemple, ha notat diuen una davallada dels visitants aquest estiu. El nou FM, Ona Fàbrega.
12: Vic manté l'activitat turística durant els mesos d'estiu i rep visitants principalment de França, però també dels Estats Units, Bèlgica i altres punts d'Europa. Una part d'aquests turistes no passa per l'oficina de turisme, però sí que visita la ciutat, especialment els que s'allotgen en cases de turisme rural de la comarca. En dades, un 30% menys d'aquests turistes no hi passa. Sentim a la primera tinenta d'alcaldia, Bet Piella.
13: Ens sembla que deu ser potser per les temperatures, això entenc que les altres oficines de turisme del país ho han notat també.
12: Pel que fa a l'agost, l'Ajuntament preveu que l'afluència sigui similar o lleugerament inferior a la de juliol, tot i que les dades definitives no es coneixeran fins a finals de setembre. El consistori destaca més que cada vegada més comerços i establiments mantenen l'activitat durant l'agost per donar servei als visitants. L'aposta de Vic, doncs, és consolidar un turisme de qualitat especialment vinculat a la cultura i al patrimoni.
0: I la calor, la gestió del Mercadal del Comte Guifré són algunes de les possibles raons que poden explicar el descens del turisme que han detectat també, en aquest cas, a Ripoll aquest estiu. Ràdio Ripoll, Martí Palau.
14: El turisme ha disminuït aquest estiu a Ripoll. Aquesta és la sensació de l'oficina de turisme en comparació als últims anys, que ha detectat un descens del públic en general i una anomalia. Hi ha hagut més estrangers a l'agost que no pas al juliol, quan normalment sempre ha estat al revés. Un cop constatada la disminució de visitants, cal esbrinar les causes. Els tècnics no ho tenen massa clar, però factors com la calor o l'economia poden jugar un paper important. Enguany, un altre punt que ha jugat en contra del turisme és el Mercadal del Comte Guifré, que s'ha anunciat en poc marge i no ha estat tan multitudinari com en anteriors edicions. Parla Virtu Quadros, tècnica de turisme de l'Ajuntament de Ripoll.
15: No tenim massa clar què pot haver estat passant, a part de el que seria la calor, eh? Però també podria ser un factor, per exemple, aquest any teníem el Mercadal, per exemple, que entre que ha fet mal temps al final de... Bueno, l'últim dia. El fet de que també hem anat una mica massa tard a donar una mica la informació de totes les activitats, etc. Suposem que aquests dies han anat una mica més fluixet també en aquest aspecte.
14: Des de l'oficina de turisme no són massa optimistes per la segona quinzena d'agost, perquè asseguren que sempre es nota una baixada de visitants. De la mateixa manera, el setembre encara s'accentua més aquest descens, amb l'inici de les escoles i la desaparició del turisme familiar català.
0: 3 minuts i en punt 3 quarts de 3 de la tarda i a la Garrotxa Santa Pau impulsa noves activitats turístiques per conèixer la vila medieval a partir d'un joc de pistes. Olot FM, Natàlia Moreno.
16: L'Oficina de Turisme de Santa Pau ha posat en marxa aquest estiu dues noves activitats familiars. Una aposta per atraure famílies interessades a descobrir el patrimoni, la història i la cultura de Santa Pau i de la comarca, però fent-ho d'una manera més participativa i adaptada als més petits. Sandra Picard, tècnica de turisme de l'Ajuntament de Santa Pau, explica que l'objectiu és oferir a les famílies una manera diferent de conèixer la vila.
17: Aquest estiu hem creat dues activitats noves des de l'Oficina de Turisme. Una activitat que és un joc de pistes per conèixer la vila medieval de Santa Pau i després també hem creat un geocaching per conèixer diferents punts del municipi de Santa Pau.
16: Aquest dimarts s'ha fet la segona sessió del Petit Quadern d'en Pau, un joc de pistes guiat en què els participants es converteixen en petits exploradors i han d'ajudar en Pau a recuperar els seus records mentre resolen diferents enigmes. L'altra proposta és el geocaching, que, a diferència del joc de pistes, és lliure i gratuït.
17: El geocaching sí que és una activitat que s'ha de fer de manera autoguiada, per tant es pot fer quan es vulgui. El que han de fer és bàsicament descarregar-se una aplicació que és gratuïta i poden fer l'activitat doncs, quan els hi vagi bé, vaja. Sí, sí. I el joc de pistes guiat sí que el fem doncs, aquests dimarts del mes d'agost i el primer dimarts de setembre.
16: Aquestes dues propostes se sumen a les activitats que l'Oficina de Turisme ja ofereix durant tot l'any per descobrir el poble d'una manera diferent, com la motxilla de la Blanca o l'Escape Santa Pau, a més de les visites guiades habituals dels dissabtes.
0: Més turistes doncs sembla a l'interior, però no a la costa. Les primeres setmanes d'agost confirmen les bones previsions del sector, si més no a Calella, que espera que l'ocupació es quedi molt a prop del ple. Ràdio Calella, Dolors Lierui.
18: El sector turístic de Calella al Maresme afronta la recta final de l'estiu amb bones perspectives. L'associació turística preveu que l'ocupació hotelera fregui el 100% aquest agost i confia igual als resultats de l'any passat. Les primeres setmanes del mes han mantingut el ritme de reserves, tot i que el sector admet que habitualment baixen durant els últims dies. Sònia Hernández és la presidenta.
19: Fregant el 100% d'ocupació en general. Les tres primeres molt bones, l'última sempre tendeix a baixar una miqueta. Les sensacions que tenim en aquest moment i que es van arreglant quasi bé cada dia, és que serà un mes força bo.
18: El turisme familiar continua sent majoritari, especialment entre els visitants dels mercats de proximitat, com el català, l'espanyol i el francès. Els grups de joves representen al voltant del 30% de la clientela i, segons l'entitat, combinen l'oci amb les activitats culturals i d'entreteniment. És per això que Hernández defensa que aquest perfil no s'ha d'associar necessàriament amb conductes incíviques. Assegura que és un mercat que també té pes en altres destinacions de la costa catalana, com Lloret o Santa Susana.
0: Gairebé en punt, 3:45 de la tarda, i encara parlant de turisme, viatjar sol pot ser una bona opció per a qui pateix soledat no volguda, segons els experts. Ràdio Municipal de Terrassa, Toni Bernabé.
20: Moltes persones esperen amb ganes que arribin les vacances i a alguns els passa tot el contrari, segons la psicòloga Mercè Moran.
21: Quan surten del seu dia a dia, de la seva rutina, es troba que se sent sol, amb que els altres no estan sols, amb que els altres tenen amics, família, coses a fer, viatges...
20: És la tan temible soledat no desitjada. I l'ansietat s'agreuja quan augmenta el temps lliure.
21: Que mirin de construir unes vacances, uns dies que estiguin una mica planificades, a on pots anar, amb qui pots estar, encara que sigui una estona, no? I centrar-se molt en les possibilitats.
20: De possibilitats n'hi ha algunes al mercat. Les agències de viatges, per exemple, ofereixen tot un seguit de propostes. Ens ho explica Pura Vallverdú, de AG Viatges.
22: Allà es poden afegir més persones i llavors doncs, es troben ja en un grupet.
20: Una manera de viatjar sol, però en grup.
0: I us ho diem en titulars també. Els bombers de Barcelona han fet 8 salvaments aquàtics amb un aparell pioner a Catalunya. El cos té des de la tardor 2 salvavides telecomandats que permeten fer rescats amb personal des de terra. Tot plegat millora el temps de resposta i permet que els rescatadors no entrin a l'aigua. Marc Dalmau, bon dia.
23: Bon dia. Es tracta d'un salvavides autopropulsat que es controla amb un comandament. Quan es detecta algú a l'aigua que necessita un rescat, els bombers de Barcelona el posen en marxa i amb el joystick es fa arribar fins a la persona que ho necessita. Això escurça força el temps de reacció i ajuda a evitar riscos. Ho explica Sergi Soutor, responsable de salvament marítim dels bombers de Barcelona.
24: El dispositiu té una força d'arrossegament de 240 quilos, que és habitual. Paddle surf, dia de vent, que no pot tornar.
23: Un cop la víctima s'agafa el salvavides, el bomber el condueix a l'embarcació de salvament o bé directament a la platja, tot plegat des de terra i amb el joystick.
24: A complir les mancances que teníem fins ara, que és el rescat a vista de camió que està fent la prevenció, doncs poder actuar. Al final treure'ns també un risc com a equip de bombers i bomberes, que és el dels dies de mala mar, els dels dies de zones on potser l'embarcació no hi pot accedir ben bé, doncs aconseguim una arribada d'uns 500-800 metres amb aquest dispositiu.
23: A Catalunya aquest aparell només el tenen els bombers de Barcelona, que el van adquirir la tardor passada. Fins al 31 de juliol han fet 271 actuacions aquàtiques amb el servei especialitzat, que també compta amb una trentena d'agents i 3 embarcacions. A la costa de la ciutat, a més del servei a l'estiu dels socorristes, hi ha també durant tot l'any els bombers de Barcelona.
0: I pel que fa a les conseqüències visuals de l'eclipsi, us hem de dir que continua el reguitzell de visites per problemes als ulls.
5: Segons dades del Departament de Salut, el nombre de persones ateses supera ja la xifra de 500 i segurament seguirà creixent.
0: I molt pendents un dia més de la crisi a Ceuta. I és que el Marroc ha desplegat centenars de policies i també militars a la frontera davant les crides a una nova possible irrupció massiva.
5: De la seva banda, el govern espanyol, que ha augmentat un 42% els efectius de policies i guàrdies civils a la ciutat, centra els seus esforços en expulsar els 5.000 migrants irregulars que encara hi ha i en assegurar el repartiment per totes les comunitats dels menors.
0: I Rodalies informa que la circulació de trens està interrompuda entre Sant Andreu, Barcelona i Granollers Centre a causa d'un atropellament.
5: La situació afecta les línies R11 i R2 Nord i inicialment s'havia cobert amb circulació per via única entre les dues estacions, amb avís que els trens podien romandre més temps aturats del que és habitual. Finalment, però, s'ha establert un servei alternatiu per carretera amb autocar amb parades intermèdies per cobrir el trajecte.
0: Més coses, ens situem ara a Mataró, on les obres de millora al clavegueram al camí del mig han posat al descobert un tram de la via Augusta de 2.000 anys d'història. Mataró Ràdio, Judit Vallès.
2: El tram localitzat conserva dos murs de grans blocs de granit que delimitaven la calçada per la banda de mar i de muntanya. Un dels elements més singulars són les marques de les roderes dels carros visibles sobre el paviment a conseqüència del seu ús continuat. Les troballes han estat tapades i preservades. La regidora de Cultura de Mataró, Heidi Pérez, explica què passarà ara amb aquestes restes.
3: Les troballes, el que s'ha fet és recollir tota la, documentar-les de la manera que des de la Generalitat ens han dit que s'havia de portar a terme, passaran a estudi, a les mostres que s'han recollit. Realment no s'han trobat restes que siguin museïtzables ni que tinguin un valor artístic determinat. Senzillament, la importància és precisament confirmar que efectivament, tal i com ja passa a Vilassar, que hi havia un tros de Via Augusta que passava per allà, que es va descobrir abans que a Mataró, doncs a Mataró també hi passava.
2: Ara el camí del mig ja torna a estar reobert al trànsit després d'acabar les obres que s'han allargat un any quan inicialment estaven previstes per 6 mesos.
0: 10 minuts i arribem a les 3 i l'artista Lili Brick pinta un mural per commemorar els 50 anys de l'associació Talma de Juneda. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
6: Aquest 2026 és l'any de celebració a 5 dècades de treball comunitari d'una associació molt important per la societat de la demarcació de Lleida com és Talma. Una fita molt important que es mereix una celebració a l'alçada. Durant l'any han estat fent diverses activitats i aquesta de molt visual, perquè no hi ha millor manera per transmetre els valors de l'entitat a través de l'art. Parlem de la diversitat de col·lectius, la inclusió social i comunitària i el vincle de Talma amb les Garrigues. Tot plegat amb un artista de luxe que també juga a casa. En parla la mateixa Lili Brick.
7: Veurem tres persones que són de diferent edat i es nota que la persona adulta està acompanyant, està instruint, està ensenyant i està obrint un camí. I els tres fan algo tan senzill com bufar una dent de lleó. Aquesta floreta que de manera universal tots hem tingut a les mans i que els nens bufen i demanen un desig. Llavors jo considero que és algo molt innocent però que està ple de simbolisme i d'informació que nosaltres podem sentir com a nostra.
6: El mural s'inaugurarà el 19 d'aquest mes i el dia 26 de setembre Talma ha programat una gran festa.
0: I moment ara per la cultura. I per l'inici, aquest divendres mateix, aquesta mateixa tarda, de les Festes de Gràcia a Barcelona.
5: Se celebraran fins al dia 21, amb més de 900 activitats repartides pels 23 carrers que participaran al concurs de guarnits i pels espais habilitats pels concerts. Escolteu en declaracions a la xarxa la Laia i l'Aina, que són membres de la Comissió de Festes del carrer Tordera i del carrer Fraternitat de Dalt, respectivament.
8: Treballem molt, correm molt, nervis, ens ho passem bé, fem el carrer nostre, però bueno, avui a l'últim dia anem una mica ja amb les forces baixes i amb empentes i rodolons, però ho aconseguirem.
25: A veure, ho portem malament, però sortirà el que sortirà. Vull dir, al final és una nit que no es dorm i arribarem on arribarem. Tot el que havíem plantejat estarà. Simplement que potser hi ha coses acabades més a correcuita.
0: La seguretat és un dels aspectes prioritaris durant la festa, especialment en els actes amb més afluència i ús de pirotècnia. Marc Pijuan, bon dia.
26: Bon dia, Jordi. En concret, els bombers de Barcelona recorren els carrers de Gràcia amb l'objectiu de comprovar que davant d'una emergència hi puguin actuar amb garanties. Revisen els accessos, l'espai disponible per als vehicles d'emergència i la seguretat dels elements decoratius. També comproven el cabal i la pressió dels hidrants. Ho explica Gerard Prades, cap d'unitat dels bombers de Barcelona.
27: Tasques de prevenció operativa, de coneixement del territori, per verificar, doncs, per una banda, l'accessibilitat, que aquests carrers que queden interromputs per els guarniments, doncs, conèixer les rutes alternatives per accedir a qualsevol punt del barri. I, en segon lloc, també la comprovació de tots els hidrants que trobem a la zona, perquè estiguin operatius en cas de que siguin necessaris en cas d'una emergència.
26: Aquestes inspeccions continuaran els pròxims dies i coincidint amb els actes més multitudinaris, com les matinades de foc, la cercavila i els correfocs, els bombers desplegaran també un dispositiu preventiu especial.
28: A mi no em tos ni Déu, el canto, les pastilles en tenen al tanto.
0: Arribarem als esports amb música. Per començar, els 31 Fam actuen avui al Festival de Cap Roig.
5: El sextet de joves catalans de música urbana serà el protagonista d'aquest divendres al certamen que se celebra a Calella de Palafrugell.
0: I Ricoberta Bandini farà parada a Sant Feliu de Guíxols.
5: La cantant catalana farà un repàs a la seva trajectòria en una actuació que tindrà lloc al Guíxols Arena del Festival de la Porta Ferrada.
29: Con ganas de llorar, pero con fuerza.
0: 6 minuts i arribem a les 3 en punt de la tarda. Moment pels esports, que ens porta el nostre company Joel Gómez. Bon dia, Joel. Diversos noms sobre la taula i diverses carpetes per tancar el Barça masculí de futbol.
1: Bon dia, Jordi. Divendres de rumors i espera Can Barça amb les tres carpetes que hi ha sobre la taula. Ferran Torres, Julián Álvarez i Rodri. Ens en porta a l'última hora el company Jordi Cervantes.
4: Diversos mitjans donen per fet el traspàs de Ferran Torres al PSG per uns 50 milions d'euros, un moviment que s'ha de confirmar durant el cap de setmana. En el cas de Julián Álvarez, el Barça continua treballant per incorporar el davanter de l'Atlètic de Madrid. Algunes fonts diuen que l'entitat blaugrana s'ha interessat en Luis Suárez, de l'Sporting de Portugal, per si l'afer Julián no es desencalla. En el cas de Rodri, el Manchester City hauria rebutjat una segona oferta del Barça de 55 milions fixos i 10 de variables. Des d'Anglaterra asseguren que el City no el vendrà per menys de 70 entre fixos i variables.
1: A la segona federació, el Reus ha incorporat el davanter sub-23 Alia Càmara, que podria debutar en l'amistós que jugaran els roiginegres contra l'Atlètic Saguntí avui a 7:45 del vespre. Sandra Simón, la nova ràdio de Reus.
9: El club ha fet oficial la incorporació d'Alia Càmara, un davanter guineà de 21 anys que arriba per aportar potència i gol al projecte de segona federació. Càmara arriba com a agent lliure procedent de l'Atlètic Lleida, on la temporada passada ja va competir a la quarta categoria del futbol estatal, disputant 27 partits i anotant 3 gols. Aquesta tarda, a 7:45, el Reus Futbol Club Redis disputa el seu primer partit de pretemporada a l'estadi municipal contra l'Atlético Saguntino, oferint als seguidors la primera oportunitat de veure en directe l'evolució del bloc roig i negre abans de l'inici de la Lliga.
1: En embol, el Barça viatja cap a Alemanya, on aquest cap de setmana disputarà la Premier Cup, un torneig amistós que l'enfrontarà al Norton Lingen en les semifinals i, en funció de si guanya o si perd, jugarà contra el Fuxe de Berlín o el PSG. Escoltem el capità blaugrana, Timothy Enguessant.
10: Vamos a también preparar la temporada, rodear un poco las jugadas y sé que los otros equipos, perdón, ya han empezado antes, pero no pasa nada. Nosotros, a lo nuestro, tenemos que volver a jugar bien y estar bien.
1: La catalana Jael Bestué va acabar en setena posició en la final dels 200 metres de l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, una posició que ja va aconseguir a Roma l'any 2024. I acabem amb un darrer apunt en futbol, Jordi, perquè diumenge a la tarda es disputa el trofeu Vila de Gràcia, que es podrà veure en directe íntegrament per la plataforma La Xarxa Més.
0: Doncs gràcies, Joel, per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts, i arribarem a les 3 en punt de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobarem dilluns. Fins aleshores, molt bona tarda i un excel·lent cap de setmana.
11: La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
12: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
13: Braseria La Bolera.
14: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
13: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
14: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
13: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
14: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
13: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
15: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Adoptar un nou amic. Descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
11: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
29: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. Aquest dilluns 10 d'agost s'han posat en marxa les obres de millora dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya. Ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès a través del seu compte d'Instagram. Estava previst que les obres comencessin molt abans, però s'han acabat endarrerint a causa d'una incidència administrativa en el procés de licitació. Un cop resolta la incidència, finalment s'inicien aquests treballs de millora, que està previst que tinguin una durada de 12 setmanes i inclouen la renovació de paviments, revestiments, portes i acabats, així com diverses actuacions per solucionar filtracions i entrades d'aigua. Les obres, doncs, coincidiran amb l'inici de curs, un fet que preocupa a les famílies sobre com acabarà afectant els infants del centre. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya renovarà el tram de via comprès entre les estacions de Gràcia i Sarrià en la línia Barcelona-Vallès entre els dies 11 i 23 d'agost. Les obres de renovació comportaran talls de circulació en aquest tram, de manera que, mentre durin els treballs, s'oferirà un servei alternatiu d'autobusos que cobrirà el recorregut entre les estacions de Gràcia, Sant Gervasi, Muntaner, La Bona Nova, Les Tres Torres i Sarrià. El trajecte el farà per la via Augusta. Les obres s'han programat en unes dates de baixa demanda amb l'objectiu d'intentar reduir el mínim d'impacte en les persones usuàries. Els treballs previs a les obres es van iniciar el passat mes de maig, però no han causat cap afectació al servei, ja que realitzaven en horari nocturn fora de l'horari comercial. I un total de 46 oficines de correus de la província de Barcelona, entre les quals la de Sant Cugat, s'han habilitat per presentar esmenes sobre el procés extraordinari de regularització de persones migrants. Es podrà fer fins al 30 de setembre sense necessitat de demanar cita prèvia i en horaris establerts. En el cas de Sant Cugat, serà des de 9:15 fins a 3:15. I en esports, l'entrenadora i tenista del Club Esportiu Valldoreix, Sònia Delgado, s'ha proclamat campiona del món més 45 aquest divendres a Lisboa amb la selecció espanyola. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a les xarxes a cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Viure en el lloc dels teus somnis, gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Cuidar de la família, començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Avui al nostre espai dedicat a la salut emocional volem mirar de prop una etapa tan apassionant com complexa. Parlem de l'adolescència, una etapa de transformacions, de recerca d'identitat i també de reptes que sovint preocupen pares, mares i també educadors. La psicòloga Lara Weinberg té un màster en Psicologia General Sanitària i estudis sobre temes relacionats amb la psicoanàlisi i avui ens acompanya per ajudar-nos a entendre millor aquesta etapa vital. Lara, benvinguda.
1: Bon dia, gràcies.
0: Tots hem passat per aquesta etapa, els que ens venen per darrere hi arribaran en algun moment, i és una etapa ben especial, molt efervescent, amb moltes complicacions, també molt incompresa. És una etapa de canvis, en definitiva. Tu com la definiries?
1: Ostres, no és fàcil definir-la breument. A veure si
0: Però podem... des del punt de vista emocional...
1: Jo sóc una entusiasta de l'adolescència i treballo molt, m'agrada, i del que puc parlar és del que he anat coneixent a través de la clínica, no? La visc amb entusiasme i també amb preocupació, ara mateix, perquè ens arriben molts casos, perquè hi ha adolescents, hi ha molt patiment i hi ha una gran preocupació per diferents temes, no? I ens arriba la preocupació dels pares, de les mares, dels educadors, no? Perquè és una etapa molt vulnerable, també. Així que diria que m'animaria a dir que hem de poder entendre l'adolescència com una etapa on tot s'amplifica, les emocions, les pors, els dubtes, les necessitats, i on hi ha molta fragilitat, també. Aleshores, jo crec que l'hem de cuidar especialment, no? Mm. I això és el que veiem molt a consulta.
0: A més, és una etapa que té una durada que cadascú, doncs, la comença i l'acaba sense que hi hagi, diguem, unes fronteres clares, no?
1: Pot ser, a més, i pensem que s'està allargant probablement l'adolescència o el que entenem per adolescència, però també hi ha unes paràmetres molt concrets que tenen a veure amb un procés fins i tot físic, fisiològic, no? Amb tot el procés hormonal, no? És aquest pas de la infància a l'adultesa, on hi ha unes experiències hormonals, emocionals, de plasticitat cerebral, fins i tot, que sí que estan ben definides i ben acotades, no? Des de l'inici de la pubertat o aquesta preadolescència que podem anar ubicant als 12 anys fins als 18 aproximadament. El que passa és que podem entendre que hi ha una adolescència ampliada perquè s'ha anat allargant el pas a la vida adulta. Com a societat hem anat allargant una mica el pas a la vida adulta, perquè se'ns requereix estudiar més, perquè hi ha precarietat, perquè costa una mica més arribar a la vida adulta i emancipar-se, no? Que seria una mica l'ideal del final de l'adolescència, probablement. Així que, en realitat, està bastant acotat, i jo crec que està bé que ens animem a acotar-la, a entendre-la, a llegir-la, a pensar sobre ella, a definir-la bé, perquè ha canviat molt l'adolescència i la manera de viure l'adolescència en els últims anys, no? Estem parlant d'una adolescència on hi ha molta exposició, molta velocitat, molta exigència, on estem veient, i és part del que preocupa, molta soledat, molta vulnerabilitat i situacions d'assetjament, per exemple. Això ha sortit a les notícies, no? Van fer una vaga recentment, molts instituts, no? Amb la preocupació d'aquestes situacions d'assetjament que ha portat a alguns adolescents fins i tot a suïcidar-se, no? I veiem adolescents que amb autolesions, amb diagnòstics d'ansietat, de depressió, i jo crec que tenim la responsabilitat d'entendre una mica millor què passa en aquesta etapa, que és una etapa que a vegades queda com mal definida o poc definida perquè queda allà entremig de la infància i l'adultesa i a vegades ens genera molts mals de caps, també als professionals de la salut mental, no?
0: Ara et faig una reflexió des del món adult. Mm. Deia jo al principi, tots hem passat per l'adolescència. Per què se'ns oblida aquesta etapa i se'ns fa tan difícil tractar els adolescents un cop som adults? Què ens passa?
1: És interessant la pregunta. No tinc clar per què se'ns oblida. però em sembla que sí que hi ha alguna cosa d'això. Diria que també se'ns oblida la infància, eh? No només l'adolescència. Penso que, sobretot en la criança o en els professionals que acompanyen la infància i l'adolescència, reconnectem i la intentem entendre des de l'adultesa. I crec que passa tant amb la infància com amb l'adolescència. I sobretot se'ns obliga en les parts més complicades, no? Jo crec que és molt fàcil idealitzar l'adolescència. De fet, hi ha com tota una cosa social de pensar que és una etapa on físicament estàs bé i tens poques responsabilitats i tot és meravellós i esperem molt dels adolescents, però se'ns oblida la part del patiment que implica, no? Així com també passa a la infància. Crec que ens costa molt més pensar en... o minimitzem, o no? La infància, a vegades, lo infantil té gairebé un tracte pejoratiu, no? Ai, això és infantil, no? Les pors de l'infant semblen que les minimitzem, però els infants senten molta por i molt de dolor i jo crec que la volem negar moltes vegades i ens costa molt entendre-la i respectar-la. I amb els adolescents una cosa similar, perquè quan parlem d'adolescència hi ha alguns elements de la infància que són diferents i hi ha algunes elements de la vida adulta que també ens costa de veure, no? Així que diria que segurament hi ha una part d'això, i després hi ha una altra part amb la que també em puc identificar, i és que la vida dels adolescents, l'entorn de l'adolescent ha canviat molt. I no entenem res del que estan fent, no? Tenim una generació de pares, alguns ja que han jugat a videojocs, per exemple, i que consumeixen xarxes socials i pantalles, però que ja no entenen el que estan jugant i el que estan fent els adolescents, que no s'han educat amb el mateix entorn digital, social, i ha canviat tot tant que és molt difícil també poder-se ubicar i identificar amb el que els està passant.
0: Efectivament.
1: És un món absolutament diferent.
0: Tornem al tema que havíem deixat, el tema de l'assetjament i del seu impacte en l'actualitat. És una de les grans preocupacions. I el que preocupa és l'augment d'aquestes situacions d'assetjament.
1: Sí, jo diria, no sé si augment, perquè segurament la violència sempre hi ha estat, però sí que s'ha donat un gran canvi, i és que els adolescents, l'assetjament ja

0: adulta encara no sabem ni com gestionar aquests espais. Jo diria que l'assetjament des dels instituts hi ha protocols, hi ha maneres de treballar-los, hi ha segurament carences i coses que s'han de poder pensar i treballar diferent, però jo crec que hi ha molta intenció i molta energia dedicada a això, però hi ha tot un món que se'ns ha descontrolat i on els adults ens costa molt tenir-hi accés, no? I l'assetjament...
1: I jo diria que el primer pas, que és identificar aquesta situació, també se'ns fa molt difícil.
0: Se'ns fa molt difícil, en general, comunicar-nos amb l'adolescent i tenir espais de comunicació i de confiança afectius, i jo crec que ens perdem, en general, el patiment, ens el podem perdre, no només situacions d'assetjament, sinó de vulnerabilitat en general de molts tipus, no? Perquè és veritat que és una etapa on hi ha molta vulnerabilitat, per aquesta amplificació de les emocions, perquè és una etapa on exploren les transgressions també de molts tipus, no? I tot el que no sabem i tot el que no pot reconèixer l'adult són perills potencials, no? Mm. Així que sí que és veritat que són adolescents i com a generació que estan hiperconnectats en molts sentits, però que també estan molt sols i que ens costa molt trobar la manera, jo crec que això a l'adolescència en genèric, de que els adults es puguin comunicar amb aquests adolescents que ens necessiten molt però que no ens volen gens, no? Mm. I en aquest no voler, a vegades jo crec que els deixem una mica massa sols. S'ha d'anar en compte amb això, perquè dic això, però a la vegada també s'ha de respectar molt la intimitat de l'adolescent.
1: Jo penso
0: que això és important. Aleshores, l'equilibri no és fàcil de trobar com adults, no?
1: En general, en aquesta etapa de la vida, pel que estàs dient i pel que també veiem i hem experimentat, la família, les amistats, l'entorn... juga un paper molt important.
0: Importantíssim. El més important, perquè a més l'adolescent té amb el grup social i el grup és una mica l'experiència en aquest pas de la infància a l'adultesa, l'experiència del grup i de l'entorn social és el que el farà descobrir com està en societat, no? I és de màxima importància, i a més està passant en un moment on l'adolescent està construint la seva identitat, buscant constantment models d'identificació i construint la seva identitat. I tots els referents que tinguin aquest sentit són inputs que poden ser molt positius i molt saludables, o molt negatius i molt perillosos. Aleshores, tot el que pugui passar en aquesta etapa, com que hi ha tanta plasticitat i aquesta construcció de la identitat, és important, no? Quan parlem a diferents llocs sobre adolescència, i els clínics ho tenim molt clar, sempre parlem de que són vulnerables també perquè, per exemple, el consum d'alcohol o de drogues a l'adolescència té uns efectes molt més dolents pel cervell, que és un cervell que està en construcció i plàstic, que en la vida adulta, no? Aleshores, pensem que tot el que els hi podem estalviar en aquest sentit és molt important, i a un nivell no tan fisiològic, però en aquesta construcció de la identitat, tots els models negatius i les ferides i les experiències doloroses que queden en aquell moment queden incorporades en la seva identitat i en la seva manera de definir-se ells mateixos, no? Aleshores, no podem evitar que els passin algunes coses, però les hem de reparar en aquell moment de la millor manera possible, perquè el relat identitari quedi molt cuidat, no? Aleshores, a vegades no és només important què fan, que són molt actuadors, en general, els adolescents, i fan moltes coses, i busquen aquesta transgressió, i busquen moltes experiències, sinó el relat i la reflexió que puguin fer sobre les coses que els passen, no? I per això no em perdria mai la possibilitat de parlar amb ells, d'escoltar-los. Tenen... potser de primeres no, però acaben tenint molt el desig de comunicar-se, de ser escoltats, d'entendre, de poder entendre què els passa, perquè és una experiència, no? Viuen experiències molt intenses i desconcertants, no?
1: Quan abans parlàvem al principi d'aquesta adolescència que canvia respecte de generacions anteriors, trobem la presència de les pantalles, no? Que és, pot ser una oportunitat, però també és un risc. Les pantalles han format part del seu dia a dia, des de ben petits. Com podem gestionar aquest tema sense generar un conflicte permanent?
0: dificilíssim i no hi ha una resposta concreta ni curta, segurament,

0: Les pantalles ens estan passant a tots. A vegades ens descuidem d'això, també.
1: Els adults, que...
0: Hem de començar a mirar-nos a nosaltres mateixos, segurament, perquè a vegades... I els adolescents saben reivindicar-ho molt, això. No entenen per què limitem algunes coses.
1: No els hi hem de donar lliçons, no? Quan no...
0: Sí, que després els pares estan enganxats constantment. Jo crec que la reflexió sobre la vivència que fem nosaltres sobre les pantalles, les hores de consum, a la feina, el temps lliure, com les necessitem per regular-nos, per distreure'ns, per desconnectar a vegades, és importantíssim abans de, per poder entendre també què els passa amb ells. Les pantalles en general, dit en genèric, també és una mica complicat perquè dins del món de les pantalles pots consumir molts tipus de continguts i viure molts tipus d'experiències, no? Així que no és el mateix un adolescent que està jugant a un videojoc que pot ser més creatiu un temps concret, o un adolescent que està tirat al llit amb un mòbil veient contingut perillós en una xarxa social curt, molt estimulant i fent durant hores sense límit, no? Aleshores, clar, podríem estar parlant hores i hores de totes les diferents experiències que poden viure, de quin nivell de maduresa es necessita per fer quin tipus d'activitats dins del món digital... Mm-hmm. S'haurien de valorar tantes coses en general abans de poder donar pautes concretes, no? Sobre com gestionar això amb un fill. No és el mateix un adolescent que ve d'estar tot el dia sense pantalles i fa esport i té amics i se sent bé i després vol fer servir pantalles per alguna cosa concreta que té sentit i que és coherent i on no hi ha riscos, que un adolescent que està deprimit i que només es regula amb les pantalles i em depèn de quin tipus de consum, els graus d'autonomia, de confiança. A vegades el que preocupa una mica és que la nostra manera d'educar aquest espai és molt des de limitar, bueno, estan de moda els controls parentals, el tanta estona, d'aquesta manera molt concreta, el primer que et pregunten els pares és quantes hores ha de consumir pantalles, i no importen les hores. En realitat, ni tan sols per valorar si hi ha un abús de pantalles o una addicció, importen tant les hores com el tipus d'efecte que té sobre la qualitat de vida de l'adolescent. Sí. I a vegades ens quedem molt encallats amb això. Hi ha moltes possibilitats, moltes de maneres de fer servir les pantalles i hi ha maneres de preservar la intimitat i a la vegada cuidar dels riscos del que poden consumir a internet. S'ha de poder parlar sobre el tipus de comunicació que estan tenint a les xarxes socials amb els seus companys i companyes, les situacions d'assetjament, de violència, els riscos fins i tot, no? El consum de pornografia. Hi ha tot un tema d'educar la sexualitat aquí, el consum de pornografia comença a la infància, no a l'adolescència. Hi ha tota una feina aquí a nivell preventiu que s'ha de fer des de la infància, no? Amb la gestió de les pantalles. Així que em sembla un tema molt complex i que hem de poder començar a pensar amb calma i no quedar-nos només en aquesta gestió de límits, sinó poder comprendre, parlar, escoltar i ficar-nos dins i entendre molt més i molt més profundament el funcionament de tot el que els passa allà dins.
1: I que cada persona, cada adolescent o cada criatura és diferent, cada casa i cada família també és un món, i el propi entorn, doncs, tot això acaba generant una olla a pressió que potser aquestes receptes generalistes, sí, no?, serveixen de poc.
0: Serveixen de poc o ens deixen en una gestió molt superficial, no?
1: També.
0: I els acaba deixant molt, molt sols igualment, que és aquesta com la màxima preocupació que tinc, no? D'aquests espais on poden parlar còmodament del que els passa, del que viuen, del que els preocupa. Si aquests espais existissin amb qualitat, no m'estranyaria, i no estranya perquè passa en consulta i en famílies que s'ho treballen bé, que van sortint temes, no? Ostres, és que m'ha passat això, m'han dit això, o m'han passat una cosa que no m'agrada, que m'incomoda, que em fa por, que no entenc, i l'adult pot anar gestionant el contingut del que està passant o la tria del millor consum d'oci o de cultura que poden fer dins d'internet, no? Perquè a vegades si els orientes una mica, si els acompanyes a decidir quin tipus de sèries, quin tipus de videojocs, hi ha coses que poden ser no només molt saludables sinó molt interessants, que a vegades ens descobrim coses que poden
1: molt instructiu,
0: ser
1: molt pedagògic, no?
0: I fins i tot terapèutiques, diria, eh?
1: Sí. Sí. Abans m'ha... A veure, no m'ha sorprès, però sí que impacta, no?, quan ho diu una professional. Parlaves del creixement de la vulnerabilitat emocional, no?, d'aquests adolescents amb pressió pels estudis, pressió social, que també ha existit sempre, l'estètica...
0: Mira, a mi m'agrada molt, Carme, un llibre que es diu La societat del cansament. És de Byung-Chul Han. És un llibret petit, però que em sembla que fa un diagnòstic filosòfic i social del nostre temps que és molt encertat. Ell no parla concretament d'adolescència, però jo crec que l'adolescència és un mirall de la societat i m'ajuda molt a entendre-la, no?, aquest llibre. Intento dir-ho molt, molt, molt curt, però té alguns conceptes que em fem pensar en això que em preguntes, no? Ell parla de la cultura del rendiment, no?, i la descriu com una cultura on es busca la productivitat, l'autoproducció i que genera un gran cansament psíquic. I parla d'aquest pas, que jo crec que es veu molt clar a l'adolescència, d'una societat molt disciplinària on tot era el no poder, no pots fer això, i s'educava així des del no poder i des dels límits, a un pas d'una societat del rendiment on el que es transmet és que pots amb tot i a més has de poder amb tot i mai és suficient. I jo crec que això podem entendre-ho com a adults i ho experimentem de diferents formes, i crec que és molt representatiu del que estan vivint aquests adolescents i dels missatges que reben, i que poden ser també molt complicats, no? Són adolescents que competeixen no només amb els altres, sinó amb una versió ideal d'ells mateixos que no existeix, que els porta a estar molt ansiosos, que els porta a estar molt frustrats. Ho sentim constantment a la consulta, que tenen molta pressió per ser algú, molta autoexigència, molta por a l'error. Tot el que fan queda registrat, queda vist pels altres. Es pot posar like o no like. És l'exposició absoluta i, a més, queda en la memòria digital. Vull dir que després no s'esborra mai, no? Ni tan sols es pot oblidar. Així que imagineu-vos, no?, la sensació de pressió i d'exigència que es viu i la gran exposició que estan tenint. Per tant, tot el que puguem donar-los d'espai sense pressió, sense aquest soroll, on el rendiment no importi, on la comparació no existeixi, són oportunitats i són saludables, no? I hem d'anar en aquest sentit, perquè queden molt sols en aquesta possibilitat d'haver de poder amb tot i potser una mica massa carenciats d'aquests límits que potser no... No hem de tornar a un model disciplinari on el no poder és l'únic, i que això genera molta desconfiança i molt de dolor, i a vegades situacions on es viu molta, molta agressivitat per part de figures massa autoritàries, però no hem de perdre la figura d'autoritat, de límit, de contenció, no? I que aquests límits estiguin posats d'una manera coherent. I jo crec que això els ajuda a veure que realment no han de poder amb tot i no poden amb tot, i que et trobes algun moment que et pot frenar en algun sentit, no malament, no violentament, però que t'ajuda a descobrir aquests límits que són necessaris per créixer, no?, també. Així que em resulta molt, molt bonica aquesta... Bueno, bonica no, en realitat és, però molt, molt, molt interessant aquest diagnòstic social, i m'ajuda a pensar molt en el que està vivint l'adolescència i també vivim els adults d'altres formes, no?
1: Lara, per avui jo crec que ja hem superat el nostre temps, però el que sí que farem, perquè és un tema que encara dona per tractar altres qüestions, és fer una segona part.
0: Perfecte.
1: En què acabem de completar aquesta visió sobre els adolescents. La Lara Weinberg la podeu trobar al Centre Grup Sant Cugat, a la plaça de Doctor Galtés. Lara, fins a la propera.
0: Fins la propera, gràcies.
1: Que vagi molt bé.
0: Gràcies.

0: Fill de l'Hospitalet, el nostre convidat d'avui va néixer en el si d'una família creient, però no practicant. Va estudiar física perquè volia ser home del temps, però va ser més tard quan va descobrir la seva veritable vocació i va cursar teologia. Avui transitem per la vida de mossèn Emili Merlès, capellà de la parròquia de Sant Cugat. Benvingut, bon dia.
1: Benvingut, moltes gràcies.
0: Com era l'Emili nen, aquell que circulava pel mercat municipal de l'Hospitalet i ajudava els pares a la parada familiar?
1: Doncs un nen molt alegre. La veritat és que jo tinc la sort de néixer en una família molt bona. Tinc uns pares que m'agrada dir que no me'ls mereixo, eh? I sempre jo tinc el meu record de la meva infància amb, molt feliç, molt content, no? I inclús al mercat, que a mi m'ha marcat molt, eh? I inclús que per ser cap allà al mercat ha estat molt important, perquè, clar, és estar de cara al públic, eh? I diguéssim, i la vida de mossèn doncs, també és molt estar de cara al públic. I aquí, doncs, m'ha ajudat molt el clima de família que hi havia en el mercat, no? Perquè entre els venedors, doncs, hi havia molt de carinyo entre nosaltres, no? I també el gust del contacte amb les persones, que això m'ha marcat. I després també tinc, bueno, la meva mare, realment és una dona que de cara al públic és una crac.
0: Quines eren les inquietuds que tenia en aquella època?
1: Bé, jo, bueno, clar, tot depèn, si ets un nen, doncs de nen, però de més gran sí que volia, bueno, o sigui, m'agradava molt l'Alfred Rodríguez Picó, no? I per tant, allò ser home del temps era una cosa que m'agradava, no? I per tant, bueno, vaig estudiar física perquè m'agradava molt les matemàtiques i la ciència, però també una mica d'entrada com a home del temps, tot i que després no vaig acabar a l'especialitat d'home del temps, no? Pues que potser no està en lo teu.
0: I a casa quants germans eren?
1: Som una germana i un servidor. Una germana que és un any més petita, de la qual tinc molt bona relació. Ens estimem molt. O sigui, tinc molta sort de la família.
0: I de petits també? Era una relació fraternal?
1: No, la meva germana i jo sempre ens hem entès molt bé. I a casa meva hi ha una altra cosa, que és que tenia les dues àvies. O sigui, que això vol dir que la meva mare doncs era una dona que tenia molta paciència. Sí, sí.
0: Però si hagués de definir aquell Emili nen, ens ha descrit una mica com actuava, però interiorment com era?
1: Bueno, seria un nen bastant normal, no? Clar, és que és que un nen potser tampoc no tens tanta
0: consciència,
1: consciència. Si dius a nivell, per exemple, creient, nosaltres a casa nostra érem, bueno, el típic creients no practicants. Jo vaig fer la primera comunió i l'última durant molt de temps, eh? I llavors, amb l'adolescència, sí que potser jo ja anava a discoteques i així. Llavors els meus pares em van canviar de col·le. Jo anava a un col·le que estava a Esplugues, no? La Miranda, que no era un col·le religiós, encara que es feia religió, però no era un col·le religiós. Llavors em van canviar a un altre col·le més religiós perquè volien posar-me així, eh? O sigui, i coneixien un noi que anava a aquest col·le que em van canviar, que el veien molt educat, no? I llavors em van dir, doncs, el posarem aquí. I aquí, quan em van canviar d'escola, vaig anar a una escola religiosa, va ser com per primera vegada, diguéssim, el tema de Déu va entrar com més a la meva vida, o va entrar, eh? O sigui, o va entrar d'una manera com més profunda. Però, bueno, jo anava al col·le i jo no volia ser, bueno, era un nen normal del col·le, tampoc estava tan vinculat, diguéssim, amb la pastoral de l'escola i així, no? I recordo l'escola, que és una anècdota divertida, que per exemple, a col·le aquest, bueno, doncs feien missa, no? I abans hi havia confessions. I un dia em vaig anar a confessar al col·le. I llavors el mossèn em va dir que si em volia fer capellà. Però jo vaig pensar, avui li toca vendre la moto de ser capellà, no? Bueno, per fer conya. I vaig estar darrere, no? I mirava els meus companys que anaven darrere meu a veure, però qui anava per després a l'hora del pati fer conya del tema de ser capellà, no? Però resulta que només m'ho va preguntar a mi. I a mi això va ser una cosa que d'entrada em va quedar com molt així, eh? Tot i que jo no volia ser capellà, això ho tenia clar, eh? I mira, una cosa d'això de fer-se capellà, bueno, jo el que sí que havia pensat molt era casar-me, fer feliç amb una dona, això ho havia pensat moltes vegades.
0: Fer una família, crear
1: una família. Fer una família, sí, sí, això és una cosa que... Sí, i fer feliç una dona, eh? No només tenir una família, sinó volcar-me, no?, per buscar la felicitat dels meus fills i de la meva esposa, no? Però llavors, el de la vocació és una cosa que et ve... És com, no sé, és com un run-run que et va venint. Jo me'n recordo que jo caminava cap al col·le, que potser des del meu barri eren uns 20 minuts així caminant, i de tant en tant em venia la idea aquesta de fer-me capellà. I jo deia, uf, o sigui, això em molestava molt, perquè encara tindré tanta mala sort que mira que hi ha nois en el món i Déu voldrà que jo sigui capellà, perquè jo tenia clar que jo no volia ser capellà. I això va anar passant així com al col·le, no?, diguéssim. I després vaig anar ja a la universitat, que jo estudia física. I dic, bueno, la física va ser un moment també de decidir si volia continuar com ser creient. Perquè, diguéssim, a l'escola tens un ambient propici, no?, al ser creient, i dic, jo aniré a física, allà seran tots uns ateus, que no va ser així. O sigui, cap professor, jo anava a totes les classes, eh?, en cap assignatura que va parlar del tema de Déu ni a favor ni en contra, eh? Jo vaig estudiar a la Universitat de Barcelona. Llavors, aquell estiu va ser un estiu important de dir si volia continuar com a creient o no, no? Llavors, aquell estiu vaig anar a la catedral de Barcelona un dia a confessar-me, també, eh? I allà vaig parlar amb un mossèn que em va ensenyar a pregar com prendre un cafè amb Jesús. I això va ser el gran canvi, eh? Perquè, diguéssim, jo tenia una visió de Déu una mica més teòrica, i aquí, fent aquest cafè, és quan Déu es fa com més present. No sé com t'ho dir, és com una pau, com un canvi interior, no? I a partir d'aquí, Déu, que és punyetero, em va anar com guanyant el cor. I al final, una cosa, jo poso a vegades l'exemple, és com, jo què sé, una noia que no et diu res i que al final t'acabes bojament enamorant, no? Doncs aquí el mateix, la vocació, no? Doncs una cosa que al principi doncs no em cridava gaire, no? Més aviat el contrari, però al final doncs és una cosa que veus que et crida molt i al final doncs fas el pas.
0: I en la seva època més rebel, quan els pares decideixen canviar-lo d'escola, no sé quin era el nivell de rebel·lia.
1: No, tampoc era tant. No era molt exagerat, eh? No, potser anava a discoteques en 14 anys, que és l'època d'anar-hi, no? Però bueno, com que jo era alt i així, doncs colava. Eren discoteques, em sembla que eren de 16 anys o així, o fumava una mica, o coses aquestes. Però bueno, però és veritat, bueno, el canvi em va anar bé.
0: I ha parlat de fer feliç a una dona, també era una vocació. Va tenir novietes?
1: Jo vaig tenir una nòvia, vaig sortir un temps amb ella, no? però ho vam deixar-ho doncs, molt abans d'entrar jo al seminari, eh? Sí. Bueno, va ser una experiència maca, també estic content, eh? O sigui que sí. L'únic que després també ja quan el nostre senyor ja posa la quinta, diguéssim, eh? Doncs a vegades pots conèixer noies que, bueno, que són molt bones noies, eh? Noies com per casar-se, eh? Però que després tens com una consciència en el cor que no, saps? O sigui que, bueno, això en aquella època, no? Quan la vocació... Perquè això, clar, des que aquell mossèn em va dir que això devia tenir 15 anys... Jo vaig entrar, clar, quan feia quart de física. O sigui que ja van... O sigui que van ser uns anys que també, doncs, això, bueno, doncs, bé... O sigui, bueno, és com un procés.
0: I a casa, quan acaba confirmant que es vol fer mossèn, quina és la reacció de la família?
1: Bueno, va haver-hi de tot. O sigui, és veritat que ja els vaig anar preparant, eh? Perquè, clar, després vaig començar a anar a missa cada dia, i també això, i clar, a casa meva, com que teníem la botiga, tothom ens coneixia del barri, no? I a la meva mare ja li deien, com és que el teu fill va a missa? O sigui, la vam veure a missa, no? La meva mare deia, però tu vas a missa? La que li va sentar fatal va ser la meva àvia. La meva àvia es va enfadar...
0: Quina de les dues?
1: Bueno, o sigui, una molt contenta, perquè havia tingut un tiet capellà, que ella, la seva mare va morir a la grip de l'any 18. No, de l'any 10, perdó, de l'any... No, del 18, de la grip espanyola. Allà va morir i va estar vivint molts anys amb un tiet capellà, i aquesta àvia, la de la meva mare, encantada. Però la del meu pare, doncs res. Però, bueno, després també... I sempre em deia, anava a dinar, i deia, bueno, tranquil, tu, hi haurà una roseta que et farà tilintilint, que et treu aquestes idees del cap. Es va enfadar molt amb el mossèn del barri, clar, perquè el meu barri, la gent eren molt coneguts, eh? Inclús li deia a la germana del mossèn, li deia, escolti, digui-li al seu germà que si vol algú, que li digui als seus nebots, eh? Però que deixi el meu net tranquil, que el pobre mossèn tampoc tenia cap culpa, eh? Però després hi ha la meva àvia, clar, és que també els pares, quan veuen si ets feliç, no? Si estàs content, si vas... Que jo cada diumenge anava a dinar a casa, i per tant, et van veient, no? I la meva àvia, al final, va ser aquesta, molt fan de que fos cap allà, eh? Era la típica que si sortia algun dia per a una revista o un diari, o si ho retallava, o explicava, saps? Vull dir que va haver-hi un canvi a la meva àvia.
0: Va estar uns anys al seminari de la diòcesi de Terrassa, a Valldoreix?
1: Sí, bueno, però primer vaig anar a Barcelona, perquè, clar, no existia el bisbat de Terrassa. O sigui, jo, la meva formació de capellà va ser a Barcelona, perquè és que, bueno, tot això d'aquí era bisbat de Barcelona, i per tant jo vaig estudiar al seminari de Barcelona, i després vaig estar a Caldes de Montbui, i de Caldes de Montbui vaig anar a Roma a fer el doctorat en teologia. I quan estava a Roma fent el doctorat, va ser quan va haver-hi la divisió del bisbat, no?, de Barcelona, i el criteri dels que estàvem a fora, que no sabien de quina banda havien caigut, era de l'última parròquia. I a mi, Caldes de Montbui em va marcar molt, perquè el Vallès Oriental em va encantar, perquè era una mida molt humana. O sigui, Caldes de Montbui era un poble que tenia 15.000 habitants, i tu com a mossèn és que coneixies a molta gent, eh? O sigui, i era, em va agradar molt. I aquesta experiència del Vallès Oriental, doncs, bueno, va fer que em decidís per quedar-me aquí al bisbat de Terrassa. Llavors, quan vaig tornar de Roma, llavors sí que vaig anar com a formador al seminari de Terrassa, que estava a Idoreig, i allà vaig estar 11 anys de formador del seminari de Terrassa, que bueno, feia classes a la facultat, que encara ho faig, eh? I també doncs, anava, col·laborava amb la parròquia del Sant Esperit de Terrassa.
0: Se n'ha parlat sovint de que l'Església està en crisi, no? Això passa també amb el món de la ràdio, amb el món del teatre, el món del cinema... O sigui, hi ha moltes crisis. La de l'Església és... Bueno, és crisi,
1: sí,
0: realment?
1: Bueno, a veure, estem en un moment difícil. És veritat, els números baixen, no? Però també és com un repte, és com la ràdio. O sigui, la ràdio també, no?, doncs s'ha hagut de readaptar. Ara m'estàs gravant aquí, no?, o sigui, per fer un reel i coses d'aquestes. Doncs jo crec, jo el que he fet, o sigui, la meva... Potser ve de la botiga, saps?, de buscar... O sigui, jo sempre he buscat els llocs del món en el qual es fan millor les coses. I per exemple, doncs als Estats Units he descobert un gran filó. Jo he fet viatges i estic en contacte amb moltes coses als Estats Units per veure com ho estan fent en parròquies catòliques o protestants o coses que funcionen a l'Església, com per exemple Lifting. Jo vaig portar Lifting, que és una cosa...
0: Què és?
1: Lifting és un, com un mètode per a adolescents que als Estats Units ja fa 40 anys que existeix. I van canviant, són supercreatius. Treballen 80 persones per Lifting. O sigui, fan uns campaments per joves increïbles, o sigui, perquè la cultura dels joves és la cultura que més canvia. El que està de moda, o sigui, el que està ara de moda d'aquí 5 anys ja ningú ho coneix, eh? I llavors ells són capaços de com d'adaptar el missatge cristià a la cultura dels joves que va canviant tant, no? Si no només amb el contingut, sinó amb els formats que es van fent nous, no? I això són supercreatius. Bueno, així com als Estats Units, no?, que hi ha molta creativitat amb empreses, doncs amb aquest àmbit de la pastoral també. I això ho vaig conèixer de casualitat, perquè vaig anar... Jo volia, per millorar el meu anglès, que encara l'he de millorar, eh? O sigui, vaig anar a una parròquia a Atlanta. Però imagina que tu vols anar a Barcelona i et toca una parròquia a la Seu d'Urgell. O sigui, que estàs al quinto piro, eh?, del que tu creies. Però això és la providència, perquè és la parròquia en la qual havia els campaments de Lifting, que mira que als Estats Units és gran, eh?, i tenen dos campaments. Doncs jo anava a aquella parròquia. I vaig anar allà i ho vaig veure, el tipus de música, que fa una música més... la música... que diuen Praise and Worship, que està molt als Estats Units, i que també l'hem adaptat al català, que hi ha un canal web de YouTube que es diu worship.cat, que han traduït moltes cançons d'aquestes al català, i ara continuen traduint-se moltes més, no? I tot això d'aquí va fer que després jo adaptés al món català, no?, doncs totes aquestes inspiracions. I a partir d'aquí és anar tirant del fil. I aquí la parròquia fa moltes coses i molts programes, que alguns de Londres, per exemple, hi ha una cosa que estem fent que es diu Sicòmur, que és per la gent que està com més allunyada de la fe i que s'apropa, no? Que és com, jo poso com una escola d'idiomes al nivell A1, i això tenim, bueno, aquest any tenim 50 adults que s'han apuntat a aquest nivell, eh? Vull dir que són 50 persones que han redescobert la fe, alguns joves, alguns altres ja són adults, i això vaig treure de Londres, un mossèn de Londres que ho fa molt bé i que a la càmera li estima molt. És un tio que comunica superbé, fa uns vídeos superbé, m'encanten.
0: I amb aquesta renovació de l'Església, amb aquesta modernització, readaptació... es veuen els resultats? Dona
1: sí,
0: fruits?
1: Sí, jo sí. Home, és veritat que la parròquia, jo porto 8 anys, i home, doncs, o sigui, és veritat que és una obra coral, jo sempre ho dic, això, primer, partim del que teníem abans, perquè un no comença de zero, sinó que hi ha un passat que s'ha d'honorar, i que s'ha d'estar agraït, i moltes persones que m'han ajudat, però sí que, home, jo crec que la parròquia han crescut en molts aspectes, et poso alguns números, jo què sé, la missa de cada dia, per posar una cosa així, abans la fèiem amb una nau lateral, i podien venir 40 persones. Doncs ara al matí venen 100 persones, a la tarda 200 persones, a la missa de cada dia, eh? O sigui, a les misses del dominicals, doncs, bueno, poden venir unes 2.200 persones. El tema dels joves, quan jo vaig arribar estava molt en crisi aquí, eh? O sigui, i ara, doncs, potser joves vinculats a la parròquia, home, 200 i pico, 300, segur que n'hi ha, eh? O sigui, i després grups de matrimonis, eh? Doncs ara hem fet grups, hi ha una cosa que li diuen a Moris Letizia, que al principi eren matrimonis, i seria com el grup d'adults de la parròquia, que hi ha 400 persones vinculades. Sempre que fem alguna, jo què sé, ara farem una peregrinació, que les peregrinacions i tots els viatges que fem s'esgoten, sembla la Rosalia, eh? O sigui, ho dic, cal dia a tal hora sobre les entrades. Amb una hora, pum, s'acaben les entrades, no? O sigui, i després també, i lo maco és també que hi va venir un clima de fraternitat també a la parròquia.
0: Li preguntava per la crisi en l'Església. Ja hem fet una mica un recorregut per aquesta suposada crisi i les fórmules,
1: o sigui,
0: per...
1: La crisi està, eh?
0: Allí és, sí.
1: I jo crec que la cosa és ser creatiu. O sigui, dintre d'un moment de dificultat, doncs ser proactius per buscar solucions.
0: S'estan buscant fórmules. Sí. I la fe? La fe està en crisi?
1: La fe a nivell... Jo crec que... en general, vols dir, de la gent? O sigui, clar, diguéssim...
0: La fe com a concepte, o sigui, la fe que podem tenir com a persones en...
1: Bueno, jo crec que, a veure, hi haurien... Si ho parlem més a nivell social, la recerca de l'espiritualitat jo crec que és una cosa que està present. O sigui, hi ha moltes persones que busquen... Bueno, perquè, de fet, és del cor de la persona, eh? Som uns éssers, uns animals una mica curiosos, no?, que sempre ens preguntem per al més enllà, per al transcendent. Jo aquesta set sí que la veig, i hi ha gent que ho pot buscar, saciar aquesta set, en altres àmbits que no són l'Església Catòlica, eh? Però jo veig la set, jo això ho veig com una oportunitat, eh? I llavors, jo sí que crec, bueno, humilment, si no, no seria mossèn catòlic, eh? O sigui, diguéssim que jo crec que l'Església Catòlica, no?, el cristianisme pot oferir una solució molt bona, per mi és la millor, eh? O sigui, respectant les altres, d'aquesta set de la persona humana. Però sí que veig jo, o sigui, jo una cosa que sóc especialista, que m'agrada molt, és la gent allunyada, m'encanta. O sigui, i he vist, amb els anys que porto de capellà, moltes persones, centenars, de que tornen a la fe i veig com canvien la cara. Et fas més guapo, perquè la fe, bueno, una mica t'ajuda a que interiorment, doncs, bueno, encaixis millor. Nosaltres a la parròquia tenim ara un curs que es diu Lliures en Crist, que també tractem molt el tema de les ferides. O sigui, ferides tots en tenim, eh? I veure com la fe també guareix les ferides, t'ajuda a reconciliar-te amb les persones, et dona una pau, no?, si t'estabilitza com a persona. I això, jo sempre dic que aquest és el repte de l'Església Catòlica, perquè això d'aquí jo puc... O sigui, no he de dir-ho com si fos un venedor de fums, no?, que dic aquestes coses perquè a tothom li agrada. No, s'ha de veure després en la pràctica, que això passa, eh? Si això no passés, seria un farsant, eh? Però com que jo això ho veig, ho primer ho he vist a mi mateix, doncs per això a mi això em dona molta seguretat i moltes ganes de fer-ho, i ho veig a diari, ho veig molt. Mm. O sigui, a la nostra parròquia de Sant Cugat apareix una persona, diguéssim, que retorna a la fe, ara, abans era quinzenalment, ara és setmanalment. De veritat, eh? Sí, sí. I casos curiosos que l'altre dia, per exemple, estava sortint... Jo sempre, al final de la missa, sortim a fora a saludar la gent, no? I em ve un jove, que tenia 28 anys o així, i em diu, hola, mossèn. Diu, mira, jo fa 4 setmanes que vinc a missa, com he de fer per batejar-me? Saps? O sigui que casos d'aquests en tenim molts. I ara, inclús alguns, una noia l'altre dia parlava amb ella, que em deia, jo ara estic redescobrint la Bíblia. O sigui, ella, bueno, no està ni batejada, ni la seva família creu i tal. I diu, i quan tinc un dubte, li pregunto a ChatGPT. Saps? O sigui, ChatGPT sap bastant de la Bíblia, eh? He de dir, o sigui que... Perquè sí? Jo li he provat, sí, sí.
0: Mm-hmm. Quan es treu l'hàbit i és Emili Merlès, sí, què li agrada fer en el seu temps lliure?
1: Bueno, en tinc poquet de temps lliure, eh? O sigui, és veritat que jo puc tenir un matí de temps lliure, però hi ha una cosa que m'agrada molt, que es pot fer a l'hivern, que és anar a esquiar. M'agrada molt esquiar. Perquè és una cosa que la faig des de petit, no? I és el que més em desestressa, el contacte amb la natura, i moltes vegades faig un, bueno, un sube-baja així de matí. Surto d'aquí a les 7 del matí, de Sant Cugat, i arribo per l'hora de dinar. I sí, sí.
0: Però esquia sol?
1: Puc esquiar sol, o també tinc amics mossens... tinc diverses varietats, eh? O sigui, tenim un grup de mossens que som esquiadors i anem calant. Però molts dies esquio sol, també, i també és un dia com de recés. O sigui, m'encanta, i torno superdesestressat, molt content, m'encanta.
0: Algun altre esport que practiqui?
1: Jo havia... Bueno, puc jugar a pàdel, però molt poquet, no? Però sí, o caminar o fer una miqueta d'esport a casa, això sí que ho faig, he anat fent així, més així com de fer taules d'aquestes a casa, no? I caminar m'agrada molt, també. Però altres esports així amb equip no em dona la vida per practicar-ne. Havia practicat el futbol i així, o el bàsquet també, no?, quan era més jove, però ara estic així.
0: Digue'm un racó de Sant Cugat que li agradi, que sigui un racó especial.
1: Bueno, clar, el fàcil és dir al monestir, no?
0: Però aquest no serveix.
1: Aquest no serveix. A mi m'agrada... Mira, jo tinc per exemple... a mi m'agrada molt passejar-me per Sant Cugat i tenim la sort... O sigui, jo crec que som una ciutat privilegiada de que sortint... Jo, per exemple, un passeig que em faig moltes vegades és anar fins a dalt de Coll Favar, no? O sigui, aquest és un dia que estic així com molt cansat i la gent em pot veure si vaig posar per l'avinguda, no?, fins allà de Coll Favar, em poso pels barris del costat, que es veu més arbres i així, no? I està molt a prop, potser no és un lloc molt idíl·lic, però és un lloc que a mi, saps?, em distreu molt.
0: Mm-hmm. I quins altres temes, quines altres inquietuds té?
1: Ui, en tinc moltes.
0: Hem parlat de les inquietuds de quan era petit, Ara mateix, quines són les inquietuds?
1: M'agraden moltes coses, eh? Soc bastant youtubero, he de dir, eh? O sigui, i segueixo molts temes molt diversos que m'agraden. Coses d'empresa m'agraden molt, eh? O sigui, i sempre penso coses d'empresa, com això puc aplicar-ho a nivell de la parròquia. La música, jo toco el piano, eh? Des de petit que toco el piano, i també és un instrument que, bueno, que m'ha acompanyat al llarg de la vida, no? I que també m'ajuda molt, molt així, literàries. Jo que sé, aquest any he llegit Els Miserables, El Quijote... O sigui, sóc una persona... I quan m'agrada alguna cosa, jo m'ho estudio a tope. O sigui, quan hi ha alguna cosa... Jo que sé, per exemple, ara, Rosalía, treu un nou disc. No?
0: Li agrada?
1: M'agrada molt Rosalía, molt. Jo des d'abans de que fos famosa, eh? Té un article d'aquí, del Tot Sant Cugat, ja parlant d'ella molt al principi. Perquè és una noia que té molt de talent, i ara que té el nou disc, doncs, per exemple, m'he fet un estudi del nou disc. I
0: quina és l'anàlisi que en fa?
1: No, a mi m'agrada... O sigui, a nivell musical... M'agrada molt perquè és pop, no? Però és un pop enriquit, no? Enriquit amb altres, bueno, músiques, els ritmes, com els canvia i tot, les lletres. És veritat que en aquest cas també a mi se'm fa atractiu perquè és un disc que és molt personal i també el tema de Déu o de l'espiritualitat. Jo crec que Rosalía està buscant, eh? O sigui, està buscant i llavors, doncs... Però, bueno, però surten molts temes d'aquests, no? I també perquè ella, les seves lletres, tenen un punt que no sempre és clar. O sigui, perquè són molt personals de la seva vida, no? I llavors, doncs, algunes coses és més difícil de saber per què ho diu d'aquesta manera i no d'una altra, no? Però això m'encantaria un dia, o sigui, si me la trobés, li faria una entrevista perquè li preguntaria moltes coses.
0: I la convidaria a fer un concert al monestir de Sant Cugat?
1: Bueno, un concert, és veritat que potser un concert de Rosalía no pega tant al monestir, no? Però, bueno, però podríem fer una cosa més íntima. Ella també és una noia que canta moltes coses, eh? O sigui, que té... O sigui, per exemple, hi ha una de les que més m'agraden, que és un poema de Sant Joan de la Creu, d'on està la Fonda, que és dels primers discos que va fer, no? No surt els discos, és d'aquestes que va treure així com un single, no? I que va musicar, que bien sé yo la Fonda, no? De Sant Joan de la Creu. Bueno, pues ja ho parlaríem, eh? Perquè seria molt... El que passa que no sé què passaria, eh? Perquè si ara amb les entrades ja s'han venut de seguida, això seria una locura, eh?
0: Exactament. Quins són els temes que li preocupen ara mateix?
1: A nivell social, per exemple? Bueno, preocupa molt, per exemple, doncs, la pobresa, no? Bueno, el tema de la immigració, no? El tema de l'habitatge, bueno, és que va tot com molt, molt lligat, no? I també el tema això, que molts joves de Sant Cugat hagin d'anar a viure fora de Sant Cugat, doncs també és un tema que a mi em preocupa, no? O sigui, és veritat que tampoc no tinc la solució. Nosaltres intentem com pal·liar, eh? O sigui, sobretot amb el tema de la pobresa, amb Càritas. Clar, Càritas continuen atenent a moltes persones. Clar, aquest any van ser 1.500 persones, gent de Sant Cugat, eh? O sigui, a Sant Cugat hi ha una bossa de pobresa que és important i que, bueno, i que en una ciutat, doncs, bueno, doncs on hi ha persones que són benestants, doncs és fàcil oblidar-se, però tenim aquestes persones, hi són. També he de dir que Sant Cugat és una ciutat que és molt solidària, eh? Que quan demanem ajuda, sempre la gent respon. I aquest, jo crec que aquest és un tema, el tema dels pobres, és un tema que nosaltres, vull dir, no l'hem d'oblidar, és un tema que l'hem de tenir com present. I, bueno, jo crec que jo el pobre, el puc, o sigui, la persona amb necessitat, el puc tenir, que es ven a Càritas, però també gent que ve a la parròquia, eh? I que m'expliquen les seves dificultats. I també jo crec que hi ha una cosa que està passant a nivell d'Espanya i de Catalunya, que és aquest davallament de la classe mitja. Aquest és un gran problema, perquè la classe mitja soluciona moltes coses i dona estabilitat a la societat. I estem perdent... O sigui, tenim gent més rica i cada cop gent...
0: És la que dona equilibri.
1: La classe mitja jo crec que sí, perquè és el coixí social, diguéssim. I això, aquest coixí, o que les persones tinguin cada cop menys capacitat de poder estalviar, això és una lacra, perquè després a la vida, o sigui, la gent que cau en situacions, a vegades inclús de pobresa, és perquè, clar, no tens un coixí, et passa alguna cosa a la vida, no tens en què reaccionar, i és quan ja entres amb la situació de vulnerabilitat. I la vulnerabilitat, com més anys estiguis i més profund entris, més costa de sortir. Hi ha casos que són molt difícils de sortir. O sigui, per això l'ideal és que la gent estigui a la que entren, intentant-lo ajudar que surtin a fora el més aviat possible, perquè són gent que té capacitats. Però si ja vas entrant i vas baixant i es va cronificant, després costa molt de sortir.
0: Som a les portes de Nadal. Una celebració que no sé si... El sentit actual que li dona la societat és bastant diferent al que podia tenir temps enrere. Bueno, l'espiritualitat, el sentit mateix de la celebració de Nadal.
1: Nosaltres, el Nadal, per mi és una època molt maca, i també com a parròquia és un dia que ve molta gent que normalment no ve a missa. O sigui, la missa, les misses del Pollet, així, les, de missa. Mm. O sigui, el dia de Nadal ve el doble de gent de missa que ve un diumenge normal. I aquest doble vol dir que ve molta gent que habitualment no ve a missa. I nosaltres pensem les misses d'aquest dia especialment per a les persones doncs, que habitualment no venen a missa. I fem unes celebracions molt maques, les preparem moltíssim, i també fem coses per a aquestes persones. Per exemple, cada any editem un mini llibret, no?, que fins, bueno, sempre seguim una mica el papa, eh? Digue, aquests anys ha sigut el Nadal segons el papa francès, o Déu maneres de viure el Nadal segons el papa francès, i escollim textos que són molt macos i que són textos que li poden parlar a una persona tan creient com una persona que potser no és molt creient, però que aquest dia ve a missa. Inclús subratllo una greta les frases que li poden tocar més al cor a una persona així com més allunyada. I d'aquests fem una edició de 1.500, eh? I els regalem a cada família, no? I portem llum de Betlem, que els escoltes d'Àustria van a buscar-la a Betlem. O sigui, encenen una llum a Betlem i la porten per tot el món, eh? I aquí també ens arriba aquesta llum i ens donem amb els nens una espalmeta. I jo crec que són unes celebracions que, pel que em diuen els feligresos, eh? Que no els importa convidar el cunyat o el germà, que potser no és molt creient, però que aquests dies va a missa, no? I jo crec que li ajuda a viure el Nadal d'una manera diferent. Perquè d'aquestes misses surts, o sigui, de... Fuà, que bé, saps? O sigui, perquè aquest és el meu desig de totes les misses, eh? Que la gent surti i digui... Fuà, que bé aquesta missa, no? Que surto en pau, que m'han donat un missatge que em fa pensar, no? Que em donen esperança. L'esperança és superimportant. És una... Ens fa falta molta esperança, eh? Jo a la parròquia intento donar molta esperança perquè això és el que dona el futur a la vida, eh? I això. I per tant, nosaltres, si ens escolten persones que normalment no venen a la missa, m'encanta. Jo tinc una dita en català, no està molt ben dit, m'encanten els allunyats, ¿vale? O sigui, que vinguin, perquè és casa seva, tenim l'església, és quan està més maca de tot, perquè la decorem supermaca, tenim l'arbre, tenim el pessebre, que cada any el pessebre és preciós, no? I després també l'ambient i la gent, que jo els dic a la gent de la parròquia, bueno, que han de ser superacollidors, no? I que la gent que quan vingui, doncs que se sentin com a casa.
0: Com ha estat aquest 2025? Fem balanç.
1: Ah, no, jo molt bé. Jo, per mi, gràcies a Déu, cada any és el millor. O sigui que... Bueno, jo crec que la fe això ens ajuda a fer-ho i, per tant, ha sigut un any, doncs, molt maco. O sigui, cada any té els seus, bueno, els seus reptes i també jo cada any a la parròquia... Nosaltres a la parròquia tenim un grup que seria com un grup que pensem el futur de la parròquia, no? I una mica cap a on volem anar, què volem fer, no? I cada any, a nivell de la parròquia, anem organitzant coses noves. Aquest any, una cosa que estic molt content d'haver-la iniciat és una escola de teologia per laics. No? Que l'hem començat i que hem fet una plataforma online també, he comprat com una acadèmia online així, pugem els continguts, gravem les classes i amb la idea de que cada any fer 3 assignatures i en 5 anys tindríem 15 i bueno, porto professors molt bons, no? I hi ha molt d'interès, eh? Perquè s'han apuntat 150 persones i vam tenir que parar, eh? Perquè és que no hi caben. I això vol dir que hi ha un interès, no? I ara farem, per exemple, al gener, començarem una que és Introducció a l'Antic Testament, un mapa per no perdre's. Jo quan vaig entrar al seminari, l'Antic Testament jo deia un taco, o sigui, bueno, un taco monumental, eh? I vaig fer aquest curs, i aquest curs et dona com un mapa, no?, de la història d'Israel, d'on va cada cosa, o sigui, i t'orientes. Llavors, a partir d'aquí, ja, l'Antic Testament ja va ser molt, molt diferent. I això, bueno, i cada any anem fent cosetes, no? I per tant, jo estic molt agraït al 2025, I espero que el 2026 serà millor, cada any millor.
0: És això el que li volia preguntar. Quin és el seu desig per al 2026?
1: Bueno, jo, com que Déu sempre em sorprèn molt, també em deixo sorprendre, eh? Perquè el senyor, bueno, a veure, o sigui, jo puc pensar coses, però després ell té d'altres idees a vegades, eh? I també me les fa veure, no? I això, com a parròquia, el 2026, per exemple, un projecte també que és maco, i que jo li tinc... restaurarem la capella de Santa Escolàstica, que és la capella que està a l'entrada, no?, on està la pila baptismal, que és la ventafocs de la parròquia, eh? Perquè és l'única que no ha estat mai restaurada, és una capella que està sempre molt fosqueta, la pobra, no?, i és molt maca, i és una capella molt de... Bueno, de les dones, eh? Perquè tots són santes que tenim allà, no?, de l'ordre benedictina, i serà una capella que quan la il·luminem, perquè el projecte és restaurar tot el retaule, que se l'emportaran a principis de gener, estarà 6 mesos fora, eh? I després també pintarem les parets, que també hem trobat pintures noves. He trobat aquí, el bo del monestir, el bo i el dolent, eh? Que vas descobrint coses noves, eh? O sigui, i aquí, doncs, hem descobert doncs, unes pintures del segle XVIII i del XIX. I, bueno, l'il·luminarem i quedarà molt xula. I farem un llibre, també, perquè ja tinc una noia de la parròquia que està estudiant Història de l'Art, i dic, Vicent, de què puc fer el treball final de màster? Dic, home, per què no el fas de la Capella Santa Escolàstica, que ara la volem restaurar? I ha fet un treball molt maco, i ara, i aquest treball, amb fotografies noves de com estarà la capella, farem un llibre de la Capella Santa Escolàstica, que serà molt interessant i que hi ha coses molt xules, molt xules. Per exemple, que va ser el bar de la penúltima de les Corts de la República, ho van fer-ho aquí, i allò era el bar. I, de fet, la part de dalt està tallada perquè hi van fer el bar. I, bueno, totes, hi ha moltes historietes allà.
0: Mm. Fa regals?
1: Sí.
0: A la família?
1: Sí, sí, a la meva família i entre els mossens. Nosaltres aquí, a la parròquia, doncs, vivim quatre mossens, bueno, encara l'ordenaran, no?, que són bastant joves, eh? O sigui, tinc el mossèn més jove de Catalunya, o sigui, tinc 26... ara un que s'ordenarà que té 28 o 29 i un que té 33. I jo sóc el senyor gran que viu amb ells, que té 52. I sí, i també ens fem un regal entre nosaltres. És un regal, no puc dir qui m'ha tocat, o sigui, ens sortegem així, posem els noms i fem un regal i per Reis doncs fem regal de Reis. I... No puc dir quin és, perquè és sorpresa.
0: No. Ja. Però quin regal li agradaria rebre? No cal que sigui material.
1: Ja, bueno, a mi, de fet, en aquest sentit, m'és igual. Sí, mira, l'estimació. L'estimació és una cosa que a tots ens agrada, no? I és veritat que aquí a Sant Cugat em sento molt estimat, però que continuï. Que això és, i crec que és maco per treballar amb les persones, eh? Crear la parròquia que la gent se senti estimada, i tots, jo, mossèn, a la feligracia i a la gent de Sant Cugat, i viceversa.
0: Doncs, mossèn Emili Marlès, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat en aquest passeig per la seva vida i per haver-se deixat conèixer una miqueta més a fons.
1: Molt bé, moltes gràcies. I mira, potser les entrevistes més maques que m'han fet han sigut aquí al Cugat.cat.
0: Doncs, molt bones festes.
1: Gràcies.
0: I bon Nadal.
1: Igualment, molt bon Nadal a tots. Adéu.

0: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat.
1: Continguts en xarxa.

0: Som amb la cuinera de la ràdio, la cuinera de capçalera, la Joana Molins. Bon dia, bona hora.
1: Bon dia a tothom.
0: Quin plat o plats tens preparats per avui?
1: Bueno, avui, com que fa fred...
2: Ràdio Sant Cugat, notícies.
3: Salutacions, us parla Mireia Puente. Aquest dilluns 10 d'agost s'han posat en marxa les obres de millora dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya. Ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès a través del seu compte d'Instagram. Estava previst que les obres comencessin molt abans, però s'han acabat endarrerint a causa d'una incidència administrativa en el procés de licitació. Un cop resolta la incidència, finalment s'inicien aquests treballs de millora, que està previst que tinguin una durada de 12 setmanes i inclouen la renovació de paviments, revestiments, portes i acabats, així com diverses actuacions per solucionar filtracions i entrades d'aigua. Les obres, doncs, coincidiran amb l'inici de curs, un fet que preocupa a les famílies sobre com acabarà afectant els infants del centre. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya renovarà el tram de via comprès entre les estacions de Gràcia i Sarrià en la línia Barcelona-Vallès entre els dies 11 i 23 d'agost. Les obres de renovació comportaran talls de circulació en aquest tram, de manera que, mentre durin els treballs, s'oferirà un servei alternatiu d'autobusos que cobrirà el recorregut entre les estacions de Gràcia, Sant Gervasi, Montaner, La Bonanova, Les Tres Torres i Sarrià. El trajecte el farà per la Via Augusta. Les obres s'han programat en unes dates de baixa demanda amb l'objectiu d'intentar reduir el mínim d'impacte en les persones usuàries. Els treballs previs a les obres es van iniciar el passat mes de maig, però no han causat cap afectació al servei, ja que realitzaven en horari nocturn fora de l'horari comercial. I un total de 46 oficines de correus de la província de Barcelona, entre les quals la de Sant Cugat, s'han habilitat per presentar esmenes sobre el procés extraordinari de regularització de persones migrants. Es podrà fer fins al 30 de setembre sense necessitat de demanar cita prèvia i en horaris establerts. En el cas de Sant Cugat, serà des de 9:15 fins a 3:15. I en esports, l'entrenadora i tenista del Club Esportiu Valldoreix, Sònia Delgado, s'ha proclamat campiona del món més 45 aquest divendres a Lisboa amb la selecció espanyola. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari, constantment a les xarxes a cugat.cat.

0: serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
2: Anem a recordar una cançó que es diu Maite Saitut.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. Aquest dilluns, 10 d'agost, s'han posat en marxa les obres de millora dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya. Ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès a través del seu compte d'Instagram. Estava previst que les obres comencessin molt abans, però s'han acabat endarrerint a causa d'una incidència administrativa en el procés de licitació. Un cop resolta la incidència, finalment s'inicien aquests treballs de millora, que està previst que tinguin una durada de 12 setmanes i inclouen la renovació de paviments, revestiments, portes i acabats, així com diverses actuacions per solucionar filtracions i entrades d'aigua. Les obres, doncs, coincidiran amb l'inici de curs, un fet que preocupa a les famílies sobre com acabarà afectant els infants del centre. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya renovarà el tram de via comprès entre les estacions de Gràcia i Sarrià en la línia Barcelona-Vallès entre els dies 11 i 23 d'agost. Les obres de renovació comportaran talls de circulació en aquest tram, de manera que, mentre durin els treballs, s'oferirà un servei alternatiu d'autobusos que cobrirà el recorregut entre les estacions de Gràcia, Sant Gervasi, Muntaner, La Bonanova, Les Tres Torres i Sarrià. El trajecte el farà per la via Augusta. Les obres s'han programat en unes dates de baixa demanda amb l'objectiu d'intentar reduir el mínim d'impacte en les persones usuàries. Els treballs previs a les obres es van iniciar el passat mes de maig, però no han causat cap afectació al servei, ja que realitzaven en horari nocturn fora de l'horari comercial. I un total de 46 oficines de correus de la província de Barcelona, entre les quals la de Sant Cugat, s'han habilitat per presentar esmenes sobre el procés extraordinari de regularització de persones migrants. Es podrà fer fins al 30 de setembre sense necessitat de demanar cita prèvia i en horaris establerts. En el cas de Sant Cugat, serà des de 8:45 fins a 3:45. I en esports, l'entrenadora i tenista del Club Esportiu Valldoreix, Sònia Delgado, s'ha proclamat campiona del món més 45 aquest divendres a Lisboa amb la selecció espanyola. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari, constantment a les xarxes a cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
2: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta'n les condicions. Viatges al Corte Inglés.
3: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Bé, i què voleu fer aquests dies?
5: Anar a una piscina caribenya.
6: Dormir en un hotel del Far West.
7: Volar a llums d'un drac.
4: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
9: Escola Galí Bellesguard patrocina aquest espai.

0: LinkedIn és una xarxa social orientada a l'ús empresarial, als negocis i a la feina. La web posa en contacte milions d'empreses i treballadors, d'aquí que s'hagi convertit en una eina clau per potenciar la marca personal. Avui en parlem, ho fem en aquest programa, i ho fem amb dos membres de SACOT, el Santiago Tiana i l'Andreu Travé, que són consultors sènior de SACOT. Benvinguts als dos.
1: Hola,
0: com esteu?
1: Bon dia.
0: A punt per explicar-nos una mica els misteris d'aquesta xarxa social i com funciona, començarem amb el Santiago perquè ens expliqui qui és, què fa, ens posem una mica en context i per què avui parlem de LinkedIn.
1: Bé, molt bé, bon dia i moltes gràcies per la vostra invitació. Només dir-vos que bueno, durant la meva vida laboral he acumulat molts anys d'experiència en el sector bancari, quasi 50, i principalment els últims 25 vivint fora d'Espanya en projectes internacionals, no? Actualment estic acompanyant empreses en procés de creixement, tant en el mercat domèstic com en mercats internacionals. I col·laboro de manera altruista amb la SACOT. No? La SACOT és una associació de professionals sèniors que posem la nostra experiència al servei d'emprenedors i pimes. No? Des de fa temps, ja que de forma habitual i recurrent utilitzo LinkedIn com a canal per compartir coneixements i reflexions professionals, que m'ha permès crear una comunitat pues, activa, i avui volia parlar també una mica de LinkedIn des d'una visió pues, pràctica. Jo us diria que no vaig començar amb una gran estratègia ni amb una convicció absoluta, vaig començar gairebé per curiositat, no? Com moltes persones que s'aproven a una xarxa sense tenir molt clar què hi trobaran, no? Al principi publicava de manera puntual, sense gaires expectatives, però de seguida vaig començar a veure que hi havia retorn, no? Comentaris, missatges, persones que connectaven amb el que compartia, i això em va motivar pues, a continuar.
0: O sigui, és el que podríem dir un currículum interactiu, una mica, no? Santiago, perquè si parles d'aquest retorn, que hi ha gent doncs, que respon al que tu estàs oferint, és això, no? Podríem dir-ho, no? Curt i ras.
1: Sí, és a dir, durant molt de temps es tenia entès, no?, que LinkedIn era simplement una xarxa social per buscar feina. I, bueno, jo principalment en aquell moment no estava en procés de canvi professional ni tenia cap interès especial en buscar feina i, sincerament, no em motivava. Vaig entrar-hi també d'una forma molt, molt casual, no? Acceptant la invitació d'una altra persona, es va crear un perfil, que aquell perfil pues, estava buit, estava incomplert, i jo, com que sóc una persona també molt, molt, molt meticulosa, molt exigent, pues, bueno, a cap d'un temps el que vaig decidir és entrar allà per acabar de completar i fer un perfil pues, correcte i amb contingut.
0: Uh-huh. Per si algú encara ha sentit a parlar però no acaba de saber ben bé de què estem parlant, quan parlem de LinkedIn, estem parlant de xarxa social, xarxa professional, que servia en un principi per buscar feina, que actualment també encara avui segur que serveix per això. Expliquem una mica què és.
1: Jo diria que la LinkedIn és una xarxa on et permet potenciar la teva marca personal, no? La marca personal per mi no és una definició acadèmica ni una teoria, no? És una cosa molt més senzilla, és la percepció que tenen els demés quan tu no hi ets, no? És el que pensen quan senten el teu nom, quan reben una recomanació, quan simplement llegeixen una publicació activa, no? Llavors, jo crec que LinkedIn és una eina on et permet potenciar tota aquesta marca personal que, vulguem o no, tots la tenim. El que passa que doncs, alguns no la cultiven d'una forma proactiva i els altres doncs, la cultivem d'una forma proactiva, sapiguent a on volem anar, què volem fer i com ho volem fer.
0: I en origen, perdona, Andreu, sí.
2: Sí, sí, de fet, aquesta marca personal tots la tenim a nivell dels nostres contactes del dia a dia. És a dir, quan algun amic teu està buscant una persona perquè li doni un consell, de la seva quantitat de gent que coneix, selecciona alguns que creu que actuaran de bona fe, que l'ajudaran, etc. Doncs aquesta marca personal que tenim amb el nostre entorn la podem multiplicar. I l'exemple és el LinkedIn, és allà on de la manera que actuem, com interactuem, com diem les coses, vull dir, la gent, quan busqui a una persona que busqui per una posició de feina, per un com se'n diu, un consell o alguna qüestió, pues és una manera de que et puguin trobar.
0: Sí. Dèiem que en origen LinkedIn es va crear amb l'objectiu d'ajudar a buscar feina?
1: Aquest era l'objectiu, no?, inicial. És una xarxa professional on hi havia, que encara hi segueixen sent, oportunitats laborals, però jo crec que ara el marge tindria dues vessants, no? Una que seria aquesta de buscar feina o buscar candidats, perquè de vegades no és tu que busquis la feina, sinó que és
0: et busquen.
1: Exacte, et busquen, no? I aquest és una mica el secret, no? Perquè al final tu tens que tenir una estratègia de què és el que vol fer, no? Jo diria que t'hauries de posar al cap tres preguntes importants, no? Qui sóc professionalment, què puc aportar i com vull que em recordi, no? I a partir d'aquí, tot el que fas té que ser coherent, no? Tot el que fas té que tenir conseqüències i realment això ho estàs fent d'una forma continuada, no? Com aquell que planta un arbre, està molt bé voler plantar un arbre, que tens una iniciativa, però si aquest arbre no el regues cada dia, no el cuides cada dia, doncs segurament no creixerà o fins i tot es morirà, no? Doncs aquí acaba sent una mica mateix el teu currículum. El teu currículum no és un currículum estàtic on tens una foto, que tens una explicació, sinó que és una cosa que estàs construint cada dia, que a més això és un avantatge, perquè realment tu un dia pots sortir amb un somriure a la boca, poden fer una foto molt afavorit, uh-huh. Exactament, o inclús si no amb la intel·ligència artificial la pots retocar i surts molt maco. Quan és una cosa que és continu, que és cada dia

0: és una part que potser jo diria un 20% o 25%, i l'altra és una xarxa professional on s'hi comuniquen notícies professionals i la gent es relaciona professionalment. Sí, inclús quan tu vas a una primera reunió, doncs com que saps qui són, doncs ja busques els perfils, mires què ha publicat, et fas una mica d'idea d'aquella persona. I al revés, quan has acabat les reunions, doncs pots allà interactuar. I jo crec que, a més, així com altres xarxes, jo no en tinc, d'altres xarxes, però pel que sents, hi ha molts comentaris negatius, hi ha una mica, no, d'aquests haters, no, de notícies. Aquí és una xarxa professional que la gent actua molt professionalment.
1: Hem parlat en diverses ocasions de la marca personal. Anem a concretar què és precisament aquesta marca personal i per què és tan important avui dia.
0: Sí, jo diria que LinkedIn el que permet és explicar la teva trajectòria amb les teves pròpies paraules, no? No només és un currículum, et facilita també compartir coneixement, experiències, opinions, no? Quan aportes contingut de valor, quan comentes amb criteri o participes en converses, no? Això acaba generant confiança. En el meu cas, doncs, això em va sorprendre també especialment quan em vaig adonar compte que hi havia molts contactes amb moltes persones amb les quals em relacionava de forma positiva, no? Hi havia diàleg, intercanviàvem idees, reconeixements o reconeixements mutus, i realment mai m'hauria imaginat que una xarxa digital podria arribar a establir relacions profundes, relacions sèries amb gent que mai m'hi he arribat a trobar físicament, no? Relacions que es basen molt en el respecte professional, en la confiança construïda amb el temps i, sobretot, amb la coherència del que fas i el que publiques, no?
1: I de quina manera pot ajudar LinkedIn a construir i a reforçar aquesta marca?
0: Bueno, aquesta marca personal, LinkedIn, té un sistema de mesura, que és el SSI, no? Que és el Social Selling Index, que és un indicador que et mesura com tu treballes amb la xarxa social. És una nota que arriba a 100, que té quatre conceptes molt clars. Cada concepte, ells t'ho puntuen. Cada dia pots tenir una puntuació diferent. Normalment et mous dintre d'una tendència i que es marca o es basa en quatre pilars, no? El primer és construir la teva marca personal. Això no vol dir tenir un perfil bonic, sinó tenir un perfil coherent. Una bona foto, sí, però bueno, que expliqui qui ets, què fas, una descripció que tingui un valor, no? El perfil és la teva base, i si la teva base no és sòlida, pues la resta no aguanta. El segon és trobar les persones adequades. Aquí hi ha un error que la gent el que vol és acumular quants més contactes tens, no? Realment és important tenir contactes perquè així arribes a més gent, però no es tracta de tenir contactes sense criteri, no? La xarxa no és una col·lecció de cromos, tingui, no? Es tracta de tenir clar que tens una xarxa que està alineada amb els teus interessos, amb el teu sector i els teus objectius. Jo, personalment, actualment tinc uns quasi 30.000 seguidors i les meves publicacions, perquè intento publicar cada dia amb temes relacionats amb el meu sector, tenen al voltant d'uns 4 milions de visualitzacions anuals, que per una persona individual física no està malament, no? Llavors, un altre tema, el tercer d'aquests quatre puntals on LinkedIn acaba donant-te una nota, és interactuar aportant valor, no? No es tracta de publicar per publicar, es tracta de compartir experiències, reflexions i també comentar amb criteri, no? Moltes vegades un bon comentari amb valor aporta més visibilitat i credibilitat que una sola publicació. Per tant, no es tracta només de tu publicar, sinó es tracta també d'interactuar amb les publicacions que fan els altres, que normalment acaben sent els teus contactes, no? I per últim, que per quart

0: que jo crec que també és el més important, és crear les relacions, no? Aquest és per mi el més important, conversar, escoltar, resposta de missatges, fer seguiment, i tot això, al final, és una cosa que s'acaba construint amb el temps, no? Si ho mires bé, LinkedIn no acaba premiant el soroll de fer molt soroll un dia, sinó que premia el comportament, no? Com ets de coherent, de relacional, quan treballes amb aquests quatre pilars, i el creixement és natural.
1: Abans has citat un dels errors més habituals quan s'utilitza LinkedIn amb la intenció d'acumular molts contactes, sí. No? Deies, però sí. Segur que n'hi ha més.
0: Bueno, jo diria que un dels errors més freqüents és tenir un perfil que diria poc cuidat, no? Aquest és el principi, vull dir, evidentment. A darrere d'un perfil que en la millor no té una bona foto o una bona explicació, hi pot haver-hi un gran professional, però, bueno, no ens equivoquem, que el que ens agrada és que el perfil, no, la primera entrada, pues, sigui una cosa, pues, que estigui ben feta, no? Vull dir, si fas una foto, resulta que estàs un dia en una situació que no és un professional, pues, o que no es
1: no posarem una foto d'una festa, per exemple.
0: Exacte. Ni una foto amb altres persones, no? Hi ha gent que es fa fotos, o millor, i és molt, jo tinc... els teus fills te'ls acabes estimant molt, però has de separar, no? Els temes familiars, els temes professionals, doncs la teva foto de cara, que es vegi somrient amb una foto, amb una, no? Que sigui agradable, no? Llavors, LinkedIn és una xarxa, no? Com a xarxa hi ha d'haver-hi comunicació. No és un taulell d'anuncis. Si només parles tu i no escoltes el de més, no? Pues difícilment podràs construir cap relació. No deixa de ser una cosa com la vida mateixa. I el que deia abans, no? Que un dels errors també més importants és pensar que aquesta marca personal tu la construiràs en un dia. No es construeix... Es pot destruir en un dia, però construir necessita temps, necessita constància, necessita treballar. És a dir, com el que va al gimnàs. Si vas al gimnàs un dia i fas moltes màquines i resulta que tens agulletes i l'endemà no hi vas, doncs segurament no. Necessites constància. I aquesta constància, encara que sigui amb menys velocitat, és la que t'acaba donant una mica més de visibilitat, no? I llavors, pues, també un altre error és intentar aparentar allò que no ets. És millor ser sincer, cada un sap i aporta les seves experiències de la seva vida professional i no has d'intentar entrar en temes que a la millor desconeixes. Vull dir, el que has de fer és que el teu perfil sigui coherent amb les teves publicacions, les teves reaccions, els teus comentaris. És a dir, jo diria que has d'intentar ser autèntic i constant.
1: M'estava preguntant ara, precisament escoltant el que ens deies i pensant a com funcionen en general les xarxes, si LinkedIn és possiblement, no ho sé, t'ho pregunto, una de les xarxes, no sé si dir honestes, més clares o transparents. És a dir, hi ha alguna escletxa per on es pugui colar una falsa identitat, un fals perfil, algú que no és qui diu ser?
0: Evidentment, de buts d'aquests n'hi ha, sí. De reps n'hi ha. El que sí que és veritat és que com que el que acabes buscant és una relació, quan interactues amb algú que veus que darrere pues, o no és el perfil o és, anava a dir, no un impostor, però que a millor el seu interès, no? T'envien una invitació i resulta que l'acceptes amb molt de ganes i tal, i resulta que el segon pas és intentar vendre't alguna cosa, no? Veus que hi ha algun interès que no és recíproc, no? Llavors, evidentment, el temps posa les coses en el seu lloc, però realment el que busques és això, l'autenticitat. No? Mm-hmm.
2: D'alguna manera, a LinkedIn el que hi ha són gent professional, i llavors hi ha persones i hi ha empreses. I com les persones i empreses poden tenir un cert interès comercial, però no és un canal per simplement buscar vendes. És un canal per que la teva empresa sigui reconeguda. I, per tant, el que fas, d'alguna manera, és et planteges com és l'empresa, cap on vols anar, però no és un canal directe de vendes.
0: Mm-hmm. Això és important, el que dius, Andreu, perquè al final tu et crees el perfil, però t'acabes creant el perfil dintre d'una empresa. Llavors, bueno, jo hi he estat treballant durant molt de temps a una gran entitat financera. Llavors, allò que publiques, allò que comuniques, ho fas tu, però ho fas en nom d'una altra...
1: Representes una doble identitat, la teva
0: exacte,
1: i la de l'empresa.
0: I llavors també no cal que et digui que hi ha directius corporatives de què es publica, com es publica. Llavors no es tracta de que tu puguis publicar qualsevol cosa en qualsevol moment.
1: Mm. Molt ràpidament, perquè ja acabem. Un minut. Consells pràctics que donaries a algú que comença a LinkedIn. Molt ràpidament.
0: Jo diria tres coses. La primera, participar activament sense no només publicar, llavors aprofitar les oportunitats que la mateixa plataforma et dona, és a dir, la plataforma et recorda aniversaris, et recorda dates de naixement, canvis de feina, suggeriments de publicacions que et poden interessar, per tant, aprofitar per ser proactiu amb aquestes. I la tercera, mantenir una coherència i constància, sobretot, en el temps. És a dir, no miris una cosa d'avui per demà, mira que la teva marca personal t'anirà acompanyant al llarg del temps i que segurament aquesta marca personal també canviarà com canviem les persones.
2: També, sí, molt ràpid. Hi ha molts vídeos tutorials que de moment t'ajuden si no la coneixes. I us puc recomanar una de Celia Hill, que és una magnífica comunicadora i que, a més, també és companya nostra a SECOT. I d'una manera molt pràctica et descriu què és, com ho has de fer i com has de començar.
1: Molt bé. Doncs ho deixem aquí, esperant que sigui útil aquesta informació que avui ens han aportat el Santiago Tiana i l'Andreu Travé de SECOT. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
2: A vosaltres. Bon dia.
3: Escola Galí Bellesguard ha patrocinat aquest espai.

0: Hem escoltat de la veu de Pablo Jiménez, el llibreter del celler de llibres, un fragment d'una història de terror. Pablo, benvingut.
1: Què tal?
0: Què has llegit?
1: Bueno, he llegit l'inici d'un relat molt breu, però amb un punt molt, molt tens, d'Edgar Allan Poe, el gran pare de la narrativa de terror, tal com l'entenem avui dia. I bueno, a mi és un dels meus autors de referència i qualsevol dels seus relats m'apassiona.
0: De fet, és que venim de celebrar la castanyada i Halloween.
1: Aquí no, Dia que, d'Amors. Dia d'Amors.
0: Que ens ha servit d'excusa per parlar d'aquest gènere, la literatura de terror, que quan neix?
1: Aviam, la literatura de terror és consustancial a l'ésser humà. Vull dir, ja els nostres més antics avantpassats, jo puc imaginar-me aquella gent al voltant, a la caverna, al voltant del foc, narrant-se històries d'esperits, de monstres desconeguts, d'éssers fantàstics que els atemorien. De fet, gran part dels ensenyaments que es fa a la mainada tradicionalment són històries de terror. L'home del sac, la bruixa del Raval, qualsevol d'aquestes històries. I hi ha altres parts del món igual, que si el sac a mantecas, que si... Bueno, vull dir, sempre hem explicat històries de terror. Com a històries pròpiament dites, neixen a partir del romanticisme. És a dir, publicades en llibre, quan agafen força, és amb el romanticisme, amb el que anomenem la literatura gòtica. I aquí és on podríem parlar, pues, del Dràcula, de Bram Stoker, del Frankenstein, de Mary Wollstonecraft Shelley. És a dir, aquelles històries que ja s'han convertit en clàssics, que en el seu moment feien molta por, molta por, molta por a la gent d'aquella època, però que avui nosaltres mirem més des d'un punt de vista artístic i fins i tot amb algun somriure per la seva innocència, de vegades.
0: Que s'han quedat en els clàssics,
1: correcte,
0: no?
1: Correcte, s'han convertit en clàssics.
0: Quines diries que són les principals característiques d'aquest gènere literari? Què han de tenir per ser literatura de terror?
1: Mira, quan parlem de literatura de terror, no estem parlant de que tu llegissis un relat i facis salts, com si estiguessis veient una pel·lícula de por. Vull dir, no estan tan basades en l'ensurt, sinó més aviat amb la inquietud, la intranquil·litat, i varia molt depenent de l'època. El que sí es dona sempre és un llenguatge normalment elaborat, amb molts adjectius que li permetin descriure aquell element desconegut o sorpresiu i que, per tant, és inquietant perquè no l'entenem. Sobretot es basa en jugar amb coses que no entenem, que no som capaços de copsar. Per això, una narrativa que ens parla, com aquesta que llegíem ara, El corazón de la Tor, des de l'òptica d'un assassí que, a més, mata sense motiu, senzillament perquè no li agrada a l'ull de la persona que l'està jutjant. No podem entendre això des d'una mentalitat humana i racional normal. Llavors, per això ens espanta, perquè és una cosa a la qual la por la tenim a allò que no entenem, a allò que no coneixem. Llavors sempre es basa en això. El terror sempre es basa en allò que no entenem, que no coneixem, que no controlem d'alguna manera. Evidentment, amb la literatura gòtica apareixeran les històries de fantasmes, apareixeran els vampirs, apareixeran tots aquests éssers que són molt superiors a nosaltres, que no ens podem enfrontar amb ells per mitjans normals i que al mateix temps tenim aquesta sensació d'indefensió, de manca de control i de desconeixement absolut.
0: Per tant, quan parles de són subgèneres dins de...
1: Dins del terror hi hauria diferents subgèneres.
0: La gòtica seria una?
1: La gòtica seria una. El tema de la sang i fetge, del gore, seria un altre, que aquí destacaríem doncs, un Cliff Parker, per exemple, que amb la seva sèrie, que després van fer pel·lícula de Hellraiser i els Cenobites i tal, era un autor molt cruent amb les seves descripcions. Hi hauria històries de cases encantades, hi hauria històries de misteris més enllà de l'espai, com podria ser Lovecraft, és a dir, tenim molta varietat, però el que varien principalment són les temàtiques. L'estil d'escriptura sempre és aquest estil de donar-li tensió, de donar-li aquesta sensació de no entendre el que està passant, d'aquest descens a la bogeria que alguns autors han sabut treballar també.
0: Hi ha temàtiques, històries que són estàndards, podríem dir, no? Pròpies, característiques de la literatura de terror?
1: Sí, evidentment. Vull dir, tot el tema de la monstruositat és un tema que és absolutament recurrent. És a dir, ja sigui perquè sigui el zombi, que sigui el vampir, que sigui l'home llop, que sigui el fantasma o que sigui la presència sobrenatural en plan poltergeist que no podem controlar, que no sabem d'on surt, i que va més enllà d'allò que podem percebre normalment. Però l'element sobrenatural gairebé sempre està present. Després tindríem una altra subsecció, que seria la part d'assassins en sèrie, de, vale, que també pot generar una narrativa de terror molt pròpia, com és el cas de la novel·la de Stephen King, Misery, que el terror no és res sobrenatural, senzillament és una fan que segresta el seu escriptor favorit perquè escrigui més. I bueno, ja es produeix una relació odi-dependència continuada allà, vull dir, perquè més ella diu que l'estima morir, i en canvi el que està fent és, vull dir, li trenca els turmells, vull dir...
0: Perquè continua escrivint.
1: Sí, perquè no se li pugui escapar.
0: Ja. Hem parlat d'Edgar Allan Poe, hem parlat d'aquest Corazón de la Torre amb què hem començat a la secció d'avui, però si parlem de lectures imprescindibles i d'autors tòtem en aquest gènere...
1: Mira, et dono 5 llibres que per mi són imprescindibles i l'alternativa per qui ja els hagi llegit. I si algú ha llegit els 10, doncs, escolta, felicitats. Vull dir, ets un gran afeccionat.
0: I tant.
1: Jo començaria precisament amb Edgar Allan Poe, que podreu trobar els seus relats extraordinaris tant en català com en castellà a tot arreu. A més, són... Com vaig cronològicament, eh? Vull dir, és un autor que està ja en domini públic, en una qual cosa. Qualsevol editorial pot agafar, fer una traducció i publicar la seva obra. I el mateix passa amb l'alternativa Edgar Allan Poe, que és un dels grans influenciats per aquest autor americà, que seria Howard Phillips Lovecraft, amb tota la sèrie de la narrativa. I aquí ja ell se'n va a un misteri més, així com Edgar Allan Poe és molt sobrenatural, històric, vull dir, molt mundà, moltes coses, amb algun element sobrenatural. Lovecraft se'n va al terror còsmic i són entitats de més enllà de l'espai que venen a destruir la humanitat. Això per una banda. Si avancem una miqueta més, jo m'aniria a la narrativa de Cases Encantades, que això toca fer-ho. Sí. Llavors recomanaria o La maledicció de Hill House, de Shirley Jackson, que és un relat dels anys finals dels 50, si no recordo malament, que és el relat fundacional de lo que és les històries de Cases Encantades, com a literatura, no parlo com a literatura oral anterior, eh? Com a alternativa aquest seria La casa infernal, que és dels 70, que escriu Richard Matheson, el mateix autor de Soy Leyenda. Vale? Si ja ens apropem més a una cosa més contemporània, anys 80-90, dos llibres imprescindibles, Cementiri d'animals, de Stephen King, absolutament aterrador, jo crec que la millor obra de Stephen King, i It, que a més han fet diverses versions en pel·lícula, en sèrie i de més, i que és una de les grans obres de Stephen King. Stephen King és un pilar de la literatura de terror. Després, ja anant-nos més cap als 2000, Déjame entrar, de Jonathan Vidal Lindquist, que és una narrativa de vampirs. Ara estic parlant de vampirs, que es van posar molt de moda als 90, però molt inquietant perquè estem parlant des de l'òptica d'un nen, i això fa encara més dur. O bé, la guia del club de lectura per a matar vampiros, de Grady Hendrix, que no saps ben bé si et dona por o et fa riure o és un somriure de tensió, no saps ben bé el que està passant allà, però genera un puntet molt, molt, molt xulo. I ja amb l'actualitat més absoluta, La casa de les sombres d'Adam Neville o Filla de la venjança de Michael McDowell. Aquests són dos llibres relativament recents. El de La casa de les sombres m'ha agradat especialment, és un grup de cineastes que volen fer alguna cosa, busquen inspiració per la propera pel·li de terror i se'n van a una mansió abandonada tot i perduda, que dius, ja quan comences a llegir, dius, això no pot acabar bé. I ja no explico més.
0: Escolta, abans de marxar, Pablo, sí que m'agradaria preguntar-te per si hi ha autors catalans que es dediquen a aquest gènere?
1: Hi ha poquets, però jo voldria destacar un llibre particularment, perquè ja està fa bastants anys, però penso que la gent s'ha oblidat una miqueta d'aquest llibre i és important recuperar-ho, que és La pell freda, d'Albert Sánchez Piñol, que recupera aquest toc de Lovecraft, d'aquella cosa misteriosa, inabastable, que està amagada en un lloc, en un racó perdut, molt, molt potent i magnífic.
0: Bé, doncs amb aquesta última recomanació tanquem la paradeta per avui. mantenim encara aquella sensació de neguit de que ens ha deixat Halloween amb la celebració d'aquesta nit de morts o el dia Tots Sants. Hem aprofitat precisament per parlar de literatura de terror, que té els seus adeptes, eh? Això està claríssim.
1: I tant, moltíssims.
0: Gràcies, Pablo.
1: Moltes gràcies, Carme.
0: Que vagi bé.

0: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.
1: Continguts en xarxa.

Hola, amics. Això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquesta cançó que ens ha fet d'obertura es diu Segle XXII. Era Nina Simone qui la cantava i us explicaré per què l'he escollida. Som al llindar d'un nou any i aquestes són dates en què tots mirem el futur amb esperança o esperances. Esperances que al capdavall, més enllà d'alguns matisos, són les de sempre del gènere humà. Esperança de pau al món, esperança d'una millor salut, d'una millor economia, d'un habitatge digne, d'una estabilitat emocional. Per això avui escoltarem cançons que són per si mateixes averanys sobre el futur de la humanitat i que trobem en diverses bandes sonores cinematogràfiques. En el cas de Nina Simone hi trobem que l'any 1970, decebuda pels conflictes racials als Estats Units i sense cap esperança que la cosa pogués fer un tomb, va abandonar el país i se'n va anar a Barbados, a les petites Antilles, on va escriure la cançó que hem escoltat, Segle XXII, i que podem trobar a la banda sonora del film One More Time, del 2015, que va protagonitzar Christopher Walken. Segle XXII és una cançó que prediu que al segle vinent, el XXII, l'ésser humà esdevindrà el seu propi déu i l'encarnació del mal. Nina Simone veia el nostre futur molt magre. Tot i així va tornar als Estats Units, però en va quedar tan decebuda que finalment va viure a França, on va morir el 2003 amb 70 anys. Una altra cançó que ens parla del futur és Rocketman, d'Elton John. Parla de la solitud d'un astronauta que ha quedat aïllada en el decurs d'una missió espacial. L'home, perdut a l'espai, tot sol, enyora la Terra, enyora la seva dona i creu que passarà molt de temps abans ningú no vingui a rescatar-lo.

Rocketman, un tema que van escriure Elton John i Bernie Taupin, inspirant-se en el precedent de David Bowie amb la cançó Odissea Espacial, sobre un home perdut a l'espai que ja no tornaria mai més. I també basat en el conte del mateix títol de Ray Bradbury, inclòs en el seu llibre L'home il·lustrat, que està traduït al català. La cançó Rocketman apareix en una bona colla de bandes sonores. Us en diré algunes. Sense límits, amb Donald Sutherland, La Roca, amb Sean Connery i Nicolas Cage, La Batalla dels Sexes, amb Emma Stone i Elizabeth Shue, K-Pax, Un univers a part, amb Kevin Spacey i Jeff Bridges, o també Kingsman, El cercle daurat, amb Colin Firth i Julianne Moore. Els éssers humans sempre hem sentit fascinació pel futur, per allò que ens espera no només l'any vinent, sinó a molts anys vista. I també sentim una gran curiositat per com serà el món de molts segles enllà, un món que per raons biològiques mai no veurem. L'astrologia, el tarot, la quiromància són camins als quals els humans recorrem per intentar saber el desenllaç de les coses que ens amoïnen. I és que ben mirat, això que en diem futur és un mirall de les pors que sentim i dels somnis que tenim. A Leonard Cohen també li inquietava el futur. I fruit d'això, el 1992 va escriure la cançó The Future, El futur, una cançó que parla de l'esfondrament d'uns ideals i de l'utopia revolucionària dels anys 60 del segle XX. I una cançó que també reflexiona sobre el futur del nostre món, un món atrapat com està en un pou de violència militar i de corrupció política. En un dels versos, Leonard Cohen diu això: "He vist el futur i és un crim."

The Future, el futur, un presagi de Leonard Cohen sobre el futur de la humanitat que apareix a la banda sonora de tres pel·lícules. Kiss the Sky, en Besar el cel, amb Terence Stamp, Nascuts per matar, d'Oliver Stone, amb Woody Harrelson i Tommy Lee Jones, i La vida de David Gale, d'Alan Parker, amb Kevin Spacey i Kate Winslet. Una altra cançó recollida pel cinema, però composta un quart de segle abans, és In the Year 2525, l'any 2525, de Danny Zeiger i Rick Evans, uns músics que només van tenir un únic èxit a la seva vida, que va ser aquest. Es tracta d'una cançó que ofereix una visió distòpica del futur, viatjant a través del temps durant 10.000 anys, passant pel 2525, el 3535, el 4545, el 5555 i així fins a arribar al 9595, on trobem que l'egoisme i el manfotisme i també la ceguesa portaran l'ésser humà a la seva extinció o, si més no, a posar el comptador a zero un altre cop. Hi ha quatre films que han incorporat aquesta cançó a la banda sonora. Són Small Faces, una producció britànica molt bona, que és una mirada a la classe treballadora, Rates de Túnel, una producció americana sobre la guerra del Vietnam, Gentlemen Broncos, una pel·lícula també americana sobre un escriptor novell de ciència-ficció que es presenta un premi i descobreix que el seu text està signat per un altre autor, i, finalment, The Moving Man, un documental del 2024 sobre el cas verídic del propietari d'un cinema d'un petit poble canadenc que lluita perquè la sala sobrevisqui. En tots aquests films podem sentir la cançó In the Year 2525 de Zeiger i Evans, i serà, doncs, amb aquesta cançó que tancarem aquest cinema a la xarxa que ha tingut a Iman Triqui a les Vigues de So i que, a l'albada del 2026, hem dedicat a cançons que parlen del futur de la nostra civilització. Cançons, en definitiva, que a més de complaure'ns musicalment, també ens haurien de fer reflexionar. Perquè no es tracta de renunciar a l'evolució. No es tracta pas de deixar d'avançar. Cal avançar. És clar que sí. Però estaria bé que ens preguntéssim si ho fem en la direcció correcta. Fins la setmana vinent, amics.

0: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu.
1: www.cugat.cat.
2: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Us agrada la nit, la lluna i les estrelles? Si és així, escolteu aquest poema que també explica les coses boniques que ens porta la nit cada nit.
4: Hola, em dic Estefan Torres, soc de l'escola Tower de quart B. El poema que he escollit es diu Cel de nit, de la Lola Cases. He escollit aquest poema perquè m'agrada la nit. A continuació us recitaré el meu poema. Tot just ha caigut la nit i la lluna, tot d'una, de núvols ha fet el llit. I les estrelles del cel petit i doncelles, caient el sol ha dormit.
3: Moltíssimes gràcies, Estefan, per recitar aquest poema amb tanta tendresa. A nosaltres, com a tu, també ens agrada la nit i la poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu.
4: Adeu, Embaladits.
5: Ens agrada la poesia.
2: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
1: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.

0: Una curiositat fascinant sobre el transport públic és l'origen del metro, el primer sistema de transport massiu subterrani del món, inaugurat a Londres el 1863. Conegut com el Metropolitan Railway, aquest pioner connectava Paddington amb Farringdon, cobrint 6 quilòmetres. El més sorprenent és que els primers trens no eren elèctrics, sinó impulsats per locomotores a vapor, cosa que omplia els túnels de fum i vapor, un desafiament per als passatgers. Tot i les condicions, va transportar 38.000 persones en el seu primer dia, mostrant la demanda de la mobilitat urbana. La idea va sorgir per alleujar la congestió dels carrers londinencs, plens de carruatges. Charles Pearson, un advocat visionari, va impulsar el projecte, encara que va morir abans de veure'l completat. Els vagons, il·luminats per làmpades de gas, eren rudimentaris, però el sistema va marcar una fita. Aquest metro va...
1: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
2: Salutacions, us parla Mireia Puente. Aquest dilluns 10 d'agost s'han posat en marxa les obres de millora dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya. Ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès a través del seu compte d'Instagram. Estava previst que les obres comencessin molt abans, però s'han acabat endarrerint a causa d'una incidència administrativa en el procés de licitació. Un cop resolta la incidència, finalment s'inicien aquests treballs de millora, que està previst que tinguin una durada de 12 setmanes i inclouen la renovació de paviments, revestiments, portes i acabats, així com diverses actuacions per solucionar filtracions i entrades d'aigua. Les obres, doncs, coincidiran amb l'inici de curs, un fet que preocupa a les famílies sobre com acabarà afectant els infants del centre. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya renovarà el tram de via comprès entre les estacions de Gràcia i Sarrià en la línia Barcelona-Vallès entre els dies 11 i 23 d'agost. Les obres de renovació comportaran talls de circulació en aquest tram, de manera que, mentre durin els treballs, s'oferirà un servei alternatiu d'autobusos que cobrirà el recorregut entre les estacions de Gràcia, Sant Gervasi, Muntaner, La Bonanova, Les Tres Torres i Sarrià. El trajecte el farà per la Via Augusta. Les obres s'han programat en unes dates de baixa demanda amb l'objectiu d'intentar reduir el mínim d'impacte en les persones usuàries. Els treballs previs a les obres es van iniciar el passat mes de maig, però no han causat cap afectació al servei, ja que realitzaven en horari nocturn fora de l'horari comercial. I un total de 46 oficines de correus de la província de Barcelona, entre les quals la de Sant Cugat, s'han habilitat per presentar esmenes sobre el procés extraordinari de regularització de persones migrants. Es podrà fer fins al 30 de setembre sense necessitat de demanar cita prèvia i en horaris establerts. En el cas de Sant Cugat, serà des de 9:15 fins a 3:15. I en esports, l'entrenadora i tenista del Club Esportiu Valldoreix, Sònia Delgado, s'ha proclamat campiona del món més 45 aquest divendres a Lisboa amb la selecció espanyola. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari, constantment a les xarxes a cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
2: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
1: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
2: Perquè la teva salut és el nostre futur.
1: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
3: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
4: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
5: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Aquesta hora del matí és moment per parlar de literatura. Ho fem acompanyats de la llibretera del Pati de Llibres, Mont Soler. Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Avui vens amb un llibre sota el braç que ha sigut un èxit de vendes aquest Sant Jordi. Segurament quan sentin, quan la gent escolti el títol, La catastròfica visita al zoo, del Joel Dicker, pensaran, aquest el vaig comprar.
1: O el vaig comprar o el vaig veure molt. Vaig dubtar. O sigui que encara esteu a temps de comprar-lo.
0: Perquè es van veure piles i piles.
1: Es van veure piles i piles perquè es van vendre piles i piles. Vull dir, en aquest cas, jo crec que és dels primers cops, per almenys a mi personalment, a Pati de Llibres, que els llibres que les llistes donaven com els que serien els més venuts van coincidir amb els que a mi més em va agradar i més vaig vendre.
0: I estava dins de les previsions?
1: Sí, totalment. Totalment.
0: No va ser cap sorpresa.
1: No va ser cap sorpresa. En el moment que tu em demanes vine a l'editorial i te n'arriben 70, i dius, per què me n'has enviat 70? I et diuen, no, no, és que serà el més venut, és que realment era la, era previsió total. Mm-hmm. Era previsió total, tant en català com en castellà. O sigui, si tu sumes el català i el castellà, ha sigut el més venut de tots.
0: Ara que parlem de llengua, s'ha traduït a molts idiomes?
1: Moltíssims, moltíssims. Però és que realment és un llibre molt rodó.
0: Mm-hmm. Ara en parlarem, eh? Anem a conèixer primer el seu autor.
1: Totalment.
0: Perquè és un jove escriptor que està tenint molt d'èxit.
1: I tenia molt d'èxit amb un tipus de novel·la que no té res a veure amb aquesta que ha fet ara, que també és una cosa ben curiosa, no? Perquè quan hi ha un talent, li posis el que li poses, surt guanyant. I sí que era un escriptor que estava molt encasillat amb un tipus de novel·la negra,
0: sí,
1: per adults, i de cop en surt amb aquest conte, llibre, novel·la per tots els públics i totalment encertat.
0: Mm-hmm. És suís, va néixer l'any 1985 i és que...
1: 40 reconegut... anys, eh?
0: Sí, però és que a més la seva obra és diríem que premiada, reconeguda. Deu tenir un do aquest jove per escriure.
1: No, no, totalment. És aquests escriptors que tu comences una pàgina i t'enganxa. O sigui, té alguna cosa que enganxa el lector i, a més, és una lectura molt ràpida tot el que fa. Que a vegades, acostumats a el que estem ja d'avui, de pantalletes i pel·lículetes i tot, que necessitem coses que ens enganxin molt ràpid i que ens cridin molt l'atenció a nivell de ritme lector, ell ho té. Mm. Té un ritme molt ràpid.
0: Jo recordo que em van dir, aquest és un llibre que és... per a tots els públics. Per a tots els públics vol dir des dels 7 anys, per exemple, fins als 100 o els que calguin. És a dir, que és un llibre per a tota la família. Què vol dir això?
1: Bueno, això és com un regal, no? Vull dir, perquè molts cops ho diem, l'àlbum il·lustrat no té edat, hi ha molts llibres que no tenen edats, però tot i així, com l'estètica ens porta, entens, l'àlbum il·lustrat és petit, la novel·la, la narrativa és grans, el còmic és juvenil. No, no, clar, hi ha llibres per totes les edats. I antigament, els grans clàssics, antigament no hi havia llibres per adults o per nens. Es llegia, i es llegia
0: llibres,
1: en veu alta, i es llegia
0: llibres.
1: En llibres, exacte. I cada cop ens encasillem més. Clar, això, aquest llibre, quan arriba a una llibreria com la meva, que és més especialitzada en infantil i juvenil, però també tenim bastant adult, és com un regal, no? Perquè dius, home, a la camisa del llibre t'ho posa. No, el nou, dic, era un llibre per venir ganes de llegir a lectors de 7 a 120 anys. I dius, home, això és un carmelo, no? Perquè és ideal com per al lloc on jo estic. I realment el llegeixes, i a part de que com tots els llibres que tenen moltes capes de lectura, és un llibre que fa molts guinyos, tant al lector petit com al lector adult. Constantment tots els personatges poden fer un guinyo, una referència, un algo, tant a un públic com a l'altre. És el típic llibre que te'l llegeixes amb 7 anys, te'l llegeixes amb 15 anys, te'l llegeixes amb 20 i amb 25 i amb 50 i veus coses diferents. És molt senzill, eh? Vull dir, no espereu una obra mestra. No, és un llibre entretingut.
0: I on diries tu que està la clau de l'èxit d'aquest llibre?
1: Aquesta varietat de personatges que ens interpel·len a tot tipus de públic. El llegeixi qui el llegeixi es sentirà interpel·lat, perquè hi ha algun personatge dins d'aquesta novel·la que fa que tu et sentis totalment parlat en primera persona. Aquest és l'èxit d'aquest llibre.
0: I ja no és només una qüestió d'edat, sinó no. Que per interpel·lar gent d'aquí, de qualsevol altre país... O sigui, ha de parlar un idioma molt...
1: Molt universal, però
0: sí,
1: és que, clar,
0: correcte.
1: Parla això, parla de l'infància, parla dels adults, parla del món dels adults i de l'infància, com els adults jutgem els nens, com els nens viuen el que nosaltres els jutgem. Parla de l'ensenyament, parla dels professors, parla dels zoològics, parla dels animals... O sigui, són uns temes tan universals, o sigui, infància n'hi ha a tot arreu, el conflicte entre adults i nens n'hi ha constant, parla de la diferència. O sigui, de fet, els protagonistes són uns nanos d'una escola especial. Constantment també ens interpel·la aquesta diferència, no? Vivim en un món que diem, no, hem de ser inclusius, però a l'hora de veritat tots sabem que no ho som. Bueno, clar, fa una parla de tantes coses tan universals que és impossible no sentir-te interpel·lat i, a més, no gaudir, perquè tot ho fa des d'un humor, no ho fa des d'una crítica. Perquè llavors, a vegades, també ens trobem que els llibres aquests que volen ser tan globals, parlar de tantes coses, interpel·lar-nos tant...
0: Volen deixar missatges.
1: Volen deixar missatges, exacte. Ens volen alliçonar. Mm-hmm. I, clar, a la vida ja ens alliçona prou de gent. Aquest llibre no alliçona ningú. Aquest llibre explica... És que, a més, està escrit com un diari, no? I explica uns fets... I a partir d'aquí hi ha amb molt sentit de l'humor i molt des d'una aventura.
0: Mm. A veure, anem a l'interior. Quina és la història que explica aquesta catastròfica visita al zoo?
1: Bueno, doncs pues explica això. O sigui, el llibre comença... que nosaltres sabem que hi ha hagut una catastròfica visita al zoo i el protagonista ens diu pues que, clar, aquesta catastròfica visita al zoo és fruit de tot de coses que van succeir els dies abans. I a partir d'aquí anem cap enrere, amb el temps, i ens va fent com un diari fins a arribar, finalment, al dia de la catastròfica visita al zoo. Hi han hagut molts fets catastròfics abans d'arribar a la catastròfica visita al zoo.
0: Val, parlaves de personatges, de dos personatges...
1: No, hi ha mil personatges, però la gràcia és que interpel·la a molt tipus de... O sigui, estem parlant d'un grup de nens... d'una escola especial, que tampoc ens queda molt clar quin tipus d'escola especial, tot i que déu-n'hi-do del que explica. Llavors estem parlant d'un grup de nens d'una escola en teoria normal, i llavors dels pares de tots aquests nens i d'aquests mestres. I a partir d'aquest aquest escenari es desenrotlla la història. Acaba amb aquesta catastròfica visita al zoo, que no sabem ben bé què ha passat fins al final.
0: Va, i no ho explicarem.
1: No, perquè es tracta que vingueu a la llibreria i compreu el llibre. No només per Sant Jordi, encara el podeu comprar.
0: I abans em comentaves, és una lectura que per compartir, és a dir, per llegir-la en comunitat...
1: Home, és que jo sempre sóc molt, molt, molt, molt fan i molt... No sé com quina paraula posar, però vull dir, el que és molt important, i això jo ho he dit sempre, el moment del conte, no? Allò, quan els nens són petits, jo cada nit els explico un conte. Però de cop els nens comencen a llegir amb 6-7 anys i se'ls deixa d'explicar el conte, no? I moltes pares et diuen, ostres, que no li agrada llegir, collons, és que l'estàs fent renunciar a un moment tan agradable, no? Que era llegir en veu alta, llegir en família. I aquest és un llibre exquisit per llegir en veu alta, tot tipus de nanos de totes les edats.
0: I què més podríem explicar... com a parleta, com a atractiu d'un llibre que ha estat tan exitós aquest Sant
1: Jordi. Un llibre per riure, per passar-ho bé. És el que deia ella. No és un llibre que en cap moment ens alliçoni ni ens faci tenir una segona lectura o ens estigui interpel·lant amb el sentit de tu què fas, tu què no fas. És un llibre que fa riure. Que llavors en podeu treure mil diàlegs i mil converses amb els fills o tu com a adult si el llegeixes. Però és una aventura, i a més té una estructura d'aventura, o sigui, sabem que ha passat un fet molt, molt, molt, molt, molt gros, que ens diuen al principi

0: Un divendres de desembre, quan faltaven pocs dies per a Nadal, van tenir lloc uns fets al zoo de la petita ciutat on vaig néixer, que van deixar empremta entre la gent. Durant tots aquests anys, ningú ha sabut la veritat sobre el que va passar realment, fins que ha aparegut aquest llibre. Ni jo mateixa, que en vaig ser una de les protagonistes, hauria dit mai que un dia ho explicaria tot. Però vaig canviar d'idea quan em vaig adonar que, quan un ens fem adults, tenim una tendència força empipadora a oblidar el nen que vam ser. I això que encara el portem a dins ben viu. Em vaig prometre que un dia hi posaria remei. I això és el que em proposo amb aquest llibre. És per això que, posats a revelar tot el que va passar, he decidit explicar els fets tal com els vaig viure aleshores, quan encara era una nena. Aquesta nena que us presento amb molt de gust i aquí, a partir d'aquest moment, cedeixo la paraula. Bé, doncs aquesta introducció és d'una de les protagonistes, no?
1: Sí, exacte. Una de les protagonistes, en primera persona, ens explica el que va passar.
0: Ja està explicat així, en primera persona, en forma...
1: Sí.
0: Com un diari?
1: Com un diari, com un diari dels fets. Ell anuncia això, que va passar una cosa molt grossa, i a partir d'aquí anem enrere el temps per veure d'on va venir aquesta cosa tan grossa.
0: I escolta'm una cosa, si ens allunyem ara d'aquest llibre, però continuem amb l'autor, novel·la negra era el que havia fet fins al moment? Estava especialitzat en novel·la negra?
1: Totalment, totalment. Ell no havia fet mai una novel·la per públic general, i al contrari, estava com molt encasillat això. De lectura ràpida, insisteixo, és molt bon escriptor en el sentit que té una prosa molt ràpida, molt lleugera.
0: I tu havies llegit alguna cosa de novel·la negra d'ell?
1: Sí, però poc, perquè no és el gènere que a mi m'agrada. Jo havia llegit perquè, evidentment, com a llibretera és un home que escriu molt i té llibres molt bons i és interessant conèixer-lo. Sobretot per això, perquè és allò que et diuen, vull un llibre que m'enganxi i que sigui senzill. Bueno, és un gran autor per recomanar-ho. Però no m'esperava gens aquest registre, a mi em va sorprendre en positiu. Perquè, de fet, és molt ambiciós voler fer un llibre parlant-nos de 7 a 120 anys. És com una cosa superambiciosa i acaba sent tan senzill.
0: Jo crec que si qualsevol s'ho proposa, qualsevol que estigui dedicat al món de l'escriptura s'ho proposa, ha de ser un exercici complicadíssim.
1: Totalment, totalment, totalment. Jo crec que ell era molt conscient que tenia una història molt potent d'aquests protagonistes, que em sembla que ell en alguna entrevista em sembla haver llegit que explica per què, que un dia va anar al zoo amb els seus fills i va veure una escola especial que hi anava. O sigui, jo crec que ell tenia una història potent i a partir d'aquí va entendre que aquella història la podia transportar a paper a un públic molt general. Però no és que digués, vaig a fer un llibre, perquè jo em dono la sensació que si tu planteges vaig a fer un llibre per tots els públics, no et sortirà. L'exercici ha de ser com als nens revés, no? Vull dir, tinc una història superpotent i crec que, a més, la puc transformar a un gènere literari per tothom.
0: Podem dir alguna cosa més sobre aquesta catastròfica visita al zoo?
1: No, jo crec que, en aquest cas, la meva reflexió com a llibretera és aquelles coses que jo a vegades em poso molt la medalla de jo no vull vendre els llibres més venuts. Bueno, doncs a vegades els llibres més venuts també estan molt bé. O sigui, no perquè un llibre estigui molt publicitat o estigui molt forçat o que les editorials t'empenyin a vendre, perquè això és una realitat. Jo em vaig demanar 20 i me'n van arribar 70. O sigui que també és una mica per veure les maniobres de les editorials cada Sant Jordi, no? Però en aquest cas és una molt bona aposta.
0: Me'l quedo, eh? És una invitació. La veritat és que jo és un dels llibres que vaig regalar per aquest Sant Jordi i el vaig regalar precisament a una persona gran.
1: A una persona gran, imagina't. Jo és que sí. Això li va anar molt a nens, li va anar molt a famílies, li va anar molt a adolescents i també a persones grans. Sí, sí.
0: Doncs aquí teniu aquesta proposta. Ja que ens estem acostant a l'estiu, segurament pot ser una de les recomanacions,
1: totalment,
0: no?
1: Totalment, totalment. A més, imagineu-vos, no? A l'estiu, vacances, temps per passar en família, que millor que llegir un llibre en veu alta tots junts, després de dinar o a la tarda, a la sombra d'algun lloc.
0: Ai, sí. Mira que bé, la catastròfica visita al zoo de Joel Dicker. Avui l'hem analitzat amb la Mont Soler, la llibretera del Patí de Llibres. Mont, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Fins a la propera.

0: Ara, al Faves Comptades, parlem d'economia, exactament d'un tema clau per a qualsevol emprenedor o empresari. Com assegurar que el nostre negoci té futur i què podem fer per fer-lo créixer? I ho farem de la mà i amb la col·laboració de SACOT, amb Jordi Martínez i Andreu Travé, que són Seniors Advisor d'aquesta associació. Benvinguts, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Suposo que és una pregunta que s'ha de fer sovint, no? Fins i tot quan ja la maquinària està en funcionament. És a dir, tenim un negoci, tenim una petita empresa i la primera pregunta que ens hem de fer és quin és l'estat del meu negoci, quin futur té, és a dir, quin és el camí que tinc per endavant, no? Què s'ha d'analitzar en aquestes situacions?
2: Hola, bon dia. Bueno, jo diria que hi ha dues maneres d'enfocar aquesta pregunta. Per un cantó, podríem mirar el curt plaç o des d'un punt de vista de resultats. Aquí el que cal veure és, per exemple, els últims 2-3 anys, com va la meva facturació, si és creixent, és estable. Estable vol dir que pot créixer, però vegetativament. Per tant, d'allò, fins aquí, bueno, doncs bé. I si és decreixent, llavors tenim un problema. I això es té que mirar. Després, una altra cosa que es té que mirar, una altra variable que es té que mirar, que és molt important, és la rendibilitat del meu negoci. Perquè, vull dir, malauradament, perquè cadascú sap del que sap, i la gent que porta negocis, en molts casos, doncs, diguem, sap molt bé el que té que fer i com ho té que fer, però diguem, els números se li escapen una mica perquè no és a el que s'ha dedicat. Es confon facturació amb benefici.
0: Sí.
2: I, clar, hi ha tots els costos que van al darrere. I llavors, quan mirem la rendibilitat, és quan amb aquesta facturació hi afegim els costos i veiem realment què dona. Perquè de vegades la facturació pot anar molt bé, però els estalvis ens mengen les estovalles. I resulta que el benefici és molt minso. O bé la rendibilitat és molt petita, és a dir, si jo tinc rendibilitats que del meu negoci que se'm situen per sota, no sé, diria d'un 5-4%, a menys que aquest negoci no tinguis molt clar que és un mitjà de vida i que et dona un sou correcte i que ja estàs content amb això, fantàstic, però si no és el cas, dedica't a una altra cosa, perquè segur que trobaràs inversions on et puguin donar més rendibilitat. Que
0: llavors estaríem parlant d'una feina, no d'un negoci.
2: Correcte, vull dir, amb un format de negoci, però que realment és una feina. Vale? Llavors, aquestes són les dues coses que jo miraria per veure que el meu negoci té bona salut, és a dir, que la facturació va creixent d'una forma raonable i que la meva rendibilitat és adequada, amb la qual cosa estic posant tots els costos a dintre d'aquesta facturació per veure el benefici que em dona. Per la gent que igual la rendibilitat pues no la tingui ben ubicada, no deixa de ser aquest benefici que em dona aquest negoci, vale? Respecte a la facturació que estic aixecant. Això em dona una rendibilitat en percentatge. Això seria des d'una òptica de resultats. Però després hi ha una òptica des del mercat. És a dir, el que és molt sa, des del meu punt de vista, és de que el teu negoci, tu tens un negoci, estàs oferint un producte o un servei que, diguem, en el seu dia, pues, si continues viu, vol dir que hi havia una demanda per això, però això pot anar canviant. Llavors és molt saludable anar veient com fas el matching entre aquest producte o aquest servei que estàs produint i l'oportunitat de mercat que hi ha, tenint en compte els competidors que van apareixent o van desapareixent. Perquè això el que t'acaba determinant és l'amplada d'aquest mercat. Aquesta amplada de mercat, que seria el teu mercat potencial, vale? Has definit un target, has definit un mercat objectiu al qual tu adreces aquest producte o aquest servei, aleshores, aquest mercat potencial, tu defineixes quina quota creus que ets capaç d'esgarrapar o tens i vols créixer sobre aquesta quota.
0: Quina part del pastís em podria...
2: Exacte. Llavors, l'única falta per tancar aquest triangle és dir, i quin és el meu model d'ingressos? És a dir, què guanyo jo, vale, amb cada operació que venc, o cada producte que venc, o cada servei que venc? I això és el que em dona si aquest negoci serà viable en el futur, tenint en compte com està evolucionant el mercat. És a dir, jo tinc un producte, jo tinc la meva quota a la qual crec que puc assolir, i llavors veig el que puc guanyar si absorbeixo aquesta quota. i això em diu si això és viable o no viable, tenint en compte els costos, com sempre, no només la facturació. I aquesta seria una manera de veure, diguem, fins a quin punt el meu negoci té futur. Vale? Des d'una òptica de resultats, des d'una òptica de mercat. L'òptica de resultats molt més curt plaç, l'òptica de mercat molt més mig plaç, vale? Per veure com evolucionen pues això, la competència i la demanda.
0: Posem algun cas pràctic i imaginem, vull crear o creo una petita empresa, un petit negoci, en quin moment he de començar a plantejar-me doncs, fer aquest anàlisi per saber si el negoci que he engegat té futur? I en quin altre moment he de fer aquesta anàlisi del mercat per saber doncs, com puc créixer?
1: A la pràctica, si ho vols fer bé, és un exercici continu. No és dir, quan et prepares per sortir, has de veure quines opcions tens, quin és el teu mercat potencial i després quins són els competidors que en aquests moments estan en el mercat. Però després has de veure que tots evolucionem i nosaltres com a consumidors, amb les coses que estem buscant, les anem variant i les anem buscant d'una manera diferent. Per tant, t'has d'anar plantejant de quina manera es mouran o quins seran els criteris de selecció dels teus clients i de quina manera també reaccionaran els competidors. Normalment ens fixem en els competidors directes, però els que realment ens fan mal són aquells que no són competidors directes, sinó que surten per una via completament diferent i arriben al teu mercat. I llavors resulta que és que aquests... perquè els competidors...
0: Podem posar un exemple?
1: Sí. A veure, diguem-ne, per posar el tema de ràdio, no? A ràdio estem habituats a que som 3 o 4 competidors, que són les ràdios que estan aquí al Vallès. I sabem com reaccionen, quins programes tenen, quina programació tindran l'any que ve, però de cop i volta et ve internet i et surt gent que dona informació o que dona notícies o que dona entreteniment d'una manera completament diferent i que no estaves acostumat a plantejar. Llavors els teus clients poden seguir amb tu o poden fer el canvi a aquesta nova manera que venen. Uh-huh. Llavors és un canvi totalment disruptiu que, segons la majoria, no ens hem preparat, perquè ens venen de cop i volta i apareixen. El que ha fet Amazon en moltes de les botigues, de cop i volta, ha sigut una manera diferent que els consumidors estan acostumats a comprar, i llavors ara tots els botiguers tenen que plantejar-se de quina manera fidelitzen els seus clients enfront a un competidor nou que no estava i que ara és global, com Amazon.
0: Mm. En tot això és clau, és molt important, digues,
2: no,
0: un afegit?
2: Per complementar el que diu l'Andreu, jo només afegiria perquè, evidentment, el que diu és una veritat com un puny, vull dir, tens que estar sempre contínuament alerta amb el teu negoci, però si volem posar-hi una mica de metodologia, jo et diria que el tema de resultats és el checkpoint a curt plaç, és a dir, si els resultats et van bé, l'altre convé que ho miris, però, diguem, no va malament, vale? I quan els resultats et comencen a posar qualsevol símptoma que no van amb la tendència que tu esperaves, llavors comença a mirar el mercat perquè realment, normalment, el problema rau allà. Perquè fins i tot ni que sigui un tema d'estructura de costos, que és algo molt intern del teu negoci, si els costos t'estan fent mal, amb la qual els teus preus tenen que ser més alts per poder continuar guanyant un marge adequat, és perquè la competència està posant aquell producte o aquell servei amb una estructura de costos més competitiva. Per tant, sempre rau en el mercat i amb la competència. Però primer, això, el primer símptoma que tu veus és la teva compte de resultats. Vale?
0: Mm-hmm. Deia que en aquest context el que és important és el pla de negoci, no? Mm-hmm. El pla de negoci és la eina que necessita qualsevol empresa ja per arrencar i per continuar?
2: Sí, sense cap dubte. És la manera rigorosa de fer el que acabes de dir. És a dir, si és una empresa que engega, un emprenedor nou que vol engegar un negoci, el primer que té que fer és un pla de negoci per veure què vol fer, com ho vol fer, amb quin termini de temps ho vol fer i què necessita per fer-ho. Si no et fas aquestes preguntes, normalment allò serà una mica, diguem, aniran sortint coses i les tindràs que anar tapant sobre la marxa, i com que realment, quan tu muntes un negoci nou, el muntes perquè ets bo en algun aspecte de lo que penses oferir en el mercat, vale? No necessàriament en gestionar un negoci, aquestes contingències el més normal és que t'ofeguin per tapar-les o per gestionar-les adequadament. Per tant, tant si estàs en un negoci en marxa com si comences un negoci, el primer punt és un pla de negoci. El pla de negoci, en un negoci que ja està en marxa, vale? Per no fixar-nos en els emprenedors, és molt senzill, tens una idea de negoci, amb un emprenedor, el primer de tot és que aquell triangle que he dit abans és el primer que tens que plantejar, perquè si no, no cal que comencis. Fotràs un hòstia contra una paret. Vale? Dius, jo tinc una idea de negoci, vaig a veure quina oportunitat de mercat té aquesta idea de negoci, amb els competidors que té això, veure quin target jo puc assolir, veure quina quota puc assolir i veure quin model d'ingressos jo tindré, i això em diu si això em serà viable o no. Si això et dona raonablement bé, llavors engego un pla de negoci. Ara ja anem amb l'empresa que ja està en marxa, que seria a partir d'aquí. A partir d'aquí, el primer que tens que veure és que tu estàs en un negoci que va funcionant, però tu tens més ambició. És allò que dèiem, no és un mitjà de vida, sinó que és, diguem, una empresa. ¿Vale? Mm. Digueu, tu tens més ambició. Aquesta ambició pot vindre per diversos motius, perquè consideres, vull dir, pot ser un pla de negoci intern o extern. Què vull dir? Tu pots tindre el que parlàvem ara fa un moment, estructura de costos poc competitiva. Pot haver-hi un pla de negoci que sigui per fer més competitiu la teva estructura de costos. No té res que veure amb el teu producte, no té res que veure amb el teu servei, té que veure com produeixes tot això o com generes tot això o com distribueixes tot això. ¿Vale? I exterior. Dius, escolta, jo ara tinc un producte, un servei que m'està funcionant molt bé, diguem, el que és Catalunya, ¿vale? Però ara vull fer una expansió, diguem, al resta del territori nacional, de tot Espanya. Vale, qui diu Espanya, podria dir, doncs me'n vaig a un país d'Europa, o me'n vaig a Sud-amèrica, etc. On tu creguis que et vols expandir. Això és el primer que tens que fixar. Quin és l'objectiu que tu vols assolir en un temps? Normalment, els temps que es fan servir pel pla de negoci són 3 anys. Antigament es deia 5 anys, però des de fa ja bastants anys, 5 anys, podem estar tots...
0: Perquè tot canvia molt ràpidament, bastant
2: correcte,
0: més ràpidament,
2: correcte.
0: No?
2: Correcte. Menys de 3 anys tampoc és aconsellable, perquè quan tu et planteges un pla de negoci és perquè el que penses acometre té, diguem, la suficient complexitat com perquè en un any no ho pots fer. Perquè si ho fessis en un any, això són els pressupostos de l'any. No cal fer un pla de negoci. Com que normalment un pla de negoci implica un canvi molt més profund, això implica que necessites més temps. Per tant, per això, un termini adequat pot ser 3 anys. Llavors tu fixes, jo vull fer això, ho farem 3 anys. I llavors dius, i això que vull fer, vale, com penso aconseguir-ho? La pregunta més important és quina serà el que en diem la meva proposta de valor. És a dir, què penso oferir al mercat? I això és molt definitori perquè determina, aquesta proposta de valor determina els atributs amb el que tu vols que et coneixin, amb el que tu vols assolir aquesta nova expansió i, a més, amb el que vols que et diferenciïn respecte a la competència existent. Per això és clau aquesta pregunta. A partir d'aquí, ja és com ho faré. És a dir, quin pla de distribució, quin pla d'operacions, quin pla financer, vale? I, evidentment, acabar elaborant unes comptes de resultats previsionals pels propers 3 anys. I això m'acaba quadrant el cercle.
0: Val. Hem fet aquest
2: això que he dit sembla fàcil, però no és gens fàcil.
0: No, això és una feinada.
1: Un petit comentari, és dir, el pla de negoci el que et permet saber en cada moment què és lo important i en el que realment t'has de concentrar. Perquè si no el tens, et concentres en el que és urgent. I estàs fent moltíssima activitat, tremenda activitat, però a vegades sense tenir la visió de cap a on vas, i només vas posant parxes i cada dia tens més urgències. I, en canvi, no estàs fent el que realment és important i bàsic per poder viure a llarg plaç. És a dir, per dir-ho amb altres paraules, vius millor i amb més tranquil·litat i amb un objectiu a mig plaç. Si no, la major part ens ofeguem amb el dia a dia i solventar les coses urgents.
0: I m'imagino que s'ha de tenir molt en compte que aquest pla de negoci que hem plantejat a 3 anys, com ens comentava el Jordi, doncs s'ha d'actualitzar cada vegada doncs, que hem fet aquest plantejament, no?
2: Perquè... La mecànica és molt senzilla. I complementant el que deia l'Andreu abans d'explicar-te la mecànica, això que diu és una part, i l'altra part de tenir un pla de negoci, i tan important com el que ha dit l'Andreu, és de que em permet veure per on em desvio. És a dir, si jo no tinc un pla de negoci, jo vaig fent i no sé si ho estic fent bé o malament, perquè no tinc una referència que jo m'he fixat prèviament. I això és tan important, deia una consultora internacional fa molts anys, Gartner, que el fracàs dels plans de negoci, plans estratègics, ve a ser el mateix, vale? Jo no recordo, però normalment el percentatge era el 85-90%, fracassaven no pel plantejament, no pel disseny, sinó per l'execució. I perquè l'execució sigui correcta, a part d'haver-la planificat bé, és poder veure què t'està desviant, perquè contingències en 3 anys n'hi han, vale? I poder-les corregir. I anem a la mecànica.
0: Molt ràpidament, perquè estem fora de temps.
2: Vale. La mecànica és molt senzilla.
0: El temps passa molt ràpid.
2: La mecànica és molt senzilla. Jo tinc un pla de negoci a 3 anys, i llavors jo veig cada any el que penso fer, però jo ho he vist a nivell de pla de negoci, és a dir, a un nivell bastant grosso, vale? Bastant gruixut. Jo cada any faig el pressupost que engalza perfectament amb el que jo he previst en el pla de negoci per aquell any, però ja d'una forma molt més detallada, perquè el pressupost ja em permet fixar programes per l'any amb cada un dels aspectes que t'he dit, distribució, producció, finances, etc, per l'any. I, a més, a l'any següent, el segon, diguem, jo, si he tingut desviacions, aquest pressupost és el que em té que ajudar a corregir-les, perquè, a part d'assolir el que toca per aquell segon any, tinc que corregir el que em ve del primer any en el cas que hi hagi desviacions. Està aquesta clar. Seria la mecànica.
0: Està clar. Sempre anar ajustant.
2: Sempre.
0: Sempre.
2: Si no, ens avorriríem a les empreses.
1: Els plans no és adivinar el futur.
2: No.
1: És planejar el futur i llavors el que tens que fer és veure com estan en el futur i adaptar-te per estar.
2: Correcte.
0: Molt bé. Jordi Martínez, Andreu Travé, Seniors Advisor de Secot, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Per la conversa.
2: Adéu-siau.
1: Adéu-siau.
3: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta. Continguts en xarxa.

0: Hola, amics. Això sí, anem a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandra. L'escena que acabem d'escoltar pertany a la pel·lícula canadenca Nadal Negre, que van protagonitzar Olivia Hussey, Keir Dullea, el capità Bowman de 2001, l'Odissea de l'Espai, i Margot Kidder, la Lois Lane de Superman. A veure, no és que Nadal Negre fos una pel·lícula important, però forma part de la filmografia de l'actriu Olivia Hussey, i és a ella a qui avui dediquem aquest cinema a la xarxa a motiu de la seva mort el 27 de desembre passat, a l'edat de 73 anys. Olivia Hussey havia nascut a Buenos Aires, perquè el seu pare era argentí, però la seva vida i la seva carrera es van desenvolupar a Anglaterra. Era, en definitiva, una actriu plenament anglesa. Va ser a Londres on va cursar els seus estudis d'art dramàtic i on va debutar a la televisió i al cinema. La seva primera aparició al cinema la va fer quan tenia 14 anys al costat de Maureen O'Hara i Rossano Brazzi a La batalla de la Villa Fiorita, la darrera pel·lícula que va dirigir Delmer Daves. I aquell mateix any, fent un paper molt petit, va rodar Febre de Copa, un film sobre el món del futbol, tenint com a companya a Susan George, una altra actriu jove anglesa, que posteriorment es faria famosa en Gossos de Palla, de Sam Peckinpah. En el cas d'Olivia Hussey, la seva carrera fa un tomb espectacular tres anys després, el 1968, quan Franco Zeffirelli l'escull per interpretar el paper de Julieta Capulet en la seva adaptació cinematogràfica de Romeo i Julieta, de Shakespeare. Aquesta és la famosa escena del balcó.
1: Julieta, por esa bendita luna, yo te juro que...
2: No jures por la luna, por la inconstante luna, que cada mes cambia al girar en su órbita. No sea que tu amor resulte tan variable.
1: ¿Por qué jurar, entonces?
2: No jures por nada. O en todo caso, jura por tu persona, ya que tú eres el dios al que idolatro. Y yo te creeré.
1: Por el profundo amor de mi corazón, te juro que... Oh, Julieta.
2: ¿Qué?

será una flor galana cuando volvamos a vernos.

0: quitármelo? ¿Con qué objeto, mi vida?
1: Para ser generosa y volver a dártelo.
2: L'escena del balcó de Romeo i Julieta que van interpretar Leonard Whiting i Olivia Hussey quan tenien 17 i 16 anys, respectivament. La pel·lícula els va llançar a la fama mundialment i tot apuntava a un futur esplendorós. Però, com passa sovint, les expectatives no es compleixen o es compleixen a la baixa. En el cas de Leonard Whiting, molt a la baixa, ja que va fer poques pel·lícules i la majoria sense suc ni bruc. I en el cas d'Olivia Hussey, la cosa va ser millor pel que fa a activitat, però força minsa pel que fa a qualitat. Perquè ens fem una idea, repassem alguns dels títols. Tots els sorolls correctes, inspirat en un afer extramatrimonial del director Nicholas Roeg amb una menor d'edat. Un estiu per matar, un film d'acció de l'espanyol Antonio César Sarmendi. Mort al Nil, basat en una novel·la d'Agatha Christie que tenia com a màxim atractiu el conjunt d'estrelles reunides, des de Peter Ustinov com a protagonista fins a Mia Farrow, David Niven, Betty Davis, Maggie Smith, Angela Lansbury, Jane Birkin i, esclar, Olivia Hussey, la més jove de tots, amb 27 anys. Una pel·lícula que sobre el paper prometia ser interessant va ser Horitzó perdut, basada en el llibre de James Hilton que ja havia estat portat a la pantalla el 1937 per Frank Capra, amb Ronald Colman, i que se centra en els supervivents d'un avió que s'estavella a l'Himàlaia i són portats al Shangri-La, on viuen els lames i on la gent sembla gaudir de la joventut eterna.
3: Oye, ¿me creerás si te demuestro que no es así? ¿Te darás cuenta de que, si tengo razón sobre María, probablemente la tenga sobre el resto?
4: Moriré si tengo que quedarme aquí sola. Yo os prometió que no me abandonaría. Si no fuera por mí, nunca os iríais. Fui yo la que sobornó a los porteadores. El gran lama les había prohibido que se llevaran de aquí a nadie.
3: Es cierto. Estuve con ella. Solo aceptaron porque él ha muerto.
5: Pero no tienes miedo a irte. Ya sabes lo que te pasará si te vas.
4: ¿A mí? Ah, supongo que Chan le dijo que yo era vieja. Eso es parte del mito de Shangri-La. Chan se lo dijo, ¿verdad?
3: Sí.
4: Míreme, señor Conway. ¿Le parezco una anciana? ¿Es esta la piel de una anciana? ¿Son estos los ojos de una anciana? ¿Y mi corazón? ¿Alberga los deseos de una anciana? ¿Puede usted creer que llevo aquí 80 años?
3: Ella también fue secuestrada. Llegó aquí hace solo 2 años.
5: Pues no lo creo, no puedo. Ella miente. Tú mientes, todas tus palabras son falsas. Vamos, admítelo.
4: ¿Qué razón tendría para mentir? Oiga, señor Conway, es probable que no sobrevivamos a ese terrible viaje. Pero prefiero irme con George y morir en la nieve que quedarme aquí un solo minuto más.
5: ¿Por qué me han contado esa historia?
3: Te necesitan. Sally y los otros ya han hallado el modo de ser útiles, pero eres tú el que buscaban y tenían que convencerte. Pero este no es tu sitio. Ya te habrás dado cuenta.
5: ¿Estás diciendo la verdad?
4: Tengo 20 años y llegué aquí hace tan solo 2.
2: Aquest remake d'Horitzó perdut estava interpretat per Olivia Hussey i Peter Finch, Lee Fullman, Sally Kellerman, George Kennedy, Michael York, John Gielgud i Charles Boyer. No es pot dir que gaudís d'una gran acollida. Va tenir un cost de 6 milions de dòlars i en va recaptar menys de 4, però amb el pas del temps, molts cinèfils l'han redescobert i s'ha convertit en un petit film de culte. Com deia abans, Olivia Hussey no va tenir una carrera molt afortunada perquè mai li van oferir un paper destacat en una pel·lícula d'alta qualitat o de gran repercussió. En una seqüela de Psicosi, la número 4, li van donar el paper de la mare del personatge que havia consagrat Anthony Perkins. És a dir, molta xavalla i poc contingut, amb l'agreujant que a partir del moment que va fer 40 anys, la importància dels papers a interpretar també davallava. Només hi va haver alguna petita excepció, com Island Prey, en què encarnava una dona casada que tanca la seva aventura amb un altre home, però ell no s'hi conforma, o Suïcidi Social, del 2015, que va ser la del seu comiat. Es dona la circumstància que justament aquí, en un thriller inspirat en Els amants de Verona, Olivier Hussey es va retrobar amb Leonard Whiting, el seu company Romeo i Julieta, 47 anys després, 47. Aquí ella feia de mare de Julieta i Leonard Whiting feia de pare. I pel que fa a la vida personal d'Olivier Hussey, quan tenia 17 anys va patir violència masclista per part del seu xicot d'aleshores, l'actor Christopher Jones. Ella havia tancat la relació, però ell es va presentar un dia a casa seva, la mateixa casa on havien viscut Roman Polanski i Sharon Tate, per cert, i la va violar. La va deixar embarassada i posteriorment va avortar. Després ella es va casar amb un fill de Dean Martin, el cantant i actor Dean Paul Martin, que va morir molt jove en un accident d'aviació. I l'any 2022, Olivia i Leonard Whiting van demandar la Paramount acusant-la d'explotació i assetjament sexual per haver-los obligat a despullar-se en una escena malgrat que eren menors d'edat, a la pel·lícula Romeo i Julieta. Franco Cefirelli els havia dit que portarien roba color carn, però al darrer moment els va dir que es notava massa i que calia que estiguessin nus. Per aquest fet, Olivia i Whiting demanaven 500 milions de dòlars, però el 2023 el Tribunal Superior de Los Angeles va desestimar el cas. A Olivia Hussey li van detectar un càncer de mama l'any 2008, es va sotmetre a una doble mastectomia i el va superar. Però el 2017 es va revifar i ja cap tractament va servir per salvar-li la vida. Tenia 73 anys quan va morir el 27 de desembre passat. Nosaltres, per tancar aquest Cinema a la Xarxa, que ha tingut Roc Casas a les vies de so, li direm adeu amb la cançó de la banda sonora de Romeo i Julieta, la pel·lícula que la va fer famosa. Leonard Whiting, el seu Romeo a la ficció, li va dedicar aquestes paraules el dia de la seva mort. Descansa ara, la meva vella Julieta. Cap injustícia ja no et pot fer mal. El món recordarà sempre la teva bellesa per dins i per fora. Fins la setmana vinent, amics.

0: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Aquest poema que ara sentirem ens ensenya que cada vegada es renyim amb els nostres amics, però això no significa que sigui per sempre. Moltes vegades l'amistat guanya i, amb paciència, podem tornar a ser amics.
3: Hola, sóc la Vega López Vargas. Vaig a tercer B de primària de l'escola Mare de Déu del Carme del col·legi. El poema que he escollit es diu Enemigues i ho ha escrit Joana Raspall. He escollit aquest poema perquè m'agrada i jugo des dels 3 anys. Enemigues. La pilota i la sabata. Fa temps que són enemigues. No voldrien jugar juntes i sempre hi han de jugar. L'una rep les patacades, l'altra malment la puntera. No hi ha més lloc per a elles que aquell de botre i picar. A la vida tot s'acaba i ve el moment de que es fan velles. Després d'estar abandonades en algun racó, polsos es retroben dins la panxa d'un camió de deixalles. Camí dels abocadors. Hola, pilota aixafada! Hola, sabata esbotzada! Fa molt de temps que no et veia. No tens ganes de jugar? Però què ho faria, sabata, si aconseguéssim inflar-me? Però... i tu? Jo no puc moure'm sense el peu que em fa xutar. Han callat, semblen amigues, no treuran res de renyir. Al pas del temps, les baralles sovint acaben així.
2: Moltíssimes gràcies, Vega. Gràcies per escollir un poema que ens ha ensenyat a pensar l'important que és l'amistat i que és millor cuidar-la. Fins al proper Embaladits. Adeu.
3: Adeu, Embaladits.
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
4: La ràdio amb samarreta. Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
5: Avui va de fer-ho al revés. Passejant per Girona, em vaig trobar la Maria. Feia temps que no la veia i ens vam posar al dia en pocs minuts. Abans d'acomiadar-nos, em va explicar que havia posat en pràctica una de tantes coses que explico per desbloquejar les idees. Em deia que es va trobar la feina bloquejada amb una proposta que tenia de presentar. I en aquell moment se'n van recordar de mi i de quan vaig explicar de fer les coses al revés en moments de bloqueig. I va fer el primer que sempre dic: parar, respirar i canviar la mirada. Va ser quan es va preguntar: i si ho faig al revés? I ho va fer. Com? Doncs en comptes de començar pel principi de la proposta, es va imaginar directament com seria el final. Què volia que sentís qui la llegís? Quin impacte volia causar? I des d'aquí va anar tirant enrere quin to necessitava, quins punts havien de quedar claríssims i què podia sorprendre. Quan ho va tenir tot al cap, va tornar a començar pel principi, però ara amb una claredat brutal. I no només hi va sortir una proposta millor, li va sortir una proposta amb ànima. I per això m'ho explicava amb el somriure d'algú que sap que ha trencat un mur. I em va dir: Roser, vaig pensar que em donaries una colleja creativa si no ho provava. A vegades estem tan acostumats a seguir un camí, un mètode, una pauta, que no ens atrevim a posar-ho tot potes en l'aire. I el simple fet de canviar l'ordre pot canviar l'efecte. I tu, t'has atrevit mai a fer-ho al revés?

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. Aquest dilluns, 10 d'agost, s'han posat en marxa les obres de millora dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya. Ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès a través del seu compte d'Instagram. Estava previst que les obres comencessin molt abans, però s'han acabat endarrerint a causa d'una incidència administrativa en el procés de licitació. Un cop resolta la incidència, finalment s'inicien aquests treballs de millora, que està previst que tinguin una durada de 12 setmanes i inclouen la renovació de paviments, revestiments, portes i acabats, així com diverses actuacions per solucionar filtracions i entrades d'aigua. Les obres, doncs, coincidiran amb l'inici de curs, un fet que preocupa a les famílies sobre com acabarà afectant els infants del centre. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya renovarà el tram de via comprès entre les estacions de Gràcia i Sarrià en la línia Barcelona-Vallès entre els dies 11 i 23 d'agost. Les obres de renovació comportaran talls de circulació en aquest tram, de manera que, mentre durin els treballs, s'oferirà un servei alternatiu d'autobusos que cobrirà el recorregut entre les estacions de Gràcia, Sant Gervasi, Muntaner, La Bonanova, Les Tres Torres i Sarrià. El trajecte el farà per la Via Augusta. Les obres s'han programat en unes dates de baixa demanda amb l'objectiu d'intentar reduir el mínim d'impacte en les persones usuàries. Els treballs previs a les obres es van iniciar el passat mes de maig, però no han causat cap afectació al servei, ja que realitzaven en horari nocturn fora de l'horari comercial. I un total de 46 oficines de correus de la província de Barcelona, entre les quals la de Sant Cugat, s'han habilitat per presentar esmenes sobre el procés extraordinari de regularització de persones migrants. Es podrà fer fins al 30 de setembre sense necessitat de demanar cita prèvia i en horaris establerts. En el cas de Sant Cugat, serà des de 9:15 fins a 3:15. I en esports, l'entrenadora i tenista del Club Esportiu Valldoreix, Sònia Delgado, s'ha proclamat campiona del món més 45 aquest divendres a Lisboa amb la selecció espanyola. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari, constantment a les xarxes a cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
2: Amigues i amics oients, què tal, com estem? Salutacions cordials d'Esteve Llop. Gràcies per escoltar-nos un dia més aquí, a la Maroteca de la Ràdio, a Ràdio Sant Cugat, aquest espai on ens encanta parlar de ràdio i escoltar ràdio. Normalment ràdio del passat, però al fi i al cap parlem del mitjà, de la ràdio. I ho fem, com sempre, amb el nostre company Jordi Caselles. Què tal, Jordi, com estàs?
3: Hola, Esteve, què tal? Doncs molt bé, com sempre, encantat un cop més d'estar aquí a la Maroteca de la Ràdio. I encantat d'anar recordant, perquè allò que dèiem, no? La millor manera de recordar és escoltar. Ho hem parlat moltes vegades. En el moment que tu escoltes alguna cosa, automàticament el cervell et transporta en aquella època i automàticament recordes. I et ve tot un munt d'informació, eh? Et ve tot un munt d'informació que podem explicar. I d'això es tracta la Maroteca, de despertar aquests records a la gent a base de tots els àudios que anem recopilant.
2: I a més, crec que és important parlar del nostre mitjà per intentar preservar-lo, perquè com escoltarem en una pastilla que encara tenim inèdita de l'entrevista que vam fer a l'Albert Malla, a mi especialment em preocupa, i crec que els que som amants del mitjà cada vegada ens ha de preocupar més, l'ús que fan de la ràdio les noves generacions. Com seran les coses amb les noves generacions, Jordi? Perquè jo puc dir, jo tinc tres fills, i dels tres només n'hi ha un que més o menys, de tant en tant, en un moment determinat que està a casa i té una ràdio al costat, la posa en marxa. Però els altres, és que ni tocar-la. I mira que a mi em veuen a casa. En parlo centenars de vegades. Parlo de programes, els hi poso coses. I no s'enganxen, els hi costa. Per què? Perquè estan acostumats amb el comandament de qualsevol plataforma digital de televisió i saben que en qualsevol moment poden veure allò que volen, parar-ho, veure-ho després. I amb l'àudio ja sabem que això es pot fer també avui dia, evidentment, en totes les emissores de ràdio, però clar, quin és el següent pas? De quina manera es poden arribar a enganxar en aquest costum que hem tingut sempre nosaltres de posar en marxa la ràdio?
3: Clar, és evident que la informació que entra a través dels ulls resulta més atractiva, segurament, de la que els hi entra per les orelles. I ara això em sonava una falca, no? Que dius la música que t'entra per les orelles. Em sembla que això era de Flash. I clar, amb aquesta evidència, doncs, fefent, no?, de que tota la imatge sempre és més atractiva que no el sonor, i no és que ho defengui, simplement ho poso de manifest, eh? Vull dir, per mi el sonor té una atracció també igual de brutal que la imatge. Doncs passa això. Clar, plataforma, puc escoltar el que vulgui, però és que la ràdio també ho pots fer. Però és que torno aquí. S'ha de descobrir que no veure res, però sí que escoltar molt, també és molt atractiu, i aquí és el tema de la ràdio, no? Doncs, bueno, i què faig mentre escolto? Bueno, doncs res, tant es tanca els ulls i escolta, com quan ens assentem al sofà, no?, escolta música. És aquell concepte d'escoltar, sentir, que jo sempre també ho dic, no? Jo a casa sento música, no? Sents música? Bueno, sentir música és una cosa, i escoltar música n'és una altra, que és m'assec, em poso uns auriculars i vaig a escoltar un disc, igual que et seus i vas a llegir un llibre, no? Aleshores, què s'haurà de fer? Doncs teràpia. O sigui, s'haurà de fer teràpia divulgativa, no? S'haurà de fer teràpia divulgativa.
2: Bé, em dones una idea, Jordi. Si sí, te'n recordes, a la nostra època, i entenc que això encara es fa ara, pel que vaig veient també amb els meus nens, quan vas a l'escola, de tant en tant hi ha alguna jornada que te'n vas a veure una obra de teatre, te'n vas a escoltar un concert, doncs potser s'hauria de fer el mateix amb la ràdio. És a dir, a qualsevol nen del món no cal que l'ensenyis a veure la tele, és evident. Però escoltar la ràdio, potser sí. I sembla una tonteria, però no crec que ho sigui tant, tampoc. És a dir, sabeu què és la ràdio? Va, avui parlem de la ràdio. I fem un dia monogràfic de ràdio, i parlem una mica del mitjà, de com va néixer, com van intervenir Marconi i Tesla, per exemple, a nivell tècnic.
3: Sí, sí.
2: Perquè, clar, això va ser un descobriment, no? Això és història. I després, doncs, fer aquesta escolta activa. Posar un aparell de ràdio, explicar els diferents estils de ràdio que hi ha, analògic, de galena, de transistor, etc, etc, i anar avançant cap aquí i anar escoltant. Anem a escoltar què fan, anem a mirar quins programes hi ha. Per què no?
3: Doncs sí, per què no? Sí, sí, escoltar, és que és això, escoltar. És que, de fet, avui en dia la ràdio, doncs això no, la sento mentre vas al cotxe. Bueno, quan vas al cotxe estàs per conduir. D'entrada, el més important és això, no? I després pots tenir la ràdio. Però jo me'n dono compte que si estic a casa i vull escoltar la ràdio, no puc fer una altra cosa. Si vull escoltar la ràdio, haig d'escoltar la ràdio, però si no, no me n'enteraré. I a més, sap quins problemes que són molt dinàmics. i permetem doncs, posar l'exemple de la competència, dels Oscars. Va passant moltes coses molt ràpides i molts comentaris que o li prestes atenció o no te n'entenaràs el que acaba de passar, no? Doncs potser sí que s'ha d'ensenyar, potser sí que haurem de fer aquesta tasca d'ensenyar què és la ràdio i ensenyar a escoltar, a seure, a tancar els ulls o a mirar a l'infinit i simplement prestar atenció al que les orelles escolten. Perquè, ja et dic, estem sotmesos a escoltar a la vegada que estem mirant. I el so és molt important. Permetem posar un exemple molt, molt ràpid. Quan jo em vaig casar, tenia una tele quadrada de 24 polzades i allà vèiem les pel·lícules. En el moment que aquella mateixa imatge i aquella mateixa banda sonora d'aquella pel·lícula va ser la banda sonora enviada a un equip de home cinema, que tots avui en dia coneixem, estem parlant d'un equip doncs, amb uns altaveus darrere, uns dos altaveus davant, un central, un woofer, allò va començar a tenir una altra dimensió. I la imatge continuava sent la mateixa. I la banda sonora també, simplement que sonava amb tota una dimensió que fins ara jo no havia escoltat. Simplement posava aquest exemple per la importància del so.
2: Bé, fent aquesta analogia, també podries dir que en lloc d'escoltar una ràdio, doncs això, amb un transistor típic, que ja està bé, si realment vols veure la potència i la qualitat de les emissions actuals de ràdio, per DAB, doncs agafa un bon equip de so i escolta el que hem dit tantes vegades, no? No és el mateix escoltar amb uns auriculars normals enganxats al mòbil qualsevol cançó que no pas escoltar-la amb un equip d'alta fidelitat, no? Doncs podríem anar per aquí també una mica.
3: Totalment, totalment. Que no vol dir que necessitis això si vols gaudir de la ràdio,
2: no,
3: en absolut.
2: No, això està clar.
3: En absolut. Doncs quedem-nos amb aquesta idea, Esteve, a vejam on ens porta, però potser sí que acabarem fent una feina, una tasca divulgativa de què és la ràdio perquè no es perdi, eh?
1: L'hemeroteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. L'hemeroteca de la ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llo. Ràdio Sant Cugat.
2: Molt bé, doncs ens apuntem a aquesta idea i anem a escoltar ja una mica de ràdio després d'aquesta xerrada introductòria. Anem a escoltar un jingle d'una emissora que ja no existeix i de la qual ja n'hem parlat diverses vegades aquí en el programa.
4: Sintonizan la cadena catalana.
2: La cadena catalana de Ràdio Espanya de Barcelona. Una emissora, una cadena d'emissores, millor dit, que va néixer a finals dels 80, Jordi.
3: Sí, 78, va emetre, eh? Vull dir, es neix el 78 i emet fins al 90. Aquesta melodia que sentíem, baixant de la Font del Gat.
2: Sí, senyor.
3: Una de les primeres, o potser la primera que vaig aprendre jo a tocar amb un òrgan que tenia antigament a casa meva. Propietat de Repsa, una empresa que el seu capital es repartia entre dues cadenes, Rato i Ser. Doncs aquestes dues emissores, la Rato i Ser, van aconseguir juntar equips per l'any 1978 formar la primera cadena autòctona catalana des de la desapareguda Ràdio Associació de Catalunya al final de la Guerra Civil del 39. Llavors, al llarg de la seva història va tenir uns locutors molt famosos que alguns recordarem, eh? Andrés Caparrós, Odet Pinto, Joaquín Soder Serrano, l'Albert Malla, José Luis Fernández Abajo, Paco Lobatón, l'Enric Sopena, Miguel Marín, Antonio Caña, Lluís Ribas, Riqui Romero, Pedro Bernal, Alfons Arús, el Sergi Mas, Eduard de Vicente, el Fernandisco, que després va saltar els 40 principals, Chelo García Cortés, Constantín Romero, Albert Castellón... En fi, una llarga llista de noms que van estar debutant en aquesta emissora.
2: I una apreciació. Aquesta no és una cadena que nasqués sense més, de zero, sinó que era hereva, que d'aquí ve el nom de l'empresa Repsa, Ràdio Espanya de Barcelona S.A. És a dir, és una cadena que feia dècades que existia, una de les més importants de Catalunya, però el que es va fer va ser ampliar aquesta cadena a nivell català amb aquesta aportació d'aquestes dues empreses, de Cadena Ser i de la família Rato. I aquí és on va néixer l'època, diguem, d'Albert Malla, de la qual ja vam estar parlant amb ell aquí en el programa, amb aquests grans programes com Los Musicales, que van tenir tanta popularitat. De totes maneres, el que hi havia hagut fins llavors era bàsicament emissió a ona mitjana, i a partir de finals dels 70 va ser quan es va incorporar la freqüència modulada i va començar a tenir molta audiència. És a dir, que no estem parlant d'una creació 100% nova, sinó que ja s'heredava tota aquesta estructura de la Ràdio Espanya de Barcelona que hi havia hagut anteriorment, no?
3: És així. I no va tardar molt a dissoldre's. De fet, a finals dels 80, concretament el juliol del 89, la SER va adquirir la majoria del capital de Repsa i es va quedar amb 5 emissores de la cadena catalana, que eren les dues de Girona. Hi havia una FM i una altra Mona Mitjana, les dues de Lleida, i l'emissora d'FM de Barcelona, que van passar a emetre doncs, la programació de la SER. I res, només un any més tard, Onda Cero ja va comprar la freqüència que quedava a la cadena Rato. I aquí doncs, va acabar la seva missió.
2: Doncs ara us proposem fer una audició d'una entrevista històrica que ens ha passat el company Toni Mascaró, antic tècnic de Cadena Catalana. Es tracta d'una entrevista realitzada a Eduard Ponset. Tu el recordaràs, a l'Eduard?
3: Sí.
2: Doncs abans de ser conegut a nivell mediàtic, ell va ser un dels primers consellers de la Generalitat de Catalunya i amb la condició de

0: Doncs aquí teníem aquesta entrevista entre Javier Tagle i Eduard Ponset, i allí teníem aquest altre indicatiu una mica més lent, que és el típic indicatiu nocturn de la cadena catalana, en aquest cas, amb un so que no sé si et recordava amb un teclat d'aquells de l'època, amb un Casio PT1 o un d'aquests, no?
1: Exacte, tots recordem aquest model, Casio PT1.
0: Sí, és que era mític.
1: Jo en tenia un, també, de Casio, però no sé si era el PT1.
0: Jo que no el vaig tenir.
1: No ho sé, perquè el meu tenia fins i tot una pantalla que servia de calculadora, una cosa totalment surrealista. Sí, si el teclat podies també fer-lo servir de calculadora. Sí, amb aquells ritmes d'aquella musiqueta de les crispetes, no? Pam, pam, pam, pam, pam, pam, i aquestes cosetes. Bueno, hi havia un ritme que era així. Sí, sí, Casio PT1. Escolta, això tothom va començar per aquí. Va, ja saps que jo, una de les meves aficions és la de tocar. Tocar teclat, i que no vaig poder fer piano, però m'hagués agradat molt, o sigui que sí, he estat en contacte amb tots aquests trastets des de fa molts anys, sí.
0: Doncs seguim escoltant ara gravacions d'aquesta època, precisament, de finals dels 70, principis dels 80. Ara anem a escoltar una sèrie de talls entre els anys 80 i 81 d'un programa que ja hem escoltat abastament i que seguirem disfrutant mentre tinguem talls aquí a l'hemeroteca de la ràdio. Estem parlant de Ràdio Joventut, del PEC és Únic, programa presentat per Agustín Rodríguez, i anem a escoltar una selecció de talls entre els anys 80 i 81 en els quals podrem escoltar a Marta del Cerro, i entenem que també

0: Doncs aquí teníem a Ràdio Salut Catalunya, emetent des del 89.1 a la zona de Barcelona. Ja n'hem parlat d'aquesta emissora diverses vegades aquí a l'hemeroteca, i jo recordo moltes vegades la meva mare. Era el típic target que escoltava aquest tipus d'emissores, no?, en la qual hi havia, doncs, constantment aquests consells de salut mesclats amb la publicitat, amb fórmula musical, amb algunes notícies breus també. I ara estan comentant fora del micròfon aquest estil de la publicitat d'aquella època, que mira que es veu bastant antiquat, i una emissió, en aquest cas, que hem escoltat el juliol del 91, és a dir, tampoc fa tant de temps, estem parlant de 30 anys, però sí que hem escoltat blocs de publicitat d'aquesta època que eren molt diferents, i aquí es veia, doncs, com molt relaxat, no?, tot molt pompós.
1: Molt relaxat, sí. Exacte, sí, és molt pompós a la vegada, no?, amb una pausa a l'hora de parlar, i sí, sí, li dona una pompositat i una elegància, que, a veure, que està bé, no?, transmets, és una, com una joieria, no?, de pes, no?, de tota la vida, no?, però vaja, ha canviat molt, ha canviat molt. Sí que avui en dia, si posés aquest tipus d'anuncis, diries, uf, no?, quina cosa més lenta, no?, avui en dia tot ha de ser molt més dinàmic, no?, i un dia podem parlar també d'afortunadament la millora en els aspectes masclistes en la publicitat, perquè en aquella època era escandalós. O sigui, jo he sentit anuncis, i un dia podem fer un recopilatori, que posats avui en dia la gent posaria el dit al cel per totes bandes. Bueno, de fet, no crec que ni es pogués posar.
0: De fet, n'hem escoltat algun, i encara tenim alguna bateria més de falques, que efectivament les escoltes ara i et poses negre.
1: I deixa'm dir que a Paseo de Gracia 52 de Barcelona actualment hi ha una botiga de Geox. Anem a fer publicitat. No passa res. Però ja com a curiositat, qui li faci gràcia veure on estava aquesta joieria, doncs en un edifici molt maco del Passeig de Gràcia, que actualment en els seus baixos hi ha aquesta botiga.
0: I és que quan he escoltat una joieria des del 1800 no sé què, dic, ui, em sembla que no en queda cap, ja.
1: Sí, sí, ui. Sí, sí.
0: Home, doncs, en aquesta zona amb tanta pressió immobiliària i especulació, difícil, difícil.
1: Doncs resultes de la imatge de la finca, que això és l'avantatge de tenir aquí moltes pantalles i amb una poder posar eines com la Street View, aquest edifici m'ho crec, que tingui aquesta edat. Està, òbviament, renovat, però encara conserva l'essència d'aquells anys.
0: Molt bé, doncs continuem endavant. Anem a parlar ara de Ràdio Nou, una emissora pública de València que durant molts anys van estar disfrutant, millor dit, després ja per internet sí que nosaltres la vam poder captar des de Barcelona també, però va desaparèixer durant uns anys per la crisi i va retornar, afortunadament.
1: Doncs parlem una mica. Nou Ràdio, que anteriorment era coneguda com a Ràdio Nou, va ser la principal emissora de Ràdio Televisió Valenciana, una empresa de radiodifusió pública de la Comunitat Valenciana, on la seva programació era generalista i posant especial atenció a la informació i a l'esport, i, evidentment, amb el valencià com a llengua vehicular. La seva emissió la va començar el 2 d'octubre de l'any 89, com a Canal Nou Ràdio, una setmana abans de que ho fes la televisió de Canal Nou. I en la seva presentació es va declarar que hi hauria una programació en valencià que pretenia ser una oferta alternativa al panorama radiofònic de la Comunitat Valenciana. En els seus inicis va alternar entre la programació generalista amb espais musicals, tot i que després va assumir un rol informatiu i la música va passar a una nova emissora, Sí Ràdio.
0: Molt bé, doncs aquí tenim aquesta petita ressenya, i ara el que farem és escoltar un butlletí, doncs mira, de l'agost del 2001, que ens comparteix Mario Azañedo, un butlletí que s'emetia, en aquest cas, des de la freqüència 103.0 a la freqüència modulada a Alacant.
2: Fem una pausa i de seguida entrem a la recta final del programa per compartir moltes coses amb vostès.
3: Són les 6 de la tarde. És l'hora de disfrutar de la tarifa plana de Telefónica. Tienes por delante todo un fin de semana para navegar por Internet. Ya sabes, por solo 2.750 pesetas al mes. Con contrato o con tarjeta. Porque puedes elegir Telefónica.
4: Radio Nou. Notícies.
5: Salutacions. Bona vesprada. Congelació de l'autonomia nord-irlandesa com a conseqüència del col·lapse dels acords de pau de divendres sant. El govern britànic ha suspès les institucions d'autogovern a Irlanda del Nord. El ministre britànic per a l'Ulster, John Reid, acaba d'anunciar la suspensió del govern autònom a partir d'esta pròxima mitjanit. Ara, catòlics i protestants tindran 5 setmanes per a trobar una eixida a la crisi política actual. Reid ha manifestat la seva esperança que la suspensió es retire el més prompte possible. El ministre també ha explicat que la mesura es pren amb l'objectiu de guanyar temps per a poder continuar amb el procés negociador entre totes les parts. Els punts fonamentals de l'actual desacord entre unionistes i nacionalistes són el desarmament de l'IRA i la reforma policial. Els protestants són partidaris de la suspensió de les institucions, ja que, d'esta manera, l'Ulster estarà sota el control directe del govern britànic. L'altra opció era convocar eleccions, però des del principi semblava descartada, perquè això beneficiaria els partits teòricament més radicals. Els protestants, però, són favorables a aquesta opció, ja que l'Ulster estaria ara sota control directe del govern britànic. Creuament d'amenaces entre els empresaris turístics de Castelló i la companyia Iberdrola a propòsit dels talls en el subministrament elèctric. Els empresaris turístics de les comarques del nord reclamaran en els tribunals de Iberdrola les pèrdues ocasionades per les futures fallides en el servei. La Federació Empresarial de Turisme, FETURCAS, ha adoptat aquesta mesura davant les continus talls en el subministrament que han patit els seus establiments. L'últim va passar ahir mateix i va afectar el barri de Mestres de Castelló i també l'avinguda José Ortiz d'Almassora. El president de FETURCAS, Eduardo Ferreres, ha explicat que fins ara els empresaris de Castelló només exercien el seu dret a la rabieta per estos talls, però ara volen que un notari alce acta de les seues pèrdues.
6: Cuando se produzcan cortes, pues los empresarios, si tienen pérdidas en sus establecimientos, pues que soliciten la presencia de un notario, que se haga un acta notarial y con un documento que tenga pues una base jurídica, pues si el empresario lo cree conveniente, pues procederemos a la reclamación de esas pérdidas pues a través de los tribunales de justicia.
5: Per la seva part, Iberdrola ha anunciat que estudia accions legals de caràcter penal contra els hostalers per les crítiques que ha rebut i que la companyia qualifica de greus. Els serveis jurídics de la companyia elèctrica estudien la possible existència d'un delicte de calúmnies. La Junta General d'Accionistes del València Club de Futbol ha aprovat el major pressupost de la seva història, amb més de 16.000 milions de pessetes per la temporada 2001-2002. La Junta, que també ha aprovat els comptes de l'exercici anterior, ha servit per a que l'expresident del club, Paco Roig, anuncie que està disposat a presentar un projecte alternatiu al que encapçala l'actual president, Jaume Tim.
7: Si no pren medides, que jo veig per el canto a la sirena que jo veig des que vostè està ahí sentat, no veig que va prendre ninguna medida, perquè no té força. Nosaltres anem a prendre medida. Nosaltres sí que anem a prendre medida. Anem a presentar-los una alternativa d'il·lusió, de faena, de treball, a fer un club gran i comprador.
5: Informació de l'Estat. Esther Koplovich, una de les majors fortunes del país, valorada en uns 200.000 milions de pessetes, no tenia assegurades la majoria de la vintena d'obres d'art de gran valor que li van robar de casa la matinada del dimecres passat. Segons fonts de la investigació, només un o dos dels quadres estava assegurat, però entre ells no estan les peces més valuoses, com ara les pintures de Goya, La caída del burro i El columpio, o la de Juan Gris, Guitarra sobre una silla. Les investigacions, els investigadors creuen que el robatori ha sigut perfectament planejat i que va ser per reencàrrec o per bé, per exigir un pagament del pagament d'un rescat. La policia encara està realitzant en aquests moments un inventari de totes les peces de valor que hi ha en la casa d'Esther Koplovich per a comprovar si en falta alguna més. Tornem a la informació del món per a dir-los que la filla de l'expresident iugoslau, Slobodan Milosevic, actualment en presó, ha sigut acusada de possessió il·legal d'armes. També està acusada de posar en perill la vida de les persones per disparar contra la policia sèrbia el dia que van detindre el seu pare a Belgrad el passat dia 1 d'abril.
8: Radio Via informa. Circulació fluida sense retencions a la majoria dels punts de l'autopista d'Aumar. Radio Via li recorda que l'alcohol produeix lentitud de reflexos i augment del temps de reacció del conductor. Per la seva seguretat, evite riscos.
9: És una informació de Radio Via, un espai de Radio Nou en col·laboració amb Aumar.
5: Recorden, Irlanda del Nord s'ha quedat sense autonomia. El govern britànic l'acaba de suspendre, diu que de manera temporal catòlics i protestants tenen ara 6 setmanes per a trobar una eixida a l'actual crisi política que posa en perill els acords de pau de Divendres Sant.
4: Ràdio 9, arribem primer, informem primer. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
10: La Maroteca de la Ràdio. amb Jordi Casellas i Esteve Llop. Ràdio Sant Cugat.
11: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
0: Doncs aquí teníem aquest butlletí informatiu de Ràdio 9. Curiós en enganxar aquest dia que es va suspendre l'autonomia irlandesa. Déu-n'hi-do, una notícia impactant. Canviem de tema i ara anem més cap aquí, anem a casa nostra, a Barcelona, a Catalunya Ràdio, i anem a parlar de Pere Tàpies. Amb aquesta cançó mítica que ja me n'anem a estar parlant, amb una lletra enginyosa, Jordi, super enginyosa, molt divertida.
1: La veritat, sí. No, no puc evitar cantar-la,
0: Bé, molt enginyós el fet de fer aquests, aquests sons que vindrien a imitar una mica el soroll d'un motor, no? I amb una lletra, doncs això, divertida, exacte, sarcàstica, etc. Bé, doncs, Pere Tàpies, que realment no es deia així, sinó el seu nom real era Joan Cullell i Xirau, que va néixer el 1946 a Sant Pere de Ribes i que ens va deixar el 22 d'abril del 2017, a banda de moltes altres coses, com per exemple ser advocat i també doncs, ser cantautor, que d'aquesta època de finals dels 70, principis dels 80, apareix aquesta cançó de La Moto, que es publicava en el seu treball 400 pendons del 1979. Després d'això es va fer molt famós en mitjans com Primer Televisió Espanyola i després Catalunya Ràdio, on feia programes divulgatius sobre gastronomia, bàsicament. I d'aquesta època és de la que volem parlar, d'aquesta època radiofònica de Pere Tàpies. I a més, anem a escoltar per començar una de les veus que encara avui dia forma part de Catalunya Ràdio, de la plantilla de l'emissora pública. La podem escoltar al matí de Catalunya Ràdio, apareix moltes vegades doncs, en diverses seccions i fent lectura de titulars i de notícies. Estem parlant de Marta Vives, que ja apareixia l'any 2012 al Tàpies Variades.
12: Doncs efectivament, encara que sembli un acudit de l'Eugenio, l'ensaladilla russa és russa. És una creació del cuiner rus d'origen belga Lucien Olivier, xef del restaurant moscovita L'Hermitage, cap allà l'any 1860. La recepta original s'ha perdut, però sí que sabem que era força diferent de l'amanida russa actual. La d'Olivier portava ànec fumat, llengua de vaca, carn de cèrvol, llagosta, esturió fumat, tàperes, cogombrets amb vinagre, ou dur i algunes verdures com la mongeta tendra o l'api. El que sembla que no portava era patata, i mira que ara n'hi ha. De vegades, massa i tot. Dels ingredients de l'amanida, com que es veien al plat, no va costar gaire esbrinar quins eren. Però la gràcia del plat era la salsa. I el secret se'l va emportar a la tomba Lucien Olivier, que, per cert, va morir molt jove amb només 45 anys. Sembla que la salsa era una maionesa, però millorada, amb una mica de mostassa suau, una mica de vodka i un toc de salsa oriental un xic picant.
10: La Maroteca de la Ràdio.
0: Doncs la veu de Marta Vives, que és d'aquelles veus que la vas escoltant durant els anys en diversos programes, que forma part de l'equip d'un programa de tanta audiència com el Matí de Catalunya Ràdio, i té una veu molt agradable. És d'aquelles veus que l'escoltes al matí i et motiva a seguir escoltant la ràdio, no? És molt, molt agradable, Marta Vives. I ara anem a escoltar, doncs, un tall del Tàpies Variades. Què tal una mica d'ensaladilla russa, Jordi? Què et sembla?
1: Sí, ara, a aquesta hora ja crec que ja va bé, que comencem a tenir gana. Vinga, som-hi.
0: Molt bé, doncs anem al 23 de juny del 2012 per escoltar com parlaven en antena juntament amb els oients, que això és el que crec que feia més gràcia d'aquest programa, la participació dels oients per tenir diferents punts de vista de com fer un mateix plat, com és en aquest cas l'ensaladilla russa.

0: parlar.
1: Doncs en parlarem amb el Pere Tàpies i amb la Sílvia Còpola i amb la Marta Vives i amb tots vosaltres. Mira, a veure. Patata i pastanac, cuita i talladeta d'aus. Uns quants pèsols, una mica de tonyina, algun ou dur, i llavors tot ben amanit amb una bona maionesa, no? Mireu si és senzill, diuen que és molt senzill, fer una ensaladilla russa. Ara bé, és tan senzill fer una ensaladilla russa? Home, jo no sé si és senzill o no senzill. El que sí que és veritat és que hi ha moltes formes i moltes maneres variades de fer ensaladilles russes.

0: sigui que prepareu bé l'orella i prepareu-vos també perquè parlem d'encetalles russes i ens acompanya un bon amic del programa, el cuiner Sergi de Maià. Sergi,
1: bon dia a tots.
0: Bon dia, bona hora, maco.
1: Què tal?
0: Escolta, diem que el Sergi de Maià és actualment el cap de cuina de Montvínic, que és un centre divulgador de la cultura del vi. Sí. Allà hi trobem una bodega i un bar exquisits de vins i extraordinaris, Sí. I també és el cap de cuina de Fast Vínic, que és un nou espai que tot gira al voltant de l'entrepà,
1: sí,
0: que us va meravellosament bé. Situem els dos establiments.
1: Estem al carrer Diputació, entre Rambla Catalunya i Balmes.
0: El més cèntric és impossible.
1: Porta per porta.
0: Feu un cervell russa, se'n feu?
1: Mira, no. La primera carta fa 4 anys i mig hi havia una ensaladilla russa.
0: I ell avui ens presenta una ensaladilla russa aquí, Sílvia, que m'agrada molt perquè introdueix dues coses. Una, m'introdueix dins de l'ensaladilla els bolets.
1: Els bolets, sí.
0: Que els trosseja i els salteges una mica.
1: Ara, com és temps de bolet de primavera i ens anem d'aprofitar, tant l'ou de Reig com el cep de l'Empordà i del Ripollès, els menjarem crus. I després al rossinyol li donarem un toc de calor perquè vingui. I després l'altre, introduïm una tècnica nova, però que, com dèiem abans, per mi ja forma part de...
2: Hi ha bolets de primavera, bolets de tardor, bolets d'hivern...
1: Sí.
2: Bolets d'estiu n'hi ha, també? I surten per la temporada?
1: Sí.
0: Avui Sant Joan!
3: I tant!
0: Sant Joan, la barbena!
3: I tant!
0: Que hi ha el cistell avui?
3: Home, doncs coques, no?
0: Coques, home, clar que sí!
3: Tal com va anar la tradició, avui el cistell ve carregat de coques de Sant Joan,
0: sí,
3: esclar.
0: Senyora.
3: El Gremi de Pastisseria de Catalunya ja ha fet números i preveu vendre 1.600.000 coques, tot i que aquest any probablement seran un pèl, diuen, més petites, però més variades. Segons el Gremi, la coca preferida pels consumidors continua sent la clàssica de brioche, amb fruites i pinyons, seguida de la coca de llardons de full i la de pinyons farcida de crema.
0: Oh.
3: Els preus de les coques oscil·len entre 16 i 30 euros.
0: Nyam.
3: I si us sembla...
4: És que te passes bé, tenen...
3: Menjant la coca...
4: Ja s'hi veu.
0: La veig, la coca.
3: I si us sembla, per passar del pla general particular, ens podem fixar, per exemple, en la proposta de coca que presenta aquest any el mestre forner Xavier Barriga de Can Turris.
0: Sí, a veure.
3: Per celebrar la nit més curta de l'any, la novetat d'enguany és la coca de músic, una base de brioix acompanyada de fruits secs com les avellanes, les ametlles i les nous.
4: Molt bé.
1: És molt gran.
4: Però ara estem fent ensaladilles russes.
0: Queda bé la gent que et vulgui dir. Jo faig l'ensaladilla russa aquí.
3: Explicar-nos què hi posa.
0: Sobretot una cosa, Marta, per no allargar, perquè pots posar-hi molts ingredients, jo crec que l'interessant seria que ens diguessin quina seria la base que fan servir, no?
4: La base,
0: per exemple, tu creus, Sergi, que sense una bona patata no hi ha ensaladilla russa?
1: Sí, de fet, us volia llegir una mica
0: Quina seria?
1: L'ensaladilla russa per antonomàsia.
0: Ideal.
1: La que es va fer...
4: L'essència de l'ensaladilla russa.
1: La primera ensaladilla russa és un gran sortit de verdures cuites i fetes amb amanida, pastanagues, naps, patates, moldejades amb cullereta, mongeta tendra, pèsol, coliflor, i tot cuit amb aigua. Jo recomano fer aquestes coccions que a vegades parlem, bullint poc la verdura, deixem-li la textura i deixem-li el color. Cada verdureta, doncs,
3: que
1: un minut.
3: I que quedi cruixent, no?
1: Que quedi cruixent, així li donem un toc diferent.
4: Sí, això ja ho hem après, aquest any,
3: Marta.
0: A poc a poc es va...
3: Anem a pensar a alumnes avançades.
4: Pensarem l'examen, ara. Ara passem obres.
0: Perdona, al final de curs, examen. Oral i pràctic.
1: Se li posa al costat uns picadillos, uns trossejats de pernil, llagosta, llengua de vedella i tòfones, tallades amb juliana, tàperes, cogombrets amb vinagre i filets d'arengada. Tot això es posa amb oli, sal i pebre i se li posa una maionesa per sobre. Aquesta és la amanida russa. I l'acabaven amb una bona cullerada de caviar.
4: Anem a Vilassar de Dalt. Elisenda. Bon dia, Elisenda.
5: Hola, bon dia.
0: Bon dia, Elisenda.
4: Com fa aquesta amanida russa, vostè?
5: Bueno, jo abans voldria explicar que el meu pare sempre li he sentit a dir que a l'Emili no en parlaven d'ensaladilla russa perquè estava prohibit.
0: Oh, sí.
5: Que era l'ensaladilla imperial.
0: O ensaladilla nacional. També sortia. Ensaladilla nacional.
1: És que era una amanida de l'imperi dels arts. Aleshores, després es va fer...
4: No, però deuria estar prohibit perquè
0: era russa.
4: Llavors era inculcar i era comunista. Època franquista, ni l'ensaladilla era russa, tu.
0: Endavant.
4: Endavant, digui.
5: I després voldria explicar que jo l'ensaladilla russa és un dels plats meus preferit,
0: sí.
5: Perquè quan era estudiant i estava en un país on hi havia molt poc de res...
2: On era vostè?
5: Jo vaig estar a l'Iraq en els anys 80 i llavors... era com un plaer poder menjar en saladilla russa perquè era de les poques coses que trobàvem en el mercat. I a més ens havíem, al pis on estava, tots els estudiants ens havien portat a la tonyina, que és superimportant, no? En saladilla, de contrabando, i llavors era el dia que volíem fer festa major, ens menjàvem l'ensaladilla russa.
2: Molt bé.
0: Tenia alguna cosa més especial, aquesta ensaladilla russa teva?
5: Bueno, jo el que faig especial és fer-ho al vapor, no
0: el
5: faig bullir.
0: Sí. No vull.
5: El vapor, i crec que aquest és el truco molt bé.
2: Tàpies variades al suplement. Carme, digui.
6: Bueno, jo, de més proximitat ja no pot ser, perquè jo ho faig amb tots els productes que collo de l'hort.
7: Ostres,
6: això és un privilegi. La mongeta tendra acabada de collir, la tallo petita. Les patates també acabades de collir, i les pastanagues, aquests tres ingredients. Després, i afegeixo els d'usos, que també són de les meves gallines, i unes quantes olivetes també, que són convidades nostres. I llavors, per comptes de maionesa, faig una vinagreta, que aquí hi entren ingredients que no són casolans.
2: I s'enfaden? Se li enfaden les gallines quan els hi treu els ous?
6: No. Jo saps què els hi porto? A canvi, els hi porto les criadures de l'enciam.
0: Imagina't.
2: Però si has de fer un intercanvi.
0: Però imagina't que comencessin a treure els ous a la gent.
2: No, però a vegades... Carme, que la mira les gallines i els hi has de dir-los cosetes, maca,
6: va... Sí,
2: tant,
6: i el gall també,
0: Carme, aquesta ensalada russa amb maionesa, no?
6: Bueno, de vegades hi faig una vinagreta.
0: Amb
6: oli també de les nostres olives.
0: Molt bé.
2: Que podem venir, volem venir,
6: Sí, si voleu us convido a tots.
7: Gràcies, Carme. Això és concepte quilòmetre zero en estat pur,
2: Quilòmetre zero, metre zero. Gràcies, Carme.
0: Gràcies, qui tenim, Marta?
3: Una Roser que ens diu, a la meva ensaladilla russa no hi poden faltar les olives.
0: Hi ha una cosa molt interessant d'aquest plat, és que tu el pots fer, per exemple, ara el pots fer, el deixes a la nevera, te'n vas a la platja i quan tornes...
2: Bocata de cardinal.
0: Estàs d'acord o no amb això?
8: Que havia de molt bo també el tomàquet recent collit de l'or al voltant d'adornant, cru, pelat.
0: Molt
8: bé. I llavors el barreges amb la ensaladilla i aquella acidesa del tomàquet... Jo hi faig l'allioli, però hi faig maionesa, l'allioli, però amb l'all...
0: I poses un allioli per sobre?
8: No, sí, hi poso maionesa, però hi poso una mica d'all, però cuit.
0: Molt bé.
8: Perquè no repeteixi.
9: Jo faig un allioli, que a tothom els agrada molt, i faig l'allioli normal, amb una gel, li trec allò del mig, poso oli de girassol, no d'oliva, perquè el trobo massa fort. Llavors, quan està una mica adonat, hi poso un pols de canyella. Un polset de canyella.
0: Tothom ha agafat paper llàpid.
7: Us volia parlar una mica d'això.
9: I continuo fent l'allioli normal, però una miqueta, que tampoc ni es veu ni res.
0: Molt bé.
9: I surt un allioli boníssim. És un secret del meu avi.
2: Molt bé.
10: Bon dia, són les 7 del matí.
11: Bon dia, són les 8.
12: Bon dia i bona hora, benvinguts a Minoria Absoluta.
13: No toquis el dial que tu cus dit.
14: Lo mejor antes de dormir se escucha en la ràdio.
15: Swing Flash.
16: La maroteca de la ràdio.
17: Se'ns estava fent la boca aigua, realment, i amb aquestes aportacions dels oients, que crec que no tenen preu, poder escoltar un mateix plat fet de tantes maneres diferents... Em sembla una cosa excepcional, i això només pot passar en un mitjà com el nostre, la ràdio. Precisament per aquest motiu us emplacem de nou, com fem cada setmana, que participeu a la Maroteca de la Ràdio també per aportar el vostre coneixement sobre el mitjà com a oient o com a radiofonista, i si a més teniu algun document sonor que ens pugueu compartir, doncs encara millor. Quin és el nostre correu, Jordi?
18: maroteca@radiosantcugat.com. Us el repeteixo, maroteca@radiosantcugat.com. Escolta, que fins i tot ens poden enviar com fan l'allioli la gent.
17: I tant.
18: Ens envien el que vulguin. Talls, també. Receptes d'allioli, això també serà benvingut.
17: Bé, doncs enfilem la recta final del programa d'avui, que esperem que hagueu disfrutat tant com nosaltres i us emplacem a seguir a escoltar-nos a través del podcast a la web de cugat.cat/programes/hemeroteca. Allà ens podeu escoltar, i si no, també a les principals plataformes on publiquem el nostre podcast: iBooks, iTunes, Amazon Music, i estem a molts més llocs també, com per exemple Listen Notes o Google Podcast. Si ens busqueu per la Maroteca de la Ràdio, ens trobareu. I marxarem, Jordi, amb un tall del Cocodril Club d'Albert Malla, en aquest cas amb una entrevista que feia Toni Clapés. Així doncs, una d'aquelles conjuncions que ens agrada. Una persona de la ràdio que entrevista a un altre professional de la ràdio.
18: Sí, de fet, és un tipus d'entrevista que jo sempre he gaudit molt quan s'ajunten dos professionals i s'entrevisten l'un en l'altre. Ara em venia al cap una que sempre l'he tingut molt present, que és una entrevista del Joaquim Maria Pujal, bueno, concretament una entrevista del Josep Cuní a Joaquim Maria Pujal, però que si ho dius al revés també queda bé, perquè hi ha un moment que no saps qui està entrevistant aquí.
17: Clar, clar, i més amb el Cuní, no? Encara
18: només més. Passa amb dos grans, diguem, mestres de, del periodisme, com són ells dos. Per tant, molt interessant aquesta entrevista que l'escoltarem.
17: Doncs amb això acabem i ens esperem trobar en el proper programa. Que vagi molt bé.
18: Fins la propera, Esteve. Adéu-siau.
10: Toni Clapés, què tal, Toni?
11: Què tal, com estàs?
10: Enhorabona pel premi.
11: Enhorabona a tu per tots els anys de ràdio, perquè tu, ara ho dic en aquest cas públicament, era dels, de les persones que jo escoltava quan era petit.
10: Ah, sí?
11: Però sempre escoltava los Malla Musicals.
10: Sí, senyor.
11: Que eren Malla Musicales o Malla Musicals d'aquella època? Bueno, Malla Musicales, no?
10: És que el programa es va començar a dir Los Musicales.
11: Los Musicales.
10: De la cadena catalana, sí, perquè estava en castellà. I quan va passar a Cadena 13, sí, que va ser la primera emissora privada en català...
11: Però jo t'escoltava a la cadena catalana, eh?
10: Doncs a la cadena catalana eren Los Musicales.
11: Musicales. 5 hores de programa.
10: Sí. Veus? I després, a la 13, li vam dir els Malla Musicals.
11: Els Malla Musicals.
10: Els Malla Musicals. Sí, sí, sí. Jo t'agraeixo molt que, bueno, que em confirmis que existeix la memòria auditiva. No, et confirmo, Ribas Castro, m'ho deia.
11: Doncs et confirmo que tu ets de les, dels referents que jo deia, jo vull fer això.
10: Saps? Em fas molt, molt feliç.
11: No, t'ho dic de debò.

0: quins creus que són els teus primers records de ràdio d'abans de ser professional?
1: Els meus primers records són...
0: O que se sentia a casa teva.
1: No, a casa meva no se sentia res.
0: Ah, no?
1: Tinc una família una mica estranya. No posava la ràdio. No. A casa meva no hi havia aquesta...
0: Vull dir,
1: la ràdio no l'escoltàvem. Jo vaig començar a aficionar-me a la ràdio amb els sacapuntes del Pallardó, Estadella, del
0: Bax.
1: Hi havia el Bax, exacte. A l'any 82 jo recordo que el meu pare, per unes notes, em sembla que vaig provar, em remonto molt, em va comprar una ràdio, i va ser quan vaig començar a escoltar ràdio, i escoltava el sacapuntes, i vaig començar a escoltar el Malla Musical.
0: Poc es podia imaginar en aquell moment el teu pare que et dedicaries a això.
1: No, el meu pare no s'ho creia mai. He de dir que si faig ràdio va ser per ma mare, perquè va haver un anunci un dia, perquè a mi m'agradava molt això de la ràdio, i em va enviar un caset, concretament amb una emissora que després la van tancar, que es deia MK3.
0: Ah, sí? Que era una escola, no?
1: Era una escola, exacte, sí. Que teòricament era una emissora que va durar 3 dies. Sí. I va ser la primera feina que vaig fer. Van enviar, sense demanar permís, van enviar un caset i em van trucar i vaig començar allà.
0: Series capaç d'explicar-nos alguna anècdota més o menys divertida que t'hagi passat a la ràdio? Fent ràdio?
1: Home, en tinc unes quantes. Home, per exemple, jo m'he arribat a dormir a la... va haver una època que em va tocar... treballava en una emissora que es deia Radio Minuto.
0: Sí.
1: I em tocava fer les nits. I recordo un dia que...
0: I feies en self, o sigui que...
1: Sí,
0: que tu mateix et posaves
1: la música... Que abans ho comentàvem aquí, que, tenia 16-17 anys, estava sol a l'emissora, tancat amb clau.
0: Vull dir, allà dalt, al carrer Teodoro Rovinalta.
1: 31, i jo pensava, un dia ens assaltaran aquí i estic sol amb un gos que era un pollós que no fotia res, que estava allà, i pensava, hòstia, ens mataran. I jo pensava, però com pot ser que aquests tios em deixin sol aquí tancat? I tu ciérrate, sobretot ciérrate. I jo tancat allà, cagat.
0: La gent que no sàpiga, aquest carrer estava dalt de tot, allà prop del Tibidabo.
1: Sí, allà. I recordo una nit que, hòstia, jo sempre he dit que les pitjor hora és de 3 a 4, de 3 a 4 a la matinada, m'agafava unes pajares, perquè, hòstia, una son...
0: I no hi pots fer res,
1: No hi puc fer res.
0: No hi pots fer res.
1: I me recordo que em fotia Coca-Coles i cafès.
0: Res de res.
1: I un dia em va agafar tal d'això que em vaig clapar, i aleshores el disco que havia posat doncs es va acabar. I, em vaig dormir a les 3:45, i jo crec que em van despertar amb un so que se sentia, perquè el telèfon no el sent, sinó sentia una llum que feia clac, clac, clac, clac. Hòstia, que ho vol dir, a veure què passa aquí. Despenjo, i era el director.
0: No fotis!
1: Que a més es deia Marcelino Rodríguez de Castro.
0: Sí, conec perfectament.
1: Coño, joder!
0: El Marcelino estava escoltant la ràdio.
1: El Marcelino anava, quan anava al lavabo, es veu que tenia un dispositiu que quan obria la llum s'enxufava la ràdio. I vaig tenir la mala sort que el tio li va agafar pixera i llavors van a les 4, bueno, què conya, a les 4, era a les 5. A les 5 i va escoltar cloc, cloc, cloc, cloc. I aleshores, però què conya passa?
0: Sí, però ell parlava així.
1: Sí, aleshores, clar, el despertar va ser, diguéssim... I vaig dir, si me acaba de acabar el disco ahora mismo. Coño, no se oye nada. No, i ja en aquell moment vaig tirar l'indicatiu i ho vam resoldre, però vaig clapar-me una hora i mitja. Vull dir, però com a mínim.
0: O sigui, almenys ell es pensava que acabava de passar.
1: I en aquell moment vaig dir, què coño passa? Dic, se me acaba el disco ahora. Coño, este blanco. I penso, hòstia, el blanco, portem una hora i mitja aquí en blanco amb el clac, clac. Clar, estava sol, allà tancat, el telèfon no sonava, ni mòbils ni punyetes.
0: No res, clar, no existien.
1: Jo recordo, per exemple, no em vull fer pesat, una de les primeres bronques que em van caure, mira, amb una tonteria amb la que vaig aprendre, no? Recordo que jo deia, són la una, i va sonar el telèfon i em va trucar en aquest cas, que era el cap de... que recordaràs, Raül Marchand.
0: Home, i tant, el Raül.
1: Però em va dir, Xutxa, és la una. I jo deia, és... què és? Què és què? I el tio tornava... És la una. És uno. Són dos, són tres o quatre. I ara que m'hi vaig apretar. Ah, vale. Claro. És la una. Són les dos. Xutxa, claro. Són les dos. És la una. Plural, singular. Vale. Vull dir que amb aquesta tonteria em va quedar de per vida clavat al cap de que, sí, sempre ho dic, i a vegades encara ho escolto a la ràdio, que hi ha gent que diu, són la una.
0: Sí. Eh? Però tu no ho has oblidat mai.
1: Mai.
0: S'aprenia molt, perquè mai, els caps mai. De programes i tal escoltaven mai. Sempre a la ràdio a totes hores. Sí.
2: La Maroteca de la Ràdio.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. Aquest dilluns, 10 d'agost, s'han posat en marxa les obres de millora dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya. Ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès a través del seu compte d'Instagram. Estava previst que les obres comencessin molt abans, però s'han acabat endarrerint a causa d'una incidència administrativa en el procés de licitació. Un cop resolta la incidència, finalment s'inicien aquests treballs de millora, que està previst que tinguin una durada de 12 setmanes i inclouen la renovació de paviments, revestiments, portes i acabats, així com diverses actuacions per solucionar filtracions i entrades d'aigua. Les obres, doncs, coincidiran amb l'inici de curs, un fet que preocupa a les famílies sobre com acabarà afectant els infants del centre. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya renovarà el tram de via comprès entre les estacions de Gràcia i Sarrià en la línia Barcelona-Vallès entre els dies 11 i 23 d'agost. Les obres de renovació comportaran talls de circulació en aquest tram, de manera que, mentre durin els treballs, s'oferirà un servei alternatiu d'autobusos que cobrirà el recorregut entre les estacions de Gràcia, Sant Gervasi, Muntaner, La Bonanova, Les Tres Torres i Sarrià. El trajecte el farà per la Via Augusta. Les obres s'han programat en unes dates de baixa demanda amb l'objectiu d'intentar reduir el mínim d'impacte en les persones usuàries. Els treballs previs a les obres es van iniciar el passat mes de maig, però no han causat cap afectació al servei, ja que realitzaven en horari nocturn fora de l'horari comercial. I un total de 46 oficines de correus de la província de Barcelona, entre les quals la de Sant Cugat, s'han habilitat per presentar esmenes sobre el procés extraordinari de regularització de persones migrants. Es podrà fer fins al 30 de setembre sense necessitat de demanar cita prèvia i en horaris establerts. En el cas de Sant Cugat, serà des de 8:45 fins a 3:45. I en esports, l'entrenadora i tenista del Club Esportiu Valldoreix, Sònia Delgado, s'ha proclamat campiona del món més 45 aquest divendres a Lisboa amb la selecció espanyola. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari, constantment a les xarxes a cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: A continuació escoltarem una selecció dels millors programes a l'hora dels joves d'aquesta temporada.
2: Esto no es serio, ¿no? Es decir, hagan ustedes lo que quieran, pero desde luego no es serio.
3: Un programa produït pel Genís Marcet, Martí Civit, Joan Gimeno i Pedro Cerdán.
4: Joder, qué tropa.
3: L'hora dels joves.
5: Bon dia, bon dia, bon dia, bona tarda i bona nit.
6: I bona hora.
7: Molt
6: important. Molt important.
5: Mira, avui començarem...
7: Bon dia, bona hora.
5: Avui començarem calmadets. Bueno. El primer, el Joan farà les notícies. Després...
7: Però quin programa estàs escoltant?
5: S'ha de dir? El programa de l'Hora dels Joves.
7: Què és el programa de l'Hora dels Joves?
5: Qui és? Calla't una estona ja, que estic jo presentant.
7: Ai, collons. Per favor,
5: ja hem començat malament,
7: està modo Hitler, tu.
5: Ja hem començat malament. Calla't una estona.
7: Que està escoltant?
5: Calla't una estona. L'Hora dels Joves, punt. El Joan farà les notícies. Després parlarem una mica de trucades... trucades brossa, spam, tot plegat, sí. Després trucarem a una persona important avui també. Uau.
7: Va, amb delay, eh?
5: Sí, eh? És que...
6: Entre que has clicat i el moment en què ha sonat...
5: Després, el Genís ens farà les seves merdes, com sempre, i jo avui us faré un qüestionari sobre la Setmana Santa. Per tant, no, home, no, el pet aquí no feia... No feia.
6: Èpic,
5: no.
6: Èpic, èpic.
5: No.
6: Està quedant molt bé, aquest programa.
5: La setmana que ve tindrem gent parlant de l'encabronada. Tindrem una persona parlant de l'encabronada perquè...
7: No, no una, no dos.
5: Una. Seria no dos, no tres, una.
7: No dos, no tres.
5: Prou, ja està.
7: Una.
5: Ja prou.
6: Està. Prou. Prou.
5: Prou.
7: Suficient.
5: Prou. Avui el Pedro no està, silenci.
7: Que raro.
5: Silenci. Perfecte, molt bé.
7: De moment no s'ha manifestat.
5: No, i no es manifestarà perquè
7: esperem
5: els mòbils
7: no.
5: Està fora. Comencem.
6: Atenció.
5: Alto.
7: Todo el mundo solo.
5: Alto. Buscamos un tal Jair Domínguez.
6: Ui. Doncs...
7: Es busca.
5: Ojo. ¿Está por aquí o no?
6: Ojo, perquè...
5: Pero está por aquí.
6: No,
5: tú eres Jair Domínguez.
6: No, está.
5: Tú eres Jair Domínguez.
7: No, ya me es vermell, això d'aquí del so, que
5: tú eres, no... Tú eres Jair Domínguez.
7: Yo no soy Jair Domínguez.
5: Yo tampoco lo soy. ¿Dónde está?
6: No ho sabem.
7: Que ets un policia perquè... parlant en castellà.
5: Sí.
6: Que ets raro. Guàrdia civil.
5: Hombre,
6: encobert.
5: Soy un guàrdia civil porque me llamo Martí Civil.
6: Hòstia.
7: Maca, bongo, tío.
6: Titularazo.
7: Vamos bien.
6: Titularazo. Ordenen detindre el humorista Jair Domínguez per portar-lo a judici després d'una denúncia de Vox per delicte d'odi.
7: T'has llegit la notícia o vols que ho expliqui jo?
6: Pots explicar-ho tu.
7: Bàsicament el que va passar és que fa uns anys, crec que si no m'equivoco és el 2024, no estic del tot segur, podries fact-checkejar això, sisplau. Llavors, què va passar? Doncs que a una secció que tenien al matí de Catalunya Ràdio, el Jair i el Peyu...
6: Famosíssims.
7: Es va fer una declaració dient que el feixisme, els nazis, bàsicament, se'ls havia de combatre donant-los un cop de puny a la cara, bàsicament. Llavors, què passa? Això va veure el representant de Vox i van dir, ui, em sento pelat, perquè serà...
5: No, aquí no ens posem en política.
7: No dir res.
5: No ens posarem en política.
7: Només he fet una pregunta. Per què serà?
6: A veure, Vox demana una pena de 2 anys de presó per tildar el partit d'extrema dreta de neonazi i trucar a convertir-lo combatir-lo amb un cop de puny a la boca.
7: Total, què passa? Doncs això, fan una denúncia, llavors el Tribunal de Barcelona l'arxiva, diu, ja està, però s'ha tornat a activar el cas, llavors ara el Jair té un judici d'aquí uns quants dies, crec que d'aquí 3 dies, i
5: ja han... El 14 d'abril a les 10 del matí.
7: I han enviat la notificació, no ha respost a les notificacions, llavors han fet un ordre de busca i captura.
5: Ordre de detenció.
7: No, perdó. No, un ordre de... No,
5: busca
7: i captura.
5: Primer perquè ordre no de detenció.
7: Perquè diuen que no el troben.
6: Mira, i Jair Domínguez...
7: Per notificar-lo.
6: Jair Domínguez fica un tuit...
5: No, espera. Primer, el jutge no es refia de que Jair hi vagi voluntàriament i dictamina una ordre de detenció. Vale? Llavors, una vegada rep aquesta ordre de detenció...
7: No, perquè es veu que va intentar contactar amb ell fent-li trucades i no va respondre a les trucades. Llavors, com que no confiaven que es presentava i li han de fer la notificació que té el judici, han fet l'ordre de busca i captura per detendre'l, que el portin al jutjat més pro... Més, més proper al lloc on s'ha detingut per poder fer una notificació i després deixar-lo lliure fins al dia del judici.
5: I amb tot això, Jair Domínguez fa un tuit
6: que diu, però què averiguar Paradero si sóc a Banyoles?
5: No, i fa un altre tuit dient, estimats arroba Mossos, em diuen que ja heu passat aquest matí per la meva antiga casa, on ja no hi visc, i també per la casa de la meva exdona. Si m'envieu un missatge per privat, us dono la meva nova adreça i així no volteu de badaves ni espanteu els veïns. Si moltes gràcies.
7: Aquest tio està cada dijous a TV3, que surt cada dijous a l'Està passant, vale. Però si saps que on treballa, cago en Déu, si es treballa a la ràdio, a la tele pública.
5: Ahir va passar cosa més una òbvia. Cosa a 3CAT una mica infantil, bueno, infantil...
6: Una mica XD.
5: Una mica jajas, de no tinc el mòbil, no podré posar, i això no arriba.
6: No, ens han retallat el cable.
5: No arriba, és igual.
7: No, pots...
6: ens han retallat el cable.
5: Però pots posar tu, Joan.
7: No hi ha calarons a Corrent Media.
5: Va, és igual.
7: No
5: res, que ahir va estar a 3CAT, sí, a TV3, en directe, a l'Està passant, i tots es van posar una careta del Jair Domínguez. Sí,
7: todos somos Jair Domínguez, mano.
5: No. Perquè va arribar un guàrdia civil, de broma, i va dir, ¿dónde está Jair Domínguez? I tots, jo no soy. De fet sí que soc. I sortien tots els del públic, i al mig del públic hi havia Jair Domínguez amb unes ulleres de sol i una perruca i dient, jo no sé qui és aquest tio, però crec que jo també l'aniré a denunciar.
7: Però és que, clar, a veure, la cosa és, o sigui, aquest home, o sigui, viu a Banyoles, tothom ho sap, viu amb la Neus Rossell, és una figura pública, va cada setmana a TV3 a treballar, treballa a la tele pública, en plan...
6: Viu a fucking Banyoles.
7: Que si el busques, vas després del seu programa a la porta de TV3 i el detens.
5: També
7: no és tan difícil.
5: Hi ha un tuit responent al tuit aquest de Jair Domínguez dient, volien detenir a Puigdemont i no se van detenir a Jair Domínguez.
7: És que... Té molta... que em sembla...
6: Té molta tralla.
7: Inútil això de que s'hagi de fer una busca i capturar una persona simplement pel fet de notificar-li que té un judici.
5: També t'he de dir, Jair Domínguez va fer un tuit dient, a veure, estic a casa muntant un moble.
7: Estic muntant un sofà, muntant un sofà.
5: O sigui, crec que estic localitzable.
6: Sí, no, sí.
5: Però bueno.
6: És, bueno, això és miracles de la política espanyola.
5: Següent notícia, va, Joan.
6: Següent notícia...
7: Que bé que funciona el sistema.
6: Tornem a Sant Cugat. Els santcugatencs posen un buit a viure a la ciutat, però creix la percepció de problemàtiques.
5: Ara, abans de seguir, Joan, nota de viure a Sant Cugat.
6: Un buit ben merescut, jo crec que sí.
5: Genís, nota de viure a Sant Cugat.
7: Sí, un buit. Bueno...
6: Un buit, excepte si poguessis viure.
7: Sí, exacte.
5: Estaria molt bé.
7: Si tingués un pis i no visqués a casa meva àvia, estaria molt bé, la veritat.
5: Per tant, no li poseu un 8, no. Li posareu menys.
7: Li poso un 6,5.
5: Jo li poso un 7.
6: Un 6-7. L'avi 6-7 em parla.
7: Molt bé, doncs...
6: Estrenem efecte de so.
7: Vale. Prossegueix amb la notícia. Vale.
6: Doncs bàsicament, els ciutadans han posat notes perquè l'Observatori Sociològic de Sant Cugat va realitzar la 50a onada, realitzada entre el 19 de gener i el 16 de febrer del 26, i els santcugatencs valoren amb un 8 sobre 10, però a la vegada també doncs, l'estat general... O sigui, diguem, la satisfacció de viure a Sant Cugat és un 8, l'estat general de la ciutat és un 6,7, molt estrany, i creuen un 36,7% que la ciutat millorarà i 39,7% creuen que la ciutat ha empitjorat. Llavors...
7: Josep Maria, Josep Maria.
6: Llavors, bàsicament... l'estabilitat, doncs, el nivell és força bo. Si voleu, podeu mirar a Cugat Media l'estadística tota ben detallada, però els principals problemes de Sant Cugat, com no, quasi amb un 30% habitatge.
5: Oh!
6: Després, molt sorprenent...
5: No me l'esperava,
6: Molt sorprenent, un 24,2% la neteja dels carrers.
5: Sí,
7: està ple de faig.
6: Amb un 22,2% la mobilitat i el trànsit.
7: Fa!
6: El preu...
5: Podem deixar de tirar...
7: No, per algo estan.
5: No, o sigui, a veure, portem 4 temporades sense tirar ni un sol pet...
7: Perquè tenim un tècnic incompetent que ho tenia ja i no feia servir.
5: Vale, però jo crec que ara també ens estem passant.
7: Ara, o sigui, que el nou programa no és fàcil de fer-ho.
5: Pim-pam, saps? O sigui, pim-pam.
6: Locards, això no ho podia fer. Ara tenim nou programa de... Vale. Nou programa de directe.
7: Prossegueix amb les
6: Bàsicament, després tenim un, això, un 20% de preu i cost de vida. Asfalt i voreres, 20%. Més d'un 20%, de fet. Després...
7: Com un problema, eh?
6: 12,5%. Manca d'aparcament. Ah, i bueno, això és una realitat. Perquè qui visqui a Collfabà i no tingui pàrquing, això m'ho banca. Que és que no hi ha pàrquing.
7: No, i que també...
6: No pots aparcar. Qui visqui a Collfabà, Sant Francesc, aquella zona d'allà, si no tens pàrquing, no pots aparcar. És impossible.
7: No, i a la banda de l'Europa tampoc es pot aparcar perquè està
6: sí,
7: gent 24/7 fent coses, al centre tampoc es pot aparcar, o sigui, és horrible. És...
6: I valoració de l'alcalde i del govern municipal.
7: Se viene.
6: Des del juliol del 23, que estava en uns 6,4 punts l'alcalde sobre 10, ha baixat ara mateix a un 5,6 sobre 10. És a dir, hem perdut...
7: Josep Maria! Pels nano!
5: És a dir, que la gent... Fora de la ràdio per cridar.
6: És a dir, que la gent en general està lleugerament... passa de rasquis al govern municipal i l'alcalde. Bueno, coses que passen a la ciutat. La ciutat és així. Al final, és impossible agradar a tothom. O sigui, això és, sobretot... No es pot agradar a tothom, però a la vegada també, doncs, ostres, ens hem d'esforçar, no?, perquè funcioni bé tot. I després, parlant de Sant Cugat també, parlant de

0: Llavors, des de l'1 de gener de 2024 i el 31 de desembre del 2025 s'han registrat quasi 15.000 baixes al registre municipal.
1: Uau!
0: També t'he de dir per canvis de residència i també per inscripcions indegudes. És a dir, després a Sant Cugat, dada molt important, tenim 98.000 habitants. És a dir, que ens, un any després registrem 97.983, és a dir, que hem perdut quasi 1.000 persones.
2: Per què serà?
0: Perquè serà, doncs, bàsicament, és el que diu, és el que diu la CUP, que és, doncs, la CUP ho qualifica de rebuig frontal i després posa per aquí nous obstacles administratius per l'accés a un dret fonamental al final, que és l'habitatge. Saps que Sant Cugat és innegable, siguis del partit que siguis, és innegable que hi ha un problema d'habitatge.
2: Home, ja ho diuen les estadístiques a nivell espanyol i a nivell català de les ciutats amb el preu de l'habitatge més elevat. Sant Cugat està al rànquing com una de les ciutats més amb el preu de l'habitatge més elevat, i això al final és l'estadística, són números, no ho pots negar. Bueno, ja estàs, bàsicament això.
0: I aquí tanco les notícies. Gràcies.
2: Molt bé, un aplaudiment.
0: Us han agradat avui?
1: Han sigut un.
2: Què?
1: Un. Ara ho fem a la vegada.
2: Un, dos, tres. Bueno, ja hi ha pan de som normal.
1: Però si portem quatre temporades fent el mateix.
0: Nois, què comencem ara?
1: Anem a trucar una mica.
0: Anem a trucar? Primer que entri la cinta, no?
2: Una cal?
0: Sí, primer.
1: Nen, hola?
0: Hola?
1: Hola?
0: Hola?
2: Hola, qui truca?
0: Qui truca?
2: Ens han trucat ara.
0: Qui és això?
2: Qui és aquesta?
1: Hola?
0: Hola?
1: Hola? Hola?
2: Tia Pepa?
1: Hola?
0: Pedro?
1: Pedro? Penja ja.
2: Josep Maria?
0: Penja.
1: Taca. Sí, perquè cada vegada s'està rebent més trucades tipus spam.
2: Ui!
1: Això s'ha de tindre en compte.
2: Spam!
1: Spam! Sabeu per què es diu spam?
2: Spam!
1: Sabeu per què es diu spam?
2: Spam!
1: Prou ja. Saps per què es diu spam? Perquè hi havia un menjar... Bueno, i encara existeix el menjar, que es diu spam. És una marca, val?
2: De carn processada.
1: De carn processada, que es menjava a la Segona Guerra Mundial.
0: Ah!
1: I es menjava tan sovint que els propis... d'Estats Units.
0: Els soldats.
1: Els soldats d'Estats Units deien em teniu fins la polla, amb perdó,
2: fins al pip, tant spam,
1: i al final ha acabat rebent amb trucades spam, missatges d'spam...
2: Que seguien trucades brossa.
1: Tot plegat, exacte. Llavors, per què estem dient això? Genís, s'està sentint un munt. Para ja.
0: Genís Pastís.
2: Perdó, estic aquí. Gràcies. La meroteca de...
1: Vale, per què estem dient això? Perquè jo he tingut un suplantament d'identitat
2: aquesta
1: Setmana Santa.
2: Tens alguna sintonia així per fer storytime?
0: La Harry Potter és l'única.
1: Pues posa
2: Harry Potter.
1: Posa Harry Potter.
2: Posa, no,
1: jo ara us poso fer un storytime.
0: Doneu-me un rato, podeu anar parlant, si voleu. Bé, que també. No,
1: primer,
0: no m'espereu. No,
1: començaré jo dient que tingueu molt compte...
2: Aneu en compte.
1: Què poseu...
2: Com ho poseu?
1: Pots callar una estona, sí, que vull parlar.
0: Ara parlo. Xarxes.
1: Què poseu, a on ho poseu, i sobretot a quina pàgina ho esteu posant. Si us demanen el mail, si us demanen el número de telèfon, si us demanen qualsevol cosa, please, tingueu molt en compte. ¿Vale?
0: Dóna'm un moment. Ara sí. Martí, vale. Ja estem en el mood.
1: Llavors, tot comença... De fet, mira, us explicaré segons la nostra tutora, vale, que ha fet un escrit perquè això ho hem portat a Mossos d'Esquadra.
0: Això podem situar, vale, on estem?
2: Si hem de fer...
1: Estem...
2: És com que, es diu aquesta secció?
0: Bueno, potser per privacitat...
2: No. El relat de la història del suplement d'identitat.
1: 30 de març, sí?
0: Crims, el Martí Porta.
1: A les 1:30 del matí rebo una trucada del número PIP. Al no conèixer el número i valorar que aquestes hores no podia ser spam, busco el telèfon al buscador de Google sense resultats, mentre la meva parella, que és, recordo, això és la tutora, sí, que ho està dient.
0: Ui, que m'havia collonat jo.

0: Mentre
1: la meva parella es guarda el telèfon per veure si el té WhatsApp. De seguida em diu que segurament serà algú que s'ha equivocat perquè la foto de perfil apareix un noi jove que no coneix. M'ensenya la foto, és un alumne de la meva tutoria. Una persona que, lògicament, no diré el seu número, ni el seu nom.
2: Digue'l, DNI.
1: No, prou. Penso que s'haurà equivocat. En breu truca un altre número. A la 1:35. Penja i em truca un altre número. Decideixo consultar el grup de WhatsApp que tenim amb els alumnes per comprovar si és un d'ells. El primer correspon a un alumne i el segon a un altre alumne. Són tres alumnes molt liantes. Penso que segurament estan de festa i m'han volgut gastar una broma. Poso el mòbil en mode avió i segueixo dormint. Tot això ha passat mentre nosaltres, els alumnes, no teníem ni pajotera idea de lo que estava passant. Després de dinar, escric un WhatsApp del grup de classe de que hem rebut la proposta d'assistir com a públic al programa del Marc Giró el proper dia 9. Geni, s'està sentint tot el micro.
3: Ja està, paro.
1: Per si algú vol anar-hi i necessitaria les dades urgent. A l'instant torno a rebre les mateixes tres trucades de cada un dels tres números de telèfons mencionats anteriorment i en el mateix ordre. La primera a les 15:38, la segona a les 15:39 i l'última a les 15:43. El dia 31 de març, aquí hem passat a dia, a les 19:50 rebo uns missatges de WhatsApp d'un company dient-me que l'havien trucat. Veig els missatges al moment de la pantalla d'inici, però decideixo no obrir-los i contestar-los més tard, ja que estava mirant una pel·lícula. Una vegada acabat, decideixo contestar-li i dir-li que jo no l'he trucat. M'envia una captura de pantalla amb el seu registre de trucades on apareix que jo l'he trucat.
3: Bastant lluio, la veritat.
1: Això, arribem a les 20:50, que aquí entro jo.
3: Martí Civit.
1: En acció.
3: Vale. Martí Civit.
1: Dimarts 31 de març del 2026, a les 21 aproximadament. Mentre sopava amb els meus pares, això ho he escrit jo, rebo dues trucades del número tal, identificat posteriorment com el de la tutora. A la segona trucada l'agafo, però em pengen immediatament sense poder parlar. Intento retornar la trucada i no obtenia resposta. Després del sopar, consulto el xat de classe i veig que la tutora demanava que s'aturessin les bromes telefòniques perquè no feien gràcia. Ella creia que estava sent una broma telefònica, nosaltres li estàvem dient que no ho era. Davant la confusió, començo a parlar per un xat de classe paral·lel on no hi ha la tutora i només estem els alumnes. En aquest xat, quan estem parlant, rebo trucades d'un número. Aquí no tinc afegit. Es produeix una situació estranya perquè ella em trucava a mi, jo trucava a ella i alhora de forma automàtica, i en aquell moment jo estava parlant també pel xat de classe. En aquell moment, una persona es comença a riure de la situació del xat.
3: Sí? Una persona que està dintre del xat, no?
1: Sí. Davant de la por que fos un cas d'ID spoofing, que això hi ha aplaudiments, moltes gràcies, soc jo. Davant de la por que fos un cas d'ID spoofing, que és una cosa que et suplanta la identitat a través de la trucada, aviso els meus contactes a través d'una història d'Instagram que no agafin trucades i apago el mòbil durant tota la nit.
3: Jo me'n recordo.
1: Dimecres 1 d'abril del 2026, 10:25. En encendre el mòbil, torno a rebre un gran volum de trucades. En total, 7, del mateix número que m'havia trucat abans. Bueno, la nit anterior. Procedeixo a bloquejar el número i activo els ajustos del meu mòbil per silenciar trucades de desconeguts. 19:03. Mentre jugava un partit de futbol, rebo 3 trucades d'un número. És una empresa que no direm aquí el nom, vale? Però ja us podeu imaginar quin nom és.
3: D'un nom normal,
1: vale? És PIP entre col·legues.
3: Sí.
1: Bloquejo el número immediatament amb una forta sensació d'incomoditat en veure que el meu número circulava per les llistes d'empresa sense el meu consentiment. Arribem al 7 d'abril, sí, que és dimarts.
3: Primer dia de classe.
1: Primer dia de classe. Això ja és el relat de la tutora, vale? Entro a classe amb el meu company Abel Castilla, bueno, que és
3: professor,
1: un profe, sí, amb qui comparteixo el mòdul. Obro l'ordinador per passar llista i sóc incapaç de passar llista en veu alta, com faig sempre, i decideixo fer-ho en silenci per no haver de mirar els alumnes a la cara. Quan acabo, el profe aquest comença a baixar el plató per preparar l'activitat d'avui. Mentre tot això es desenvolupa, rebo una trucada dels números PIP i PIP a les 8:19. Començo a dir als alumnes que no fa gràcia el tema de les trucades i em sembla un comportament molt infantil. Els alumnes comencen a dir-me que ells no m'han trucat i ells no són. Es mostren molt enfadats, inclús plantegen que pot ser alguna estafa o algú els ha hackejat al grup de classe. Baixem al plató de tele per començar a fer la pràctica. Durant el transcurs de la pràctica rebo trucades insistents. 7 trucades del número 666, 666, 666. I una del 666, 666, 667.
3: El dimoni.
1: Totes a les 9:53. De tant en tant surt el tema en alguns alumnes i alguns alumnes especulen. Els hi comparteixo la meva opinió i els hi dic que ha de ser algú del grup de classe. A les 12:40 em trobo recollint el material del plató i em trobo un professor que em diu: "Ep,
3: com va?"
1: Un moment. No el deixo parlar, segueixo pujant i li dic: "Ara no puc, he de descarregar un material." I el profe aquest que em para diu: "No, no, que et porta una cosa." Aquest profe és molt bromista i penso que vol fer un acudit. Em diu: "Mira, aquests nois et porten algo." Miro per la vidriera i veig 2 repartidors a domicili amb bosses del Burger King i Just Eat. Li dic que això no és per mi, que no m'ho puc menjar perquè sóc intolerant al gluten. Pujo corrent a la tercera planta.
3: Quin problema, això, no? Això la profe, no tu.
1: Sí, sí, no, no. Pujo a la tercera planta, descarrego el que havia de descarregar i torno a baixar. Intento explicar als nois que jo no he fet cap comanda, que els alumnes porten dies fent broma i segurament hauran sigut ells. Em fixo que la comanda ja especifica no pagado i pagado en efectivo. Això, quan tu fas una comanda, ho pots posar. Quan fas, per exemple, el Glovo, ho pots posar en plan, paga-m'ho després en efectiu quan arribi a casa. Els dic que no penso pagar les comandes perquè jo no he demanat res i els hi demano si em puc quedar els tiquets per investigar qui ha sigut. El noi del Burger King intenta ajudar-me i m'explica que la comanda s'ha fet des d'un número de telèfon que apareix al tiquet. Jo miro i veig que és un número llarg. Em crida atenció que sigui un prefix de Lleida perquè la tutora és de Balaguer. Els alumnes ho saben i em quadra que hagi sigut un d'ells. Llegeixo també les descripcions que s'han fet al realitzar la comanda i m'adono que hi ha instruccions molt clares sobre la distribució de l'edifici, que no és un edifici fàcil per accedir. Tinc clar que ha de ser algú de la classe. Agafo els tíquets i em disculpo els repartidors i pujo a l'aula on hi ha el grup que està fent classe i està fent classe i llavors ara jo parlo com jo, ens va dir en plan que sapigueu que això no fa gràcia i se'n va anar. Vale, total. Arribem al 8 d'abril. Sí?
3: Dimecres.
1: L'endemà al matí no em veig capaç d'anar a treballar. Envio un missatge pel grup de WhatsApp de la feina i dic que no estic bé i no puc anar a treballar. Això, la tutora, doncs, es va agafar la baixa. Em quedo a casa i els companys de direcció em van informant de tots els moviments que van fent. Aconsegueixen pressionar el grup fins que un alumne de la classe confessa a una altra professora que ella que ha estat ell i que se li ha anat a les mans. Què passa? Que nosaltres ens demanen veure el registre de totes les trucades que teníem. I l'alumne aquest, a la profe, li ensenya una captura de pantalla. La profe li diu: "No, no, no, no, no. Jo vull veure el registre real de trucades." Total, que l'ensenya i, oh, quina casualitat, no tenia a ningú. Ninguna trucada era d'ell. I tenia moltes trucades salientes. No entrantes.
3: Clar, que havia fet moltes trucades.
1: Havia fet moltes trucades. Al final es va confessar que era ell, ja l'han expulsat, no patiu, però...
0: no patiu, que ja està
1: sí que és cert
0: fora de circulació.
1: Sí que és cert que tingueu molt en compte amb tot aquest tema, perquè a mi m'ha tocat una mica la moral. Anirem als Mossos d'Esquadra a denunciar-ho, lògicament, però a mi m'ha tocat molt la moral haver de, doncs, durant un dia i algo, haver d'estar pendent del mòbil, que no em truquessin, bloquejar tots els números, la tutora aquesta es va haver de demanar la baixa, hi ha profes que també s'han sentit bastant atacats. La classe en general, doncs, ens hem sentit molt atacats entre tots, i al final hi havia un merder així molt generalitzat. Per sort s'ha acabat resolent fàcil. Llavors, és això, tingueu molt...
3: I s'ha procedit a fer una denúncia als Mossos?
1: Divendres que ve vaig a fer una denúncia als Mossos, i per tant, ara farem una trucadeta. Hola, bon dia.
3: Hola, hola, qui és?
1: Sóc jo.
3: Qui és tu?
1: Sóc jo.
3: Qui és tu?
1: Sóc jo.
3: Qui és tu?
1: Ah.
3: Qui és? Per què truca a l'hora dels joves?
1: Ah, no, jo no he trucat. M'heu trucat vosaltres.
3: Com que no? Però nosaltres estem aquí fent el programa, estem aquí a Cugat Mèdia, avinguda Plana d'Hospital.
1: Ah, no, m'heu trucat vosaltres.
3: Martí, estàs per aquí, Martí? Martí?
1: Sí, què passa?
3: Eren així les trucades?
1: No, de fet, tu agafaves... i no responien. Et penjaven directament.
3: Segueix aquí la persona que ens està trucant?
1: Sí, sí.
3: Què fas? O sigui, per què truques a aquest programa?
1: No, però si m'heu trucat vosaltres. Què dius que què? Què dius que què? Penja.
3: Sisplau, penja, va.
1: O sigui, podem fer una altra trucada?
3: Penja, sisplau, va, sí.
1: Fem una altra.
0: A veure, truca.
3: Tenia dret, per favor.
2: Hola.
1: Hola, tia Pepa, què tal?
2: Bon dia, bona hora.
3: Tia Pepa, tu t'ha passat això de que truquin gent que no toca?
2: A mi em va passar que em van trucar... Em van trucar del banc, que no era el banc, I vaig ficar... Vaig dir-li la contrasenya i em van...
1: No, nena, no, això no ho has de fer.
2: Perquè jo pensava que era el meu gestor, que era el Manel.
3: Estàs parlant amb nosaltres o estàs parlant amb algú del poble, tu?
2: No, amb altres.
3: Ah, vale.
2: Que vaig parlar i jo pensava que era el Manel. Que el Manel és el meu gestor del banc, que està a Banyoles.
1: Ah, mira.
2: I vaig anar... I, no, Banyoles no, conya. Que està a Ribes de Freser, que està a prop d'un
3: barri. Ah, ja, Banyoles,
2: que està, tu. Que està a la caixa d'enginyers allà, i vaig anar. I doncs res, al final no era el Manel, i em van estafar...
1: I et van agafar uns quants calarons, o què?
2: 20 euros, els fills de puta.
3: Ai, la pensió,
1: La pensió, que no n'hi ha tant, euros,
2: Que no n'hi ha tant, Que això, que ens va rebaixant la pensió.
3: Tia, molt bé, va, ja està. Per favor, va.
2: Aneu-vos
1: guai. Ves a estendre la roba, va.
3: Hem de seguir amb el programa, per favor. És que això, les trucades...
1: A vosaltres us ha trucat algun...
3: A mi, a vegades truquen números que respons i no... I és com que...
1: Ningú respon,
3: escoltant, i ningú respon. Sí. I a mi sí que em passa que a vegades truquen de denuncis de, bàsicament, spam.
1: Ara, mira.
3: I jo responc en plan com si fos un iaio emprenyat. Però què dius vostè? Però què diu vostè? Que no et sento bé.
1: Per favor, sisplau.
3: No, escolta'm en català,
1: Escolta'm una cosa. Jo va haver-hi una trucada que em van dir hola, somos de Movistar, no sé què, no sé quantos. I jo, lo siento. No
3: Movistar
1: tengo...
3: me la
1: no,
3: basa.
1: No. Lo siento. No tengo dinero en la Guardiola.
2: La Guardiola.
1: I em vaig quedar tan ample...
2: Et dius Pep.
1: No, em vaig quedar tan ample, però tan ample, espectacular.
2: Jo tinc experiències on em truquen robots. Em truca la IA. Em diu, ¿quieres un trabajo fácil, InfoJob, no sé què?
1: Ah, sí,
2: jo agafo i el ronyo. És a dir, li faig... Al robot, sí. A les persones, no, perquè...
1: Són persones i al final... Són persones i al final també estan treballant, ells.
2: Clar.
1: Jo des d'aquí, ja que tenim un espai així públic i ens podeu sentir, jo des d'aquí, siguin les persones que siguin, tingueu-li una mica de respecte a les persones. Vale, estan fent una feina
2: truco,
1: que potser...
2: Truco! Heu de dir que sou una empresa. I així no es torna a trucar.
3: Ai, saps què he vist avui? Aquest cap de setmana? No, aquesta setmana santa he vist que hi ha contractors que estan contractant a gent que fan entrevistes en plan... d'empreses de tecnologia i d'informació i que fan doncs, entrevistes online, no? Llavors, tenen la por de que vingui gent nord-coreana que contractada pel govern intenta entrar a aquestes empreses i llavors fent-se passar per gent japonesa i llavors per tindre informació d'empreses estatunidenques per intentar doncs aquesta guerra que tenen tota l'estona. Llavors, què fan per veure si aquesta persona és de Nord-Corea o no? Digues que te la pot xupar Kim Jong-un.
1: Ah, és veritat, ho he vist. He vist el vídeo, sí, sí.
3: I si aquesta persona ho diu, diu, vale, és japonès. Si, si ho diu, es queda com... i et penja, dius, vale, és nord-coreà.
1: Sí, sí. Bueno,
3: dit això...
1: Quan ens queda?
0: Ens queden exactament de 32 a 57, hi han 25 minuts.
3: Doncs procedim amb la secció.
1: Pues, Genís Mercet.
0: Si voleu, podem procedir amb la secció.
1: Ah, bueno, últim d'esto. No agafeu trucades que no sapigueu de qui són.
3: Exacte.
1: Passem.
3: Les merdes del Genís. Som-hi.
1: Com les trucades.
0: Genís, què ens expliques avui?
1: Genís Pastís.
3: Companys, benvinguts a la meva secció, aquest espai radiofònic on un estudiant de periodisme aprofita la ràdio pública de la seva ciutat per parlar de temes que potser no són d'alta importància ni d'inconvenència de ningú dels nostres oients. Però com que és la meva secció i tinc 25% de la propietat d'aquest programa, decideixo espaiar-me sense límit. Nanos, d'alguna forma s'ha d'ampliar els 57 minuts que dura aquest programa.
2: Que jo també he de parlar, o sigui, jo sóc l'últim, però aquí ningú pensa en fi, saps? O sigui,
3: és que una vegada comença la secció us heu tret els auriculars... Vale, que és una secció currada i que és jo parlant a mi mateix, però joder, almenys.
0: Tu, és hòstia, saps com li pots dir a la secció? Les reflexions del Genís.
2: És molt bona, eh?
1: Bueno, tira, que si no jo no tinc temps.
3: Parlo del que em surt, però he d'estar atents, nano. O sigui...
1: Jo estic atent. Vale. Però primer tira.
3: A veure, avui us vinc a parlar d'una reflexió que fas cada any quan arriben aquestes dates. És que després de Setmana Santa, entre entregues, exàmens i l'estrès de tornar a la rutina... A l'estudiant li apareix un pensament que, amb una creixent insistent, comença a fer-se notar en el subconscient.
1: Vacances.
3: Aquest pensament no és cap altre del que d'estar fins als collons, bàsicament.
0: Ei, aquest vocabulari.
1: Hi ha aquest i després hi ha l'altre que ja s'està arribant ja a l'estiu.
3: Sí, un moment, ara abordo aquest tema. No ens hem d'aprendre això a la lleugera. Quan em refereixo al sentiment d'estar fins als collons, em refereixo al no poder més, a l'haver fet només 4 dies de classe i ja està enyorant les vacances. Ara, segurament esteu pensant, aquest cabró té raó, porto 4 dies de classe on he tornat a l'horari i vull anar a la platja, muntanya, barra muntanya, a fer el brot mentre que veig com les hores passen. Doncs sí, companys, jo atribueixo...
0: Literalment, el que sona, o sigui, el que ha sonat, ha començat la Setmana Santa, ha començat el divendres de Setmana Santa, i ha començat així. Sí.
3: Vale, queda amb aquesta sintonia. Jo atribueixo la causa d'aquest sentiment plenament a la Setmana Santa. Una setmana en què, a part d'estressar-te pels exàmens i les entregues que tens de tornada, comences a veure la llum al final del túnel i dius, ara tot és baixada, ara ja no queda res per l'estiu. Però arriba el 7 d'abril i tornar a classe. Tornar a la realitat. Així doncs, aquesta falsa alegria de començar a decaure, fent que tornis a la rutina, desesperat, deprimit i amb ganes de que arribi l'últim dia de classe per poder deixar de pensar fins que arriba desembre, setembre i tot torna a començar. Un bucle infinit que mai acaba.
1: Bueno, que comencis a treballar.
3: Què en penseu vosaltres d'això?
0: Ai, eta, tio. Jo he de dir, en la meva defensa...
1: Em saltarà el copy.
0: En la meva defensa he de dir que jo ja he obert la temporada de platja perquè ja m'he banyat.
3: Mare meva, tio.
1: Jo no, perquè fa com 5 anys que no vaig a una platja.
3: No, però per això posava platja per la muntanya, perquè sabia que si només posava la platja, Martín diria, jo no vaig a la platja. I llavors dic, bueno...
1: No, de fet, aquest cap de setmana hi vaig. Amb l'esplai.
3: Ah, us aneu a Blanes.
1: No.
3: No. Us anava on anar a Blanes, però al final no dic que no.
1: Tampoc. Saps on me'n vaig?
3: On te'n vas?
1: Saps com ho feia el Messi?
3: Sí.
0: Què t'he de fer? Què t'he de fer?
3: Bueno, jo soy de Castelldefels. Bueno, escolta, a vosaltres us passa això de la tornada, que creieu que sou, esteu molt optimistes i arribeu al moment?
1: Sí, jo estic molt optimista perquè...
2: Ja arriba la...
1: No sé parlar.
0: Saps que arriba?
1: Ja arriba la cabronada.
0: I saps que arriba... No, no, però saps que hi ha després en cabronada?
1: Al maig.
4: Amigos para siempre.
0: Què sona? Què és això?
3: Verano.
0: No. I més coses.
3: Ver cool.
0: I què hi ha just al principi del verano?
3: Amb un aniversari.
1: El Canet.
0: A part. El Canet.
1: El Cabró.
0: Festivals. FM. FM, nois.
3: Vale, però encara queda. O sigui, no ho entès la meva secció.
1: Primer...
3: M'he currat aquesta secció, l'he redactat amb el puny i letra.
1: Primer encabronada.
3: Quina ràbia em feu, tio.
1: Primer encabronada.
3: Ja està, per favor, de què va la meva secció si no em feu ni puto cas, tio? Sí.
1: Primer encabronada a l'abril. Després...
0: Què?
1: Després tens...
0: M'ha llançat un paper, em sento agredit.
1: Tens una mica de... 1 de maig, el pont 10 de maig, ojo, eh?
0: Hòstia, el pont de maig, el pont de maig.
1: Ojo. Jo tinc festa...
0: Què cau en divendres?
1: Tinc festa el dijous, jo. El 30 d'abril tinc.
0: Que... Ah, a sobre?
1: Sí, perquè, clar, tu vas fer el divendres de Carnaval o alguna cosa així.
3: Jo tinc festa el dimarts de la setmana que ve.
1: Vale, fantàstic.
3: La comunitària de la UAB.
1: Fantàstic.
0: Ah, ostres, nosaltres tenim castell. Perdona, de festa.
1: La UAB fa més festes que una altra cosa.
0: Però feu més, o sigui, festes, calleu. Feu més vagues que festes, per exemple.
3: Com que calleu? Feu... Deixa'm expressar la meva alegria.
1: Ah, no anem a... Ah, no, perdoneu.
3: Hem escollit fer una carrera a la UAB?
1: Calleu, no estem a Castelldefel, estem a Salut a Calafell.
0: Calafell.
1: No estem Calafell. A Castelldefel.
3: Bueno, una vegada feta la meva secció ignorada, Martí,
0: no,
3: què
0: portes avui? No, encara tenim...
1: Avui... No, tranqui, que el meu concurs és llargueta. Avui us porto concurs de Setmana Santa.
3: Què no lleva, Martí?
0: Atenció.
1: Primer de tot, us faré preguntetes així de Setmana Santa, a veure si sabeu una mica per què es fa aquesta Setmana Santa, perquè jo ara estic veient vídeos de... científics fan tres coses a la seva vida, no canvia res a la meva vida, Jesús fa tres coses a la seva vida, engordo 3 quilos. Setmana Santa, amb la mona. Nadal, amb els canelons. I després la segona i la tercera, no sé quina és, però bueno...
3: Reflexions del Martí.
1: És alguna cosa. Comencem. Què commemora la Setmana Santa en la tradició cristiana?
3: Commemora la tornada de Jesucrist.
1: El naixement de Jesús.
0: La resurrecció.
1: Calla't una estona. El naixement de Jesús, la passió, mort i resurrecció de Jesús o l'arribada dels Reis d'Orient.
3: La segona.
0: La B.
1: Johan és la B, fantàstic.
0: Gràcies.
1: Quin dia comença oficialment la Setmana Santa? Dimecres de Cendra, Dijous Sant o Diumenge de Rams? Genís?
3: La B.
1: Dijous Sant?
0: No.
1: És incorrecte, Joan?
0: Diumenge de Rams.
1: Diumenge de Rams, efectivament. Dijous Sant és el dijous després.
3: Jo he fet la comunió.
0: La catequesis m'ha de servir per alguna
3: cosa. Sí, jo he fet catequesis i comunió, també.
1: Sí, de fet, jo vaig anar amb catequesis amb tu.
0: Com?
1: Sí. Perdó? Després t'ensenyo.
3: Jo vaig fer catequesis després de la comunió per anar a la confirmació.
1: Què se celebra el diumenge de Rams? L'entrada triomfal de Jesús a Jerusalem, l'últim sopar o el baptisme de Jesús?
3: Jo. La A.
1: L'entrada, perfecte.
3: Buuuu.
1: Estàs cremant més que una altra cosa, o sigui...
3: Buuuu. Més que una calçotada, no?
0: Però cremes més que els incendis de Galícia aquest any.
1: Vinga,
3: calleu.
1: Com es diu el període de 40 dies de preparació abans de Setmana Santa?
3: Jo.
0: Quaresma.
1: Joder. Quaranta.
3: Era de fàcil.
1: Quin d'aquests esdeveniments va passar el Dijous Sant? L'últim sopar i el rentat de peus? Crucifixió o resurrecció?
0: L'últim sopar.
1: Això és...
3: El fucking Judas, nano.
1: Correcte.
0: Merci, tio.
1: De res, tio.
0: Merci, gràcies.
1: De res, tio.
0: Thank you.
1: Qui va trair Jesús per 30 monedes
3: jo,
1: de plata?
3: Jo. M'han donat 30 monedes en Judas.
1: Judas, què més?
3: I no sé què n'hi ha de
1: fer. Perquè hi havia dos.
3: En Judas, no? És en
1: Judas. Hi havia dos, Judas.
3: El malo.
1: Judas Iscariot.
3: Ah, jo què sé, tio.
0: Pues em menges el... El pobrot!
1: Què recorden els cristians el divendres sant? La institució eucaristia, la mort de Jesús a la creu o els miracles dels pans i peixos?
3: La mort de Jesús a la creu.
1: És correcte perquè els altres dos m'ho hem...
0: Como Jesucristo que multiplicó los peces... me disculpa l'expressió.
1: Qui era el governador romà? Prou!
0: Brou, caldo, brou.
1: Prou. Dóna'm el paper. Ja està.
5: Què
1: t'estudies? Qui era el governador romà que va condemnar Jesús a mort? Herodes. Vinga, Joan, calla't una estona.
0: No era Poncio Pilato?
1: Que és un pas en les processons de Setmana Santa.
0: Un pas.
1: El camí que recorden, que recorren els fidels, una plataforma amb imatges religioses que es porta a les espatlles o un tipus de calçat especial.
0: Dos.
1: El pas.
0: Dos.
1: El pas, és la B, perfecte.
0: Dos.
1: La
0: porten els...
1: Pum, vale, pum. Comencem a parlar de les passions. Aquí a Catalunya tenim dues passions. Tenim així més famosilles, eh? La d'Esparreguera i la d'Olesa de Montserrat. Quina de les dues té el rècord Guinness per tenir el major nombre de persones a l'escenari simultàniament?
0: Esparreguera.
1: La d'Olesa de Montserrat.
0: És el millor que m'han
1: donat. Quantes persones hi ha dalt de l'escenari a la passió d'Esparreguera? Més o menys.
6: No tens nombre?
1: Sí, però no us el diré. No.
0: Tot Catalunya.
1: Però tu ets imbècil, o què?
6: La passió d'Esparreguera, crec que seran unes...
0: 8 milions i mig de futurs. No, eren 7 i mig, perdó.
1: Ah, no, ara ja són 8.
6: No sé, 500 persones.
1: Va, us dic, 500, 300 o 100.
0: 300. Vamos!
1: Sí. Ara parlarem de la dansa de mort de Verges. Vale?
0: Com nosaltres.
1: Que sapigueu que la dansa, aquesta, la dansa de mort, perquè després hi ha la passió de Verges, a la dansa de la mort la formen 5 esquelets, sí? Disposats en forma de creu que ballen al so d'un timbal. Aquests 5 esquelets... No, només hi ha un carrer i és el carrer dels Cargols. Aquests 5 esquelets, sí? Ah, és que ja ni se t'està sentint tot. O sigui, si ho vols fer-ho... Ara, gràcies. Aquests 5 esquelets, ara us en diré 3. Heu de dir els altres dos. Hi ha la bandera, porta un estendard negre que li diu «Lo temps és breu». El rellotge porta un rellotge sense agulles, indicant que l'hora de la mort és imprevisible. Els platets, que són dos infants, porten uns platets amb cendra, símbol de la caducitat del cos. I ara m'heu de dir l'últim esquelet que falta. Quin és? És el més famós. És el que va al davant de tot. És el que va al davant de tot. La
6: fals.
0: Bon cop de fals.
1: Daia, es diu. Sí, sí, sí. Porta una daia amb l'inscripció Nemi di Parco. No perdono ningú. En llatí. I és qui talla la vida. Vale? Que és la mort. Que
0: et fa amb la vida?
1: Pues, això és la daia.
0: Què et fa amb la vida? Català.
1: Daia!
0: Mare. És com acabarem tots.
1: Mare.
0: La passió de les Verges, nosaltres. Perdó.
1: Totalment. Llavors, ara, us pregunto, com es diu la setmana immediatament anterior a la Setmana Santa?
6: Setmana no santa.
1: Setmana de passió, setmana blanca, setmana gran.
6: Setmana de passió.
0: Setmana gran és com... Uah, és com gran.
6: La fucking setmana, bro.
0: La fucking... The fall! Semanote.
1: Joan?
6: El semanote.
0: Jo crec que és la primera.
1: És correcte, és la setmana de la passió.
6: Pa, bom, bo, clar.
1: Quin és l'objecte que es beneeix el diumenge de Rams?
6: El ram.
1: Gran de Genís!
0: La palma, bro, la palma. La palma d'Ebre.
1: Vale. Quin nom rep el divendres després del dijous sant?
0: Pues divendres sant.
1: No.
6: El divendres.
1: No, és correcte, és divendres sant.
6: Pa, molt bé.
1: Iu! Cremes molt el micro, Genís, de veritat.
0: Iu!
1: Tradicionalment, què no es pot menjar el divendres sant segons el precepte religiós?
0: Carn, perquè és haram.
1: Però quina carn?
0: De vedella, de vaca.
1: Carn vermella, les altres tipus de carn.
0: La vaca, joder.
1: Claro. Ara, si tu li preguntes a la vaca quin tipus de carn se sent i et diu negre, endavant, menja-te-la.
0: Ollo, bombo clat. Ollo, no ho he pensat. Com s'identifica una vaca? Claro. És una tesi doctoral molt bona.
1: Quin deixeble va negar Jesús 3 vegades abans que cantés el gall?
0: Judas Iscariot.
1: No, Judas no. És Joan Andreu i Pere.
0: Pere Botero.
1: El Pere Botero. Va, quin dels tres?
0: L'Andreu. El Joan. No, el Joan no. Joan és molt bo. Joan és
1: increïble. El puto Pedro.
0: Ai, el Pedro, ai!
6: En Pere, en Pere, en Pere.
0: El botanero! Fa 2000 anys, t'imagines el Pedro? Allà. Ei, què passa, bro?
1: Bé, i última pregunta. Què representa la figura de l'ou a la Pasqua? No.
0: Els meus. Els meus.
1: Us diré tres opcions. El sacrifici, la vida nova i la resurrecció. O el pecat... Calla't una estona. O el pecat original.
6: El pecat original.
0: El pecat original. Perquè Déu li va tocar els ous. Llavors... Llavors és a l'ou de Déu que li van tocar.
1: Podeu ser tan subnormal.
0: Ei, ei, ei, ei, ei, ei. Jo no he ofès a ningú.
1: Teniu, tres opcions.
0: No diguis això, ets
1: perfecte. I heu escollit l'única que m'he inventat jo. L'única que m'he inventat jo, que és el pecat original. Me l'he inventat jo i me l'he tret jo del meu peu.
0: De l'ou.
1: O sigui, els dos, sacrifici i la vida nova i la resurrecció... Calla't una estona!
0: La resolució.
1: Resurrecció. Aquests dos no m'ho he inventat jo.
0: Jesús murió al tercer dia i ressuscitó al tercer dia. Ho serà el rap de Minecraft.
1: Però... és igual, que és la vida nova. Ja està, m'he cansat de vosaltres, tio. Doncs ja.
0: Pues et queden 9 minuts.
1: Bueno, per fi, tio! Per fi puc fer la meva secció com es nota quan hi ha el Pedro, tio.
0: Llavors... Què tal la Setmana Santa, nois?
1: No, abans d'això. Setmana que ve. Anem a fer spoiler.
0: Atenció. No, d'aquí dos. D'aquí dues.
1: D'aquí dos. Anem a fer spoiler. Bombes.
0: Espera,
1: començo tirant la primera bomba.
0: Es posa ulleres de sol. Atenció.
1: D'aquí dues setmanes... Encabronada. D'aquí dues setmanes... Portarem... una diablesa aquí. D'aquí dues setmanes... Portarem aquí... una persona que és diable. I d'aquí dues setmanes... D'aquí dues setmanes, el Genís i a mi no em veurem ni el pèl.
6: No ens
1: veurem
6: ni el pèl.
1: Més bastant perquè hi ha l'encabronada.
6: La festa del diable de Sant Cugat.
1: Però, gràcies. D'aquí un mes s'està... s'està cooking una entrevista molt guapa que pot haver-hi. I d'aquí dos mesos...
6: No dos.
0: Te la meto i te la tos.
1: Potser... tornem a fer... el torneig de globus!
0: Un aplaudiment. Des de casa, estarà des de casa i des del cotxe...
1: Ja estarà el Pedro.
0: Tots aplaudint.
1: Ja estarà el Pedro.
0: Ja estarà el Pedro.
6: Perquè la gent aplaudeix aquesta
0: supermercat. La
1: Pedroneta
0: és...
1: La Pedroneta. S'hi va pujar l'altre dia.
0: No, la Butaneta.
1: La Butaneta s'hi va pujar l'altre dia.
6: L'altre dia estic pel carrer i sento...
0: Bro, no se li cala ni res. Pobret.
1: No.
0: Pobret. O sigui, és literalment... Literalment és engegar el cotxe, ficar-se, parar... començar un altre cop a engegar, a fer el joc de pedals, calada. Bum!
6: Pobrissa. La Pedroneta,
0: no? No.
6: Fer una excursió a l'hora dels joves a Montmeló.
0: La Pepeneta, mare meva.
1: Bé,
0: i atenció, perquè potser...
1: No, això encara no.
0: Encara no es pot revelar.
1: Això encara no.
0: Tenim encara cosetes per
1: revelar. Això encara no. Ah! I d'aquí un mes, Gincamaz.
0: Apunteu-vos als casals de l'hora del joc. Ai, de l'hora del
1: joc.
6: Apunteu-vos als casals de l'oficina joc.
1: Sí. I d'aquí... d'aquí un mes, Gincamaz.
6: Ah, no, estem en fire, eh?
0: Estem pim, pam, pum.
6: No, feu-vos a la mà vosaltres també.
0: Bocadillo.
6: De tun.
1: I una cosa. D'aquí dues setmanes hi ha la setmana més bonica de tot l'any. No, pec i pip. Espanya.
0: El quinto. Podem fer un quinto?
1: No.
0: Un quinto.
1: Quants minuts ens queden?
0: Ens queden... ens queden 5 minuts.
6: Quinto de l'hora dels joves.
0: Cinco.
6: Cuatro.
0: Tres. Diguem que Cugat Media s'està convertint en un...
6: En...
0: Jordi Medio. Jordi Medio.
1: Vale, ens acaba de saludar el nostre tècnic de so. És espectacular.
0: Una salutació per Oriol.
1: Uri, Uri. Ah, no, de fet, vull fer un remember, perquè quan estàvem de Setmana Santa vam fer 4 anys, just, vale? Ens han estat acompanyant moltes persones en aquests 4 anys. Ens ha estat acompanyant la Jèssica, el Xavi Cacho, grande Xavi Cacho, grande Xavi Cacho. Ens està acompanyant també l'Uri, que estava de tècnic de so, ara està substituint a la Jèssica, el Juanmi, la Sílvia, Operación Juanmi, Operación Cristina, Operación...
0: Què hem dit?
1: Todo.
6: També la... No podem oblidar-nos...
1: De la Carme, grande Carme, grande Carme.
0: I totes aquestes persones... Nosaltres penseu que hem vist l'Uri, l'Uri, que és el tècnic de so...
6: Nosaltres hem vist entrar i sortir moltes persones de Cugat Media, eh?
0: Hem vist l'Uri marxar i l'Uri tornar un altre cop.
6: Reunion.
0: Però el més important, l'hora dels joves.
1: Segueix.
0: 4 anys.
7: Anys i anys, per molts anys, a la una per molts anys.
1: Que sapigueu que portem 78 programes...
0: Uau, l'has descomptat?
1: 78 programes la temporada que ve... A meitats del març farem el 100.
8: El Martí, ara parlem així.
6: El Joan està...
1: Està igual.
0: Igual de
1: subnormal.
6: Jo no portava ulleres.
0: També.
1: Però estàs igual. L'únic que ha canviat he sigut jo.
6: Amb dos de sigut més alt.
1: Sí. Una mica més aguda, greu, i ja està. Fio!
8: Hola, bon dia, som l'hora dels joves.
1: Ara ens hauríem de dir l'hora dels imbècils.
0: L'hora dels universitaris.
1: No, però estic fent un cicle superior.
6: Un cicle.
1: Un cicle, he dit.
0: Cicle. Fa cicles?
1: No, faig cicle.
0: Com es nota que estem matant el temps d'una manera increïble?
1: Bueno,
6: portem 4 temporades.
1: Quatre temporades. No, 4 temporades. Digues una paraula que acabi amb aquestes 4 temporades. O sigui, que englobi.
6: Encara no han acabat la quarta temporada, però...
1: No te l'has acabat... No em facis spoiler, eh?
6: No.
0: No.
6: Innovació.
1: Joan?
0: La del Genís, molt bona. Evolució. Hem evolucionat. Hem fet...
1: Jo et diré... Història.
0: Història d'Espanya.
1: I la que falta per fer, perquè volem portar convidats molt guapos...
0: Molt guapos
1: fer coses...
0: i molt bons, a part de guapos. També hi ha lletjos, també t'he de dir.
1: Volem portar coses a la ràdio molt més xules que el que estem fent ara.
6: Nosaltres hem portat aquí convidats que en Cugat Media crec que no hagués portat.
1: Volem fer algun directe, a veure si ens deixen. I tot això gràcies...
6: Fora de Cugat Media que dintre
1: sí.
6: De Cugat Media.
1: I tot això gràcies a Cugat Media. Un aplaudiment.
0: Gràcies, Corpo, per fer això possible.
1: I això ho estem fent... Sense gravar-t'ho, tio. No ho podrem penjar a l'Instagram, això.
6: Ja, bueno.
0: Ai.
6: Bueno, podem fer això d'agafant que... Ai.
1: Agafant l'àudio.
6: Com crear unes zones així amb les barres i fer com en antena.
1: Ah, no, una cosa, sabeu com va sortir el logo de l'Hora dels Joves?
0: Va sortir el Pedro fent tonteries i...
1: Va dir, mira, tinc un logo. Bueno, de fet, tinc 3 logos.
0: Sí, i va haver-hi un que ens va agradar i després, mira, aquest.
1: Sí.
0: Passa-li, canviarem la lletra perquè ha anat basura.
1: Han sortit... No.
0: Sí.
1: Ara ja no es pot canviar.
0: Bueno, no, ara ja no, però...
1: Ah, no, i ens hem de fer unes samarretes.
6: Fa 4 anys que som col·legues.
0: No. Traurem merch de l'hora del joc.
1: Traurem merch.
0: Algun, no sabem quan, però algun dia traurem.
1: Algun dia
0: es traurà.
1: No, però per nosaltres en volem fer.
0: Sí, sí.
6: Aquí, amb la
1: HDJ.
6: I a darrere, 25% del programa, 25%.
0: Perquè no som substituïbles. Cap de nosaltres som substituïbles.
1: Cap dels dos. Ai, cap dels quatre, ni el Pedro.
6: Que no està.
1: Hola, Pedro!
6: És com que aquesta temporada el Pedro està sent fantasma.
1: El Pedro està venint per les entrevistes.
6: Pels moments importants. Hem de portar més convidats perquè sí, el Pedro.
1: Exacte.
6: I per això aquesta temporada està sent la temporada més convidats.
1: Bé, moltes gràcies a tots per vindre. Ens veiem a un altre programa, ens veiem la setmana següent, perquè la que ve torna a sonar això. Ens veiem la setmana següent amb convidats de la cabronada.
6: Esperem que Jair Domínguez estigui lliure.
1: I nosaltres ens despedim.
0: Ens acomiadem.
1: Ens despedim perquè ara ens anem a prendre pel cul. Ens hem despedit ja directament.
0: Vinga, fòliques a Reus. Adéu.
1: Apa, adéu. Visca Reus.
9: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
10: Salutacions, us parla Mireia Puente. Aquest dilluns, 10 d'agost, s'han posat en marxa les obres de millora dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya. Ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès a través del seu compte d'Instagram. Estava previst que les obres comencessin molt abans, però s'han acabat endarrerint a causa d'una incidència administrativa en el procés de licitació. Un cop resolta la incidència, finalment s'inicien aquests treballs de millora, que està previst que tinguin una durada de 12 setmanes i inclouen la renovació de paviments, revestiments, portes i acabats, així com diverses actuacions per solucionar filtracions i entrades d'aigua. Les obres, doncs, coincidiran amb l'inici de curs, un fet que preocupa a les famílies sobre com acabarà afectant els infants del centre. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya renovarà el tram de via comprès entre les estacions de Gràcia i Sarrià en la línia Barcelona-Vallès entre els dies 11 i 23 d'agost. Les obres de renovació comportaran talls de circulació en aquest tram, de manera que, mentre durin els treballs, s'oferirà un servei alternatiu d'autobusos que cobrirà el recorregut entre les estacions de Gràcia, Sant Gervasi, Muntaner, La Bonanova, Les Tres Torres i Sarrià. El trajecte el farà per la via Augusta. Les obres s'han programat en unes dates de baixa demanda amb l'objectiu d'intentar reduir el mínim d'impacte en les persones usuàries. Els treballs previs a les obres es van iniciar el passat mes de maig, però no han causat cap afectació al servei, ja que realitzaven en horari nocturn fora de l'horari comercial. I un total de 46 oficines de correus de la província de Barcelona, entre les quals la de Sant Cugat, s'han habilitat per presentar esmenes sobre el procés extraordinari de regularització de persones migrants. Es podrà fer fins al 30 de setembre sense necessitat de demanar cita prèvia i en horaris establerts. En el cas de Sant Cugat, serà des de 8:45 fins a 3:45. I en esports, l'entrenadora i tenista del Club Esportiu Valldoreix, Sònia Delgado, s'ha proclamat campiona del món més 45 aquest divendres a Lisboa amb la selecció espanyola. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari, constantment a les xarxes a cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Ei, Anna, estic fent neteja de casa la iaia i he fotut a la brossa una bossa plena de tapets.
2: Però tu saps, la d'hores, suor, llàgrimes, esforços i paciència que hi ha en aquesta bossa.
0: Museu Particular, capítol 4, els tapets.
3: Ei, Anna.
4: Hola.
3: Què, parlem dels tapets?
4: 100%.
0: Museu Particular.
3: Sobre la taula, sobre la tauleta de centre del televisor, abans de que passessin pel cirurgià estètic i s'aprimessin, sobre el moble del rebedor i fins i tot al lavabo on t'espera un rotllo de paper de vàter abrigat amb un elegant vestit fet de ganxet. I és que en moltes cases aquest era, i és encara avui, el panorama. Tapets per tot arreu. En castellà, tapetes. Però com que som catalans, tapets. Però abans definim-los, ens referim a aquestes catifetes o draps més aviat petits, normalment, fets de ganxet, amb dissenys més o menys elaborats, i generalment de color blanc, tot i que, evidentment, pots fer servir el fil que et doni la gana, però normalment, no sé per què, els sent de color blanc. La majoria de vegades, al final, acaben sent autèntiques obres d'art o homenatge a la paciència i fruit d'hores i hores nuant el fil amb l'ajuda de l'agulla de ganxo, sobretot i pràcticament en exclusiva per mans femenines. Per la seva simplicitat, la tècnica del ganxet, perquè al final és això, és, jo dic simplicitat, però jo no tinc ni idea i no m'hi posaré, però dins de les d'altres tècniques, no, de costura o de, no, de crear amb fil, és una tècnica aparentment senzilla, només es necessita aquesta agulla amb ganxo i fil.
4: T'està cancel·lant mig país ara mateix, però tira endavant, després ja ho arreglaré, no passa res.
3: No, però és a dir,
4: no, però perquè és fàcil logísticament, és
3: exacte,
4: a dir, només
3: exacte,
4: necessites l'agulla. En canvi, per exemple, un punt de creu necessites un catxarro molt gran.
3: És exacte el que volia dir, no? Que finalment, entenent això, que només amb aquests pocs materials pots arribar a fer aquesta tècnica, es creu que és una tècnica que hauria de ser una tècnica antiquíssima. Estem parlant, doncs, de prehistòria com a mínim, però el cert és que no és fins al segle XIX que trobem les primeres referències documentals a aquest ganxet com a tal. No? Més concretament, al llibre Memòries d'una dona de les Highland, d'Escòcia, que va ser escrita per l'escocesa Elizabeth Grant, que un cop morta, ella parlava de principis del segle XIX, i un cop morta ella ja parla o anomena aquesta tècnica, i, per exemple, no és fins al 1824 que apareixen els primers patrons de ganxet, en aquest cas a la revista alemana Penélope.
4: Penélope. M'encanta,
3: bueno,
4: Penélope.
3: Clar, evidentment, clar. Era una revista dedicada a la costura, doncs, evidentment, aquest nom també vinculat, en aquest cas, no, amb aquell famós tapís que feia i desfeia. No? En aquest primer moment es pren com a substitut, és a dir, la classe mitjana o les classes populars l'adopten aquesta tècnica com a substitut precisament del que deies abans, de les puntes que requereixen una elaboració major, una infraestructura més gran i que, per tant, estaven destinades, no? També perquè, doncs, evidentment, es triguen més hores a fer determinats dissenys i, a més, estaven destinades o tenien un preu més alt i, per tant, qui les comprava eren les classes altes, no? Totes les classes populars, i això és interessant, però pràcticament des del seu inici aquests objectes han estat ja lligats en aquestes classes populars, en aquesta classe mitjana, i això després veureu per què ho dic. Aquestes classes el que fan és utilitzar aquests tapets en qualsevol espai, és a dir, com a part de la roba, també, no? És a dir, allà on potser ho guarníem en puntes de coixí els aristòcrates o la gent de la classe alta, les classes mitges ho fan amb aquest ganxet, però també ho fan amb una utilitat pràctica perquè posant-ho damunt dels mobles els protegeixen de ratllades, els protegeixen de marques, i alhora també el fet de que, com que estan fetes de fibra, el que fan és acabar, en part, absorbeixen la pols que hi ha a l'ambient, no? Aleshores, es segueix veient net, però no es veu la pols que està. I això simplement s'ha de fer, i sense rentadora també deu ser una fanyada, però s'ha de rentar, i aleshores d'aquesta manera es pot anar mantenint l'entorn domèstic més net, no? I això, per exemple, a mi em recordava quan ara que he fet un petit viatge a Àfrica, que em sorprenia molt perquè tots les parts del cotxe, del mostrador on hi ha el volant i de més, tot allò, tot ho tenen moquetat amb una tela com de peluix, que a mi, o sigui, em semblava com a molt marrano. I vaig preguntar, no sé què fa. No, perquè d'aquesta manera, a veure, és la teoria, però no sé si és compartida o no, però que ho feien precisament per això, per la pols, perquè allà si queda tota la pols, agafen allò, foten a la rentadora i després tornen a posar aquella estora allà i no han de... Jo pensava, bueno, potser passant un plomero cada matí, no? Un plomall acabes abans, però bueno, en tot cas, una miqueta seria aquesta el sistema. I el sobretot, la història que més em fascina és la de casa nostra, perquè ens parla aquests objectes que els tenim per tot arreu, ens parla del naixement de la classe mitjana espanyola. A casa nostra tot això té el seu auge després de la Guerra Civil espanyola, durant la dècada dels 50 i els 60. Els 60 és una dècada que a mi em fascina perquè tot canvia. Bàsicament la nostra societat actual és hereva d'aquesta dècada dels 60 dins de la política econòmica de la dictadura. Els diversos plans econòmics del desenvolupisme comencen a donar fruit gràcies a la industrialització i al trinxament de mig país, no? Des del cinturó de Barcelona, en el cas del Camp de Tarragona, la instal·lació de la petroquímica i de més, és aquesta obertura, després de l'autarquia que la precedeix, aquesta obertura una miqueta del franquisme al món i el tret de sortida també de la marca Espanya amb aquest Spain is different, amb aquest turisme de sol i platja. És el que s'ha anomenat, no?, com el miracle econòmic espanyol, i això es tradueix en una certa bonança econòmica i en la construcció de la classe mitjana, entesa com aquella persona que tenia un treball estable, ingressos suficients com per mantenir una família, comprar un habitatge, i per primera vegada doncs, gaudir d'un cotxe o gaudir d'un període de vacances en un determinat moment de l'any. Això es tradueix doncs, en aquestes grans promocions de construcció d'habitatges, aquests grans blocs, que canviava una miqueta el model tradicional també que hi havia fins al moment. Alhora, aquesta mateixa obertura també va derivada amb el disseny. També comencen a entrar influències estrangeres en el tema del disseny. El mobiliari o la casa deix de tenir determinades connotacions, és a dir, al principi, no? Bueno, els llits havien de ser, no calia que fossin còmodes, els llits havien de ser pràctics i prou, perquè potser un llit còmode propicia que facis coses.
4: Ah,
3: d'acord? Estem en aquest punt, no?
4: Vale.
3: O un sofà al llit es podia veure malament. Perquè, bé, el sofà és el sofà, que es converteixi en llit.
4: Ja.
3: Bueno, doncs, ja. Saps? L'ocasió fa el lladre. Aleshores, totes aquestes connotacions comencen a canviar, hi ha una certa apertura. Aleshores, es millora aquest entorn, aquestes cases, perquè doncs, hi ha millores evidents, com és l'entrada de l'aigua corrent, la invenció o l'entrada de nous electrodomèstics, la rentadora, el televisor... És a dir, que tot plegat també presta que sigui decorat. D'acord? I el tapet el que fa és unir aquests dos mons. Uneix aquella tradició d'abans amb aquella modernitat d'ara. És a dir, aquells tapets antics acaben decorant aquests nous mobles o aquests no, aquestes noves, aquests nous electrodomèstics, perquè al final, clar, has de pensar que, ostres, si t'has gastat uns cèntims en comprar una consola o una calaixera, que a més has hagut de pagar terminis de fusta lacada o de fòrmica, doncs l'últim que vols és que se't ratlli i ha de durar per tota la vida, doncs la protegim bé amb un tapet. A més, també és un moment en què les cases es comencen a obrir en determinats aspectes, no? És, per exemple, l'època dels 60 és l'època de les reunions de tàpers, en el cas d'aquestes reunions, sobretot de dones, perquè sempre estem parlant de l'entorn domèstic associat, en aquest cas, a la dona, doncs també presta a que vulguis tenir la teva casa, doncs, bé...
4: Maca,
3: decorada i de més, no? I, de fet, tota aquesta cultura kitsch espanyola neix precisament d'aquest mateix moment on veiem, doncs, això, des d'aquest tapet, però també aquesta sevillana que hi havia damunt de la...
4: Ja tardava
3: tele, o el quadre, no?, el quadre de cavalls, o el quadre de gossos caçant, que estava sempre darrere del no?, damunt del sofà i davant de la tele. Doncs tot això acaba sorgint també d'aquesta època i acaba conformant aquesta estètica kitsch d'Espanya, on el tapet és un dels seus màxims protagonistes.
4: M'ha agradat molt que parlis de les reunions dels Tupperwares, perquè eren reunions principalment protagonitzades per dones, perquè evidentment eren les que cuinaven, i també avui és un dia un capi molt de dones, perquè qui cosia i cus els tapetis?
3: Les dones. Lunes antes de...

0: Martes antes de almorzar.
1: Si parlem de cultura d'aquest país, doncs també podem introduir aquesta cançó del Miliki, que segur que molta gent a partir de certa edat la recorda, los días de la semana, no?, que parla d'aquesta nena que volia sortir a jugar però que no ho podia fer perquè cada dia de la setmana tenia una tasca per fer, planxar, cosir, netejar... Clar, tenia tantes coses per fer que arribava el diumenge i la pobra xavala doncs, no havia pogut sortir a jugar. I curiosament, totes aquestes tasques que fa la pobra noia doncs, no estan massa valorades socialment parlant. Una d'aquestes tasques és el tèxtil, no? En aquesta secció que hem parlat molt d'art i cultura, està bé que introduïm també les diferències que hi ha hagut entre les arts.

0: És dir, coses que sembla que siguin més manuals i menys intel·lectuals. Coses que precisament acostumen a fer dones. Per exemple, hi ha moltes jubilades que fan tema de vitralls, moltíssimes dones que saben cosir, ceràmica també, ara que s'ha tornat a posar de moda, és una cosa que fan més les dones. Aquesta distinció, com et dic, es feia pensant en que les arts menors no necessitaven intel·lecte, sinó que el que necessitaven era destresa manual. A tota aquesta gent que deia això, jo els animaria a fer un tapeti, m'explico. Jo dic tapeti, ara me n'adono, perquè, clar, a casa meva, la padrina devia fer el castellanisme tapetes, però com que parla amb xipella, diu tapetis.
1: No, i ara està bé, sí. Mira, em sembla bonic i tot.
0: M'he fet gran i me n'adono que jo dic tapeti.
1: Pues ja està bé.
0: Està bé, una mica de reivindicació xipella, està bé. En qualsevol cas, aquests tapetis estan fets majoritàriament per dones i que a ningú se li acudeixi dir que és senzill de fer, per això abans t'he renyat una mica, perquè és que realment és molt complicat. És un món desconegut per molts, complex, que necessites paciència i creativitat, perquè no és només fer tapetis, el tèxtil és brodar, és fer ganxets, fer mitja, fer punta de coixí, punt de creu, fer patronatge. Són moltíssims de coneixements que s'han de fer no només amb destresa, sinó amb intel·lecte i amb creativitat. Vull dir, és ben bé una base artística. Al llarg del segle XX ja hi ha hagut artistes que això ho han reivindicat, des de Louis Bourgeois, la més coneguda, passant per Aurelia Muñoz, la Tracy Emin, la Teresa Lanceta, que fa poc ha tingut una exposició al MACBA, l'Annie Albers, que va fer On Weaving, com una mena de bíblia del tèxtil, una peça meravellosa escrita, la Sònia Deloné també, la Violeta Parra. És a dir, hi ha hagut artistes que han reivindicat des del gènere el tèxtil, no? És més, hi ha una historiadora mexicana que es diu Margo Glantz, que té una frase que a mi m'agrada molt, que diu que si la història l'haguessin escrit les dones, es registraria el descobriment de del fil i l'agulla com l'inici de l'era moderna, no? Perquè agafar una tela o una pell i vestir-te és revolucionari en tant que et protegeix i et fa tirar endavant, no? I això, quan ho explicava al museu, concretament aquest punt, no?, tan revolucionari de la roba, sempre proposava als infants que penséssim on haguéssim arribat si no ens haguéssim pogut abrigar. Vull dir, que potser estaríem tots morts de fred, no? I a dia d'avui exactament el mateix. Llavors, com et deia, al segle XX hi ha moltes artistes que se'n van adonar d'això i van començar a fer obra molt reivindicativa a través del tèxtil. A nivell més contemporani n'he portat un parell. Una és la Mireia Coromina, que ella té una peça que tu saps que a mi m'agrada molt, que es diu Tessendo la terra, teixint la terra. És una peça que va fer a Itàlia, amb les dones d'Itàlia, i el que fa és, amb aquestes dones, fer un tapeti molt gran que resguarda tot el que cau d'un oliver, no? És a dir, fa com una mena de paraigua al revés amb el tapeti, i llavors és preciós, és una peça molt bonica, molt, bueno, clar, és que clar, abraça l'arbre, llavors, clar, totes les olives que cauen es van guardant en el tapeti. Per dir-ho així fàcil, el que fa és com una borrassa de tapeti. La borrassa, que és tan dura, no? És aquesta tela tan vasta, la transforma en tapeti, en aquest fil finíssim. A casa meva sempre n'he vist d'aquest fil. És un fil molt delicat, molt, molt bonic, que fins i tot té un punt que brilla. I clar, en el moment està dignificant moltíssim aquest fet de recollir, de plegar olives, no? I també el que està dient és que això també és una tasca que fan les dones, perquè sempre diem que el tros hi van els homes, però és que resulta que potser les dones també hi van i no ens ho havia explicat ningú, no? La Mireia Coromina fa aquesta peça Tessendo la terra amb tapetis, fent ganxet, i també porto un altre artista que li tinc molta estima, que ella treballa en brodat, no treballa amb ganxet, tot i que crec que també en sap fer, que és la Mònica Galera, que a més, com que és així quilòmetre zero, doncs també aprofito i la poso en aquí. Ella va fer un projecte que es diu Et duc escrita a l'úter, en el qual brodava fotografies que trobava així en desús, en mercats tipus els encants, etc. Jo recordo que hi va haver aquesta exposició a l'Espai Nautilus a Tarragona, a l'antic Espai Nautilus, que ara ja no existeix, i em va agradar molt com aquesta cosa d'agafar un coneixement preeminentment femení, no?, i impregnar tot un arxiu fotogràfic d'aquesta creativitat tèxtil. Com també sap tothom, després amb Tres de Dona, Expo, que vaig comissariar i tu vas fer tot el projecte museogràfic al Museu Terra, ella va fer el cartell, que també va ser un cartell que va agradar molt a través d'una fotografia de l'arxiu. I aquest

Pues ara ens tirarem una mica de floretes. A tot aquest moviment que hi va haver a l'Espluga de Francolí amb Tros de Dona, també, en certa manera, va generar que els espais vius d'art d'aquell any, del 2024, els espais vius d'art és aquesta cosa en la qual s'obren les botigues de l'Espluga que ja no es fan servir i s'hi fan espais expositius durant uns dies i tot és, i cada espai viu d'art, cada ebart, cada any, hi ha una temàtica diferent. L'any que Tros de Dona estava a l'Espluga, l'ebart va tenir com a temàtica les dones posen fil a l'agulla i va haver unes exposicions brutals a l'Espluga de tapetis, vestits, llençols brodats. Va ser una cosa espectacular. Bueno, i recordo les dones que jo les vaig visitar totes, no?, i que t'explicaven amb una efusivitat tot el que havien cosit, i havien cosit les seves mares i padrines i besàvies, que penses, és que en quin moment això no ho hem valorat, no?, i ens interessa més un quadre que un brodat, quan segurament és exactament igual de difícil. En qualsevol cas, una de les coses que em va flipar també d'aquests ebart és que en molt poc temps, en menys de 3 mesos, es van organitzar els dones de l'Espluga per fer, alerta, més de 1.000 mandales de ganxet. És que és molt fort, més de 1.000 mandales de ganxet, i van omplir tot el poble de mandales. Això ho van fer a través de la Cati Vergara i la Rocío Pérez, que van organitzar tot aquest tinglado, i va ser tan brutal que es va quedar molt desencat molts mesos les mandales penjades a l'Espluga, i tant ha funcionat aquest projecte que les dones jubilades de Blancafort van anar a l'Espluga a demanar que, sisplau, si podien fer el mateix projecte a Blancafort, que també hi havia moltes dones i ja que saben cosir. A mi el que em fa pensar això, Àlex, és que les dones, si ens ho proposem, és com podem fer qualsevol cosa, perquè fer 1.000 mandales en 3 mesos a mi em sembla una barbaritat, i no ho han fet una vegada, ho han fet 2 vegades sense cap dificultat. És ben bé com una mena de batalló, una mena d'exèrcit.

0: Amb aquesta cançó magnífica de Lilian de Celis de l'any 69, m'agradaria reivindicar totes aquestes dones que sempre han cosit moltíssim, que no se n'ha fet ni cas i que ara ens estem adonant que no eren les padrines només que cosien quan tenien temps lliure. No, és que gràcies a aquestes padrines, totes i tots, ens hem abrigat, ens hem vestit i us acabo també fent una recomanació literària. La Letícia García va fer, és una periodista allà de moda, va fer un llibre amb el mateix nom d'aquesta cançó fa poquet, que es diu Batallón de Modistillas, editorial Carpe Noctem, i el subtítol és Les mujeres olvidades que construyeron la moda. Perquè alerta, perquè som un país ple de dissenyadors i marques que tots són homes, però qui ha cosint ja saps qui és, Àlex.
1: Les dones.
0: Efectivament.
2: Como estamos aprendiendo la instrucción con entusiasmo, deseando que se aprecie nuestro garbo por ahí.
3: Estic baixant el contenidor. Com hagi passat ja el camió, em moro.
4: Museu Particular. Guió i locució Anna Maria Endebert i Àlex Rebollo. Edició i gravació Josep Ardila. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la xarxa de comunicació local.
5: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
6: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Cada residu compta.
8: Hola, què tal? Com esteu? Benvingudes, benvinguts a una nova edició del Cada Residu Compta en una setmana molt especial perquè estem a les portes de la celebració del 5 de juny, que és el Dia Mundial del Medi Ambient i, per tant, és un tema que ens interpel·la i de ple. Per això, el Cada Residu Compta avui també hem convidat a la Teresa Mora. Què tal, Tere, com estàs?
9: Hola, què tal?
8: Últimament estem molt tornant a les arrels de les coses, Tere, perquè encara ens falta com conscienciar-nos molt, no?
9: Sí, estem, diguem-ne, com allò una mica parats, una mica en stand-by.
8: Sí.
9: Va haver-hi una certa consciència i, diguem-ne, com un gran canvi en els últims 20 anys, però no aconseguim prendre un nivell de consciència com a globalitat, com a societat, de l'impacte en el medi ambient del nostre consum i dels residus.
8: Quina és la situació que diries pel que fa als residus? Generem encara masses deixalles, Tere?
9: Moltes, cada dia més. És un increment constant.
8: No en som conscients, oi?
9: No, perquè no és només una qüestió d'una única cosa. Clar, és les deixalles que generem en l'àmbit electrònic, les que generem en l'àmbit de l'alimentació, les que generem en l'àmbit del tèxtil. Llavors, en el nostre dia a dia tenim molts fronts oberts i tots generen molts residus, els consums de productes d'un sol ús, l'increment que hi ha hagut del plàstic en el nostre entorn i en el nostre dia a dia. Llavors, amb això costa de tenir la visió de conjunt i ser-ne conscients.
8: Parlem d'aquest impacte en el planeta. Quins són els residus més contaminants?
9: Doncs els plàstics, et diria, Del plàstic és un dels més contaminants perquè estan presents en tota la nostra activitat avui dia, en elements que no et semblaria, la roba. Diries, bueno, jo en la roba no veig el plàstic, doncs en el plàstic la roba...
8: I és, no?
9: I és, hi ha molt de plàstic i a més no és tant el problema del plàstic sinó del microplàstic.
8: Yeah.
9: I llavors aquí entre allò que clarament veiem que consumim, que és aquella ampolla d'aigua, després hi ha en el dia a dia moltes coses. I llavors aquest seria el potser l'element que ens hauria de preocupar.
8: També ens haurien de preocupar els residus electrònics o les piles, perquè tinc entès que poden alliberar substàncies tòxiques.
9: Sí, aquest element, i ara diguem-ne que estem, no tot el cotxes elèctrics, moltes dels consums, no, que l'electrònica i tota la part de les tecnologies ens porta, doncs aniria cap aquí. L'altre que moltes vegades també ens ha de preocupar és els residus que generen fins i tot allò, la intel·ligència artificial i tot allò que és l'impacte de les xarxes i de l'estructura que requereix tota el consum que fem de la
8: part. I creus que això està quantificat?
9: Es fan molts esforços per fer-ho i el que és que és com cada dia es sobrepassa. Tot allò que queda quantificat, cada dia se sobrepassa.
1: Sí, sí, sí.
9: Vale, això és com ara, mira, encara no han publicat, però ho faran el dia 5, justament que tu dius, que és aquest any, quin serà el dia que sobrepassarem la
1: els
9: capacitat
1: de la Terra,
9: els recursos,
1: no?
9: De la Terra.
1: Cada cop és abans.
9: Cada cop és abans.
1: És que ara ho publiquen el 5 de juny, però hauran de publicar-ho abans aviat, eh?
9: Sí, exacte, exacte. Perquè l'any passat era estava... sobre el 24 de juliol, sí, em sembla que va ser l'any passat.
1: Vull dir que
9: sí, es va avançant d'una manera cada any sorprenentment, no? Mm-hmm. Per tant, si sí, es treballa i el que hi ha és la diversitat d'impacte que hi ha i com en aquest sentit hi ha una falta de consciència de que aquest consum que no es visualitza, que és d'alguna manera una mica fantasma, doncs com impacta.
1: L'impacte en el medi ambient és molt gran, els plàstics afecten greument la fauna marina, per exemple, molts animals confonen amb aliment i els pot provocar la mort, els abocadors tenen gasos d'efecte hivernacle, i per les persones, Tere, aquest impacte, jo crec que tampoc en són massa conscients, no? Perquè també hi ha un impacte en la nostra vida.
9: Sí, sí, bueno, ho hem comentat alguna vegada. Si tinguéssim més clar com afecta la nostra salut, potser també reaccionaríem d'una altra manera envers els residus. El fet, diguem, de com contamina l'aire, com es contaminen les aigües, com en la nostra alimentació cada dia hi ha més productes que poden incorporar determinats contaminants, o bé per la manera en la que han estat conreats, o bé per les aigües, etc. Mm-hmm. Llavors, és un impacte molt elevat, i no només sinó amb malalties cròniques i en condicions que poden afectar la qualitat de vida, les condicions de vida.
1: Això seria una mica l'impacte que té també tots els gasos que es generen amb la qualitat de l'aire, que tampoc
9: el CO2, l'efecte hivernacle dels gasos que generem. Llavors hem de tenir que és, no és només el residu en si, com que cada vegada que parlem, diguem-ne, de l'impacte dels residus en el medi ambient, hem de tenir en compte que l'element que hauríem d'incloure és el canvi de consum, de model de consum. Mentre que el nostre model de consum s'incrementa constantment, el volum dels residus s'incrementa proporcionalment. Llavors, en principi, necessitem ser conscient de l'impacte dels residus perquè també puguem ser conscient de que hem de canviar els nostres hàbits de consum per generar menys residus i després, posteriorment, afavorir que aquests residus es puguin com generar un cert tractament, no?
1: Fem un joc, Tere, perquè tu t'has preparat aquí un munt de dades que m'encanten. A mi m'agrada molt donar dades als oients i a les oients perquè també una mica exemplifiquen el que tu i jo de vegades sembla que ens estiguem aquí...
9: Inventant.
1: Mira, aquestes dues estan xerrant sobre el sexe dels àngels. Tu en tries una i jo en trio una altra. Va.
9: Molt bé, vinga, a veure...
1: Quina tries?
9: Jo trio els plàstics, a veure el temps que triguen en desaparèixer. Una bossa de plàstic.
1: Una bossa de plàstic? Abans has dit molts anys, però 100 anys?
9: Més, 150.
1: Una bossa de plàstic que deixéssim al bosc trigaria 150 anys. Déu-n'hi-do les voltes que faria, no?
9: Sí, sí, sí. Clar, pensa que en aquest temps, a més es va com dissolent en petites fraccions. I mentrestant, quan ja siguin molt petites, doncs és quan es va filtrant a la terra i potser si l'has deixat al costat d'un camp, d'una horta, doncs anirà cap als aliments.
1: Va, aquesta te la poso fàcil. Quants quilos de residu generem a Europa cada persona al dia? És que per mi és tan bèstia aquesta dada.
9: Sí. Doncs mira, entre un quilo i mig.
1: Mira, jo t'afina... Sí, exactament. És que no ho trobes molt bèstia?
9: Molt, perquè tu imagina't quan tens allà, no?, els cubells que tens, amb els residus separats i demés, i vas traient i tal, i dius, no, és que amb el que treus cada... Pues sí, cada dia... és una mitja, però clar, qui genera molt, sort que els envasos pesen poc.
1: És el que anava a dir, perquè són els,
9: si els envasos
1: que més, però...
9: Ja em diré, sí, sí.
1: Doncs Tere, avui ens n'anem amb aquesta dada, que crec que ens ha de fer pensar molt. Cada un de nosaltres generem, és a dir, produïm, fem, llançaríem si cada dia traguéssim la brossa al contenidor, entre un quilo i un quilo i mig de deixalles al dia.
9: Sí, sí, sí. Sí.
1: Pensem-hi.
9: Fem una petita, que encara et diria. A mi, i ho veiem cada dia, l'ampolla de plàstic. Saps quants anys triga una ampolla de plàstic? T'ha sobtat, allò de la bossa, però allò de l'ampolla?
1: No, no ho sé.
9: 450.
1: imagineu. Us estem donant moltes dades perquè us aneu a dormir i penseu una mica. Vinga, bona setmana,
9: apa,
1: Tere. Adéu.
7: Amb la col·laboració del Consell Comarcal del Vallès Occidental.
6: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: of late, the world around us is in a sea change. It's just simply not the same world anymore. And as we all struggle to find our way with it, to get a grip, to make sense out of the chaos and the destruction and the tragedy, one word that emerges is the word freedom, its importance, its rarity, and how fortunate we are to have it, to be able to be part of a freedom of expression that allows us as artists to tell our stories in our own way about the human condition, the complexities of life. The world around us is a gift and not one to be taken lightly. But then I think the glory of art is that it can not only survive change, but can lead it. As an artist, I just can't think of a better life than the one that I've been blessed with. It's just a great ride with many wonderful relationships and experiences along the way. And it's a ride I hope to continue. So tonight, I want to acknowledge my family, my love for them, my lady, the Academy, and all of you for giving me this honor. Thank you.
1: Hola, amics. Això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquesta veu que ara sentíem era la de l'actor Robert Redford. L'any 2002, en el seu discurs d'agraïment, quan l'Acadèmia de Hollywood li va lliurar l'Oscar honorífic pel conjunt de la seva carrera. Malauradament, com sabem, Robert Redford ens ha deixat. Va morir el 16 de setembre passat, a l'edat de 89 anys, i amb aquest motiu nosaltres li dediquem l'espai d'avui, perquè Redford ha estat molt més que una gran estrella, molt més que un actor molt atractiu, capaç d'omplir amb el seu nom les sales cinematogràfiques. Robert Redford estimava el cinema, sobretot el cinema independent, i el va protegir afavorint l'aparició de nous talents amb la fundació de l'Institut Sundance l'any 1980, destinat a la descoberta de nous cineastes, nous actors i nous músics cinematogràfics. Robert Redford, però, també va dirigir, i fins i tot va arribar a guanyar un Òscar com a director pel film Gent Corrent, que narrava un drama familiar. Robert Redford era californià, havia nascut el 18 d'agost de 1936 i els seus inicis van ser televisius. Els primers 4 anys de carrera es va fer un tip d'aparèixer en episodis de sèries de tota mena. Jo el recordo en un de la formidable sèrie La dimensió desconeguda. L'episodi es deia Res a la foscor, i Redford, que aleshores tenia 26 anys, feia un paper de policia, un paper petit, que en realitat era l'àngel de la mort que anava a casa d'una dona velleta per endur-se-la amablement d'aquesta vida. Redford, bé, un xic després de tot això, quan està a la ratlla dels 30 anys, més o menys, la carrera de Redford a la pantalla gran comença a agafar embranzida amb pel·lícules com la britànica Situació desesperada, però no seriosa, amb Alec Guinness, i La rebel i Propietat condemnada, les dues amb Natalie Wood, i de seguida passa a ser una figura rellevant amb dos títols. Descalços pel parc, amb Jane Fonda, que és una adaptació de la divertida comèdia teatral de Neil Simon, i La caça de l'home, que a l'estat espanyol es va estrenar com La jauria humana. És un drama social amb actors de primer nivell com Marlon Brando, Angie Dickinson i Jane Fonda. Aquesta n'és una escena protagonitzada pels personatges que interpreten Robert Redford i Jane Fonda.
2: ¿Estás bien?
3: ¿Eh? Sí, lo estás.
2: Tienes buen aspecto.
3: Yo no, supongo. Te he echado de menos.
4: No.
3: Ha sido demasiado tiempo. Me gustaría ir a nuestra casa. Ahora mismo. Esta conversación no tiene sentido, ¿verdad? Así que Lester te encontró enseguida, ¿eh?
4: No, Bob. Lester está en la cárcel.
2: ¿Qué?
4: No, espera. No le dijo a Calder dónde estabas. Aguardó a verme a mí.
2: ¿De qué estás hablando? ¿Qué pasa?
4: Calder me ha dado una hora. Dice que no tienes escapatoria. Todo el estado anda tras de ti.
2: ¿Calder?
4: Asegura que te pondrá a salvo. Debes creerle, Bob. No hay otra solución.
2: Un momento. ¿Desde cuándo llevas mensajes de Calder?
4: Escucha, Bob. Creo que esta vez es muy serio.
2: Sí. Mucho. Esta vez es más que serio.
4: Tú no lo hiciste, no pueden acusarte.
2: ¿No? No importa que no lo hiciera. Algo saldrá mal. Escucha, tengo que irme. ¿Trajiste el coche?
4: No.
2: Ana, necesito un coche. Y tráeme alguna ropa, busca a Jakey. Dile que me traiga dinero y un coche.
4: Pero Bob...
1: La casa de l'home, un film de gran tensió dramàtica que procedia d'un text de l'escriptor Horton Foot, adaptat per Lillian Hellman. Val a dir que no tot van ser flors i violes a la vida de Robert Redford. De jove tenia una gran desorientació, no sabia què volia fer amb la seva vida, i va caure de l'alcoholisme. Tot seguit, com que tenia traça dibuixant, va pensar que es podria guanyar la vida com a caricaturista i va voltar per Europa fent autostop i venent els seus dibuixos. Però es va adonar que era mediocre, va tornar als Estats Units i es va matricular a Nova York per estudiar art dramàtic. Després ja hem dit que les coses li van anar força bé. Redford va ser també productor i com a director va rodar, entre d'altres, Un lloc anomenat Milagro amb Rubén Blades, El riu de la vida amb Brad Pitt, Quiz Show, pel qual Redford va ser nominat a l'Oscar al millor director, L'home que xiuxiuejava els cavalls amb ell mateix i Christine Scott Thomas, i Lleons per Xais, amb ell també, i Tom Cruise i Meryl Streep. Com a actor hi ha una pel·lícula que catapulta Robert Redford a dalt de tot, que és Butch Cassidy and the Sundance Kid, conegut popularment com Dos homes i un destí. Redford la fa l'any, aquesta pel·lícula la fa l'any 1969, quan té 33 anys, al costat de Paul Newman, i l'èxit és espectacular. Es basa, només es basa, en la història verídica de dos bandolers de l'oest americà, sobre els quals no s'ha sabut mai del cert si realment van morir a mans dels soldats bolivians que els perseguien després d'un atracament. Les anàlisis d'ADN no han coincidit mai i tot sembla indicar que no van morir com es veu al film, sinó que es van escapar, van tornar als Estats Units i allà van iniciar una nova vida amb un canvi de nom. Aquesta és l'escena en què perseguits acaben saltant a l'aigua des d'un penya-segat.
5: No podemos luchar y si nos entregamos, nos mandarán a la cárcel.
6: Yo ya he estado en ella.
5: Si luchamos, pueden continuar donde están y matarnos de hambre. O bien ocupar posiciones y matarnos a tiros. O provocando un desprendimiento de rocas, ¿qué más pueden hacer?
6: Pueden rendirse, pero no cuento con ello.
5: Ahora ocupan posiciones.
6: Hay que prepararse.
5: Kip, si en otra ocasión te digo, ¿por qué no vamos a Bolivia? Debemos ir a Bolivia.
6: En otra ocasión.
5: ¿Dispuesto? No, vamos a saltar.
6: Ni pensarlo.
5: No nos pasará nada. Si hay bastante profundidad, no nos haremos daño. Nunca podrán seguirnos.
6: ¿Cómo lo sabes?
5: ¿Darías tú un salto así si no tuvieras que hacerlo?
6: Tengo que hacerlo y no lo doy.
5: Pues hay que saltar o estamos perdidos. Y ellos tendrán que volverse por donde han venido. Vamos.
6: Un buen disparo es lo único que deseo.
5: Vamos. ¡Hay que hacerlo!
6: No, déjame solo.
5: ¿Por qué?
6: Quiero luchar contra ellos.
5: Nos matarán.
6: Tal vez.
5: ¿Quieres suicidarte?
6: ¿Y tú?
5: De acuerdo. Saltaré el primero.
6: No.
5: Entonces hazlo tú.
6: Te he dicho que no.
5: ¿Qué te pasa, muchacho?
6: ¡Que no sé nadar!
5: Eres un iluso. No creo que salgamos con vida.
1: Una escena de Butch Cassidy and the Sundance Kid. El personatge de Butch Cassidy havia de ser per Steve McQueen, però no el va voler i li van donar a Paul Newman. I per al personatge de Sundance es va pensar en Dustin Hoffman, però com que va dir que no, li van donar a Robert Redford. Pel que fa a la vida personal dels dos bandolers, de Butch Cassidy i Sundance Kid, se sap que van mantenir una relació a tres, triangular sentimentalment parlant, amb Betta Place, una dona 11 o 12 anys més jove que ells, que en el film encarna l'actriu Catherine Ross. Pel que fa a les pel·lícules que Redford va rodar posteriorment, podem recordar El cop, una altra vegada amb Paul Newman, Tal com érem, amb Barbra Streisand, El gran Gatsby, amb Mia Farrow, Tots els homes del president, amb Dustin Hoffman, i, entre moltíssimes més, Memòries d'Àfrica, amb Meryl Streep, i Una proposició indecent, amb Demi Moore. Redford va estar a punt d'interpretar el paper de Michael Corleone al film El padrí, però finalment li van donar a Al Pacino. Robert Redford va morir el 16 de setembre passat al seu ranxo de Utah, a l'edat de 89 anys, i és per això que avui li hem dedicat aquest Cinema a la xarxa que ha tingut Roc Casas a les vies de so. Aquesta és la gran cançó de Burt Bacharach per a la banda sonora del film Butch Cassidy and the Sundance Kid, que va guanyar un Oscar a la millor cançó original. Inicialment li van oferir la cançó li van oferir a Bob Dylan, però la va rebutjar i aleshores la va cantar B.J. Thomas. Fins la setmana vinent, amics.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Alternatives més saludables a les begudes que són ensucrades, excitants o alcohòliques.
3: Les begudes amb un alt contingut de sucre, amb cafeïna o amb alcohol, no haurien de formar part de la nostra dieta. De fet, podem optar per opcions molt més saludables. Aigua amb unes rodanxes de llimona, llima o menta, suc natural de síndria o de taronja o infusions fredes sense sucre no només són més saludables, sinó que també ajuden a evitar l'excés de calories, sucre i cafeïna que es troben en moltes begudes comercials.
1: Salut activa.
4: Olga Brunner, dietista nutricionista comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós i Palafrugell.
5: Les begudes saludables, com a alternativa a l'aigua, han de complir una sèrie de requisits, i és que no portin sucres afegits de cap mena, ni sucres, ni mels, tampoc que no portin alcohol, que no portin excitants i tampoc un excés de sal. A partir d'aquí, l'ideal serien les begudes casolanes que fem a casa, que les podem fer a base de fruites, de verdures, de begudes vegetals, tipus avena, arròs, etc. I després, si li volem donar un punt més energètic, doncs també podríem posar fruits secs, com podrien ser les llavors de chia o el sèsam, o inclús podríem posar algun greix saludable, també, com podria ser el bocat o un oli de coco. A partir d'aquí podem fer les nostres combinacions saludables a casa, com podria ser aigua amb fruitetes, podria ser un batut de llet vegetal, no?, amb fruita, podria ser un gazpacho, o si volem donar un punt més energètic, doncs podria ser afegint unes llavors o inclús una mica d'oli de coco o uns flocs de civada, no? Una cosa és molt important, i és que hem de vigilar beure aquestes begudes amb l'estómac buit, perquè ens pot donar una falsa sensació de que ens treu la set, però després és tot el contrari. Ens aporta una energia i després en volem més, perquè no ens treu la set. La millor beguda per treure la set és l'aigua. I al contrari, les begudes alcohòliques ens deshidraten el cos. Llavors haurien de ser les mínimes possibles o evitar-les.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
6: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
7: M'he equivocat tants cops... Que...

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. Aquest dilluns 10 d'agost s'han posat en marxa les obres de millora dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya. Ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès a través del seu compte d'Instagram. Estava previst que les obres comencessin molt abans, però s'han acabat endarrerint a causa d'una incidència administrativa en el procés de licitació. Un cop resolta la incidència, finalment s'inicien aquests treballs de millora, que està previst que tinguin una durada de 12 setmanes i inclouen la renovació de paviments, revestiments, portes i acabats, així com diverses actuacions per solucionar filtracions i entrades d'aigua. Les obres, doncs, coincidiran amb l'inici de curs, un fet que preocupa a les famílies sobre com acabarà afectant els infants del centre. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya renovarà el tram de via comprès entre les estacions de Gràcia i Sarrià en la línia Barcelona-Vallès entre els dies 11 i 23 d'agost. Les obres de renovació comportaran talls de circulació en aquest tram, de manera que, mentre durin els treballs, s'oferirà un servei alternatiu d'autobusos que cobrirà el recorregut entre les estacions de Gràcia, Sant Gervasi, Muntaner, La Bona Nova, Les Tres Torres i Sarrià. El trajecte el farà per la via Augusta. Les obres s'han programat en unes dates de baixa demanda amb l'objectiu d'intentar reduir el mínim d'impacte en les persones usuàries. Els treballs previs a les obres es van iniciar el passat mes de maig, però no han causat cap afectació al servei, ja que realitzaven en horari nocturn fora de l'horari comercial. I un total de 46 oficines de correus de la província de Barcelona, entre les quals la de Sant Cugat, s'han habilitat per presentar esmenes sobre el procés extraordinari de regularització de persones migrants. Es podrà fer fins al 30 de setembre sense necessitat de demanar cita prèvia i en horaris establerts. En el cas de Sant Cugat, serà des de 9:15 fins a 3:15. I en esports, l'entrenadora i tenista del Club Esportiu Valldoreix, Sònia Delgado, s'ha proclamat campiona del món més 45 aquest divendres a Lisboa amb la selecció espanyola. Doncs això és tot, la informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a les xarxes a cugat.cat.

0: serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. Recordes Cocodril? Sap.

0: Sapore di sale. Corria 1964. Sapore di mare. Tu ja hi eres?
1: Un gusto un po' amaro.
0: Era estiu.
1: Di cose perdute.
0: I aquesta cançó.
1: Di cose lasciate.
0: Va ser aquell estiu la que més sovint van posar a totes les ràdios. La que preferien ballar les parelles d'enamorats.
1: Il tempo è dei giorni che passano qui.
0: La cançó amb la que molts es van confessar el seu amor. Una d'aquelles sense data de caducitat.
1: Ti butti nell'acqua e mi lasci a guardarti.
0: Una de les diverses meravelles que ha fet el nostre primer convidat d'avui en el nostre viatge per la màquina del temps.

0: el gran Gino Paoli. Vayas, cocodrina. Ei, ha dit que sí. I s'està apropant. I m'està abraçant, aquesta vegada, sense l'efecte palanca.
1: El tempo de giorni que passano pigri e lasciano in bocca...
0: Allò tan desagradable que les noies cocodriles tenien el mal costum de fer als anys 60. Quan finalment arribaven els lents, que sempre arribaven massa tard, perquè en aquelles festes particulars les noies havien de tornar a casa molt d'hora. Records de tota una història, perquè tu i jo sabem que la història no sembla mai història quan l'estem vivint.

0: no fa pas gaire, el mestre José María Pallardó, Pop Llardó per als amics, també va programar aquest Sense Fine, meravellós, de Gino Paoli.
1: No m'importa de la luz.
0: En el seu espai, aquí al Coco,
1: no
0: música al mil per mil.
1: Per me sei luna estelle tu.
0: No perdis la sintonia. En qualsevol moment també pot aparèixer Rafael Turia i sus afluentes i una cançó molt especial.
1: Sense fine.
0: Sense fine. Ai, Josep Maria Francino, amb B de Beatles. Sergio Dalma, com recordes aquelles festes particulars, aquells guategues que fèieu?
2: Al graig d'un dels companys, doncs ens trobàvem, portàvem doncs la beguda i una mica de pica-pica i bueno, un es dedicava a posar música, no? I li deia, va, tio, comença a fotre les lentes perquè, escolta, aquí no ens estem menjant ni una rosca. I al final, sí, posàvem el que sonava en aquell moment. I dintre d'aquestes cançons hi havia moltes cançons d'aquestes italianes. Jo recordo quan anaves a alguna festa, esperaves que sonés aquella El Guardiano del Far o totes aquelles cançons que quan sonaven deies, ostres, és que amb aquesta música no em pot dir que no.

0: Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.
1: Possiblement, aquest és el tema absolutament instrumental que més sovint ens heu demanat al llarg de la història d'aquest programa. Un d'aquells fenòmens que només es dona molt de tant en tant. Original del 1976. És un One Hit Wonder, un artista d'un únic gran èxit. Il Guardiano del Faro, Amore Grande, Amore Libero, una cançó molt especial per un altre dels nostres convidats, per Sergio Dalma, que vincula inevitablement aquesta peça a les festes particulars d'aquell temps. Però tenim milers de corresponsals improvisats arreu del món a través del Facebook del grup Amigos de Cocodrilo Club i precisament un company d'ofici, Moncho Lemos, des de la ràdio pública galega, ens diu que ha aconseguit una gran

0: Aplaudiments per Joan Manuel Serrat, que ha interpretat la seva cançó en castellà, La mujer que yo quiero, conjuntament amb Gino Paoli en directe, que ho ha fet en italià. I cara al públic, i en viu en un programa de la RAI italiana del 1982.
1: Per ricordare un cantautore di Genova che non c'è oggi qui.
0: Un autèntic document que ens ha facilitat l'amic, el company Moncho Lemos, que ens escolta a través d'internet des de Galícia. Un abrazo, Moncho, i muchas gracias, como siempre, por tu ayuda, por tus muchas colaboraciones en nuestro programa. Tens ganes de seguir rebobinant en el temps? Encara una mica... Està bé, però necessito rebobinar encara una mica més, sisplau. He arribat al febrer del 1985. Aquell any, el nano va anunciar que havia decidit prendre's un any sabàtic. És a dir, que no pensava treballar durant tot un any, que no concedia entrevistes ni molt menys concerts ni actuacions en directe de cap mena. Però aquell any, qui us parla, realitzava un programa cada tarda amb moltíssima audiència a tot Catalunya, que es deia Los Musicales de la Cadena Catalana, que estava organitzant el seu segon festival per entregar premis als més votats dels oients de tot l'any anterior, del 84. I el més votat era Joan Manuel Serrat. És una de les moltes ocasions en les que el nano s'ha portat molt bé amb nosaltres, però aquella va ser realment especial, perquè va trencar la seva promesa i només ho va fer amb nosaltres en el nostre festival que es va celebrar el desaparegut Escala Barcelona, el restaurant espectacle més elegant de la ciutat en aquell moment. I tots els companys de premsa i dels mitjans de comunicació en general, sobretot de les dues teles que llavors hi havia, de Televisió Espanyola i de TV3, van

0: Destacar aquest fet, que Joan Manuel Serrat va trencar la seva promesa d'any sabàtic per assistir a recollir el seu trofeig en el festival que jo vaig dirigir de los musicales de la cadena catalana i, a més, com ara recordarem a través de les cintes magnetofòniques, fins i tot el vam fer cantar. Quan ell va arribar a Camerinos, jo li vaig preguntar: Joan, cap on van les cançons?
1: No ho sé, van cap on volen anar. Són bastant independents i bastant autogestionàries, les cançons, sempre. I un procura, doncs buscar-les, trobar-les i estar d'acord amb elles. Ara cap on van, això ja ho explicaran elles.
0: Bé, ens vam quedar amb les ganes de saber cap on van, però allà a quarts de quatre de la matinada, de la nit d'un dilluns a dimarts, d'un fred febrer del 1985, a l'escenari d'Escala Barcelona...
2: Que no podía faltar y que está una vez más con los amigos de la cadena catalana. Gracias. Moltes gràcies per venir, Joan Manuel, perquè tu em vas dir fa algunes setmanes que pensaves dedicar-te tot l'any a descansar.
1: Ara estic descansant. Això és descans.
2: T'has passat bé aquesta nit? S'ha fet una miqueta llarg, oi? Se'ns ha fet una mica tard.
1: És la vostra festa. Teniu dret a bellugar-la com vulgueu.

moltes gràcies. Aquesta? Ella em va estimar tant, jo me l'estimo encara. Plegats vam travessar una porta tancada. Ella, com us ho podré dir, era tot el meu món llavors. Quan en la llar cremava només les d'amor.

0: per aprendre.
1: És clar, aquesta gravació tampoc s'ha comercialitzat mai i té el valor d'allò directe que no s'havia assajat, que no s'havia preparat. Va aparèixer com per casualitat una guitarra per darrere de les cortines de l'escenari d'Escala Barcelona i amb els aplaudiments de tots els seus seguidors, en Joan Manuel no s'hi va poder negar i ens va cantar paraules d'amor.

0: Ah, però sabeu que Paraules d'amor ara també és un llibre? I sabeu qui l'ha escrit? Doncs en David Escamilla, que és el fillol d'en Joan Manuel Serrat. És a dir, el nano va ser el padrí en el naixement de David Escamilla, el fill del gran Salvador Escamilla. L'home que va ser el primer en deixar-nos un micro per parlar en directe per la ràdio quan només teníem 13 anys. El primer que ens va donar l'oportunitat de fabricar un espai. Corria 1971.
1: I amics del Cocodril Club, avui està amb nosaltres un convidat molt especial, en David Escamilla, que acaba de presentar el seu nou llibre, que es diu Paraules d'amor. Felicitats, David, per l'èxit de convocatòria i perquè aquest llibre, només de veure la portada i el títol, ja entren ganes de llegir-ho, això, seguit, en una nit, no?
2: És molta, molta vida real, Albert, és la meva vida, és els meus mites, la història que m'han explicat i la història que m'hagués agradat viure, perquè visc en una Barcelona molt maca, molt confortable, però segurament aquella Barcelona bategava un ritme més potent humanament. I jo voldria que aquesta Barcelona confortable d'ara, a més, bategués a un ritme molt més potent humanament, no? I que la gent no estigui tan trista.
1: Sí, tu has dit una cosa en la presentació del teu llibre que ja fa temps que ho comento amb els companys d'ofici, no? I és que la majoria de la gent a Barcelona sembla que estigui enfadada amb la vida, no? És difícil treure una salutació o un somriure.
2: Exactament.
1: Què podem fer, David?
2: Doncs escolta'm, la vida es viu una vegada, cada dia que et lleves és un miracle, i per tant el que cal fer és viure a tope cada instant de la teva vida, i prou, res més que això, res més que això. I celebrar cada dia que et lleves.
1: Dius que el que expliques a la teva novel·la no ho has viscut en primera persona, però has tingut, entre d'altres personatges, dos persones que t'ho hauran fet viure, encara que sigui virtualment, com el teu pare, en Salvador Escamilla, i com en Joan Manuel Serrat, que és el teu padrí.
2: Sí, m'han explicat moltes coses, Albert, i tot el que m'han explicat em sona tan autèntic, i crec que s'ha de reviure, i que tot això ha de tornar a ser present.
1: Escoltem el que deia el teu pare cada matí quan començava el seu mític Ràdio Escop en directe.
2: Va.
3: Ràdio Escop, Ràdio Escop.
4: Hola.
3: Con Salvador Escamilla.
4: I bon dia, Catalunya. Bon dia i una cançó.
1: Veus? Ell deia bon dia i una cançó. I jo a tots els meus convidats els hi pregunto quina és la cançó de la teva vida, per escoltar-la i compartir-la amb tots els oïdors.
2: Molt bé, doncs és que cada vida incorpora una banda sonora, no? I cal viure al ritme de la música, no? I ballar, no? I llevar-nos al matí a ballar i celebrar que estem vius. La música ens recorda que hem de celebrar que cada dia torna a començar. La música no és només un acte estètic, sinó que és un acte absolutament fonamental per la vida.
1: Quina posem, David?
2: Comencem amb Paraules d'amor, acabem amb Yesterday i seguim amb Lucho Dalla, per exemple, amb Caruso. Te voglio bene assai.
0: Tu sabies, però, David, que Paraules d'amor s'ha versionat en molts idiomes, també en euskera?
5: Iru gauz bakarrik zekizkin esaten antzinako ipuin xarmagarriak maitasun histori poeten amesti besterik etzekin hain gaztea zan. Maitasun hitzak vol dir paraules d'amor.
0: Era Gorka Aknor. Però, Joan Manuel, no se t'ha fet pesada aquesta cançó de cantar-la encara?
6: És com un joc. És un joc entre la fidelitat i la gratitud. Llavors, doncs, no ho sento com un llast.
7: Jo me l'estimo encara.
6: Sempre dona un punt divertit al final d'un concert, perquè, entre altres coses, el que faig és que ho cantin ells.
7: Paraules de...
6: Jo escric cançons perquè les canti la gent. És a dir, crec que l'èxit és quan les cançons la gent les fa seves i les canta d'una manera natural, sobretot amb independència de l'autor o del cantant que les hagi fet conegudes.
0: M'imagino, Joan Manuel, que molta gent t'haurà dit que escoltant Paraules d'amor s'han enamorat o han tingut un fill...
6: I les responsabilitats són personals i de cadascú. Sí, jo no em sento en cap moment responsable davant de ningú d'altra cosa que de la meva feina. Jo el que els desitjo és que els hagin anat bé, no? És a dir, si escoltant aquesta cançó... Jo vaig començar a donar-me compte de l'utilitat que tenien les meves cançons quan va venir un amic meu i em va dir que havia fotut un clau collonut escoltant una cançó meva. Diu, serveix, diu, llavors això va bé. Bueno, si això els ha anat bé a la gent per amanir les seves relacions, per amanir lo fonamental, hòstia, fantàstic.
0: Recordes quan i com vas escriure Paraules d'amor?
6: Quan sí, més o menys, l'any 66, devia ser, no? Sí. I com? Doncs com he escrit pràcticament tota la meva vida, és treballant. És a dir, no va ser una cançó que va néixer d'una tirada. Generalment mai cap cançó meva ha nascut d'una tirada.
0: Hola, Anna, guapíssima.

0: d'amor.
1: Juanito, quan la vas incloure en el teu tercer disc petit, en aquells EPs Extender Play, que portaven quatre cançons que giraven a 45 revolucions per minut, tenies la sensació de que Paraules d'amor es convertiria en més que un èxit, en un himne?
2: No, no tinc idea, no. Ni la cançó de Matinada, és a dir, que tampoc estava en el mateix disc. I realment, d'entrada, va ser molt més èxit que Cançó de Matinada. Cançó de Matinada va ser la cançó que va col·locar-se a les llistes i la que va fer tot l'èxit d'aquestes quatre cançons.
3: Mentre jo canto de matinada, la vila és adormida encara.
2: I sens dubte, per mi, Cançó de Matinada és millor cançó que Paraules d'amor.

0: Com recordes el Serrat d'aquella època?
1: El recordo amb afecte i amb tolerància. I amb gratitud, també. I amb gratitud, perquè tots dos, ell i jo, som part del mateix camí.
2: Él me quiso tanto. Yo aún sigo enamorada.
0: Sí, és Amaya.
2: Juntos atravesamos
0: la de Mocedades.
2: Una puerta cerrada.
0: Però en solitari.
2: Él, com os diria.
0: Bé, no del tot en solitari.
2: Era toda mi ocupación.
0: Perquè en aquesta ocasió...
2: Cuando en la lumbre ardían solo palabras de amor.
0: També l'acompanyava Joan Manuel Serrat.
2: Palabras.

0: Joan, quin secret té paraules d'amor perquè agradi tant?
1: Si jo sabés el secret, cauria en la temptació de voler-lo aplicar en altres coses, i afortunadament no el sé. No, cadascú estima les cançons perquè s'estima ell mateix, i les cançons formen part del seu patrimoni personal, les cançons estan lligades a les costures de la seva ànima, i van amb nosaltres, no? Perquè és una cançó que la gent fa servir en qualsevol circumstància. És una cançó que de bodes, de batejos i funerals.
0: I m'imagino que una noia, o més d'una noia, haurà dit públicament que la cançó estava dedicada a ella o inspirada en ella.
1: Bueno, ho han fet diverses que no ho són. Ah. Però això forma part també de les fantasies de cadascú, i que Déu els hi conservi, si no prenen mal. Això no em sembla malament.

0: Però paraules d'amor, com comentàvem amb el seu propi autor fa uns instants, ara no és tan sols una cançó, una gran cançó. És també un llibre d'en David Escamilla, que ens ha demanat, a banda de la cançó que ha donat títol al llibre, dues més.
1: Comencem amb paraules d'amor, acabem amb Yesterday i seguim amb Lucho Dalla, per exemple, amb Caruso. Te voglio bene assai.
0: Saps, David, que molts convidats del nostre programa no han oblidat el teu pare i la ràdio que ell feia. Per exemple, el conseller d'Interior, el senyor Felip Puig.
2: Senyor Felip Puig, què tal?
3: Molt bé.
2: Aquest és un programa revival, però no tan sols de música, sinó també de ràdio. A mi m'agradaria saber quins són els primers records de ràdio del senyor Puig.
3: Salvador Escamilla.
4: Radioscop es un onda metraje de una hora realizado desde los estudios de Radio Barcelona y para su gran cadena de emisoras de Cataluña y Mallorca. Radioscop, Radioscop, llega Radioscop.
5: Desde Radioscop, con amor, son las 11 y 28 minutos.
6: Per no perdre la memòria, Cocodril Club.

0: Yesterday, abans el leitmotiv del seu llibre Paraules d'amor, i després i sempre el Caruso de Lucha Dalla. Les cançons més especials de l'escriptor i també company radiofonista David Escamilla.
1: Cocodril Club amb Albert Malla. Cuido del mar.

0: Lucho Dalla, sempre en el record dels cocodrils de Catalunya.
1: Cocodril Club, amb Albert Malla.
0: Però tornem a Joan Manuel Serrat, rebobinem una mica, si us plau. Aquí. Em quedo aquí. Van haver de passar 43 anys perquè Joan Manuel Serrat publiqués un disc oficialment interpretant el La La La en català. I va ser quan el van convidar el 2011, Manolo i Ramon, al Duo Dinámico, per celebrar els seus 50 anys d'èxits.

0: Evidentment, home, va ser una satisfacció poder participar en aquest disc del Manolo i el Ramon, que estan festejant els seus 50 anys de música, que déu-n'hi-do, i vam pensar que la millor cançó per poder estar allí, la que més d'alguna manera ens ha implicat personalment, ha estat aquesta.
1: Era potser una assignatura pendent, no?
0: Jo no tinc cap assignatura pendent.
1: Que té molta gràcia.
0: Amb aquesta història, no. Allò és una història del passat que, si un tracta d'explicar-se-la en aquests moments als seus fills o a generacions...
1: Costaria d'entendre, no?
0: No l'entenen, perquè no es pot... És fruit d'un temps molt repressiu i molt intolerant i molt raro. Encara que aquests moments pues, tampoc siguin molt tolerants i bastant raros, sí. Pues, no, pues, són... és diferent.
2: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
3: I sobre el tema del La La La, el 1981 comentàvem amb en Joan Manuel per antena que hi havia, per si no ho sabíeu, diferents lletres de la mateixa cançó.
0: Hi havia diferents... Hi havia una versió primera, després hi havia una versió amb un text que jo vaig incorporar, una tercera versió que va ser el text en català, que va ser el que es va proposar a l'administració per fer-se, i després hi havia tota una sèrie que naturalment l'administració no va acceptar, evidentment, totes les conseqüències, i després, doncs clar, fins que va passar això, es van gravar una... com acostuma a fer-se amb aquest tipus de números, que són unes cançons que busquen el que podria ser una sèrie de vots de tots els mercats aquests, encara que això és bastant una fantasmada, perquè tot això està bastant arreglat. I va ser precisament quan estava a Hamburg gravant la versió en català i la possible versió en alemany, que no es va arribar a fer, quan ja es va... Jo vaig anar-me'n d'Hamburg a fer una actuació a Hersfeld, a un poble del nord d'Alemanya. D'allí anava a París, i va ser a París l'endemà o dos dies després d'això, quan jo ja vaig enviar la carta veient que no prosperava. No prosperava, sinó que se'm va contestar exactament, a mi em va contestar si jo volia ser un cantant provincial o un cantant internacional. I jo vaig dir que volia ser un cantant internacional provincià, perquè jo penso que l'única manera de ser internacional és ser provincià.
1: Però no es va arribar a gravar en català?
0: Sí.
1: Però no es va editar el disc en català? Algun lloc?
0: Sí. Jo realment no els tinc. És que jo no tinc els meus discos.
3: Amb nosaltres també Xavier Foz, l'únic periodista que va poder viure en directe a Hamburg la gravació en diferents idiomes del La La La en aquell Eurovisiu 1968.
4: Sí, sí, sí. Ell ho va gravar en francès, ho va gravar en anglès, en català i en castellà. Me'n recordo com si fos ara. Jo hi vaig anar perquè el que portava tota aquesta història de La La La, d'Eurovisió, de la representació d'Espanya a Eurovisió, era l'Artur Kaps, que era aquell de los vieneses. Tenia Artur Kaps, Frank Joachim, que feien aquelles revistes al paral·lel, i l'Artur Kaps era una espècie de geni de les relacions entre les estacions de ràdio i de televisió i de tot això, no? I políticament es buscava que Espanya guanyés això, perquè necessitava... El règim en aquell moment només tenia dues coses de prestigi. Una, doncs, era el turisme, i l'altra cosa de prestigi, l'A, que diuen els francesos, doncs era el Real Madrid, no? Per això. Bé, molt bé. I aleshores, doncs, jo vaig anar d'enviat especial. Enviat especial, estava en el mateix hotel, amb el Joan Manuel, i molt bé, va fer tota aquesta relació. I després jo m'ho combinava sempre, que m'enviaven d'enviat especial alguna cosa per dir que, no, que després no hi havia un vol directe, no sé què, que havia de passar per París. I m'ho combinava perquè tinc una fascinació sempre per París. En una ciutat, no ho sé, que em fascina sempre i que me l'estimo molt, no? I llavors estava a París. I llavors a París, i llavors em van trucar per telèfon a l'hotel, i va dir, coño, ¿sabes qué ha pasado? Diu, ¿qué ha pasado? Que Serrat se niega a cantar el La La La si no es en català. Digo, joder, pues entonces, ¿qué vais a hacer? Digo, y la persona que me va a explicar, telefonó, dice, el Fraga Iribarne, que tenemos el ministro de Información, dice, ha cogido un cabreo, que ha cogido un disco de Serrat y lo ha roto. Dice, Serrat ha muerto. I llavors se li van donar a la Maciel. I llavors la Maciel va guanyar. I quan la Maciel li pregunten i li diuen què és lo primero que se le ocurre a usted decir en una entrevista después de este gran triunfo que ha conseguido en Eurovisión, dice, visca Cataluña. Va dir el Maciel. No sé si se l'han fotia o... Diuen, gràcies.
5: Gràcies, Xavier Foz, gran professional de tota la vida de Ràdio Nacional, que ens ha confessat aquest testimoni viscut en primera persona sobre el cas, encara avui dia, una mica misteriós del que va passar amb el La La La en aquell 1968.
6: Vaig a posar a prova la teva memòria. Com una curiositat, eh? Te'n recordes en quants idiomes vas gravar el La La La?
7: No, però podria comptar. Podria comptar en català.

0: català, castellà, portuguès, italià, català, portuguès, italià, francès...
1: Francès també? Anglès? Sí.

0: català, castellà, portuguès, italià, català, portuguès, italià, francès...
1: Francès també? Anglès?
0: Anglès i...

0: Què més? I bueno, suposo que per la nit ho gravàvem a Eslové, també. Ja, sí? Sí, estava ja tan, tan mecanitzat que ja m'inventaria altres històries.
1: Disculpa'm, Germán, el vull rebobinar una micatona, eh? Sí, sí, aquí, prou, ja està bé. És que fa una estoneta només estàvem en paraules d'amor.
2: Ella em va estimar tant.
1: Sí, també la va fer en català la Rosario Flores.
2: Jo me l'estimo encara.
1: I l'hem escoltat en euskera.
2: Plegats van travessar.
1: I quan l'Anna Belén la va cantar en català...
2: Una porta tancada.
1: I la Maya, de Mocedades, en castellà.
2: Com us podré dir?
1: Acompanyada per el mateix Joan Manuel Serrat, també en castellà.
2: Era tot el meu món, llavors.
1: Però acaba d'estrenar-se una nova versió.
2: Quan en la llar cremava.
1: Una versió especial.
2: Només paraules d'amor.
1: Ens ho explica Jordi Milán, el director de La Cubana. Hola, Jordi, què tal?
3: Molt bé.
1: Per què aquesta companyia es diu La Cubana?
3: Mira, primer perquè va ser una nit de borratxera, que tenien que posar, s'hagués pogut dir La Malquerida, una companyia, buscàvem un nom, La Malquerida, o jo què sé, un altre nom, Les Bragues d'Eustàquia, i en realitat es va dir La Cubana. És un nom que té molt a veure en Sitges, perquè hi ha una tradició que havia d'anar a fer fortuna a les Amèriques, i els que tornaven els deien indianos o americanos, i en aquest cas els deien cubanos. Dir cubano, Sitges ja representava dir aventurer. I en aquest cas ens va semblar que era una nit de borratxera, vam veure que una botiga antiga que l'estaven despintant va aparèixer sota la pintura, allà que havien, els pintors havien fet els suplets i allò, aquella cosa que rascava,
1: sí.
3: Va sortir el nom de La Cubana. I vam dir, pues mira, aquest és el nom. I ja està, així ens va quedar.
1: Jordi, quina podria ser la cançó de la teva vida?
3: Si he d'escollir una, preferiria escollir-ne una del Serrat, que nosaltres hem adaptat aquí a l'espectacle, que és el Paraules d'amor, que l'hem adaptat a l'estil Bollywood, no? A l'indi. O sigui, aquesta seria la, potser la cançó que... el Paraules d'amor, vaja.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. Aquest dilluns 10 d'agost s'han posat en marxa les obres de millora dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya. Ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès a través del seu compte d'Instagram. Estava previst que les obres comencessin molt abans, però s'han acabat endarrerint a causa d'una incidència administrativa en el procés de licitació. Un cop resolta la incidència, finalment s'inicien aquests treballs de millora, que està previst que tinguin una durada de 12 setmanes i inclouen la renovació de paviments, revestiments, portes i acabats, així com diverses actuacions per solucionar filtracions i entrades d'aigua. Les obres, doncs, coincidiran amb l'inici de curs, un fet que preocupa a les famílies sobre com acabarà afectant els infants del centre. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya renovarà el tram de via comprès entre les estacions de Gràcia i Sarrià en la línia Barcelona-Vallès entre els dies 11 i 23 d'agost. Les obres de renovació comportaran talls de circulació en aquest tram, de manera que, mentre durin els treballs, s'oferirà un servei alternatiu d'autobusos que cobrirà el recorregut entre les estacions de Gràcia, Sant Gervasi, Muntaner, La Bona Nova, Les Tres Torres i Sarrià. El trajecte el farà per la via Augusta. Les obres s'han programat en unes dates de baixa demanda amb l'objectiu d'intentar reduir el mínim d'impacte en les persones usuàries. Els treballs previs a les obres es van iniciar el passat mes de maig, però no han causat cap afectació al servei, ja que realitzaven en horari nocturn fora de l'horari comercial. I un total de 46 oficines de correus de la província de Barcelona, entre les quals la de Sant Cugat, s'han habilitat per presentar esmenes sobre el procés extraordinari de regularització de persones migrants. Es podrà fer fins al 30 de setembre sense necessitat de demanar cita prèvia i en horaris establerts. En el cas de Sant Cugat, serà des de 9:15 fins a 3:15. I en esports, l'entrenadora i tenista del Club Esportiu Valldoreix, Sònia Delgado, s'ha proclamat campiona del món més 45 aquest divendres a Lisboa amb la selecció espanyola. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari, constantment a les xarxes a cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Engeguem una nova edició d'aquesta història que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993 amb el nostre himne, el que ens va deixar, el que ens va prestar, la línia musical, la filosofia del programa i també el títol, See You Later, Alligator. See you later, alligator. Hasta luego, cocodrilo. Com estan els meus cocodrilos avui? L'altre dia en el grup de Facebook dels seguidors d'aquest programa, en el grup Cocodril Club, algú va dir: despedirse no duele, duelen todos los momentos que se irán con ese adiós. Ah, però ara t'estem dient hola, i ho fem, com sempre, junts.
2: Albert, sóc l'Àngels de Castelldefels i voldria la Queen of Hearts de la Juice Newton i senador de l'Olivia Newton-John.

Queen of Hearts. No one is it really smart. Juice Newton. The Joker and the Only Fool will do anything for you. Podria ser perfectament una cançó per la nostra secció d'aquelles que donen bon rotllo. Que precisament en aquesta hora de programa et regalarem, t'enviarem unes quantes. Juice Newton, nascuda el 1952 als Estats Units, és cantant, compositora, guitarrista, especialista en música country. Queen of Hearts, la reina de cors, però l'amable amiga comunicant del contestador automàtic també ens demanava Xanadu. La música de l'Electric Light Orchestra i la veu de la Olivia Newton-John.

Xanadu, cançó principal de la banda sonora original de la pel·lícula de 1980 del mateix títol. Un conte meravellós que, si no has vist, et recomano que la recuperis on puguis, en alguna plataforma, en un DVD, si és que encara queden alguns DVDs, em sembla que sí, perquè et resultarà tonificant, et permetrà somiar en colors. Al costat d'Olivia i de la música de la Elo hi havia el gran ballarí i actor Gene Kelly. Olivia era britànica australiana. Ens deixava l'agost del 2022 als 74 anys d'edat, però nosaltres ja la posàvem molt abans de que fos molt popular al participar a la pel·lícula Gris, Brillantina, el 1978, al costat de John Travolta.

0: Escoltes Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
1: A través de 100 emissores arreu de Catalunya, Andorra i les Illes Balears en diferents horaris per la FM, algunes d'elles, però, també en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. No perdis la sintonia. L'altre dia, en una emissora de ràdio de Baltimore, demanaven a l'audiència, preguntaven quina cançó et fa feliç. Les respostes més populars es van enviar a un neurocientífic holandès que es diu Jacob Jolich perquè averigués per què aquestes cançons eren tan efectives per millorar l'estat d'ànim. I el doctor va deduir que aquestes cançons tenien un tempo que anaven més ràpides que el promig de les cançons pop, també per les lletres que parlaven d'esdeveniments positius com festes o experiències romàntiques o senzillament perquè no tenien cap sentit. Bé, hem de dir que les cançons escollides perquè donen bon rotllo per l'audiència d'aquesta emissora tenen un tempo de promits entre 140 i 150 beats, que és com es mereixen aquestes coses, per minut. I això és un par de dotzenes de beats més ràpid que la cançó pop promits. Ah, però el neurocientífic també va dir que el gust musical de cada persona és molt personal i que depèn en gran mesura del context social i les associacions personals, i que l'esforç era un processador de dades en lloc de ciència pura i que hi havia suficients factors quantificables per dibuixar certes conclusions. Amb molt de gust compartirem les 10 més votades en aquesta enquesta que va fer Radio Baltimore perquè crec que ens poden anar molt bé, tal i com estan les coses, per augmentar una miqueta el nostre estat d'ànim. En el número 10 es veia venir Walking on Sunshine de

perquè tu i jo ho sabem, cocodril, cocodrila, que la història no sembla mai història quan l'estàs vivint, eh? Encantats encara avui dia de compartir amb tu tants bons records en forma de música. I concretament ara, les 10 cançons que més bon rotllo, segons uns oients de Ràdio Baltimore, et poden donar. Walking on Sunshine en el 10 i en el 9... Gloria Gaynor, I Will Survive.

I Will Survive. Sobreviviré. Que ha tingut moltes versions pràcticament fins a l'actualitat, però aquesta és l'original del 1978. En la seva versió de luxe. En la versió maxi. Gloria Gaynor, que en diverses ocasions ha actuat en concert a Barcelona, al Palau de la Música. En aquells finals dels 70 i principis dels 80, era l'autèntica reina de les pistes de ball, competint amb la gran Donna Summer. Però com deia el doctor neurocientífic, les lletres de les cançons són importants perquè es considerin de bon rotllo. Bueno, jo aquesta cançó sempre he pensat que és més que una cançó per molta gent que ha viscut la història que explica la cançó i que la té com un himne. Dic en poques paraules, li ha dit, sense tu sobreviuré, fins i tot millor. Perquè ets un podrit i un malparit, i etcètera, etcètera, etcètera, que ja us podeu imaginar, oi? La cançó que li dedica

seu ex. Que ja la paraula és fastigosa. O sigui, ja, és que jo tinc una ex. Estaven al número 9, en el 8, Bon Jovi. Living on a Prayer, des del 1986.

Living on a Prayer. L'estaves cantant? A mi no només em dóna bon rotllo la cançó en si, sinó també quan tinc un bolo, quan compartim aquest programa cara al públic en directe i adaptat a Sessió de Ball en temps de festes majors, i al punxar-la, les milers de persones que m'acompanyen la canten. Jo només he de baixar una miqueta el volum del disc i vosaltres feu la resta quan arriba això. Ja he dit moltes vegades que quan un DJ triomfa, quan se li omple la pista o quan tothom canta la cançó que ell ha decidit posar, és més semblant a un orgasme, eh? I en aquest aspecte n'hauré tingut molts, perquè jo calculo que he fet més de 10.000 sessions de DJ. Però també sento quelcom semblant quan he de fer un paper en un doblatge i resulta que el director de doblatge em diu a la primera que ha encaixat perfectament el to, la sincronia, etcètera, etcètera. En el número 7 està Cyndi Lauper i aquest temazo de 1983. Girls just want to have fun, que ve a dir que les noies només volen divertir-se. Segons sembla, els nois, quan surten, busquen alguna cosa més.

De Cyndi Lauper, recordo que més o menys quan va sortir aquesta cançó el 1983, es va fer una enquesta d'aquelles que fa gent que té poca feina, oi? I va estar declarada l'artista pitjor vestida del món musical pop. La veritat és que aquesta cançó s'ha convertit en un autèntic himne feminista, que en el seu moment va arribar a ser número 2 als Estats Units, que ha aparegut a moltes bandes sonores. Bueno, és un tema clàssic de la cultura musical dels anys 80. Són les 10 cançons més votades com a cançons que proporcionen bon rotllo, les que t'ajuden a tenir bon humor, les que et tonifiquen. En una multitudinària enquesta realitzada per l'emissora internacional Radio Baltimore. En el número 6, una de les dues cançons dels anys 60 d'aquestes 10. The Monkees, Unbeliever.

0: eren The Monkees. Un producte televisiu amb gran impacte comercial i per al qual van treballar algun dels millors autors dels Estats Units dels anys 60, com Neil Diamond, que els hi va regalar aquest tema, Unbeliever. Concretament del 1967. Bueno, la cançó va tenir una segona vida l'any 2000 quan es va utilitzar amb nous arranjaments com a tema central de la primera part de la pel·lícula Shrek, la divertida primera part de Shrek. Oh, yeah, yeah, yeah. Cançons que donen bon rotllo. Aquesta està en el número 6. De seguida compartim les 5 primeres. Algú va dir que la bona sort és la germana bessona del treball intens.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

0: Què tal? Com estàs? T'hi trobes a gust aquí al club? Et recordem que per posar-te en contacte amb el programa pots fer-ho per correu electrònic. Envia'ns un e-mail a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry. Per participar en qualsevol de les seccions habituals, be happy. O senzillament per dir-nos quina cançó vols compartir amb els cocos. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. I no et preocupis, dedica't a ser feliç, o almenys a intentar-ho. Segons molts psicòlegs, les preocupacions és el principal problema que tenim al llarg de la vida. És que som uns... Bé, millor no dir-ho, però és que contínuament ens preocupa alguna cosa. I l'experiència ens demostra, com diuen els psicòlegs, que la majoria de coses que ens preocupen no arriben a passar mai. Valdria la pena deixar-les una mica aparcades. I si amb una cosa tan habitual per nosaltres, tan familiar de tota la vida com la música, poden oblidar-se, ni que fos momentàniament, del nostre caparronet, doncs perfecte. Mil sobre hojuelas, que diuen en castellà. He may have to litigate, don't worry. Be happy.
1: Look at me, I'm happy.
0: Per si serveixen d'alguna cosa, estem compartint les 10 cançons que en una enquesta de Ràdio Baltimore van escollir els oients com cançons, podríem dir, edificants, no? Se'ls va preguntar quina cançó et fa feliç. I les respostes més populars es van enviar a un neurocientífic holandès, Jacob Jolig, perquè averigués per què aquestes cançons eren tan efectives per millorar l'estat d'ànim. I el doctor va deduir que aquestes cançons, per exemple, tenien un tempo més ràpid que el promig de les cançons pop, que anaven més ràpides. També per les lletres, que parlaven d'esdeveniments positius, com festes o experiències romàntiques, o senzillament perquè eren cançons que no tenien cap sentit. Que això també està bé, eh? O sigui, ja anem prou de cul en els dies feiners. Sempre vull dir que seria un autèntic luxe programar que tal dia, de tal hora, a tal altra, a la teva agitada agenda, està previst no fer absolutament res. Allò, perdre el temps dolçament. Don't worry, be happy. I si a prop tens el nostre programa, potser t'acompanyem i encara t'hi trobes millor. Recorda que si has fet tard, si no et vols perdre res, aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos a les plataformes iVox.com, també a Spotify o a Podcast Google. És molt ràpid, és gratis. I així et descarregues els programes i els portes amb tu allà on vagis. Clar, els pots tenir al teu mòbil, per exemple, eh? O qualsevol dispositiu i escoltar-los quan vas en cotxe, en metro o en bus, o quan passeges el coco al teu costat. Be happy now. En el 10, Walking on Sunshine de Catherine and the Waves. En el 9, I Will Survive de Gloria Gaynor. En el 8, Living on a Prayer de Bon Jovi. En el 7, Cyndi Lauper, Girls Just Want to Have Fun. En el 6, escoltàvem fa uns moments els Monkees amb Unbeliever. I en el número 5, una cançó que Sylvester Stallone va demanar com a banda sonora de la seva pel·lícula Rocky 3. Després el temps ha demostrat que la cançó ha sigut molt important, bastant més que la peli. Del grup Survivor, L'ull del tigre. Eye of the Tiger, 1982.

Eye of the Tiger, l'ull del tigre, a banda de donar bon rotllo, segons molts oients de l'emissora Ràdio Baltimore, també us asseguro que agrada molt a la gent més jove, ho he comprovat moltíssimes vegades, en els bolos del cocodril de festa major, sí. Quan adaptem aquest programa en directe i adaptat a Sessió de Ball, el grup Survivor i la cançó més important d'ells per tota la vida, encarregada per Sylvester Stallone el 1982. I després... l'amic Billy Joel, Uptown Girl.

Arts and Girl, noia de la part alta de la ciutat, que explica la història d'un obrer que intenta lligar a una pija. Cançó del 83.

en el 4 de les 10 cançons que donen més bon rotllo. El neurocientífic que va investigar per què també va dir que el gust musical de cada persona és molt personal i que depèn en gran mesura del context social i de les associacions personals. I que l'esforç era un processador de dades en lloc de ciència pura i havia suficients factors quantificables per dibuixar certes conclusions. És clar, depèn de quan escoltes la cançó i amb qui l'escoltes també, eh? I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair. Atenció, arribem al número 3. El gran clàssic de 1966 dels Beach Boys. En el seu moment, la cançó més cara de la història, la gravació de Good Beat.

original, espectacular Good Vibrations Beats Boys. Donant-nos bones vibracions des de 1966. I 10 anys més tard... en el número 2... ABBA. Dancing Queen.

Dancing Queen d'Ava és la subcampiona d'aquesta classificació. De les 10 cançons més votades que donen bon rotllo. Dancing Queen de 1976 i d'Ava. N'hem compartit moltíssimes de cançons que ens ajuden a estar de bon humor, a veure les coses d'un altre color. Però potser tu encara tens alguna que no ha sonat al programa. No te la guardis per tu sol, per tu sola. Ens ho dius per correu electrònic, que estarem encantats de compartir-la amb tots els cocos. Envia'm un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. cocodrilclub@gmail.com. Recorda també que pots seguir-nos al Facebook. El grup dels seguidors, dels oients d'aquest programa, el grup Cocodril Club. Hi ha més de 20.000 amics que hi col·laboren amb records musicals i de tota mena, les 24 hores del dia i de la nit. Però ens faltes tu? Agrega-t'hi al grup Cocodril Club i digues la teva. Sí, allà també podràs estar al corrent de totes les nostres activitats. Així que si repassem les 10 més votades per aquesta enquesta que ha fet Radio Baltimore, són Walking on Sunshine de Katrina and the Waves, I Will Survive de Gloria Gaynor, de Bon Jovi Living on a Prayer, de la Cyndi Lauper Girls Just Want to Have Fun, els Monkees Unbeliever, Eye of the Tiger dels Survivor, de Billy Joel Uptown Girl, Good Vibrations, les bones vibracions dels Beach Boys, aquesta Dancing Queen que escoltàvem fa uns instants d'Ava, i en el número 1, una cançó de 1979 que en principi va passar, home, no diria jo que desapercebuda, però no va ser un gran èxit. I en canvi, com els bons vins, quan han anat passant els anys, han anat adquirint una importància tan important com que aquests oients d'aquesta enquesta la van situar en el número 1 de les cançons que donen bon rotllo. És una cançó de Queen amb Freddie Mercury al capdavant, Don't Stop Me Now, No M'aturaran. Tonight.

El gran Freddie Mercury amb la seva veu irrepetible, això ho han dit científics, tècnicament no ha hagut ni haurà mai més una veu com la seva. I Don't Stop Me Now, No M'aturaran, del 1979, la cançó escollida com la que dona més bon rotllo.

La cançó prota avui. De l'espai de les versions. De l'amic Ramon Castells de Barcelona.

0: Naked Living Doll, Cliff Richard la va publicar el 1959 i els Mustang van fer la seva versió amb el títol de Muñeca Viviente, però el 1980. Quina t'agrada més?
1: Cada vez que hay un sueño que yo quiero realizar.
0: No perdis la sintonia, Coco.
1: Apareces en mi vida y me vuelvo a enamorar.
2: Cocodril Club.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. Aquest dilluns, 10 d'agost, s'han posat en marxa les obres de millora dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya. Ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès a través del seu compte d'Instagram. Estava previst que les obres comencessin molt abans, però s'han acabat endarrerint a causa d'una incidència administrativa en el procés de licitació. Un cop resolta la incidència, finalment s'inicien aquests treballs de millora, que està previst que tinguin una durada de 12 setmanes i inclouen la renovació de paviments, revestiments, portes i acabats, així com diverses actuacions per solucionar filtracions i entrades d'aigua. Les obres, doncs, coincidiran amb l'inici de curs, un fet que preocupa a les famílies sobre com acabarà afectant els infants del centre. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya renovarà el tram de via comprès entre les estacions de Gràcia i Sarrià en la línia Barcelona-Vallès entre els dies 11 i 23 d'agost. Les obres de renovació comportaran talls de circulació en aquest tram, de manera que, mentre durin els treballs, s'oferirà un servei alternatiu d'autobusos que cobrirà el recorregut entre les estacions de Gràcia, Sant Gervasi, Muntaner, La Bonanova, Les Tres Torres i Sarrià. El trajecte el farà per la via Augusta. Les obres s'han programat en unes dates de baixa demanda amb l'objectiu d'intentar reduir el mínim d'impacte en les persones usuàries. Els treballs previs a les obres es van iniciar el passat mes de maig, però no han causat cap afectació al servei, ja que realitzaven en horari nocturn fora de l'horari comercial. I un total de 46 oficines de correus de la província de Barcelona, entre les quals la de Sant Cugat, s'han habilitat per presentar esmenes sobre el procés extraordinari de regularització de persones migrants. Es podrà fer fins al 30 de setembre sense necessitat de demanar cita prèvia i en horaris establerts. En el cas de Sant Cugat, serà des de 9:15 fins a 3:15. I en esports, l'entrenadora i tenista del Club Esportiu Valldoreix, Sònia Delgado, s'ha proclamat campiona del món més 45 aquest divendres a Lisboa amb la selecció espanyola. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari, constantment a les xarxes a cugat.cat.

Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

syrupy, but it's a day.

Dear, the drinking whiskey.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. Aquest dilluns, 10 d'agost, s'han posat en marxa les obres de millora dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya. Ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès a través del seu compte d'Instagram. Estava previst que les obres comencessin molt abans, però s'han acabat endarrerint a causa d'una incidència administrativa en el procés de licitació. Un cop resolta la incidència, finalment s'inicien aquests treballs de millora, que està previst que tinguin una durada de 12 setmanes i inclouen la renovació de paviments, revestiments, portes i acabats, així com diverses actuacions per solucionar filtracions i entrades d'aigua. Les obres, doncs, coincidiran amb l'inici de curs, un fet que preocupa a les famílies sobre com acabarà afectant els infants del centre. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya renovarà el tram de via comprès entre les estacions de Gràcia i Sarrià en la línia Barcelona-Vallès entre els dies 11 i 23 d'agost. Les obres de renovació comportaran talls de circulació en aquest tram, de manera que, mentre durin els treballs, s'oferirà un servei alternatiu d'autobusos que cobrirà el recorregut entre les estacions de Gràcia, Sant Gervasi, Muntaner, La Bona Nova, Les Tres Torres i Sarrià. El trajecte el farà per la via Augusta. Les obres s'han programat en unes dates de baixa demanda amb l'objectiu d'intentar reduir el mínim d'impacte en les persones usuàries. Els treballs previs a les obres es van iniciar el passat mes de maig, però no han causat cap afectació al servei, ja que realitzaven en horari nocturn fora de l'horari comercial. I un total de 46 oficines de correus de la província de Barcelona, entre les quals la de Sant Cugat, s'han habilitat per presentar esmenes sobre el procés extraordinari de regularització de persones migrants. Es podrà fer fins al 30 de setembre sense necessitat de demanar cita prèvia i en horaris establerts. En el cas de Sant Cugat, serà des de 9:15 fins a 3:15. I en esports, l'entrenadora i tenista del Club Esportiu Valldoreix, Sònia Delgado, s'ha proclamat campiona del món més 45 aquest divendres a Lisboa amb la selecció espanyola. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari, constantment a les xarxes a cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: Braseria La Bolera.
3: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
2: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
3: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
2: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
3: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
2: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.

0: disfrutar de un verano mejor. Vamos, grita, que lo que se da no se quita.
1: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Aquesta setmana, coincidint amb la Setmana Europea de Prevenció del Càncer de Coll Uterí, volem posar el focus en una malaltia que afecta milers de dones arreu del món, però que gràcies a la prevenció i a la detecció precoç es pot evitar o tractar amb èxit. A Catalunya, cada any es diagnostiquen uns 350 nous casos. Avui ens acompanya la doctora Laura Balcells, ella és ginecòloga del Servei de Ginecologia i Obstetrícia de l'Hospital Universitari Mutua Terrassa, per entendre millor què és el càncer de coll uterí, quines eines tenim per prevenir-lo i quins avenços s'estan fent en el seu tractament. Doctora Balcells, molt bon dia, benvinguda.
1: Hola, benvinguda. Gràcies, bon dia.
0: Comencem pel que és més bàsic, perquè segur que no tota la nostra audiència té clar què és això del càncer de coll uterí i com es desenvolupa.
1: Bé, el primer que hem de fer és situar-nos, no?, què és el coll uterí. El coll uterí és la part que comunica l'úter o matriu amb la vagina. És com aquest coll d'ampolla que porta de l'úter cap a baix. Llavors, el càncer del coll uterí és un creixement descontrolat de les cèl·lules d'aquesta zona, com qualsevol càncer, pues que es troba aquí.
0: Focalitzat en aquesta zona. Mm-hmm. Quines són les principals causes d'aquesta malaltia? I segur que a molta gent li sonarà el virus del papiloma humà, que moltes vegades veiem que està molt relacionat, oi?
1: Sí, doncs precisament el virus del papiloma és la principal causa del càncer de coll uterí. El virus del papiloma és un virus que es transmet per les relacions sexuals i és molt freqüent. Fins al 80% de les persones que tenen relacions en algun moment estan en contacte amb aquest virus, vale? És a dir, la immensa majoria. I el virus li agrada instal·lar-se aquí, en el coll de l'úter. Vale? Aquest virus, la majoria de vegades, el nostre cos, les nostres defenses, és capaç d'eliminar-lo i curar-lo i no passa res, perquè, com veiem, doncs, la majoria de persones no tenen un càncer de coll d'úter. No? Però en alguns casos aquest virus s'instal·la en les cèl·lules del coll de l'úter i les va alterant una miqueta. Coneixem molt bé aquesta història de com les va alterant, sabem detectar-ho, això parlarem més endavant, i fa unes lesions petitonetes, primer, moltes vegades reversibles, però que, si passa molt de temps, van sent cada vegada més profundes, més difícils que el cos ho pugui curar i revertir, i acaben alterant tant les cèl·lules que s'acaben convertint en cèl·lules cancerígenes.
0: Mm-hmm. Quina és la situació actual a Catalunya pel que fa a la incidència i la mortalitat? Ha canviat molt en els darrers anys?
1: Bueno, com deies, parlem d'uns 350 casos anuals. Això equival a una incidència d'uns 2,5 casos per 100.000 dones any a Catalunya. Perdona, un 8,7 casos per 100.000 dones i 2,5 són les morts anuals. Uh-huh. Vale? És una incidència i una mortalitat que han anat baixant amb els anys, entre altres coses, gràcies al cribatge.
0: Perfecte.
1: La detecció precoç.
0: En quina franja té més incidència, si és que n'hi ha una de concreta, aquest tipus de càncer?
1: Sí, sobretot hi ha un pic entre els 40 i 55 anys, més o menys.
0: I quins són els principals factors de risc que poden augmentar aquesta probabilitat de patir el càncer de coll uterí? Deies que moltes vegades aquest virus del papiloma humà, que és el causant del 80%, ho dic de memòria, em corregeixi si m'equivoco, dels casos és a través de relacions sexuals. Hi ha d'altres factors de risc també?
1: Sí, com hem dit, la majoria de les persones que adquireixen el virus el poden eliminar després. Llavors, què és el que fa que aquest virus persisteixi en el temps? Una de les coses és el tabac, per exemple. Fumar baixa molt les defenses a nivell de la pell i de les mucoses i fa que costi més eliminar el virus. També qualsevol factor que faci baixar el nostre sistema immune, les nostres defenses, empitjorarà aquesta probabilitat de poder-lo eliminar. Per exemple, malalties que requereixin tractaments immunosupressors, com trasplantaments d'òrgans, malalties autoimmunes que hem de prendre, no?, tractaments immunosupressors, o un altre cas seria el virus de la immunodeficiència humana, el VIH, quan no està controlat en els seus estadis avançats, fa baixar molt les nostres defenses i, per tant, no ens podem defensar del virus.
0: Per tant, com a mínim, el que tenim al nostre abast és no fumar.
1: Sí,
0: i si
1: això
0: fem,
1: segur.
0: I si ho fem deixar-ho, no? La
1: exactament,
0: resta
1: això seria una primera cosa molt important, no?, que sí que està en la nostra mà. Més coses que estan en la nostra mà. No? Si tenim relacions, fer servir protecció, sigui el preservatiu, mètodes de barrera de làtex, etc., per prevenir la infecció. L'altra cosa que tenim al nostre abast és cribar-nos, perquè sí que sabem que la majoria de casos que es donen aquí en Catalunya són en dones que no s'han cribat. Vale? Perquè no hem fet aquesta detecció precoç. Per tant, una altra cosa que sí que tenim en la nostra mà, i també està associat a un nivell socioeconòmic baix. Vale? Perquè al final són poblacions en les quals costa més que arribin els programes de cribatge, costa més que arribin els programes de vacunació, que és l'altra poteta que tenim per fer per la prevenció, prevenir. Que és vacunar-nos. Per tant, això són coses que ja escapen del poder de l'individu, sinó que també aquí, no, pues, els governs, les administracions han de fer mesures per intentar arribar a totes aquestes poblacions que potser si estan més deprimides, tenen menys recursos, sabem que en aquestes poblacions hi ha més incidència de gent que fuma. Llavors, si aconseguim arreglar totes aquestes coses, millorarem també, no? El tabac,
0: aquesta incidència,
1: el cribatge,
0: i aquesta
1: etcètera.
0: Qüestió estructural, per dir-ho d'alguna manera.
1: Mateix.
0: Hi ha algun símptoma que ens pot fer sospitar que potser podem tenir aquest tipus de patologia o és asimptomàtic?
1: La infecció pel virus és completament asimptomàtica. És a dir, els símptomes no apareixen fins que hi ha un càncer i un càncer potser ja avançat. Vale? És a dir, si volem detectar les etapes primerenques, sigui la infecció pel virus o les lesions aquestes prèvies, hem d'anar a cribatge.
0: Per tant, hem d'anar a les revisions ginecològiques.
1: Efectivament. Quins símptomes dona en etapes més avançades? Des de sagnats intermenstruals, és a dir, fora del que ens tocaria per la regla, dolors pelvians, dolors amb les relacions, sagnats amb les relacions, fluxes anòmals... Com veieu, són símptomes bastant inespecífics. Tenim flux anòmal és molt freqüent, no vol dir que hagi de tenir un càncer, no? Per tant, tampoc no ens hem d'alarmar davant d'aquests símptomes, però sí consultar si es presenten alguna d'aquestes coses i revisar que estigui tot bé. Però sobretot, com dèiem, fer les revisions rutinàries.
0: Ara ens parlaves de la importància dels cribratges. Quines són les proves essencials per detectar aquest càncer de coll uterí que feu en les revisions que fem regularment o que hauríem de fer totes les dones o totes les persones amb genitals femenins, per dir d'alguna manera, a la visita dels ginecòlegs i ginecòlogues?
1: Sí, això de fet ha canviat des de fa un parell d'anys. Abans el cribatge es feia sempre amb citologia a tothom. Ara hem canviat una miqueta. Ara, dels 25 als 30 anys, comencem fent citologia cada 3 anys. La citologia en què consisteix? Revisió ginecològica, posició de revisió normal, i rasquem una miqueta les cèl·lules del coll de l'úter, es miren al microscopi i es mira com estan aquestes cèl·lules. Estan bé? Estan una mica alterades? Estan molt alterades? Com estan les cèl·lules? Això funcionava prou bé, perquè detectem quan les cèl·lules estan alterades. Però si jo vull anar al pas previ, el pas previ quin és? La presència del virus. Llavors, ara sabem que si fem un cribatge mirant la presència del virus amb una PCR, igual que fèiem les PCRs del Covid, fem PCR del virus del papiloma, i mirem si està el virus o no, abans de que arribi a alterar les cèl·lules, això protegeix molt més de desenvolupar un càncer, perquè detecto, diguéssim, un pas abans. No miro ja quan les cèl·lules estan alterades, miro si el virus està o no està. Puc tenir una citologia normal i que el virus estigui. Per tant, mirar si està el virus és molt més potent per prevenir i per detectar lesions que no la citologia. Per tant, a partir dels 30 anys es fa el cribatge amb prova del virus del papiloma i es fa cada 5 anys. No es fa més sovint perquè no és necessari. És a dir, si jo sé que avui tinc una prova del virus del papiloma que és negativa, la meva probabilitat de tenir un càncer o una lesió precancerígena a 5 anys és extremadament baixa. Puc tenir el virus entremig? Clar que el puc tenir. Però la probabilitat de que desenvolupi una lesió és extremadament baixa. I al final el que estem fent és prevenció del càncer de coll d'úter, no detecció del virus, perquè si volguéssim detectar el virus, doncs això, el té el 80% de la gent.
0: Exacte, i tenir aquest virus, ens deies, que tampoc implica que posteriorment es desenvolupi com un càncer de coll d'úter.
1: No, exacte. Llavors, quan alguna d'aquestes proves ens surt alterada, no? Clar, hem dit, molta gent tindrà el virus. Llavors, jo saber que una persona té el virus en si mateix, doncs sí que em diu que té un risc de poder tenir un càncer de coll d'úter, però no és suficient, he d'afinar una mica més. Com afinem? Detectant quina variant del virus té, perquè bueno, això ja seria entrar com molt en detall, però hi ha virus més perillosos que d'altres, i després totes les persones que, depenent de la combinació de resultat de la citologia i tipus de virus que té, que d'alguna d'aquestes coses surt positiva, fem una colposcòpia. Una colposcòpia en què consisteix? Consisteix en mirar el coll de l'úter amb molt de carinyo. Vale? És també com una revisió ginecològica, col·loquem el separador igual, i llavors mirem el coll de l'úter amb una lupa d'augment. mirem com amb un microscopi, perquè m'entenguis, augmentem i anem posant uns tints que reaccionen amb les zones on està el virus replicant-se, i això ho anem mirant i ens dona informació de on poden estar aquestes alteracions. I d'aquesta manera agafem una biòpsia de forma dirigida d'aquestes zones. Aquesta biòpsia és la que ens confirmarà si hi ha una lesió d'aquestes del virus o no, i si hi ha una lesió, si és lleu, si és més avançada, si és més greu. I tot això sempre estem parlant de lesions precanceroses, no estem parlant de càncer encara. Vale? Estem parlant de lesions precanceroses. Per tant, clar, això és potser diferent al, no, al cribatge de càncer de mama, que quan ens criden i ens fan una biòpsia, no, moltes vegades el que es troba allà és un càncer. Aquí no, aquí estem buscant lesions precanceroses.
0: Estem a les beceroles, no?
1: Exacte, que es poden tractar. Per tant, no, és a dir, el pronòstic és molt millor i una mica la preocupació o la gravetat és molt menor que si, que si ens, és a dir, que si ens truquen per dir-nos tinc una prova del virus positiva, no vol dir que tinguis un càncer. Vol dir que hi ha una cosa que està començant i que podem prevenir que acabi convertint-se en alguna altra cosa.
0: Per tant, són sistemes de cribatge que ens serveixen en uns estadis molt primerencs per saber com pot anar tot plegat.
1: Exactament.
0: Com que el cribatge i aquestes proves són tan importants per detectar si hi hagués la possibilitat de desenvolupar aquest càncer, en quin moment s'hauria de fer la primera revisió ginecològica? Ens deies que els cribatges, els primers, es feien a partir dels 25 anys, dels 25 als 30, però una dona quan hauria de fer la seva primera revisió ginecològica?
1: Clar, ja fas bé de fer aquesta diferència, perquè una cosa és fer una prova de detecció precoç d'un tipus de càncer, que, no? Citologia a partir dels 25, això està clar. La revisió ginecològica ho podríem considerar un aspecte més ampli, no? De dir, pues, si tinc algun problema, si tinc picor, si vull un mètode anticonceptiu, si vull fer un cribatge d'infeccions de transmissió sexual, que sí que hi ha risc d'això des de que es comencen, no? De fet, el pic més alt està entre els 20 i els 25, per tant, si una persona considera que s'ha de fer una prova d'ITS, millor que no esperi els 25 anys, millor que se la faci als 20. Per tant, això depèn una miqueta de la necessitat, dels símptomes i de la situació de cada dona. No hi ha un criteri establert. Si una noia de 15 anys té dolors amb les regles brutals, doncs amb 15 anys pot anar al ginecòleg per tractar això.
0: Per tant, dependrà de cada cas. Hem parlat de la vacunació com una de les eines de prevenció. A Catalunya la vacunació contra el virus del papiloma humà s'inclou ja al calendari sistemàtic des de fa gairebé 20 anys en el cas de les noies. Quin paper juga la vacunació en la prevenció i en quina edat és més efectiva? Tot i que ho marca també el calendari.
1: Sí, l'edat més efectiva que han demostrat tots els estudis és abans de l'inici de les relacions sexuals. Llavors, això depèn dels estudis, els països ho han fet a diferents edats. Aquí està decidit als 12 anys, que realment, no, pues és això, abans de que comenci les relacions, i és quan té la seva major efectivitat. La vacuna ha demostrat que redueix la incidència del càncer de coll d'úter fins a un 80% versus

0: L'úter. També ens protegim, a més de les berrugues genitals, que no són malignes, però sí que pues, són un problema i són transmissibles pel virus del papiloma, i la vacuna també protegeix contra això.
1: Per tant, tenim una supereina, per dir-ho d'alguna manera, amb molta sí. eficiència al nostre abast, i que més afortunadament està dins del calendari de la salut pública.
0: Efectivament.
1: Clar, dèiem que el virus es transmet en relacions sexuals. Tenim les noies, la població femenina vacunada des de fa gairebé 20 anys, però des del curs 2022-23 també es vacuna, s'administra aquesta vacuna als nois. Quin impacte pot tenir això a llarg termini en la reducció de casos si el 100% de la població, diguéssim, sí. té aquesta vacuna implantada?
0: Clar, això, de moment hem aconseguit protegir a les nenes que, no, que es van vacunar, les hem protegit en elles el seu cos. Si a més vacunem els nens, estem tallant totalment la transmissió, per tant, això es preveu, els càlculs, les estimacions preveuen que pot disminuir encara molt més la incidència de càncer de coll d'úter, però és que a més, com dèiem, el virus del papiloma està relacionat amb molts altres càncers, per tant, en aquests nens també els estem protegint del càncer anal, del càncer d'orofaringe, del càncer de penis.
1: Per tant, si us plau, fem casa.
0: Efectivament, és una vacuna super recomanable.
1: I les vacunacions.
0: I a més, amb tots aquests anys d'experiència, sabem que és una vacuna molt, molt segura. No s'han reportat cap cas d'efectes adversos greus, ni de morts, ni ictus, ni res de res, que de vegades hi ha falsos bulos que corren per allà. Això és mentida. És una vacuna que tenim moltíssima experiència, que és molt segura i molt efectiva. Per tant, super recomanable a l'ús d'aquesta vacuna. Inclús si hi ha persones que no es van vacunar perquè no els entrava la vacuna en el seu moment.
1: La gent de la meva generació no s'havia de pagar.
0: I la meva, inclús. Jo vaig ser com de les últimes,
1: la
0: meva generació, que ja no ens van vacunar. Hi ha benefici. El benefici és menor perquè, evidentment, pues, si hi ha hagut una exposició prèvia al virus, pues, la vacuna no et protegirà del virus en què ja has estat exposat, però tots els anys que et queden per davant de possibles exposicions al virus i tot això sí que és un benefici, per tant, és molt recomanable igualment.
1: En qualsevol edat?
0: Sí, el benefici, ja et dic, és major si es vacuna abans, però més endavant també té benefici.
1: Sí. Quin consell donaries a aquelles dones que han deixat de fer-se revisions ginecològiques pel moment que sigui, no? A vegades a les que han tingut fills, després de tenir fills, la vida sembla que va per altres llocs, no? Fins quan ens haurien de fer i cada quan aquestes revisions ginecològiques?
0: Sí. Bueno, aquest consell va a les dones que s'han deixat de fer revisions, a les dones cis, als homes trans, que potser no es fan revisions perquè no tenim un sistema sanitari potser encara poc inclusiu i poc obert. Aquí entraríem un altre factor d'aquests més
1: estructurals,
0: persones no binàries amb coll de l'úter, dones lesbianes, dones bisexuals, és a dir, qualsevol persona amb coll de l'úter que té relacions sexuals té risc de tenir el virus del papiloma i, per tant, té risc de poder tenir un càncer. Per tant, totes les persones amb coll de l'úter que tenen relacions amb qui sigui, del tipus de relacions que siguin, s'haurien de cribar. Llavors, on pots anar a cribar-te? Pots anar al teu ASIR, amb la llevadora, que a partir d'entre els 25 i els 30, com deien, citologia cada 3 anys, a partir dels 30, prova del virus del papiloma cada 5 anys. I això es recomana fer-ho fins als 65. Si busquem un servei especialitzat en persones trans, a trànsit, fem aquestes proves també per qui ho necessiti, per tant, aquí estem.
1: I se'ns acaba el temps, ens queda poc més d'un minut. No m'agradaria acomiadar-nos sense que ens diguis una mica així a grans trets, un cop tenim un diagnòstic, quins tractaments tenim?
0: D'acord, ràpidament. Si diagnostiquem una d'aquestes lesions prèvies, premalignes, és molt senzill. Es fa una conització, que és una cirurgia molt senzilla, ambulatòria, que traiem aquesta part del coll de l'úter on hi ha aquesta lesió, la traiem, resolem la infecció, resolem la lesió i s'ha acabat. Per tant, hem previngut un càncer de coll d'úter. Això és fantàstic. No hi ha efectes a la supervivència ni a res, perquè és que no has arribat a tenir el càncer, l'hem previngut. Si ja anem una mica més tard i diagnostiquem un càncer, els tractaments dependrà de la mida del tumor, de si hi ha lesions a altres llocs, si hi ha hagut metàstasis, però en estadis més inicials es fa cirurgia, ja més radical. Si és més gran, es fa un tractament amb quimioradioteràpia i si són casos més metastàstics que no es poden operar, pues, també quimioteràpia.
1: Doncs ens han quedat moltes preguntes per fer-li a la doctora Laura Balcells, ginecòloga del Servei de Ginecologia i Obstetrícia de l'Hospital Universitari Mutua a Terrassa. En tot cas, crec que hem pogut abordar la part més important, que és aquesta prevenció, per no haver d'arribar a diagnòstic i a tractament.

0: Doctora Balcells, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i posar-nos en context aquesta Setmana Europea de la Prevenció del Càncer de Coll Uterí, que ens serveix per generar consciència. Gràcies.
1: Moltes gràcies. Bon dia.
2: Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
3: La ràdio amb samarreta.
2: La informació més propera a tu.
3: I la millor música.
2: La ràdio amb samarreta.

0: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat.
1: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
2: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
3: Cultura viva marxa cap a Cambrils a conèixer els cagarrieres de Cambrils i a la Galera.
4: Hola, Marc, què tal? Com estàs?
5: Hola, bon dia, tot bé, molt bé.
4: Molt bon dia. Ens posem en contacte amb vosaltres perquè us volem conèixer una miqueta més. Volem conèixer, doncs, els cagarrieres de Cambrils. Explica'ns una miqueta d'on veniu, per què, bueno, són de Cambrils, però els orígens, els inicis, el vostre nom...
5: Doncs mira, nosaltres som els joves que vam heredar la colla antiga que hi havia a Cambrils, des dels anys 70, que hi havia la colla de l'àrea de l'Eixample de Cambrils, i llavors van desaparèixer i al cap d'uns anys els joves que ens vam quedar vam dir, escolteu, per què no tornem a recuperar el tema de fer una colla de foc i tot? I llavors ens vam posar les piles i ja fa 22 anys que vam tirar endavant i vam triar el nom de Cagarrieres. I la pregunta, clar, molta gent ens pregunta, com és Cagarrieres? D'on ve? Llavors, doncs, molt antigament, clar, la gent d'aquí Cambrils, tenim una riera que ens passa pel mig del poble, i llavors la gent anaven a fer les necessitats allà a la riera. I llavors els pobles dels veïns, els pobles dels voltants, ens coneixien els de Cambrils com els Cagarrieres.
4: I així es va quedar aquest nom, no?
5: Sí, sí, sí. I mira, vam trobar curiós. Clar, al principi tothom se n'enreta, però bueno, ara ja tothom està acostumat i molt bé, la veritat.
4: Bueno, també és una de les anècdotes, no? Històries també que formen part, en aquest cas, de Cambrils, no?
5: Sí, sí, sí, sí, sí. Clar, vam voler recuperar això, coses antigues de Cambrils, i bueno, i vam buscar aquest, no sé com va sortir el mal nom. Mira, sí, perquè el meu avi deia que de petit li deien que era un cagarriera. I posau, doncs pues aquí està. Endavant, amb aquest nom.
4: Ara mateix, quants sou? Quants membres sou?
5: Uf, ara mateix, jo crec que podem dir que durant tots aquests anys estem al moment més alt. Podem arribar perfectament a qualsevol correfoc entre 40 i 50 diables, més la secció de timbalers, que són uns 30, i a part tenim la secció infantil, que també tenim entre 30 i 40 nens i nenes, i a part també ja fa 10 anys que vam fer la galera de foc, la nostra bèstia de foc, aquí a Cambrils.
4: Explica'ns una miqueta com és gestionar aquest volum de membres que formeu part.
5: Bueno, és una mica complicat, eh? Al final... Sí. Va, tothom té clar que ningú està content, o si no, podem tenir... tota la gent contenta, però fem el millor possible. Bàsicament el que fem és tenim una junta general, que ja dins d'aquesta junta hi ha 3 o 4 responsables de cada secció, i llavors un cop cada 15 dies ens reunim i anem tractant els temes i tot. I llavors al final d'any ho passem per assemblea ordinària que està convidada tota la colla, i allà és el moment per millorar les coses, per parlar-les i tot. Però bueno, som transparents al 100% i la veritat és que portem molts anys a la junta aquesta i sempre molt contents del recolzament que ens donen, de la confiança, i bueno, ja es veu també les sortides, tothom content, la gent respon, per tant, estem molt, molt agraïts.
4: Explica'ns una miqueta, teniu bestiola, el nom de la bestiola, com és?
5: Sí, tenim la galera de foc. Uh-huh. Llavors, fa 10 anys, és el que dèiem, com que la colla començava a créixer... I tot van dir, bueno, ja que tenim la base feta de la colla de diables en si, anem a parlar bèstia de foc. I llavors, bueno, parlant, primer vam parlar d'alguna sardina, volíem alguna cosa relacionat amb el mar, relacionat amb Cambrils, i vam començar a parlar tema d'alguna sardina, algun esquelet, alguna cosa així. Total, que vam aparèixer, vam fer cap allà al taller de la Dolors Sant, a Vilafranca, i llavors allà doncs, la sintonia va anar molt bé. Ens va fer una proposta de que fos una galera, perquè la galera és típica de Cambrils.
4: Sí.
5: I no res, la curiositat és que ella, bueno, no coneixia gaire que era això d'una galera. I el que vam fer nosaltres li vam portar una galera congelada, d'aquestes de veritat, però estava morta i congelada.
4: Sí.
5: I ella, a mesura que anava fent la bèstia de foc, la treia del congelador, ho mirava, tornava a congelar-la i l'anava fent. I la veritat és que era, bueno, va quedar un resultat espectacular, molts detalls, molts, molts, molts detalls. I realment és una galera una mica amb l'aspecte diabòlic, que és el que busquem amb la bèstia de foc, però sí, sí, brutal, molt bé. Estem supercontents, també.
4: Té algun tipus d'agenda, aquesta galera, o simplement va sorgir perquè Cambrils és típica d'allà i d'aquesta manera, com comentaves?
5: Sí, exacte. Sí, la cosa era que bueno, volíem fer una bèstia de foc relacionada amb el mar i amb Cambrils, i en sé que algú va dir, escolta, i per què no la galera?
4: Molt bé.
5: Doncs hem anat cap allà a la Dolors, perquè també cal dir que volíem una bèstia petita, i va sortir aquest tros de bèstia.
4: Déu-n'hi-do,
5: perquè,
4: eh?
5: Sí, li vam portar un remolc i vam dir, va, que entri amb aquest remolc. Doncs clar, ens esperàvem la bèstia pues, posada allà i no, està... va aparèixer allà en altres ports. Però què és això? Doncs clar, està desmuntada, l'has de muntar, tardem entre mitja hora i 40 minuts a muntar-la i desmuntar-la. Llavors, clar, encaixant totes les peces, quan va començar a treure les peces i muntar-la, vam quedar, ostres, però molt bé, molt contents. I la galera és un reclam que tot Catalunya ens va trucant al principi de temporada, veniu amb la galera, llavors, bueno, estem molt contents del resultat i tenim un munt de sortides. Bueno, el problema és, nosaltres fem la trobada de bèsties cada 2 anys.
4: Sí.
5: Llavors, clar, si fos cada any, podríem sortir a molts altres llocs, però clar, cada 2 anys, com que vam per intercanvi i tot, doncs bueno. Però bueno, molt bé, hem reconegut mig Catalunya i hem fet.
4: Marc, pesa molt aquesta galera?
5: Pesa uns 54 quilos. Està feta de fibra vidre i només la porta un portador. La gent porta un, dos, diu no, només la porta un i ja està. I llavors, com a anècdota, tu vas a altres llocs, mira, una mantis, mira, una gamba. Sí. La gent que no està dins del territori d'aquí a Tarragona, pues, ens diuen, hem arribat a sentir de tot. De tot a mantis. Una mantis? No, és una galera.
4: És una galera, home, és una galera.
5: Sí.
4: Comentaves fa uns instants algunes de les vostres actuacions. Això et volíem preguntar. Actuacions destacades on podrem gaudir d'aquest espectacle amb la galera?
5: Sobretot una que ha agafat molta força la Festa Major i que aquest any també farem el 10è aniversari d'aquesta festa, que és la pujada de la galera. Això el que fem és, la Festa Major d'aquí a Cambrils és el 8 de setembre, i llavors el dia abans fem el que es diu la pujada de la galera. Per què? Perquè com que la Festa Major se celebra dalt al poble, la galera, clar, és un animal marítim. Llavors el que fem a les 10 de la nit és fem veure com que surt del mar, i llavors amb xaranga i tota la colla i tot Cambrils ja, doncs anem pujant, fent parades per diferents places, i arriba dalt al poble per l'endemà poder sortir a la Festa Major. Llavors també ens vam crear la beguda típica, que és el caminet, i bueno, mira, el primer any érem 10 o 12, el segon any érem més, i l'any passat crec que vam arribar a 3.000 persones.
4: Molt bé, Déu-n'hi-do, això és el dia abans de la Festa Major, el mes de setembre,
5: exacte.
4: No?
5: Exacte, sempre és el 7 de setembre aquesta pujada a galera, caigui el dia que caigui. Com que el dia 8 és festa aquí a Cambrils, doncs sempre el dia abans, el dia 7.
4: La pujada de la galera. Quins colors porteu?
5: Quins colors portem de bèstia o de...
4: De vestimenta, els vestits que vosaltres porteu, que acompanyeu a la galera i com a colla en si, quins colors són?
5: La colla dels Diables, anem amb el vestit blanc, perquè és el típic del Baix Camp. Totes les colles del Baix Camp, més o menys la base, és un blanc trencat. Clar, llavors vas a fora de Catalunya i te diuen, oi, fora d'aquí de Tarragona, i tereu una colla de Diables de color blanc. I diuen, però si és vermell, bueno, doncs no sé com, o potser va ser per art de màgia, totes les colles d'aquí del Baix Camp vam començar a fer els vestits així amb la base més blanca. I llavors tenim uns ninotets que estan de felpa i tot. Llavors, nosaltres, a la nostra colla, els vestits són de la colla, és a dir, tots els vestits són iguals. Perquè hi ha colles que, no, tu la base blanca, però a partir d'aquí te poses els ninotets que vulguis. Nosaltres vam pactar des d'un bon principi que la colla seria els vestits i que serien tots iguals. Tenim 2 o 3 figures de Lucifer i de la Diablesa, però, bueno, per a tots anem iguals.
4: Ha canviat molt el món de la pirotècnia des dels inicis fins ara?
5: Sí, sobretot la normativa. Tema de normativa, tema de permisos, tema de papers de la Generalitat, demanen moltes coses, com tot arreu, però, bueno, però nosaltres estem actualitzats amb tot i a partir d'aquí, doncs, endavant.
4: Marc, què t'aporta? Què t'aporta, doncs, a formar part d'aquest grup de Diables, formar part de la traïció de la pujada de la galera com a vicepresident i cap de conya?
5: Bueno, m'aporta que vam crear aquest acte petitet, que dèiem, i per nosaltres, també per la gent de Cambrils, i veiem que cada any respon més la gent, i no sé, és una manera de participar amb el poble, d'organitzar, de fer esperit de poble de Cambrils, que això és, al final treballem i fem aquestes coses pel fet del poble. Perquè clar, nosaltres no cobrem res, cadascú té la seva feina, i destinem moltes i moltes hores de la vida personal en què tot surti bé, en què la colla funcioni, en buscar sortides, vull dir, hi ha molta feina al darrere. i al final, si no ho vius i no t'agrada, això no ho fas.
4: Doncs Marc, moltíssimes gràcies. Llarga vida al foc, llarga vida, doncs, en aquest cas, a la galera, i ens trobem cap al mes de setembre per gaudir d'aquesta pujada de galera. Gràcies.
5: Molt bé, gràcies a vosaltres, ja sabeu on som. Que vagi bé.
2: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
1: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
6: Ràdio en samarreta. Els millors programes per tornar a escoltar aquest estiu a Ràdio Sant Cugat. També a www.cugat.cat.
7: Grans poetes, musicats per grans cantants. De poemes i cançons amb Jaume Escala.
8: Vicent Andrés Estellés ja és un poeta prou conegut en el nostre espai de poemes i cançons. Com hem dit moltes vegades, va ser un destacat poeta valencià conegut per la seva poesia realista quotidiana i de vegades eròtica. Estellés moltes vegades canta l'amor físic, a la passió, amb una naturalitat directa. El fa integrar a la vida quotidiana. No és un amor idealitzat, sinó que seria un amor de la terra, físic i sensual. A voltes, a l'obra d'Estellés, aquest erotisme es barreja també amb les coses més quotidianes, com pot ser el menjar, el beure, sobretot com és en aquest cas, en el poema El vi calent, que escoltarem després, interpretat, mig recitat, mig rapejat, per Lluís el Sifoner. Com he dit abans, el seu llenguatge és directe, planer, proper, i no té gaires artificis complicats per expressar la seva intensitat de desig i de passió. Escoltarem, com he dit abans, primer recitat, vi calent, i després per Lluís el Sifoner. Vi calent. La nit a l'ambaixada, la paurosa nit, xeril de l'ambaixada, els domassos romputs, la mexicana impura que ballava en François. El vi calent, la música i el xampany que corria des del tos per l'espatlla tota nua i dolcíssima. I l'alemany va vèncer-l i després, entre les natges, i ell es reia febril i tu ja no podies romandre allí més temps. Te'n volies anar. Havíem d'agafar-te del braç i dir-te estúpida. Però tu te'n volies anar de l'ambaixada i creuar el carrer, deixant darrere Atenes, creuar la mar, xeril, arribar a la costa amb el vestit de nit tot mullat, ple de lluna, i creuar les ciutats i els boscos i les nits, cap a on no sabies, no saps ara, xeril, el vi calent, la música, el xampany que corria.

La nit a l'ambaixada, la paorosa nit, xeril de l'ambaixada, els domassos romputs, la mexicana impura que ballava amb François. El vi calent, el vi calent, el vi calent, el vi calent, el vi calent, el vi calent, el vi calent, la música, el xampany que corria dels deltos per l'espalda, tota nua i dolcíssima, i l'alemany bevent-se el després entre les natges, i ella reia febril, i tu ja no podies romandre allí més temps, te'n volies anar, havien d'agafar-te del braç i dir-te estúpida, estúpida, estúpida, estúpida, estúpida, estúpida, estúpida.

0: Però tu te'n volies anar de l'ambaixada i creuar els carrers, creuar la mar xeril, arribar a la costa amb el vestit de nit tot mullat, ple de lluna, de lluna, de lluna, de lluna, de lluna, de lluna, de lluna, ple de lluna, ple de lluna, de lluna, de lluna, de lluna, de lluna, i creuar els carrers i els boscos i les nits cap a on no sabies. No ho saps ara, Xeril.
1: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. Aquest dilluns 10 d'agost s'han posat en marxa les obres de millora dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya. Ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès a través del seu compte d'Instagram. Estava previst que les obres comencessin molt abans, però s'han acabat endarrerint a causa d'una incidència administrativa en el procés de licitació. Un cop resolta la incidència, finalment s'inicien aquests treballs de millora, que està previst que tinguin una durada de 12 setmanes i inclouen la renovació de paviments, revestiments, portes i acabats, així com diverses actuacions per solucionar filtracions i entrades d'aigua. Les obres, doncs, coincidiran amb l'inici de curs, un fet que preocupa a les famílies sobre com acabarà afectant els infants del centre. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya renovarà el tram de via comprès entre les estacions de Gràcia i Sarrià en la línia Barcelona-Vallès entre els dies 11 i 23 d'agost. Les obres de renovació comportaran talls de circulació en aquest tram, de manera que, mentre durin els treballs, s'oferirà un servei alternatiu d'autobusos que cobrirà el recorregut entre les estacions de Gràcia, Sant Gervasi, Muntaner, La Bona Nova, Les Tres Torres i Sarrià. El trajecte el farà per la via Augusta. Les obres s'han programat en unes dates de baixa demanda amb l'objectiu d'intentar reduir el mínim d'impacte en les persones usuàries. Els treballs previs a les obres es van iniciar el passat mes de maig, però no han causat cap afectació al servei, ja que realitzaven en horari nocturn fora de l'horari comercial. I un total de 46 oficines de correus de la província de Barcelona, entre les quals la de Sant Cugat, s'han habilitat per presentar esmenes sobre el procés extraordinari de regularització de persones migrants. Es podrà fer fins al 30 de setembre sense necessitat de demanar cita prèvia i en horaris establerts. En el cas de Sant Cugat, serà des de 9:15 fins a 3:15. I en esports, l'entrenadora i tenista del Club Esportiu Valldoreix, Sònia Delgado, s'ha proclamat campiona del món més 45 aquest divendres a Lisboa amb la selecció espanyola. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a les xarxes a cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Bé, i què voleu fer aquests dies?
2: Anar a una piscina caribenya.
3: Dormir en un hotel del Far West.
4: Volar a llums d'un drac.
1: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 € per persona i nit.